0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: silenci es que fa més valent.
1: Escoltes i cant.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria a venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT. Yes, I'm gone.

Hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICATmans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Els drets laborals, els serveis i la seguretat social i, en definitiva, el benestar del qual gaudim són el resultat de la lluita de la classe treballadora per millorar les seves condicions de vida. Des de les primeres protestes a les fàbriques, passant per la lluita sindical durant el franquisme i arribant als nostres dies, els treballadors i treballadores de tot el món han conquerit drets que els hi han estat negats. Acomiadaments massius, càrregues policials, persecució política i fins i tot assassinats han estat algunes de les formes de repressió del moviment obrer al llarg dels segles. Però malgrat tot, la unió de la classe obrera sovint ha aconseguit imposar-se a la por i la desesperança. Avui recorrem més de 100 anys d'història de lluites sindicals i obreres a Catalunya per conèixer d'on venen els nostres drets i per què no els podem donar per garantits. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 12. Solidaritat i resistència. La conquesta dels drets laborals.
0: Som a la Barcelona de principis de 1919. Al paral·lel s'hi erigeixen tres grans xemeneies que destaquen per sobre del barri i que, de fet, són visibles des de bona part de la ciutat. Pertanyen a l'empresa Riegos y Fuerzas del Ebro, que produeix energia per a la ciutat de Barcelona. Es tracta d'una filial de la Barcelona Traction Light and Power, un conglomerat d'empreses dedicades a la producció d'energia

0: peons, un de paletes, un de pintors, un de llaçaires, etc. I el que van fer era intentar col·locar tot el ram en un sol sindicat. I així igual el ram textil, el ram metàl·lic, tots els rams. No? D'aquesta manera, quan havia una lluita, pues, sortien tots a la vegada, podien ser solidaris en el problema que hi hagués.
1: Acabem d'escoltar Ferran Ahisa i Pàmpols, historiador expert en el moviment obrer llibertari. Quan els treballadors afectats per la baixada salarial posen en coneixement el seu cas al sindicat, la direcció de l'empresa pren mesures dràstiques. L'acomiadament dels 8 treballadors de facturació afiliats a la CNT. Detinguem-nos un moment aquí. Com ja hem vist a altres capítols de Miralls de Memòria, les condicions laborals a principis de segle eren molt dolentes i el poder de les empreses sobre els treballadors i treballadores era gairebé absolut. Els governs tampoc no eren proclius a la defensa dels drets laborals i és que sovint estaven formats per terratinents, empresaris o grans burgesos, aliats amb els interessos dels grans capitalistes de l'època.
0: Els horaris eren de 18 o 12 hores diàries, que els nens treballaven ja a partir dels 7 o 8 anys ja estaven treballant, que les dones estaven superexplotades, que cobraven molt menys que els homes, i totes aquestes lluites, totes aquestes vagues van servir per anar posant una mica d'ordre al món laboral.
1: En aquell moment, formar part d'un sindicat no era un dret laboral com sí que ho és avui en dia. De fet, els sindicats estaven molt mal vistos per part de l'empresariat i sovint prenien represàlies contra els treballadors que s'hi afiliaven. Els responsables de la canadenca no han calculat bé les conseqüències dels acomiadaments. La resta de la plantilla de facturació deixa de treballar en solidaritat amb els acomiadats. L'empresa, però, els acomiadarà. 140 persones de la secció de facturació són expulsats del lloc de feina i seran substituïts per personal d'altres seccions. En aquest moment comença una estira i arronsa entre treballadors que reclamen la readmissió dels acomiadats i l'empresa que amenaça amb més acomiadaments. El comitè de vaga reclamarà també l'augment de sou als treballadors, l'acomiadament dels esquirols, és a dir, treballadors que opten per no fer vaga i seguir treballant, i la promesa de no patir represàlies. L'empresa s'hi negarà. El 21 de febrer, tots els treballadors de la canadenca i altres empreses del grup declaren una vaga total.
0: On estem ara, aquesta fàbrica, donava llum a la ciutat. I el que van fer a partir del 21 de febrer és tancar la llum. Els treballadors van tancar la llum. Se van baixar la palanca i va quedar la persona sense llum, sense electricitat. Això, clar, natural, afectava a tothom ja. Afectava les oficines, afectava els bancs. I, clar, era una cosa molt, molt, molt forta que la ciutat quedava paralitzada. No hi havia tramvies.
1: Però la solidaritat amb els vaguistes no parteix només dels treballadors i treballadores de la canadenca. Altres empreses del sector s'hi sumaran per tal de fer pressió a l'empresariat. Però les empreses comptaven amb un gran aliat al seu costat, l'Estat. El governador civil era una figura encarregada de representar l'autoritat de l'Estat a les províncies espanyoles i tenia funcions, entre d'altres, d'ordre públic. El governador civil de Barcelona, durant la vaga de la canadenca, era Carles Emili Montañés i Criquillon, un dels fundadors de la canadenca. Per evitar que les protestes continuessin, va empresonar i perseguir vaguistes, especialment líders sindicals.
0: No van haver barricades com altres, com havia hagut l'any 17, com havia hagut l'any 9, i que van haver centenars de morts. En aquesta, molt pocs morts van haver, i la majoria eren per un accident, que van posar un petardo i va explotar i van matar no sé qui, bueno, però molt, no va haver una violència en aquesta vaga. En canvi, sí que va haver una repressió, perquè ja des del primer moment que comença la vaga, ja la majoria de líders, o diríem de dirigents o sindicalistes principals, són tancats a la presó.

El govern espanyol enviarà enginyers militars a la canadenca per mirar de restablir la generació d'energia i es militaritzaran els treballadors per obligar-los a tornar a la feina. Però més de 3.000 obrers es negaran a reincorporar-se fins que s'acompleixin les seves demandes i seran empresonats al castell de Montjuïc. Entre ells hi estarà el sindicalista Salvador Seguí, conegut com el noi del sucre. La tensió anava incrementant-se a Barcelona, però també a altres indrets de Catalunya, on la vaga de la canadenca també havia tingut ressò. L'èxit d'aquelles protestes radicava en la unió de treballadors i treballadores de totes les professions i empreses. Precisament en aquest

0: sentit, la Mirab, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta.
1: Com va reaccionar la societat a la vaga de la canadenca?
2: Es va convertir en una vaga general, perquè es van anar sumant, primer, tots els que eren del mateix ram que ella, no? Primer, les altres companyies de llum i de gas que hi havia a Barcelona, i posteriorment ja també gairebé tots els sectors, com els carreters, els estibadors del port, el ram textil també va ser molt fort, amb les dones que van participar, perquè el ram textil la majoria eren dones que treballaven en aquest ram, etc. No? I això va fer que aquest moviment tingués una gran empenta a través del que era l'anarcosindicalisme, que és la solidaritat, el recolzament mutu, quan un està malament, l'altre l'ajuda.
0: Aquesta vaga general començarà a reclamar més coses al govern, l'alliberament dels empresonats i una de les grans reivindicacions laborals de la història, la jornada de 8 hores. Després de 44 dies de vaga, el govern es va veure obligat a acceptar les demandes a canvi del fi de la vaga. D'aquesta manera, la canadenca va esdevenir un mite fundacional de les conquestes obreres a Catalunya i Espanya. Un mite que reforçarà els sindicats, especialment la CNT, i que esperonarà els treballadors d'arreu a lluitar per millorar les seves condicions laborals.
3: Les males condicions laborals a causa de la industrialització i el capitalisme van caure principalment sobre la classe obrera. Aquesta va ser la que va patir les pitjors conseqüències i és per això mateix que els moviments i les pràctiques revolucionàries van estar impulsades per aquests treballadors.
4: N'estic farta, farta! Necessito un descans.
5: Vinga, va, que ja portem mitja jornada.
4: No puc més.
5: Tampoc es pot fer res més ara, així que va, menys xerrameca i més moviment.
4: M'estic marejant.
5: Va, no busquis excuses.
4: Necessito una pausa.
5: Va.
4: Però ja està, no vull seguir així.
5: Si segueixes cridant, ens fotran fora.
4: Mira, hi portem hores aquí, moltes hores. És el que t'he dit abans, estem esclavitzats. No sé quan podré veure els meus pares. No tinc temps per estar amb la gent que estimo. Quantes hores portem? 10? I quantes ens queden? Que no aguanto més, i sempre sóc jo la que em queixo, perquè si fos per tu...
5: Però què et penses? Que a mi m'agrada estar aquí. Jo també estic cansat de passar-me les hores. Tinc una família a casa, que espera que els porti el pa per poder menjar. Depenen de mi, d'això. Tant de bo puc tenir més temps per estar amb ells, amb els meus fills. Tampoc estic amb ells perquè no estic a casa.
4: Doncs per això mateix et dic que la culpa és de...
5: Prou! Ja està bé. Estic cansat d'escoltar els teus renecs tot el dia. Et queixes constantment de les condicions en què estem. Que si les condicions laborals són X, que si les hores de treball són excessives, que si el sou no compensa l'esforç... Sempre et queixes, i mai passes a l'acció. I n'estic fart. Què esperes, dient-m'ho a mi? Si vols canvis, hem de sortir als carrers. No és a mi a qui t'has de dirigir.
4: Tens raó. Doncs sortim. Sortim al carrer i protestem.
5: No ens escoltaran.
4: Doncs fem que ens escoltin. És això el que vols pels teus fills?
5: No.
4: Doncs vine, va. Perquè no només som nosaltres els que patim això. Vine amb mi i sortim a lluitar.

0: La vaga de la canadenca va donar més poder als sindicats i les plantilles de les empreses ara tenien més força per negociar millores salarials o de condicions de treball amb els directius. Però la patronal no va conformar-se amb que la classe obrera tingués més drets. De fet, des de 1918 i durant 6 anys, Barcelona va esdevenir un veritable escenari de guerra entre la patronal i els sindicats, especialment la CNT. És l'època del conegut com a pistolerisme. Alguns empresaris volien posar fi a les protestes i reivindicacions obreres i van optar per la via de la força. Van contractar pistolers, sovint vinculats a la policia, que es dedicaven a amenaçar o assassinar líders sindicals. Aquests pistolers sovint actuaven amb el suport policial i governamental i no eren perseguits per les forces de l'ordre. De fet, alguns policies feien servir la llei de fugues per justificar l'assassinat de sindicalistes. La llei permetia disparar a presoners que fugien i en moltes ocasions es va assassinar treballadors detinguts amb l'excusa que havien fugit. Entre els centenars d'assassinats per la patronal durant els anys del pistolerisme hi havia un dels grans líders sindicals de la CNT, Salvador Seguí, a qui la patronal tenia el punt de mira des de l'èxit de la vaga de la canadenca. La CNT va respondre contraatacant amb força i assassinant alguns dels responsables de l'ordre públic de Barcelona d'aquells anys i fins i tot el president del govern espanyol, a Madrid. Amb l'arribada de la dictadura de Primo de Rivera, la CNT, juntament amb altres sindicats i partits polítics, va passar a la clandestinitat i només revifaria amb la seva legalització durant la Segona República. Fem ara un salt endavant en el temps. A altres episodis de Miralls de Memòria hem parlat de la forta repressió que va aplicar el franquisme contra la dissidència política. Durant els anys de la dictadura no estaven permeses les protestes i la societat temia les represàlies de dur la contrària al règim de Franco. Però això no vol dir que no n'hi haguessin. L'1 de març de 1951 va haver-hi una revolta silenciosa a Barcelona, la vaga de tramvies. Tot va començar quan el govern va decidir apujar els preus d'aquest transport a Barcelona, mentre a Madrid era molt més barat. En plena postguerra, la societat vivia en condicions molt dures i el malestar era generalitzat. Per això va començar un boicot a la companyia de tramvies de Barcelona. Durant dues setmanes, la ciutadania de la capital catalana es va negar massivament a utilitzar el transport públic, optant per desplaçar-se a peu i participar en nombroses manifestacions de protesta.
1: L'1 de març de 1951, Barcelona va viure el que va ser la primera mobilització massiva en contra d'una de les mesures implementades pel franquisme. La protesta es va iniciar per l'augment del preu del transport, fet que perjudicava sobretot a la classe obrera, que agafava aquests tramvies per anar a treballar.
2: Mare, marxo! Perdona, però què està passant aquí? Què és tot aquest rebombori?
3: Ai, hola, perdona, m'has dit res?
2: Què ha passat? Per què hi ha tanta gent? He d'agafar el tramvia.
3: Tu has d'agafar el tramvia i tots els que estem aquí també. No llegeixes el diari? Han apujat els preus, noia.
2: Què? No ho sabia. I què fem ara?
4: Protestar és el que fem. No podem deixar que ens robin els sous d'aquesta manera.
2: Però jo he d'anar a treballar, no puc arribar tard a la meva feina.
3: Tu i tots els que estem aquí hem d'anar a treballar, però és la nostra lluita. Tots ja estem junts en això.
2: És cert, sí, teniu tota la raó, perdoneu. Jo també estic amb vosaltres.
5: Disperseu-vos immediatament. Això és una infracció de l'ordre públic.
3: No ens aturaràs tan fàcilment. Tenim dret a protestar contra aquesta injustícia.
4: No marxarem fins que no se'ns escolti. No podeu ignorar les necessitats del poble.
5: La llei és la llei. I no permetré que el desordre continuï.
2: No ens aturaràs. Tenim dret a lluitar pels nostres drets.
6: No tenim prou!

0: Durant els dies en què es va fer el boicot al tramvia, gairebé ningú no l'agafava, encara que haguessin de caminar quilòmetres per anar de casa a la feina. Alguns manifestants van atacar els tramvies i després de diversos dies de boicot i de perdre més de 5 milions de pessetes de l'època, les autoritats franquistes van fer-se enrere amb la pujada del preu dels tramvies. Aquesta no serà ni la primera ni l'última protesta de caire obrer durant el franquisme. Catalunya serà en moltes ocasions epicentre de vagues i mobilitzacions, però també a Euskadi o Astúries tindran un pes important. Ara bé, la repressió contra qualsevol moviment obrer i contra els vaguistes serà sempre molt dura, sovint amb morts o empresonaments. Durant el franquisme, els sindicats estaran prohibits, només n'hi haurà un i serà obligatori afiliar-s'hi, el sindicat vertical, que depèn de la Falange, el partit únic de la dictadura. En aquest sindicat també s'hi havien d'afiliar els propietaris de les empreses. Els representants sindicals s'escollien en una mena d'eleccions que estaven molt controlades pel règim. Però al llarg de la dictadura, persones de caire comunista o antifeixista van anar-se integrant en aquest sindicat sense que el règim ho sabés i van anar vehiculant les protestes de treballadors i treballadores. Als darrers anys del franquisme, la conflictivitat laboral va explotar. Les noves generacions que no havien viscut la guerra i havien crescut en la dictadura reclamaven més drets i millors condicions de vida. La repressió del franquisme contra l'oposició política despertava cada cop més rebuig i el règim començava a plantejar-se la seva continuïtat quan morís Franco. A finals de 1970 es va celebrar el conegut com Procés de Burgos, en què es va condemnar a mort 6 membres d'ETA. Aquella condemna va mobilitzar part de l'oposició no només al País Basc, sinó també a Catalunya i altres indrets de l'Estat. La pressió popular va ser tan gran que el franquisme va haver de rectificar i canviar la pena de mort per 30 anys de presó. És en aquest context que l'octubre de 1971 la zona franca de Barcelona es viurà una de les vagues més icòniques del tardofranquisme, la de la SEAT.
1: 18 d'octubre del 71 és una data especial pels treballadors de SEAT. Sempre hi ha hagut al llarg de la història de la SEAT acomiadaments, però aquell va ser un acomiadament especial perquè era gent que havia estat al jurat d'empresa, que eren jurats d'empresa, que, diguem, bueno, van estar negociant i defensant el conveni, molt representatius, i això és el que li va, diguem, va ser el motiu de l'acomiadament. O sigui, va ser un acomiadament especialment sagnant i que va ser molt sentit per part dels treballadors i treballadores, i per això hi havia la demanda que sempre hi ha hagut, però en aquell moment encara més forta, de la readmissió. I l'empresa es negava amb rodó, i llavors vam pensar, imaginar que podem fer una cosa més forta perquè l'empresa entri a negociar. I ens va acudir això clandestinament, les edicions de la Comissió Obrera de la SEAT, fora de la SEAT, amb reunions clandestines, es va decidir, doncs, bueno, doncs fem una entrada d'amagat dels acomiadats i que entrin sense que l'empresa ho sàpiga i que un cop a dins facin assemblees explicant la necessitat de reivindicar la readmissió.
0: Acabem d'escoltar Josep Carles Vallejo Calderón, antic treballador de la SEAT i activista sindical i antifranquista. Ell va ser testimoni directe i actiu d'aquesta vaga i va patir la repressió franquista.
1: Em passa abans de l'ocupació de la SEAT. O sigui, a mi em van detenir precisament pel Procés de Burgos el desembre del 70, i el règim franquista va declarar un estat d'excepció per intentar tenir més capacitat de repressió i més mans lliures a la repressió que no pas amb les pròpies lleis de la dictadura. Vull dir, i què significava això? Sobretot que podies estar en mans de la policia, dels torturadors, indefinidament. I és això el que a mi em va passar. Vull dir, em van detenir en estat d'excepció i com altres companys de la SEAT, perquè Armando Baro, Silvestre Gilaverte, altres companys també van passar per aquestes circumstàncies i, vam patir tortura. I de tal manera que per nosaltres, durant 20 dies sota tortura, anar a la presó era un alliberament. És una contradicció, però la vam viure d'aquesta manera. Per això és important que la gent sàpiga el que és realment una dictadura feixista com el franquisme.
0: La L'Amàlia, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta per al Josep Carles Vallejo.
2: Durant el franquisme, la gent tenia por a protestar pels seus drets laborals?
1: Vivien en una societat immersa en la por, perquè la repressió del franquisme va ser tan terrible que, de fet, amb la gent gran encara perdura el silenci en molts casos. I el que passa és que allà vam aconseguir trencar la por a partir de la mobilització ampla de la gent amb reivindicacions que eren laborals. Llavors, d'alguna manera deien, no, si això no és fer política, això és reivindicar les necessitats dels treballadors. El que passa és que ells, allò creava consciència perquè veien que els que dirigien la lluita i eren representatius, després els acomiadaven i els empresonaven.
0: En el cas de la SEAT, però, la lluita no era només laboral. Aquesta era una fàbrica estratègica per al règim i estava sotmesa a un control estricte per part de les autoritats franquistes. Tal com explica Pedro Jiménez Muñoz, ex-treballador de la SEAT i actual secretari del Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT.
3: Nosaltres portàvem un distintiu al mono del treball perquè deia que el taller on pertenecies, on treballaves, i la secció, o sigui, estaves controlat com si fossis una presó també, no? Perquè no podies moure com volies, no? Jo tenia la sort perquè era de manteniment. A vegades te preguntaven on vas, no? O sigui, que estaves molt, molt controlat perquè tenia un règim, però era molt militar. Ja dic que abans que havia comandaments que eren comandament de l'exèrcit.
0: Sota tota aquesta pressió i vigilància, membres de Comissions Obreres van aconseguir ser escollits representants de la plantilla dins del sindicat vertical.
1: Però hi havia un marge electiu que si passaves el filtre et podies presentar i llavors la gent normalment, en el cas de la SEAT, va recolzar a la gent antifranquista, a la gent en aquell cas el sindicat clandestí més fort era Comissions Obreres, hi havia algo d'Unió Sindical Obrera, un petit sindicat també clandestí, i els altres, alguns no volien estar a les eleccions sindicals, com és el cas de la CNT, i nosaltres dèiem, hem d'aprofitar les possibilitats legals que hi hagin per organitzar la lluita, i així es va ser. I vam trencar la por a discutir i parlar de les reivindicacions a les assemblees.
0: Poc després de les eleccions, la direcció de la SEAT va voler canviar les condicions de treball de part de la plantilla. Els delegats sindicals, que ara sí que representaven els treballadors, s'hi van oposar. L'empresa va reaccionar amb l'acomiadament d'11 membres del sindicat i 33 treballadors. La plantilla llavors va protestar reclamant la readmissió, però la direcció s'hi va negar. Aleshores, la plantilla va respondre. Van fer entrar els treballadors acomiadats dins la fàbrica d'Amagatotis i un cop dins es va organitzar l'ocupació i tancament de la factoria.
1: Uns quants dels acomiadats van entrar abans de les 6 del matí, el primer torn, camuflats entre altres treballadors, van entrar a la fàbrica i un cop eren a dins van anar pels tallers cridant a fer assemblees i així es va començar tot. I un cop comencen les assemblees es decideix anar tots els tallers cap a on està la direcció, que és les oficines centrals. I llavors es van fer com manxes internes a la fàbrica, passant pels tallers, fins portar tota la gent a davant de les oficines. I allà es va fer una assemblea també, dient escollint una comissió per anar a parlar amb l'empresa, però l'empresa es va negar a rebre'ns.
0: Davant d'aquesta situació, la dictadura va activar la maquinària repressiva i va enviar la policia armada a reprimir les protestes. D'aquest cos policial, conegut popularment com els grisos pel color de l'uniforme, en van parlar al capítol de Miralls de Memòria dedicat a la repressió franquista. La policia armada va entrar amb força dins la fàbrica, fins i tot a cavall, i va llançar gasos lacrimògens contra els obrers. La Noa, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, es pregunta això.
2: Com es van viure les càrregues de la policia dins la SEAT?
1: En el pas d'un taller a l'altre, anant replegant-se la gent davant l'ofensiva de la policia, i un policia es va sentir en un moment com a rodejat, i llavors va disparar, perquè és que no teníem sistemes dissuasoris més que les pistoles i alguns les ametralletes, vull dir que anaven armats, i un atac de la policia. Els que anaven a cavall feien impressió.
3: La gente asustada porque ya algo se oía de que habían podido herir, incluso matar a algún compañero, ¿no?
0: Aquells rumors que sentia en Pedro Jiménez quan va sortir de la fàbrica, poc després es van confirmar. En l'assalt de la policia armada s'havia disparat foc real i es va assassinar Antonio Ruiz Villalba. La seva mort va indignar la societat i va ser una nova espurna que va alimentar l'antifranquisme d'aquells anys. Però encara avui els treballadors de la SEAT reclamen transparència sobre aquells fets.
1: Hi van haver més trets, no només al lloc on van matar o van ferir mortalment el Ruiz Villalba, sinó altres llocs de l'empresa, i de fet va haver-hi moltíssims ferits que van anar al servei mèdic. I aquesta és una dada que l'empresa ens ha negat i amagat sempre. Si nosaltres volíem saber els partes de cures d'aquell dia. I això és un secret. No els tenim.

La força dels sindicats a la SEAT s'ha mantingut des d'aleshores com una forma de garantir els drets de la plantilla. Però, segons l'OCDE, a Espanya els sindicats han anat perdent afiliats des de mitjans dels 90 i té un dels índexs més baixos de la Unió Europea. La lluita per als drets laborals sempre ha estat lligada a les organitzacions obreres i sindicals. L'esclat de la crisi de 2008 va tornar a reactivar el poder de convocatòria d'aquestes entitats, aconseguint grans mobilitzacions populars contra la reforma laboral o la retallada de les pensions, amb dues vagues generals que van aturar l'economia espanyola durant 24 hores. El 1 de maig ha esdevingut un dia internacional que uneix tota la classe obrera del món per reclamar drets laborals i honrar les grans conquestes i les lluites de treballadors i treballadores al llarg de la història. Al capítol d'avui hem parlat amb Ferran Ahisa i Pàmpols, escriptor, poeta i expert en el moviment obrer llibertari. També hem escoltat els testimonis de Josep Carles Vallejo i Calderón, president de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, i en Pedro Jiménez Muñoz, secretari del Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT. Al pròxim capítol de Miralls de Memòria, l'últim d'aquest podcast, tractarem el paper de les polítiques de memòria per recuperar el passat i fer justícia amb les víctimes de la repressió, la violència i la vulneració dels drets humans. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.

0: A la zona de l'Albera, a l'Alt Empordà, així com els massissos de les Gavarres, el Corredor i Cadiretes i el Montseny i les Guilleries, el suro ha estat una activitat forestal tradicional fonamental per a l'economia i la cultura d'aquestes zones. Des de fa segles, l'extracció de suro de l'escorça de l'alzina surera, una activitat de temporada desenvolupada durant l'estiu, sovint en condicions dures, ha generat uns beneficis afegits a l'agricultura. Sobretot, a partir del segle XIX, a Catalunya, es va teixir una xarxa autònoma de tradició familiar i fonamentada en els llaços de solidaritat gremial. Petites empreses especialitzades i localitzades en àrees molt concretes generaven un producte destinat gairebé íntegrament a l'exportació i de renom internacional. Encara avui, l'extracció del suro és una activitat que dona feina a diverses colles. Està lligada, això sí, a les dues grans multinacionals, Amorim i Viam, que dominen la indústria a nivell mundial, encara que a casa nostra han anat empetitint l'entramat industrial. Tot i ser una indústria paradigmàtica de la sostenibilitat, pateix l'estrès dels boscos provocat pel canvi climàtic i la plaga del corc, que dificulten la lleva i minven la productivitat. Una lleva que antigament feien els pagesos de cada poble, sovint en xarxa, i persones d'altres indrets sud-est de la península, com ara Andalusia. Avui dia, la destral l'agafen majoritàriament professionals d'origen sobretot marroquí. Són pocs els joves locals que prenen el relleu d'altres llevadors que van heretar els coneixements dels avis. La tècnica, la destresa i la comprensió tant del bosc com de l'arbre s'aprenen treballant, però una feina dura i física com aquesta, sota el bat de sol que colra la pell, no és atractiva. Ara que som a principis de juny i comença la temporada, hem vingut a conèixer una colla de cantallops i alguns pobles de la vora, a l'Albera, que sense cap ànim racista ni diferenciador es fan dir entre ells la colla del país. En tot cas, d'entrada, l'atribució demostra aquesta realitat. Aquesta feina, com tantes altres, és a la zona de la base de la piràmide. I ells són l'única colla formada només per homes nats a la zona. Aquesta situació no treu el valor de la lleva del suro, ni significa que es pugui fer amb molt d'orgull i partint de l'estima per aquesta feina i aquesta cultura de casa. Aquest és l'esperit amb què el Miquel Brugués va començar fa 20 anys a llevar suro amb els avis del poble i que transmet i comparteix amb els treballadors de la seva colla, tots prou joves. Com el Joan Calvet, de 26, que ja en fa 4 que treballa amb el Miquel, i el Biel, de 18, que tot just comença traginant les panes de suro. Són més amunt de l'ermita de Sant Quirc i Santa Julita, a Rabós, des de les 6 del matí i s'hi estaran fins les 2. Els enxampo a quarts de 10, esmorzant i hidratant-se prou per no parar més endavant.
1: O sigui, antigament aquí els que llevaven el suro eren doncs, tots gent del poble, no? Petits pagesos que s'ajuntaven això els estius per fer la lleva, i tots eren d'aquí, del poble de Cantallops, o d'Espolla, o de Gullana, o Maçanet, i això. Però ja fa molts anys que això va passar, que venien... Aquesta gent doncs, poder ja es van anar jubilant i van anar vinguent gent que venien d'Andalusia, de la part de Huelva, també portuguesos, per fer aquestes campanyes de la lleva del suro. I ja recentment ja quasi tots són colles d'origen marroquí, però inclús que venen del Marroc que estan a fer la lleva i se'n tornen. I alguna altra colla que tenen així senegalesos i això. I res. I molt bé, eh? Vull dir, cadascú ho fa bé. Però així és del país, allò autòctons aquí, doncs poder seríem, no sé si tots pots que quedem, almenys aquí a la zona de l'Alt Empordà, eh? A la zona de les Gavarres i això també hi ha gent, i a la zona d'Arbúcies i Sant Hilari també hi ha gent de... com nosaltres, eh? Vull dir que no som pas únics. Nosaltres diem colla del país només per això, per aquest simple fet.
0: El fenomen de les colles, grups de menys de 10 persones que van llevant durant tot l'estiu a les finques que troben, és més recent, dels anys 60 i 70. A l'Empordà, actualment n'hi ha poques, 4 o 5. Però d'on ve aquesta situació actual? El Miquel i el Llorenç, de 30 pocs, donen el seu punt de vista.
1: Bueno, una mica com sempre passa en tot el sector agrícola i forestal d'arreu del país i en general a tot arreu. Vull dir que són feines que físicament són dures, acostumen a ser mal pagades, bueno, i clar, doncs la gent d'aquí del país doncs hem acostumat a feines més còmodes, més ben pagades, i cada cop costa més trobar gent. Nosaltres, mira, perquè
2: És un ofici que només es fa a l'estiu, també és més difícil d'aprendre'n. Però és que també n'has de saber, i llavors com no aprens?
0: Com els pagesos, que al llarg de l'any es dedicaven a la verema i l'oliva, a més del bestiar, ells compaginen la lleva amb altres oficis.
1: De fet, en el nostre cas, simplement, el que fem és també compaginar-ho amb els nostres oficis. Aquí hi ha gent que, doncs, que un és pagès, els altres són paletes, els altres són forjadors, tenim altres feines. Simplement d'això, doncs, que ara fem com un parèntesi i ens dediquem a la lleva. Nosaltres, almenys aquí n'hi ha uns quants que també fem treballs forestals de tema d'esgrossament, alguna de llenya... Sí, que és el que hi ha per aquí, aquesta zona.
0: El suro, els que van amb destral i el biel, sempre el deixen amb la part interior cap per avall, perquè no perdi humitat i, per tant, pes. El biel, mentrestant, va aprenent veient els altres. Cada suro, cada bosc, cada zona, cada arbre, les seves arrels i els seus talls són diferents. I la primera cosa a aprendre és, precisament, com treure el suro de l'alzina de manera neta i com menys lesiva millor per l'arbre, sabent on tallar cada pana o on fer-li el coll, la zona superior, allà on es marca el tall del tronc. Es tracta d'anar agafant el ritme i anar aprenent, diu el Joan.
3: Pues saber fer anar la picassa i, sobretot, respectar l'arbre, és a dir, no fer mal a l'arbre, però anar amb ritme per treure quilos, bàsicament això.
1: Una cosa que s'ha d'aprendre, bàsicament, que més o menys tots hem après una mica dels avis o que nosaltres ens hem anat ensenyant entre nosaltres, és la tècnica de fer anar la picassa, que és la que, com anomenem, la destral de llevar suro, que és llevar l'arbre, pròpiament dit. És la tècnica d'anar separant l'escorça del tronc sense ferir l'arbre, i treure les panes, que és l'escorça en si, i és això, és com tractar l'arbre. També, a més, el que cal aprendre és com moure's dintre del bosc, perquè també no, aquí ens posem a dintre el bosc i semblaríem un ramat de cabres. Vull dir, aquí hem de seguir un ordre, aquí hi ha un cap de línia, l'altre segueix una línia, i anem escombrant tot el que és una vessant de muntanya i ens hem d'anar coordinant. Això també és una de les coses que també cal tenir en compte a l'hora de treballar aquí al suro.
0: El suro, pel Miquel, és obtenir un recurs natural amb un valor comercial que permet continuar gestionant els boscos. A més de planificar la temporada següent, ell, durant l'hivern, es dedica a negociar amb els propietaris dels boscos i els compradors uns preus que s'han mantingut estancats des de la pandèmia. La indústria manté un cicle continu entre les suredes i la producció, aprofitant tots els subproductes generats en la fabricació i reciclatge de taps de suro. La qualitat del suro i el seu destí final, sigui per a taps de vi jove, cava o vins de reserva, depèn en gran mesura del procés de selecció i classificació posterior a l'extracció.
1: Hi ha una part, poder l'avantatge més bo del suro és que genera uns ingressos en el propietari que això li permet, diguéssim, llavors poder tenir un cert capital per poder, doncs, continuar gestionant el que és la finca forestal, doncs, per arreglar camins o per optar i fer feines de desbrossament. Bàsicament, aquest jo crec que és el principal objectiu de la lleva del suro. Obtenir un recurs que té un valor comercial i amb aquests diners, doncs, poder continuar fent la gestió.
0: El Miquel és la corretja de transmissió dels coneixements de l'ofici i de l'ofici en si mateix. No hi ha escoles, n'ha anat aprenent i ensenyant. I així ho ha fet el Joan. Havia estudiat màrqueting digital, però va deixar la carrera abans d'acabar-la i va començar a treballar amb el Miquel en les feines forestals, la paleteria i la lleva del suro.
3: A mi m'han ensenyat ell, bàsicament. De fet, bueno, no sé això com s'ha d'explicar, però vull dir, va coincidir un any, suposo que necessitava un cop de mà, perquè va coincidir que estaves més o menys sol.
1: Bueno, bàsicament,
3: i... perquè
1: el
3: Navi
1: ja s'havia
3: jubilat. Sí,
1: necessitava una fornada de gent jove que... Per continuar fent la campanya. Doncs, llavors, la solució, més que anar a cridar gent de fora, que tampoc conec, vaig acabar de decidir, doncs, agafar gent jove i ensenyar-los-hi, com s'ha fet sempre, simplement.
3: Sí, sí, això. I llavors, nosaltres no hem començat fent uns primers anys de traginers i després hem passat a llevar, sinó vam començar directament llevant, però perquè no hi havia més gent. Llavors, llevàvem, traginàvem i anàvem fent.
0: De la destral que fan anar els llevadors empordanesos, en diuen picassa, tan sols aquí. A cada lloc, cada destral té les seves particularitats. I, per exemple, els llevadors andalusos que viuen aquí fan servir la seva varietat. L'empordanesa té una fulla allargada, prima i que no fa gaire arc, per poder introduir-la entre l'alzina i el suro i facilitar la lleva, que es fa amb traça i tècnica i no pas amb força. El que no la diferencia de les que fan servir a les Gavarres o qualsevol altre lloc, com Extremadura o Portugal, és l'extrem del mànec acabat en punta. Quan les panes estan mig extretes, però encara cal fer una mica de palanca, és amb aquesta part de l'eina que es fa. D'aquest exercici, aquí, en diuen burxar. En Joan i alguns més de la colla lleven sense guants a les mans, que els queden d'un color granat que crea la sàvia en entrar en contacte amb el metall de la destral. Per a ell, diu, és una senyal que estan treballant el suro. S'ho estimen. Abans, però, de tornar a llevar, es molen la picassa.
3: No res, més molant una mica la picassa. Perquè si passem la pedra i si talla una mica millor.
0: Esmolada la picassa, tornem al bosc. Un bosc que, per cert, es va cremar l'incendi que el 1986 va assolar gairebé 20.000 hectàrees de la comarca.
2: I el que fem és seguir les arrels i li diguem que fem unes línies o ratlles. Seguint la línia de l'arrel cap amunt.
3: Sí. Perquè surti la pana sencera.
2: És a dir, si aquí n'hi ha una,
3: allà n'hi ha una.
2: Farem una altra,
3: i sí.
2: Aquí darrere en farem una altra.
3: Sí, sí.
2: El suro no és que sigui un material molt fort, però les destrals han de ser molt primes, perquè si no, reboten.
3: I fort, i fortes.
2: Llavors també aprofitem les esquerdes que fa el propi suro. També hem de tenir en compte si l'arbre funciona o no, perquè n'hi ha molts que no. El suro no separa. Això és el coll. Això són les ratlles i això és el coll. No fem el coll si l'arbre no pela, perquè després queda l'arbre marcat.
3: L'altra cosa s'ha de procurar... I a part de deixar el coll, doncs amb aquesta forma així, que diem de punta de llapis, per facilitar la següent lleva. I bueno, sí, pel creixement sigui òptim. I a part s'ha de netejar els peus de l'arbre. Perquè si no es pot podrir el suro nou que es fa.
2: Per això l'arbre és un xoc tèrmic que flipes.
0: Un cop fet el coll i els talls, per anar arrencant les panes de la manera més recta possible, en un diàleg constant amb l'escorça i les seves esquerdes naturals, van posant els mànecs de fusta acabats en punta entre la pana i l'arbre. És el que em diuen burxar. Així acaben de retirar les panes entre reveixins, les formigues que de tant en tant els mosseguen, mirant que, a més del pes, les panes també siguin de qualitat. La lleva de mitjana se sol fer cada 14 anys en un arbre. Les alzines d'avui tenen més de 40 anys, l'edat en què se'n comença a llevar el suro. Es van cremar el 1986, però el sutge ja els ha marxat. Per tant, és suro pelegrí, suro de la primera pela. És de poca qualitat. Servirà per a fer conglomerat. A partir de la tercera lleva, el suro és de prou qualitat per a fer-ne taps. El suro català és del millor que hi pot haver.
1: Sí, perquè a petites empreses i aquí molta cosa... N'hi ha, però bàsicament nosaltres el que fem, el que es fa sempre des del bosc, es porta a compradors de suro, que aquests són els que emmagatzemen en primera instància el suro, el classifiquen, fan la primera ebullició, l'assecatge i el premsat. Després, a partir d'aquí, en funció de les qualitats del suro, s'aniran a fàbriques per fer taps de xampany o per fer taps de vida més bona categoria o de més mala. Hi ha fàbriques petites que faran els discos, que va sota el tap de xampany. El tap de xampany és un tap que és aglomerat, però té dos discos o un disco de suro bo. Bueno, que és la indústria del tap, doncs es diversifica molt. Bueno, el sector dels llevaires, de la gent que treballa amb el bosc, hem dit que, vull dir, antigament hi havia les colles dels avis, no?, que feien les seves feines així a nivell local, i això, doncs, ha anat derivant amb el pas dels anys a colles que venen de fora. Evidentment, també hi ha colles que som d'aquí, no?, i ho fem, però que el futur, no ho sé, perquè cada cop costa més trobar gent que vulgui treballar o pugui treballar amb aquest ofici. Tot i que, bueno, nosaltres, per la nostra banda, doncs sí que bueno, hi apostem molt fort, vull dir, amb gent d'aquí, que tingui ofici, ensenyar-los i continuar. Però en general crec que tot s'ha especialitzat i s'especialitzarà en gent que vindrà de fora a fer aquestes tasques, com totes les feines físiques, a nivell forestal o de la construcció, això és així. I a nivell d'indústria del TAP, jo crec que sí, que no fa pas tants anys encara hi havia molta indústria de petita i mitjana empresa que feien TAPs. Antigament aquí a la zona de l'Alt Empordà n'hi havia molt, però això va desaparèixer i ara està tota concentrada a la zona de sud de Girona, el que seria Cassà de la Selva, Palafrugell, també Santa Coloma de Farners, però moltes han anat tancant. Moltes petites empreses en els últims 20 anys han tancat, en queden unes quantes, que aquestes són les que s'han especialitzat en fer taps de molt bona qualitat i tenen el seu segment de mercat, però en general tot s'ha anat concentrant en grups empresarials que han anat absorbint aquestes petites empreses que tancaven i bàsicament el que hi ha ara actualment és un gran grup que és portuguès i un altre gran grup que és francès. Aquests dos grans corporacions controlen pràcticament la totalitat del suro a nivell mundial, tant el que es fa aquí a Catalunya com es fa a Andalusia, Portugal, Marroc o Còrsega, que són les zones de producció. Però la tendència jo veig que, com en molts altres sectors de qualsevol indústria que parlis, doncs és concentració en poques mans, sovint de fora, bueno, de fora o d'aquí, en aquest cas és de fora, però el que fa una mica de por a mi personalment és que quan quedin només aquests dos grans grups que marquin els preus, bueno, els que faran el que voldran. Ensorraran els preus de compra i ho controlaran tot. Tindran, com es diu, la paella pel mànec. I aquí jo crec que és la tendència que hi ha actualment. A mesura que es concentra tot el capital en poques mans, doncs és malament. Per això intentem, doncs, que almenys el nostre suro vagi a tots els fabricants possibles, sobretot si són d'indústria catalana, que almenys es mantingui.
0: Ells, ara, estan rejuvenint les alzines, el bosc que no és prou productiu després dels incendis i que els darrers anys s'està reintroduint al cicle de la lleva. El clima, explica el Joan, marcarà la seva trajectòria i la del suro, però la voluntat és la continuïtat. Mentre plogui i hi hagi suros, ell té ganes de continuar llevant, de llevar arbres com aquests, per poc agraïts que siguin. Però veurem tal i com estan les coses. Però si és una feina que t'agrada i t'agrada estar fora, és una bona feina, diuen. Encara que tots podrien estar fent feines més ben pagades, fer franges, desbrossar, però és alguna cosa més enllà dels diners.
3: Si estem fent això és perquè ens agrada fer això i perquè collons és dur, però ho gaudim. Jo crec que té algo que enganxa.
2: Clar, és això, és una feina que es fa als mesos d'estiu. Quan s'acaba dius, ui, que bé, s'ha acabat. Però al novembre, que ja no fa calor i ja te n'has oblidat, dius, ostres, ara al maig, quan arribem maig, ja anirem a Palasuro. Perquè el so aquest i... Bueno, al final és un diàleg que fas amb cada arbre i enganxa una mica. Bueno, sí que te n'oblides ràpid, però després tu ho trobes a faltar. També és una feina de temporada ara, que diguem dels 2-3 mesos, perquè hi ha algú que es dedica a buscar unes finques i ens podem anar movent, perquè el que deia abans en Miquel explicava dels propietaris, que és això, que no s'agrupen la gent del poble i fa el suro del poble, és que ens anem de poble en poble a fer les finques i podem allargar aquest temps de feina. Si no, al final faries el suro del teu poble o que toca i seria un mes a més. Poder no hi ha molts propietaris, però hi ha moltes hectàrees de suro i fan una mica de cua els propietaris, perquè no hi ha tantes colles i poder sí que pots portar gent de fora i tal, però bueno, poder és més difícil.
3: I perquè a part, també és això, si tu tens una finca i a la teva finca hi tens suro bo, també és una cosa amb la que pots treure un rèdit.
2: I que s'han de tractar bé els arbres, perquè si maltractes els arbres, a la següent, a part de que costa perquè ha fet una ferida i no sé què, pues els quilos baixen.
0: Tal com diu el Joan, mentre sigui possible, ell continuarà, d'estral en mà, llevant suro cada estiu, agafant el relleu del Miquel i d'aquells de qui ell el va agafar. Tots destaquen la importància d'aquesta transmissió intergeneracional per mantenir aquesta tradició viva des de fa més de 200 anys. Malgrat la notable reducció de mà d'obra local experimentada, aquesta nova generació, de moment poc nombrosa, que representen el Pau i el Biel, és l'esperança i la garantia de la continuïtat d'aquesta feina, que no ha deixat de ser manual i que requereix habilitat, precisió i una connexió amb la natura. La indústria del suro, a Catalunya, com a exemple d'economia circular i sostenible, ha demostrat una notable capacitat d'adaptació a la modernitat. Malgrat les inclemències climàtiques, les plagues i les seves repercussions en la productivitat, malgrat la duresa de l'ofici, el futur continua passant per la primera baula del procés, la lleva, una feina que sembla pretèrita, però que ha de ser atemporal. El suro té totes les característiques per millorar la seva competitivitat i assegurar la viabilitat forestal i industrial a llarg termini amb suro de quilòmetre zero a disposició. I amb llevadors de quilòmetre zero que treballin colze a colze amb els que venen de més lluny.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
1: 2014. Nimfa dorment. Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
2: Glòria Fontova.
4: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per a espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
5: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Gastroenteritis aguda, salmonelosi i toxinfeccions alimentàries. Què fer i com evitar-les?
7: L'estiu és l'època de l'any on és més fàcil patir una intoxicació alimentària com, per exemple, una salmonelosi. Assegureu-vos de cuinar els aliments a temperatures adequades i no deixeu menjar fora de la nevera més del temps recomanat. Renteu-vos les mans abans de manipular aliments i netegeu bé les superfícies de la cuina. En el cas que presenteu símptomes com diarrea, vòmits o febre, heu de beure molts líquids per evitar la deshidratació i consultar un metge si els símptomes persisteixen.
5: Salut activa.
8: Mercè Pallarès, metgessa d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: La gastroenteritis és una inflamació o infecció del tub digestiu que ens provoca diarrea, no? I ens pot provocar també nàusees, vòmits i mal de panxa. A l'estiu és freqüent agafar gastroenteritis per haver consumit aliments contaminats amb bacteris, com per exemple la salmonella, que degut a la calor és més fàcil que proliferin. Llavors hem de tenir molta precaució a l'hora de manipular els aliments per evitar aquest tipus d'infeccions. El que hem de fer, si tenim una gastroenteritis, el més important de tot és, sobretot, beure líquids per rehidratar-nos i evitar la deshidratació, que és la causa més greu de vegades de consulta, vale? Sobretot amb nens i amb gent gran o amb malalties cròniques. Llavors, el més important, quan tenim molta nàusea i molt de vòmit i no tolerem els aliments sòlids, és rehidratar-nos a petites culleradetes de líquids, d'infusions, de brou sense greixos, d'aigua amb llimona o de preparats de farmàcia que es dilueixen amb un litre d'aigua. I fer, sobretot, petits grupets, cada 15 minuts, una o dues cullerades soperes d'aquest líquid i anar veient si tolerem. A mesura que anem tolerant els líquids, llavors anem introduint progressivament aliments sòlids astringents, no? Una poma cuita, un arròs bullit, patata pastanaga bullida i carns blanques com el pit de pollastre a la planxa o al forn. Per evitar la transmissió és molt important que la persona que tingui la gastroenteritis sempre faci un rentat de mans abans i després de menjar i no compartiu els estris de la persona que està infectada.
5: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La xarxa de comunicació local.
10: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
11: Avui va de catifes vermelles. Els antics fenicis van descobrir el color vermell i és el color que es feia servir per tenyir les túniques dels reis i els sacerdots i també, com no, les famoses catifes perses. Extreien els pigments d'un cargol de mar que era molt difícil de trobar i per això no en podien fer gaire quantitat. I es va convertir en un color exclusiu per les classes més poderoses. Era el color de les catifes que posaven al pas dels reis. Les catifes vermelles segueixen sent un símbol de prestigi, glamour i luxe. Segur que t'ha vingut al cap esdeveniments diplomàtics i potser la famosa catifa vermella de la gala dels Oscars. Doncs t'explico curiositats d'aquesta catifa. Mira, la catifa de la gala dels Oscars medeix al voltant de 150 metres de llarg per 10 metres d'ample i es necessiten unes 3.000 persones per posar-la bé. T'has donat compte que quan parlem de catifes vermelles diuen que desfilen o passegen? No diuen que caminen. Doncs això ve pel que dèiem abans. Es tracta d'una qüestió d'estatus i representa que qui passeja per aquesta catifa està allà perquè ha aconseguit per mèrits propis el seu estatus amb sacrifici i treball dur. Per això és un privilegi desfilar per una catifa vermella. Quines coses, eh? Doncs mira, ja per acabar, hi posarem una mica d'imaginació. I marxarem volant. Imagina que tens una catifa voladora. De quin color seria? Potser vermella. Doncs la meva seria de molts colors. I sobretot que no hi falti brilli. Apa, que me'n vaig volant.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre, que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats, s'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 6 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat, mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Una calorada que afecta especialment les persones més vulnerables. Aprofundirem tot seguit en els efectes que té en els malalts d'Alzheimer en conversa amb Montse Vergés, responsable de la unitat d'atenció diurna d'ACE Alzheimer Center Barcelona. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Vall, que han ofert una actuació.

0: Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns. A hores d'ara, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara comencem a parlar ja de retencions habituals, sobretot en direcció a Barcelona i als seus voltants i accessos. Tenim cues amb tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que de retruc ens deixa retencions en sentit Llobregat a les dues primeres parts de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Vallès també tenim retencions, com dèiem, a la C58 de manera intermitent a l'alçada de Sant Quirze del Vallès. També a la AP7 hi ha retencions en el tram en sentit sud entre la Roca del Vallès i Montmeló. També tenim retencions d'un quilòmetre a la C59 a Caldes de Montbui o a la C17 a Parets del Vallès en sentit sud. Per altra banda, al Llobregat ja també tenim retencions per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, també de manera intermitent en direcció Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, retencions de 4 quilòmetres i mig per la C32 des de Gavà i Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, Rodalies recupera aquest dilluns el servei de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Renfe mantindrà els autobusos complementaris per compensar les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions. Tot plegat després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener. D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. I previsió del temps ara, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Comença una setmana que serà d'extrema calor a Catalunya. Una onada de calor de primera categoria. I, de fet, ja al matí d'aquest dilluns està començant francament càlid, sobretot a les comarques de la costa i les de Girona, cap a l'Empordà. Continua bufant un palet de tramuntana molt feble, però molt cremadora i, per tant, temperatura disparada. Al llarg d'aquest matí, amb un cel completament ras, sí que hi ha restes de fum dels incendis que tenim a hores d'ara a la Catalunya Nord i, de fet, aquesta tarda es formaran algunes nuvolades al Prepirineu, especialment del Berguedà cap a les comarques de Lleida. I, de fet, amb algun ruixat molt local, sobretot amb 4 gotes de calor. La temperatura aquesta tarda puja més que la d'ahir. Arribarem a passar dels 40 graus ja a les comarques de Ponent. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa. Edició matí.
0: Us ho destacàvem en la portada. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Totes aquestes feines de combat de les flames s'emmarquen en el context de la segona onada de calor de l'estiu i això fa mantenir una especial vigilància dels efectius desplegats sobre el terreny. El cap dels bombers a Girona, Jordi Martín, ha explicat com s'afronta la jornada d'avui, que pot ser decisiva de cara al control de les flames, malgrat que l'extinció total no s'espera, com a mínim, fins a mitjans d'aquesta setmana.
4: Un incendi que ha continuat doncs, mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet doncs, afrontar doncs, la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti doncs, encarar demà amb les millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
0: Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial justament a la zona a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
5: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim I res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a S'Agaró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.

0: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur, perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: I mentrestant continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa justament d'aquest incendi. El confinament a la colònia del Palau i al carrer Clavell, a Sant Andreu de la Barca, s'ha aixecat un cop estabilitzat un altre incendi, en aquest cas el que ha afectat el municipi del Baix Llobregat aquest diumenge. El foc ha cremat en ascendent i amb força intensitat, però els bombers han aconseguit que la intensitat dels dos flancs disminuís ràpidament. No hi ha hagut perill per a les urbanitzacions properes. S'hi han destinat, això sí, 5 mitjans aeris i 11 de terrestres, prioritzant els aeris al flanc esquerre, que era el motor del foc. Protecció Civil ha demanat als ciutadans que no s'acostin a la zona per precaució. 1.500 veïns afectats han rebut una alerta als seus mòbils per iniciar el confinament mentre han durat les tasques d'extinció del foc. Doncs lluny de millorar el risc d'incendis, augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix, perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt del foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció dels incendis ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I el parc de Collserola conserva desenes de camins que connectaven antigues masies o eren lloc de pas pels pagesos que treballaven les terres. Aquells usos han desaparegut i l'espai natural s'ha convertit, a l'espera que s'aixequin totes les prohibicions de pas que imposa la pesta porcina, en àrea d'esport i senderisme. Un grup de veïns que viuen a les Planes, a Sant Cugat del Vallès, netegen i mantenen el camí més a prop de casa ells mateixos i demanen que el consorci que gestiona el parc de Collserola faci una llista dels camins interns que val la pena de conservar. És una informació d'en Manel Gómez i de l'Anna Ruiz.
2: Aquest és el camí que el Carlos, l'Àngel i la Marifé recorren cada dia i que també cuiden i mantenen davant el creixement de la natura. Un camí històric, perquè Collserola n'està ple.
3: Sí que hi ha uns camins, diguem, que serien més importants perquè connecten, per exemple, aquest és el cas de dos veïnats, la Floresta i les Planes. Hi ha uns altres camins que connecten masies, hi ha uns altres camins, per exemple, hi ha un camí que connecta la Floresta amb la Rierada, que està a Molins de Rei. Aquests camins, diguem, es van tancant i veritablement hi ha molts camins, però penso que caldria fer una tria i dedicar uns recursos a mantenir els que serien més importants.
4: Hay zonas muy estrechas, hay otras zonas que están con muchas piedras, con muy poco, por no decir nada, de mantenimiento.
5: Pues se ha ido cerrando poquito a poco, porque claro, hasta que, como somos poca gente los que lo vamos utilizando, pues la naturaleza pide su lugar.
3: Fem una crida a que el parc de Collserola mantingui aquests camins que connecten al dintre del parc.
2: En aquest sentit, els veïns proposen l'elaboració d'un cens de camins històrics i prioritzar els més importants per conservar la memòria natural i històrica del parc.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous, us ho explicàvem. És la segona de l'estiu que s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindrà per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. Una arribada d'aquesta nova onada de calor que tornen a posar en risc les persones més vulnerables i, entre elles, les que conviuen amb l'Alzheimer. La calor extrema altera rutines, dificulta la percepció del malestar i pot desencadenar situacions complexes que sovint passen desapercebudes. Volem poder identificar aquests símptomes i per això ens acompanya la Montse Vergés. Ella és responsable d'infermeria de la unitat d'atenció diurna d'AC Alzheimer Center Barcelona. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns avui. Per què la calor afecta tant les persones amb Alzheimer? Què fa que siguin un dels col·lectius més vulnerables durant les onades de calor?
6: Bon dia.
1: Em sembla que tenim problemes per intentar establir amb correcció aquesta entrevista, aquesta connexió. Que fem és parlar d'altres temes, intentarem recuperar-la d'aquí una estona. Dèiem que el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic i per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té més detalls la Carme De Fez.
7: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
8: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
7: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
8: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
7: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de Metges de Catalunya fet el mes de juny.
1: I Catalunya s'ha bolcat un any més amb el Mulla't per l'esclerosi múltiple. 110.000 persones han participat en aquest bany solidari a les 500 piscines que s'han sumat a la campanya per conscienciar sobre aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta 12.000 persones a casa nostra. L'acte central s'ha fet al Club Natació Atlètic Barceloneta. L'ha seguit la Marina Sancho, de BTV.
9: El Mulla't per l'esclerosi múltiple ha fet posar el banyador a milers de persones que han saltat a la piscina per una mateixa causa. Més enllà del gest, la cita busca fer visible una realitat amb què conviuen més de 12.000 persones a Catalunya. L'Albert és una d'elles.
10: A mi em van diagnosticar esclerosi múltiple a l'abril de 2023. És molt xulo perquè arriba, diguéssim, tota aquesta divulgació a moltíssima gent, també perquè la gent en prengui consciència, ens en tingui una miqueta més.
9: Els fons es destinaran tant als serveis d'acompanyament per a les persones amb esclerosi múltiple com a la recerca científica, però encara hi ha feina per fer.
11: Que tenim un gran número de tractaments, però encara hi ha unes necessitats no cobertes molt importants, com totes les funcions que fan les associacions de pacients, d'acompanyament al pacient, de rehabilitació, d'activitats, de coneixement de la malaltia.
9: El Mulla't es repetirà durant les properes setmanes i les donacions també es poden fer a través de la pàgina web.
1: El Departament de Salut convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, als centres de primària, a les xarxes socials i als punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea de medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa i a nosaltres ens ho explica la Maite Polo.
6: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
12: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús. Això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut. I com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer deport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides. Ha de ser un diàleg amb el professional sanitari.
6: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
1: Deu minuts i arribarem a 8:15 del matí. Hisenda convoca avui les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per fixar els objectius de dèficit de cara a la presentació dels pressupostos del 2027. Després d'aquest tràmit, el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa i es remetrà el projecte al Congrés. Tot plegat arriba després que el govern espanyol hagi aprovat el quadre macroeconòmic que serveix de base per a l'elaboració dels comptes. L'executiu apuja 0,4 dècimes la previsió de creixement del producte interior brut per aquest any fins al 2,6% anual, tot i la incertesa econòmica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. Avui declara a l'Audiència de Barcelona l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en el judici sobre el retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. La sessió d'avui arriba després que la setmana passada el tribunal ja descartés peticions de presó als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, un cop retirat el presumpte delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. El judici s'allargarà fins al 15 de juliol. I a Veneçuela, la xifra de morts pel doble terratrèmol del passat 24 de juny ha augmentat a més de 3.000, mentre que el nombre de ferits també s'ha elevat fins a prop dels 17.000, segons ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Segons el govern veneçolà, hi ha 17.345 persones sense habitatges, amb 856 edificis afectats, 190 dels quals esfondrats. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors ha elevat el nombre d'espanyols morts fins als 35, mentre que 140 continuen desapareguts, 11 dels quals estan localitzats sota la runa dels edificis esfondrats. El ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar 3 vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta acompanyat del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de les dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
13: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
14: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
1: I avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes amb l'inici a Granollers i al final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. Un recorregut d'avui que tindrà nombroses afectacions en vies del Vallès, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Ho repassa el Marc Pijuan.
15: L'inici neutralitzat de l'etapa amb sortida a Granollers es produirà des del carrer Ramon Llull. El traçat per la capital del Vallès Oriental passarà per vies com el carrer Macià, el Girona i deixaran enrere la ciutat vallesana per la Ronda Nord. El recorregut de l'etapa transcorrerà tot seguit per municipis com Sant Feliu de Codines, Tona o Vic. A la capital osonenca, els corredors hi accediran per la carretera d'Arbúcies, enfilaran la Rambla Montserrat i passaran per la plaça Major. El recorregut portarà el gran pilot a Ripoll i Campdevànol. Posteriorment, hauran d'afrontar l'ascensió a la Collada de Toses, l'últim gran obstacle abans de travessar la frontera amb França. El desenllaç arribarà amb la pujada final a l'estació dels Angles, una ascensió d'1,7 quilòmetres.
1: Doncs deixem de moment la bicicleta, perquè el Mundial de Futbol Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2. Un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima, ja amb el temps complet. I a les 9 del vespre, la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels De La Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez i que compta amb Cristiano Ronaldo, que als 41 anys esgota l'última oportunitat de guanyar un Mundial.

0: Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. En fa la fotografia Martí Paola, de Canal Terrassa.
1: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions a tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
4: Sabies que...
5: Abans d'adquirir un protector solar, és important conèixer algunes curiositats, com el significat de SPF, que fa referència a la seva protecció. Sun Protection Factor fa referència al temps de protecció solar que tenim davant de l'exposició als rajos ultraviolats. Per exemple, si fem servir una crema amb SPF 30, no vol dir que la nostra pell estarà protegida durant 30 minuts, sinó que el temps que estarem protegits davant la radiació solar serà 30 vegades el temps que ho estaríem sense el producte SPF. També t'interessarà saber que un protector amb SPF 100 no és el doble d'eficaç contra la radiació ultraviolada que un amb SPF 50. Encara que suggereixi que són molt més segurs, no és així. Qualsevol SPF més gran de 50 només protegeix entre un 98,5 i un 99% dels rajos solars, mentre que un SPF 50 protegeix un 98%. La diferència és gairebé nula, així que els factors de protecció solar més elevats de 50 no augmenten la protecció davant de la radiació ultraviolada. Això no vol dir que no hi hagi protectors solars amb SPF 100, però solen utilitzar-los les persones amb al·lèrgia al sol, pacients oncològics o aquells amb la pell molt delicada.
2: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc, presumptament per l'ús d'una radial. De seguida connectarem en directe amb el centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, on s'està gestionant aquest incendi per buscar la darrera hora amb els companys de TV Costa Brava. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 6 de juliol. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Doncs sobre tot aquest escenari de risc d'incendis i també de la gestió que cal fer dels boscos per evitar-ne la virulència i l'expansió, en parlarem tot seguit amb Jordi Terrades, director gerent de Boscat. Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques, on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Vall de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou. I obrim ara àrea de serveis, parlant-vos primer de l'ensurt que s'ha viscut de matinada quan l'AP7 ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, tranquil·litat a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Es registren les habituals cues al nus de la Trinitat, que també afecten les dues rondes en sentit sud. Al Vallès, congestió intermitent per la C58 des de Sant Quirze en sentit Barcelona. I a l'AP7 en sentit sud hi ha lentitud a la Roca, a Montmeló i a Barberà. I pel que fa al Llobregat, retencions per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i el Papiol. Pel que fa al transport públic, Rodalies recupera aquest dilluns el servei de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Renfe mantindrà els autobusos complementaris per compensar les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions. Tot plegat després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener. D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre La Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. I pel que fa al temps, nova onada de calor arrenca una setmana d'extrema calor a Catalunya. De fet, aquest matí de dilluns està sent molt càlid, principalment a les comarques de la costa i també de Girona. Ens espera així temperatures disparades, cel ras i restes de fum dels incendis a la Catalunya Nord. Aquesta tarda passarem dels 40 graus a les comarques de Ponent.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 8:15, us ho dèiem suar en titulars. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem l'última hora en connexió des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi ha els nostres companys Marc Montes i Raül Martín. Molt bon dia. Raül, explica'ns quina és l'última hora.
2: Bon dia, doncs sí, ens trobem en aquest centre, no, de comandament base aquí a la Bisbal d'Empordà, i l'última hora és que tot pinta que hi ha bones notícies, perquè tota la base que hi havia aquí de les carpes muntades a poc es va reduint amb aquesta gent. I com bé comentaves, l'última hora és que ahir, a la compareixença de les 8 del vespre, en Jordi Martín, que és el cap de bombers de Girona, va explicar, doncs, que ja tenien el 80% estabilitzat d'aquests 40 quilòmetres que hi ha a l'incendi de les Gavarres, que tot i això hi havia algunes fumaroles, però que estaven refredant tota aquesta zona. I és l'última hora també la que es va avançar ahir diumenge. Va ser que s'aixecava aquest confinament a totes les poblacions afectades i que les persones que van ser evacuades, doncs, podien tornar als seus domicilis. També Jordi va explicar que s'havien fet una inspecció de totes les edificacions afectades i hi havia més d'una vuitantena, i hi havia 14 del perímetre afectades, i una desena d'aquests habitatges, no, afectats eren de major importància. L'última hora també és que nosaltres estem esperant ara a 8:15 que facin aquesta nova compareixença als bombers aquí als mitjans de comunicació per explicar com ha anat tota aquesta matinada. Però nosaltres el que anem a fer és escoltar les paraules que deia ahir el cap de bombers d'aquí de comarca gironina, Jordi Martín.
3: Un incendi que ha continuat, doncs, mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet, doncs, afrontar, doncs, la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti, doncs, encarar demà amb les millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
2: El que sí que van informar també és que aquesta matinada, doncs, la baixada d'aquesta tramuntana seria favorable i que continuarien treballant i que serien hores intenses. Ja es poden parlar també d'aquestes més de 2.200 hectàrees cremades que ocupen el 97% de l'espai protegit del massís de les Gavarres. El 15% han afectat a la zona més urbana, el 53% a zones agrícoles i tota la resta són espais forestals. També els agents rurals van explicar, doncs, que aquesta calor i aquesta humitat, doncs, han fet també, doncs, que el foc, doncs, hagi tardat més en estabilitzar-se. Però el que diem, nosaltres estem a punt per atendre, bueno, perquè siguem atesos, no?, pels bombers, perquè ens expliquin aquesta última compareixença a pocs minuts, perquè avui dilluns ja fa 3 dies des que va començar aquest incendi al massís de les Gavarres.
1: Doncs gràcies, en Raül. Gràcies, deia Raül, per aquesta última hora. Línies obertes, i en tan bon punt comenci aquesta compareixença tornarem a connectar amb vosaltres en aquest espai concret de comandament. Gràcies, companys. Fins ara. Doncs, pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat també una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro i de les Cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
4: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
5: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur, perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: L'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega: com gestionem realment els nostres boscos. Les imatges d'aquest cap de setmana han evidenciat mancances que els gestors forestals fa temps que denuncien: camins impracticables, massa combustible i una burocràcia que frena qualsevol actuació. En parlem tot seguit amb Jordi Terrades. Ell és director gerent de Boscat, és la federació que agrupa les associacions de propietaris forestals de Catalunya i que representen més de 200.000 hectàrees de bosc. Senyor Terrades, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Hola, bon dia.
1: Quan el bosc ja crema, aleshores tothom veu que hi ha massa combustible, però vostès ja fa anys que alerten que el bosc català no és rendible i que per això s'abandona. Quina relació directa hi ha entre la pèrdua de rendibilitat i la intensitat del foc que hem vist a les Gavarres aquests tres dies?
6: Doncs mira, de forma genèrica podríem dir que quan menys rendible, més incendis tenim, bàsicament perquè deixem de gestionar els boscos, deixem d'aprofitar aquests recursos que tenim forestals, se'ns acumulen en el bosc, que llavors li diem que tenim combustible, ja no parlem de bosc com a tal, sinó de combustible, i quan més combustible hi ha, quan hi ha un incendi, doncs evidentment és més gran. Però sí que m'agradaria fer un incís, perquè el massís de les Gavarres era un massís també gestionat. Aquí hi havia una associació de propietaris forestals, hi ha una associació que agrupa unes 9.000 hectàrees, uns 70 socis, hi ha un consorci també de les Gavarres que ha estat també actiu en la gestió, que s'havien fet infraestructures de prevenció d'incendis, s'havia fet gestió forestal, i tot i així, amb els incendis que tenim avui en dia, aquestes infraestructures es veuen superades quan un incendi ja entra amb molta velocitat en un massís, com és el cas que ha passat aquí.
1: Aleshores, què podríem dir? Que falten professionals del sector? Que hi ha una incomprensió social davant la tala d'arbres, tot i ser necessari per la salut del bosc, per exemple?
6: És un seguit de tots aquests factors que comentes, de fet. Falten professionals del bosc, és evident. És un sector que ha anat fent-se petit amb els anys i, per tant, hi queda molt poca gent que hi treballi, i que hi vulgui treballar de nova, doncs n'hi falta molta. I perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps, també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui, les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser. I en el sector dels boscos ens passa. Per tenir uns boscos vius, sans i que puguem protegir-los, necessitem gestionar-los de forma activa. I aquí ens falta doncs poder explicar, i la gent ha de poder entendre doncs que per gestionar hem de tallar alguns dels arbres per tenir unes estructures més resilients davant dels incendis.
1: Jordi Terrades, director gerent de Boscat, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí, molt pendents de la compareixença que ara mateix estan tenint els bombers a la Bisbal d'Empordà, i per tant ho deixem aquí si li sembla bé i connectem en directe allà. Gràcies, bona tarda, bon dia.
7: Bon dia, sabem que estem en una onada de calor, sabem que hi ha l'entrada de marinada, ens continua preocupant aquest flanc dret, no?, que ja venim treballant des de fa dies, i aleshores seguirem amb els efectius, seguirem amb l'incendi estabilitzat i esperarem que passi tot el dia d'avui, a veure com evolucionen aquests punts calents i aquestes represes. Aleshores, seguim amb les 2.025 hectàrees del font de satèl·lit. Les afectacions, s'han fet la revisió de totes les afectacions estructurals. Hi hauria 55 edificacions intactes en aquesta zona de cremat, d'on ha passat el foc. Hi hauria 14 amb afectació parcial, que vol dir que el foc ha tingut alguna afectació a l'exterior de l'edifici, de l'habitatge, però no a l'interior, i una 11 edificacions en les que sí que han tingut una afectació estructural, una afectació a l'interior de l'habitatge. Estem treballant 184 efectius de bombers, hi ha 25 vehicles d'aigua i un total de 40 vehicles. Seguirem amb aquest dispositiu, també hi ha un bombarder que estarà activat i que estarà treballant durant tot el dia, i l'helicòpter de comandament, i junts amb el GRAF i tots els recursos de tot el dispositiu.
8: Llavors, entenc que avui tampoc preveieu controlar l'incendi per aquestes revifades, no sé si pot concretar, i crec que hi ha hagut alguna fora del perímetre, també?
7: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar tot sobretot les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 km hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no. Però veient com durant el dia i aquesta matinada mateix no, hem tingut aquesta revifada molt a prop del perímetre, diré pràcticament zona cremada, però hem tingut aquesta revifada que hem pogut apagar, doncs hauríem d'esperar tot el dia d'avui.
9: A quin lloc exactament aquesta revifada?
7: Sí, ha sigut molt a prop de Mas Ambròs, a tal de tot de l'urbanització al Mirador. Allà és on hi ha hagut aquesta petita reproducció que de seguida s'ha pogut controlar.
10: Ahir ja hi va haver també alguns incendis a altres punts de Catalunya. Mm-hmm. Entenc que això, aquesta setmana amb onada de calor, és un dels temes que més es preocupa, no?, el de la simultaneïtat d'incendis.
7: Efectivament, el cos de bombers treballa sobretot no, doncs per poder donar servei no només als incendis forestals, sinó a tots els serveis de la ciutadania que ens reclama durant el dia, i per tant es tracta de ser eficients, també treballem en xarxa, doncs hem vingut vehicles de tot Catalunya, de tot el cos de bombers, i el que treballem és per ser efectius i per estar preparats doncs, per si hi ha altres focs, poder reaccionar ràpid i també poder enviar els recursos necessaris.
8: Què és el que més us preocupa ara mateix? Perquè està clar que reducció d'efectius ha sigut bastant dràstica, no? Uh-huh. Esteu més tranquils, però què és el que més us preocupa ara mateix?
7: El que més ens preocupa segueix sent el flanc dret, segueix sent l'interior de les Gavarres. Quan parlem de flanc dret és això que dona no, cap a Girona, d'alguna manera. Continua sent el que ens preocupa tant per l'entrada de la Marinada com per aquesta definició de perímetre, aquest perímetre no, com desigual i com amb llengües i difícil d'extingir, i és on hi tenim la vigilància i és on hi tindrem també doncs, els mitjans aeris també vigilant des de l'aire, perquè de seguida que es detecti una columna poder-hi reaccionar ràpid.
11: Tot i això, el pronòstic del vent és més favorable que el primer dia, el divendres?
7: Les marinades seran reforçades durant l'onada de calor. O sigui que sí que vam tenir un vent, en l'incendi va córrer amb tramuntana, i el vent de tramuntana no, doncs és el que va fer, de fet, que l'incendi es desenvolupés tan ràpid amb aquest pirocúmul, era una situació, ara és una altra situació, les marinades no seran tan fortes com la tramuntana, però sí que es poden anar reforçant amb aquesta onada de calor i ens preocupen.
8: I pel que fa a zona urbana, hi ha algun punt que us preocupi o que els veïns hagin d'estar especialment alerta?
7: Tota la zona urbana no, de Mont-repòs i la Mas Ambròs són zones que estan molt a prop de perímetre i que, per tant, no, tot i que s'han desconfinat no, i s'havia evacuat i ara la gent pot estar a les cases, doncs sí que ens preocupa en el sentit de que tot i que estan amb seguretat, doncs han de tenir no, una vigilància, tant, que la farem nosaltres, òbviament.
12: La limitació, les restriccions a la circulació dintre de la zona cremada, com continuen, sotsinspectora?
7: Sí, de la mateixa manera que s'ha aixecat no, el confinament, sí que es continua amb el control d'accés, és a dir, tota la nostra zona de treball és una zona restringida, i segueixen els talls de carreteres, la de Romanyà i la de Coll de la Ganga, les dues estan tallades d'accés, i són per fer-lo servir nosaltres, per els nostres moviments, o per les persones que necessitin aquest accés als habitatges, molt concretament, d'aquestes dues urbanitzacions.
8: Sí, seguirà sent amb acompanyament l'accés a dintre del perímetre.
7: Exacte.
9: Molt bé, gràcies.
7: Merci.
9: Gràcies.
12: Moltes gràcies, Maria.
8: Vinga, parlem més tard.
1: Doncs escoltàvem a Mari Muñoz, que era sotsinspectora dels bombers, dient que els preocupa moltíssim encara el flanc dret, el que, diguéssim, acompanyaria o aniria, les flames anirien cap a Girona, que els preocupa també la simultaneïtat que es pugui produir d'altres incendis i que els preocupa també moltíssim, està clar, les hores centrals del dia en aquesta onada de calor amb el vent que podria doncs, bufar a 30 km per hora i que, evidentment, no està controlat el foc i no el donaran per controlat encara, ni tan sols potser al finalitzar el dia. Per tant, era aquesta compareixença en directe que us hem ofert íntegrament des d'aquí, des del Notícies en Xarxa. I mentrestant, continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu justament per aquest foc, i al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, ja ho sabeu, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Però, lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix, perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció d'aquests focs ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous. És la segona de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. I com us avançàvem en titulars, el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu, per quart any consecutiu, sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té més detalls la Carme De Fez.
13: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
14: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
13: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
14: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
13: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de metges de Catalunya fet el mes de juny.
1: El ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, acompanyat del seu company d'equip, Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la General amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de totes dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
15: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa del Tour a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
16: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i, malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
1: I avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb inici a Granollers i final a Les Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. I el Mundial de Futbol, Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2. Un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complet. I els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. En fa la fotografia Martí Paola, de Canal Terrassa.
17: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions de tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo? Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat després de declarar el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Aquesta matinada hi ha hagut una petita revifada de les flames i els bombers creuen que el control del foc va per llarg. Ho acaba de dir la sotsinspectora del cos Maite Muñoz des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
2: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
1: De seguida tornarem a connectar amb el centre de comandament de la Bisbal per buscar la darrera hora. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 6 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis i ha apuntat a la manca de professionals i de comprensió de la ciutadania com a principal problema.
3: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui, les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, seguit del seu company d'equip, Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha

0: I quan passen gairebé 5 minuts de les 8, volem saber a aquesta hora, hora punta, com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, tornem a connectar ara amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
1: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs la situació viària en aquest matí de dilluns comença a complicar-se. Tenim, per exemple, ara mateix a la A2, a Sant Vicenç dels Horts, un accident en sentit Barcelona amb dos carrils tallats i una motocicleta implicada i 5 quilòmetres de circulació lenta. En el cas d'aquests accessos sud, la B23, la via que hi surt de la Diagonal, també amb aturades entre Sant Feliu i el Papiol cap a Barcelona, i en el cas de la C31, aturades al Prat, a la C32, a Sant Boi, i també al tram de l'Hospitalet amb la seva connexió amb la Ronda de Dalt. Els accessos nord, hem de mencionar aturades per una topada en concret a la zona de Granollers, però ja està la situació bastant arreglada, 3 quilòmetres. Hi ha aturades a la C16, als Sonells de Vallvidrera, a Sant Cugat, a la C17, a Mollet. Recordeu que el Tour avui fa sortida per aquesta via, i també a la C58, on hi ha aturades de Ripollet cap a Sabadell. A les rondes carregades, i sobretot seguir recordant que hi ha 3 vies afectades encara pels incendis. Això és tot. Molt bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, interrompuda ara mateix la circulació de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser per una incidència a la infraestructura. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà. Això quan avui s'havia de recuperar justament aquest servei. I ara és temps pel temps. El fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Continua la calor. Lluís Miquel, bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs sí, i passada de voltes, perquè avui puja una mica més la temperatura respecte a ahir. Ja a aquesta hora l'ambient és molt càlid, sobretot a la costa i en alguns indrets de l'Empordà, de l'Alt Empordà. A hores d'ara, 8 i 5 minuts del matí, 8 i 6, doncs tenim ja més de 30 graus de temperatura. Per què n'hi ha tants de graus? Doncs perquè hi bufa la tramuntana. És una tramuntana molt rescalfada, però només en aquesta banda de l'Alt Empordà, com dèiem. El matí ha de ser molt assolellat i la tarda ha de continuar sent-ho, però amb algunes nuvolades que apareixeran bàsicament del Berguedà cap a l'oest, en el cas del Prepirineu, i sobretot el Pirineu o Prepirineu, com dèiem, de Lleida, hi haurà algun xàfec de calor, molt poca cosa. La resta del país no esperem que hi plogui, no esperem ni tan sols que hi hagi núvols, i si aquest, doncs aquest plomalls de cendra que ens arriben dels incendis forestals que hi ha a la Catalunya Nord. Aquesta tarda, Helena, amb aquests valors de temperatura fregant els 40 graus a l'interior gironí, a la vall del Llobregat, al prelitoral de Barcelona i sobretot a l'Ebre i comarques de Ponent. I aquests 40 graus no seran les temperatures més baixes d'aquesta setmana, perquè déu-n'hi-do la que ens espera, i n'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntana prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la darrera hora en connexió de nou des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi ha els nostres companys en Marc Montes i en Raül Martín. Bon dia, Raül. Explica'ns l'última hora d'aquesta compareixença que hem pogut sentir en directe.
4: Bon dia, doncs sí, fa qüestió de 10 minuts, 15 aproximadament, doncs Mari Muñoz, que és la sotsinspectora de bombers de Catalunya, doncs ha fet aquesta compareixença als mitjans on ha explicat que com ha estat els operaris, no, aquesta matinada, i han explicat doncs que el que més els preocupa és el flanc dret, no, que tenen estabilitzat, però que encara hi ha punts calents i algunes revifades per al vent. És cert que la tramuntana ja no és la mateixa des que va començar l'incendi, però tot i això estan en alerta, estan en vigilància perquè no revifi més aquest foc i puguin actuar ràpidament. Mari Muñoz també ha explicat doncs, que ara mateix hi treballen 25 unitats d'aigua i 40 vehicles i també tenen un bombarder pel que pugui passar a tota aquesta zona que encara crema. Ha explicat també doncs, que com el foc no ha cremat bé, estan en vigilància tota l'estona pel que pugui passar amb el foc i que avui no es preveu controlar aquest incendi per les revifades que poden haver-hi durant la jornada i també tota l'onada de calor que comença aquesta setmana.

0: Avui dilluns ja tindrem altes temperatures aquí a Massís de Gavarres i el que més es preocupa és el flanc dret de les Gavarres, que diguéssim és la part anant cap a Girona. També doncs, aquesta matinada hi ha hagut una revifada un altre cop aquí al Massís de les Gavarres, però que molt a prop de Mas d'Ambròs de Calonge, però que els bombers han actuat ràpidament i no ha hagut perill. També explica que tota aquesta zona tocant a la zona de Mas d'Ambròs i Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, diguéssim que la tenen totalment controlada perquè és la zona on el foc està més a prop de les cases. És cert que ja no hi ha aquest confinament, però tot i això, Mari Muñoz ha explicat fa uns moments, i ara ho podrem sentir, doncs com està de controlat aquest foc, tot i que aquesta nit encara no es preveu que sigui 100% controlat.
1: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
0: Muñoz també ha assegurat doncs, que han fet una inspecció a totes les vivendes afectades i tenim 55 edificacions que han quedat intactes, 14 parcial i 11 que hi ha hagut afectacions dins la vivenda. També continuen els talls de carretera de la Ganga entre la Bisbal i Calonge i la de Romanyà perquè a les unitats terrestres i els bombers i cossos de seguretat doncs, puguin fer servir aquestes carreteres. Tot i això, totes les cases no, que estan en aquestes carreteres, sempre les persones que puguin desplaçar-se doncs, hauran d'anar acompanyades d'aquests cossos de seguretat. Aquesta és l'última hora des d'aquí, des de la base de comandament aquí a la Bisbal d'Empordà, amb aquesta última compareixença dels bombers i estem a l'espera doncs, que a finals del dia doncs puguem dir si està controlat o encara haurem d'esperar uns dies més per dir aquesta bona notícia.
2: Gràcies, companys, doncs, per aquesta última hora. Amb l'ull fixat encara en vosaltres, en aquest centre de comandament, perquè ens pugueu explicar l'última hora, si convé, d'aquí una estona. Gràcies, doncs, per la feina feta. Que vagi molt bé. Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre, tal com ens explicava ara en Raül, i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava parcialment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les Cabanyes a Calonge. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
3: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim. I res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts, l'Albert i la Mireia.
4: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur perquè fa pena veure com està tot. No? Però bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
2: En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis. Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
5: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui, les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estallaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
2: Mentrestant, continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns entre Granollers i l'estació de Les Angles, es farà sense públic a causa justament d'aquest incendi. Però lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant la elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció d'aquests focs justament ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental, i ha encalçat un vehicle. El cotxe anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I el Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous. És la segona de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. Un minut per sobre d'un quart de nou del matí. Abordem ara la crònica esportiva, parlant-vos de el gran départ del Tour de França, perquè el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta acompanyat del seu company d'equip, Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana se'n van congregar 120.000 d'aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de totes dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
6: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
7: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
2: Avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb l'inici a Granollers i final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet, però, que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. El pas d'aquesta tercera etapa tindrà durant el dia nombroses afectacions en vies del Vallès, d'Osona, del Ripollès i també de la Cerdanya. Ho repassem tot seguit amb en Marc Pijuan.
8: L'inici neutralitzat de l'etapa amb sortida a Granollers es produirà des del carrer Ramon Llull. El traçat per la capital del Vallès Oriental passarà per vies com el carrer Macià, el Girona i deixaran enrere la ciutat vallesana per la Ronda Nord. El recorregut de l'etapa transcorrerà tot seguit per municipis com Sant Feliu de Codines, Tona o Vic. A la capital osonenca, els corredors hi accediran per la carretera d'Arbúcies, enfilaran la Rambla Montserrat i passaran per la plaça Major. El recorregut portarà el gran pilot a Ripoll i Campdevànol. Posteriorment, hauran d'afrontar l'ascensió a la Collada de Toses, l'últim gran obstacle abans de travessar la frontera amb França. El desenllaç arribarà amb la pujada final a l'estació dels Angles, una ascensió d'1,7 quilòmetres.
2: Com dèiem, Osona viurà avui el pas del Tour pels centres urbans de municipis com Vic, Manlleu, Torelló o Taradell, a més de recórrer diverses carreteres de la comarca. Volem saber com s'està preparant la zona per al pas de la Ronda Francesa amb els companys del Nou TV, Aleix Barcons i Andreu Jiménez, que són justament a la capital osonenca. Bon dia. Quin ambient es respira aquí ara mateix?
9: Doncs ens trobem just a la plaça del Carbó, on al darrere tenim la Rambla del Passeig per on els ciclistes, al voltant de 2:15, 3:15 d'una del migdia, passaran per aquí, el pilot s'espera en aquesta hora, i ja doncs s'estan preparant els preparatius perquè comenci aquesta tercera etapa del Tour de França, i qui està des de primera hora aquí també ja mirant com va tot és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vic, Eduard Comerma, bon dia.
10: Bon dia.
9: Dia històric avui per la ciutat.
10: Sí, tu, ostres, moltes ganes de rebre els ciclistes ja, i sí, sí, és una cosa que segurament o no passarà més o tardarà molts anys a tornar a passar, no?
9: Veiem aquí una pantalla perquè la gent el pugui seguir l'etapa. Què més ha preparat l'Ajuntament de Vic per aquest dia tan especial?
10: Bé, a part del recorregut propi que passa pel mig de la ciutat i que la parteix en dos, i per tant hi ha molta zona de públic que pot aprofitar per veure la passada dels ciclistes, hem preparat doncs això, una zona aquí a la Rambla del Passeig, una zona amb diferents activitats, bàsicament una zona amb pantalla gegant per seguir i per que estarà comentada l'etapa del Tour, una zona més infantil amb un circuit de bicicletes amb la col·laboració de Jofre Cycling, el club de ciclisme de la ciutat, i una part més amb música, amb food trucks per poder passar l'estona, i res, esperar la caravana i esperar el pas dels ciclistes.
9: Quanta gent està prevista que s'acosti als carrers de Vic per gaudir d'aquesta etapa?
10: Doncs no ho sabem, la veritat, és molt difícil. Quan fas una cosa que no has preparat mai, costa molt de saber. Però nosaltres ho hem preparat entenent que és un lloc que pot venir gent, de fet gent d'altres comarques que no té la sort que hi passi el Tour, segurament aprofitaran per venir, i a vegades més enllà d'anar-lo a veure en un lloc que pugui ser interessant, doncs en un port de muntanya, doncs bueno, potser anar a un lloc on munten diferents activitats també pot ser interessant. Per tant, jo crec que esperem públic, esperem també la gent de la ciutat, que en plena festa major, i aprofitant que avui és festa Vic, també surti i aprofiti per venir a veure els ciclistes, i per tant esperem que hi hagi gent, la veritat. Però el número no el sabem.
9: Ara ho deies, també Vic ara mateix es troba celebrant la festa major. Clar, Tour de França més festa major, aquesta mena de binomi, ostres, és molt important, no?, per la ciutat, i què més important que sigui, ostres, gaudir del Tour de França justament que et passi el dia que és festa aquí a Vic.
10: Sí, sí, sí. Sí, portem molts dies, moltes activitats, i la veritat, dius, ostres, després d'avui descansarem una mica, perquè vam fer la cursa dels 7 portals aquesta setmana passada, amb també milers de gairebé 3.000 persones, vull dir que va ser terrible a nivell organitzatiu. El Tour també porta molts dies de canya d'organització, i després d'això esperem calmar-nos una mica a nivell esportiu. Però alhora, dius, ostres, que bé, no?, que ens enganxi, no?, el pas del Tour en plena festa major, que la gent té ganes de festa, té ganes de gaudir, i està animada, per tant, bueno, esperem que tot encaixi.
9: Perfecte, Eduard, doncs moltes gràcies, i que disfruteu de la festa major i també d'aquest pas pel Tour de França aquí a Vic, i com veieu, ja tots s'estan preparant, els voluntaris, molt importants, també han començat ja a muntar les valles, que serà la zona, que marca la zona per on passaran els ciclistes, doncs d'aquí unes hores.
2: Doncs gràcies, Andreu. Evidentment, Vic encara dorm, segur de la ressaca de la festa major d'ahir, però segur que a l'hora que passi el Tour estarà ple com un formiguer. Gràcies per aquesta connexió. Deixem la bicicleta a banda i parlem ara de futbol, perquè el Mundial Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2, un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complet. I a les 9 del vespre la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels de la Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez. El seleccionador espanyol parla del paper del davanter de Rocafonda.
11: A Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas.
2: Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. Ens en fa la fotografia en Martí Paola, de Canal Terrassa.
12: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions a tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.
2: I la Pobla de Segur ha celebrat aquest diumenge la 48a edició del Reiés, un espectacle en què diverses embarcacions de fusta baixen pel riu Noguera Pallaresa. Enguany, la passejada ha estat marcada per les altes temperatures que no han impedit, però, una gran actuació dels quatre rais que han completat el trajecte de 6 quilòmetres sense cap mena d'incidència. La baixada de Reiés ha estat declarada com a Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat per la UNESCO i, fins i tot, s'ha inaugurat el Parc del Reiés per retre homenatge a aquest ofici. Sí. Aquesta diada clou una festivitat que s'allarga durant 3 dies i que combina actes lúdics amb la memòria històrica.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de Matrix. Fa 20 i pico d'anys que van estrenar la pel·lícula Matrix, però jo, fins fa uns dies, no l'havia vist encara. I com no podia ser d'una altra manera, em va generar un debat intern. I si realment estem a Matrix? Saps què? Vaig a provar-ho. Estic sentada al sofà, tapada amb la manta, tanco els ulls i em concentro. Vull donar ordres a la meva ment, ordres clares i directes. Vull caminar per la paret i aprendre Kung Fu, com amb Neo. Segueixo molt concentrada amb les ordres que li he donat a la meva ment. Tot i així, noto que el meu home em mira de reull. Segur que seria escapat al riure. Però vaja, que tampoc li hauria de sorprendre gaire que faci aquestes coses. Ja em coneix. Després d'uns minuts, res ha canviat. Ni puc caminar per les parets, ni he après Kung Fu. En fi, deu ser que no estem a Matrix. Doncs bé, ara reflexiono sobre la zona de confort. Està clar que per potenciar la creativitat has de sortir d'ella constantment. I penso, fa uns 6 anys jo vaig decidir canviar la meva vida de dalt a baix. I si potser algú em va donar una pastilla vermella i no me'n recordo?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Aquesta matinada hi ha hagut algunes petites revifades de les flames i els bombers creuen que el control del foc va per llarg. Ho ha dit aquest matí la sotsinspectora del cos, Mari Muñoz, des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
3: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
2: El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis i ha apuntat a la manca de professionals i de comprensió de la ciutadania com a principal problema.
4: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
2: Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar 3 vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. Connectarem tot seguit amb els companys de BOTB des d'aquesta ciutat per veure com van els preparatius a la prèvia de l'etapa. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la darrera hora en connexió de nou des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi tenim els companys Marc Montes i Raül Martín. Bon dia de nou, Raül. Què ens expliques?
2: Bon dia, doncs sí, fa qüestió d'aproximadament una hora la sotsinspectora de bombers de Catalunya, Mari Muñoz, ha explicat doncs, que el foc ja el tenen estabilitzat, però el que el més es preocupa és el flanc dret, diguéssim, és la part de Gavarres tocant a Girona, que és el que potser viu alguna revifada més important. Tot i això, ja tenen tota aquesta vigilància preparada per actuar-hi ràpidament. És un dels punts calents i que temen que pugui haver alguna revifada avui pel fet d'alguna tramuntanada, algun vent que superi les ratxes previstes i també per l'onada de calor que vivim, no?, aquesta setmana. La zona més afectada ha estat aquesta matinada, potser la zona tocant a Mas d'Ambròs i la de Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, com bé ha comentat la sotsinspectora, però ràpidament també hi han actuat. Anem a escoltar la sotsinspectora Mari Muñoz perquè ens expliqui el que ha explicat fa qüestió d'una hora, doncs com tenien controlat tota aquesta zona estabilitzada.
3: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat. Aleshores, és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
2: A més, també ha explicat doncs, que ara mateix hi treballen 25 dotacions d'aigua i 40 vehicles terrestres i també una unitat bombardera. L'última hora també és que la propera compareixença serà aquí, també a la Bisbal d'Empordà, serà al voltant de la 1 del migdia, però abans a les 10, totes les zones afectades de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, tots els veïns afectats que hagin pogut tenir algun malmès a la seva casa o a la seva vivenda, vindran aquí a les 10 al pavelló per explicar atendre també els mitjans de comunicació i els hi donaran també un suport d'aliments i tot el que necessitin doncs, per intentar doncs, solventar econòmicament també tots aquests problemes i totes aquestes pèrdues. Per tant, l'última hora és aquesta, propera compareixença a la 1. A les 10 vindran tots aquests veïns afectats dels municipis de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i que de moment l'incendi continua estabilitzat però no controlat.
1: Hi ha molta feina per fer encara, Raül, i molta vigilància. Gràcies, doncs, Raül i Marc, per aquestes connexions. Que vagi molt bé. Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les Cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'aire al cor des de divendres.
4: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
5: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur perquè fa pena veure com està tot, no? Però bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: però on continua cremant fora de control l'incendi i les flames és el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 4.500 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic alguna part d'aquest recorregut, especialment, com dèiem, el de la Catalunya Nord, a causa d'aquest foc. Doncs lluny de millorar el risc d'incendis, augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix, perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i de la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers, que tornava justament de les feines d'extinció d'aquests incendis, ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país, com a mínim, us dèiem, fins dijous. És la segona onada de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la Plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. I quan falten 4 minuts per arribar a 9:15, avui també us expliquem que Hisenda convoca aquest matí les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per fixar els objectius de dèficit de cara a la presentació dels pressupostos del 2027. Després d'aquest tràmit, el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa i es remetrà el projecte al Congrés. Tot plegat arriba després que el govern espanyol hagi aprovat el quadre macroeconòmic que serveix de base per a l'elaboració dels comptes. L'executiu apuja 4 dècimes la previsió de creixement del producte interior brut per aquest any fins al 2,6% anual, tot i la incertesa econòmica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. I avui declara a l'Audiència de Barcelona l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en el judici sobre el retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. La sessió d'avui arriba després que la setmana passada el tribunal ja descartés peticions de presó als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, un cop retirat el presumpte delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i també a dos exalts càrrecs del Departament de Salut. El judici s'allargarà fins al 15 de juliol. I de l'àmbit internacional encara tenim la vista posada a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol del passat 24 de juny ha augmentat a més de 3.000, mentre que el nombre de ferits també s'ha elevat fins a prop de 17.000, segons ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Segons el govern veneçolà, hi ha 17.345 persones sense habitatge, amb 856 edificis afectats, 190 dels quals esfondrats. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors ha elevat el nombre d'espanyols morts fins als 35, mentre que 140 continuen desapareguts, 11 dels quals estan localitzats sota la runa dels edificis esfondrats. De nou a casa nostra, el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost, una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té tots els detalls la Carme de Fez.
6: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques, on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
7: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos, debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
6: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
7: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
6: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de metges de Catalunya fet el mes de juny.
1: El Departament de Salut, mentrestant, convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya, al país. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, centres de primària, xarxes socials i punts d'informació fins aquest divendres, 10 de juliol. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa i la Maite Polo ens l'explica a nosaltres.
8: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
9: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús. Això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut. I com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer deport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides. Ha de ser un diàleg amb el professional sanitari.
8: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
1: Catalunya s'ha bolcat un any més amb el mullet per l'esclerosi múltiple. 110.000 persones han participat en aquest bany solidari a les 500 piscines que s'han sumat a la campanya per conscienciar sobre aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta 12.000 persones a casa nostra. L'acte central s'ha fet al Club Natació Atlètic Barceloneta i l'ha seguit Marina Sancho, de BTV.
10: El mullet per l'esclerosi múltiple ha fet posar el banyador a milers de persones que han saltat a la piscina per una mateixa causa. Més enllà del gest, la cita busca fer visible una realitat amb què conviuen més de 12.000 persones a Catalunya. L'Albert és una d'elles.
11: A mi em van diagnosticar esclerosi múltiple a l'abril de 2023. És molt xulo perquè arriba, diguéssim, tota aquesta divulgació a moltíssima gent, també perquè la gent en prengui consciència, ens en tingui una miqueta més.
10: Els fons es destinaran tant als serveis d'acompanyament per a les persones amb esclerosi múltiple com a la recerca científica. Però encara hi ha feina per fer.
12: Que tenim un gran número de tractaments, però encara hi ha unes necessitats no cobertes molt importants, com totes les funcions que fan les associacions de pacients, d'acompanyament al pacient, de rehabilitació, d'activitats, de coneixement de la malaltia.
10: El mullet es repetirà durant les properes setmanes i les donacions també es poden fer a través de la pàgina web.
1: Música. Doncs obrim la crònica esportiva parlant un dia més del Tour, d'aquest pas per Catalunya. Isaac del Toro és el guanyador de la segona etapa del Tour. Marta Casas, molt bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs sí, el ciclista mexicà de l'equip UAE va ser el que es va imposar a la meta a la muntanya de Montjuïc després d'un triple ascens a la muntanya barcelonina. Va creuar aquesta meta acompanyat pràcticament del seu company d'equip, Tadej Pogacar. El tercer lloc del podi va ser per a Remco Evenepoel, mentre que el danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la General amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de les dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
14: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa del Tour a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
15: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
13: Avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb inici a Granollers i final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Toses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. Doncs, com explicàvem, Granollers serà el punt de sortida d'aquesta tercera etapa. Volem veure com s'estan ultimant els preparatius per a l'arrencada d'aquí a poc més de 3 hores. Allà hi tenim el Juanjo Bermejo i l'Arnau Camí. Bon dia, expliqueu-nos com està preparant-se la ciutat per acollir aquesta sortida de la tercera etapa del Tour.
16: Bon dia, companys. Doncs la ciutat ja està pràcticament llesta per viure aquesta sortida de la tercera etapa del Tour de França. Un fet històric que passarà d'aquí poc menys de 4 hores aquí al Parc de Ponent. De fet, ens trobem just darrere meu, teniu el podi on els pilots sortiran aquí al Parc de Ponent a saludar i després fer, evidentment, la seva signatura, ja sigui aficionats i també per marcar, que estan disponibles per competir en aquesta tercera etapa. Una tercera etapa que comentàveu, serà especial perquè a França, a la zona francesa, no hi haurà ni públic ni tampoc caravana publicitària. Ara bé, aquí al Vallès Oriental sí que hi haurà aquesta caravana publicitària. Sortirà quan quedi només 5 minuts per les 10 del matí. Ara ens toca molta teca abans del Tour. Caravana publicitària, la prova de cadets a 4:45 i després a les 12:10 puntuals començarà la sortida neutralitzada pels carrers de Granollers. Per tant, jornada històrica a Granollers i també al Vallès Oriental vivint per primera vegada la seva història una sortida de la ronda francesa.
13: Gràcies, companys. Doncs aquesta sortida del Tour de França que es produirà, com ens deien, a partir de les 12:10 del migdia. I d'altra banda, ja fora del Tour, al Mundial de Futbol hi ha hagut sorpresa una més amb l'eliminació del Brasil aquesta passada nit a mans de Noruega. El conjunt nòrdic que s'ha imposat per 1-2 gràcies a 2 gols de Haaland en el tram final que han donat doncs, aquest bitllet per als quarts de final. El porter del combinat nòrdic, Nyland, ha estat l'altre gran protagonista del partit, amb aturades destacades, entre elles la d'un penal llançat per Guimarães al minut 13. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima, ja amb el temps complet. I a les 9 de la nit, la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Els dos combinats aspiren a aixecar el trofeu de campions del món. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels de La Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez i que compta amb Cristiano Ronaldo, que als 41 anys esgota l'última oportunitat de guanyar un Mundial. El seleccionador espanyol parla del paper del davanter de Rocafonda.
17: A Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa, pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas.
13: Doncs aquest partit, que començarà a les 9 de la nit, qui en surti vencedor s'enfrontarà al guanyador de l'Estats Units-Bèlgica, que també jugarà la propera matinada, en aquest cas a les 2 de la matinada.
1: Molt bé, doncs pendents i demà ho expliquem.
13: Demà sabrem com queda el quadre.
1: Gràcies, Marta.
13: Adéu, Helena.
1: Adéu, adéu. Abans d'acomiadar-nos, recuperem la notícia amb què hem encapçalat aquest informatiu. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat durant tota la nit remullant el perímetre, que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Els equips d'emergències han informat que aquesta matinada hi ha hagut algunes revifades de les flames i això fa pensar que el control de l'incendi encara trigarà a arribar. Cap a les 10 del matí s'ha convocat els veïns amb els immobles afectats per avituallar-los amb productes de primera necessitat, perquè també puguin explicar quins han estat els desperfectes de les seves cases. La següent actualització de l'estat de l'incendi serà cap a la 1 del migdia des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà. Doncs molt pendents, evidentment, d'aquestes altes temperatures, d'aquest incendi a les Gavarres i també a la Catalunya del Nord. Demà us ho explicarem. Gràcies per l'atenció i la confiança. Que vagi bé, bon dia.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: Avui és un dia històric per Osona i el Ripollès, perquè viurem una jornada que passarà, com he dit, a ser històrica. El Tour de França, la cursa ciclista més prestigiosa del món, travessa avui les nostres comarques a la tercera etapa, la que uneix Granollers amb l'estació de Les Angles abans d'entrar definitivament a territori francès. L'arribada del Tour és molt més que un esdeveniment esportiu, és un aparador internacional que projecta el nostre territori a milions d'espectadors d'arreu del món. Feia més de 60 anys que la ronda francesa no passava per Osona i el Ripollès, i aquesta vegada ho fa d'una manera molt especial, travessant els nuclis urbans, molts dels municipis, i també oferint imatges inèdites dels seus carrers, places i paisatges, però també de la seva gent. Aquesta festa també arriba per un altre protagonista, la calor. Les previsions apunten que temperatures que podrien arribar als 38 graus en alguns punts del recorregut, un factor que posarà a prova tant els ciclistes, però també les milers de persones que sortiran al carrer avui per viure aquest moment històric. Les autoritats insisteixen en la importància d'hidratar-se, protegir-se del sol i extremar les precaucions durant tota la jornada. També serà un dia d'afectacions importants a la mobilitat, carreteres tallades, restriccions de circulació i canvis en els desplaçaments que formen part del dispositiu necessari perquè el pas del Tour sigui tot un èxit, i una incomoditat puntual que molts potser veuen compensada per l'oportunitat única de viure gairebé a tocar de casa un dels espectacles esportius més seguits del planeta. Avui Osona i el Ripollès deixen de ser només espectadors per convertir-se en protagonistes. També que la calor no faci perdre de vista la magnitud d'un dia que molt probablement quedarà gravat en la memòria col·lectiva del nostre territori. És dilluns 6 de juliol del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, parlarem sobre, com explicàvem avui a l'editorial, el pas de la Gran Depart per les nostres comarques en una tercera etapa que comença avui a Granollers i que tindrà el seu final a Les Angles, abans d'entrar a territori francès. I ho farem amb l'Andreu Jiménez, en Xevi Verdolet i l'Isaac Muntades. Poc després de les 10 farem un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora, i tot seguit us explicarem coses que passen, les notícies més curioses que han passat al nostre entorn. A 10:45 serà el moment a l'estudi de rebre en Guillem Sánchez, i a continuació nosaltres parlarem amb el xef Gerard Fortuny de Can Fortuny sobre el canvi d'ubicació del restaurant i també com enfoca en aquests propers anys la seva cuina. I després acabarem el programa d'avui des de Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric Rubió, on parlarà sobre la presentació del cartell de la Festa Major del Polvorí. Tot això en un Territori 17 que ara comença, i que ho fem posant-nos al dia. L'organització ha confirmat que l'etapa d'avui del Gran Depart es disputarà amb normalitat fins a la frontera, però l'incendi als Pirineus Orientals obliga a restringir el dispositiu a França sense caravana publicitària i amb la petició que el públic no es desplaci. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: Municipis d'arreu de la comarca ja tenen preparats els seus carrers i equipaments per rebre el Tour de França el pròxim dia 6.
0: Com us explicàvem, doncs, aquesta organització ha confirmat que l'etapa d'avui es disputarà amb normalitat fins a la frontera, però l'incendi als Pirineus Orientals obliga a restringir el dispositiu a França sense caravana publicitària i amb petició que el públic no es desplaci. L'organització del Tour de França ha fet públic un comunicat aquest diumenge pel vespre per confirmar que la tercera etapa, que avui connectarà Granollers amb l'estació de França de Les Angles, passant per Osona i el Ripollès, es correrà normalment en el tram català, però un cop passada la frontera, quan la cursa s'endinsa en el departament francès dels Pirineus Orientals, està afectada per un incendi.

0: tirant de Granollers a les 12:10, precedits d'un parell d'hores abans per la caravana publicitària. S'espera una gran festa, tot i que amb importants afectacions a la mobilitat. Andreu.
1: Municipis d'arreu de la comarca ja tenen preparats els seus carrers i equipaments per rebre el Tour de França el pròxim dia 6. Vic allargarà la festa major fins dilluns, que serà festiu, per ajudar a crear ambient a la fanzone que l'Ajuntament posarà en marxa a partir de les 11 del matí, per on passaran els ciclistes cap a 3:45. Centrada a la Rambla del Passeig, també hi haurà una pantalla gegant per seguir la cursa, una zona infantil, música i food trucks. En parlen Eduard Comerma, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vic, i Esther Coma, regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament.
2: Des de l'Ajuntament sabem de la importància del Tour i que no podem fallar a nivell d'obres i de serveis. A nivell d'actuacions d'obres, des de Diputació han fet la majoria d'execucions. En aquest sentit, han treballat en reparar asfalts, alguns forats embornals i també la retirada de pilones i d'aparcaments de bicicleta i illes de contenidors que afectaven la ruta d'aquest recorregut. Hi haurà afectacions durant el dia, a nivell de residus, a nivell de neteja. La ciutat quedarà partida i una zona de la ciutat no podrà tenir alguns d'aquests serveis. Es faran reforços abans i després, evidentment, per mirar de minimitzar aquestes afectacions.
3: Esperem que vingui molta gent, la veritat. Ens truquen gent de comarques veïnes que no els hi passa el Tour i diuen, ostres, podem venir, on hem d'anar, on què quedarà tallat. Per tant, esperem que sí que hi hagi gent que vingui. El fet de muntar aquesta zona també jo crec que traurà públic i serà un dia més de festa major, que hi haurà moviment a la ciutat.
1: A Torelló també s'han reparat diversos trams de la travessera per garantir que l'asfalt estigui en les millors condicions. El municipi també s'ha informat als veïns de les conseqüències que comportarà el pas de la competició. El poble quedarà partit en dos i no es podrà passar d'una banda a l'altra. Per això s'han explicat les alternatives de mobilitat disponibles. En parla Marcel Ortuño, alcalde de Torelló.
4: És una oportunitat per Torelló perquè durant uns minuts llargs serà el centre d'atenció esportiu mundial, podem dir, perquè és un esdeveniment dels més importants a nivell mundial i que per calendari és el que prima en aquestes dates.
1: Les afectacions s'allargaran aproximadament des de les 9 del matí fins a les 4 de la tarda. El Tour de França ja va començar ahir el Tour de França, que va començar el dissabte amb una contrarrellotge per equips, i ahir amb la segona etapa, que va transcórrer per Barcelona.
0: I els municipis per on transcorre el Tour de França han fet activitats prèvies i alguns en faran de posteriors per fer bullir l'olla en tot allò relacionat amb l'esport i el ciclisme. Laia de Déu, una codinenca.
5: A Sant Feliu de Codines es va fer una conferència amb el periodista Carlos de Andrés i a Vigues es va organitzar una cronoescalada en el marc de la Festa Major. A Sant Feliu, però, des d'aquesta setmana s'hi pot veure una exposició. Es tracta d'una mostra professional comissariada precisament pel cronista i historiador Maria Espano, on repassa els grans capítols d'aquest gran esdeveniment del ciclisme. El regidor d'Esports, Miquel Palau, explica que la intenció d'aquesta exposició és divulgar la història d'aquest esport des d'una perspectiva social.
6: Una exposició molt divertida i divulgativa, per això, perquè hi ha 11 o 12, crec que 12 panells, i començant, doncs, com va sorgir la idea del Tour en el 1903, que si la revolució industrial, com va afectar la revolució industrial, quan es va fer la primera bicicleta, no? Com va influir a la societat les bicicletes, després com va sortir la idea de fer el Tour en el 1903, com va influir també el tema femení i totes les dones, com han influït les guerres en les dues guerres mundials en l'execució del Tour en el seu moment, com afectava. Hi ha anècdotes molt boniques.
5: Però el més curiós d'aquesta iniciativa és que no es queda tancada entre quatre parets. Per fer arribar la febre del Tour a tothom, l'Ajuntament ha repartit petits plafons explicatius pels diferents comerços i bars del municipi.
6: Així, no només l'exposició està en el centre cívic La Fonteta, en la sala d'actes cada tarda, de 5 a 9, sinó que si voltes pel poble i vas a fer un cafè a Cantalet o vas a comprar el diari a la plaça, o te'n vas a fer una orxata al centre cívic, doncs veus aquest plafó amb una anècdota que te la pots llegir, i és una manera encara més gran de seguir promocionant el Tour.
5: La mostra es pot visitar cada tarda de 5 a 9 a la sala d'actes de la Fonteta, una manera de fer ambient que contrasta amb les propostes dels pobles veïns, com per exemple Sant Quirze, que organitza un matinal de spinning avui dilluns al matí a l'aparcament del restaurant El Revol, a molt pocs metres d'on passaran els millors ciclistes del món. Per la seva banda, a Caldes de Montbui també s'hi han fet activitats prèvies, entre elles l'exposició del trofeu i el mallot al Museu Termàlia. A més, avui mateix, a l'entrada de l'urbanització dels Saulons, s'instal·larà l'olla més gran de Catalunya, acompanyada

0: Nena de la Godra als gegants i d'una catifa de flors per rebre el pas de la cursa.
1: I el PSC de Ripoll rep el càstig de la resta de partits i es queda sense representants a les comissions. Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
2: El vot en contra d'Aliança Catalana i l'abstenció de tota l'oposició, a excepció del PSC, va impedir que es modifiqués el cartipàs per incloure els dos regidors socialistes, Paco Murillo i Jorge Iglesias, a les comissions informatives permanents, la Comissió Especial de Comptes, les Juntes de Sanitat i Local de Seguretat, el Consell Municipal de l'Esport, la Comissió d'Habitatge, la Comissió de la Candidatura de la UNESCO o el Patronat de la Fundació Guifré. Podem sentir l'alcaldessa Sílvia Orriols i el regidor de Som i Ripoll, Joaquim Colomer.
3: En aquest cas, l'equip de govern no està conforme amb aquests canvis perquè considerem que aquests dos regidors actuals no han fet cap mèrit per ser on seuen. Considerem que la sala de plens hi ha d'haver aquells que hagin set escollits democràticament a les urnes i cap d'aquestes dues persones formava part de cap llista electoral ni va rebre un sol vot per part dels vilatans del nostre municipi, motiu pel qual doncs, no aprovem aquesta modificació de cartipàs.
4: El nostre grup, com que la legalitat no va lligat amb la justícia, doncs pensem abstenir-nos perquè creiem, doncs, en la mateixa línia del que ha dit vostè, que trobem denigrant per tot el votant socialista de Ripoll que s'hagi imposat a dues persones, més que tot una d'elles, que no és ni resident de Ripoll ni coneix Ripoll i que, per tant, quan parlem de la Font d'en Gordans, quan parlem del barri de Caselles, li ha de sonar completament a xino.
2: Els dos regidors socialistes, en substitució d'Enric Pérez i Anna Belén Avilés, van prendre possessió al ple del passat mes de maig i des de llavors pràcticament no han intervingut al plenari.
1: I Vic ha finalitzat aquesta setmana la substitució de totes les àrees de contenidors de la ciutat. S'ha trobat amb un imprevist, però no els ha pogut canviar tots perquè la darrera remensa de l'orgànica han sortit defectuosos, Andreu.
5: Així ho apuntava dilluns al ple la regidora de Serveis, Esther Coma, a preguntes d'Esquerra Republicana. El regidor republicà, Albert Palou, demanava, entre d'altres, com havia anat la instal·lació i quines deficiències s'havien trobat. Coma relatava que els últims contenidors d'orgànic havien sortit amb una peça defectuosa i quan es procedia al buidat amb el camió no es podia obrir, per tant buidar. Per tot plegat, tal com es pot veure en algunes illes, hi ha un buit d'on hi ha hagut els nous de l'Ajuntament i n'ha col·locat de vells de forma temporal. La regidora calculava que hi ha 46 zones afectades amb un contenidor cadascun. Pel que fa a les problemàtiques i deficiències, Coma explicava que hi ha hagut canvis d'ubicació, sobretot perquè la capacitat dels contenidors és més gran i ha permès compactar algunes zones. En algunes s'han trobat desbordaments i en d'altres abandonaments. Sigui com sigui, el model, segons la regidora, està en revisió i per pal·liar tot això es pot augmentar la freqüència de recollida o bé posar més contenidors. La col·locació dels 1.150 contenidors van començar a finals de febrer. La principal millora de nous envasos és que són metàl·lics i, per tant, ignífugs. Molt relacionat amb això, un dels altres avantatges, a part de tenir més capacitat i estar més compactats, és la vida útil, que és de 10 anys.
1: I comencen les obres de reforma de la Sala Eudald Graells i l'enderroc de la Guixera de Ripoll, Isaac.
2: Les obres de reforma de la Sala Eudald Graells van començar dijous passat i van a càrrec de l'empresa Iberlan Immuebles i Reformes SL per un import de 690.000 euros amb l'IVA inclòs. L'empresa adjudicatària té un termini d'un any per acabar-les, tot i que preveu fer-ho amb només 9 mesos. La sala, clausurada des del gener de 2024 per motius de seguretat, haurà estat tancada més de 3 anys. Els treballs també inclouen la renovació de la plaça de davant. L'alcaldessa Sílvia Orriols va qualificar-lo d'un edifici clau per a la vida social de la gent gran i pel que fa a l'enderroc de l'antic edifici de la Guixera de la zona de Caganell de l'inici del carrer Progrés, que estava previst per a principis d'any, començaria a finals d'estiu. El cost de l'enderroc és de 95.000 euros i anirà a càrrec d'obres i paviments Bou SL. Això en deia l'alcaldessa.
3: Pel que fa a l'enderroc de la Guixera, la setmana que ve trauran la línia elèctrica, el mes d'agost es retirarà l'amiant i després podrem procedir, si Déu vol, ja definitivament a l'enderroc d'aquest edifici.
2: L'enderroc s'ha endarrerit perquè el propietari resideix a l'Argentina i va costar contactar-hi.
1: I la sensació d'inseguretat que asseguren viuen cada cop més veïns de Torelló ha portat a crear la plataforma per un Torelló segur. Andreu.
5: El col·lectiu format per veïns i comerciants diu que neix per donar veu a persones que conviuen amb ocupacions conflictives, incivisme o problemes de convivència i que no se senten escoltades. La plataforma explica que recupera el mateix nom que en una mobilització ciutadana impulsada l'any 2010 arran d'una onada de robatoris. Asseguren que la situació actual és encara més preocupant i que cada vegada més veïns els traslladen casos que, segons diuen, afecten el seu dia a dia. Segons la plataforma, la voluntat ara és convertir-se en un espai on els afectats puguin compartir casos i, sobretot, pressionar les administracions perquè actuïn de manera coordinada. El manifest, la plataforma reclama més coordinació entre les administracions, actuacions més àgils davant les ocupacions conflictives i el tràfic de drogues, un pla municipal de seguretat i més suport als veïns afectats. També defensa que el moviment és apartidista i que actuarà sempre dins la legalitat. Entre les primeres iniciatives hi ha presentat una iniciativa popular al consistori, així com impulsar un debat monogràfic sobre la seguretat del municipi.
1: I, per altra banda, la Fundació Impulsa becarà a 27 estudiants de formació professional del Moianès el curs que ve. L'entitat iguala el nombre d'ajuts a joves amb risc d'exclusió social que aquest curs passat a l'AIO.
0: Aquest és un projecte que busca afavorir la inserció laboral de joves en comarques rurals. En el cas del Moianès, compten amb el suport d'institucions i del sector empresarial que facilita pràctiques als estudiants en empreses del territori. Maite Martín és la coordinadora de la Fundació Impulsa del Moianès.
6: Doncs la Fundació Impulsa principalment el que aporta és, per una banda, una beca econòmica que dona suport per poder assumir el cost dels estudis, però sobretot, i és la part per nosaltres més important i que més valoren els joves al final del pas de la Fundació, els fem un acompanyament personalitzat i els joves i les joves que estan a la Fundació també poden rebre l'acompanyament d'un mentor o mentora, que són persones voluntàries que els acompanyen al llarg del camí.
0: A més, la Fundació Impulsa busca persones i empreses que vulguin sumar-se a la xarxa de mentors Impulsa. Persones amb trajectòria sòlida i vinculació al territori que acompanyin en el seu creixement professional i humà els joves seleccionats per rebre la beca. La Mercè Padrisa és una mentora de Castellterçol.
7: Home, una mentora, a mi primera, que m'ha seguit connectada amb el món educatiu, perquè quan tu has fet de mestre, quan fas de mestre dones molt, però també reps molt. I en el moment en què et jubiles, per molt que tinguis el teu temps per disfrutar de tot allò que t'agradaria fer, sempre queda com un petit buit que queda aquí per omplir, no? Uh-huh. I continuant el món educatiu, en aquest vincle, i a més de manera solidària, t'omple aquest buit, et fa sentir molt feliç, no?
0: La mentoria implica un compromís de mínim un any i òptim de dos i una dedicació d'aproximadament 5 hores al mes, entre trobades amb el jove, formacions i seguiment amb l'equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa.
1: I el primer Consell d'Infants de les Franqueses deixa petjada i marca un abans i un després en la iniciativa. En un 2026 on s'han treballat amb més intensitat que en anys anteriors. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
8: Així és, Ona, és que com a cirereta del pastís s'ha pintat un mural de forma col·laborativa que commemora precisament aquesta creació de l'òrgan de les parets del Centre Cultural de Bellavista. Així doncs, gràcies a aquesta acció, les parets exteriors del Centre Cultural de Bellavista tenen des d'aquesta setmana més color. Però no només, i és que han creat el mural els membres del primer Consell d'Infants de les Franqueses, sinó que tots aquells infants i joves que han volgut han decorat el mural commemoratiu de la creació d'aquest òrgan, que l'artista David Vinagre ha fet expressament per aquesta ocasió, que ha despertat l'expectació del barri i dels vianants que passaven per l'indret. Expliquen des del consistori que el mural reflecteix l'encàrrec que l'alcalde va fer al Consell durant la sessió de Constitució i mostra els infants dialogant, escoltant i treballant propostes sobre els 5 pobles de les Franqueses que conformen aquesta vila. De fet, el dia de la pintada, tant el president del Consell i alcalde Juan Antonio Corchado Ponce com els vicepresidents i regidors d'Infància i Educació, Marc Gallego Garrido i José Antonio Aguilera Galera, han acompanyat els infants durant al llarg de tota l'activitat. Com a cluenda, al llarg de la tarda també ha servit per berenar i participar en el taller d'infants de l'entitat d'associació d'Espais Nadó, Espais Infants de les Franqueses, anomenat ENEID, que ha proposat, amb motiu d'aquest 15 aniversari, per endur-se una reproducció del mural en blanc i negre per pintar a casa.
1: La Colla de Diables de Cardedeu ha celebrat la Festa del Foc, una de les dates més marcades en el calendari de la colla. La plaça de Sant Corneli ha tornat a ser testimoni de la llegenda d'Albert Enric.
8: Doncs sí, Ona, així és que un any més Cardedeu veu com la primera gran festa de l'estiu omple carrers i places amb una llegenda del Berro, que ja n'havien comentat aquí en entrevista, on no hi cabia ni una agulla. Abans, però, els Diables han organitzat un seguit d'activitats al llarg de tota la jornada. Escoltem Alba Ferrés, de la Colla de Diables de Cardedeu.
9: Així com bueno, un parell d'activitats per nens, que han sigut un èxit, un taller on els nens es posaven casaques, posaven la forca, ha sigut molt un espai molt màgic perquè els hi veies la il·lusió a la cara. I després han explicat la llegenda i també una llegenda explicada per la Núria, que als nens també els agrada molt, adaptada per ells.
8: La llegenda d'enguany, com explicava, no ha incorporat novetats, però per segon any consecutiu els espectadors han pogut gaudir de música en directe que va ser composta exclusivament per la Festa del Foc. Durant l'escenificació, de fet, la bèstia de la colla de Diables de Cardeu s'ha deixat veure davant d'una plaça plena de gom a gom per celebrar aquest dia tan especial.
9: És la nostra festa, és la Festa del Foc de tots els diables, des dels més petits als adults. És la nostra festa i és molt bonica.
8: Un cop acabat la representació de la llegenda del Berro, la colla de Diables de Cardedeu ha tancat una nova edició de la Festa del Foc amb un correfoc de bestiari amb el drac Vilardell de Sant Celoni, el porquet de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú i el Berro de Cardedeu. Una jornada que ha tornat a reunir una gran quantitat de persones al voltant de la cultura popular i que manté viva una de les tradicions més emblemàtiques de la colla.
1: I l'equip dels Pompeu Fabra, format per professors dels Sagrats Cors, guanya la gran final de la Lliga per la Llengua, el concurs per fomentar el català que s'estrenava a la Festa Major de Vic d'enguany. Andreu.
5: L'equip dels Pompeu Fabra, integrat per professors d'en català de l'escola Sagrat Cor, en Jordi, l'Albert, l'Anna, la Judit i l'Eva, van ser els guanyadors de la gran final de la Lliga per la Llengua, una de les novetats de la Festa Major d'enguany. La final, que es va escenificar a la plaça de la Catedral davant d'un nombrós públic, culminava un concurs impulsat per l'Ajuntament per fomentar l'ús del català d'una manera lúdica, educativa i divertida. La presentació de la final, que es va retransmetre en directe per al Nou TV, va anar a càrrec del periodista i comunicador Roger de Gràcia. A la cita hi arribaven 8 equips finalistes, 4 de la branca popular i 2 de l'escolar, que ja havien disputat la seva particular final el desembre passat. Conèixer el significat de la paraula destret, situació anguniosa, els va valer a l'equip dels Pompeu Fabra desfer l'empat de 100 punts que havien arribat després de 4 proves amb l'equip dels Triadú, format per treballadors de la biblioteca. Van completar el podi amb 90 punts els boletaires sense llicència, amb membres de la família Comte Roca. Com a regal, es van endur un viatge a les Balears, un cap de setmana al Delta de l'Ebre i un vol en globus per la Plana, respectivament patrocinats per Viatges Alemany. Les 4 proves consistien a lletrejar paraules, un mal de cap per a molts, esbrinant a refranys, la més competida, destriar barbarismes, la més complexa, i descobrir paraules en fragments de cançons, la més amable. Avui hem jugat per jugar, però això d'assegurar el futur del català és molt seriós, va advertir el presentador. Des de l'equip guanyador van tenir clar la fórmula, parlar-ho sempre. El fi de la festa va estar amenitzat per Mont DJ i DJ Capde. El que ja està clar és que el concurs tindrà continuïtat.
1: I amb la gran final de la Lliga per la Llengua acabem el repàs informatiu i ara, com sempre, anem a saber com està el temps.
10: Casa Terradellos us ofereix el temps.
1: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia i bon dilluns.
11: Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu? Per fi som dilluns, comença una nova setmana. I ho fa amb un temps molt estable, en plena onada de calor, la segona d'aquest estiu, d'aquesta temporada. Les temperatures mínimes van pujant també i avui pujant sobretot les màximes, temperatures superiors als 35 graus en moltes zones de les nostres comarques. Atenció, avui les temperatures màximes que seran molt, molt altes i molt de sol, gairebé cap núvol, només alguns núvols d'evolució a la tarda a les zones del Pirineu i el prelitoral, també poden sortir algunes nuvolades molt poc importants, no deixaran precipitació. En definitiva, un temps molt estable, molt assolellat i molta, molta calor, molta precaució, perquè a més aquest temps durarà forces dies i no hi ha indicis de canvis per enlloc. Tot comença a estar molt sec, molt escalfat, i per tant molta, molta precaució aquests dies, que estem tenint ja incendis molt importants i s'ha de vigilar moltíssim. Hem d'estar molt, molt pendents de en tot moment dels incendis i d'aquesta situació d'una onada de calor que serà molt important els pròxims dies i que, sens dubte, tothom ha d'estar molt i molt alerta. Poca cosa més a destacar. Això, un dia molt tranquil, un dia molt assolellat i en plena onada de calor que ens afectarà ben bé fins dijous o divendres. Anem formant dia rere dia i aviam què acaba passant amb aquestes temperatures tan i tan altes. Moltes gràcies, molt bon dia, adeu.
10: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
1: Moltes gràcies, Pep. Fins demà estarem al cas d'aquesta onada de calor. També just per avui, que és un dia important per les nostres comarques, on es mobilitzaran milers de persones per veure el pas del Tour de França per les nostres comarques i, per tant, també hauran d'estar al cas de protegir-se d'aquesta calor. Nosaltres, com us explicàvem fa una estoneta a l'editorial, d'aquí una estoneta tindrem aquí a l'estudi en Xavier Verdolet, l'Isaac Muntades i també l'Andreu Jiménez per fer una tertúlia sobre el Grand Depart. Després, com sempre, us explicarem les coses que passen, les notícies més curioses que han passat al nostre entorn, i a 10:45 rebrem aquí a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què sí que ho a les xarxes, sobretot a Twitter. I nosaltres acabarem el Territori 17 d'avui parlant sobre cuina. En aquest cas parlarem amb el xef Gerard Fortuny del restaurant Can Fortuny sobre el nou canvi d'ubicació del restaurant. I també amb ell parlarem sobre com enfoca en aquests propers anys la seva cuina. I després, ara sí, acabarem al Territori 17 d'avui des de Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric Rubio, on parlarà sobre la presentació del cartell de la Festa Major del Polvorí. Tot això sabeu que ho farem d'aquí 3 minuts i, per tant, estigueu al cas de tot el que passarà en el programa d'avui del Territori 17. 3 minuts i tornem. Fins ara.
12: El nou FM, el nou so d'Osona.
13: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
14: Demà, una furgoneta per treballar.
13: I demà passat, un monovolum per viatjar.
14: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
13: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
14: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
13: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
15: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
16: Momentos Sarsa, Volkswagen i Audi estrenen noves instal·lacions. Ens hem traslladat al carrer del Blat número 13 de Gurb, en un espai més ampli, modern i pensat per oferir-te la millor experiència. Vine a descobrir la nova casa Audi i Volkswagen. Momentos Sarsa, ara al carrer del Blat 13 de Gurb.
17: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
18: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
17: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
18: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
17: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
18: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
19: Cocodril Club.
20: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9 FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9 FM 92.8.
21: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
22: Hasta luego, cocodrilo.
23: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
24: Aixova en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9 FM.
12: El 9 FM. El nou so d'Osona.
25: Territorio.

0: No. L'Isaac sí que veig que ve de córrer, o aniràs a córrer, o fas veure-hi prou.
1: He vingut,
0: no?
1: He baixat amb bici.
0: Amb bici, des de?
1: Sí, Sant Julià.
0: Ah, molt bé, no? És un port de vuitena categoria,
1: sí,
0: amb baixades.
1: De vuitena categoria amb baixades, sí.
2: És el Tourmalet.
1: Tipa de l'an, avui.
0: Molt bé. Doncs res, sí, és un dia, home, feia molts mesos que en parlàvem, no, d'aquest dia, i finalment ha arribat allò que passa. Això que hi vam patir, perquè unes hores, uns minuts, va semblar que perillava l'etapa, fins i tot,
3: perquè
0: n'heu parlat potser d'aquest tema ja, però sí, vam estona, i ens faltaria que ara a sobre ens passés això.
3: Clar, com ha quedat al final el tema de l'incendi?
0: No, al final ja es va acordar jo el vespre nit, va fer un comunicat oficial al Tour, dient que a partir de França, o sigui, el que passa a la frontera, la caravana desapareix, i els ciclistes arribaran sols als angles, per tant, no es demana que n'hi hagi ni públic, perquè només hi haurà més un operatiu policial de serveis només pels ciclistes i pels equips bàsics d'assistència als corredors. Però tota la resta de caravana i de gent demanen que no hi sigui, no tant pel foc, perquè el foc encara està una mica lluny, que és una desgràcia com a tal, evidentment, sinó pel tema de tot operatiu de serveis que han de desplaçar cap allà. Clar. Per tant, policies, bombers, personal de serveis, etc. Tot això, clar, l'urgència és el foc, i per tant hi haurà menys gent disponible per al Tour. Llavors, per això van decidir fer aquesta mica de pacte, a última hora, que de fet aquí no ens afectarà, però bueno, sap greu perquè els angles potser hi ha gent d'aquí, o del Ripoll sobretot potser hi podria anar-hi, no?, cap a França i això, i no hi podrà anar-hi perquè estarà tot tancat només per als ciclistes.
3: No sé si vas poder anar a Barcelona aquest cap de setmana.
0: No, vaig veure l'Isaac per la tele, però jo no vaig anar-hi. No ho sé. Però hi eres, no? Vaig veure molta gent que anava...
1: És que pot ser que sortís, perquè hi va haver uns, bueno, uns del meu costat que estan mirant l'etapa a través del mòbil, i diu, ostres, mira, ens hem vist, i clar, jo estava al costat, vull dir que és possible que sortís, sí.
0: No, es veia molta gent, i trams molt macos, de molta gent. Tu hi vas anar-hi també, Andreu?
2: Sí, i tant,
0: home,
2: i tant.
3: Jo també hi vaig anar.
0: Ah, hi eres també?
3: Sí, els tres hi vam anar.
0: Carai.
3: Sí. Molta calor, eh?
0: Clar,
3: la veritat és que molta calor, però si aprofitaves els moments d'ombreta...
0: I estàveu a llocs molt diferents, o bastant a zona de ja final d'etapa, on vau anar?
1: Jo, en el meu cas, estava a final d'etapa, ens vam posar a 300 metres de l'arribada. He de dir que a la meva part hi havia moltes ombres, perquè hi havia molts arbres,
2: sí,
1: llavors...
2: Sí, allà dalt hi havia ombres, la teva zona.
1: Ho vam salvar molt bé, aquest tema, i llavors sí que, a mesura que van passar en alguns equips, vam decidir, ostres, quan ja va passar l'equip Movistar, vam dir, baixem una mica més a baix, perquè què passarà? Que després, quan acabi la contrarellotge, tothom baixarà de cop, i allò serà una marabunta, el metro serà impossible d'agafar, perquè nosaltres, evidentment, ja no vam baixar amb cotxe, vam baixar amb autobús,
0: ben fet,
1: pensant
0: bé.
1: Que seria impossible aparcar i tot plegat i moure's per allà. I els altres, la contrarellotge, la vam, els últims corredors, l'UAE i tots aquests equips, el Bisma, el Bora i tot això, els vam veure en una corba bastant a baix, bastant xula, que estava molt atapeïda de gent, i que se'ls veia pujar i encara els veies una mica més agrupats, perquè en el nostre cas, que l'Andreu us ho podrà explicar, suposo que ho va viure, ja els veies molt disgregats, amb aquesta nova modalitat de contrarellotge de que marca el temps el primer.
0: I els que hi enteneu, els coneixeu, els corredors, quan passen per davant, qui és qui o no?
2: Sí.
0: Alguns sí?
1: Jo, els líders, sí. Perquè, a més, també n'hi ha alguns que van amb mallots diferents, perquè són campions de diferents. Pel casc, alguns també els pots conèixer. En Vingegaard porta aquell casc de color vermell molt característic. Bueno, en Pogacar, evidentment, també el veus, no? En Remco, doncs, té el mallot de l'Arc Iris, no? De l'Arc de Sant Martí, per ser campió del món de contrarrellotge. Vull dir que sí.
0: O sigui que la pista, a part del líder de croc, diguem, és que els que són uns són els caps de l'equip, no? O l'1, l'11, 21, 31...
1: Aquest és l'altra manera de conèixer-los.
0: Això és la manera també de saber. Aquest és el bo d'aquest equip, no?
1: Exacte.
0: Els uns.
1: Sempre l'1 és el que ha guanyat el Tour de França l'any anterior, i el segon se li dona l'11, perquè fan cada...
0: Fan desenes per cada equip.
1: Fan desenes, i llavors van fent el tercer...
0: És una pista que la gent que, com jo, no hi entenem tant, podem...
1: Sí.
0: Aquest és el 41, deu ser bo, però arribes aquí.
1: Avui, aquí Vic, la clau,
0: era, ja està,
1: jo crec que estarà a mirar sobretot davant del pilot, veureu tots els bons, perquè aniran marcant el ritme, suposo... Bueno, en teoria hauria de ser l'equip del líder, però veurem.
2: Ahir també va controlar Q36 per Pitcock, que volia buscar l'etapa. Avui potser veiem un altre equip.
0: Pitcock i Albert Poblet, que consti, que és un dels nens que tenim aquest, l'Albert Poblet.
2: El vaig veure el dissabte.
0: El vaig veure, l'Albert, molt maco. Avui estarà amb Badia a la Collada de Toses, fent Vitor Llevin a Toses.
1: És un bon lloc de l'etapa, que més passen per baix. Jo no estava tant al cas d'això, i passen pel port de Toses, que diguéssim que és entrar a Toses, i és una pujada brutal. No té res a veure amb la Collada, que la Collada va fent i és...
0: La Collada la farà la caravana i els ciclistes passen per sobre.
1: Exacte, i allò és duríssim, hi ha rampes més del 14, en alguns punts.
0: És important, el recorregut d'avui, sí.
3: Jo pateixo per la calor, o sigui, realment...
2: Fa molta calor.
3: Vull dir, com a espectador sí que passes calor, però és allò, és el preu que has de pagar per veure això, però ells, o sigui, de veritat que pateixes perquè, clar, ells van seguint, no tenen cap ombra, sí que veus que l'aigua va tot drap, però, ostres, no sé si això, o sigui... Es fa sempre pel juliol?
2: Sí, el... sempre. Sí, sempre.
3: I mai s'ha plantejat de canviar-se de...
2: Ara,
3: de data?
2: L'altre dia l'equip va publicar un article on ho comentaven, que veient amb el canvi climàtic, l'augment de les temperatures... Clar, és que ho fan les hores on fa més calor.
3: Sí, sí.
2: Llavors...
1: Fer-ho abans, al
2: matí. Fer-ho abans o més cap a la tarda. Mm.
1: També televisivament això...
2: Clar, no, aquí està el problema.
1: No sé com funcionaria.
2: Clar. Aquest és el problema, perquè el tour és que... més de 190 països el poden seguir, el Tour de França.
3: Clar.
0: Sí que es veu que em va comentar també l'Albert, això, comentant coses dels equips i això, que hi ha corredors que porten durant l'etapa mitges al coll amb gel.
1: Sí.
0: Mitges d'aquestes de dona, diguem, posades així, com cargolades, per tenir fred permanentment aquí al coll i això, que els anirà, a part de l'aigua que poden beure i això, però que és una cosa tan tonta com aquesta, d'una mitja, embolcallant el coll amb gel. Diu que gasten cada dia 50 quilos de gel pels seus 8 corredors.
1: Sí. I a la crono... Clar...
0: Déu-n'hi-do.
1: Xalecos per, per escalfar amb gel.
2: No sé si va veure una imatge, l'equip Ineos, a la contrarrellotge, posaven els braços...
1: Amb palanganes, no?
3: Això ho he vist.
2: Sí, sí.
3: Això ho he vist, sí,
2: està
3: sí,
2: tot
3: sí,
2: controladíssim.
0: I que quan acaben també tenen piscines d'aigua freda immediatament per seure, bueno, per relaxar-se allà, no, ha de ser molt dur. Jo que no ho conec gens, això, el ciclisme i tal, admiro que és un esport molt dur i que té molt mèrit fer-lo, realment. Ostres, és increïble com hi van i com pugen, eh? Serà maco, no sé, a veure què.
3: I també, o sigui... A mi fa molt... Vull dir, a mi m'agrada... A veure, o sigui, directament no m'agrada el ciclisme, però al meu pare li agrada molt el ciclisme, llavors és com que és una miqueta que m'ha anat tibant ell. I ahir vaig veure... vaig estar a Barcelona i vaig poder veure 3 vegades que van passar, perquè van passar... Jo estava a la zona del paral·lel, els vaig poder veure 3 vegades. I el primer cop és allò com... És superemocionant, perquè dius, ostres, passen superràpid, vull dir, realment és una cosa que... Estàs allà... Jo crec que és més els nervis de veure'ls que et passen en un moment, els vaig poder veure 3 vegades i és com, ostres, és un moment emocionant i que passi. Vull dir, a mi, justament estaré aquí a Vic, no? Però, ostres, passaran literalment per davant de casa meva. Això és una cosa que m'explota el cap i aquest matí venint cap aquí a Vic he vist com tot el poble, o sigui, hostalets es mobilitzaven tots, estaven col·locant cartells, benvinguts a Balenyà. Vull dir, és una cosa important. No sé com ho viuran els vostres pobles.
1: Home, aquí a la comarca, per exemple, un dels que he vist que ho viurà molt és Planoles, que han fet també una espècie de... Bueno, allò que fan de bales de palla, de segar els camps. No sé si ho han fet amb bales de palla, però han fet un mosaic molt maco, molt aèric, que em van passar bastant xulo, que està prou bé, i ells van muntar una crono així, bueno, una crono de broma, i no era molt competitiva, però la van muntar ahir a la tarda per donar la benvinguda doncs, al Tour i això. Vull dir que ho han viscut molt, també és un dels pobles que els hi va la collada, que endavant en el seu moment també van fer activitats, no?, de posar el trofeu del Grande Parc, com a Ripoll, també. Vull dir que s'ha viscut molt i realment el que s'ha viscut i s'ha notat també que passarà al Tour és per l'asfaltatge de carrers, que de cop i volta s'ha asfaltat.
0: Metadata, una pocritud ara impressionant.
1: Sí, sí.
0: Bueno, sí.
1: Abans del carrer Progrés, la ronda de Castelladral de Ripoll, que estava feta un nyap i reivindicant, i ho heu pogut escoltar 1000 vegades a l'informatiu, doncs arreglada totalment, i moltes banderetes, això, molt ambient, i moltes bales de palla d'aquelles de protecció,
3: sí,
1: vull dir,
3: està
1: per tot arreu. Això jo no ho he vist a cap altra cursa, a la volta o a la vuelta.
0: No, clar.
3: Clar, però aquí la protecció
0: no, és... Això deu ser condició sine qua non, diu, heu de fer això, o sigui, es veu que som això, són molt rigorosos, i fa molts mesos que hi estan. Diu que ja han passat 8 o 9 vegades, mira el recorregut, doncs, a l'empresa aquesta, vull dir que déu-n'hi-do, i són molt exigents, clar. Des de moure un contenidor que fa nos amb un revolt que pot ser perillós, fins a un forat que aquí, una tapa de claveguera, qualsevol cosa que veuen...
2: Una tapa de claveguera.
0: Això, sí.
2: Sí, però a la contrarrellotge a Barcelona van haver-hi 2 equips que a la mateixa tapa de claveguera es van caure.
0: Veus? Doncs segur que...
2: I van arribar, jo que estava a l'arribada dissabte, van arribar...
0: Emprenyats.
2: Emprenyats i també amb els braços...
3: Esgarrinxats, totes, no? De rascades.
2: Moltes rascades, moltes abrasions.
0: Ahir vaig veure també per televisió un corredor... La bandera de Colòmbia, no?
3: Hòstia,
0: pobre, també. Sí. Ha de ser molta ràbia, això.
3: Molta ràbia,
0: Però no sé com va anar. Li va tirar o no, va agafar
3: va
0: ell o
3: va
0: volar?
2: Se li va quedar enganxador de les rodes.
0: Però de la bandera aquesta d'on venia? Que algú li va llançar, algú li va tirar, o va volar sola, o va agafar ell?
2: És molt probable que vingués dels aficionats, perquè...
0: Però això, hòstia,
2: vull dir un valor,
1: hi ha uns colombians, també.
2: No, jo vaig flipar mexicans.
3: Mexicans, també.
0: Home, aquest del Toro,
2: dissabte, allà al fòrum, que feia una calor, allà al paddock, estaven allà fora, tota l'estona animant, cridant. Va passar a signar autògrafs al director esportiu de l'UAE, tota l'estona preguntant-li pel Del Toro.
0: Home, clar. Va ser macull, l'arribada que van fer.
1: Van deixar guanyar, va estar bé.
2: Cridant tota l'estona Del Toro. Fins i tot el Pogacar també el va encantar. Uh-huh.
0: Déjate ganar, sí. No li van dir.
2: I Pogacar estava en la seva salsa. Uau.
1: Quan... I li van donar una bandera de Mèxic, sí. Andreu.
2: Anava cantant Pogui, hermano, tu eres mexicano. O sigui, va ser brutal. Jo vaig al·lucinar, perquè ja sabia que Colòmbia i Ecuador són dos països que sempre hi ha hagut molta tradició ciclista, sobretot més Colòmbia que Ecuador, i tenen, uh-huh, tenen bons corredors. Però, clar, ara Mèxic és un altre país llatinoamericà que se suma, sí, sí, en aquest joc amb Isaac Del Toro. I la veritat que l'afició mexicana a mi és que em va impactar molt, perquè van estar-se hores allà animant, cridant-lo, quan Isaac Del Toro pràcticament no va sortir, però seguia tota l'estona allà animant-lo, uh-huh, cantant.
1: També estaven molt motivats, eh? Andreu, Mèxic, encara. Sí. Avui estaran una mica avui, més tristos.
0: El Mundial han punxat avui,
1: punxat,
0: no?
1: Han punxat, sí, bueno, sí.
2: I també s'ha de dir que vaig estar al fòrum, allà al paddock, el dissabte, la infraestructura que hi ha del Tour de França és el que deia l'Isaac, o sigui, vas a la Volta a Catalunya i és que, amb tot el respecte, sembla la cursa que organitza el club ciclista del poble.
0: Deu ser proporció de 1 a 1000, deu ser la proporció, evidentment.
1: Sí, sí.
2: I també això passa amb la Volta a Espanya i amb el Giro d'Itàlia, que són les dues altres grans. Però el desplegament que hi ha amb el Tour de França, mitjans de comunicació, bueno, tot molt controlat, no et deixaven passar, fins i tot mitjans com Eurosport, que són els equips que... Vaja, els equips, perdoneu. La televisió que
0: té els drets
2: i ho retransmet, també... Si no, d'igual que fossis Eurosport o un altre mitjà, si aquell moment no podies passar, no passaves, t'havies d'esperar, o sigui, uh-huh, està tot molt controlat.
0: També està bé.
2: Es nota que són francesos.
1: I les zones VIP allà dalt, Andreu, que les devies veure, aquelles grades, sí, que hi havia aquells palcos per veure l'arribada dels equips del contrarrellotge, tenen diversos palcos, la zona Tourmalet, la zona Isoar, tenen noms així de colls mítics del Tour de França, vull dir, impressionant, eh? Vull dir, quin desplegament l'arribada.
0: Inclús deies això del control, vaig veure un missatge que estem en un grup de WhatsApp de l'ASO, que enviava fotos per renyar a la gent que deixava la sala de premsa bruta.
2: Sí,
0: amb un,
2: sí,
0: got brut, una bossa de patates allà, diu,
3: ho
0: això
3: trobo,
0: no es fa.
3: Sí,
0: és un espai comú, sí, un espai, sí, de tots, sí. Sisplau, deixeu-ho net. Això amb un missatge que enviaven els periodistes.
2: Ahir vaig estar a la sala de premsa i sí, de fet...
0: Dic, està bé, de tu, hi ha unes normes que s'han de complir, sisplau, siguem tots curosos i cívics i no sé què. Va fer gràcia rebre aquest missatge.
2: Sí, no, perquè hi havia gent allà, jo vaig estar a la zona per poder menjar de càtering i... O sigui, tenies allà les teves escombraries i tot, que tu agafaves i ho podies llençar, que era molt fàcil. I és normal que també t'enviïn això, perquè, a veure, al final és que...
0: Hi ha molta gent que es moveu per allà, i això, sí, sí. Clar, està bé. Amb qui aneu, vos? Perdó.
2: Ah, digues.
0: No, dic amb qui aneu.
1: Ah, de que guanyi. Serà un Tour molt igualat, eh? Jo pensava que...
2: No serà molt igualat, si ahir...
1: Sí, però...
2: Si ahir anava sobradíssim.
1: Però jo
2: si
1: veig... Però ahir és una etapa, Andreu, que, a veure, jo sempre dic el mateix. En Vingegaard i en Pogacar són dos corredors diferents. Un és més dièsel i l'altre és més explosiu. I ahir és normal que en Pogacar...
2: No estic d'acord amb això, eh?
1: Jo
3: ja
1: sí.
3: Ja tenim debat, tertúlia del dilluns.
1: Jo sí que estic d'acord. O sigui, clar que crec que guanyarà en Pogacar, és evident, eh? Vull dir, és més complet. Però jo... O sigui, amb aquestes etapes no es poden treure conclusions. Jo els vull veure quan arribi l'hora de ports llargs, amb altituds... Bueno, avui és complicat, eh? Però quan arribin els Alps i això, esperem que no estigui sentenciada la cursa.
0: Avui diu que ha de ser un dia que han de fer una escapada gent normaleta, que no, els bons ja estan ara posicionats i que avui és una etapa per ells ja que... Bueno,
2: sí,
0: tornarem a atacar ja quan siguem a França.
2: Però avui potser hi ha algun equip, tipus Mathieu Van Der Poel, potser buscarà emportar-se a l'etapa.
0: És el que es diu, que avui és un dia per fer un altre... Que aquests bons que ja estan ara bé a la General i això, avui és una etapa, diguem, transcendent, però relativament, i que deixaran descansar.
2: Avui pot ser per la fuga, o depèn com, si hi ha algun equip...
1: Deixar anar el mallot groc, no?
2: Sí, la fuga serà per algú que vulgui agafar el mallot groc alguns dies, i si no, potser hi ha algun equip, estil Alpecin, que és un corredor Mathieu Van Der Poel, que és un ciclista que va guanyar etapes, que avui és un bon dia per ell, sobretot si passa bé la cullada de Tosses. Uh-huh. Perquè si hi ha ciclistes que passen bé la cullada de Tosses, en teoria, ciclistes d'un estil així més sprinters, amb pujades curtes però explosives, doncs podran...
0: Ja podran tenir opcions, no? Uh-huh.
2: Clar, uh-huh. Això què passa? Que si hi ha aquesta opció, hi ha un que és el gran candidat, Tadej Pogacar, també es posarà la pomada. Uh-huh.
0: Clar. Una cosa que jo no havia valorat mai, que no sé veritat, és que, clar, de fet, ser líder del Tour té unes servituds també que en el fons són una càrrega, perquè clar, cada final d'etapa tens un protocol com a líder que has de superar.
2: Correcte. I
0: des d'entrevistes, controls antidopatge i això és una hora que perds cada vegada que acabes l'etapa com a líder, bueno, diguem, perdent temps en coses d'aquestes. No? Llavors, els corredors que saben que han d'anar a guanyar el Tour al final, són minuts, són hores, són temps que tenen de més descans a la llarga. Per tant, això també és una cosa que han de valorar. Una cosa que jo no sabia és que estem molt en compte i que està també estudiat. Tu avui, escolta'm, agafa-t'ho bé i quan arribis te'n vas a descansar que et tocarà, no? I no es perdis aquí temps amb això, amb controls, amb entrevistes, amb podis, amb protocols, amb rams i tot això, perquè, clar, és temps que perds, no?, també, i que et canses una mica. Però està bé, com a reflexió que, mira, se'm va acudir que em van fer, vaig trobar que era, clar, que era bastant pertinent. Sí,
2: sí, sí, això, de fet, ho fa Vingegaard a la darrera Volta a Espanya, ho va fer. Els primers dies li van cedir el mallot a un altre ciclista que sabia que l'aniria perdent a mesura que avancessin els dies, l'aniria retallant temps. I avui potser passa, però clar, el Tour jo crec que és diferent. O sigui, el Tour, si hi ha un equip que vol guanyar, i a més és que corre Pogacar, i Pogacar té una mentalitat molt diferent a la d'altres ciclistes. Pogacar, si pot guanyar, anirà a guanyar.
1: Bueno, i has de vigilar també que no se't facin allò de les escapades bidon, que es diu, que se't coli un corredor que potser no és el dels màxims favorits, però potser dels 15 millors o així, que, bueno, que el pots tenir allà, que et pot aguantar dies, com va passar amb el Giro d'Itàlia, no?, que es va colar el portuguès aquell, l'Alfonso Eulàlio, que al final va acabar dels primers, també. Uh-huh. No sé què va acabar, Andreu, no sé si tercer, quart o
2: cinc. Qui, perdó, qui?
1: L'Eulàlio.
2: Alfonso Eulàlio, el Giro, va acabar en sisè, crec, el
1: sisè, no? Vull dir que hi va estar molts dies primer i era un corredor que, clar, que és perillós, no? Vull dir que també s'ha de controlar això, eh? Que si li cedeixes el mallot a algú, si un corredor que, evidentment, després li pugui recuperar, que no hagis d'estar-li allà molts dies retallant, perquè alguna vegada hi ha algun corredor que ha guanyat algun tour precisament així, com va ser l'Oscar Pereiro en el seu dia. Vull dir que això no passarà ara, perquè el ciclisme està molt controlat i
2: perquè...
1: Sí, tens en Pogacar i... Sí, no, això està clar, però vull dir que, bueno, que ha passat i que, bueno, a mi és una de les coses que m'agradaria, que hi hagués un ciclista d'aquests outsiders que els hi posés una mica de pols,
0: clar,
1: eh?
0: Clar, sí.
1: Perquè si no serà molt...
2: No, serà la cosa estar entre Pogacar i Vingegaard
1: i ja està.
2: Crec que Pogacar és molt favorit.
1: I ja està, perquè en Renko no el veig.
0: I l'Ayuso?
1: L'Ayuso tampoc.
2: No.
1: És un bon corredor.
2: El francès, que jo tinc moltes esperances amb ell. Lipovic, que jo crec que és ara el company del Remco Evenepoel, que puja millor, i per una volta de grans etapes, ell per mi és millor corredor que Remco Evenepoel. De fet, l'any passat va ser tercer en el Tour.
1: Mm-hmm. Li falta una mica de punt, però... en el Lipovic, per això.
2: Sí, però és un bon escalador.
1: Sí, però... Has de guanyar, també, has de saber guanyar, i en aquest corredor li falta.
2: No, però és que guanyar si hi ha Pogacar és impossible.
1: Sí, però...
2: Perquè hòstia. Pogacar és que no hi ha cap cosa que faci malament. Tens el millor gregari, que et va guanyar i ho va fer sobrat, perquè se'ls anaven mirant el Remco i el Vingegaard, que no podien. Seixas ahir no va estar fi, que per mi és...
0: Sí, la gran promesa francesa, no?
2: Sí,
1: però... No guanyen un Tour des del 85, França.
0: Sí.
1: Amb Vinola.
2: Aquest en guanyarà. Sí, que te'n guanyarà.
0: Aquell senyor en Power Bosch, que és un clàssic dels tours de Quibic, que em deia, diu, el tour el van fer per dues coses, per fer calés i perquè guanyi un francès.
1: I no guanya des de...
0: Fa 40 anys que això no passa, estan desesperats.
1: I Roland Garros, igual, també, amb tenis, que fa també 40 anys o així que no el guanya un francès.
0: Vull dir que estan en una crisi nacional important en aquest aspecte, a França.
2: Sí, han tingut bons ciclistes, però no...
3: I com és això?
2: Perquè...
1: Molta pressió, jo crec.
2: Sí, hi ha molta pressió i també... No hi ha hagut un ciclista que diguis que hagi despuntat molt.
1: Hi havia un que, bueno, tu, Andreu, ja encara... De fet, no sé si es va retirar ja o encara corre, ara tinc el dubte, en Roman Bardet.
2: Roman Bardet es va retirar
1: l'any passat?
2: El 24.
1: Vale.
2: Bueno, el 24 no, es va retirar el Giro del 25.
1: Vale.
2: Que doncs... es va vestir de mallot groc el 2024.
1: Roman Bardet, recordem que em sembla que va fer dues vegades segon al Tour de França, però clar, es va trobar amb Chris Froome, si no recordo malament,
2: correcte,
1: que en aquell moment estava en el seu moment i tampoc va poder guanyar i, bueno... I han ficat algun també ciclista al podi, en Jean-Christophe Peron, sembla que va ser tercer també fa uns anys.
2: Thibaut Pinot,
1: que també, pobre, no ha pogut mai acabar d'explotar. Bueno, tenen difícils
2: però ara, francesos. Però ara amb en Seixas, d'aquí uns anys, Seixas...
1: Sí, perquè aquest any no, Tres setmanes és molt,
2: Però jo crec que jo les prediccions que vaig fer el posava a la tercera posició.
1: És molt optimista, això.
3: Abans d'acabar, voleu fer un top 3? I llavors ho recuperem al setembre, al final, o quan acabi el Tour.
1: Vale, va, fem.
0: Del Mundial o del Tour?
3: No, del Tour.
0: Va, comenceu jo. Jo em sumaria els que són els tòpics, eh? Que per tant no té gaire mèrit la meva
1: jo crec que guanyarà Pogacar, segon serà Vingegaard, sí. I el tercer, aquí tinc més dubtes.
2: Aquí,
1: perquè
2: aquí,
3: aquí és on jugarem, va.
1: Depèn de si Isaac del Toro té llibertat o no, una mica. Si Pogacar ho remata d'hora, el veig a davant, també. Si no, ja entren més noms en joc. Clar, hi ha els típics de Lipovic, tenim també Renko... Bueno, però me la jugaré i tiraré una mica per aquí a casa i diré que Juan Ayuso farà podi.
0: Bueno, jo és el que hagués dit d'entrada, més que també és un nom que ha anat seguint una mica més per proximitat, diguem, també geogràfica, però no sé, jo diria això i no sé, prefiro diferent dir, va, doncs hi haurà una pàjara d'en Pogacar i guanyarà en Vingegaard el Tour. Vinga, va. Amb la qual cosa quedaran 4-3, no? En Tours, llavors, aquests
1: sí,
0: dos?
1: Sí.
2: Va. Jo, Pogacar, Vingegaard i Pol Seixas.
0: En Seixas, aquests, dius? Sí, encara el mantens, aquest?
2: En Pol Seixas és...
0: Amb els seus 19 anys,
2: especial.
0: O 20, no, aquest? 19
1: sí,
0: anys,
1: sí,
0: 19 anys, eh? Sí, sí.
2: Va fer tota la Lieja a roda de Pogacar i perquè el va rebentar els últims 500 metres d'una pujada molt explosiva, però ve d'exhibició en exhibició aquesta temporada i Seixas, per mi, tercer.
0: Però vaja, diem 3 noms, 4 o 5, però són 184 noms que són molt bons tots, en general. Clar, són els millors corredors, els millors equips del món i el moment que tenen. Llavors,
1: sí,
0: això,
1: sí.
0: No valorem prou, estil, la qualitat que deu haver-hi amb aquests grups de corredors, que deuen ser unes màquines, tots, eh? Clar que llavors hi ha també dins aquestes màquines escales, eh? Però són els 200 millors corredors del món,
2: sí,
0: els del Tour.
2: Sí, sí,
0: és així,
3: sí,
0: eh?
3: sí.
2: Pràcticament
0: tant,
2: agafes
0: això,
2: tot que... Hi ha corredors que sí que, per tal, hi ha molts que el que fan, al veure ara que és molt complicat guanyar, doncs van al Giro d'Itàlia o a la Vuelta, perquè saben que ja no es trobaran ni en Pogacar ni en Vingegaard.
0: Clar.
1: Exacte. Bueno, Vingegaard, de fet, fa el calendari una mica també al contrari al Pogacar,
2: sí.
1: També,
2: sí, sí.
1: Fins i tot, vull dir que...
3: Tampoc es volen trobar gaire,
1: no entenc. De fet, és el primer cop que es troben aquest any.
2: Aquest any, sí. L'any passat es van trobar el Dauphiné, que va preparar el Tour, i el Tour de França.
1: Es troben dos cops, tres l'any màxim. Vull dir, perquè en Vingegaard no corre curses d'un dia, pràcticament.
2: No. I no sé si ho heu vist, en Vingegaard, que quan atén els mitjans de comunicació i passa per la gent, perquè clar, el ciclisme no és com els altres esports, que no et pots... És que és impossible no tenir la gent a un pam, amb mascareta tota l'estona.
3: Sí, ho vaig veure.
1: Per no pillar virus.
2: I de fet,
3: sí, perquè diu que porta dos tours, que s'ha posat malalt.
2: S'ha posat malalt, sí. I a més, també m'hi vaig fer... El seu equip, quan vaig estar al fòrum al paddock, tu veies molts equips, l'UAE, tot obert, que la gent... ho podia veure perfectament, el Bisma semblava un equip de futbol, tot ben amagat, tancat, que no s'hi acostessin gaire els periodistes ni tampoc la gent que estava convidada per anar a parir al paddock, i la veritat que no té res a veure el que és l'UAE i el Bisma. Podríem dir que l'UAE és un equip més mediterrani i el Bisma, tot el contrari.
0: Més nòrdic.
2: Més nòrdic, sí, sí.
0: Totalment.
3: Doncs haurem d'anar a tancar la tertúlia, però abans, si voleu explicar que hi haurà un programa especial a partir de les 12, Andreu, aquí al 9FM.
2: Sí, a partir de 11:45, doncs tindrem un programa juntament amb una codinenca i la veu de Sant Joan, que farem un repàs de l'etapa d'avui que transcorre les nostres comarques. I bé, doncs, durarà en principi 3 hores, per tant, farem un seguiment d'aquesta etapa que passa per aquí avui al Tour de França per les nostres comarques.
3: Doncs, Txell Bardolet, Isaac Muntades, Andreu Giménez, moltes gràcies per la tertúlia d'avui. I si m'equivoco, em corregiu. Alele Tour es diu?
2: Sí.
1: Sí.
2: Alele Tour, Sele Tour.
3: Sele Tour, Alele Tour.
1: Exacte.
3: I ensenyem una altra vegada...
1: En Leclerc, sí.
2: Leclerc...
3: Aquesta samarreta m'encanta, eh?
1: És un supermercat, això, eh? Pel qui no ho sàpiga.
3: Sí.
2: Això és, aquest és el mallot que portava en Pogacar.
1: Exacte.
3: A mi m'agrada perquè m'encanten els topos, llavors...
1: Exacte.
0: És com de pijama, m'han dit, això, una mica, eh?
1: Això...
0: Pijama, m'agrada pijama, així, amb la cota.
1: Confirmo, la meva parella dorm amb això. I n'he donat a gent... i que utilitza de pijama, també.
0: Veus?
3: Sí, doncs mira.
0: Doncs va bé saber. També hi ha pantalons amb això, no només en això?
1: No donen pantalons enlloc. De fet,
2: culot donen?
1: Culots els has de comprar, jo crec, eh?
0: D'alguna bici, té l'encolor, això no en tiren pas cap, no?
1: De bici no en tiren. De bici l'únic que pots fer és fer-li la trabanqueta a algun corredor i robar-la, però no ho recomano, perquè...
3: Exacte, que sembla que canviïn bicis com per bidons d'aigua, eh?
0: Quan val una bici del Tour?
1: Home, 20.000 euros, jo crec, no?
0: Home, la de la Paula Blasi en valia 16.000, que li van robar, la de la Paula, doncs...
1: Sí, com a mínim. Més,
2: jo crec. No, sí, ahir, de fet, vaig baixar el bus del Movistar i estaven allà a les bicis i comentant amb els pares d'un dels corredors de l'equip Movistar, ho deien, agafes una d'aquesta i ja tens el més solucionat. El mes i potser
0: si,
2: l'any.
0: Si no et troben, això, també. Vas, però, sí. Molt bé, molt bé.
3: Doncs bé, que vagi molt bé i bon tour a tots.
0: Va. Igualment, gràcies.
3: Adéu. Bon dia. Adéu.
1: Adéu.
4: Territori 17. El 9 FM, la veu de Sant Joan.

és Boomerang dels Manel, i és que aquesta cançó fa referència al Tour de França del 1996, com va significar la fi del reinat de Miguel Indurain al Tour de França, després de guanyar-lo 5 anys de manera consecutiva. Aquell dia a l'estació d'Otacam, com diu Guillem Gisbert, Indurain es va fondre i el danès Bjarne Riis va consolidar el liderat al port d'Otacam.

0: A Tren d'Alba, cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Ja us vaig explicar l'altre dia que la primera fase del tall de l'R3 entre Montcada, Bifurcació i la Garriga s'allargarà més del previst. Hauria d'haver acabat fa dues setmanes i les plataformes d'usuaris temen que continuï fins passat l'estiu. Segons explica

0: que Marjanera, el porteu de Perquè no ens fotin el tren, diu que troben a faltar que no hi hagi una acció de planificació i de coordinació d'obres. Genera parla de l'oficina tècnica del Pla de Rodalies que la Generalitat va crear precisament fa 8 mesos a l'inici d'aquestes obres per dirigir i coordinar les obres del Pla de Rodalies. Segons les plataformes d'usuaris, la Generalitat, que els ha confirmat que està al cas de la situació, tampoc no ha donat cap termini. Les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga impliquen més de 16 mesos de tall ferroviari. Van començar l'octubre passat i estan dividides en dues fases. La primera estava prevista entre l'octubre del 2025 i el maig del 2026, però encara no ha acabat. I la segona, amb el tall de trens entre Mollet, Santa Rosa i la Garriga, estava prevista entre el maig de 2026 i el gener de 2027. Segons el comunicat emès per les plataformes d'usuaris, els treballs del mur afecten només l'espai de la via 0 i, per tant, no hauria d'impedir la connexió de l'R3 a l'entrada nord de l'estació de Montcada i Forcació. Qualifiquen d'escandalós que no s'hagi activat cap mecanisme d'urgència per reparar el mur i evitar el retard de les obres. També consideren una deixadesa i abandó de la línia que no s'hagin solucionat els casos de robatoris de coure, l'últim entre la Garriga i el Figaró fa una setmana i mitja. A més, afegeixen que l'incompliment i retard de les obres no només afecta l'R3, sinó també l'R7 i les circulacions de proves dels nous trens de Rodalies que s'estan fabricant a la planta d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
1: I ara anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, sabem que avui és un dia complicat pel que fa a la mobilitat a les nostres comarques. Explica'ns.
2: Doncs mira, Ona, a veure, vull destacar pel que fa a la línia R3 no hi ha res a dir, però sí que a les carreteres avui hi ha zones, hi ha pobles que ara mateix doncs entrades d'ells estan incomunicats, per exemple, pujant des de la C-17 per on recórrer, passar el Tour de França. Hostalets, Centelles, tenen entrades als seus pobles tallades a causa de tot el pas del Tour de França, també cap a la zona passada Manlleu, és a dir, tota la zona de la part nord d'Osona. Per tant, avui que la gent miri, sobretot, els mapes, els mòbils, de quines són les restriccions, perquè hi ha molts pobles que quedaran incomunicats.
1: Doncs aquesta és la mobilitat pel que fa avui al nostre territori.
2: I també
1: destaca... Hi ha un punt més, Andreu?
2: Que si la gent vol anar cap a Puigcerdà o això, no podrà anar per la Collada de Tosses perquè estarà tallada, així que hauran d'anar per la C-16.
1: Perfecte. Doncs aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
2: Fins ara, Ona.

0: I ara repassarem les notícies que us explicàvem feia una hora. La Fundació Impulsa becarà 27 estudiants de formació professional del Moianès al curs que ve. L'entitat iguala el nombre d'ajuts a joves amb risc d'exclusió social que aquest curs passat tenia en Laia de Déu, una codinenca.
1: Aquest és un projecte que busca afavorir la inserció laboral de joves en comarques rurals. En el cas del Moianès, compten amb el suport d'institucions i del sector empresarial, que facilita pràctiques als estudiants en empreses del territori. Maite Martín és la coordinadora de la Fundació Impulsa al Moianès.
2: Doncs la Fundació Impulsa principalment el que aporta és, per una banda, una beca econòmica que dona suport per poder assumir el cost dels estudis, però sobretot, i és la part per nosaltres més important i que més valoren els joves al final del pas de la Fundació, els hi fem un acompanyament personalitzat i els joves i les joves que estan a la Fundació també poden rebre l'acompanyament d'un mentor o mentora, que són persones voluntàries que els acompanyen al llarg del camí.
1: A més, la Fundació Impulsa busca persones i empreses que vulguin sumar-se a la xarxa de mentors Impulsa, persones amb trajectòria sòlida i vinculació al territori que acompanyin en el seu creixement professional i humà els joves seleccionats per rebre la beca. La Mercè Padrisa és una mentora de Castellterçol.
3: Home, de mentora, a mi primera, que m'ha seguit connectada amb el món educatiu, perquè quan tu has fet de mestre, quan fas de mestre dones molt, però també reps molt. I en el moment en què et jubiles, per molt que tinguis el teu temps per disfrutar de tot allò que t'agradaria fer, sempre queda com un petit buit que queda aquí per omplir, no? I continuant el món educatiu, en aquest vincle, i a més de manera solidària, t'omple aquest buit, et fa sentir molt feliç, no?
1: La mentoria implica un compromís de mínim un any i òptim de dos i una dedicació d'aproximadament 5 hores al mes entre trobades amb el jove, formacions i seguiment amb l'equip psicopedagògic de la Fundació.
0: I la Colla de Diables de Cardedeu ha celebrat la Festa del Foc, una de les dates més marcades en el calendari de la colla. La plaça de Sant Corneli ha tornat a ser testimoni de la llegenda d'Albert Rúnric.
4: Doncs sí, així és, Ona, i és que un any més Cardedeu veu com la primera gran festa de l'estiu omple carrers i places, amb una llegenda d'Albert Rúnric on no hi cabia ni una agulla. Abans, però, els Diables han organitzat un seguit d'activitats al llarg de tota la jornada. Escoltem a Alba Ferrés de la Colla de Diables de Cardedeu.
5: Durant el matí han hagut moltes activitats així com, bueno, un parell d'activitats per nens, que han sigut un èxit, un taller on els nens es posaven casaques, posaven la forca, ha sigut molt un espai molt màgic perquè els hi veies la il·lusió a la cara, i després han explicat la llegenda i també una llegenda explicada per la Núria, que als nens també els agrada molt, adaptada per ells.
4: La llegenda d'enguany no ha incorporat novetats per a segon any consecutiu, però els espectadors han pogut gaudir de la música en directe que va ser composta exclusivament per la Festa del Foc. Durant l'escenificació, la bèstia de la colla de Diables de Cardedeu s'ha deixat veure davant d'una plaça plena de gom a gom per celebrar aquest dia tan especial.
5: És la nostra festa, és la Festa del Foc de tots els diables, des dels més petits als adults.
4: Un cop acabat la representació de la llegenda d'Albert Rúnric, la colla de Diables de Cardedeu ha tancat una nova edició de la Festa del Foc amb un correfoc de bestiari amb el drac Vilardell de Sant Celoni, el porquet de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú i el berro de Cardedeu, com no podia ser d'una altra manera. Una jornada que ha tornat a reunir una gran quantitat de persones al voltant de la cultura popular i que manté viva una de les tradicions més emblemàtiques de la colla.
0: I el PSC de Ripoll rep el càstig de la resta de partits i es queda sense representants a les comissions, Isaac Muntades.
6: El vot en contra d'Aliança Catalana i l'abstenció de tota l'oposició, a excepció del PSC, va impedir que es modifiqués el cartipàs per incloure els dos regidors socialistes, Paco Murillo i Jorge Iglesias, a les comissions informatives permanents, la Comissió Especial de Comptes, les Juntes de Sanitat i Local de Seguretat, el Consell Municipal de l'Esport, la Comissió d'Habitatge, la Comissió de la Candidatura de la UNESCO o el Patronat de la Fundació Guifré. Podem sentir l'alcaldessa Sílvia Oriols i el regidor de Som i Ripoll, Joaquim Colomer.
7: En aquest cas, l'equip de govern no està conforme amb aquests canvis perquè considerem que aquests dos regidors actuals no han fet cap mèrit per ser on seuen. Considerem que la sala de plens hi ha d'haver aquells que hagin set escollits democràticament a les urnes i cap d'aquestes dues persones formava part de cap llista electoral ni va rebre un sol vot per part dels vilatans del nostre municipi, motiu pel qual doncs, no aprovem aquesta modificació de cartipàs.
8: El nostre grup, com que la legalitat no va lligat amb la justícia, doncs pensem abstenir-nos menys, perquè creiem, doncs, amb la mateixa línia del que ha dit vostè, que trobem denigrant per tot el votant socialista de Ripoll que s'hagi imposat a dues persones, més que tot una d'elles, que no és ni resident de Ripoll ni coneix Ripoll i que, per tant, quan parlem de la Font d'en Gordans, quan parlem del barri de Caselles, li ha de sonar completament a xino.
6: Els dos regidors socialistes en substitució d'Enric Pérez i Anna Belén Avilés van prendre possessió al ple del passat mes de maig i des de llavors pràcticament no han intervingut al plenari.
0: I ara mateix connectarem en directe des de Sant Feliu de Codines amb en Ton Falqués, perquè allà ja estan a punt per l'arribada del Tour. Ton, què tal? No sé si ens podem sentir en Ton. Hola, Ton, endavant. Em sembla que no podrem fer connexió des de Sant Feliu de Codines. Si podem provar-ho d'aquí una estoneta, doncs podrem connectar en directe per veure com es preparen per l'arribada del Tour de França. Fins aquí l'informatiu d'avui. I ara, com sempre, dediquem aquesta estoneta per parlar sobre les coses que passen al nostre entorn. Laia de Déu, què tal? Com portem aquest dilluns?
1: Molt dilluns, Ona. Molt dilluns.
0: Molt dilluns.
1: Excessivament massa dilluns avui, eh?
0: Jo t'he de dir que per mi està sent el dilluns menys dilluns que portem de tota la temporada del Territori 17.
1: Sí.
0: Primer de tot perquè és aquest ambient d'estiu. Per mi és estiu. Avui m'he llevat i dic, ostres, estic... No sé on estic vivint. També és veritat que, clar, avui a la feina també és un dia especial perquè passa el Tour de França, però tot i així també perquè, clar, ja comencen els torns d'estiu. Per tant, ostres, per mi el dilluns menys dilluns que portem.
1: Clar, jo és que he dormit una unitat de 3 hores avui. Aleshores és com que no acabo jo d'estar molt...
0: No acabes d'arrencar, Laio?
1: No. El tratar d'arrencar-lo, en el meu cas, és un fail total. Vull dir...
0: En fi, Laia, què ens portaràs avui? Aquesta última...
1: Últim.
0: Últim coses que passen, eh? Poc se'n parla,
1: sí.
0: Vull dir...
1: Poc se'n parla, eh?
0: Sí.
1: A mi m'agrada molt aquesta secció. Però bé, començarem perquè a mi, bueno, les traduccions em semblen fascinants, vale? Perquè hi ha gent que, doncs, no sap traduir coses. En aquest cas, són paraules del món casteller, perquè al final, doncs, bueno, jo he sigut castellera durant molts anys i crec que és interessant. Però el periòdico fa uns dies, el titular deia això: Los Minyons de Terrassa s'estrenen en la gama extra esta temporada durante la fiesta mayor. Fins aquí tot bé. Vale, què passa? El problema ve quan tu veus la foto i veus el peu de foto en el text.
0: I què posa?
1: Que posa la torre de nuevo, ja comencem malament, con forro y esposas. Ara resulta que els castellers porten esposes de manilles, saps?
0: En podia entrar sèrio?
1: Manilles del castell.
0: Això de quin diari era, Laio?
1: El periòdico. Sí, literalment la traducció està bé, però continuo pensant que lo de la Torre de Nuevo seria la Torre de Nueve,
0: sí. Però con forro i esposes...
1: Con forro i esposes, clar. Vull dir, és la traducció literal que han fet de manilles.
0: Però, clar, fins a quin punt s'han de fer traduccions literals quan parlem de vocabulari específic, per exemple, en aquest cas, del món dels castellers, no? Jo crec que aquí hauria d'haver-hi de dir... No es pot traduir.
1: Exacte, no s'ha de traduir. Jo penso que hi ha moltes coses que no s'haurien de traduir. No entraré en aquest tema perquè és un tema que se m'infla la vena ja. Però bé, m'ha fet gràcia perquè és això. Són traduccions literals que crec que, com tu has dit, Ona, doncs al final doncs no haurien de fer-se. Perquè si no s'entenen i hi ha malinterpretacions.
0: Exacte.
1: I ara em va fer molta gràcia una fotografia que te la llegiré perquè al final és una ressenya de Google.
0: A veure.
1: ¿Vale? Que si te la llegeixo, jo et llegeixo el que va posar la persona, ¿vale? Comida excelente, la paella de marisco y los calamares increíbles. Muchas gracias, Ángel, por tu buen trato, calidad, precio inmejorable, muy recomendado. Fins aquí sembla tot bé, no? Fins que llegeixes que han deixat aquesta ressenya a J. Camps Corredoria d'Assegurances.
0: J. Camps?
1: Corredoria d'Assegurances. Correcte.
0: Ostres.
1: Ara,
0: vull dir...
1: El més divertit és que li respon el propietari. Apreciamos tu opinión, Guillem, però som una corredoria, no un restaurant, tot i que certament ens agrada posar-li una bona salsa als seguros de danys.
0: Els hi ha sortit bé al final.
1: I afegir els punxos de sal a les responsabilitats civils. Comentaris com el teu ens ajuden a seguir treballant en dur per obtenir la primera estrella Michelin del seguro. Una salutació. Em sembla fascinant aquest... O sigui, l'error, però és que la resposta... A mi m'agrada molt llegir ressenyes d'Instagram i m'agrada... de Google, i més m'agrada llegir les respostes.
0: A mi també.
1: Un esport fascinant.
0: Tu ets aficionada en posar ressenyes a Google? Jo n'he posat alguna, eh?
1: Jo n'he posat alguna, però no acostumo a posar-ne. Certament no acostumo a posar-la.
0: Jo em poso quan realment és molt necessari, quan realment he anat a un lloc que m'ha agradat molt i dic, és que es mereixen una ressenya, o sigui...
1: O quan no m'ha agradat gens i m'han tractat
0: fatal. Exacte. Quan és un terme mig, és com, bé,
1: sí,
0: ja...
1: Sí, quan és un terme mig, com... És com un, vale, ja està, o sigui, està bé, guai, tornaré, sí, sí, probablement, però ja està. I jo no podia acabar la temporada del Coses que passen sense parlar d'algú que ha passat molt recentment i que em fa molta gràcia. I que ho titulava, ara m'ha sortit un anunci, titulava l'ABC fa uns dies, segur que ja us heu enterat, però doble ataque a la sede de Vox. Un hombre lanza penes de plástico y otro prende fuego a la fachada.
0: No ho sabia, Laia.
1: Com que no ho sabies?
0: No, mira, això m'encanta perquè és com el desenllaç perfecte per acabar el Coses que passen, o sigui...
1: Com... Em sembla...
0: Uau! Com que no ho sabia, això!
1: Pues es veu...
0: Doble ataque.
1: A mi em sembla fàcil... O sigui, el punt de que... No puc llegir l'article, vale? Em sap molt greu, però el punt de... O sigui, a mi Instagram se'm fa... Crec que fa dos dies, com a molt, eh? Se'm va plegar com de doble... Vull dir, d'aquesta i memes. Vull dir... llançar penes de plàstic, o sigui,
0: uau,
1: vibradors a la seu de Vox, em sembla la millor reivindicació.
0: Uau,
1: sobretot,
0: m'encanta.
1: No? Venim de l'orgull LGTBIQ+, doncs em sembla encara més divertit, saps? Com a reivindicació, saps?
0: Uau.
1: Per molt que ells diguin. I l'altre, bueno, el que li pren foc, llàstima que no anés més enllà.
0: Estic llegint ara la notícia, l'Aio, i em fa gràcia perquè diu... segons ha pogut saber l'ABC, la persona, encara sense identificar, va encendre foc aquest diumenge a uns quants, referint-se a penis de plàstic, que una altra persona va llançar prèviament a la porta de l'edifici.
1: És que em sembla fascinant. O sigui,
0: i que només van cremar els penis de plàstic.
1: O sigui, a mi em sembla... Clar, però el foc devia pujar i, per tant... Vull dir, tu, la foto es veu com la façana una mica xamuscadeta, saps? Una mica cremadeta.
0: Uau, ostres.
1: És que a mi em sembla fascinant. Vull dir, crec que no hi ha millor manera d'acabar...
0: Meravellós desenllaç, Laia.
1: Oi? És que
0: exacte.
1: Em sembla fascinant.
0: Doncs moltes gràcies per totes aquestes coses que passen, per portar-nos notícies surrealistes, que en alguns cops ens agradaria que fossin reals i d'altres ens agradaria que fossin mentida. Per tant,
1: totalment cert.
0: Laia, que vagi molt bé i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
1: Ciao.
0: Adéu. I com sabeu, al final del Coses que passen, nosaltres el programa seguirem, en aquest cas, amb 3 minuts de publicitat. Fins ara.
9: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
10: Momentos Sarsa, Volkswagen i Audi estrenen noves instal·lacions. Ens hem traslladat al carrer del Blat número 13 de Gurb, en un espai més ampli, modern i pensat per oferir-te la millor experiència. Vine a descobrir la nova casa Audi i Volkswagen. Momentos Sarsa, ara al carrer del Blat 13 de Gurb.
11: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
0: Què hi has trobat aquí tan a prop nostre?
11: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecalm.
0: Ah, sí? Què té d'especial?
11: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
0: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
11: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
0: I com s'hi pot contactar?
11: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsecalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
12: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
13: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
12: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
13: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
12: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
13: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
14: A ALR tenim el vehicle que busques.
15: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
14: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
16: Anuncia't al 9FM.
17: La ràdio de casa.
18: 93-889-4949.
16: Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9FM.
19: La publicitat més eficaç.
20: Coberta Serveis Funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta Serveis Funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.

0: Territori 17.
1: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17. I abans de saludar en Guillem Sánchez, que ja el tenim a punt aquí a l'estudi, farem una connexió ràpida des de Sant Feliu de Codines, que s'hi troba en Ton Falqués, perquè s'està preparant el municipi per l'arribada del Gran Depart. Ton. No sé si el podrem sentir. Doncs bé, connectarem més tard en el programa especial del 9FM, una codinenca i la veu de Sant Joan, per veure un cop més doncs, com es viu al nostre territori l'arribada del Tour. Guillem, com estàs? Dia mogudet avui, eh?
2: Nerviós. Estic nerviós perquè, de fet, m'ha passat com algun company també d'aquí de la redacció, que hem vingut una estona abans perquè no sabíem si podríem aparcar a prop o no de la feina. Finalment hem trobat lloc sense problema. Ara bé, sabem que fins que no passi tot i no s'obri tot, no podrem treure el cotxe d'aquí.
1: El cotxe guardadet.
2: Tot això, dies macos, d'aquells de sí. Guardant el record, de fer un vídeo del que està passant per la tele a fora, el que puguem tenir temps d'atrapar i de veure, jo penso que això també és bonic de fer.
1: Doncs vinga, va.
2: Va, en David, ens costat avui el següent. Diu, processant que avui arrenquen 15 dies d'onada de calor. Prepareu-vos, eh? Gent que vagi a veure avui el tour on sigui, sisplau. Gorra, ulleres de sol, molta aigua...
1: Molta aigua, molta aigua.
2: Ombreta i el que sigui. Va, la Natàlia respon això, diu... L'únic que mig respecto d'aquesta calor tan obscena és que la roba triga a assecar-se una mitjana de 13 minuts.
1: Sí, això és perfecte.
2: Això està bé, eh?
1: Perquè, a més, també ahir vaig anar a veure el tour i realment vaig agafar una ampolla d'aigua i em vaig ruixar.
3: Sí?
1: 3 minutets i ja estava seca, gairebé.
3: Em va ruixar.
1: Sí, em vaig ruixar amb aigua, sí.
2: Era aigua, eh? Confirmat que no era cava, que no era...
1: No, era aigua i suor.
3: No era... No havien tampoc hidrats ni res que es posen els ciclistes.
1: No, aigua d'una botiga de conveniència de Barcelona, vull dir que...
2: Va, perfecte. En Dylan, avui també, en retrat això, diu... Avui, lligant estelades a un fanal amb motiu del tour, passa un senyor random amb la bicicleta i em diu... Ojalá se te queme la mano.
1: Ai...
2: Pere, diu... Tot seguit s'ha fotut una hòstia monumental. Diu, poètic.
1: És perfecte.
3: El karma existeix.
1: És perfecte, de veritat. O sigui... La vida fa aquestes coses expressament.
2: Mira, jo avui he de reconèixer que venint també cap a la feina amb el cotxe ja he vist algunes rotondes d'aquí de la ciutat de Vic que també s'estaven guarnint amb diferents elements i m'ha agradat molt els trossos de calçada pintats com aquells mítics d'etapes també del tour de ports de muntanya, sí. Que veus noms
3: de corredors
2: no? que l'han guanyat, de dates especials. Ostres, això m'ha agradat moltíssim.
1: Que guai.
2: Molt. Va, un comentari d'en Jordi també avui que ens diu... Has vist la sèrie sobre el Tour de França? Diu, no, només he vist el pilot. Fins aquí la meva aportació. Us dono permís perquè l'aneu explicant. De res.
1: M'encanta. Si l'escolta la meva parella, estarà tot el dia dient acudits.
2: Va, Antoni, em recorda el següent avui. Diu, vinc observant com s'està renovant el paviment d'una sèrie de carreteres a Osona que casualment són per on ha de passar el Tour. Hauríem de fer passar la cursa per rutes diferents cada any i ja tindríem solucionat el deficient manteniment d'infraestructures que ens toca patir.
1: Això és cert.
3: Que passi cada dia el Tour de França. No?
2: És el que hi ha. És el que
1: hi ha. Una de les crítiques podria ser que això es podria fer sense
2: tour. Sense que hagués de passar el tour. Alegrem-nos per això que s'ha fet, també, eh?
1: Sí.
2: Alegrem-nos que s'ha fet.
1: Sí.
2: Va, bona aportació també d'aquest usuari que ens escriu avui. Acabo d'escoltar els de la SER que retransmeten el tour anomenar els municipis catalans, però on demà transcorre la tercera etapa i ara tinc el timpà perforat.
1: Ai...
3: Què deu haver dit?
2: No ho sé.
1: Hostalets de Balenyà. No, encara.
3: No, Hostalets és fàcil.
1: Centelles.
3: Camp de Bànol.
2: Uf, la de Camp de Bànol.
3: Sant Quirze de Safaja.
2: Per exemple. Tu, Andreu, aquests dies que ets més de bici o de futbol?
3: A veure, està claríssim.
2: Sí?
3: Bici.
2: Bicicleta.
1: Binomi espectacular.
2: Tot això devies veure, no? I el Brasil-Noruega? No, vas veure el Brasil-Noruega?
3: La primera part, me'n vaig anar a dormir. Avui havia d'estar molt d'hora aquí al matí.
2: Va, doncs mira, un parell de pilades vinculades amb això. L'Adrià, que ens diu... Neymar pendent de la seva guerra particular amb Nilan quan el seu país es troba contra les cordes. Diu, una actitud que ajuda a entendre la seva decisió d'abandonar el Barça i el desenllaç de la seva carrera. Tot el del penal que va passar ahir amb en Neymar...
3: Ho he vist,
2: que va ser
3: és lamentable.
2: Surrealista.
3: És penós.
2: El minut on cessava, sí. Les recriminacions de després...
3: L'IQ d'aquest futbolista, si el de Vinícius i el qüestionem, sí. El d'aquest crec que encara s'emporta la palma, eh?
2: Imagina't. Va, i en Josep ens diu això avui per si mai us ho pregunten, eh? Atenció, ens escriu... Informació de servei. El cognom Odegaard vol dir granja destruïda. És a dir, algú que ve d'un mas que es va perdre durant la Pesta Negra. Per si mai surt el debat. Odegaard és un jugador de la selecció de...
3: El capità, de fet, no.
2: Correcte. Que va celebrar...
1: Curiós.
2: Que va celebrar aquella falta que li va fer Neymar precisament. que li van acabar ensenyant groga, una celebració d'aquelles de ràbia.
3: Sí, és
2: i de...
3: que no, vaig mirar la primera part. I...
2: Ostres, com posa això, com posa?
3: No, que, a mi el que em posa és...
1: Homes, no els entendré mai.
3: Ai, no, va. Però que això és de...
2: És la celebració,
3: és la
2: que
3: celebració de Noruega, no l'has vist?
1: No, no, Andreu.
2: Doncs busca-ho, busca-ho per
1: ara, ara, ara...
3: S'ha fet superviral, ja veuràs.
1: Doncs la buscaré, la buscaré.
2: Va, acabarem amb una veritat com un temple, la que ens escriu en Ramon. Avui dilluns diu, cada any Vinícius perd la pilota d'or abans. No sé si algú estava pensant que la podia guanyar, no. Encara aquest any.
3: Qui la guanyarà, juga a França...
2: O Argentina.
3: I no és Kylian Mbappé.
2: O Argentina, no?
3: O Portugal, Bruno Fernández.
2: T'imagines.
1: Veurem.
2: Ho deixarem aquí, gaudiu del Tour, i si no podeu ser en un lloc on passi, evidentment, la cursa, poseu la tele, que avui
1: exacte,
2: és dia...
1: Exacte, que avui és dia de televisió, exacte.
2: Doncs va.
1: Que vagi molt bé.
2: Fins demà.
1: A l'Ele Tour.
2: Que vagi bé.
1: Que vagi bé, adéu.
2: Vinga.
1: Passen 6 minuts de 11:15 del matí. Can Fortuny és un dels restaurants amb projecció amb més projecció de la comarca i es trasllada. Un canvi que va lligat també al procés de maduresa i evolució d'aquest projecte gastronòmic que lidera el cuiner santallenc Gerard Fortuny. I avui el tenim aquí al Territori 17 per parlar sobre com és aquest canvi. Bon dia, què tal, Gerard?
0: Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
1: Gerard, el 2023 tu tenies 25 anys i vas decidir obrir el restaurant a Centelles, en concret al centre del poble, que va ser la plaça Major. Què et va motivar a obrir a Can Fortuny?
0: Suposo que la necessitat de tindre un projecte propi. El poble em va ajudar a crear un projecte on pocs diners necessitàvem per arrencar-lo, després va ser una molt bona opció, i el local estava gairebé intacte, després va ser inversió petita i amb possibilitat de créixer. Sí que és veritat que la idea al principi era molt diferent a la que estem desenvolupant ara. De fet, molta gent deia que era boig per fer aquest tipus de gastronomia a Centelles, però va anar bé per créixer orgànicament.
1: Mm. Ara parlaves aquest tipus de gastronomia. Clar, com definiries que és la cuina de Can Fortuny? Explica'm també quina era la teva idea del principi i al final el que ha acabat esdevenint.
0: Bueno, al principi, i m'agrada explicar-ho perquè teníem unes frases que era compartir és viure i on compartir, si no recordo, si era on compartir era menjar o alguna cosa així. La idea era que tothom compartís els plats, fer plats molt grans i tal, però no... O sigui, la idea, quan jo la volia expressar, m'agradava, però quan realment la teoria m'agradava, però la pràctica no la disfrutava, i a mi em tirava molt els menús degustació, que és el que he treballat sempre. Després, com pensava, el poble funcionarà millor una oferta que sigui per compartir i no funcionarà l'oferta amb les degustacions. I finalment crec que ha sigut el contrari, si he apostat per el que m'agrada a mi, que és fer menús, i després el fet de fer menjar per compartir, doncs ho he deixat per altra gent.
1: Creus que potser al començar tan jove, perquè, repeteixo, tenies 25 anys, si m'equivoco, corregeix-me, pot ser que se't tingués estigma de, ostres, és molt jove, potser això no li acaba funcionant. O tu sempre tenies com aquella... allò de dir, ostres, és que ja confieu en mi, saps?
0: Els meus amics, no hi havia ni un que en aquell moment confiés en mi. És a dir, tots deien que seria un fracàs absolut. Excepte dos, diria, que sí que hi van confiar. Sí que és veritat que a poc pues, van anar veient que era algo sòlid. També seguim evolucionant a hores d'ara, vull dir, no, òbviament encara estem aprenent i estem treballant molt amb la Clàudia per poder assolir un projecte i que sigui un projecte estable. Però jo invito i convido a tots els nanos joves de 25, 20, 21, 22, és igual l'edat, a que si tenen ganes de fer alguna cosa i estan motivats ho facin. L'edat no ha de ser un problema, ha de ser més la maduresa, però l'edat no ha de ser un problema.
1: Parlem també una mica de el punt principal, no? Aquest canvi d'ubicació, passes de Centelles a Vic. Com és això de fer un canvi a la capital osonenca?
0: Pues mira, fa 2 anys, més o menys, ja vaig anar al meu pare i vaig dir que el local on estava mare no m'agradava. I el meu pare emprenyat perquè, clar, era un local que havíem fet junts i no l'entenia. I vaig dir, ostres, és que el que estic fent ara, les necessitats que tinc ara, no són les que tenia fa un any, en aquells moments, que seria fa 3 anys exactament. Les necessitats que tinc ara, amb 12 persones treballant per mi, pues, no són les mateixes. I necessito més espai, més un lloc on poder seguir creixent i no estancar-me. I bueno, pues, anar buscant per Centelles, hem buscat per molts llocs... no trobàvem res, sempre jo amb la il·lusió i el somni de tenir una masia amb cabres i un hort, vull dir, això és com algú que ho he hagut sempre. I la Clàudia, pues, sensata i fredament, fa un any vam vindre a veure el local on estem ara aquí a Vic i em va dir, és aquí? Dic, no. Dic, no és aquí. I un dia em va dir, que sí que és aquí, ja. Diu, aquest lloc està bé. I dic, vale, dic, bueno, dic, ens ho mirarem. Però ens ho mirarem. Jo seguia amb el cap que volia, pues, algo superpersonalitzat. I ella fredament em va dir, Gerard, no tens calés, no et coneix ningú, vull dir, munta un projecte a Vic, fes-ho bé, guanya diners i si mai pots i t'ho pots permetre, munta't una masia amb cabres i després ja t'ho fas i et jubiles en allà. Però a vegades pues, s'ha d'escoltar a les persones que t'envolten, perquè si no podríem haver-la pifiat molt fort.
1: Llavors, el somni de la masia el deixem per més endavant. Ara teniu un nou local a Vic. Com és aquest local? És a dir, segueix l'estètica de l'antic local a Centelles? Heu volgut canviar una mica?
0: Bueno, aquest local se'ns adaptava molt bé per com és, vull dir, com ha sigut des de fa els últims 30 anys, que és un local amb gotelé, amb unes bigues de fusta, o sigui, una estètica molt rústica. Però ens ha anat molt bé, perquè al final el nostre discurs és cuina tradicional reinterpretada, després estem seguint la tradició i l'estem reinterpretant a la nostra manera, amb coses més modernes, però el local ja era rústic, simplement necessitava coses modernetes, i amb l'ajuda de la germana de Clàudia, que és l'Ester, va entendre molt bé el que buscava jo, perquè al final jo li deia que és cuir algo que sigui reinterpretat, vull modernisme, o sigui, al final l'entrada vull que sigui negra, fosca, que després obrim una cortina i ens trobem un menjador pues, clàssic. I crec que ho ha aconseguit, perquè al final entres al restaurant és tot fosc, no hi ha gairebé llum, i a la que passes una cortina negra et surt un menjador, pues, com deia, amb gotelé, amb bigues de fusta, amb entereria llarga, vull dir, crec que hem aconseguit pues, combinar la tradició i el modernisme.
1: I un dels punts també potser que us defineix més és l'hort. Teniu un hort a Centelles, no sé si ara aquest hort segueix aquí a Vic també.
0: Tenim un hort que no és el nostre hort, o sigui, hi ha un senyor que se n'en cuida i nosaltres treballem juntament amb ell, per lo qual podem treure coses com pepinillos petits i tomàquets. Pues, tenim 14 varietats diferents de tomàquets aquest any. Però aquest any hem fet una petita representació d'aquest hort en el restaurant, amb un hort urbà, que encara no està acabat. Vull dir, encara estic buscant algú que em posi terra, si algú s'anima o que em contacti amb mi, per poder muntar aquest hort, on tindrem una petita representació, sobretot les pastanagues i alguna coseta més que gastem tot l'any, però una petita representació d'aquest hort de Centelles.
1: I, clar, heu tancat una etapa a Centelles, n'heu obert una a Vic, a com va anar el comiat a Centelles? Perquè crec que veu fer un sopar o un dinar de comiat.
0: Ens va passar una mica com les oques grasses, que hem anat fent concerts, però vam presentar un sopar, es va omplir molt ràpid, vam omplir un dinar, després vam tornar a omplir un altre sopar i vam decidir posar un altre dinar, i ja n'hi parem, perquè patarem. Però vam fer un format pensat una mica pel poble, perquè pogués vindre qualsevol persona, però se'ns va apuntar un munt de gent de fora després, o sigui, agraït. La idea era despedir el local de Centelles, despedir els clients que han estat molt habituals a Centelles i els que no, vull dir tots, i després pues, tancar una etapa per obrir-ne un altre Vic.
1: Que també veu fer una inauguració a Vic, eh?
0: Exacte.
1: I com va anar?
0: Molt bé. De fet, vam fer una inauguració on cada any fem el tercer aniversari, que coincideix amb el dia del meu cumpleaños, coincideix amb, bueno, aquest any amb l'obertura a Vic, i vam decidir que en lloc de treure-hi rendiment d'un dia que és una inauguració o un aniversari, fer-ho benèfic i destinar-ho tot a la família de Jaume Bou, que bueno, ha estat tot a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: I a part de Can Fortuny també tens un altre local, el Forbits, que seria una idea potser completament de Can Fortuny, perquè és una hamburgueseria. També com estan en aquest projecte i què espereu del futur de Forbits?
0: Bueno, en qüestió d'un mes hem canviat tots dos locals, vull dir, encara m'estic recuperant. El Forbits a Centelles és una aposta molt arriscada, al final són coses que normalment s'obren a ciutats, bueno, molt semblant al projecte meu. A vegades no cal estar a les ciutats, vull dir, ens hem d'escapar una mica d'aquests jocs, sobretot els que volem obrir negocis, crec que hem d'apostar pel poble també. L'hamburgueseria va bé, va molt bé, o sigui, de fet ens agrada molt el que fem, ho estem disfrutant molt. Ara hem decidit fer un canvi de local per lo mateix que he canviat jo, perquè el local on estàvem no era, o sigui, era molt guai, però no se'ns adequava al que necessitàvem. I el de la plaça, pues, fa exactament un any vaig fer una inversió en reformar-lo una mica i creia que era un bon lloc on, o crec que és un bon lloc on anar. Sobretot ara tenim una terrassa que està de conya per anar-hi les tardes.
1: Per tant, quedem que teniu Can Fortuny es trasllada a Vic i el Forbits es trasllada a Centelles, però canviant de local a l'antic local de Can Fortuny, no?
0: Exacte.
1: Ha estat dur aquests temps d'anar movent coses i tot?
0: Sí.
1: Sí, oi?
0: Poder més per la Clàudia que per mi, però la Clàudia, pobra, era la que rebia pues, tot el meu estrès, però bé.
1: Quin tipus de client teniu a Can Fortuny? Teniu? No sé si ara potser canviant a Vic serà un públic diferent, perquè clar, realment és el que dius, no? Aquests llocs de menús degustacions potser són més adequats per les capitals, però, ostres, a Centelles ha funcionat bé, i d'on venia la gent?
0: La veritat és que a vegades en restaurants de menús degustació ens trobem que el client és que ve un cop l'any, dos cops l'any o ve un cop a la vida per provar-ho. Després, quan jo penso en el negoci dic, ostres, poder un puesto com a Barcelona que tinc un montón de turistes està bé, puc permetre-m'ho, però un puesto com a Centelles o com ara Vic... La Clàudia pues, va tindre la idea de presentar una carta per venir aquí a Vic, o sigui, la vam posar a prova a Centelles fa uns dos mesos, i vam crear una carta pues, per poder tindre un públic més recurrent. Després la carta és un model que ens agrada molt perquè seguim el menú degustació, simplement que us el feu vosaltres a mi, us el personalitzeu a el que us vingui de gust en aquell moment. I és una carta que bueno, dona peu a poder vindre un cop al mes o un cop cada dos mesos a provar els nostres plats, que al final els hem canviant cada tres mesos.
1: Ara, per acabar, una persona que tingui ganes de provar aquest menú degustació, què s'hi ha de trobar? Què et pot esperar? Quins, per exemple, digue'ns algun exemple de plats que puguin trobar.
0: Bueno, ara estem intentant fer un patent cru, que és just d'avui, que l'estem intentant fer amb botifarra negra i llengua de porc, però després fem plats com l'arròs, que això us ho trobareu al menú degustació, que és una de les nostres especialitats. Treballem molt el producte que tenim de temporada, com ara el calamar de putera o un bisquer de lluerna, que està quedant molt guai. Sobretot, no són plats que siguin molt experimentals o molt raros, sinó que anem a fer cuina molt tradicional, però poder amb textures o amb elaboracions diferents, o la Clàudia que ens fa postres com un lemon pie ara, però li combina Maria Lluïsa i el Fabra, que el fa molt refrescant.
1: Doncs Gerard i la Clàudia, que tampoc ha parlat, però també ha estat aquí acompanyant-nos avui a l'entrevista, moltes gràcies per venir al Territori 17 i també molta sort en aquestes dues etapes, també Can Fortuny i la de Forbits. Que vagi molt bé.
0: Merci, gràcies.
1: A vosaltres. Passen 3 minuts de 3 quarts d'11 del matí. Última setmana del Territori 17 de la temporada, així que avui parlarem ja de festes majors, l'esdeveniment del nostre país durant aquests mesos. I avui ho farem parlant de la festa major autogestionada de Cardedeu, no, Enric?
4: Doncs sí, exacte, així és, i parlem d'autogestió. Estem parlant del Polvorí, que va molt més enllà d'una festa. De fet, és un punt de trobada per l'antifeixisme, el feminisme, per l'antiracisme i per l'ecologisme. Una festa amb uns pilars clars, un espai segur, l'indret, de fet, on es lluita perquè la societat sigui una mica millor aquí a la vila i que ho sigui gràcies a la comunitat. En definitiva, l'indret on els ideals d'esquerres es materialitzen i passen a ser fets i no només paraules. I precisament les companyes del Polvorí són les que aquest cap de setmana han presentat el cartell del que serà la festa major autogestionada més espectacular d'aquests últims anys d'edicions. Així que volem conèixer-la, volem parlar-ne i volem preguntar-li a la representant que tenim aquí avui, la Júlia Genís, que ens va comanar ella el dit perquè de cultura en sap un feix, així que si alguna cosa és el Polvorí, és cultura en majúscules. Júlia, benvinguda a casa teva i al Territori 17. Com estàs?
5: Hola, gràcies per convidar-nos. Fa molta il·lusió.
4: A tu només faltaria... Escolta'm, a veure, jo m'he deixat portar, ja ho has vist, però explica'ns tu que en formes part, què és exactament el Polvorí per la gent que no ens ho vegui.
5: Doncs el Polvorí, jo diria que ho has dit molt bé, és un espai segur de festa, és un espai que reivindica la lluita popular i social des d'una base, des de la cultura, des de la plaça, des de la comunitat, des del trobar-se i des del gaudir sabent que estem reivindicant junts, no? No és només un espai on anar a ballar, que també, però sinó també és un espai on tu pots ballar segur, on tu pots reivindicar el que creus i... O sigui, diríem que podria ser una festa major amb caire de transformació social.
4: I tant. I escolta'm, hi ha molta gent que l'ubica segurament com que la gent que forma part i així té un perfil més aviat jove, no? Però clar, quan va néixer? Perquè hi ha molta gent que en forma part que no va veure el naixement perquè no existia ni l'imaginari als seus pares.
5: Hòstia, sí. El Polvorí va néixer el 2002.
2: Wow.
5: Ja fa... Aquest any fem 24 anys.
4: Poca broma.
5: I l'any que ve farem festa grossa perquè en fem 25, quart de segle. Vull dir que ja, ara ja fa bastant de temps. Som gent jove, però és veritat que ara ja comencem a apropar-nos a certes edats, eh? Vull dir que ja no està tan format només per la part més jove del poble. I jo crec que el Polvorí va néixer com d'una necessitat, no? D'una necessitat de tenir un espai diferent de festa major. I el que ha anat fent al llarg dels anys és anar-se transformant en convertir-se doncs, en cobrir necessitats que es veien al poble. Doncs primer era un espai molt més jove, després a poc es va aparèixer el petit Polvorí, que també feia activitats per nens, a poc a poc hem anat cobrint diferents àmbits que veiem necessaris, sobretot per les persones que formaven part de l'espai aquest i que el creaven cada any.
4: Curiosament, la festa autogestionada de Cardedeu es fa a la plaça de Sant Joan, que és la plaça de l'Ajuntament, com li diem tots els d'aquí. És on hi ha, precisament, com haureu vist, l'Ajuntament. Com és ara mateix la relació amb el consistori? Aquests últims anys han estat, no sé si definir-ho amb la paraula complexa, per ser molt assertiu.
5: Sí, crec que l'Ajuntament aquests últims anys ha sigut complexa, però amb totes les entitats del poble, perquè...
4: De fet, no es consideraven entitat, no?, que ja ho han dit algunes vegades.
5: No ens consideraven cultura. Això ha sigut un tema, la veritat. Però sí, ha sigut complexa també perquè hi ha hagut una mica la sensació que l'Ajuntament ha posat com moltes traves a tot el que és l'entitat popular del poble, a nivell burocràtic, a nivell de permisos, d'assegurances, coses que, vulguis o no, nosaltres som voluntaris. Nosaltres, igual que totes les entitats, vull dir que són persones que no ens dediquem a això, no tenim un sou per organitzar aquesta festa, ni ho fem perquè tenim ganes de crear aquest espai i d'oferir aquest espai al poble, no? I aleshores, de cop, trobar-se amb moltes pegues burocràtiques o gens fàcils de tirar endavant quan tu no tens certs coneixements, doncs clar, és un problema perquè no hi ha ningú de l'Ajuntament que t'ajudi, no? Aleshores, està sent una relació bastant complexa, la veritat. Aquests últims anys està sent difícil de trampejar. També és veritat que tenim molta experiència. Vull dir, portem molts anys, sempre mai hem estat vinculats a l'Ajuntament, portem molts anys sent autogestionats i barallant-nos amb coses que... perquè tenim línies ideològiques molt diferents. I aleshores, bueno, doncs tenim molta, molta experiència i tenim persones dins del Polvorí que saben molt bé el que es fan amb aquest tema.
4: Anar capejant pedres a la sabata, podríem
5: exacte,
4: dir d'alguna manera.
5: Exacte, una mica, sí.
4: Escolta, i ara sí, perquè, ostres, són molt curtes entrevistes i vull entrar dins el tema també en matèria i jo me'n vaig per les branques. Anem a parlar de la festa. Cartellàs, en majúscula, no? És a dir... Com ha anat això? És un cartell, vaja, que té de tot.
5: Home, sí, és un cartell molt ple d'informació. Sobretot és un cartell preciós que ha fet la Marina de las Fuentes, que
4: exacte,
5: és dissenyadora gràfica i que forma part també de l'executiva del Polvorí des de fa un parell d'anys.
4: Gràcies, perquè no sigui un cartell fet a mi, com tants...
5: No, és fet a casa, a mà, és fet amb l'esforç humà. I la Marina ha fet aquest cartell preciós que ha estat ideat... o sigui, el Polvorí cada any té un eix temàtic que fa que la festa sigui vehicular com amb tot s'intenta portar cap aquí. Aleshores, aquest any s'ha escollit com a lema i com a eix temàtic. No és folklore, és trinxera, defensem la llengua.
4: Bravíssim.
5: Una mica és la defensa del català, no? Com a eix troncal de la cultura popular, com a... buscant la defensa del català com no només com a la tradició o el folklore, sinó com a eina transformadora també social, una eina de trobada, una eina de benvinguda, una eina com bueno, sí, de col·lectivisme, no? I de lluita social. Aleshores, Agafant aquesta idea, la Marina ha fet aquest cartell preciós, agafant una mica el que volem és convidar la cultura popular a la plaça. O sigui, com trobar-nos tots per celebrar conjuntament un espai i per celebrar qui som també i qui serem, no? Perquè la cultura es transforma i avança conjuntament amb la societat.
4: Quina pena haver de segle XXI haver de defensar la llengua d'un propi territori d'un país, no? Bé, igual que haver de defensar el feminisme, haver de defensar l'ecologisme, etc. Però em dóna la sensació que aquesta defensa, tot i que sóc conscient que cansa molt haver d'estar lluitant tots els que creiem amb aquests conceptes de, bàsicament, drets humans, així de senzilla, no? La gent no ens pensi radicals, no? La radical idea dels drets humans, no? Però em dóna la sensació que des del Polvorí ho viu sempre amb una energia desbordant, no?
5: Sí, sí. A més, també perquè fa molta ràbia, no? Perquè certs discursos que ha costat molt lluita des de les esquerres i des de la base i des del carrer, de cop arriba certes persones i l'agafen i la transformen en una idea que no té res a veure, no? La tragiversen i se'n va cap a una cosa totalment feixista o cap a una idea totalment racista i penses, és que no anava d'això, o sigui, no estàvem parlant d'això, no? I fa molta ràbia perquè jo crec que defensar la llengua, en el fons, és defensar... és defensar-nos a nosaltres i defensar la trobada. O sigui, no? És com... és que és la base de la nostra... o sigui, és la base de la cultura. Aleshores, fa molta ràbia haver d'estar... a més, anar dient, no, defensem el català, però antifeixisme, eh? Sobretot antifeixisme, perquè no volem caure en els discursos de certs partits i de certes persones que estan tergiversant completament la lluita. I això fa una ràbia, tio, perquè aleshores les coses se'n van de mare.
4: El meu parell, aquestes lluites són transversals, no existeix una sense l'altra, però vaja,
5: exactament.
4: Això ja són opinions meves.
5: Exactament.
4: A mi m'agrada definir-vos com un punt també de descobriment de nous talents. Grans grups que han marcat l'escena musical catalana han començat aquí quan no coneixien ningú, i també com un punt, deixem posar els dos conceptes al mateix lloc, que em diuen, on hi ha el punt Lila Cardeu? Jo ara, amigues, els diria, aneu a la plaça Sant Joan. Ja no busqueu, aneu a la zona del Polvorí, no? Perquè d'alguna manera hi ha una cura. Llavors, hi ha una cura per la cultura, hi ha una cura també per l'espai segur. És un espai, bueno, aquesta seguretat general, no? Podríem dir?
5: Sí, sigui per necessitat o sigui per ganes també, una mica de les dues coses, com que som un espai autogestionat, no tenim grans pressupostos per crear la Festa Major, perquè tots els diners que nosaltres fem servir són els diners que generem a l'any durant els actes que fem o durant la pròpia Festa Major, amb la barra que posem a la plaça. O sigui, nosaltres no cobrem entrada per res, vull dir com que som un espai que generem els nostres propis ingressos i d'aquí surt la següent Festa Major, no? Aleshores, sigui per aquesta qüestió, una mica ens hem dedicat a descobrir persones, perquè quan arriben a certs nivells els grups ja no pots pagar els seus grans catxets. Aleshores, està bé, està molt bé això també, perquè ens dona l'oportunitat de passar-nos tot l'any buscant a grups nous, que persones que... ostres, hem sentit que aquest grup està molt bé, doncs intentem tirar-li la canya a veure si potser poden venir, tal, posar-nos d'acord. O sigui, sempre és com un... és una feina que...
4: És difícil
5: i que a més la fem durant tot l'any, perquè nosaltres comencem a treballar al setembre, o sigui, l'agost fem la Festa Major, al setembre comencem a treballar, i més o menys al febrer hauríem de tenir tancats tots els grups, perquè si no després les coses també comencen a pujar de preus.
4: Sí, és complicat. Júlia, arribem al final. Escolta, fem una entrevista d'això, perquè no t'he pogut preguntar ni a meitat de coses. Arribem al final del Territori 7, us emplacem a tots demà de 9 a 11, i a tu t'emplaço una entrevista, a una notícia de cara a aquesta setmana. Gràcies per tot i ens veiem ben aviat a plaça.
5: Moltes gràcies a tu, Enric.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM,

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: El 9FM. Actualitat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. Salut reforçarà aquest estiu les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84% i el 97% dels llits oberts segons el moment de l'estiu i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part del pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat aquest dilluns amb atenció als mitjans que el govern prepara ajuts econòmics per a fomentar la gestió dels boscos i facilitar que la massa boscosa estigui millor preparada per evitar incendis com el dels darrers dies. En aquest sentit, els bombers descarten per ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal de l'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat a l'onada de calor i a l'amenaça de marinades. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha insistit que encara hi ha punts que l'escoltem.
3: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
2: Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 i 55 d'intactes. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui a 20 de 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. A banda del final de la tercera etapa del Tour de França prevista per avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Pel que fa a la mobilitat, a aquesta hora hi ha retencions sobretot als accessos de Barcelona amb cues a la B10, B20 i B23 a banda de la P7 a Montmeló direcció Tarragona. També hi ha afectacions per la prova esportiva del Tour de França a la C17, a la C59 i a la N260, al Vallès Oriental, a Osona i a la Cerdanya. A la zona de les Gavarres es mantenen els talls per l'incendi a la GI660 i la GIB-6612.
1: Notícies en xarxa. El 9FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast.
4: Paraules evitables.
5: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
4: Volta ciclista. Cursa de circuit en què el recorregut està dividit per etapes, de manera que la classificació final s'obté a partir de la suma dels diversos resultats parcials.
6: Algú m'explica quin superpoder permet fer la migdiada al sofà amb aquesta banda sonora? En aquest Paraules Evitables parlem de bicicletes i de ciclisme, de les grans competicions de carretera que arriben amb l'estiu i conquereixen, ja fa anys, la sobretaula televisiva. Ho fem amb Joan Reballato, que és l'encarregat del nou diccionari de la bicicleta i el ciclisme del Termcat. Joan, per començar, en català, què val més dir? Tour o volta ciclista?
7: Bé, en realitat, podríem parlar de totes dues coses. Si fossin francesos... Trobarien de Tour ben tranquil·lament, igual com parlen del Tour de França, el Tour d'Itàlia, el Tour de Catalunya, és igual. Per ells, Tour és la forma genèrica per referir-se a aquest tipus de competició. Per nosaltres, la forma genèrica és volta ciclista, i per això...

0: Mans de ciclisme, evidentment. Llavors, Volten serveix per ferins específicament aquest tipus de cursa per etapes que recorre en general allò una part important d'un territori, no? No és a interior, sinó que és a l'exterior, per això es parla de la Volta a Catalunya, que, per cert, dit de passada, és com uns 20 anys anterior a la Volta a Espanya, és, tot i no ser de les tres més importants, sí que és de les més antigues.
1: Doncs situem-nos encara més enrere per parlar d'on va començar tot. La bicicleta, quan va néixer?
0: Com tot, la bicicleta té una història i té una prehistòria. La prehistòria immediata de la bicicleta seria la Draisina, del 1817, que és una època que hi ha escassedat d'aliments, hi ha fam, això fa desaparèixer molts cavalls, rucs, mules... Llavors, el baró von Drais se li acut que la gent humil necessita alguna cosa per anar d'un lloc a l'altre.
2: Pròxima estació.
1: Diagonal.
0: Ara que ja no té un cavall a disposició perquè han passat a ser molt cars. I s'inventa la Draisina, que és un vehicle com un quadre, diguem, de bicicleta, amb una roda a cada extrem i la persona que hauria d'anar a sobre, cam aquí, cam allà, impulsant-se amb els peus.
1: Vaja, una mena de bicicleta com la que fan anar els nens petits.
0: Exactament així, sí, a la mida adult, però seria això mateix. El problema és que això és molt car de construir. El que havia de servir per les classes populars acaba servint per l'aristocràcia i la burgesia, que fan servir de joguina, diguéssim, perquè ells ja tenen cavalls i rucs i mules. Això seria prehistòria. Llavors, si passem a la primera bicicleta, es considera que és del 1860, amb 50 anys posterior, a la Draisina. Se la inventen els anglesos i en diuen és el bicycle, és a dir, dues rodes, el que nosaltres en diem un bicicle. Que són aquests vehicles ben grossos, amb una roda davant enorme, la persona asseguda a dalt de tot, i això és molt elegant i queda molt bonic en aquests cartells de l'Art Nouveau, no? Però a part de ser molt elegant, també és molt perillós, i això fa que s'aprimi una mica, diguéssim, la població de les classes altes, i al cap d'una vintena d'anys, aproximadament, per evitar tantes desgràcies aristocràtiques i burgeses, s'inventa la bicicleta segura, que ja té unes rodes raonables, la persona a dalt de la bicicleta pot tocar amb els peus a terra. A més, el pes de qui va no se situa sobre la roda davant, sinó sobre la roda darrere. Això evita aquestes tombarelles que passaven. I té un bon sistema de frens. L'altre tenia els pedals a la roda davant, ara ja els tenim a la roda darrere. I això és l'èxit de la bicicleta, i l'èxit definitiu és quan s'aconsegueixen abaratir costos cap a finals del segle XIX. I llavors, finalment, les classes populars poden comprar bicicletes i es compleix el somni del baró von Drais.
1: Lingüísticament, doncs, l'origen del mot bicicleta l'hem de situar a Anglaterra.
0: Sí, sí, és una adaptació del bicycle, que es converteix llavors en bicicle, que vol dir que té dues rodes, i quan s'inventen la bicicleta segura, se'n diu bicicleta perquè redueix les mides de les rodes. És a dir, és com un bicicle més petit. Això en anglès no ho han fet i continuen dient bicycle, però en canvi, les llengües romàniques, tots han passat a dir-ne bicicleta amb un diminutiu.
1: I de dir-ne bici, què? És legal?
0: Sí, sí, sí, és completament correcte. Podria semblar, segons com, algú podria tenir la idea que bici és castellà, però això seria un absurd. En totes les llengües que hem treballat en aquest diccionari, que són el castellà, el francès, l'italià, l'anglès, en totes hi ha un diminutiu per a bicicleta. Bici en castellà, però és bici en italià, perquè ells tenen la bicicleta. És velo en francès, que ve de velocípede, i és bike en anglès. I nosaltres no serem menys, i com que és un objecte que fem servir diàriament, que ens apreciem, que ens va molt bé, igual que fem, per exemple, amb el metro, amb el cine... o tantes altres coses, doncs podem crear un escurçament. De fet, també ho fem sovint amb els noms de les persones que ens apreciem quan són molt llargs. Llavors, en contextos formals, faríem servir més la forma completa, bicicleta, en un ús més quotidià passem a la bici, que és la forma simple.
3: Un dilluns perfecte, bicicleta sense mans.
1: I atenció, perquè el que no podem dir sota cap concepte, i tots ho fem anar amb alegria, és sillín. Joan, Per què?
0: Perquè el Sillín ve de...

0: Illa, de muntar, és a dir, la sella d'un cavall, perquè la gent hi seu com aquí, com allà, en una bicicleta, igual que en un cavall. Ara bé, en català es va generalitzar això de sillín, que és evidentment castellà, perquè silla és castellà i perquè aquest diminutiu in també és del castellà. Llavors tindríem aquí dues possibilitats. O en podem dir sella o selló, que seria una sella petita en català. Selló seria la forma que es considera oficial. O si no, en podem dir senzillament seient, perquè serveix per seure i perquè jo no sé si encara tenim tant al cap la imatge del cavall.
1: Energia per recórrer carreteres infinites.
2: Doncs és que ningú diu selló, ni sella, ni seient. Diu sillín. En alguna ocasió, selló no ho he dit, però sí que seient sí. És cert que se'ns en va tot cap allà, cap al sillín.
3: Ei, Mar, és ben veritat que ho diu ben poca gent. Tu, suposo que com a escultora i professora d'escultura, doncs no, però com a ciclista hi tens una certa experiència, perquè ja fa un temps que pedales. Com va començar la teva història amb la bicicleta?
2: La meva història amb la bici va començar accidentalment per tema de malaltia. Un càncer de mama molt jove i jo havia començat a fer alguna sortida en diumenges amb bici, però jo no feia esport des de feia molt de temps. I arrel de la malaltia va ser quan em vaig enganxar de cop i volta, perquè doncs, necessitava gestionar tot allò que em passava. Però era més una gestió de l'estrès, de gestió emocional, la que em va portar a enganxar-me totalment amb la bicicleta, perquè doncs, em feia sentir molt millor.
3: I com dius, t'hi has quedat ben enganxada amb això de la bicicleta, oi? Quina mena de curses fas tu a la carretera?
2: Mira, d'entrada a la carretera hi surto poc i cada vegada menys, perquè darrerament hi ha massa accidents. Massa accidents per imprudències de conductors, de motoristes i del poc respecte que hi ha. Aleshores, prefereixo anar amb bicicleta gravel o amb bicicleta de muntanya per la muntanya. De curses ara no en faig, perquè això ja ha estat una etapa. Arrel de desenvolupar també tot el projecte Identitat Esculpida de vinculació amb l'esport i el càncer de mama, doncs en vaig fer moltes. 7-8 anys molt, molt intensos i ara estic en un altre punt. La bicicleta és més un gaudi i a sobre doncs ara puc a més compartir-lo amb la meva gosseta. Així que sortim totes dues juntes i sortim per muntanya.
3: Mar, amb el permís del Joan, em sembla un planasso lo de l'excursió amb la gosseta. Escolta, moltíssimes gràcies i a veure si no triguem tant a tornar a parlar. Una abraçada.
2: Una abraçada i sobretot llarga vida a la bicicleta.
3: Ei, Joan, ja torno a ser aquí i tinc més termes que em generen dubtes, com el mallot, el pelotón i la pàjara. Què ens en dius?
0: Mallot està perfectament ben dit en català. En francès s'escriu amb una I, L-L, seria millor. Però en català es va adaptar no només pel ciclisme, sinó que també es fa servir en dansa, es fa servir en gimnàs, o fins i tot com a vestit de bany, és un mallot. Escrit M-A-L-L-O-T, no té cap problema, i és una forma que existeix. Maglia s'ha de dir que em fa un mal especial perquè en realitat en italià es pronuncia maglia. És la forma italiana i es fa servir, jo crec, que específicament per qui porta la malla rosa del Giro, és a dir, qui va en primer lloc en el Giro. Nosaltres també ho diríem malla rosa en aquest sentit, o si no, diem mallot rosa i ja està. El peloton és una paraula que ve del francès, s'ha de dir que en ciclisme moltes coses venen no del francès o de l'italià, i és el nom d'un grup de soldats, originalment, que fan una operació. Això és un peloton. A partir d'aquí, com que sabem que els esports sovint utilitzen el lèxic bèl·lic, En castellà els hi funciona bé, perquè pelotón fa pensar en pelota, també té altres sentits i, per tant, se'ls adapta bé a la seva llengua. En català no. En català, pelotón, no tenim res similar. Llavors, com a alternatives, es va buscar pilot, que sona més o menys de manera similar, i és una pila de coses, en aquest cas una pila, diguéssim, de persones que corren juntes, sense un ordre especialment establert, i si no, senzillament en podem dir gran grup, perquè de tots els grups que es van creant al llarg d'una etapa d'una cursa ciclista, el pilot és el principal.
3: A partir d'aquí, la cosa és pedalar fort i anar avançant els que tens al davant, oi? Els ciclistes crec que en diuen atacar.
0: Sí, un atac. Les curses ciclistes són realment jocs d'estratègia, en què hi ha determinats moments que tothom va junt i sembla que no hagi de passar res, fins que algú decideix que ha arribat el seu moment, s'han estudiat l'etapa prèviament, estudien com quines forces tenen els altres, i llavors algú llença un atac, diríem. És a dir, decideix que se separa dels altres i tot sol, acompanyat d'altres que segueixen el seu ritme, s'escapa, diguéssim, és el corredor escapat. Amb això es crea un grup capdavanter, que és els que van davant de tot. Es crea sovint també salta del pilot un altre petit grup, el grup perseguidor, que decideix intentar arribar a contactar amb els que hi ha davant. Continua el pilot, que és el grup principal. Es va quedant darrere el grup de cua i, finalment, fins i tot, podríem tenir el grupetto, que són els que únicament intenten entrar dintre el temps màxim permès.
3: I si en lloc d'avançar, el grup de ciclistes va per terra, es produeix un...
0: amuntegament. Aquí ens passa que sovint hem sentit això de muntonera, perquè les curses ciclistes ens han arribat moltes vegades a la tele del menjador, asseguts, al migdiada, dinant al que fos, i anàvem sentint aquestes transmissions en castellà de les grans voltes, del Tour, de la Vuelta, sobretot. Llavors això ha fet que se'ns hagi anat introduint una sèrie de lèxic en castellà que, bé, que està bé intentant anar corregint, enriquint amb paraules nostres.
3: Paraules com meta volant, contrarrellotge, individual per punts. És urgent una xuleta per saber qui guanya.
0: El més important de tot és la classificació general. Quan diem que algú ha guanyat el Tour és perquè és qui l'ha cobert en menys temps. És a dir, sumant tot el temps de totes les etapes, és el que ho ha fet en menys hores, menys minuts, etc. A part d'això, hi ha altres classificacions. Tenim una classificació per punts, que no compta el temps, sinó la posició en què arribes al final de l'etapa, o la posició en què arribes a un sprint puntuable a la meitat de l'etapa, etc. És a dir, tu podries arribar 20 minuts més tard que el primer i perdries molt de temps, però potser per punts en perds poc perquè arribes en segon o tercer lloc. També tenim una classificació de muntanya, que és una classificació per punts en zones muntanyoses. És a dir, es donen punts a qui arriba allà en els primers llocs, als ports de muntanya. I, finalment, com a classificació així més important, tindríem la classificació jove, que té en compte el temps que han invertit a fer tota la cursa els ciclistes o les ciclistes que tenen menys de 26 anys.
3: Que sí, que sí! Joan, que si no, no callarà. Ens ha quedat pendent la pàjara.
0: La pàjara, sí, no sona gaire català ni per la forma, ni per la pronúncia, ni per gaire res. S'ha de dir que és una forma divertida. Suposo que això explica en bona part el seu èxit, perquè aparentment no té cap sentit que sentir tenir una pàjara d'això, de quedar-se sense forces. I com que s'ha adaptat tan malament al català, les alternatives serien més tècniques, diguéssim, seria tenir un defalliment, perquè defallir és això, quedar-se sense forces. També podríem dir una desinflada, que et desinfles de cop, o podríem dir que et quedes rebentat. Les alternatives catalanes són aquestes, i si algú en té, que segur que s'acaní que se'n poden crear i segur que n'existeixen i que se'n diuen que són allò enginyoses, doncs estarem encantats d'incorporar-les nosaltres.
3: Una ocellada?
0: Una ocellada crec que no l'incorporaríem encara, perquè no hi ha una metàfora clara que ens faci relacionar una cosa amb l'altra, no?
3: On sí que hi ha metàfora, i qui diu metàfora diu geometria, és amb els radis. On hem de dir rajos?
0: Totes dues. Fa un temps es deia que havien de ser rajos, però totes dues estan acceptades perquè l'autoritat lingüística és pacífica, és comprensiva, estudia les coses i considera que, bé, totes dues són admissibles en català.
3: Radi sí, però Sillín ja ens ho has dit que de cap manera. L'ús massiu no pot fer que la mateixa autoritat s'ho acabi replantejant?
0: Radi té l'avantatge que és un terme matemàtic que pot té sentit que se'n diguin radis dels rajos de la roda, perquè són radis.
4: Uh-huh.
0: En canvi, el Sillín té el problema afegit que parteix d'una idea que no és catalana, és a dir, parteix d'una forma que és silla, que és castellana, té un diminutiu castellà, que és aquetín, que ens serveix per crear plegatín, pillín i altres coses en castellà, però no en català. És a dir, és una forma clarament castellana que no ens permet... L'hauríem d'agafar com un manlleu i no crec que valgui la pena, la veritat.
3: Més dubtes. En el cas de la peça metàl·lica on va muntat el pneumàtic, llanta o llanda?
0: En el cas de llanta o llanda estem exactament igual que amb els rajos i els radis. Totes dues són adequades, igualment adequades. Totes quatre, podríem dir, surten al diccionari normatiu.
3: Joan, ara mateix el diccionari del Termcat ja té enllestida la part de la cursa per carretera, però encara té molt camp per pedalar, oi? Perquè amb la bicicleta també podem jugar a futbol o fins i tot emular a la Nàdia Comaneci.
0: En bicicleta es pot fer qualsevol cosa, realment. Si som clàssics, diguéssim, podem fer el ciclisme a carretera o el ciclisme de pista. Llavors podem tirar cap a una banda més aventurera i tindríem el ciclisme de grava, conegut com a gravel, que si deixa d'anar per pistes de terra o camins. Pujant una mica el nivell tenim el bicicross, que aniríem per llocs complicats. Pujant tindríem el ciclocross, que anem per llocs tan complicats que estones hem d'anar amb la bici a coll. I ja si som uns superespecialistes podríem fer el bicitrial, que seria fer trial en bicicleta, no? Si som més tranquils ens podem dedicar a la bicicleta estàtica o al cicloturisme, que és allò d'anar pel món amb aquestes sàrries al portaequipatges. Després, si ens agraden els esports d'equip, podem anar cap al ciclobol, que deies, que és una mena de futbol en què s'ha d'impulsar la pilota amb la bicicleta mateixa i no amb el peu. Però també tenim el bicipolo, que seria com jugar a polo, però amb una bicicleta i no amb un cavall, que com ja sabia el Baró Fondreix, és bastant més econòmic la bicicleta que el cavall. I després, doncs, bé, també tindríem la part artística del ciclisme artístic, que seria això de fer elements, figures, amb acompanyament musical, tot sol, amb parelles, amb equip. I a part de tot això, evidentment, podem desplaçar-nos tranquil·lament cada dia amb la bicicleta, perquè ja dic que la bicicleta també és, a part de tot això, un mitjà de transport.
3: I no ens hem d'oblidar mai el casc.
0: El casc. El casc és de les coses... En el diccionari de ciclisme de l'any 91 es parla de la gorra dels ciclistes, perquè els ciclistes corrien el Tour, per exemple, amb una gorra. I això ara seria completament inimaginable. Tots els ciclistes professionals van amb casc. Nosaltres, si som gent conscient, també hauríem de portar casc en ciutat, o al passeig al costat de la platja, o per anar per muntanya, perquè qualsevol caiguda és un perill sense casc, encara que es porti gorra.

0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: M92.8. A la Vall d'en Bas, al cor d'un entorn privilegiat, hi ha un lloc pensat perquè la gent gran se senti com a casa, el Mirador del Puigsacalm. A només un pas de la Vall d'Algès, som una residència i centre de dia que aposta pel que realment importa, les persones. Un equip humà proper, professional i compromès que acompanya cada resident amb calidesa, respecte i atenció personalitzada. El Mirador del Puigsacalm. Proximitat, qualitat i vida tranquil·la en un entorn únic. Vine a conèixer-nos. Informa't al 872-20-2547 o entra a la nostra pàgina web.
3: El nou FM, el nou so d'Osona. 24-7.
4: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
2: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
5: Què hi has trobat aquí tan a prop nostre?
2: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al Mirador del Puigsacalm.
5: Ah, sí? Què té d'especial?
2: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall d'Algès.
5: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
2: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
5: I com s'hi pot contactar?
2: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El Mirador del Puigsacalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
6: I la segona ciutat és el sud de Vic i és Manlleu, que en té 20.000. I la tercera, quina és? És Torelló i és el sud de Manlleu.
7: Manlleu està al nord de Vic i Torelló...
6: Ja, d'acord. Manlleu està al nord de Vic. M'he equivocat, clarament.
3: El nou matí.
8: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
9: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
8: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
9: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
8: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
9: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
10: Momentos Sarsa, Volkswagen i Audi estrenen noves instal·lacions. Ens hem traslladat al carrer del Blat número 13 de Gurb, en un espai més ampli, modern i pensat per oferir-te la millor experiència. Vine a descobrir la nova casa Audi i Volkswagen. Momentos Sarsa, ara al carrer del Blat 13 de Gurb.
4: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
2: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
5: Què hi has trobat aquí tan a prop nostre?
2: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al Mirador del Puigsacalm.
5: Ah, sí? Què té d'especial?
2: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall d'Algès.
5: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
2: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
5: I com s'hi pot contactar?
2: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El Mirador del Puigsacalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
3: El nou FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Me'n vaig a França a veure el tour.
12: No cal, home. Aquest any no cal, perquè el tour passa per davant de casa. I, a més, dilluns t'ho explicarem. Edició especial del Territori 17, amb entrevistes i connexions amb l'inici d'etapa a Granollers i el pas de la caravana ciclista per Sant Feliu de Codines, Sant Miquel de Balenyà, Vic, Manlleu, Torelló. Dilluns 6 de juliol, a partir de 2:15 del migdia, el tour en directe al Territori 17.

0: dos quarts de 12 del migdia d'avui, dilluns 6 de juliol de 2026. Dia especial, dia històric, perquè el Tour de França travessa les nostres comarques. D'aquí molt pocs minuts, la caravana ciclista arrencarà, es donarà el tret de sortida, la sortida neutralitzada a Granollers, que enfilaran cap a Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, Sant Quirze de Safaja, i d'aquí ja baixaran cap a Centelles per travessar la comarca d'Osona, per Centelles, pels Hostalets de Balanyà, per Sant Miquel de Balanyà, Taradell, Santa Eugènia de Berga, Vic, Manlleu, Torelló, Vilaseca, Borgonyà, Sant Quirze de Besora, Montesquiu, Les Llosses, Ripoll, Cap de Bànol, Ribes de Freser i cap a la Collada de Toses, en una etapa que acabaran al cap de 5 hores aproximadament a Les Angles, a la Catalunya del Nord, en un final d'etapa que a causa de l'incendi del Conflent es farà sense públic i sense la caravana publicitària prèvia al pas dels ciclistes. Moltes d'aquestes coses, moltes coses relacionades amb aquesta etapa del Tour de França, us les explicarem des d'ara i durant més de 3 hores en directe en una edició especial del Territori 17 que fem conjuntament des de Ona Codinenca, el Nou FM i la Veu de Sant Joan per conèixer el detall i el pas de la caravana ciclista per les nostres comarques. A Sant Feliu de Codines, a peu de carrer, a peu del pas del Tour, hi ha l'unitat mòbil d'Ona Codinenca amb en Ton Falqués. Ton, benvingut, bon dia.
1: Bon dia, Isaac, com estàs?
0: Molt bé. Nerviós,
1: emoció
0: nerviós.
1: Emoció forta avui, emoció forta avui, eh?
0: Molt, molt,
1: hòstia,
0: molt
1: avui
0: fort.
1: Això és gros, és gros. Fa estona que estem ja aquí a la posició de comentaristes d'Ona Codinenca, al mig de Sant Feliu, una de les curves més carismàtiques d'aquest centre de Sant Feliu, al costat de Can Garriga, que aprofito ja per fer el primer agraïment de la jornada, perquè ens han deixat de posar aquí davant de casa seva i ens estan subministrant beuratges i històries. Doncs estem perfecte aquí al costat de Can Garriga, que ens estarà ajudant també a suportar aquesta calor, que, per cert, nosaltres estem a la sombra, estem prou bé, i no estem patint encara gaire, perquè passa una mica d'aire per aquest carrer que estem, i tenim una visió espectacular. La gent que coneix la zona ho sap. A la curva aquesta de Can Garriga veiem tot el recte de Sant Feliu, veurem els ciclistes pujant per aquí al centre de Sant Feliu. Ara la presència de gent ha baixat una miqueta, hi ha hagut un pic d'emoció forta, Isaac, amb el pas de la caravana comercial del Tour. I ara la gent s'ha refugiat una mica perquè just on hi ha més espai per posar-se cau un sol de justícia i la gent ha buscat una mica de sombra. Isaac, al meu costat també tinc a la Gemma Permanyer. No sé si li vols dir bon dia, també.
0: Sí, i li vull demanar a veure què ha caçat ja d'aquesta caravana publicitària. Ja va, suposo, amb carmelos, alguna gorra, alguna samarreta, o què?
2: Mira, Isaac, he anat badant tant que no he caçat res.
0: Carai.
2: He vist com caçaven carmels. Una ronyonera. Un nano amic meu petit m'ha vingut a explicar que portava la ronyonera plena de coses que ha pogut caçar. Dic, doncs jo dec bé badat, tu.
0: Què més ens pots explicar, peu de recorregut?
2: Doncs mira, et puc explicar que les botigues de Sant Feliu realment s'han bolcat amb aquest pas del Tour, perquè veiem aquestes, unes samarretes que són groc fluorescent, no són groc mallot groc, diguéssim, sinó que són més fluor, que posa Sant Feliu de Codines amb el Tour, i a totes les els aparadors que donen a la carretera per on passaran els ciclistes, hi ha com a mínim una samarreta d'aquestes. Després, la Susana, la fornera, que potser recordeu que el dia de la Volta a Catalunya ja us vam explicar que havia fet una instal·lació a fora a casa seva, doncs hi ha tornat, hi ha unes bales de palla amb una bicicleta pintada de color groc i tot un seguit d'elements ciclistes. Té rodes penjades també a la façana. El seu veí també ha penjat una bicicleta al balcó. Per tant, hi ha ambient totalment de Tour. L'aparador de Can Basté, que està bastant a la vora d'on som nosaltres, doncs també bicicleta i diversos elements esportius, tot que és una botiga de roba no esportiva avui. Ha canviat el seu aparador, i així doncs molts establiments del pas del Tour de Sant Feliu. I la gent, doncs, aquí davant nostre en tenim uns amb cadires que han tret fins i tot un tamboret i tenien cerveses, m'han dit que sense alcohol.
0: Gemma, Ton, no us sembla si fem res? Ara anirem de seguida cap a Granollers, que és on hi ha ara mateix la notícia, però res, fem una passada ràpida per un altre punt per on passaran els ciclistes, que és el passeig de Vic, el punt neuràlgic de la capital d'Osona. Aquí es preveu que les bicicletes, que la rua ciclista, la caravana ciclista, arribi cap a quarts de dues tocats del migdia, però segur que ja hi ha ambient. No sé si ja ha passat fins i tot ja la caravana publicitària. Allà hi ha en Xevi Verdolet. Xevi, benvingut, bon dia també.
3: Bon dia, bona hora. Què tal?
0: Molt bé, i tu?
3: Doncs, escolta, aquí... Molt bé, molt bé. Escolta, jo faig un consell d'entrada, que és que la gent que tingui ganes de veure el tour aquí al Passeig de Vic, he de dir que a aquesta hora, el que seria la primera fila de la tanca, aquí al Passeig, ja està bastant plena. I falten encara dues hores llargues perquè això comenci a córrer amb ciclistes, eh? Vull dir que Déu-n'hi-do l'ambient que hi ha aquí. És una fanzone molt animada, hi ha música ambient, hi ha una pantalla gegant muntada, hi ha un accent de la parla del passeig per poder seguir l'etapa quan comenci a córrer allà d'això. I ja comença a passar, per dir-ho esporàdic, sí, algun cotxe puntual, alguna moto, que ja saluda la gent ja crida, però clar, són coses que van passant de comptagotes de moment, però escolta, molt ambient aquí a la, al passeig, aquí amb activitats, ja també una zona de judo cycling aquí amb bicicletes per la canalla que puguin fer un petit circuit. Hi ha també llocs per menjar, per beure, hi ha música, hi ha una xeranca que passa al carrer, i es pot aquí la gent d'entrada intentant d'encara buscar algun ombra per passar aquesta zona d'espera, però cada cop més veient que la cosa es comença a omplir, agafant ja posicions en aquesta part del passeig, que serà un dels trams posos més icònics d'aquesta etapa. Vic segur, i també diria que de la comarca, perquè clar, és les icones de la comarca, aquest passeig de Vic, que serà ple de gent, ja ara ho està, doncs, fins a tot aquí dues hores, quan això comença a arrencar de veritat, com va ser l'ambient que hi ha.
0: Doncs gràcies, Txell, per aquesta primera aportació des del passeig de Vic, on hi ha la fanzone de la ciutat de Vic per veure el pas dels ciclistes per aquest punt emblemàtic com és el passeig. I ja ens advertia Ton, Gemma, en Xevi, que qui vulgui estar a primera fila ho té complicat, perquè a la primera fila el passeig ja està plena.
1: Ambient de gala el que estem vivint a Vic, com a la majoria de pobles de la comarca, aquí a Sant Feliu ara, com dèiem abans. Només hi ha gent, el tros que el sol no toca, els edificis fan una mica d'ombra a la nostra esquerra i de moment la gent està concentrada allà. Escolta, aquest sembla si baixant cap a Granollers, Isaac.
0: Som-hi.
1: Va, doncs anem a provar de fer la primera connexió amb el Xavi Comelles. Xavi, bon dia, com estàs?
4: Hola, bon dia, companys. Oito, què tal, com esteu?
1: Alto i claro des de Granollers. Quin ambient es viu a la capital de la comarca?
4: Doncs ambient de molt ciclisme. De fet, ara hi ha moltíssima expectació en aquest carrer Roger de Flor. Avui aquí a Granollers, aquesta tercera etapa del Tour de França que arranca des del camí Ramon Llull. S'està fent en aquests moments, s'està acabant la presentació dels equips que ha plegat a moltíssims aficionats. Aficionats del propi Granollers, però també aficionats que venen de l'estranger i que venen amb les banderes, sobretot a animar els ciclistes del seu país. Hem vist equatorians, hem vist també colombians, vull dir que hi ha moltíssima gent i molta de la gent el que està fent ara també és, com dèieu ara mateix a Sant Feliu, aplegada als llocs on toca l'ombra. I de fet, aquí, en aquest carrer Roger de Flor, ara els equips estan dintre dels autobusos, acabant de refrigerar-se i acabant-se també de preparar per prendre la sortida d'aquí tot plegat 20 minutets, escassos 25, 20, gairebé 30 minuts, i molta de la gent està aquí esperant davant dels autobusos. Evidentment, us podeu imaginar quins són els autobusos que tenen més expectació, que la gent està esperant a que els ciclistes surtin. Doncs els de l'UAE, el Bisma, evidentment, tothom esperant a que surti l'eslové, Tadej Pogačar, i també, evidentment, Jonas Vingegaard, actual líder del Tour, per pocs segons, però de moment tota la gent, com us dic, passada les presentacions oficials i tots els actes protocolaris que es fan abans, tothom ara agrupat a l'ombra aquí davant dels autobusos, esperant a capturar, a veure si poden fer alguna foto o alguna instantània, algun vídeo dels seus autèntics fans del ciclisme.
1: Diries que fa una calor excepcional o una calor moderada només a Granollers ara mateix?
4: Ara mateix, calor excepcional. De fet, estar a sota del sol és un suplici. Fa molta calor, fa moltíssima calor, i la gent no és pas tonta, està tota amagada a les ombres. Jo crec que avui serà una etapa dura pels ciclistes quan hagin d'afrontar, sobretot, cap al migdia, els ports de muntanya, i veurem aquest primer port també de Sant Feliu. Serà dura l'etapa. Aquí fa moltíssima calor.
1: Tens controlat quant tros fan per dintre Granollers els ciclistes? Una mica perquè la gent tingui clar el recorregut al voltant de Granollers?
4: Correcte. Els ciclistes surten des d'aquest carrer Ramon Llull amb aquesta sortida neutralitzada. Fan aproximadament, no sé si arriba ben bé a 2 quilòmetres, enllacen el carrer Ramon Llull i després ja es travessen tot el carrer Girona, i a partir d'aquí, carrer Girona, ja surten cap a Canovelles, aquella zona de rotondes que hi ha en fila cap a la rotonda, que després s'aniran cap a Santa Eulàlia de Ronçana. Però això, aquí a Granollers, evidentment, sortida neutralitzada quan vagin pel centre de la ciutat, i un cop ja surtin d'aquest centre de la ciutat es donarà el tret de sortida oficial a la tercera etapa del Tour.
1: Isaac, quina enveja, Xavi, així a la sortida.
5: Bueno, enveja. Parlo amb un que s'ha passat 2 dies a Barcelona, O no, Ton?
1: Sí, ho hem viscut.
5: T'ho has passat bé o no?
1: He disfrutat com un nen. He disfrutat com un nen, perquè aquestes coses passen un cop a la vida. De fet, havia vist la sortida a Copenhague fa 2 o 3 anys, quan van sortir d'allà també, però viure-la des de dintre, en aquest cas, a més, també tens l'Andreu per aquí, em sembla, també l'ha pogut viure des de dintre. És una passada poder viure com funcionen aquestes coses. Després, si vols, en parlem amb calma.
5: Molt bé. Què més?
1: Doncs amb el Xavi, no sé si el podem deixar de reposar una mica, que es vagi agafant posicions cap a la sortida i seguim repassant punts de connexió, si et sembla.
5: Fem una cosa, si et sembla, abans, perquè ara en Xavi començava a intuir com serà aquesta etapa. Nosaltres podem explicar com pot ser l'etapa, per on passa i tal i qual, però algú que s'ha enfilat a la bicicleta, que ha corregut el Tour i que s'ha mirat el perfil de l'etapa, i que fins i tot estic segur que hi ha passat més d'una vegada entrenant, com és en Josep Jofré, ha tingut la delicadesa de fer-nos arribar aquest àudio explicant el perfil de l'etapa que comença avui a Granollers. L'escoltem?
6: És una etapa de mitja muntanya. Recordem que té 3 ports de tercera i un de primera, tot i que el de primera no és massa dur per el moment on està situat en la cursa. I això farà, doncs, que dona peu a l'oportunitat d'escapades d'uns quants corredors. No crec que deixin marxar més de 7 o 8 corredors, perquè també, doncs, els equips per darrere controlaran. Però sí que hi haurà una bona lluita, sobretot a l'inici, almenys fins a dalt a Sant Feliu de Codines, on es preveu que es produeixi l'escapada. I llavors, doncs, hi haurà una mica un control per darrere amb l'equip del líder i també amb els equips que estiguin interessats en poder guanyar aquest final explosiu de les Angles. Per tant, creiem o crec que a l'altura de la comarca el pilot passarà relativament tranquil amb una escapada per davant i per darrere, doncs, controlant un dels primers equips de la general. També serà un punt clau, jo crec, que l'esprint de cap davant li posarà una mica a lloc la situació, on a partir d'aquí els líders que estiguin tirant aquest gran grup miraran quina distància tenen amb els escapats, per apretar més o menys a la collada de Toses i fer així una mica, aproximar l'escapada i tenir-la sobretot ben controlada, que no marxi més de 2 o 3 minuts. També recordem que en aquestes primeres etapes, aquestes primeres escapades, solen ser corredors d'un segon nivell, no són ni primeres espases ni corredors molt, molt forts, sinó que són corredors que busquen la seva oportunitat. Equips com Caja Rural, doncs, segur que hi serà present. I per tant, doncs, també saben, i és clar, que al final un equip fort per darrere, doncs, tenen terreny per poder-ho neutralitzar. Després, els últims 40, trobarem el port del Calvaire, que és un port llarg, 11 quilòmetres, carretera ampla, i molt bo per poder agafar velocitat per darrere i aconseguir així neutralitzar els de davant. Llavors, una vegada passat aquest port, sí que la carrera serà ja molt ràpida. Jo crec que carretera amb un pilot bastant enfilat, clarament per anar a neutralitzar els escapats i a preparar-se sobretot per aquesta última pujada. La pujada de les Angles, 1,7 km, amb un promig de 6,5%, no és complicada la pujada, Sí que és veritat que just a l'inici, a l'entrada, sortint de les angles, hi ha un gir a la dreta molt pronunciat, molt estret i amb unes rampes fortes. Això farà doncs, molt nerviosisme, perquè a un quilòmetre 700, on els líders no poden perdre ni un segon i els equips estan forts i, per tant, hi haurà molta gent, molts corredors valents de l'equip, que tots voldran estar davant. Serà realment un punt, jo crec, que molt i molt complicat, si no per dir el més complicat de tota l'etapa, aquest gir, a falta d'un quilòmetre 700 per l'arribada. I llavors, doncs, aquí guanyarà un corredor fort, valent, explosiu i sprinter, no? Sprinter vull dir ràpid, no vull dir un sprinter pur, però sí que un Matthew Van Der Poel, un Remco Evenepoel, jo crec que poden estar en aquesta etapa disputant-la per guanyar-la.
0: Bicicleta sense llum. Doncs ja ho heu sentit, Evenepoel i Van Der Poel, dos possibles noms de favorits segons la travessa que ens acaba de fer Josep Jofré, que ens acaba d'escriure l'etapa d'avui, que està a punt de sortir, a punt de començar a Granollers. Ton.
1: Quina bestiesa el recorregut que ens acaba de fer el Josep Jofré, perquè, hòstia, poder-ho viure... Quasi notàvem, com era la pujada i tot plegat. Això ha sigut espectacular.
0: Es nota que es coneix.
1: Home, quan tens gent experta, és una passada. Aquí a Sant Feliu, Isaac, hi ha diversos punts d'interès. Un, evidentment, és aquí al centre, cap al sud de Sant Feliu. A l'entrada de la rotonda també hi ha una bona moguda de gent. I una mica més encara al sud hi ha la part del Prat de Dalt, que hi ha una instal·lació feta per la gent d'aquí Sant Feliu, del Figueres, el Codines Motor i Companyia... el Motoclub i companyia, allà han posat històries per allà. També hi havia algun rellotge ahir la nit de la Fira del Rellotge instal·lat. Però un dels punts importants també és a la zona de la zona industrial de Sant Feliu, del Pla de la Costa, on hi tenim la Laia de Déu. Laia, bon dia.
7: Hola, bon dia, Ton, què tal?
1: Molt bé, com està l'ambient per aquí dalt a la zona industrial?
7: La meva... Com heu dit tots, està tothom intentant buscar les ombres, porten per... Aquí hi ha tota una carpa, excús, molt jovent també, molta gent esperant que passi el tour, i això sí, ara estan aplaudint constantment quan passen els cotxes, i molt bé, ficada per la carretera.
1: Tenim algun problema amb la connexió aquesta de l'aire. Sí. Les cobertures d'aquí al voltant de Sant Feliu són una mica complicades a vegades. Intentarem millorar la connexió. Isaac, una de les coses que ens ha sorprès fa una estona és com la gent, o sigui, aplaudeix els cotxes, aplaudeix els ciclistes aquests espontanis que passen per aquí davant, que encara en van passant i tot falta... Mira, falta una hora perquè passi, i ara passa un grup de quatre ciclistes que, bueno, van, diguéssim que no passant a la mateixa velocitat que passaran els del Tour, i la reacció de la gent amb els bombers. És una cosa que ens ha sorprès molt. Han passat dos camions de bombers així tranquil·lament, sense anar d'emergència, i un aplaudiment tancat, sentit, de la gent. Espectacular, espectacular.
0: Doncs...
1: Suposo una mica influenciats pel cap de setmana, no? Aquest
0: correcte,
1: cap de setmana amb els incendis del...
0: Home, sí.
1: De les Gavarres. A veure, tornem a provar de parlar amb la Laia un segon, a veure si la cosa ha millorat. Laia.
7: Para?
1: Més o menys. Tenim una mica complicat, si no... Intentem millorar-ho, que el Pau et doni una mica d'indicacions des del control tècnic, que no ho he dit, Isaac, però tenim el Pau aquí, els mandos, aquí darrere meu, fent que tot això, tota la part del sud del T17, del territori 17, funcioni com ha de funcionar, i també sí. Agrair-li doncs, la feina que fa els controls. No sé si vols saludar l'audiència, Pau.
8: Hola, què tal? Bon dia.
1: Pau. Hola, què, Pau. Com ho veus?
8: Bé, molt bé, molt bé. Aquí, interessant, molt xulo. La caravana ha sigut... Ha sigut espectacular, ja la viro a Barcelona, però això de que passin per casa nostra doncs, també fa goig, no? I a veure si aconseguim millorar alguna connexió. Va, fins ara.
1: Isaac, tenim el Jordi Givert també en
0: sí,
1: algun lloc, no?
0: Sí, correcte, ara anava a donar-li pas. Jordi Givert, explica'ns on ets, va.
9: Hola, doncs mira, des d'aquí al Moianès el Tour de França passa per un municipi que és Sant Quirze Safaja, sóc a la carretera entre Sant Feliu i Centelles, just a la zona del restaurant El Revolt. aquí més o menys tinc al meu voltant una cinquantena de persones. Jo només veig el tram de baix d'aquest revolt i dins el restaurant, abans d'hi passat fa una estona, potser hi ha un centenar de persones més que s'han agrupat allà per veure aquest pas del Tour de França per aquí al Moianès. Hem parlat amb gent, hi ha gent de Moià, de Castellcí, de Castellterçol, també de l'Estany, que s'han acostat fins a aquest tram petit de la comarca on passaran els diferents ciclistes. A més, és just al mateix lloc on fa 10 dies es va declarar un incendi forestal. Hi havia el control dels bombers i de gent rurals per intentar combatre les flames. I, a més, avui just és com un canvi de pàgina també pel poble. Han organitzat diferents activitats, per exemple, una sessió de spinning just en aquest mateix lloc on fa 10 dies hi havia bombers.
0: Molt bé, Jordi. Ton.
1: Ara just comencen a passejar alguns cotxes dels equips per aquí davant, quan, a més, hi ha uns espontanis artístics que estan decorant l'última curva abans d'arribar aquí a Sant Feliu amb guix, pintant. No acabo de veure què estan pintant, però suposo que deu ser el nom de suport d'algun dels corredors. Però ja comença, diguéssim, que la freqüència de corredors, de cotxes que van passant, ja va sent cada cop més alta. Ara ja és un constant de cotxes. Tot i això, si no m'equivoco, Xavi, des de Granollers, la sortida encara no s'ha donat, no?
4: No, de moment aquí encara estem esperant a que la sortida es doni. De fet, encara estan acabant de fer alguna presentació d'equip, vull dir, estan ben bé apurant fins al final. Sí que és veritat que ja hi ha molta gent col·locada darrere de les tanques per veure, no?, per no perdre's aquesta sortida neutralitzada, com dèiem abans, des d'aquí Granollers, però de moment falta poquet ja per aquell moment esperat que tenim que portem tants mesos amb ganes de dir, no?, de que arranca la tercera etapa i ho fa Granollers, però de moment encara no, de moment encara ens hem d'esperar.
1: Xavi, la gent de tu no et coneix gaire, és la primera vegada que et sentim en antena a una codinenca, espero que no sigui l'última, ja parlarem un dia d'aquests de diverses coses. Això som molt a una codinenca de fer atracaments en directe, i de fitxar gent així en antena. Isaac, no sé si ho feu això també, el nou, o sou més serios?
5: Home, sí, sempre que és convenient, doncs mi... Atraquem.
1: S'ha de fer atracaments en directe. Atracaments en directe és que llavors la gent no pot dir-te que no. De fet, el Xavi ha quedat callat, no ha dit res més, eh? No sé, Xavi, ja en parlarem. Escolta'm, explica'ns una mica la teva relació amb el ciclisme. Tu també ets malalt de Tour i de ciclisme.
4: Soc malalt del Tour, del Tour, del ciclisme. Sí que és veritat que et diré una cosa, perquè jo crec que sóc una mica un espècimen estrany, perquè m'agrada molt el ciclisme, sóc de veure'l per la televisió, però no el practico, no surto a la carretera en bicicleta, però sí que sóc un dels grans aficionats. Per entendre'ns, sóc capaç de posar-me a la televisió després de dinar i no m'adormo, sinó que me'l menjo. Per tant, em considero, com us dèiem, un espècimen una mica estrany.
1: No ets de l'equip migdiada, tu ets de l'equip de seguir l'etapa com Déu mana.
4: Està bé, correcte. De fet, estic ara justament aquí davant de l'arc de sortida, d'aquesta sortida neutralitzada.
1: Sí.
4: Si voleu, provem de fer algun atracament en directe, no s'espanta, perquè això a vegades vas amb un micro i sembla que portis bé a saber què, que la gent s'espanta, però intentarem fer algun atracament. Va, anem a provar. Algú que vagi ben equipat. Hi ha molta gent que va amb samarretes de color, aquestes samarretes de color groc, que s'han repartit perquè la gent doncs vingui a animar. Estem... Mira, anem a veure aviam aquest aficionat, a veure aviam si ens vol fer ens vol respondre alguna pregunta. Bon dia. Com es diu?
10: Josep Lluís.
4: Josep Lluís, no t'has volgut perdre aquesta sortida de Granollers. Què significa que una etapa del Tour surti avui des d'aquí, Granollers?
10: Bueno, jo des de fa molts anys que segueixo el Tour per la tele, aleshores, jo què sé, és un gran esdeveniment, és molt important per la ciutat, perquè li dona entitat, però com a aficionat, doncs és una oportunitat única, i a més soc voluntari, o sigui que ho he vist també des de la perspectiva de donar una mà en tot això, en tot el procés.
4: Avui, tercera etapa del Tour de França, no sé si tens algun favorit que creus que pugui endur-se aquest Tour.
10: Doncs no, favorit no, disfruto sempre amb el que fa més esforç i acaba guanyant o fa algo per l'equip que és vistós o aprofitable per l'equip, i això sempre és xulo de veure.
4: Molt bé, Josep Lluís, doncs acaba de disfrutar d'aquesta sortida que començarà en breus.
10: Gràcies.
4: Doncs ja veieu, la gent esperant aquí, i de fet es donava la xifra en aquesta presentació del Tour, no? Aquests actes protocolaris, ho dèiem, en Josep Lluís era un voluntari, n'hi han en total s'han dit més de 100.000 voluntaris desplaçats arreu de diferents indrets de Catalunya per ajudar, no?, a que tot això funcioni.
1: És realment espectacular, Xavi, el dels voluntaris, és una cosa espectacular, perquè aquí a Sant Feliu també hi ha hagut un desplegament important, fins i tot fa una estona, i ho parlàvem fora d'antena ara perquè no tinc la gent a prop per aquí, però ho parlàvem, i tinc aquí davant un voluntari que ell és americà, que viu a França, que ara viu a Sant Cugat i que està fent de voluntari a Sant Feliu. Per tant, la història també, tenim aquí voluntaris de tot arreu, fins i tot voluntaris de Sant Feliu fent de voluntaris a Barcelona a la primera etapa. Per tant, doncs, n'hi ha per dar i per vendre per aquí, per Sant Feliu. Xavi, això encara no arrenca. Isaac, què et sembla si intentem parlar amb la Gemma, que la tinc per aquí pel port recorregut?
5: Endavant.
1: Dóna'm 30 segons.
5: Doncs va, 30 segons, i nosaltres que continuem en directe en aquesta edició especial del Territori 17 per seguir el pas del Tour de França per les nostres comarques, i ho fem amb això, copsant l'ambient a peu de carrer. Som a diversos llocs, ara anirem connectant amb diversos punts de les nostres comarques, i també anirem fins a... i també conversarem amb persones que viuen el Tour en primera línia des de molts punts de vista al llarg d'aquestes properes hores. Hem començat el programa connectant amb Granollers, amb Feliu de Codines. A Granollers és on està a punt de començar aquesta etapa, la tercera etapa d'aquest Tour, que començava dissabte a Barcelona amb una contrarrellotge per equips. Va continuar ahir amb aquesta etapa entre Barcelona i Tarragona, amb aquests tres ascensos finals al Castell de Montjuïc, i avui amb aquesta etapa que passa per casa nostra, que surt de Granollers d'aquí molt pocs minuts, puja cap a Sant Feliu de Codines, Caldes, Sant Feliu de Codines, a Sant Quirze, a Safages, la incursió que fa el Moianès, i després ja baixa cap a la comarca d'Osona, Centelles, els Hostalets de Balenyà, Sant Miquel de Balenyà, Tradell, Santa Eugènia, Vic, anava a dir Calldetenes, d'alguna banda el deu tocar, Calldetenes, Vic, Manlleu, Torelló, i llavors enfila cap al nord, passant per Vilaseca, Sant Vicenç, Sant Quirze de Besora, Montesquiu, i entra cap al Ripollès, Ripoll, Can de Bano, Ribes de Freser i Collada de Toses, per acabar l'etapa, com dèiem, a les Angles. Tenim...
1: Isaac,
5: digues, Tom, digues.
1: Hi ha rivalitat o no amb els pobles de per aquí dalt? Perquè m'ha semblat que volies afegir Calldetenes així com...
5: No,
1: com resquillada.
5: És que hi passa molt d'esquillada, i tinc dubtes de si passa pel terme de Calldetenes o si no, perquè és això, baixen de Santa Eugènia i a la que arriben al giratori ja d'accés a Vic pel carrer Montserrat ja entren a Vic i van cap al passeig. I no sé si en aquell punt en alguna roda pot rascar Calldetenes, però vaja, és allà mateix.
1: És com els de Caldes, que aquí sí que hi ha rivalitat entre Caldes i Sant Feliu, i els hi passa per fora. Aquesta vegada la gent destacava que en el mapa que ensenyaven a tot arreu sortia Sant Feliu i sortia Caldes. També és important això, tenir-ho controlat.
5: Perquè sou coll de tercera categoria, no? Sant Feliu.
1: Exacte. Ja tinc aquí al voltant la gent que reacciona al comentari calderí. Esperem que hi hagi gaires calderins que ens acompanyin aquí a prop de la carpa d'una codinenca. Tenim la Gemma Permanyer pel recorregut. Gemma, on pares?
2: Soc bastant a la vora teu, però a la banda del sol, diguéssim. Soc a la carrer Agustí Santa Cruz, per tant, carretera, just davant del Pla de l'Os, que és on el Tour ha instal·lat la seva botiga oficial. Hi ha una botiga aquí al Pla de l'Os, a la parada de l'autobús. M'he costat fins a Cantalet, que hi ha moltíssima gent. Hi ha un disjòquei punxant música, per tant, encara hi ha més ambient, però hi ha una mena d'oasi sense cobertura allà a Cantalet. Per tant, m'agradaria molt que sentíssiu la música, però és impossible tècnicament que la sentiu. I aquí, moltes estelades, moltes samarretes grogues. Aquests del Tour s'han fet un fart de vendre gorres, i també dedueixo que la gent que està per aquí a la vora també s'ha fet un fart de recollir gorres de la caravana. Travessaré i aniré aquí a l'ombra i preguntaré als primers que trobi a veure d'on venen. Hola! Estem en directe a Ona Codinenca. M'expliqueu d'on veniu?
11: Pues mira, nosaltres venim de Manresa, però estem vivint a Madrid. És a dir, que hem fet un bon trajecte per poder veure el tour en directe. Perquè estàvem al cap de setmana a Manresa i avui ja tornàvem i hem parat per aquí, per Sant Feliu.
2: Molt bé, i per què heu triat a Sant Feliu i concretament a aquesta posició amb aquests dos revolts?
11: Sobretot perquè estem aquí a l'ombra i com que hi ha una mica de pujadeta, pues igual podem veure més de prop i contents de visitar el poble d'aquí de... Perquè Manresa no estava massa lluny, així que molt bé, hem pogut arribar.
2: Molt bé. Primera experiència amb el tour, o pel que dedueixo, o l'aneu seguint?
11: No, la primera experiència.
12: Primera experiència. Jo soy muy aficionada al ciclismo y es la primera vez que pillaba tan cerquita que he dicho, por favor, vamos a ir. Así que muy ilusionada.
2: Sí. ¿Y cómo estás viviendo la jornada?
12: Bien, bien, contenta. Se está pasando más rápido de lo que... Como tienes que venir muy pronto porque cortan la carretera y eso, pero así, muy emocionante. Luego tardarán 5 segundos en pasar, pero bueno, merece la pena.
2: Molt bé, doncs gaudiu de la jornada, moltes gràcies. Ton, vaig amb aquest noi que veus que està guixant la carretera.
1: Exacte.
2: Bueno, jo crec que no sé si ens entendrem, però ho provarem.
1: Demostració dels teus coneixements de danès, diria.
2: Dels meus coneixements. Danès, potser. Hola. Català, castellano, English? No. English? English?
1: Vinga.
2: Where are you from?
13: From Denmark. Denmark.
2: Denmark. Ah, my partner is living near Denmark. The one who is speaking in the other side of the radio. What are you doing here?
13: Yeah, we are looking for Vingo, of course. So,
2: do you think he will win this stage today?
13: Yes,
14: I think so.
2: Yes,
13: I think so. It's perfect for him. So,
2: how has been your choice for being here in San Feliu?
13: No, it's a holiday.
2: It's holiday. Yeah, but you choose San Feliu and instead of other places.
13: Yeah, yeah. We chose this place because we got it as a gift from our daughters. So we are here to celebrate our 70th birthday.
2: Uh-huh. So. Okay. Congratulations.
13: Thank you very much.
2: Enjoy your stay here.
13: Will do.
2: Thank you.
1: Bueno,
2: s'ha pogut.
1: Ajo el nivell, Isaac, d'aquest anglès de la Gemma Permanyer, aquí a peu de carrer, a pilota parada, eh?
5: Ha estat molt bé.
2: Ha sigut una mica una altra camera, això.
5: Ens expliques que t'ha dit ara, Gemma, o no?
2: Bueno, hem entès que... Sí, que passa tant anys, no?
1: Sí, això sí.
2: Que passa tant anys, i jo diria que ha dit que ho havien triat pel port, però i que n'estava convençut que aquesta etapa beneficiaria el Vignegar, i així ho estan, estan pintant la carretera amb guix per animar-lo.
1: Atenció com han pronunciat, sí, sí. Vingegaard, eh? Jo crec que val la pena recuperar-ho, perquè els danesos... jo crec que de totes les lletres que hi ha a la paraula, diuen les que no hi són moltes vegades. És un idioma bastant, bastant complex, però sí, sí, danesos aquí a Sant Feliu. De fet, Isaac, ahir, un dels grups més animats a la pujada de Montjuïc, era una colla de danesos que tenia una coreografia muntada, una cosa espectacular, i vaja, va ser curiós de veure-ho. I són molt de ciclisme, els danesos. Sempre han tingut corredors importants i els agrada molt seguir-ho. A més, com aquesta època coincideix amb les vacances ja als països nòrdics, doncs aprofiten per voltar. I són d'aquestes banderes que sempre es veuen molt a qualsevol port de muntanya de Sant Feliu. Gemma, no sé si pots arribar a identificar què posa aquí a terra en aquesta pintada.
2: Posa Danmark... Vignegaard.
1: S'han quedat...
2: Sí, Danmark. Danmark escrita amb un danès.
1: S'han quedat sense espai per això, eh?
2: Sí.
1: La Dei els ha quedat molt grossa, però la resta de coses se'ls ha...
2: Sí.
1: Ho han hagut de comprimir una miqueta aquí.
2: Passa molt com fas pintades, això, que de cop has de fer lletres més petites. Sí, sí, sort que va amb un dels favorits, perquè si no hagués estat incapaç de saber a qui animaven, eh? També t'ho dic.
4: Molt bé, doncs, Gemma, jo crec
2: vols,
4: que hauríem
2: vols
4: de...
2: que provem...
4: Va, un mes i ens anem cap a Granollers.
2: Ells que van amb nevera i tot. Hola, estem en directe, una codinenca. D'on veniu?
14: De la Ametlla del Vallès.
2: De l'Ametlla del Vallès. Nevera inclosa vol dir que heu vingut d'hora i esteu preparats per aguantar el que calgui aquí?
14: Hem vingut abans de que tanquessin la carretera i així ja...

0: Caramel.
1: Doncs sí, hem d'anar cap a Granollers. De fet, ja veiem imatges per televisió de l'inici de la sortida. Bueno, de fet, ens ensenya una imatge aèria de les pistes d'atletisme de Granollers, però vaja, que tot està allà a punt per començar ja aquesta etapa que d'aquí uns minuts enfilarà cap a la vostra posició. En aquesta tercera
0: etapa...
1: Digues, digues.
0: No, una de les coses que està passant ara ja és que ara sí que la freqüència de pas de cotxes és imparable. I ara ja passen cotxes carregats amb bicicletes. Entenc que són els cotxes avançats que van pel port. En principi, quan es comencin a produir atacs i tot plegat, doncs sempre tenen cotxes avançats al recorregut. Una de les entrevistes que no farem avui, però que estaria molt bé fer-li, Isaac, nosaltres que som amants d'aquestes coses, és entendre com funciona la logística de tot plegat. Perquè és impressionant. Vull dir, ja no només la logística de muntatges d'estructures, que això, si quan veus com funciona, és increïble, però les dels cotxes, perquè tenen cotxes endavant, cotxes per darrere, cotxes que van per recorreguts paral·lels, per tant, algun dia això... Segurament aquest documental s'ha fet, però vull dir, per veure'l estaria bé. Xavi, ets per aquí, ja? Sí que ets per aquí.
2: Ja sóc per aquí.
0: Ets per aquí. Per on pares, va.
2: Doncs mireu, estic just davant d'aquest arc de sortida d'aquí a Granollers. Estan arribant en aquests moments els ciclistes que portaran els mallots corresponents, mallots de líder, també mallots de millor ciclista que passa per muntanya. Estan els 5 que hi ha ciclistes aquí col·locats. I queden, atenció, 2 minuts 20 segons perquè es dongui el tret de sortir d'aquesta tercera etapa del Tour de França. De fet, ara comença a arribar tot el pilot de ciclistes per col·locar-se darrere d'aquests principals que us deia, que avui lluiran els mallots especials. I queden 2 minuts. Tenim helicòpters sobrevolant per aquí Granollers. També tenim a la gent bevent en tots aquests punts que ha habilitat l'Ajuntament de Granollers per anar-se refrescant, per refrescar-se les gorres, per refrescar-se les mans, per beure aigua. I també, deixeu-me fer un petit incís, ara que parlo d'aigua, perquè en la caravana publicitària que ha sortit d'aquí Granollers a les 10 del matí, un dels cotxes que ha passat, més ben dit, un dels camions que ha passat i que ha sigut més aclamat per tot el públic, ha sigut el dels bombers.
0: Ah, mira.
2: Els bombers han sortit d'aquí també, quan pràcticament tancant la caravana del Tour, i la gent, la veritat és que s'ha volcat amb ells, els bombers des de dintre, no? També saludant a la gent, se'ls veia contents, i jo crec que se'ls ha fet un degut reconeixement després de tots els, malauradament, incendis que hem viscut aquesta darrera setmana.
0: I tant, i de fet aquí Sant Feliu ha passat el mateix, ja. Ha sigut un aplaudiment sentit molt diferent que la resta, ho comentàvem abans també, molt diferent de la resta d'aplaudiments que hi han hagut, perquè allò de dir la gent que quasi s'ha posat a dreta per poder-ho viure.
1: Estem veient, Toni, imatges de la sortida. Veiem els corredors que ja es van col·locant. Veiem a l'inici amb la bandera, suposo que per donar el tret de sortida, l'alcaldessa de Granollers, l'Alba Bernosell, al costat del president de la Generalitat, anava a dir l'exalcalde de la Roca del Vallès, que també ho és, Salvador Illa. Però vaja, que veiem els corredors que mica a mica aquest pilot es va agrupant a l'inici d'aquesta etapa abans que donin l'inici d'aquesta sortida neutralitzada rere aquest cotxe vermell, i al capdavant doncs ja veiem els mallots de la muntanya, el mallot groc, el mallot de la regularitat, tots ben situats. I ara sí, serà Salvador Illa i el conseller d'Esports, Berni Álvarez, qui donaran aquest tret de sortida al costat de l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell.
0: Xavi, tot teu.
2: Justament, 10 segons. Si voleu, us faig el compte enrere. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... I arranca la tercera etapa del Tour aquí a Granollers, fent història. Arrenquen primer les motos que van al capdavant. Surten tots els ciclistes amb aquesta posició neutralitzada. Tots els ciclistes agrupats, però ara sí, ja creuant la línia de meta, arrencant aquesta tercera etapa del Tour de França que es viu amb aquesta arrencada aquí a Granollers. Moltíssima gent traient, animant, cridant, traient els seus telèfons per immortalitzar aquest moment històric amb aquesta sortida a Granollers. Passa ara l'últim ciclista que tanca el pilot, passant ja també per aquests primers metres els ciclistes que ara ja comencen a tombar carrer avall per anar després a buscar el carrer Girona, un dels carrers més populars i més famosos

0: de Granollers, gent amb corredisses que intenta seguir els ciclistes pels carrers. De fet, pràcticament aquí és una cursa d'obstacles, això, perquè la gent està embogint, corrent amunt i avall pels carrers. I ara sí que jo us començaré a cedir el testimoni. Encara queda perquè arribin fins a Sant Feliu, però aquests ciclistes ja sabeu que agafen unes velocitats que en un tres i no res els tindreu per allà, companys.
1: Tenim el pas previst per Sant Feliu entre les 12:40 i les 12:50 del matí. De totes maneres, hem sortit amb puntualitat absoluta, això és fantàstic. De fet, com comentava el Xavi des de Granollers, marxa neutralitzada durant 10 minuts al voltant del centre de Granollers perquè també la gent pugui gaudir de la presència dels corredors del Tour a la capital del Vallès. I, vaja, ja tenim aquí l'etapa en marxa. Aquests primers quilòmetres, nosaltres anem, com que ho estem seguint per internet, anem una mica més tard. Isaac, jo crec que, si vols, ens pots explicar com ho esteu veient des de la tele, com llueix i Granollers avui.
2: Doncs anem veient això, els ciclistes, que ara van a passeig, diguéssim, ells, perquè és això, van al ritme del cotxe, perquè estem encara en el tram de sortida neutralitzada. Veiem molta gent, doncs, que els va seguint des dels laterals i tot transcorrent pels carrers de Granollers, ara en una part fins i tot adoquinada. Jornada històrica avui per les nostres comarques, però sobretot en especial per la ciutat de Granollers, que veu sortir una etapa del Tour. Això no passa, evidentment, cada dia ni cada any. I, com deia abans en Xavi, que la gent hi havia corredisses per anar-ho veient, és perquè realment és un fet totalment excepcional.
1: Xavi, agraït de la feina. Deixem que vagis a seguir l'etapa com puguis. A més, ens consta que tens més coses a fer per aquí a Granollers. I parlem aviat. Has viscut amb un acudinenc un moment històric i ens l'has explicat de conya.
0: Moltíssimes gràcies per l'oportunitat. La veritat és que ara estic caminant per aquí, un dels carrers de Granollers, intentant a veure si sóc capaç d'arribar al carrer Girona abans que hi arribin ells, tot i que pràcticament hauria d'agafar una velocitat supersònica, però vaig amb els pèls de punta. La veritat és que ha sigut una passada de moment. Ara tots els cotxes van a una velocitat, les motos, els cotxes amb les bicicletes a sobre dels equips. És espectacular. És espectacular el show que porta el Tour de França. La gent s'ha sortit als balcons, la gent que privilegiada, no?, que ho ha pogut veure una mica més amunt que des de la nostra posició. Espectacular, la veritat és que espectacular. Així que moltíssimes gràcies, companys, i acabar de viure aquesta etapa del Tour històrica.
1: Cuida't molt, Xavi, una abraçada.
2: I ara,
0: una abraçada.
2: Ara veiem una imatge de la plaça de la Porxada amb una estelada immensa al costat de la Porxada. Veiem aquesta imatge aèria de la ciutat de Granollers per on van sortint aquests ciclistes un cop s'ha donat el tret de sortir d'aquesta tercera etapa del Tour de França que passa avui per les nostres comarques. Ton, si et sembla, podem anar a un altre punt de connexió?
1: Sí, tant.
2: Perquè tenim l'Andreu Jiménez a punt en una localitat que també està molt lligada al ciclisme, perquè aquí va néixer un campió de la Vuelta i que va córrer el Tour en més d'una i de dues ocasions. I que, de fet, avui em sembla que el tindrem per allà a prop de l'Andreu. Andreu Jiménez, del 9FM, explica'ns primer de tot on ets i quin ambient hi ha aquí.
3: Bon dia, Isaac. Doncs mira, just ens trobem aquesta nova rotonda que s'ha creat a Sant Miquel de Balenyà, que s'han avançat les obres perquè el Tour pugui passar per aquí i llavors marxar allà cap a Taradell. I bé, doncs estem just al darrere, estem buscant els refugis de l'ombra, perquè aquí la calor apreta molt i just veiem aquest mallot tan gran on la realització és molt probable que després l'enfoqui d'en Melcior Mauri, de quan va guanyar la Vuelta a Espanya el 1991. I aquí, dintre d'aquest refugi que tenim d'ombra, doncs estem amb un jove aficionat, en Jaume. Jaume, bon dia, què tal, com estàs?
4: Molt bé, aquí veient el Tour de França.
3: És la primera vegada que vas a veure el Tour de França o ja has anat alguna vegada amb els teus pares?
4: Sí, és la primera vegada que vinc, però vaig anar també a veure la Volta a Catalunya.
3: Veig que vas amb una gorra. Deu ser de quan han passat doncs, tota la campanya publicitària. És així o no? Te l'han donat allà, aquesta gorra?
4: Sí, la caravana l'ha tirat per allà i jo l'he agafat.
3: I què t'ha semblat aquesta caravana publicitària?
4: Molt xula i hem aconseguit molts regals.
3: Sí, què més us han donat? A veure, explica'ns, què més us han donat?
4: Xutxes, un buf i una rinyonera.
3: I ara què? Esperar que passin els ciclistes, no? Sí. Suposo que quan passin no estaràs aquí, estaràs a peu de carretera, no?
4: Sí.
3: I quin és el ciclista que tens més ganes de veure?
4: No ho sé.
3: Tots, no? Qualsevol, tots els que passin, eh? I quin és el teu objectiu? Vols algun bidó o no?
4: Sí. Espero que ens en donin algun.
3: Doncs ja ho veiem, Isaac, aquí un jove aficionat que està esperant a que passi per aquí el pilot. També s'ha de dir, mira, que estem a Sant Miquel de Balanyà, una població en teoria petita, on ja hauria d'haver-hi gent de la comarca. També hem vist aficionats danesos amb la bandera de Dinamarca, que és molt probable doncs, que vinguin a donar suport a Jonas Vingegaard, el mallot groc d'ara mateix del Tour de França.
2: Doncs danesos ja n'hem trobat a Sant Feliu, ara a Sant Miquel de Balanyà. Recordem que per Sant Miquel de Balanyà està previst el pas dels ciclistes a partir de la 1:20, d'aquí una hora i escaix. Abans hauran entrat a la comarca d'Osona, per exemple, a Sant Martí de Centelles, es preveu que hi passin a la 1. Per tant, estarem pendents ja del pas sí, dels ciclistes per aquí a la comarca. Abans han de passar com pel Moianès i per la posició del set d'una Codinenca que encara estan voltant per Granollers. Andreu, tornarem a connectar d'aquí una estona, perquè abans citaves sí, aquest mallot gegant dedicat a Melcior Mauri, campió de la Vuelta l'any 91, i avui en Melcior, si no tinc mal entès, ho corre per aquí, a prop teu, oi?
3: El tindrem per aquí. Si hem anat a preguntar si estava per ell, ens havien dit que havia anat a casa, però que d'aquí una estona segurament el tornarem a tenir per aquí i ja l'intentarem enxampar.
2: Perfectíssim. Fins ara, Andreu. Moltes gràcies.
3: Fins ara.
1: Entrevista de luxe, eh? Isaac, si la tenim aquesta...
2: Ho serà.
1: Amb el seu mare, home, clàssic. Clàssic dels que tenim ja alguna edat, eh? Perquè recordar la Volta a Espanya de l'any 91, em sembla que has dit.
2: Correcte.
1: Jo la recordo i són d'aquests noms que et queden gravats a l'imaginari col·lectiu de la gent que ja tenim més de 40 i això del ciclisme fa anys que ens agrada. Escolta, tinc la Gemma perduda per aquí a Sant Feliu, no sé ben bé on para. No la tenim, la teníem per aquí, però l'hem perduda. La qüestió és que ara ja, allò que comentava abans, que la gent estava a l'ombra, ara ja tothom ha passat. Ja comencem a tenir gent al costat del sol, eh? Allò com a la plaça de toros. Hi ha uns quants, perquè saps què passa? I a Sant Feliu, pel viatge que fa la carretera, a la dreta és on es veu tota la pujada. Nosaltres estem aquí, la gent que està a l'esquerra queda una mica, fa una mica de curva i no veuen tota la pujada. I els de la dreta estan aquí patint, però podran veure tot el recorregut d'això. I, de fet, falta un minut i mig perquè es doni la sortida ja oficial d'aquesta etapa, no?
2: Sí, de fet, encara els veiem neutralitzats, encara, enganxats al cotxe vermell i encara van a velocitat de neutralització.
1: El pas per aquí, Sant Feliu, ara passa, mare de Déu, passa la quinta flota dels Mossos d'Esquadra.
2: Carai.
1: Passant aquí, sí, no sé, una, dues, tres furgonetes de la Brimo que van tirant cap a Sant Feliu. I fa una estona sentir un helicòpter, el que passa que ja no sé si el sento per alguna de les nostres connexions o és perquè el tenim per aquí sobre. I ara també passa la botiga oficial,
2: Carai.
1: Que ara ja no us paren. Sí, suposo que els sentiu amb els Coldplay de fons. Botiga oficial que fa hores que va estar passant per aquí Sant Feliu. Jo crec que la primera que s'ha parat devien ser encara 9:15, encara hi havia el trànsit obert i la gent també ja començava a comprar coses. De totes maneres, aquí, com deia la Gemma abans, aquí al Pla de l'Os, tenim també botiga estàtica. Ara passava la furgoneta, però tenim botiga estàtica. Estem pendents de poder parlar amb la Gemma.
2: Si vols, mentrestant, sí? Podem provar de parlar amb en Xevi Verdolet des del passeig de Vic, on hi ha aquesta fanzone habilitada per seguir aquesta etapa del Tour. Xevi, ets per aquí?
5: Esport també arrelat a la comarca, a la ciutat, una escola de comarca.
2: tenim problemes per sentir bé aquesta comunicació, sentir la veu de l'alcalde. Intentem corregir aquests problemes tècnics i després intentem de tornar a connectar, si et sembla, Xevi. Mentrestant...
1: Va, doncs tenim... Digues. Sí, anava a dir que tenim la Gemma ja pel recorregut de nou. Gemma, on ets?
5: Doncs soc bastant a la vora vostra, just a l'altra banda del revolt. El que puc fer és avançar una mica cap aquí per veure... Mira, l'altre revolt, ens explicaven l'altre dia que a la seguretat del Tour els hi preocupava especialment de tota l'etapa en global, aquest punt on som ara, que és aquest doble revolt de Sant Feliu entre Can Garriga i Can... Bueno, entre Can Garriga i el trencall de Sant Miquel del Fai, per qui no conegui massa Sant Feliu, i hi havia especialment preocupació perquè com que van molt ràpid i són dos revolts molt, molt seguits, incrementaven la seguretat aquí. Us direm que, no us diré el lloc exacte, però el CECOR de Coordinació de Seguretat de la prova aquí a Sant Feliu està molt a la vora d'on som ara, amb un tercer pis d'aquí, i estan treballant 52 voluntaris. Gairebé tota la plantilla de la policia local, agents cívics i també els ADFs i voluntaris forestals que estan fent doncs, una mica de suport a tot plegat. Anem a conèixer més gent. Aquí hi ha uns nois que hi hem parlat abans, que ens han dit que venien de Santa Perpètua, han vingut en bici, i aquí tenim dues codinenques.
6: Sí, d'aquí de Sant Feliu.
5: Expliqueu-nos per què heu triat aquest lloc.
6: Perquè ens han dit que el revolt agafa més embranzida i, bueno, a veure si es podem veure, els hi costarà més, venen de pujada i... A veure què tal.
5: Sou aficionades al ciclisme o heu vingut per curiositat?
7: Per curiositat.
6: No, sí, jo el meu home, me l'ha enganxat. Porta molts anys darrere, fa ciclisme i porta de carretera i porta molts anys darrere del Tour, de la volta, de tot. I llavors, pues sí.
5: Per tant, has sigut nòvia de ciclista i saps el que és esperar.
6: Sí, i tenir paciència. Sí.
5: Molt bé, què n'esperes d'aquesta jornada?
6: Bueno, molt guai, que fer visible més encara Catalunya, Barcelona i tot el que és Catalunya, tot el nostre país, com a país que tenim de...
1: Sembla que hem perdut la Gemma ara momentàniament, no sé si és que s'ha desconnectat alguna cosa. Hi ha hagut un moment bastant còmic en aquest fa moment, que tenim Isaac aquí davant de la nostra posició de comentaristes, un cotxe del Movistar parat que semblava que anaven a buscar dinar a Can Garriga. S'han parat, han baixat dos membres de l'equip, han estat comentant la jugada aquí a la carrisseria de Can Garriga perquè tenen plats precuinats i semblava doncs, que estaven aquí agenciant-se el dinar i no sé si al final s'han emportat alguna cosa o no, però allò que, bueno, al final... Naturalitat, no? Perquè tenien ganes, suposo.
2: No, i suposo que deuen anar a buscar un punt d'avituallament per llavors donar bidons als ciclistes i la bossa que toqui, i mentrestant doncs, ells aprofiten per fer el seu avituallament particular, també.
1: Exacte, em comentava aquí un ciclista que ens acompanya aquí també a prop de la carpa, allò que comentava jo abans dels cotxes avançats, em deia que aquests són els cotxes que porten, com deies tu ara, l'avituallament dels ciclistes, també, no? L'aigua i el menjar... més avançat pels ciclistes de que estan doncs en el recorregut. Fem una mica d'actualització de per on passen. Isaac, tu que tens la tele a temps real, que jo vaig tard.
2: Doncs mira, la tele ara està fent una pausa, ja. Ho diré ben clar. Va. Però encara no m'he fixat si havien sortit de Granollers. L'última imatge que he vist és que estaven encara...
1: Espera't, sortint, que miraré d'anar a la web del Tour de France, aviam què ens expliquen. Quilòmetre, ara mateix... Aviam... Si sóc capaç de veure-ho... Deuen estar... Res. Començant tot plegat. De fet, em sembla que el seguiment en viu encara no ha ni arrencat a la web. Per tant, doncs això, deuen estar a punt d'actualitzar-nos. Jo, pel que estic veient... Mira, fa una estona passàvem per Canovelles. Que no sé si ja és la sortida o no. No, encara anaven a darrere els cotxes. Deies, Isaac, perdona.
2: No, res. Estava intentant buscar, sintonitzar un altre canal que ofereixin el senyal i amb si no hi havia la pausa publicitària.
1: Gemma, ets per aquí ara? Ets per aquí o no?
5: Sí. Em confirmes que...
1: Sí, i tant.
5: Sí. Doncs no sé on us heu quedat abans. Jo he fet una connexió rodoníssima, era de premi, eh?
1: Era de premi, doncs.
5: Però segurament ha caigut a mig fer. Us he explicat que som aquí al Doble Revolt i us he donat la dada de seguretat. Hi ha un CECOR organitzat per la policia local i tècnics municipals molt a prop d'on som ara, amb un tercer pis d'un edifici d'oficines, perquè així tenen visió de tota la carretera. I ara mateix han mobilitzats 52 voluntaris, els voluntaris també de l'ADF i voluntaris forestals, gairebé tota la plantilla de la policia local, tècnics municipals també, per vetllar per la seguretat de tot el recorregut en el seu pas per Sant Feliu de Codines, que com sabeu...
1: Aquesta connexió de la Gemma fa el ruc, no sé si és la pataca o què és que falla, però tenim alguna dificultat per poder-la escoltar. Ara sí que hi ha la presència, Isaac, aquí és ja màxima, fins i tot. No som nosaltres els únics que sabem que això és un bon punt per fer fotografies. Estic veient ara mateix un noi que va carregat amb dos camarassos que porta penjats aquí, que em sembla que busca un balcó per poder fer fotos, perquè es va mirant aquests balcons que tenim aquí a prop de la nostra posició. Hi ha diversos fotògrafs oficials del Tour, ja parats aquí, perquè la veritat és que la vista és fantàstica. Jo crec que, mira, ara veurem la producció en directe d'una fotografia per poder fer-la. Està demanant el fotògraf en el veí de dalt. No sé, igual, fins i tot el Xavi Barroso, que el tenim aquí al costat, jugador del Barça. Aquest xicot vol fer fotografies, no sé si vol... Digue-li, fota-li un crit que pugi. que pagui. Diu que els balcons el dia d'avui són cars aquí a Sant Feliu, però sí, és d'aquestes coses curioses, no? Que a vegades penses, hosti, aquesta gent ho tenen tot preparat, Isaac, i de moment està fent gestions per fer la fotografia des del balcó de casa seva. Mira, ja ho ha aconseguit.
2: Molt bé.
1: El fotògraf aquest del Tour aconseguirà, jo crec, una de les millors vistes, un balcó tercer pis, el segon pis des d'aquí de Sant Feliu, vista privilegiada per fer la millor foto del pas dels esportistes per aquí, per Sant Feliu.
2: 1,6 km per donar-se el tret de sortida a l'etapa oficial, diguéssim, encara van neutralitzada. Veiem un corredor de Lidl Trek que li estan canviant rodes a la bici, que necessita assistència mecànica, Tom's Queens, sota una rotonda, diria que és la rotonda de sota la C-17 a Granollers, ja enfilant cap aquí a Caldes. I bé, veurem que, com us deia, d'aquí 1,4 km ja s'ha de donar el tret de sortida oficial en aquesta etapa. Desapareixerà aquest cotxe vermell que encapçala el recorregut en aquest tram neutralitzat.
1: Isaac, l'estan encapsulant, aquest cotxe vermell, eh? Estan els ciclistes...
2: Sí, és brutal.
1: Hi ha ànsia de...
2: Li estan dient, nano, apret una mica.
1: Va, surt d'aquí al mig, noi.
2: Això, falta un quilòmetre encara perquè desaparegui el cotxe, o que apreti una mica.
1: Sí, de fet, fins i tot hi ha algun ciclista que en aquesta primera marxa neutralitzada com és això en català? Amb rebentón, en català correcte. Veig que li estan canviant la roda de davant a un ciclista de Lidl Trek a sota un dels ponts de la C-17. Vaja, passen aquestes coses, passen, ja se sap.
2: Oh, i tant. Ahir sentia alguna retransmissió que deien que es queixaven que els vorals de les carreteres de Catalunya estan molt bruts i d'aquí tantes punxades. No sé si ve d'aquí la cosa o no, però déu-n'hi-do, la ratxa.
1: Ja podria ser, perquè ahir, de fet, n'hi va haver-hi moltes al principi de l'etapa, sobretot. N'hi va haver-hi força de punxades. També et diré aquestes coses, interioritats que hem vist mentre estàvem aquí preparant-nos per començar el programa, i és que porten una màquina de netejar la carretera, els del Tour. Jo crec que ha passat una màquina amb una mena grossa, com si fos una llevaneu, no tan grossa poder com una llevaneu, però portant una pala que ocuparà més d'un carril, diguéssim, per netejar. Jo entenc que és per poder treure les coses que pugui deixar la caravana publicitària, però...
7: Una escombradora, no?
1: Som una escombradora, però sèria, eh? Una escombradora
7: sí.
1: Que ja la voldria la brigada de Sant Feliu, aquesta escombradora, eh? Passarien via per poder netejar a Sant Feliu. Gemma, ara ja si a la tercera va la vençuda i podem acabar d'explicar tota la part dels voluntaris. Ja hem sentit que n'hi havia 52, el CECOR, tot plegat. No sé què més ens vols explicar des de la teva posició.
5: Ah, mira, us deia, 52 voluntaris, ADF, de voluntaris forestals, que s'afegeixen a aquests 52, gairebé tota la plantilla de la policia local, a més de tècnics municipals vetllant per la seguretat de tot el recorregut, perquè dèiem que com que Sant Feliu de Codines no té variant, la C-59 creua el poble de cap a cap. Per tant, des de l'entrada venint de Caldes de Montbui fins a la sortida cap a Sant Quirze Safaja, que és quan continuaran ells també el seu camí cap a Centelles. Abans us explicàvem que aquí al doble revolt de Can Garriga s'hi acumula moltíssima gent. Hem parlat amb uns nois que venien de Santa Perpètua de la Mogoda, que
2: han
5: vingut en bicicleta, perquè diu que és el traçat
2: direcció
5: que
2: de curs ha donat
5: habitual...
2: el tret de sortida a l'etapa. Ja s'ha acabat la neutralitzada i ja comencen a... ja pugen cap a Sant Feliu.
1: Comença la guerra, va. 17 quilòmetres fins a arribar a Sant Feliu. Gemma.
5: Final de l'etapa neutralitzada, per tant, inici d'etapa ja. Ja estan sortint de Granollers i nosaltres tenim aquí a la Rosa i a la Irene, que abans hem parlat amb elles. Expliqueu-nos, Rosa, tu per què has volgut ser aquí?
8: Primer de tot per veure el Tour, que és emocionant, i perquè passa pel nostre poble, per Sant Feliu.
5: Em deies que segueixes habitualment el Tour.
8: Sí, pel meu home. Li agrada molt el ciclisme des de fa anys i fa pel seu compte surt amb la bicicleta de carretera i, bueno, i de sempre. Ho hem vist per la tele, a la sortida de Barcelona, i avui passa per Sant Feliu. I és important.
5: Sou conscients que teniu un focus mundial a sobre i heu vingut també amb reivindicacions.
9: Sí, en el meu cas amb dues. Per una banda porto la samarreta de defensa de l'escola pública catalana, perquè portem molts mesos els professors i els mestres reivindicant millores al sistema educatiu català. I per una altra banda porto l'estelada per reivindicar la independència de Catalunya i unes millors condicions per tot el nostre entorn, perquè si aconseguíssim la independència milloraria tot, entre ells l'educació.
5: Doncs queden recollides també aquestes reivindicacions, que les veiem a molts racons. En aquest revolt on som ara, als balcons que tenim darrere, comptem 1, 2, 3, 4, 5, 6 estelades a fixes més, les que porten les persones que estan també seguint el recorregut, que em porten a sobre. I moltes més samarretes grogues, per tant entenem que aquí hi ha un col·lectiu docent actiu en aquest revolt on som ara.
1: És una mica complicat de discernir si és col·lectiu docent o samarretes del Tour, una mica, perquè el color groc avui abunda, tant de bo fos tot col·lectiu docent per donar suport, i almenys des del nostre punt de vista, d'estelades també se'n veuen bastantes. Isaac, no sé com ho teniu per aquí dalt, amb el Xevi o amb l'Andreu, com està l'ambient?
2: Doncs va, podem anar cap al passeig de Vic, que ens ho expliqui en Xevi, veure, perquè té, em sembla que té protagonistes, perquè, com dèiem, al passeig hi ha molta gent pendent d'aquest pas del Tour i molts noms propis també relacionats amb el ciclisme. Xevi.
10: Què tal? Sí, bon dia. Doncs mira, s'ha d'arribar a ser una mica d'impàs, perquè, de fet, el que ha passat amb tota la caravana publicitària, i la color que fa, que en fa molta, doncs la gent n'ha optat per amagar-se aquí cap a l'ombra, i, per tant, la part per on ha de passar la cursa, finalment, per tant, tot el perímetre tancat amb tanques per on han de passar els ciclistes, ara mateix està bastant alliberat, però l'any passa bàsicament el sol. Hi ha molta gent que, en un moment, fa l'espera que d'aquí, això, una hora i un quart, més o menys, doncs el gran ja comenci a passar per aquí el passeig de Vic. I estem justament aquí, en un lloc que s'està fent...
2: Xevi, ens fa la sensació que et sentim més cap al micròfon, et sentim pel telèfon. Pots acostar-te més al telèfon, si us plau, i a veure si podem millorar una mica...
10: Val, sí, ara potser millor o no?
2: Ja, endavant.
10: És que ara potser millor? Sí. Ara potser millor o què? Sí,
2: sí, provem-ho així.
10: No, doncs ara, va, provem-ho així, doncs va, perfecte. Doncs res, us deia, que estem aquí al passeig amb aquest moment com d'impàs, perquè ara, diguem, la caravana ja ha passat fa estona, la caravana publicitària, i el que és el gruix de corredors han de passar d'aquí, doncs, això, una hora, a dos quarts tocats de dues aproximadament, i ara la gent, com que fa molta calor i fa molt sol aquí al passeig, ha optat per fer una estona també de descans i està bastant replegada a les zones d'ombra, en els llocs on hi ha també alguns tendals muntats, i amb espais de recollits per esperar a l'hora del pas dels ciclistes. No? Però mentrestant, aquí al mig del passeig encara hi ha activitat, hi ha llocs de música, hi ha concerts, hi ha una zona de DJ, hi ha una pantalla gegant també que està oferint ja les imatges d'aquesta volta, i un dels llocs que tenim aquí és la zona on hi ha una zona de bicicletes muntada per Jove Cycling, l'escola en Josep Jufré, aquest excorredor professional que, de fet, té el seu haver també un Tour de França, i que ara podem parlar un moment amb ell perquè ens valori, doncs, aquest dia d'avui i aquesta festa que estem tenint avui aquí a la ciutat i a la comarca en aquest dia especial pel Tour de França. Josep Jufré, el tenim aquí al costat, està acabant de parlar amb un amic aquí al costat. Josep, tens un moment, sisplau, per entrar un moment en directe a la ràdio? Què tal? Bon dia, eh?
11: Hola, bon dia, què tal?
10: Bueno, festa grossa avui, sobretot.
11: Sí, la veritat és que molt contents de poder gaudir d'aquesta festassa per aquí Vic, que passi el Tour, vull dir, un dia històric.
10: No t'hi veus tu aquí a la cursa avui fent encara una altra etapa de les teves o no?
11: No, la veritat aquests dies l'he seguit molt, els he anat a veure cada dia, i sí que em posava la pell dels corredors, no? Però bueno, quan penses tot el que comporta estar dintre corrent, doncs ja passen les ganes. La veritat és que ja vaig tenir el meu moment i ara ho disfruto d'una altra manera.
10: Comentàvem ara que fa molta calor. Això de la calor, amb curses d'estiu com el Tour, que és sempre més de juliol, pot ser un factor que vagi a més els propers anys. Cal plantejar algunes coses respecte als riscos que la calor pot portar també a l'hora de córrer un Tour de França?
11: Sí, sí, la veritat és que amb aquestes onades de calor que tenim són perilloses. De fet, les pulsacions pugen molt més i hi ha moments que és impracticable pràcticament. Sí, s'estan prenent mesures ja amb gel, els corredors prenen molt, fins i tot prenen granissats d'aliment, de proteïna i d'energia, i que ja els porten els propis bidons, i llavors això, cubitos de gel a l'esquena, estiren molta aigua, abans de sortir també intenten baixar la temperatura del cos al màxim. Ja s'estan prenent moltes mesures, però clar, 4-5 hores de cursa, 5 i mitja, és molt difícil mantenir una mica la temperatura del cos que sigui l'adequada.
10: Jo veig aquí al passeig fent temps per l'etapa, també fent escola i creant afició per la bicicleta, veig?
11: Sí, la veritat és que hem muntat aquesta fanzone a l'Ajuntament de Vic, molt agraïts perquè crec que hi ha molt ambient, i hem muntat un petit circuitet aquí de bicis perquè tinguin un tastet, tant de BTT com de carretera, i així doncs, puguin gaudir també els infants d'un dia especial i tinguin alguna activitat per ells i vegin passar els corredors.
10: Tu que t'hi entens, el Tour per Vic passarà agrupat, passarà amb una escapada, què pronostiques?
2: Ja hi ha una escapada, Xavi.
11: Fa poc que han sortit ja, no sé com va l'etapa perquè no he pogut mirar-ho.
10: Diu que hi ha una escapada, ja em diuen, eh?
11: Ah, doncs en principi ja no sé, De quants corredors
10: en demanen Josep, Isaac?
2: 5, entre els quals hi ha en Joel Nicolau. I res, porten 10 segons d'avantatge.
10: Joel Nicolau ha escapat amb un grup de 5. Porten 10 segons d'avantatge, es veu.
11: A veure si obren forats i a darrere paren una mica. I la idea seria aquesta, que passessin 4 o 5 corredors escapats per aquí, o pilots que fes una mica més tranquils, i perquè tenen encara terreny per poder neutralitzar-los, i al final segur que apretaran perquè arribin els millors a disputar l'etapa.
10: I tu que t'hi entens, això serà finalment cosa de dos, és a dir, Pogacar i Vingegaard?
11: Sí, a priori sí, està clar que són aquests dos els que s'han de disputar el Tour, si no hi ha res, i esperem que no, doncs seran aquests dos. Però sempre hi ha sorpreses, sempre hi ha corredors que despunten i segur que hi haurà espectacle.
10: Josep, moltes gràcies. Que vagis un bon dia del Tour, per molts anys fa el parc que et toca, i a celebrar-ho fent el que fas tu sempre, ciclisme i educació ciclista, que és molt important. Enhorabona.
11: Gràcies, moltes gràcies a vosaltres per donar aquesta cobertura i per ser-hi sempre.
10: Molt bé, doncs fins aquí Josep Jofré amb aquestes declaracions en directe aquí en aquest programa especial del Tour, a l'espera que Vic, a mica a mica, això es torni a animar. S'ha de dir, ens han comentat que la caravana publicitària que hem vist passar no és la caravana publicitària sencera que acaba passant, es veu, per França. Que això d'aquí ha anat bé, ha estat maca, ha estat vistosa, hi ha hagut regals, però que, clar, potser ho ha pensat, home, no és potser el que jo em pensava de caravana. I algú ens ha llavors explicat que es veu que, diguem, la caravana sencera grossa la munten a partir que el Tour entra a França. Per tant, això era també com una mica de caravana demo, bàsicament, eh? Però
2: bàsicament,
10: també hi ha hagut gominoles, hi ha hagut gorres, hi ha hagut samaretes, déu-n'hi-do. I ara això, a l'espera que això es torni a arribar de nou quan passin aquí els ciclistes.
2: Tornarem. Doncs ens fem una idea de què és aquesta caravana publicitària. La volta, el Tour, els ciclistes que passen ara per Santa Eulàlia de Ronçana, com dèiem, amb un grup de 5 corredors avançats 9 segons respecte al pilot, que de fet ja no són 5, si ja n'hi ha afegit algun de més, i comença a haver-hi moviment en aquesta tercera etapa del Tour, Ton.
1: Doncs la cosa ja va de cara a barraca, ja estan arribant a Santa Eulàlia de Ronçana. Baixem un moment a Caldes perquè podem parlar amb el Guillem Altaió, que és dels Diables, que estan també, si no ho tinc mal entès, a la zona del Remei. Guillem, bon dia.
12: Estan a Santa Eulàlia.
1: Hola. Guillem? No, sembla que no, el Guillem no ens sent des de... Proveu vosaltres, Isaac, que no sigui una cosa de les connexions.
2: No, t'han de sentir perfectament.
1: M'han de sentir perfectament.
2: Guillem o Gemma? Doncs la connexió...
1: No sabem amb qui...
2: Ara sí, Gemma.
1: Ara, hola, Gemma. Explica'ns una mica com ho esteu vivint des de Caldes.
12: Amb molta emoció, amb ganes que vinguin. Llavors el Guillem, que és el que havia de parlar amb vosaltres, és el que aixecarà la gota quan passin, la farem ballar una mica, i vol estar molt pendent de quan arribi. Per això m'he posat jo el telèfon.
1: Podrà que és la bèstia dels Diables de Caldes. Sou a la zona del Remei, Gemma?
12: A la sortida nord de Caldes, diguem-ne, anant cap al desviu que va cap al Farell i cap a l'entrada de Caldes del Remei, exacte.
1: Teniu gaire gent per aquí?
13: Uf, està força ple, eh? Hi ha, sí, sí, molta gent per aquí.
1: Molt bé. Escolta, els Diables, cremareu alguna cosa o us quedareu només amb el ball de la vora i prou?
13: No, estem una mica de ball i prou perquè estem en zona rural i no es pot cremar. No estem tan bojos.
1: Molt bé. Molt bé, Gemma, doncs escolta, gràcies per acompanyar-nos a aquest punt de vista des de Caldes. Els deveu tenir a punt d'arribar.
13: Sí, estem veient els helicòpters, anem a veure policia, cotxes, així que sí, sí, estan a punt d'arribar aquí.
1: A gaudir, Gemma. Gràcies.
13: Vinga, moltes gràcies.
2: I aquella escapada que citàvem ja l'han neutralitzada, el pilot tornarà agrupat, i jo diria que estan entrant a Caldes, quasi bé, però vaja, ara ho
1: batalla... veurem. Diries que hi ha batalla sèria, jo és que hi ha massa gent, ja m'he quedat sense res, no veig res ja.
2: No.
1: Ara, mira, els torno a veure. Sí que és la rotonda de Caldes.
2: I tornen a fer un altre intent d'escapada, ara veiem un corredor del Cofidis, però de seguida els neutralitzen, vull dir que vaja. Va haver-hi moviment, nerviosisme, en aquests principis, aquests inicis d'etapa. A veure qui arriba de primer... a Sant Feliu.
1: Gentada molt sèria a la carretera a la C-59, a la sortida de Caldes. Han d'estar, a punt de passar pel punt de la Gemma Badia. Jo crec que deuen faltar 4 o 5 minuts perquè arribin a Sant Feliu. Podeu algun més perquè és cara amunt, però sí, ara, mira, el tema del Cofidis l'estic veient ara, Isaac, jo.
2: Sí.
1: Una mica,
2: ara ja ens
1: ensenya més d'ara.
2: Ens ensenya una imatge aèria de l'església de Santa Maria de Caldes. Per tant, estem...
1: Vaja, home, molt bé. A veure si veiem la Godra, si veus la Godra ballar.
2: T'aviso.
1: Aquí a la sortida nord de Caldes amb els Diables. Molta gent a la carretera de la C-59. És emocionant veure també com està Sant Feliu ara mateix amb la gentada que hi ha als voltants de Sant Feliu. I això, és interessant veure com es viu. Mira, ara veig l'església jo també, des d'aquí de la tele.
2: Doncs és aquest el radar. Ara han passat pel radar, no sé si s'ha disparat també els corredors, van continuant agrupats i anar fent marxa. Això sí que és variant, no?, aquest tram de C-59 a Caldes?
1: Sí, és la variant de Caldes. Coses que han passat aquests dies amb la variant de Caldes i pujant cap a Sant Feliu, que hi ha tota una línia de pilones verdes al mig de la carretera, d'aquestes coses que provoca el Tour, no? Abans parlàveu de la rotonda aquesta d'aquí a Osona, que l'han haguda d'accelerar.
2: No és una rotonda, no, és un tram de variant. Han fet com 100-150 metres de variant que l'estaven construint i l'han accelerat perquè hi passi avui el Tour, de fet.
1: Oh, carai, doncs imagina't. Doncs aquí han diguéssim, tret totes les pilones que hi havia al mig de la carretera, sí. I ara doncs, els ciclistes doncs, ja estan encarant amunt, sí, estan pujant cap a Sant Feliu. No crec que falti gaire estona perquè comencem a veure, ja comencem a sentir l'helicòpter, no el sentim encara, comencem a sentir l'helicòpter a sobre Sant Feliu. Emoció grossa, Isaac, carai, estem aquí...
2: A la Filip, que intenta fer una altra escapada, i sembla que se'n va sortint, el segueix un Movistar, però vaja, la Filip, que intenta estirar aquest grup i intentar obrir forada, encara és molt d'hora, però la cosa va avançar.
1: Que arribaran estirats aquí a Sant Feliu, no en tinc cap mena de dubte, perquè això pinta que serà espectacular el pas del Tour per aquí a Sant Feliu. Ara sí que la presència de cotxes és constant... I ja hi ha sensació de dia gran, eh?
2: Sí.
1: Isaac, sensació de dia molt gran.
2: A la televisió ens marcaven ara l'inici del port de Sant Feliu de Codines. L'ecoté de aquest, Sant Feliu de Codines, de 7 quilòmetres.
1: Imagina't, eh? Poc ens ho pensàvem, que Sant Feliu de Codines estaria al Tour de França, així amb menció especial i tot. I la veritat és que està bé. Com tenim l'escapada? La Filip o
2: no,
1: està...
2: No, res. Ja tornen a anar agrupats.
1: Ja estan atrapat, eh?
2: I estan a 7 quilòmetres d'arribar aquí dalt, eh? 7 quilòmetres per arribar al pic, al coll.
1: A 7 quilòmetres, però això deu ser ja 5 de Sant Feliu, perquè al final el coll és una mica...
2: Passat.
1: El coll és una mica més amunt de Sant Feliu.
2: Això és el que ens marca ara, si més no, l'imatge televisiva, això, aquests 7 quilòmetres per arribar al que es considera aquest port de muntanya.
1: Quan els vegis que passen per una carretera de dos carrils de pujada, avisa'm, perquè llavors sí que ja la cosa començarà a estar a punt. Però, escolta, vist per la tele, aquesta carretera que estem tan acostumats a fer-la, puja, eh?
2: Oh, esclar que puja.
1: Puja, eh?
2: És un port de tercera, eh? Ja veiem els Diables de Caldes, eh?
1: Ah, mira, doncs...
2: Sí, estan passant a l'alçada de la Groda, hem dit que...
1: Godra.
2: De la Godra, doncs ara l'hem vist en primer pla a la pantalla i els corredors que continuen filant cap a Sant Feliu per la C-59. 6,7 quilòmetres pel cim.
1: 6,7. Aquí la gent ja està posant-se dreta, tirant-se cap a la carretera, evidentment, com sempre, respectant els ciclistes. Tothom dret ja aquí a l'espera. Mira, ara veiem nosaltres la Godra també passant per aquí. I, vaja, és que estic que no sé què massa superat de l'emoció d'això. Veiem tots ja els balcons al voltant d'aquesta curva que tenim aquí a la instal·lació d'Ona Codinenca, el set aquest d'Ona Codinenca, plena la gent dreta. Jo em sembla que també em posaré dret, perquè si no em quedaré sense veure i em sabria hasta greu no poder-ho veure. Espera, que em posaré dret. Com si féssim la narració. Ara sí que hi ha la presència de Mossos. És espectacular. Comencen ja els Mossos a una velocitat increïble, creuant Sant Feliu a un ritme espectacular. I sí, si no, vaja, per la tele, jo, ara ja veiem el primer dels helicòpters sobrevolant Sant Feliu, el segon, el tercer, ja estan passant tots per aquí. Està a punt de passar el Tour de França per als carrers de Sant Feliu de Codines. Moment històric, jo crec que és dels moments més importants a nivell esportiu de la història del poble. I ho viurem en directe a Ona Codinenca i en aquest programa especial del territori 17, que doncs us està costant a través dels punts de vista al llarg del recorregut d'aquest pas de la volta per Sant Feliu. Estem a punt de veure'ls passar. Ja tenim una moto de Mossos.
2: Són el quilòmetre 18 de la C-59. Et situes o no, Ton?
1: Diria el quilòmetre... No, és igual. Ja, bueno, hem d'estar a punt d'arribar al pla, ja quasi. Hem d'estar a punt d'arribar a dalt pel
2: 5,7 quilòmetres.
7: Que... Estan arribant als tres carrils. Estan arribant.
1: Estan arribant als tres carrils, ja?
7: Sí.
2: Briullart...
1: Si tard, nosaltres.
2: Briullart, bueno, però, sí. Briullart és el corredor francès que ara mateix està al capdavant, però vaja, que no acaba, ningú acaba aconsegueix de fer forat. I van
1: no creus que passarà... que passarà la història del ciclisme perquè va passar per Sant Feliu escapat?
2: Ara mateix ja no, perquè ja l'acaben d'avançar. Per tant, segur que no. Per tant, veurem com s'acaben posicionant. Ahir els Caja Rural es anaven situant bastant davant per fer aquests ports de muntanya. No sé si avui sí. Passa que avui veig que el grup està molt estirat i al capdavant no hi veig cap equip, que són corredors que van provant-ho. Per veure com avança la cosa. I de fet, hi ha l'Àlex Molenar amb el mallot de la muntanya, exacte, que tanca el grup, imagina't.
1: Doncs avui, bueno, encara li queden uns quilòmetres per sumar uns quants punts aquí dalt. Sí. De fet, ahir se'ls veia exultants, els Caja Rurals, amb el mallot. Veiem un mosso que està a tope intentant arribar a les masses, saltant a sobre la moto.
2: Carai, tu.
1: Sí, no. Escolta, mosso... animador
7: hooligan.
1: I ara veiem també les motos del Crédit Lyonnais que passen per aquí, per Sant Feliu. Han d'estar al caure a l'entrada de Sant Feliu.
2: 5 quilòmetres al port, diu, ara mateix.
1: 5 quilòmetres al port. Deuen quedar, doncs, no sé, però no pot faltar massa ja, No pot faltar massa perquè ens han passat ja una pila de motos. Suposo que anirem veient l'onada de la gent, perquè jo no veig tota la carretera, però puc intuir cada vegada que ve algú animant, perquè veus que tots els braços s'aixequen de cop des d'aquí, des de la nostra posició. Ha de faltar res, Isaac. Això és com quan arriben els Reis, una mica, La sensació aquella de fer del programa especial de Reis.
2: De fet,
1: aviam si els veiem.
2: Em mirava les carrosses de la caravana publicitària i per la tele i em feia una mica la sensació de Reis de dia, gairebé.
7: Si fa no fa. Sí, si fa no fa,
1: seria una cosa així. A veure si els veiem a passar ja per aquí a Sant Feliu i tenen un pas tranquil, perquè aquestes dues curves, com deia la Gemma abans, d'aquí on són posats amb la gent d'Ona Codinenca, que són curves complicades de gestionar, sobretot si porten molta velocitat a l'hora de gestionar-les, i sobretot si el pilot va tan estirat, ara els volem a passar. També aquí tothom anima, passen motos d'alguns mitjans també, i van com a esperonant a la gent perquè...
2: Veiem un noi fent exhibició de bicitrial sobre una pila de bales de palla.
7: Sí, allà a l'entrada del poble.
1: Correcte. Això ja és que són a l'entrada del poble, sí, que ja els teníem aquí controlats.
2: I ara ja ens ensenya una imatge aèria. Què teniu, algun castell aquí dalt, alguna torre al cap damunt?
1: Pot ser que hi hagi algun...
7: A torre del museu?
1: No, pot ser que sigui el castell de Montbui.
2: Els vestigis de Xatet de l'Ermitatge de Sant Macià de Montbui, sí.
1: El castell de Montbui.
7: Queden... És mig codinenc, també.
1: Quatre, sí, aquest ens, ens el quedem també nosaltres, de tant en tant.
2: Doncs veiem, veiem aquí una imatge aèria del castell, dels vestigis d'aquest castell.
1: Sí, perquè queden poques... Vestigis, queden, sí, és el que dius tu. Doncs sabent que ja han passat per l'entrada, pel tros del Prat de Dalt, on hi havia aquestes batlles de palla amb la gent del Figueres i companyia, sí, fent estan... bici trial, han d'estar al caure.
7: A l'entrada del poble.
1: A l'entrada del poble ja els tenim. Gemma, perdona?
5: Perdó, no sabia si estava oberta. Som... Hi ha nervis aquí al balcó de Can Basté, on hi ha tres periodistes internacionals que han triat aquest mateix punt de vista que ens utilitza el pas del Tour per Sant Feliu.
2: Doncs ja són a Sant Feliu, estan... ja els veiem per Sant Feliu.
1: Estan passant ja a l'entrada de Sant Feliu, veiem els helicòpters que s'acosten cap aquí, cotxes de Mossos que van parant, fotògraf, càmeres de France TV que estan aquí a la curva parats per tal de veure el punt de pas del Tour de França per Sant Feliu. I jo crec que ha d'estar ja a punt la moto que obre el recorregut. Diria que podria ser que fos aquesta.
2: Veiem
1: les... Gemma, els has d'estar a punt, veiem de veure ja des del teu punt, eh?
2: Veiem el campanar de Sant Feliu, ara? Ara sí, ara... Caiguda davant de la farmàcia. Ton.
1: Caiguda davant de la farmàcia, esperem que no sigui res. Ara sí que ja van de cara amunt. Tenim el pilot passant ara mateix pel centre de Sant Feliu, pilot estiradíssim del Tour de França. Hi ha hagut la caiguda aquesta que ha trencat el pilot, un grup d'uns 20 i pocs corredors encapçalats per Cofidis, que passa per davant de la posició d'Ona Codinenc, que hem vist Guillem Girmay passant per aquí.
2: Isaac del Tour, entre els que han caigut.
1: I veiem Pogacar apretant per poder passar el grup i regrupar-se amb els corredors de davant. I ara el gros del peloton passant per Codines estiradíssim. Un pilot que s'allarga i està fent història en aquest pas per Sant Feliu de Codines. Veiem també a passar el mallot verd, el del Toro, que va cap a darrere del grup, però semblava que la caiguda no havia tingut més conseqüències. I ja està, Isaac, ja han passat per la posició d'Ona Codinenca. Veiem passar el cotxe mèdic a tota velocitat. Queden un parell de ciclistes, diria que de l'Ineos. Un grup. Un grup gran.
2: La caiguda ha tallat molta gent i ara ja en queden dos a darrere, un del Brisma i un altre corredor que ve darrere, que són els dos que han quedat els últims que han pogut socórrer d'aquesta caiguda. Ha estat just a l'entrar a Sant Feliu, en aquest revolt que hi queda, com deia, davant hi havia una farmàcia. Se n'hi ha anat la roda amb un corredor i ha fet efecte dòmino i n'han caigut tots els que venien al darrere.
7: Pels locals a Can Torret de Baix.
1: Exacte, i ara estan passant diversos corredors de l'Ineos que també havien quedat despenjats, algun ben masegat, sí, i ara dos Tudors també que s'han quedat més enrere.
2: L'últim és Bruno Armirail del Rabobank, que ve com pot, bàsicament, del Brisma, perquè igualment és el que...
1: Ara l'estem veient. Veiem que està sent atès allò pedalant pel cotxe dels metges. Estan aquí just davant de la posició d'Ona Codinenca. Passa Bruno Armirail per aquí a la posició d'Ona Codinenca amb el 13. Jo no vull dir res, pobre nano, però clar, porta el 13. I ara la corrua de cotxes que van passant també per aquí, per Sant Feliu, una pila de cotxes amb les bicicletes al capdamunt, doncs que també ja passen per Sant Feliu. Gemma, com s'ha viscut des de la teva posició?
7: No tenim,
1: ha caigut la Gemma, doncs bueno, que ara hem de passar ja tots els corredors i bueno, de seguida es plantaran a Sant Quirze. No sé si potser hauríem de prioritzar poder parlar amb el Jordi Givert.
2: Potser sí.
1: Per poder
2: tenir-la
1: a la Gemma. Gemma!
5: Hola!
1: Com s'ha viscut? En un minut.
5: Increïble. Hi han hagut molts crits d'animació. Han cridat en Pogacar, que l'han pogut identificar des d'aquí el balcó, i s'ha vist una serp de colors enfilant aquest revolt. Una imatge preciosa, preciosa.
1: Doncs ja han passat, ja els tenim més amunt de Sant Feliu, un moment històric per l'esport codinenc que s'ha viscut en directe al territori 17 en aquest especial d'aquest matí. I hauríem de procurar parlar amb el Jordi Givert. Després recuperarem a la Laia de Déu i veiem si el Jordi està a punt. I doncs quan vulgui que es connecti, que podrem viure també el pas per Sant Quirze, el pas per Sant Quirze del Tour de França. Ara ja la gent es volca i torna enrere. Jo no sé si ha passat el cotxe escombra, no sé si hi ha cotxe escombra. Hi havia furgonetes i coses ahir. Aviam si tenim l'oportunitat de parlar amb el Jordi abans que tirin més amunt. I ara hi ha aquella sensació de descontrol, tothom caminant amunt i avall, Isaac, fent-se fotos per recordar el moment històric. Jo crec que ara estic a passar les furgonetes.
2: Ara diria que podem parlar amb en Jordi Givert, si quan vulguis.
1: Doncs som-hi. El teniu vosaltres.
14: Hola, companys.
2: Hola, Jordi, què tal?
14: Doncs bé, estem aquí expectants a Sant Quirze Safaja. De fet, alguns aficionats del Moianès han celebrat la trompada que hi ha hagut a Sant Feliu perquè pensen que així veuran més estona els ciclistes que aniran amb una marxa més lenta.
2: No
14: sé què aquí hi ha una cinquantena de persones, aproximadament. Cada cop es va acostant més gent. És veritat que n'hi havia molta concentrada a la zona del restaurant El Revolt i ara es van acostant, sortint de les ombres. Fa molta calor aquí també i de moment la gent està expectant. No veiem encara. Els ciclistes sí que estan començant a passar diferents cotxes, motos, dels Mossos d'Esquadra també, i estem esperant a veure quins són els primers ciclistes que passen per aquí al Moianès.
2: Ho estarem pendents. Ara mateix ja hi ha qui viu una mínima escapada que tornava a agafar 10 segons d'avantatge de Parepe, Entré i Romo, però veiem, per exemple, encara amb problemes el corredor que dèiem abans del Visma, el dorsal número 13, que continuava sent interactuant encara. De fet, veiem que li estan fent cures des del cotxe del metge de cursa. Per tant, aquest corredor que continua despenjat, que és el que ha patit més estralls arran d'aquesta caiguda que hi ha hagut, com dèiem, el pas del Tour per Sant Feliu de Codines. Aquí encara no arriben, per tant, no, Jordi? A Sant Quirze?
14: No, de moment encara no. Ara estan passant diferents cotxes dels equips. Ara passa per aquí el cotxe d'Estanar, per exemple. Diferents cotxes també de l'organització, de la competició. I diferents motoristes, policies, càmeres. Suposo que deu faltar poc perquè el trànsit és bastant considerable ara mateix.
2: I l'ambient? Què diu la gent?
14: L'ambient és d'expectació. Podem veure si parlem amb algú. Aviam de la gent d'on ve, per exemple. Hola, companys, d'on veniu? No, se m'estan escapant ara mateix aquí els diferents companys. Veig algú amb la samarreta del Moià, de futbol, que suposo que ets de Moià. Hola. Sí, com és que heu vingut des de Moià fins aquí?
15: Perquè som fans del ciclisme.
14: Sí, el seguiu habitualment, eh?
15: Sí.
14: Molt bé. Et veig molt equipat, samarreta del Tour de França. D'on ho has tret, això?
16: Això, bueno, hem vingut de Mollà i ens hem trobat aquí al Revolt, que feien com així spinning.
14: Una classe de spinning, sí. O sigui, amb la calor aquesta t'has atrevit a fer una classe de spinning abans de...
16: Sí, sí, ens hem posat la samarreta i ja l'hem suat, ja està.
14: Tens algun favorit pel Tour de França?
16: A mi el Cus, jo sóc de Cus.
14: Sí, no, possibilitats abans de Vinegar i de Pogacar per Cus.
16: A veure... Sempre anem amb els de casa, no? Sí, sí.
14: Molt bé, doncs aquest és l'ambient, bastanta tranquil·litat i em tenen més por a mi que els Mossos d'Esquadra, em sembla.
2: Carai, Jordi.
14: Però bé.
2: Doncs, Ton, tornem un moment a Sant Feliu abans de...
1: Sí, perquè tenim la Laia...
2: No desconnectis, Jordi.
1: Ha viscut el pas des de la zona del nord del poble. Laia, com ha sigut això?
17: Hola. Estava molt emocionada, la veritat, molt, animant a tothom moltíssim, animant als ciclistes. S'ha viscut molt intensament, tot i la calor, s'ha de dir, eh?
1: I què? Qui tenies per aquí amb tu?
17: Mira, doncs, anem a veure si podem parlar amb algú. Hola, bon dia, què tal, com esteu? Com heu viscut?
18: Molt bé, molt maco.
19: Emocionant, la veritat, que passi el tour per Sant Feliu de Codines és una experiència inolvidable.
17: Doncs això ja ho veieu, vull dir, experiència inolvidable. Ha sigut molt ràpid, però l'espera ha valgut la pena, la veritat.
1: Escolta, molta calor aquí dalt.
17: Força, força, força calor, però bueno, seguim sota la carpa, que ara ja recolliran, però s'ha pogut tastar. Ens han tirat aigua, també, vull dir que molt bé.
1: Laia, gràcies per la feina. T'escoltem a les 59 de la tarda. Que vagi molt bé.
2: Doncs adeu. Nosaltres, pendents de que aquesta caravana ciclista, que l'etapa del Tour, que ja torna a anar agrupada avui, els únics que hi han despenjats són alguns corredors a darrere, dos minuts, entre els quals, com el que citàvem abans, el mallot de la muntanya del Caja Rural, que està dos minuts enrere d'aquest grup, i no sé si ve afectat de la caiguda, també. Estem pendents del pas per Sant Quirze Safaja, Jordi?
14: Sí, estem pendents, però encara ni rastre de cap dels ciclistes. Estava fent un repàs a les matrícules de cotxes que tenim per aquí. Tenim algun de francès, que entenc que són gent que segueix cada dia el pas de la ruta francesa, que deuen anar seguint cada dia la ruta. Vosaltres he escoltat que hi havia danesos, per aquí no n'hi ha, però sí que veig que hi ha algun que altre francès.
2: Doncs pendents, no poden triar gaire perquè hem vist el senyal de la carretera que indica que direcció Centelles. Per tant, això ha d'estar a punt de... els deu tenir bastant a prop, ja, Jordi.
14: Clar, suposo que abans passaran per tota la zona del càmping, d'aquí del càmping Lilla, i del trencant que va directament al poble. Recordem que no passa just per el nucli de Sant Quirze Safaja, sinó que passa per la carretera que coneix precisament Sant Feliu de Codines amb Centelles, i que, per tant, la gent s'ha desplaçat fins aquí a la carretera, que no passarà per cap nucli, una mica com passava a Caldes de Montbui.
2: Doncs els deu tenir a prop, perquè he vist un nucli de població molt a prop de la carretera i entenc que deu ser Sant Quirze, però vaja, no pot triar gaire. Ton, des de la vostra posició, alguna cosa més? Perquè quan hagi passat cap a Sant Quirze, ens anirem cap a Sant Miquel de Balenyà, perquè l'Andreu Jiménez ja està amb el seu Mauri.
1: Desert total, ara ja estem sols, pràcticament. Queden quatre que estan acabant de recollir les cadires i se'n van cap a casa, perquè el sol és de justícia. Ara ja sí que toca, quasi no hi ha sombra a cap dels dos costats, i la gent se'n va cap a casa. Només dir que el Port de tercera categoria l'ha guanyat Peret Ventre. Doncs s'emporta els dos punts de la classificació de la muntanya.
2: Doncs ho anirem seguint, estirem pendents. I mentrestant, doncs, anirem veient què passa en aquesta etapa. Ara estem en aquest moment d'impàs a la carretera que baixa de Sant Feliu de Codines cap a Centelles, passant per Sant Quirze Safaja. Veiem, ara passa pel trencant de l'urbanització Les Torres, veiem que hi ha gent puntual al llarg d'aquesta carretera animant el pas dels ciclistes. Com dèiem, Bruno Almirall, a darrere de tot, encara amb problema assistit pel cotxe del seu equip arran d'aquesta caiguda. Ara fins i tot es canvia la sabata. Déu-n'hi-do a la caiguda aquesta que hi ha hagut a Sant Feliu de Codines amb aquest ciclista, doncs, que l'ha agafat realment, com dèiem, a contrapeu. Estem en directe al Territori 17, a Ona Codinenca, al 9FM, a la veu de Sant Joan, seguint aquesta etapa que avui travessa les nostres comarques. Podem anar fins a Sant Miquel de Balenyà, allà hi ha l'Andreu Jiménez, com dèiem, amb un dels protagonistes d'aquesta jornada. Andreu.
18: Jo et miro una a tu.
3: Hòsties, no tinc cobertura.
18: Sí,
3: hola, Isaac. No sé si em sentiu des de...
2: Perfectament.
3: Des d'aquí, Sant Miquel de Balenyà.
2: Endavant, perfectament.
3: Va, doncs mira, ja tenim aquí just al peu d'aquest mallot del 1991 de la 11, on Melcio Mauri es va proclamar campió de la Vuelta a Espanya i també corredor en 8 ocasions del Tour de França, i un any on va acabar en 6a posició. Ja el tenim aquí. Melcio, bon dia.
20: Hola, bon dia.
3: Què tal? Com esteu vivint aquesta jornada aquí a Sant Miquel?
20: Pues molt bé. La veritat és que hem vingut d'hora per veure passar la caravana publicitària, que passa 2 hores abans que la cursa, i per tant hem muntat aquí al poble, pues, això, tot això que veieu, aquest mallot gran, gegant, que realment el van desplegar el dia que em van fer un petit homenatge el dia 20 d'aquest passat mes, per promoure una mica l'etapa que avui estem vivint, i van dir que el posarien aquí amb gran, i jo dic, doncs si el poseu jo em comprometo a venir a veure el Tour aquell dia, a passar per aquí estic, no?, per gaudir juntament amb el poble de Sant Miquel de Balenyà, pues, la passada tant de la caravana publicitària com del Tour, que estem esperant-los, i en qüestió de mitja horeta ja estaran aquí.
3: Sí, és el que dius tu. En breus ja els tindrem per aquí a Sant Miquel de Balenyà. Perquè la gent sàpiga el que s'ha muntat aquí. Hi ha carpes, també hi ha una piscina perquè la gent es pugui refrigerar. Clar, hi ha un muntatge ben interessant aquí a Sant Miquel, eh? És l'epicentre de Sant Miquel de Balenyà, aquesta zona.
20: Sí, la veritat és que, bueno, passa per aquesta variant, que també és important, que aquesta variant que passaran els ciclistes l'estrenen ells avui. Sant Miquel de Balenyà tenia el pont antic, l'estret, que els camions bueno, provocaven forces cues quan arribava un camió, un tràiler, i ara han fet doncs, aquesta variant que avui els ciclistes per primer cop la passaran ells per davant i ja la deixaran oberta perquè ja quedarà suprimida l'altra, que es farà més peatonal. Per tant, també és un dia important per nosaltres, pel poble, perquè realment s'obre doncs, aquesta variant que anirà molt bé pel trànsit.
3: Melcio, ara anem a l'aspecte ja de ciclista. Tu que has sigut professional, què té el Tour en especial de les altres curses?
20: Bueno, el Tour és la cursa més important que hi ha per etapes, no? És la que és millor, on els corredors intenten arribar al seu 100%, més ben preparats, i llavors costa molt que els equips hi puguin anar. Tens que ser un equip pro-tour o bé un equip de segona tenen que invitar.

0: comentàveu que Bruno Armirall havia tingut alguna avaria i estava escalant posicions. De fet, hem vist avançar-lo més atabalat, intentant recuperar llocs, entenem, per acostar-se al capdamunt de tot de la cursa. I això, hi havia com tres grups diferents. S'està trencant aquest pilot. Veurem què passa quan arribi a Osona i a la plana de Vic.
1: Doncs no estarem pendents. Ton.
2: Quil, el que està passant ara mateix és que estan els ciclistes estan tornant. Hi ha hagut gent que confosa, deia, hòstia, què està passant? Ha passat poder, no sé, no t'enganyaré, poder 200 ciclistes cara avall per anar cap a... Suposo que és gent que s'havia enfilat cap aquí per veure el port de muntanya i ja estan anant a recollir-se, diguéssim, i estan ja alguns cotxes fins i tot començant a circular per la C-59, que tinc dubtes que estigui oberta, però segurament són veïns d'aquí a Sant Feliu que estan tornant cap a casa.
1: I aquí veiem moviment al capdavant de l'etapa, aquests intents d'escapada que fins ara no han fructificat i que estan marcant aquest inici, aquests primers compassos de l'etapa, d'aquests ciclistes que ja baixen cap a la comarca d'Osona, passat Sant Quirze Safaja, ara ja el proper nucli de població serà Centelles, Sant Martí de Centelles i Centelles, per tant ja entrant a la comarca d'Osona. Jordi, Ton, alguna cosa més des de la vostra posició?
0: Doncs aquí la gent comença a plegar veles, ja comença a recollir diferents cadires, neveres de càmping que s'havien emportat per passar aquest matí, podem dir. Hi ha gent que porta hores aquí esperant a veure el pas dels ciclistes i començaran a anar cap als cotxes. Sobretot aquí veiem que la majoria de gent ha vingut amb vehicle motor. Veiem alguna bicicleta, però no som majoria.
1: Doncs tornem cap a Sant Miquel de Balenyà. Moltíssimes gràcies, Jordi. Moltíssimes gràcies, Ton Folques, i tot l'equip d'Ona Codinenca.
2: Doncs aquí, si vols, ens quedem una estona més, i si no...
1: Sí, si et mantens a l'antena, ens anirà molt bé per anar comentant la jugada, l'etapa.
2: Sí, ens quedem una estona més, ens podem quedar fins a quarts.
1: Molt bé.
2: I, home, sí, home, sí, ens quedem una estona aquí, i així anem fent el toma i daca. Tot
1: doncs,
2: teu.
1: Tornem cap amb l'Andreu, que havíem deixat a mitja conversa amb el Sio Mauri, que ens començava a explicar. Andreu, ens començava a explicar una mica...
3: Sio, com comentàvem, el Tour és la cursa més especial. Clar, tu un any vas estar lluitant per la classificació general. Això suposo que al darrere hi ha un esforç i una preparació molt i molt important, no?
4: Sí, la veritat és que entrar en un equip del Tour ja és molt difícil. Primer, els equips que hi entrin, val? Tenen que ser dels millors o equips invitats perquè hagin tingut un molt bon resultat. Però llavors, entrar en aquests equips... Els 8 corredors que integren aquests equips ja és complicat perquè són els millors corredors d'aquest equip o que hagin realment seleccionat i, per tant, arriben en un gran estat de forma. No? Per tant, tot és complicat, no? I tot es complica. Aleshores, realment, un corredor té que estar en un estat de forma molt bo per poder disputar i poder estar present en aquesta cursa.
3: En breus minuts els tindrem per aquí. Què esperes de l'etapa d'avui? Serà per... La fuga, el pilot voldrà controlar-la i alguns dels favorits, o fins i tot ciclistes que venen a buscar etapes, voldran guanyar-la?
4: Avui,
1: Caram, hem tornat a veure la comunicació amb Sant Miquel de Balenyà just al moment que en Melcio Mauri ens havia d'explicar. Ara, Andreu?
2: Isaac, que no pagueu el telèfon.
1: Ah, no, ets tu. Sentia algú que respirava i potser...
2: No,
1: nosaltres sí, paguem religiosament cada dia, però vaja, en fi. Les comunicacions en aquest país ja se sap com van.
2: I sí, noi.
1: I arran de les apagades del 2G i el 3G, les coses s'han complicat els últims mesos, també.
2: Oi que sí?
1: Sí. Deixa'm fer una altra incursió, perquè tenim més punts de comunicació, perquè abans hem parlat del passeig de Vic, que hi ha la Fanzone, però no és l'únic lloc de Vic on hi ha habilitat un punt d'animació, diguem-ho així, pels ciclistes. Anem fins a la rotonda de Can Girbau, a la sortida de Vic hi ha direcció Manlleu, per on passaran també els ciclistes d'aquí una estona, perquè allà una empresa ha habilitat, doncs, això, un punt d'animació amb samarretes, amb menjar, amb beguda, amb molta gent. Gerard Ballana, de l'empresa Benito Urban, bon dia, benvingut.
5: Hola, bon dia, benvingut.
1: On ets i què feu?
5: Mira, exactament per temes de direcció del Tour hem hagut de canviar l'emplaçament i ens hem picat al pàrquing de la que seria el FESMES, no? Perquè sí. La que és via pública ens van dir que a última hora Guàrdia Urbana ens va dir que el Tour havia donat unes ordres estrictes de que no hi podia haver ningú i ho hem emplaçat una miqueta més amall. Però bueno, aquí estem.
1: És a dir, el seu a la carretera de Manlleu i sí. Amb la idea de fer un grup d'animació.
5: Sí, bueno, al final el que Benito, com sabeu, és una empresa de la comarca, no? I per nosaltres, doncs, sempre tot el que són esdevenir

0: nens que puguem col·laborar amb aquesta comarca, doncs, bueno, ens agrada participar-hi d'una manera doncs, bastant intensa. Val? I aquest any doncs, va sortir l'idea, es va presentar a direcció, i els va semblar molt bona idea doncs, el fet de donar suport doncs, en una prova tan emblemàtica com és el tour a nivell de tot arreu, doncs, bueno, doncs, ja que tenim clients per tot arreu, doncs, bueno, que sàpiga doncs, que nosaltres també estem donant aquest suport aquí a Sidu amb tots els treballadors que hem vingut aquí a celebrar-ho.
1: M'han dit que heu fet 150 samarretes?
0: Sí, hem fet 150 samarretes que posen, doncs, bueno, que Benito, doncs, en Bucoletur, no?, una mica en plan el color groc, que és el seu, que vam pensar, bueno, doncs, no és el nostre, però és el seu, que queden representats, i ens va semblar, doncs, que era una molt bona idea fer una taca groga a la que seria aquí a la recta de Manlleu.
1: I heu convocat no només treballadors, sinó també col·laboradors i amics i qui convingui, no?
0: Sí, col·laboradors, l'empresa de transport doncs, que també ens fan els viatges, doncs, també aquí amb el seu que m'han col·laborat, i bueno, doncs, tota la gent aquí amb paraigües per posar-se al sol, hem habilitat punts d'aigua perquè la gent es pugui refrescar, i bueno, anar repartint aigües i menjar, perquè és una cosa que la gent doncs, a aquesta hora ja és hora de... ja hi ha gana, no?, i molta set, perquè està fent molta calor, i realment la gent ho està passant bé, però també està passant els seus moments de caloreta.
1: Hi ha molt ciclista a Benito o com ha anat tot plegat?
0: Doncs mira, sí, a Benito hi ha un club de ciclisme, vale, que fins i tot tenim mallots, i és una cosa doncs, que bueno, cada cop més està arrelant entre els treballadors. Vale? Fins i tot participem amb el que és l'Oncobike cada any, aquesta cursa doncs, per recollir diners per al tema de l'oncologia infantil, que també hi ha sempre dos equips que hi participen i fem doncs, una col·laboració econòmica. I bueno, sempre hi ha hagut doncs, l'equip de ciclisme de carretera, el de BTT... Bueno, Hi ha bastanta animació, hi ha bastanta animació en aquest aspecte.
1: I avui és festa, Vic. De fet, no treballava o sí? Com funcionava això?
0: Avui és festa, però el que passa que Benito, com que és una empresa de Manlleu, doncs, bueno, anem amb les festes de Manlleu en aquest cas. Mira, ha caigut així i aquesta vegada, doncs, quan ens ha tocat treballar, hem pogut sortir aquí al carrer a celebrar-ho amb tota la gent.
1: Doncs
0: que
1: va...
0: Al final...
1: Digues.
0: Bé, doncs, no, bueno, al final això, una mica que el que nosaltres busquem, o sigui, primerament que és un orgull que el Tour de França passés per aquí, ens obri els ulls del fet que ja passés pel nostre territori, ja que som una empresa arrelada d'Osona, doncs ens va semblar que més bé doncs, que sortir a fora i donar l'imatge doncs, que ens agrada participar en tot el que passa a Osona.
1: Perfectíssim. Doncs Gerard Ballana, de l'empresa Benito Urban, moltíssimes gràcies. Encara han d'arribar a Centelles, però res, d'aquí 20 ja... minutes mitja hora i els tindreu aquí.
0: Estem molt nerviosos ja per veure el pas.
1: Molt bé, gràcies.
0: Agraïts bon a vosaltres.
1: Vinga, fins ara.
0: Adéu-siau.
1: Doncs molta implicació de moltes parts, ja ho veus, Ton, també fins i tot d'això, empreses que s'organitzen avui per fer un punt d'animació d'aquest tour.
2: És que al final això avui afectava a tothom per bo i per dolent. Vull dir, sempre hi ha gent que és una mica més crítica pel tall de les carreteres i tot plegat, però el que s'està vivint avui a Sant Feliu, suposo que si toca desplaçar-se és una altra història, però clar, els talls emprenyen, però al final és igual, és una festa grossa, avui és d'aquests dies que s'hi ha de ser-hi, i està molt bé que empreses grans com Benito doncs es solidaritzin amb... s'afegeixin a la prova, no?, i que no sigui jo la crítica de l'empresari de dir, és que no podem treballar. No, al final, quan s'hi ha de ser, s'hi és, també, i això és important. Penso que és important, que la lectura que estava fent el company de Benito, doncs, és com jo ho veig, diguéssim. No és que sigui correcte o incorrecte, però almenys és com jo ho veig.
1: Perquè està clar que el Tour, avui el gaudim, però també genera molèsties, i quan arribi ara, de seguida passaran per Centelles i els Hostalets de Balenyà. Hostalets de Balenyà és un poble que avui queda totalment bloquejat. No tindrà accés durant l'estona que passa el Tour i el tall de carretera, com que l'antiga C-17 és l'accés que tenen des dels Hostalets del Món, per entendre'ns, és un poble que queda totalment aïllat, i això també passarà cap al Baix Ripollès, la vall de Ribes, quan arribem a Can Davant o el Ribes de Freser. Són dues localitzades que avui queden totalment bloquejades, i això vol dir que les empreses que hi ha allà doncs, tampoc poden operar amb certa normalitat, i en aquest sentit hi ha hagut de tot. Hi ha hagut empreses, fins i tot, que han canviat un dia de festa que tenien en un altre moment de l'any per fer-lo avui, perquè igualment diuen, si no podem treballar, doncs fem festiu.
2: Està ben jugat que la gent s'adapti per aquestes coses, escolta'm, que sí, que està molt bé, Isaac.
1: Estem veient imatges aèries, diria que és el castell de Centelles, de Sant Martí de Centelles. Això vol dir que ja estem veient l'altra banda dels cingles de Bertí, ja estem veient els camps de cereals de baixar cap a Centelles, per tant, Sant Martí de Centelles. Per tant, el tour està entrant cap a la comarca d'Osona. M'agradaria poder tornar a comunicar amb els companys que tenim del 9FM desplaçats a aquests punts de connexió que teníem al passeig de Vic i a Sant Miquel de Balenyà. Xavi Verdolet, passeig de Vic. Quin pas s'hi dona aquí ara mateix?
3: No,
4: marxarem abans. Tot, perquè fa una calor bastant impressionant. Se'm sent bé ara o què, més o menys? Sí?
1: Fem aquell truco d'abans d'intentar acostar-te al telèfon, potser.
4: Sí? Sí, doncs, ara millor, millor no així. No acaba d'anar bé, perdoneu. Va, doncs si fem-ho per telèfon ja més bé. Doncs us deia això, que el parc que s'hi dona és poc, perquè el que hi ha aquí és molta set, bàsicament, i moltes ganes de veure, perquè ara sí que, bueno, estem en el compte enrere ja bastant final cap a l'arribada del grup. Calculem que d'aquí una mitjoraça, poder més o menys, ha de passar, diguem, ja el tour per aquí, al passeig de Vic. El matí que ha estat ple de música, encara ara hi ha actuacions musicals aquí per l'escenari de música en directe, també hi ha música DJ, hi ha dos llocs amb pantalla gegants per seguir l'etapa, i de tant en tant, podeu sentir, van passant ja alguns cotxes ja d'equip, per fer una mica la prèvia, digueu, que serà doncs, tota aquesta etapa d'avui, no? I estem aquí a passeig amb gent que està doncs, tot el matí poc o molt pendent de com vagi tot i de com ha d'anar funcionant aquesta etapa d'avui, entre els quals hi ha, per exemple, els voluntaris, aquest cos de gent que, doncs, de manera d'això, voluntària es va sumar a poder col·laborar un dia com avui. Hola, què tal? Bon dia, eh?
5: Bon dia.
4: Com et dius?
5: Alejandro.
4: Alejandro, escolta, avui ets voluntari del Tour de França a Quibic. Per fer exactament què? Quin encàrrec tens avui tu aquí?
5: Doncs, bàsicament, aquí estem al pas de vianants i controlem el pas de vianants que passen per aquí, per tenir compte amb...
4: I la gent fa bastant cas de les indicacions vostres, a part de que veig que no, eh?
5: Bueno, la gent és bastant maca i amb una mica amb sentit comú, doncs ens entenem, sí.
4: Molt bé. Al teu costat tenim també una altra persona voluntària, que es diu?
6: Claire.
4: Molt bé. Tu també és voluntària i també fas el mateix, una mica de guardavides de la gent, que no fem cas de les teves indicacions, eh?
6: Sí, no, la gent en general, de vegades, amb espectacle així, van una mica descol·locades, no? Però, bueno, és per vigilar per elles, no per nosaltres. Però, com ha dit Alejandro, de manera amable.
4: Molt bé. Heu fet cap sessió prèvia de formació? Us han assessorat? Heu fet algun curset o alguna mica d'orientació prèvia d'això, sí?
5: Sí, bueno, una miqueta, sí, ens han indicat. Ens han donat també la samarreta i tal, i ens han donat avituallament, o sigui, ens han tractat molt bé, sí, sí.
4: I a part d'això, el ciclisme us agrada? T'agrada a tu un poquet, sí?
5: Molt, molt.
4: Tu vas en bicicleta, a més, potser?
5: Sí, els caps de setmana.
4: En fas cara, eh?
5: Sí, m'agrada molt, m'agrada molt. Per els caps de setmana, sortir una mica del meu món laboral, i, bueno, o estudiantil, i sí, sí, m'agrada molt.
4: I tu també?
6: Bueno, sí, jo fa anys competia en ciclisme de carretera i ara sí, segueixo les carreres tant d'homes com de dones.
4: Per tant, ara ja penses que arribi el gran pilot i el tour d'aquest dilluns amb aquesta etapa cap als Angles. Quin pronòstic feu? Arribarà aquí el grup sencer i qui guanyarà l'etapa d'avui? O no, l'avui és molt, molt complicat, però algun favorit per la cursa, tu, Alejandro, què em diries?
5: Per l'etapa d'avui, dius?
4: Jo diria pel tour, perquè l'etapa d'avui ha estat complicat, potser endevinar, perquè pot ser una etapa de transició, allò que es diu, oi? Però de cara a la prova final o a la prova sencera, quins pronòstics fas?
5: A veure, jo et puc dir les meves preferències, potser, no sé si... No he estudiat tant cada ciclista com per saber qui pot guanyar. Bueno, està clar que Pogacar és un gran favorit, però pel meu gust i per com... És l'equip i tal, m'agrada molt el Jumbo-Visma i jo espero que també per una mica combinar aquests anys enrere que ha guanyat tant Pogacar, doncs a veure si pot guanyar Jonas Vingegaard.
4: Passarà aquí de groc avui, és una pista.
5: Sí, ja va de groc, això és un bon començament, sí.
4: Molt bé, gent, gràcies per tot, per la feina que feu i bon tour, que serà això avui, no? Passar calor, però un tour en definitiva. Moltes gràcies. Doncs res, ja ho veus, aquí els voluntaris, els que tenim per aquí escampats pel passeig de Vic, i un passeig que de mica en mica, clar, i una altra cosa maca, que és que hi ha moltes terrasses de bars aquí al voltant, que han fet també l'agost particular i estan muntant taules aquí arran de tanca, perquè la gent pugui seguir quin és el pas dels ciclistes, vull dir que molt bé. I doncs... també tenim bastanta estesa d'estelada, suposo que es veurà per televisió també, que aquí a la Cruïlla, amb el carrer Manlleu, han desplegat una estelada immensa, a part les moltes que també alguns aficionats estan ja lluint hores d'ara al llarg d'aquest passeig.
1: Perfectíssim, Xevi. No marxis gaire lluny, perquè ja acaben de passar Centelles. Estan enfilant ja per l'antiga Nacional cap als Hostalets de Balenyà. Per tant, ja són en territori usonenc, ja són a baix, en territori més pla. Per tant, de seguida els teniu aquí al passeig de Vic, també.
4: Molt bé, doncs ara estem al cas.
1: Fins ara.
4: Fins ara.
1: Continuem amb més protagonistes a l'antena, perquè avui és un dia de molta mobilització. Ara en Xavi parlava amb voluntaris, però per l'aficionat al ciclista avui és un gran dia, i entre els aficionats als ciclistes hi ha molts clubs ciclistes a la comarca d'Osona. Ara volem parlar amb l'Anna Cid del Club Ciclista Torelló. Anna, benvinguda, bon dia.
3: Bon dia.
1: Què suposa per als aficionats al ciclisme que el Tour passi per casa avui?
3: Home, és un fet històric que passa molt poques vegades, això, que puguem tenir-ho a la vora de casa, si ens hem de desplaçar, si hem volgut veure alguna etapa del Tour. I, bueno, és d'agrair que tant en tant pues, visiti també diferents zones de Catalunya.
1: Com ho viviu avui?
3: Vaja, jo en principi bé, estem aquí amb molta calor, així sí. Estem a l'entrada de Torelló nosaltres. L'afluència, bueno, no n'hi ha massa aquí. D'allò suposo que és un dia laborable i la gent treballa i cap al centre hi ha algun més de gent. Però bueno, bé, la gent està aquí esperant i hi ha una mica d'ambientillo, sí, sí.
1: I com a club, heu anat escalfant una mica l'ambient tots aquests dies amb vídeos a les xarxes socials.
3: Sí,
1: com heu viscut tot això?
3: Sí, s'han fet moltes coses, s'ha fet una sortida fins als Angles fa dues setmanes, la mateixa ruta que faran avui aquesta etapa, la tercera etapa. També s'ha que aquest cap de setmana han fet una presència a la Mussara amb un baló també, un grup de 8 ciclistes, i bueno, i les xarxes han estat molt actives també, sí, sí.
1: I l'experiència de com va ser aquesta etapa del Tour fins als Angles?
3: Vale, pues molt bé, va anar superbé, portàvem una ambulància, bueno, jo no vaig participar, la meva parella sí, que ell és el que havia de parlar amb vosaltres i ha hagut de treballar malauradament, pobre. I molt bé, molt bon organitzat, vam tenir una furgoneta que li veia l'assistència, fins als Angles, molt bé, molta calor, vam patir molta calor, perquè inclús quan van arribar als Angles van tornar fins a Puigcerdà, que tenien les coses el dia abans, però molt bé. Dura, però molt bé, molt contents tothom.
1: Doncs això és implicar-se en la volta, fins i tot fer una part del recorregut des de Torelló, en aquest cas, fins als Angles, una iniciativa que va fer el Club Ciclista Torelló, que s'ha implicat, com molts altres clubs ciclistes, com molts altres voluntaris, amb aquest pas de la volta francesa, de la ronda francesa per casa nostra. Anna, moltíssimes gràcies i que veu de gaudir, que ja els tenim als Hostalets de Balenyà, ja venen cap aquí, també.
3: Sí, la meva germana està a Centelles i em va passant també el report.
1: Molt bé, bon dia.
3: Vinga, moltes gràcies a vosaltres, bon dia. Adéu.
1: I, com dèiem, després dels Hostalets de Balenyà, que és per on estan acabant de passar ara, ja hi ha Sant Miquel de Balenyà. Andreu, nervis aquí ara ja? Andreu Jiménez, tens el micròfon mutejat. Quan puguis, intentem comunicar amb Sant Miquel de Balenyà, ens expliques com veiem.
2: Isaac, no pagues la factura, ja fa dies...
1: No, és que té el micròfon mutejat, ja t'ho dic.
2: És bo. Escolta, ara et faré una mica d'enveja mentre gestionem aquesta trucada amb l'Andreu. Ens estem fotent un vermut aquí al set de la Codinenca, de Can Garriga, d'aquí al costat, que ens han tret aquí unes patatones i una Coca-Cola i així. Vermut de luxe, a palco. Ara, també et diré que tenim normalitat en el frente ja, perquè tràfic a Sant Feliu ja va a punta pala, camions passant amunt i avall, per tant, normalitat total ja a la carretera de C-59, almenys el pas per Sant Feliu.
1: Molt bé. Veiem com acaben de passar per davant de... Acaben de deixar enrere els Hostalets, acaben de veure una de les últimes naus que hi ha, que és la de Transports Codina, que fins i tot han tret els camions a peu de carretera perquè es veiessin a la realització televisiva, i els hi ha sortit bé la jugada. Una empresa, com dèiem, de transports, i que segurament avui ha quedat aïllada, doncs mira, aprofiten doncs la vinentesa, i ara van pel lateral de la C-17, de seguida passaran per la ciutat logística de bon preu aquí a Balenyà, i per tant d'aquí ja, acabada aquesta llarga recta a mà dreta, ja veuran l'Andreu Jiménez. Andreu, els tens aquí ja, eh?
7: Ara sí, Isaac, perdoneu, sí, els tenim ja aquí, ja han passat els Mossos d'Esquadra amb les motos i ja està arribant tota la caravana, la gent ja està traient els mòbils per començar a gravar els ciclistes. Cotxe que passa, cotxe que animen per aquí a aquesta zona de Sant Miquel de Balenyà. Just estem darrere del mallot gran de Melcio Mauri. I ara ja veiem, ja comencen a passar els cotxes dels equips. Per tant, en breus ja els tindrem aquí en aquesta rotonda, on afluixaran una mica la velocitat per després ja enfilar cap a Taradell.
1: Ara mateix... Els estem veient, t'aviso, pel tros de l'aparcament dels treballadors de bon preu. Per tant... ja són a la ciutat logística de bon preu, per tant, això, 500 metres al fons, hi ha el revolt a la dreta per encarar cap a Sant Miquel de Balenyà, i els tindreu aquí en poca estona. Què més ens deies?
7: Bé, ara ja ha passat també el cotxe neutre amb les bicis de reparació i res, ja és que ja, Isaac, ja es nota l'ambient també. No sé si se sent el xivarri.
1: Perfectament.
7: No sé si se sent el xivarri.
1: I t'aviso fins i tot que el,
7: el
1: corredor que vindrà escapat és l'Ebert, per tant, que va encapçalant aquest grup, molt poc avantatge respecte a la resta de, del grup, però és el, si més no, el que s'ha despenjat ara del grup.
7: Doncs, i bé, pel que heu dit, hi ha hagut una caiguda a Sant Feliu, així que és probable que també encara s'hagin d'acabar d'enganxar els ciclistes que falten. Per tant, és probable que veiem més d'un ciclista desenganxat del, del gran pilot.
1: Ja, sí, hi ha algun corredor que ve 6 minuts enrere, segurament arran d'aquesta caiguda. Ara ja enfilen el tros del lateral fins a arribar cap a, com dèiem, a les quatre carreteres i trencar cap a, cap a Sant Miquel de Balenyà. Deies, Andreu.
7: Sí, això, que no paren de passar motocicletes, per tant, estan al caure i l'ambient es nota, l'ambient es nota. Tothom ja s'ha acostat al voral de la carretera per viure-ho i no paren de passar vehicles, també mitjans de comunicació, vull dir, està tot aquí ja arrebossada de gent.
1: Molta gent,
7: abans
1: o què?
7: Estaven a l'ombra, sí, tothom abans estava a l'ombra, ara ja tots, da igual la solana que faci, tothom vol veure els ciclistes i s'han posat aquí per, a primera fila per veure'ls a tots, que ara ja en breus ja veiem l'helicòpter des d'aquí.
1: Ja els veiem, imatge aèria que ens facilita la realització. A les quatre carreteres ja estan trencant cap a la dreta i enfilen cap aquí Sant Miquel de Balenyà a la teva posició. I venen, el que dèiem, molt estirats. Aquest pilot avui, ara arriba, després d'aquesta baixada de Sant Feliu, Sant Quirze cap avall, doncs s'ha estirat molt, però ja els veniu a la vostra posició i ja els sentim.
7: I més ara, que ara després d'aquesta rotonda, que hi ha una miqueta de pujada, segur que s'estira més tot el pilot, per tant, els podrem veure pràcticament d'una fila d'un en un. I compta amb, la, amb aquesta corba que hi ha aquí a la rotonda, perquè és una mica perillosa, està en baixada, i compta que potser algun ciclista no prengui mal. Abans ha passat una màquina doncs, per netejar l'asfalt, per tant, pot ser un punt on també esperem que no hi hagi caigudes i que tot el pilot pugui passar sense cap mena de problemes. I ara ja sí, ja veiem des de lluny el pilot, ja veiem el ciclista escapat que comentaves, però ja està sent pràcticament atrapat.
1: Sí, sí, no van junts ara.
7: Ja venen i ja es comença, i ara ja es comença a notar, la gent. Venen d'un en un, ara traçaran la rotonda, que aquí sí que no ho veiem, passa el cotxe de...
1: Som a la rotonda del Tinell, de l'entrada del polígon industrial, per entendre's.
7: I mira, ja passa el primer ciclista i es pot sentir.
1: I l'Andreu està situat a la rotonda següent, la nova, la d'enllaç amb la variant, just abans de l'antic, del pont, diguéssim, per accedir a Sant Miquel de Balenyà.
7: Sí, mira, Isaac, ja està, ja ha passat l'últim del pilot, ara venen dos cicles re una mica despenjats, comencen ja a passar tots els cotxes, ara ve un altre grup, que segurament deu estar enllaçant després d'aquesta caiguda, on també hi ha algun dels ciclistes favorits de la General. Per tant, veiem que tots ja es comencen a juntar. Mira, ha caigut per aquí un bidó, que ja l'ha enxampat un nen. Ha durat menys un carmel a les 5 de la tarda en una escola. I ja està, ja comencen a passar dos cotxes, que van a una velocitat, la veritat, que no està gaire permesa. També sentim l'helicòpter, per tant, ja ha passat per aquí el pilot per Sant Miquel de Balenyà. I ara ja, doncs, la gent ja començarà a marxar, s'esperaran que passin tots els vehicles. També passarà l'assistència mèdica, per tant, ja comencen els cotxes, els últims cotxes cap a direcció Taradell.
1: Doncs cap a Taradell, que va aquesta etapa del Tour. Gràcies, Andreu. No deixem l'antena en qualsevol moment ens demanes pas, qualsevol incidència, però el pas del Tour ja és a Osona, ja ha passat Sant Miquel de Balenyà, en fila cap a Taradell, ens ho ha explicat des d'allà l'Andreu Jiménez. Ara sí, ja és l'hora que ens hem posat per acabar amb la connexió amb Sant Feliu de Codines, amb una codinenca Ton. Ja els tenim aquí a Osona, Ja veus que la cosa s'ha anat estirant.
2: Isaac, que no estàvem... Tenim aquí uns espontanis que ens han vingut a veure i no t'estava sentint de luxe aquesta narració del pas, també.
1: Oi, tant.
2: Hòstia, ja els teníeu a prova, a més a més.
1: Sí, sí,
2: cap ara aquí, ja... No? Ja faltava poquet, ja, no?
1: Ara enfilen cap a Taradell i llavors de Taradell a Vic, que és tot baixada, ells la faran amb 0 coma. Vull dir que no tindré temps de dir la coma, que ja serà el passeig de Vic, em sembla. En fi...
2: Però escolta'm, ara... nosaltres des d'aquí ara sí que hauríem d'anar recollint perquè a més ens estan estem com mig tallant un carrer que ja va ple de cotxes i ens estan com ja mirant malament, perquè mentre hi havia el tour passant molt bé, però ara ja ens comencen a dir que aviam què. I si et sembla bé, doncs anem recollint.
1: Perfectíssim. Moltíssimes gràcies per tota la feina i acaba de gaudir d'aquest dia.
2: Tinc la Gemma aquí al costat, Gemma, per rematar-ho, va.
8: Per rematar-ho, doncs, desitjar a la resta del recorregut que ho gaudiu tant com ho hem gaudit nosaltres, perquè realment és una experiència que no sabem si la repetirem, i haver-la viscut d'aquesta manera, a peu de carrer, acostant la ràdio a tothom i acostant el tour a totes les cases de qui no hagi pogut estar al carrer, penso que ha sigut magnífic.
1: Doncs...
2: Isaac, espectacular la feina d'avui, ho comentàvem aquí fora d'antena, la gent que abans parlàvem d'interioritats, abans de començar el programa, a nivell tècnic l'1 d'avui és un recital i amb els mitjans que tenim fotem una ràdio espectacular. Que heu de gaudir la jornada aquí dalt a Osona i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Fins aviat, Ton.
2: Fins aviat.
1: GMA i tot l'equip d'Ona Codinenca, en Pau i companyia. Avancem, continuem, intentem anar cap al passeig de Vic. Allà hi tenim en Xavi Bardolet. Està a l'espera, doncs, que pugui tenir el veure el pas dels ciclistes, però, clar, abans de Vic, com dèiem, passarà per Taradell. I a Taradell hi ha la Laia Miralpeix, companya del 9-9, que segur que també està nerviosa seguint, esperant veure passar les bicicletes per Taradell. Estan enfilant ja per la carretera de prop del castell de Mont-rodon. Laia, benvinguda, bon dia.
9: Bon dia. Doncs sí, en nervis, eh? És allò que se't posa la pell de gallina perquè està a punt d'arribar al primer grup. Em sembla que n'hi ha un grup d'escapats, almenys és el que es comentava per aquí al públic. Jo estic davant
1: Van bastant junts, si més no el grup principal. Llavors hi ha despenjats a darrere.
9: Jo estic aquí davant de Can Costa, hi ha molta força gent, tot i que des de la rotonda de l'Atlàntida fins al que serien els revolts de Vilassís, el casal de Mont-rodon, hi he pogut anar-hi a primera hora i gent que ja hi anava amb les taules de càmping, amb les cadires, a buscar lloc. Eh? Hi ha molt ambient per viure aquesta jornada històrica, aquest fet històric d'haver passat el tour, en aquest cas, també per Taradell.
1: Volem explicar que ara estem veient imatges per la televisió, que just en aquesta carretera, entre Sant Miquel de Balenyà i Taradell, hi ha punts d'avituallament dels equips que van donant allò les bosses, els bidons als ciclistes, i ara està passant això, que molts estan recollint aquest avituallament just abans d'entrar a Taradell. Ja que ara en Ton explicava interioritats, també en podem explicar alguna, que la Laia, més d'una vegada i dues, ha vingut a treballar des de Taradell a Vic en bicicleta. I ara li dèiem a en Ton, aquests ciclistes baixaran de Taradell a Vic amb 0 coma, perquè bàsicament és tot baixar el que els hi ve ara, no?
9: Sí, la baixada, mira, encara m'hi veuria amb cor d'anar al seu costat. Mira, estan a punt de passar ara mateix, ja els veig entrar per la rotonda de l'Atlàntida, hi ha les motos i bé, just ara mateix estan passant per Can Costa, com deies, estan tots molt juntets i la gent que els anima, que els està donant ànims.
1: I
9: l'impressió, perdoneu-me, que et passin per aquest costat. He fet una mica d'Albert Llimós i he agafat una escala també com ha fet ell, que em sembla que està situat al passeig, al fotògraf del 9-9, i fa molta impressió com et passen pel costat.
1: Aquí m'ha fet impressió perquè han hagut de salvar algun pas elevat d'aquests, ara mateix en passos de vianants, i, hòstia, Déu-n'hi-do com els superen amb facilitat, eh?
9: Sí, estan avisats, almenys els que hi ha aquí a Taradell, com un triangle de color rosa. Suposo que per avisar que hi ha aquesta mica de bony elevat, no? Perquè no se'l mengin, però sí, van realment molt ràpids. Jo ara no sé, dius, a quina velocitat anaven, però jo em sonava aquí a l'escala, allò que t'han passat volant, eh? I suposo que la gent que està més a peu de carretera també ha de ser una impressió, perquè m'han passat a tocar d'un pam.
1: I el que hem vist, molta gent, eh? Per tot el recorregut urbà de Taradell, seguint aquesta etapa. Ara sí que veiem un corredor del Lidl que s'ha escapat, ha agafat un mínim avantatge a davant, ja està passant per la rotonda de la T, aquest ja enfila la carretera cap a Santa Eugènia, que ara sí que és el tros aquest que dèiem més de desnivell de baixada.
9: Sí, jo he fet el recorregut des de Revolts de Vilassís, des de més o menys el trencant del casal de Mont-rodon fins al polígon del Vivet. L'he fet allà a les 10 del matí, que els voluntaris ja s'anaven posant allò. De fet, els voluntaris s'han citat a les 9 del matí a Can Costa, els han repartit doncs, el pack aquest, aquesta samarreta groga, la motxilla i també doncs, uns entrepans i això. I de seguida s'han anat a posar a llocs, cadascun a llocs estratègics amb trencants per vigilar doncs, els cotxes. I ja veies aquell ambient, eh? Inclús gent del poble que ha muntat una autocaravana allà a la carretera del Vivet, al polígon del Vivet, perquè ho poguessin veure, poguessin estar assentats allà a veure des de primera línia. Vull dir que la gent no sé si ha demanat festa, si ja feien festa perquè sí, però avui és un dia especial a Taradell i, de fet, ara ja esperant ja que donin per tancada la cursa en aquest pas de Taradell, però la gent ja comença a desfilar cap a casa.
1: Veiem les imatges precisament del polígon del Pivet, un grup de gent tots amb samarretes vermelles i també una altra cosa que hem vist, una màquina excavadora o retroexcavadora, que portava penjant un ciclista. Explica'ns això.
9: Sí, jo quan hi he anat, hi he passat a primera... Mira, ara passaran un altre grup, eh? Pensava que ja havíem passat, però encara hi ha un altre grup que deu anar més endarrere del que és el grup capdavanter del pilot.
1: Els que han patit la caiguda, aquests.
9: Exacte.
1: Els damnificats.
9: Doncs sí, això és una empresa particular d'Enric, en Joan Ricard, que té excavadores i té doncs, aquest tipus de màquines. I ha muntat aquesta mena de grua i ha penjat amb la bici i un noi que anava pedalant i anava donant voltes. Bé, també a davant, que hi ha l'empresa Jòdol, també amb toros elevadors, doncs també ha penjat bicicletes a no, que seria tot la façana o el perímetre de l'empresa, que també doncs, es pot veure. En definitiva, moltes iniciatives locals, també hem vist moltes senyeres, molta gent que ha volgut sortir al carrer doncs, amb la estelada, això, no?, una mica donant suport a aquest pas del Tour de França aquí a Taradell.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Laia. Mentre tu parlaves, veiem una imatge de la realització televisiva d'una imatge aèria de tota la plana de Vic des de la baixada de Taradell, per entendre's, amb Cabrera al fons, al Pla de Llats. Imatges d'aquestes que tenim tan interioritzades nosaltres, tan familiars, però veure-les amb una senyal televisiva mundial com la del Tour de França. I ara estan fent el revolt, la paella de Santa Eugènia, que aquesta també és una altra imatge característica del paisatge de Santa Eugènia de Taradell, els que baixeu d'aquesta banda. Doncs ara el pilot que passa estiradíssim per Santa Eugènia. Laia, moltíssimes gràcies.
9: A vosaltres. Fins
1: bon dia. I ara sí, tornem cap al passeig de Vic, perquè passat Santa Eugènia ja només falta Vic, i allà hi ha en Xavi Verdolet. Suposo que ara la cosa ja està més calenta, oi, Xavi?
4: Home, i tant que sí, la gent ja està dreta, ara sí, abocada sobre les tanques del passeig, perquè ja saben que el Tour ha de passar per aquí d'aquí a uns més o menys de minuts, suposo, perquè
1: menys,
4: dieu,
1: menys,
4: que va
1: menys.
4: Molt ràpid i molt estirat, vull dir que serà menys de minuts ja, hòstia, que
1: sí, sí,
4: bueno,
1: sí.
4: Escolta, em diu que són d'aquí 10 minuts, eh?
1: No, menys.
4: Va, aquí, Xavi.
1: Ja han sortit de Santa
4: Eugènia,
1: Xavi. Ja han sortit de Santa Eugènia, Xavi.
4: Ja són fora de Santa Eugènia, ja anem cap aquí. Bueno, bon dia, eh?
10: Bon dia.
4: Vosaltres esteu des de fa estona aquí o què?
10: Des de les 10 del matí.
4: I què, l'espera valdrà la pena o què?
10: Oh, tant, ens hem passat superbé. Ens continuem passant bé.
4: Molta calor, eh?
10: Molta calor, però val la pena, eh? Val la pena.
4: Sou de Vic, ja esperava aquest dia de temps, festa major, que més voleu acabar-me així, s'escolta.
10: Sí, sí, som d'aquí, de Vic, sí.
4: Tanta colla sou, una colla de nines, veig, amb els seus
10: veïns.
4: Som
10: una colla de nines, sí.
11: Veïnes i amigues.
4: Molt bé, veig que ara ja passen al primer grup ja de motoristes previs, policies, sirenes, cotxes, tot i que els està al caure, per tant, a punt de veure aquesta cursa.
10: És molt divertida, ja és molt emocionant, eh?
4: Està molt bé, aquí, Pineteres, amb on estàvem esguiden parades, amb piscolaris previs, aquí en Terrassa de l'Ara de l'Ara.
10: Ens ho estem passant, genial. Ha valgut molt la pena.
11: Jo volia anar a la platja i estic contenta de no haver anat a la platja.
10: Hem estat al balcó, aquí com un balcó, igual, hem estat a la mar de bé.
4: Veus quin luxe, aquesta companyia, que dic, la gent
1: que
4: fa la del Tour de Vic, una festa grossa, eh? Impressionant.
1: Grossa.
4: I ara això, veig això, que la gent anava, evidentment, després de l'espera, esperant, diguem, fora del sol, ara sí que saben que la cosa es comença a preparar ja per la pas dels ciclistes i la gent està una altra vegada ja abocada, omplint a banda i banda doncs, aquest passeig de Vic, un dels moments, suposo, vaja segur, més icònics d'aquesta etapa aquí a la comarca d'Osona, quan d'aquí a mig quartet d'hora, dius, sí, 5 minuts allà mal comptats, potser hi veurem passar.
1: Res, que...
4: Un grup, dius, molt estirat, eh? Serà,
1: sí,
4: per tant,
1: sí,
4: serà
1: sí.
4: Un pas de, què? 40 segons entre tot, poder
1: sí,
4: dir això.
1: Potser sí.
4: Serà això, eh? Compteu que serà un minut, només això com a molt, de ciclistes, noies. mòbils a punt, també teniu tot a punt ja per filmar. Què fareu, fotos o vídeos?
10: Vídeo, jo vídeo. M'agrada més. Vídeo.
1: Mira, Xevi, ja sona la rotonda de Call d'Atenes, eh? Vull dir que això ho teniu aquí.
4: Ja sona la rotonda de Call d'Atenes. Vol dir que ara això ja n'està a punt d'agafar aviat la pujada ja del carrer Montserrat. Recordem que aquí diu que han de fer és passar pel passeig, continuar llavors cap al carrer Verdaguer de Baixada, fan llavors també el carrer Morgades, que han de buscar el Mil·lenari, pujar a Ronda Camprodon i sortir direcció ja a Manlleu, on han d'arribar també segons bastant l'horari previst. Veig que l'horari van segons el que deia el plàning oficial del tour, que era que 2:15 cap a 2:15 fossin aquí a Vic, i veig que serà bastant això, amb aquesta colorada immensa que fa, doncs la cosa serà bastant el que es preveia perquè fa horaris de pas. I això, cada cop més gent anirà aquí a vegada i pendents ja de veure el primer ciclista ben aviat aquí, al passeig de Vic.
1: Hi ha dos corredors escapats, Xevi, però res, molt poc avantatge, respecte sí? al grup.
4: Dos escapats, en diuen ara que ja...
1: No, però res, ja dic, ara sí que ja són... Ja estan travessant la rotonda i de seguida ja encararan... Ara faran un revolt d'esquerres cap al carrer Montserrat i de seguida
4: ja enfilaran
1: passeig. Sí, sí, doncs ara ja estan enfilant al carrer Montserrat i amb aquests dos corredors avançats.
4: Ja estan fent el carrer Montserrat, ja estan fent el carrer Montserrat. Per tant, ja estan arribant aquí. Sí, sí, aquí tenim ja el sentiu de fons, potser les motos...
1: Sí, sí, motos, sirenes...
4: Els cotxes d'aquests que van precedint això, sirenes, i molta gent ara s'hi ha plegat aquí, amb un sol de justícia i 37 graus, he vist que feia ara mateix aquí a Vic, vull dir que d'unidor aquesta temperatura de pas... del grup, que està pur a punt doncs, arribar ja aquí a...
1: Imagina't
4: aquesta zona central de Vic.
1: I veiem moltes estelades aquí a Vic, moltes banderes, però també alguna de colombiana que hem vist també, vull dir que persones de tot arreu. I ara ja veiem la imatge aèria de la plaça major de Vic, mentre això, el pilot comença a entrar pel passeig. I el grup Riallera, que balla una sardana al mig de la plaça de Vic, davant un mallot i una pancarta i un cartell que diu... clar, si llegim les lletres del revés. Afri Catalunya, clar, entesos. Catalunya lliure i dues rotllanes del grup Riallera ballant una sardana al mig de la plaça Major de Vic mentre la caravana ciclista enfila cap al passeig. Hem perdut la comunicació amb en Xevi Bardolet, si més no, ara no el sentim. Intentarem recuperar-la ràpidament per poder acabar d'escriure com s'està visquent aquest pas de l'etapa pel Tour. I la imatge televisiva que ens ha deixat veure bicicletes, però per veure aquesta imatge de la sardana amb el Free Catalonia al mig, i ara sí, els ciclistes que ja han passat pel passeig, ja són enfilen ja, de fet, la Rambla del Carme, i d'aquí doncs cap al carrer Verdaguer i Morgades i cap a Manlleu. La caravana ciclista passant ara mateix doncs per la ciutat de Vic. Intentarem recuperar de seguida en Xavi Verdolet, que ho seguia des d'allà mateix per explicar-nos com s'està visquent. I ara, mira, aquí estem nosaltres. Estem veient una imatge de la plaça de la Catedral i el bisbe Oliva, i aquí sota estem nosaltres als estudis del nou FM. La Catedral de Sant Pere de Vic, ara prenent protagonisme a la realització televisiva d'aquest Tour de França. Veiem, de fet, les nostres antenes aquí en un dels planos de... I aquí el que es veu és el claustre des de dalt de la Catedral de Vic mentre els corredors estan travessant la ciutat. Veiem aquesta de la plaça de Catedral tapada amb aquests actes que s'han fet de festa major a la plaça, i ara sí que tornem a veure imatge televisiva dels ciclistes. Ja són a la plaça del Mil·lenari, per tant, d'aquí cap a... No, perdó, són a la Ronda Camprodon, ara m'he confós, i sortint de la plaça Mil·lenari cop a Ronda Camprodon, veiem fins i tot que els segals els han rebut amb un pilar de 4 al capdamunt del carrer Verdaguer, els segals d'Osona, i els ciclistes que un cop entomen Ronda Camprodon trencaran a l'esquerra pel carrer Manlleu cap a la carretera de Manlleu, i allà es trobaran, com dèiem abans, els treballadors de Benito Urban, que, com ens explicaven abans, han convocat un punt de trobada per seguir la cursa. És curiós perquè anem veient poca imatge de bicicleta, ara sí que ja són a la carretera de Manlleu, al carrer Manlleu, ja et deixen enrere la Ronda Camprodon, perquè ens han anat ensenyant, mostrant moltes imatges aèries de la ciutat de Vic, el pilot que continua estirat, però que no podem dir que hi hagi gaire escapats, sí que hi ha dos corredors al capdavant, però no podem dir que siguin escapats perquè van tots encara prou junts. Ja han passat el coll de Vic i, per tant, ja encaren tot el que és la recta fins a Manlleu. Els ciclistes, doncs el Tour que està passant en aquests moments per la comarca d'Osona, han passat, deixen enrere ja la ciutat de Vic, els estem veient com travessen el polígon, i encara n'hi ha cap a Manlleu. I la imatge que ens mostra ara el senyal televisiu és la del temple romà, una altra de les icones de la ciutat de Vic. El tour passant per Osona, nosaltres que ho estem explicant al territori 17, i entre les persones que han estat molt atents al pas del tour per la comarca, i que de fet, si no tenim mal entès, fins i tot passava per casa seu, hi ha Pau Arboix, empresari, llangonissaire, i molt aficionat al Tour, tal com ens explica l'Andreu Jiménez en aquest reportatge.
12: El Tour de França és una cursa que aixeca passions a tot arreu, i Osona no és l'excepció. Pau Arboix, empresari i llonganissaire, és un gran aficionat del ciclisme, que l'any 1969 el va viure durant uns dies dins de la caravana del Tour. Amb la càmera Super 8 que li van regalar pel seu casament, va filmar els dies que va estar al Tour, que va coincidir amb les etapes pirinenques, incloent l'ascens al mític port del Tourmalet. Malgrat la pel·lícula presentada dies abans del pas pel Tour a Osona, Arboix es presenta com aficionat al ciclisme i no cineasta. Tampoc era periodista i no anava acreditat oficialment per cap mitjà. Però ell mateix se les va enginyar per estar dins del Tour de França de l'any 1969.
13: Se'm va acudir una idea, demanant corresponentment el permís tant a Ràdio Vic com als de l'Osona, com si hagués sigut llavors el 9-9, també hauria dit, Agustí, puc fer això? Bueno, cap problema, perquè més aviat els feies una petita propaganda, no? I vaig anar amb un rotulador molt bo d'aquí Vic, que vaig buscar, no allò de dir, pintat de qualsevol manera amb brotxa gorra, no, que em fes uns ròtols ben fets, una cosa guapa, professional, i bueno, en el capó de davant hi vaig posar Ràdio Vic. Sí, i vaig pensar una mica a veure si fots una mica l'enganyada amb els gendarmes, una mica, no massa, sense abusar-ne, i als dos costats de les portes posava Semanario Osona, a cada banda, i a sota 56 Tour de França.
12: Arboix va ser hàbil, ja que amb una mà filmava i amb l'altra conduïa, i no en tenia prou que el seient del copilot, buit, anava seguint el mapa i buscant rutes alternatives per arribar abans a meta, tot això sense que l'enxampessin. El Tour del 1969 és recordat per ser el primer que va guanyar Eddy Merckx, considerat el millor ciclista de la història i conegut com el caníbal. Arboix, durant l'entrevista al Nou Matí en el programa del Nou FM, va explicar que Merckx el seguia des de feia anys. De fet, la primera cursa del belga a Catalunya va ser l'escalada de Montjuïc del 1966. Allà Arboix el van a rebre a l'aeroport del Prat, per indicació del diari Dicen. La relació entre Arboix i Merckx era d'amistat, com comenta el biguetà.
13: Això no sé com dir-ho en català, però els castellans en diuen de a pie, o sigui, del carrer, que sóc que l'he seguit més del món. Del món, Perquè, bueno, allà on anava jo era sol. O sigui, no tenia cap competidor. I he estat a l'intimitat, a la seva habitació, vull dir, l'he vist conill a pèl. Sí, sí, que, clar, has de tenir confiança, perquè no se t'acudirà pas gravar-lo.
12: Altres moments a remarcar de la relació Arboix-Merckx va ser la primavera del 1975 durant la Setmana Catalana. Una de les etapes del recorregut acabava a Sant Bartomeu del Grau. Aquell dia va ser passat per aigua, i Josh Bruyère, un dels grans gregaris del caníbal, va caure i es va trencar el fèmur, fet que va provocar que el traslladessin a l'Aliança de Vic. Amb tot això, Arboix va anar a l'hotel Prudència a Tona, on s'allotjava Merckx, per presentar-li a un amic seu. Allà el belga li va demanar si el podia portar a l'Aliança per visitar el seu company, i Arboix el va acompanyar fins a l'hospital. El dia següent, l'etapa sortia de Roda i arribava fins a Malgrat de Mar. Arboix, aquell dia, va tornar a fer de xòfer i el va portar des de Tona fins a Roda. Merckx, aquell dia, va acabar tercer a l'etapa i va resultar guanyador de la General de la Setmana Catalana.
13: Hi havia una etapa que era Roda de Ter, Malgrat de Mar. I, bueno, vam quedar que l'aniria a buscar jo, en comptes d'anar amb el cotxe de l'equip, amb tots els companys a Roda, li vaig portar jo. I llavors em va fer la gràcia de venir a visitar els meus sacaderos i em va dir, escolta, rei, perquè em deia rei a mi sempre, no em facis cap foto amb les llangonisses, perquè jo corro per una fàbrica de llangonisses, I diu, no, que és poca, jo no et trairé pas. I llavors ens van fer aquesta foto que teniu al meu despatx. I llavors el vaig portar cap a Roda.
12: Merckx aquell dia va acabar tercer a l'etapa i va resultar guanyador de la General de la Setmana Catalana, una de les centenars de victòries que té en el seu infinit palmarès.

0: Doncs seguint el pas de l'etapa del Tour de França avui per les nostres comarques, hem començat aquest programa, aquesta edició especial del Territori 17, conjuntament amb Ona Codinenca i la veu de Sant Joan, a Granollers, on hem vist com sortir l'etapa, hem seguit el seu pas per Caldes, per Sant Feliu de Codines, per Sant Quirze Safaja i pels primers municipis que ha travessat Osona. Centelles, Sant Martí de Centelles, Centelles, els Hostalets de Balanyà, Sant Miquel de Balanyà, Taradell, han passat Vic i ara estan fent la recta de Vic a Manlleu, acaben de passar per Granollers de la Plana i de seguida ja acaben de fer la part de desnivell positiu que té aquesta recta per arrencar doncs, cap a Manlleu, on entraran pel pont de Can Moles, travessaran la ciutat de dalt a baix per tot el passeig de Sant Joan. I ara veiem doncs, que això, que el pilot va mig relaxant-se, perquè aquest pas per la comarca d'Osona, doncs més aviat sembla això, que l'aprofiten per avituallar-se després d'aquest inici més frenètic amb aquest coll de tercera categoria que era el pas per Sant Feliu de Codines. Els ciclistes que avancen per la carretera de Vic a Manlleu, ja, com dèiem, havent passat ja a Granollers de la Plana, doncs ja enfilant cap a Manlleu, on passaran d'aquí pocs minuts. Nosaltres que intentem portar més protagonistes a l'antena, ara mateix quan són pràcticament les dues del migdia, en aquesta edició especial del Territori 17, que, com dèiem, estem dedicant al pas del Tour de França per les nostres comarques. Sentíem ara el testimoni d'en Pau Arboix, aquest empresari biguetà de la històrica llonganissa Casa Cendra, que va conèixer, que es va fer amic, que va intimar amb Eddy Merckx i la seva experiència doncs, amb el que és el caníbal, el que ara encara potser segurament avui es considera el millor ciclista de tots els temps, però l'Andreu Jiménez ens ha preparat més reportatges per un matí com el d'avui, perquè hem parlat molt de ciclistes que ja han fet la seva trajectòria, que ja han fet la seva carrera. Hem pogut conversar amb Josep Jofré, que fins i tot ens ha fet un perfil del que és l'etapa d'avui. Hem pogut conversar amb Melcior Mauri, que avui era a Sant Miquel de Balanyà, sota aquell mallot que li han fet per commemorar l'aniversari de la seva victòria a la Vuelta i que avui doncs, ha volgut ser també a Sant Miquel de Balanyà per veure com passava el Tour pel seu poble, un Tour que ell va córrer tantes vegades i que fins i tot en alguna ocasió lluitant entre els corredors al capdavant. Veiem ja la imatge del pont de Can Moles de Manlleu, on d'aquí res ja hi comencen a passar els primers ciclistes, per tant, travessen el riu Ter els primers ciclistes d'aquesta etapa del Tour. Hi ha un petit grup de tres ciclistes escapats i ara arriba el pilot totalment estirat, com dèiem, entrant al pont de Can Moles de Manlleu, travessen el riu Ter i enfilaran el passeig de Sant Joan ja direcció cap a Torelló, en aquest pas del Tour de França per les nostres comarques. Doncs veiem això, la imatge del riu Ter, que amb les calorades dels últims dies doncs, ha perdut cabal, amb ànecs i fins i tot per sobre. I ara ja veiem una imatge del poble següent, el santuari de Rocaprevera, Torelló, que serà el primer municipi que visitarà el Tour, tot i que ens l'han escrit malament, la imatge oficial és amb una R i dues L's, no amb una, dues R's i una L, a la imatge televisiva, però sí, és el santuari de Rocaprevera de Torelló, que és el següent poble que, un cop hagi passat la caravana ciclista per Manlleu, és cap on aniran els corredors en aquesta etapa que transcorre entre Granollers i Les Angles en aquest històric 6 de juliol de 2026. Els corredors que ara són per Manlleu, travessant el passeig de Sant Joan, ja la part final, ja de fet ja veiem al fons la imatge de l'escultura de la benvinguda, els corredors travessant el passeig de Sant Joan i enfilant ja de seguida cap a Torelló. Com dèiem, hem pogut parlar amb ciclistes que ja han fet història a la comarca d'Osona, com han sigut Josep Jofré o Melcior Mauri, però també tenim promeses. Encara no és en aquest Tour, però l'Adrià Periques ja és corredor de l'UAE i segurament que arribarà el dia que podrà disputar el Tour, i fins i tot també la Lluna Jiménez amb categoria femenina. Ells dos van coincidir dies enrere amb una taula rodona lligada a aquest Tour i aquest és el reportatge que n'ha preparat l'Andreu Jiménez.
1: Adrià Periques i Lluna Jiménez són les dues perles del ciclisme osonenc. En el cas d'Adrià Periques, de Tona, aquesta està sent la seva primera temporada a la categoria World Tour, la màxima del ciclisme on competeix per l'equip UAE, el millor equip del món, i comparteix equip amb Tadej Pogacar, el gran candidat a guanyar el Tour de França. A Perica se'l compara amb el Purito Rodríguez per les seves característiques amunt de la bicicleta. Pel que fa a la Lluna Jiménez de Sant Julià de Vilatorta, aquesta està sent la seva primera temporada a la categoria júnior i ho fa amb el filial de l'equip Movistar, el Baquer Movistar Team. En el cas del tonenc, aquest any ja ha pogut viure curses de primer nivell, com la Volta a Catalunya o la Itzúlia, la Volta al País Basc. En el cas de la Lluna, es va imposar el Gran Premio de Cidade de Pontevedra. Va estar a la Lieja-Bastón-Lieja, on va acabar dotzena i va fer més de 90 quilòmetres amb el colze trencat. I fa uns dies als campionats d'Espanya va ser tercera a la prova de ruta i quarta a la contrarrellotge. Però pel que fa al Tour de França, la Lluna, per edat, encara no el pot competir i l'Adrià sí, però aquest any s'ho mirarà de lluny, ja que estarà competint al Tour de Romania. Tot i això, els dos tenen molt clar que és el seu objectiu, és córrer el Tour de França en els propers anys i que és la cursa de les curses.
2: Jo crec que és un gran somni, no? Jo, la veritat, que en un futur m'agradaria córrer-lo, per tant... Tothom que l'ha corregut diu que és una experiència brutal, és molt diferent a les altres carreres i res, és tot un ple que pugui passar per la nostra comarca i segur que si puc el aniré a veure.
3: Per mi el Tour és com la carrera de bany, o sigui, és la carrera que suposo que els professionals encara més, però tu com a aficionat és la que esperes des d'inicis de temporada, perquè les clàssiques ja són molt divertides de veure, però el Tour són 3 setmanes de ciclisme, doncs, cada dia hi ha moltes batalles.
1: Els dos segueixen el Tour des de ben petits. Els agrada comentar-ho amb la família i enganxar-se a la televisió cada juliol al migdia. A banda, tenen grans records del Tour quan anaven de petits a viure'l en primera persona. De fet, l'Adrià va tenir un petit problema quan va anar juntament amb el seu pare a veure una etapa pirinenca el 2019.
2: La primera vegada que vaig anar a veure el Tour amb el meu pare, el dia abans vam preparar tot, no? Vam carregar les bicis al cotxe, tot, i... Me'n recordo que era una etapa que passava per el Porter Pimorent, a Puigcerdà, i vam anar els dos, tot, i quan vam ser allà, anem per canviar-nos, obrim el maletero del cotxe, i tots dos ens havíem deixat les sabates i el casco. Vam tenir sort que hi havia una botiga oberta a Puigcerdà, perquè era un diumenge, em sembla, i res, vam comprar un casco i unes sabates cada un i a veure el Tour.
1: La Lluna, quan anà in situ a veure el Tour amb el seu pare i el seu germà, es va quedar impressionada amb la facilitat que pujaven els ciclistes unes rampes que a ella li costaven molt.
3: Des de més petita, doncs, seguiu per la televisió, però també algun dia, doncs, anar a veure passar el Tour, doncs, per ports mítics on pot ser el Tourmalet i de pujar-los abans en bici amb el meu pare i el meu germà i la meva mare amb el cotxe que ens esperava allà i de veure, doncs, tinc el record de... Això de pujar al port mític i després veure com pujaven ells i dius, bueno, pues, ells ho fan molt fàcil i a mi m'ha costat molt.
1: Els dos són molt joves, però tenen molt marcats els seus objectius. L'Adrià, ja dins del professionalisme, vol anar escalant i millorant els resultats. Pel que fa a la Lluna, encara li quedarà un any més de júnior i es marca com a objectiu número 1 en un futur arribar a ser professional i córrer més curses a l'estranger.
0: Doncs gràcies, Andreu, per aquest reportatge sobre aquestes promeses del ciclisme osonenc, com són la Lluna Jiménez i l'Adrià Periques. Nosaltres continuem veient els corredors com avancen en aquesta tercera etapa del Tour, que avui travessa les nostres comarques. Ara són ja a Osona, han passat Manlleu, acaben de passar la rotonda de la Miranda i, per tant, estan a punt d'entrar ja a Torelló per dalt de tot del carrer Manlleu. Ara, de fet, ve un tros de que els hi piquen amunt, però vaja, per ells això és poca cosa. Xavi Verdolet, benvingut de nou. Ara per via telefònica, encara al passeig de Vic.
4: Escolta, has de demanar al Tour que a partir d'ara facin la cursa aquesta més d'hora, o més tard, o menys calor, perquè el mòbil meu, diguem, s'ha mort de calor. Allò que passa a vegades, que
0: sí,
4: diu, no aguanto més i em paro...
0: Un cop de calor, doncs... vaja.
4: Oh, greu, no sé on estava ni què estava fent, però estava aquí amb un grup de noies molt trempades que estaven fent el seguiment directe de la cursa, tot el matí aquí esperant aquest moment, amb unes taules i crides aquí fent el vermut, i quan ha passat la cursa, evidentment... tothom dret aplaudint, cridant i animant els corredors, que han passat al capdavall amb 4 grups diferents, eh?
0: Sí.
4: O sigui, ha passat la cosa molt, molt partida, suposo que encara remolt de
0: la
4: patacada aquella que dèieu de Sant Feliu, oi? M'imagino que s'estan disgregant. I hi ha hagut bastanta diferència de temps, inclús entre els primers i els quarts, eh? Per passar en grup. Vull dir que hi ha hagut una bona estona de gent atenta a veure què anava passant, i ja veies que anaven alguns ja molt acalorats després de 6-7 minuts, una mica, de, em diuen ara, de marge, diguem, entre el primer grup i el quart que ha passat per aquí al passeig, eh? O ara, ara, pel que dius tu, ja estan arribant gairebé a Torelló, no?
0: De fet, entre el pilot i els últims, ara hi ha 9 minuts de diferència. Sí, ja està...
4: 9 minuts ja tenen ara mateix, déu-n'hi-do.
0: Entre el pilot i els últims. Però sí que és veritat que hi ha 6 pilots, 6 corredors escapats de davant, no, no puc dir la, la diferència de temps que tenen, que ja estaven entrant a Torelló. Passa que ara la imatge televisiva ens ofereix una altra imatge d'un corredor que li estan donant gel, diguéssim, clar, des del cotxe, sí, d'aquí, sí, perquè realment, com tu dius, avui fa molta calor.
4: No, no, fa molta, molta calor, i ja dic, i era tot just, diguem, tema, eh? Era Vic, i alguns ja estaven allò descamisats, mallots oberts i passant realment calor, quan l'etapa, diguem, seriosa comença potser a partir de, no sé, doncs potser a Ripoll, ja tot just, vull dir que comença llavors encara a Coll de Muntanya, oh, i sí, això acabarà a les 5 de la tarda tocades, vull dir, déu-n'hi-do, l'esforç que avui has pogut veure allò carai, del carrer...
0: I una altra imatge que ara, just abans d'entrar a Torelló, sota el pont del tren, hi ha tot de ciclistes que s'han parat a fer pipí, per entendre'ns.
4: Ah, en sèrio?
0: Tota aquesta imatge, just abans d'entrar a Torelló, ara hi havia tot una...
4: Això també està al seu llibre de ruta, vaja, poder, aquesta parada tècnica, no? Està bé.
0: Imagina't quina inscripció hi ha a l'entrada de Torelló a terra, en pintura, va. Digues, l'atzar pensa que la pot haver fet algú del Voltregà, per dir alguna
4: cosa. Ostres, no me la facis dir, sé, això o què?
0: Sí, doncs això, la rebuda de Torelló és aquesta.
4: Digues-ho tu, molt bé, molt bé.
0: I ara veiem...
4: Retro, Isaac, escolta... Ah, no, digues.
0: Perdó, no, anava a dir que ja veiem l'imatge aèria de Torelló amb la cooperativa agrària al capdavant, les cases de la cabanya i els ciclistes que enfilen per la rotonda de la cabanya i a punt de baixar, doncs, que carrer Manlleu avall. I ara ja han corregit, eh? Ens han escrit bé Torelló, que abans ho havien fet malament. Però vaja, en
4: fi. Va, d'acord, molt bé. Aquí al passeig, jo diria que la festa està fent muntada fins a les 5 de la tarda, la fan zona aquesta amb activitats, circuit i bicicletes, ja et dic, parades de beure, menjar, llocs per seure i mirar l'etapa en directe, però amb aquesta calor que està fent avui aquí, com ja estava anunciada, que estem a aquests 36, 37 graus de temperatura, o 38 inclús, es nota que la cursa ja ha acabat i ha passat, la gent ha marxat en gran massa també, hi ha gent, però evidentment ni res a veure amb el que hi havia aquí fa mitja hora quan ha passat la volta per aquí al mig del passeig. O sigui, ara encara continua la música, continua l'ambient, continua la gent encara desfilant per aquí, ja algú ha sigut amb alguna terrassa, però ja dic, la gent, la majoria ja, pensant que això ja s'ha acabat, ha anat molt bé, tothom molt content d'haver-ho vist, un dia històric per la ciutat, segur que sí, però també està bé que s'hagi acabat perquè fa molta calor. Ara, vas perquè si vols encomer-me, regidor, si vols parar un moment, sí, que estem, parar un moment, encomer-me.
0: Sí, va, just un moment.
4: Just
0: un moment, Xavi, dic que estan enfilant pel passeig de la Generalitat de Torelló, ja han passat el pont Can Pujades, han traçat el riu Ges i ara enfilen aquest punt emblemàtic, perquè ara passaran per les escaletes de l'estació, que és un dels punts on s'hi concentra molta gent a veure passar el tour. En aquest cas ja són, com dèiem, a Torelló, amb aquest grup avançat que va pujant pel passeig de la Generalitat. Endavant, amb l'Eduard Comerma.
4: Doncs ara estem aquí amb el regidor d'Esports de Vic, Eduard Comerma. Eduard, bon dia, bona hora. Va, quina festa major aquest any.
5: Sí, tu. Quina festa major. Fantàstica, la veritat.
4: Com ha anat això?
5: Bé, molt bé. Bueno, molt contents, no? La zona aquesta ha quedat molt ben muntada, amb molta animació, molt ambient, i ha passat sense que hi hagués cap incident. Per tant, ara ja soc contentíssim, de veritat.
4: La calor, qui l'ha organitzat avui aquí a Vic?
5: No sé, m'he intentat engegar l'aire, però avui ha fallat alguna cosa, no sé. Molta calor, la veritat, és que déu-n'hi-do. Perquè si l'afició patim calor, els corredors ja no m'ho sé ni imaginar. Però bueno, bé, no? Em sembla que hem estat aquí a l'alçada, tothom animant fins a l'últim moment, i molt bé, molt bé.
4: Fa dies, setmanes, mesos, que això està en boca de tothom, que el tour passaria, i ha passat en 5 minuts, no? Quin regust queda, no?, de tant temps parlar d'això perquè passi en el fons tan ràpid.
5: Sí, és molt ràpid, la veritat. Però el regust és bo, perquè tothom està molt content. És d'aquelles coses que quan em comences a parlar fa més d'un any, deies mesos, però jo diria fa més d'un any, tens els teus dubtes, no?, de dir, ostres, quin impacte tindrà, com hi haurà gent, no hi haurà gent, vindrà, la gent anirà a les muntanyes a veure'l. I no, ostres, ha sigut una molt bona acollida, tothom està molt content, per tant, la valoració molt bona. Em sembla que hem d'estar contents d'aquest treball que hem fet, doncs, encara que sigui breu, jo crec que impacta bé i la gent està contenta, la veritat.
4: I molt intens. Eduard, moltes gràcies, d'una bona pel part que et toca, doncs.
5: A vosaltres, gràcies.
4: Molt bé, Isaac, doncs, fins aquí les paraules d'Eduard Comerma. Ha pogut agafar un moment i ens ha fet aquesta atenció així espontània, però també bueno, molt directa. Ha estat tot el matí per aquí, amb l'alcalde de Vic, amb la Bet Piella, també regidora de Cultura, amb bona part de l'Ajuntament de Vic, també seguint el moment tot el que estava passant aquí al passeig, que ha estat, de fet, la gran zona d'atracció de Vic, no?, i de concentració de gent per veure el pas d'aquesta gran volta ciclista a França, altament dita Tour.
0: Molt bé, Xavi, explicar-te una anècdota només. És que ara anava a mirar l'imatge televisiva. Els corredors ja, bueno, n'hi ha que estan enfilant, com dèiem, el passeig de la Generalitat, n'hi ha d'altres que ja enfilen cap a Borgonyà perquè ja han passat l'estació amb estelades i amb pancartes demanant la llibertat de Catalunya. Però m'ha fet molta gràcia una imatge aèria que ens han donat del carrer Manlleu, carrer Diputació i Anselm Clavé, i al costat, el tram de baix del carrer Manlleu. Perquè la part per on passava la cursa es veia acabada d'asfaltar, perquè podem donar fe que la setmana passada a Torelló va ser un caos d'obres per asfaltar bona part dels carrers per on avui passa el Tour, i en canvi la part per on no passava es veia encara de color del gris més pàl·lid, per entendre's.
4: Exacte. Sí, que bo, era així, així. Aquí també, no, aquí a Vic no s'ha asfaltat, aquí, si més aquest tram era ja el que hi havia abans de la cursa, això sí, però sí que els accessos, també he vist aquests dies algun remenament d'obres, també allò amb l'ASO, aquesta organització que ha fet un control molt estricte de les zones de pas i està molt atents als llocs que calia repassar, i de fet, el que s'ha fet perquè hi ha hagut un treball a última hora molt intens per tenir-ho tot a punt, perquè avui els corredors

0: del Club Ciclista de Ripoll. Hola, Ramon.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Com està això? Fa un moment estaves a casa encara...
1: Sí, estàvem a casa, que hem vist el pas de la caravana i hem anat a menjar alguna mica de cosa i ara ja hem tornat a baixar. Estem aquí ja, ara concretament al carrer Progrés, hi ha tranquil·litat esperant els corredors, encara estan una mica avall, i hi ha molta gent. Sobretot ens posem a tothom a l'ombra, perquè fa molta calor.
0: Clar, el fet de que passi altura a prop de casa permet això, permet anar a casa un moment, menjar i tornar, i no passa res, no?
1: Sí, sí, és perfecte.
0: Explica'ns, perquè tu estàs ben acompanyat, no, ara?
1: Sí, estic aquí amb els meus nets i la meva parella, sí, sí, estem per aquí, tot bé.
0: Explica'ns una mica, no sé si els hi has hagut d'explicar la importància del fet de que passés el Tour, si ells també els dirà el ciclisme. Qui ho està gaudint més, tu o ells?
1: Bueno, ells han gaudit molt de la caravana i tot això, i jo ara gaudiré d'aquest pas, bueno, tan ràpid, perquè, esclar, és una llàstima, perquè passen molt de pressa, però és una sensació agradable, no?, que dius, carai...
0: Per on t'has situat, exactament?
1: Ara estic al carrer Progrés, concretament. Hi ha tota una recta i, bueno, llarga. Segurem venir.
0: Ens explicaves això, que la gent s'ha de posar a l'ombra. No sé si n'hi ha moltes.
1: Sí, la gent està bastant... Hi ha bastanta gent, però, esclar, bastant situada a l'ombra. Vull dir que, suposo que quan vinguin els corredors es repartirà una mica més, però tothom està esperant aquí a les ombres que hi ha. Perquè, esclar, fa molta calor, pica fort. Imagina't ells, pobres, que a més han de fer l'esforç.
0: Per algú del Club Ciclista Ripoll, el fet de que el Tour passi per la nostra comarca, què significa per vosaltres?
1: Home, això és una cosa que és molt positiva per la comarca i per tothom, i és un orgull que hi passi per aquí. Jo recordo que ja vam passar per davant de casa quan jo tenia 6 anys, l'any 65, i va ser una cosa que potser em va fer enamorar del ciclisme, no? Vull dir que són coses, que vivències que queden a dins. És molt bonic i és important per tot plegat. I també ens situa el mapa a tots nosaltres, no?
0: Tens algun favorit per avui?
1: Per avui?
0: Sí.
1: Bueno, per avui no ho sé, perquè cada etapa és una sorpresa, i es veu que ara estan lluitant molt. No sé si és que hi ha hagut alguna caiguda o alguna, però van uns grups separats, i no sé com anirà. Però jo, per guanyar, el meu favorit és el Pogacar.
0: És fàcil, no? Aquests darrers anys, no?, endevinar qui és el guanyador del Tour.
1: No, és fàcil, però bueno, hi ha gent que diu que no, que el Vingegaard té possibilitats, però jo penso que és molt fort.
0: Molt bé.
1: És molt valent, és especial. El Vingegaard també, però està una mica per sota. És el meu punt de vista.
0: Doncs, Ramon, moltes gràcies per atendre'ns i que ho audiu. No sé si heu pogut repescar alguna cosa, alguna gorra...
1: Sí, hem agafat gorres i hem agafat de tot, sí. Ara m'estan comentant que aquí al carrer Progrés estan marcant aquests bots que hi ha a la carretera pels passos Sebre i això, i estan marcant perquè els corredors no s'hi entrebanquin.
2: Doncs, val més que no. Moltíssimes gràcies, Ramon, també per ser a l'antena, i que gaudiu d'aquest pas del Tour.
1: A vosaltres per convidar-me aquí. Vinga,
2: bon dia.
1: Hola, pues.
2: Doncs ja ho veu, Joan, jo anava sentint que em feies l'entrevista amb en Ramon mentre anava gaudint de les imatges televisives de paisatges que tinc tan assimilats. Ara veiem una imatge aèria de la colònia de Borgonyà fa un moment, amb Morís al fons, i ara ja estan això enfilat pels laterals de la C-17, direcció cap al Bisaure, cap a Sant Quirze i Montesquiu. Aquí faran una primera incursió al que és la carretera, la C-17, que de fet l'han hagut de tallar en sentit nord a partir de la Gleva, però que, clar, a Ripoll no hi ha més opció. De C-17 només n'hi ha una, no hi ha variant, no està desdoblada, de fet, fins i tot. I un cop sortint de Montesquiu, cap al Ripollès, sí que ja pujaran per l'autovia.
0: Això jo crec que ha estat complex, i de fet l'Ajuntament de Ripoll durant ja setmanes ha anat avisant dels problemes que hi hauria de circulació, de mobilitat, no només l'Ajuntament de Ripoll. Clar, al final som una comarca petita i ens hem de desplaçar, per exemple, per anar a l'hospital. Doncs tota la gent que avui havia d'anar a l'hospital, no sé com ho haurà fet, haurà marxat abans,
2: fet,
0: haurà canviat la data.
2: Van anul·lar les visites programades i, de fet, només hi havia urgències avui. L'Hospital de Can de Bànol, perquè és això, Can de Bànol, com dèiem abans dels hostalets de l'Alanyà, i com passen també a Ribes de Freser, queden totalment aïllades.
0: També és curiós que va començar a córrer una notícia a Sant Joan que aprofitarien el fet del pas del Tour per tancar Ribamala. I de fet, vaig començar a rebre missatges que em demanaven si això era cert, doncs perquè doncs es parlava d'això.

0: deies abans que han passat per Vic i que ensenyaven moltes imatges. No sé si has tingut la sensació que tu volies veure els corredors pel mig dels carrers.
1: I no me'ls han ensenyat.
0: No?
1: Hem vist la plaça, amb aquella sardana espectacular, hem vist molts altres detalls, però hòstia, el pas dels ciclistes pel passeig ja no l'hem vist, de fet. L'hem vist ja al final de la Rambla. I llavors hi havia trossos, en canvi se'ls ha fet molt llarg el tros de la carretera de Vic a Manlleu, que és segurament quan haguéssim pogut posar més aquestes imatges de Vic. I en canvi de Manlleu ja també de seguida ja hem anat a veure el santuari de Roca Prevera de Torelló i ja hem vist el pas de la caravana ciclista ja per Sant Joan passat també.
0: M'ha semblat curiós, però sí que penso que potser un ajuntament o un consistori sí que prefereix que apareixin aquestes imatges i totes aquestes coses, no sé en el Tour, però sé que la Volta a Catalunya es paga. És a dir, es treballen, es diuen, volem que surtin aquestes imatges, seria possible, i suposo que el Tour també, que tot està tan ben pensat, potser també.
1: Ara ho dèiem Xavi Verdolet, que ja el tenim a l'estudi, ja ha tornat del passeig. Xavi, benvingut de nou.
2: Hola, què tal?
1: No, ara explicàvem
2: en Joan... Se'n sent bé aquí, sí, aquí se'n sent bé, no?
1: Ara explicàvem en Joan que del pas dels ciclistes de Vic per la tele s'ha vist molt poca cosa, perquè mentre anàvem passant, allò que fan d'anar fent imatges aèries, hem vist una sardana del grup Rialler al mig de la plaça de Vic, que l'ha mantingut molta estona, de fet, amb un cartell que deia Free
0: Catalunya.
1: Sí, Free Catalunya, i que l'han mantingut molta estona, imatges del temple romà, de la plaça de la catedral, però que el que és el moment de passar per Vic s'han vist molt poques imatges.
2: Ostres, doncs, sí, això que dius, i ara també sentint de tu, Joan, això em sona que es va comentar, que de fet alguns ajuntaments concrets, no sé amb quin criteri, de quina manera, sí que amb el pretext del pas del Tour, i potser pagant alguna cosa que no ho desconec, poden intentar col·locar, entre cometes, algun espot, alguna imatge, algun patrimoni de la ciutat que volen, diguem, divulgar mundialment, perquè serà l'impacte d'això, serà descomunal, diguem, mai Vic que ha pogut tenir, suposo, com avui, la promoció com a ciutat, i tot arreu en passi el Tour, evidentment, doncs, de tot això, i sé que són coses que es negocien, és a dir, que hi ha l'opció de poder interferir una mica perquè puguis aconseguir una falca, diguem, d'alguna cosa a les imatges, però que això hipoteca llavors el seguiment de la cursa en directe, clar, ho veig, sí, doncs mira que ha estat, jo dic que ha estat maco, el pas del passeig.
1: No, i el que veiem per la tele també era maquíssim, i de Manlleu, per exemple, hem passat de veure la imatge del pont de Can Moles, dels ciclistes passant per sobre el riu Ter, que ha estat molt bé, han anat a fer un seguiment del riu Ter, després de seguida s'han anat a ensenyar el santuari de Roca Prevera de Torelló.
2: Mira, t'ho havien pagat aquests, que les almonyes com hi van, molt bé, molt bé. està bé.
1: Xavi, et deixem respirar, si et sembla, perquè acabes d'arribar i t'hem fet seure l'estudi. Tenim més protagonistes, hem anat sentint molta gent relacionada amb el ciclisme a la comarca d'Osona. Diem que no hi ha cap corredor osonenc que participi al Tour aquest any directament, però no és ben bé del tot cert, perquè sí que hi ha un corredor, podem dir que és amateur, que de professió és fisioterapeuta i que forma part d'un dels equips que participen en aquest Tour de França, que és el Pinarello Q365. I aquest professional és l'Albert Poblet, amb qui també ha parlat l'Andreu Jiménez.
3: Bé, doncs el meu rol dins de l'equip és de fisioterapeuta, però a part dels massatges i tractaments que puguem fer durant les tardes després d'etapes o preparació, bàsicament també és fer de massatgista o d'auxiliar, que és preparar bidons, preparar que els corredors ho tinguin sempre tot a punt, mirar després dels corredors que no els hi falti de res en carrera, després de la carrera, abans, després també... Una part del rol és anar a preparar l'hotel de l'endemà, o sigui que quan els vehicles, els cotxes i els corredors se'n van cap, i amb el bus van cap a la sortida, hi ha un desplegament, uns quants altres membres de l'estaf que van cap als hotels i preparen l'hotel del vespre. O sigui que amb totes les maletes de tots els corredors i tot l'estaf ja anem cap a l'altre hotel i ja preparem que tot ho tinguin a punt per quan arribin els corredors ho tinguin ja totes les habitacions i ja puguin començar massatge, així ens desperta el menys temps possible. I després també part del nostre dia és anar als diferents avituallaments que puguin haver-hi i donar l'avituallament i les begudes, els bidons i tot el que tinguin per allà. Vale, bàsicament és això, i també portar tots els vehicles de carrera en carrera, des de la nau que nosaltres, per exemple, la tenim a Holanda, cap a la carrera. Tots els quilòmetres aquests s'han de fer per carretera, o sigui que també és un bon tuter i és part de la nostra feina. I bàsicament és aquest el rol del meu en l'equip.
4: Me'n vaig a França a veure el Tour.
1: No cal, home. Aquest any no cal, perquè el Tour passa per davant de casa. I, a més, dilluns t'ho explicarem. Edició especial del Territori 17, amb entrevistes i connexions amb l'inici d'etapa a Granollers i el pas de la caravana ciclista per Sant Feliu de Codines, Sant Miquel de Balenyà, Vic, Manlleu, Torelló. Dilluns 6 de juliol, a partir de 2:15 del migdia, el Tour en directe al Territori 17.

0: Doncs músiques que parlen de bicicletes que també ens amenitzen aquest matí de Tour, aquest dia de Tour de França, perquè el matí ja s'ha allargat, ja som migdia enllà. De fet, passen 20 minuts de les dues del migdia. Continuem en directe al Territori 17 en aquesta edició especial dedicada al pas del Tour de França per les nostres comarques. Hem començat a Granollers, hem continuat per Sant Feliu de Codines, hem baixat a la comarca Osona. Els ciclistes ara que ja acaben de passar Sant Quirze de Besora, van cap a Montesquiu i d'aquí que enfilen cap a el Ripollès, cap a Ripoll, i continuem amb en Joan García aquí als estudis del 9FM. També ens acompanya l'Andreu Jiménez, que ja ha tornat de Sant Miquel de Balanyà, amb qui acabarem de comentar la jugada de seguida. Abans, Joan, però tenim més protagonistes.
1: Sí, tenim a Can Davano l'Albert Ramoneda, ell és regidor d'Esports i Joventut a Sant Joan de les Abadeses. Hola, Albert.
2: Hola, què tal? Com esteu?
1: Avui tenies dubtes de si podries arribar, però al final has aconseguit, sí, no?, desplaçar-te fins a Can Davano. Ara parlàvem de la dificultat de moure's avui, però ho has aconseguit.
2: Sí, exacte. He optat per la bicicleta, que sempre és una miqueta més fàcil, i hem pogut arribar aquí al punt de l'esprint intermedi sense problema.
1: Mm-hmm. Abans, fa un moment, parlàvem, perquè quan hem passat per Vic discutíem si hi havia massa imatge aèria de patrimoni i poca de la cursa en si, i jo comentava que aquestes coses no sé si es paguen, si es pacten o es negocien o es demanen, però tu que doncs, has format part d'aquesta organització també del pas per la volta per Sant Joan i d'aquella sortida fa un parell d'anys, explica'ns una mica com funciona això.
2: Bé, sí que és veritat que les organitzacions d'aquests grans esdeveniments ja se'n preocupen molt i miren de fer-ho i mostrar el màxim d'imatges dels municipis per on passa, però com tot, és veritat que sempre t'has de preocupar, no?, de ser tu, intentar buscar les persones o parlar amb l'organització, amb les persones que aquí creus, si necessites fer una mica més d'èmfasi a algun lloc o vols que aparegui més. Llavors, és una mica un tàndem, no?, per una banda. Les organitzacions ja se'n preocupen, i se'n preocupen molt, i fan una molt bona feina, però sí que, si estàs a sobre, com amb la majoria de coses, no?, sempre pues, aconsegueixes que es vegi una miqueta més, o que aconsegueixes que t'ho acabin dient. Però al final també una mica l'última paraula la tenen una mica els mitjans, no?, que decideixen i van punxant a cada punt.
1: Mm. Tu que vas participar en aquesta sortida d'una etapa de la Volta a Sant Joan fa molt poquet, et pots imaginar el que pot significar que passi el Tour o que arranqui en un poble o en una ciutat on poguessis ser regidor tu, per exemple?
2: Home, la Volta Ciclista a Catalunya ja és un esdeveniment de primeríssim nivell, però ho comentàvem abans amb els companys que estem aquí a punt de veure passar el Tour. El Tour realment té una dimensió descomunal, no? I és veritat que quan ho compares no només amb la Volta a Catalunya, sinó també amb la Vuelta, per exemple, a Espanya, té una dimensió que és que es fa difícil d'imaginar, eh? Quan veus el nivell d'infraestructura, de recursos, de com tenen de cuidat cada detall, de fins i tot ara fa un moment ha passat un vehicle que es preocupa de que a la carretera no hi hagi cap mena de residu i ho pot recollir. Vull dir, és impressionant, eh? Crec que costa d'imaginar, perquè realment el tamany que té aquest esdeveniment n'hi ha molt pocs al món, no? Llavors, crec que és molt difícil de poder-ho imaginar, però bé, els que els hi toca o que tenen la sort de fer-ho, doncs entenc que ha de ser, vamos, un luxe increïble i uns dies molt, molt feliços per la gent del municipi i també doncs, per el regidor de torn, no?
1: Mm. I tots els detalls que calen també repassar, ens explicaven ara fa un moment des de Ripoll que estaven pintant els passos de vianants perquè els ciclistes doncs, tinguessin clar que ja hi havia doncs, un petit desnivell i que no hi haguessin ensurts. Explica'ns exactament on estàs. Ja has comentat que estàs en aquest pas, però estàs situat a l'ombra, estàs en una... Estàs assegut? Com us viu l'espera a que passi el Tour?
2: He de dir que m'ho he muntat força bé, perquè estic aquí a un quilòmetre de quan abans de l'esprint intermedi, ara ens mourem cap al punt de l'esprint, però bé, hem trobat aquí una terrasseta d'un bar on hem pogut dinar una mica i ens podem anar prenent algun refrigeri, així que sort que hi ha una mica d'ombra, perquè fa una calor realment brutal, eh? I estem aquí a l'ombreta i anar-nos hidratant, perquè si no es fa difícil d'aguantar. Sí que des d'aquí podem veure alguns agents dels Mossos d'Esquadra, policia local i també voluntaris, que els pobres veus que van buscant l'ombra com poden, perquè fa molta, molta calor aquí a Can Davano.
1: I quin és l'ambient ara mateix?
2: hi ha molta gent, fins i tot, ja et dic, aquí on encara queda un quilòmetre per l'esprint, veus amb tot el voltant de la carretera, tant un cantó com a l'altre, sobretot més a la banda que hi ha ombra, hi ha molta gent, i pel que m'han comentat, al punt de l'esprint encara hi ha molta més gent agrupada, llavors ara d'aquí una estona aniré cap allà i et diré, però tot i així, aquí a l'entrada de Camp de Mano, la primera entrada que et trobes quan arribes de Ripoll, es veu ja un volum de gent important esperant que els corredors passin per aquí.
1: Doncs, Albert, moltíssimes gràcies, si et sembla, si és possible, intentarem trucar-te més endavant, quan estiguin a punt de passar, perquè ens ho narris.
2: I tant com sí, estaré per aquí disponible i a l'espera de que passin aquests corredors, que ja els hi queda ben poquet.
1: Moltes gràcies, Albert.
2: A vosaltres.
0: És ben bé que quan veus la realització televisiva valores el paisatge que tenim i que no valorem cada dia. Ara mateix la imatge del castell de Montesquiu, una altra de les icones del Bisaure del nord de la comarca, però no estan passant ara els ciclistes encarant-se cap al Ripollès, cap a Ripoll i Camp de Bànol i Ribes de Freser, i llavors hi ha una dels primers reptes grossos del dia, que és la collada de Toses. Gràcies, Joan, també per aquesta entrevista. Estàs acompanyat a l'estudi de l'Andreu Jiménez, que ja ha tornat de Sant Miquel de Balenyà. Andreu, què tal l'experiència?
3: Bé, ha estat bé, molt acalorada, molta calor. Les ombres anaven més cotitzades que un pis de la Costa Brava el mes d'agost, però bé, la veritat que ha estat bé, la gent s'ho ha passat
0: bé. És un home de metàfores. Abans també hi havia un Carmelo porta una escola a les 5 de la tarda.
3: Igual, o sigui, ha sigut una situació així. La veritat que molt bé, i ara el que comentava... El regidor, el tour, és que ja es procura de sempre d'enfocar els paisatges. Molta gent mira les grans voltes o el ciclisme pels paisatges. Jo, de fet, els meus avis de petit me'l posaven i sempre era pels paisatges. Ells miren els paisatges. La cursa hi ha gent que no li interessa. Això sempre en Carlos Andrés, el narrador de Televisió Espanyola, i sempre ho diu, que tenen un dossier ben estudiat amb tot el que han de dir quan surti, enfoquin aquella església... o qualsevol castell, el tour sempre s'encarrega doncs, de promocionar aquest patrimoni. De fet, també en els llibrets, o busques a la pàgina web les rutes, els llocs per on passen, des d'on surten, on acaben, et surt un desplegable brutal de la ciutat, del poble també et descriuen la seva cultura, les tradicions, els menjars que pots anar allà. És brutal, o sigui, que el Tour això també ho treballa molt, per tant, queda demostrat que no només és una cursa ciclista, sinó que va molt més enllà.
0: El que hem dit és que, per cert, hem anat parlant d'intensa escapada durant tot el matí, ara n'hi ha una que ha fet fortuna, em sembla que són 10 corredors escapats a 10:40 del pilot, que, per tant, seran els primers que arribaran cap a Ripoll, perquè aquesta sí que realment ja ha fet una mica més de forat.
1: Explicava això de les narracions i entenc que ha de ser complicadíssim cada dia, de tots els dies que hi ha atur, fer una narració tantes hores, no? Sempre hi ha doncs, moments divertits, però vull dir que nosaltres que estem fent aquest programa, no?, de tres hores, dies treballant-hi amb connexions, clar, fer-ho cada dia, això...
0: També és qüestió de recursos, no?
3: És qüestió de recursos, sí, també, sobretot, que... portar-t'ho guionitzat, portar temes per parlar, fer també hipòtesis de les etapes...
0: I en aquest cas, perquè apunta l'Andreu, molta part d'aquesta ja et ve donada per l'organització. Ells hi posen el coneixement amb el ciclisme, que també és una cosa molt important.
3: Sí, també a vegades quan tens ciclistes experts que hi han corregut aquestes grans voltes, doncs explicar experiències seves, de què feien, com dormien aquell dia, quin tipus... També el ciclisme s'ha transformat molt tècnic a... També parlar, doncs, si la roda que volies me dis això, que si què t'anava per alimentar-te, vull dir, hi ha moltíssims factors que al final també, doncs, durant la transmissió pots anar comentant.
0: Perfecte, doncs anem veient com avança el que et volien demanar, Andreu, ja ens ho has explicat una mica in situ allà a Sant Miquel de Balenyà, que hi havia molt d'ambient, de fet anem veient per tot arreu, veiem ara, per exemple, veiem gent animant amb els mallots del que comentava abans, l'escola de ciclisme d'en Jofré, n'hem vist abans no fa gaire estona amb la indumentària del Vic ETV, vull dir que els mateixos clubs ciclistes reparteixen la gent per tot el recorregut per seguir aquesta etapa, i un dels punts de més afluència segur que serà la collada de Toses, sentia que ja no quedaven llocs per parar autocaravanes ahir al migdia. Vull dir que és una cosa esperada, eh?
1: Una de les altres trucades que intentarem fer justament és amb persones santjoanins que justament van anar a acampar allà per poder ser-hi, perquè no els passés això que comentaves.
0: Andreu, com has vist tu a Sant Miquel de Bolonyà?
3: Mira, ara que comentaves això, Isaac, de Jofre Cycling, també he vist algun ciclista amb el mallot de Jofre Cycling que s'han desplaçat fins allà per anar a veure el Tour de França, i la colla de Tosses estarà a rebentar, i més tenint en compte que en territori francès no podrà haver-hi públic, i els francesos, que aquests dos dies que he estat voltant per Barcelona n'hi havia moltíssims, estic convençut que avui a la colla de Tosses també hi haurà moltíssima gent, i més sobretot exceptuant després d'aquesta anul·lació de que els aficionats puguin anar en territori francès. Per tant, la colla de Tosses serà, jo crec, el moment avui més bonic de l'etapa, perquè sense aficionats és una mica descafeinat. Això és com, per exemple, l'any 2020, que les grans voltes amb el Covid es corria pràcticament sense aficionats. Doncs no és la mateixa sensació, perquè també veure per la televisió els típics personatges que sempre allà en els ports de muntanya, doncs dona molt joc a les transmissions i es comenta. Per tant, segur que la colla de Tosses ens deixarà moments avui importants.
1: És un ecosistema, tot el tema del Tour i les persones que ho segueixen.
0: Ara, Joan, citaves la colla de Tosses i que teníem algú a punt allà, doncs ja el pots saludar, Xavier Guillaumes.
1: Hola, Xavier.
4: Hola, què tal?
1: Com va això? Com estem per aquí?
4: Bé, bé, molt bé, molt ambient.
1: No sé si ho he dit malament, però diria que això, que tu vas venir a dormir ja ahir a la nit, eh?
4: Sí, vam anar a dormir a l'aparcament dels Alabaus i avui estem... Espera, que estic parlant. I avui estem ara aquí a la carretera, que ara anem cap aquí a la Collada de Tosses, on es creuen el que és la carretera normal de sempre, amb la de que puja de Tosses. I, bueno, la intenció ara és anar aquí al trencant a veure els corredors. Hem vist passar tota la comitiva, la caravana, que és espectacular, l'ambient que porten i tot. I, bueno, ara anem a veure els corredors, a veure què tal.
1: No sé si heu tingut molts la mateixa idea. Us hi heu trobat molta gent allà dalt?
4: Bueno, ahir quan vam arribar al pàrquing no vam tenir problemes per aparcar, sí que hi havia molta gent als punts claus, per exemple aquí a la Collada de Tosses, però aquí a l'aparcament dels Alabaus molt bé. Vam aparcar bé. Ara avui ja és impossible, avui està tot a tope.
1: Ara comentàvem que segurament potser molts francesos han baixat a veure l'etapa a Catalunya, justament per aquest impediment.
4: Sí, clar, tots els que pensaven anar als Angles i tot això, suposo que deuen haver vingut cap aquí.
1: Ho has notat, això, d'accents, quins hi ha? Sents francès? Sents
4: molt francès? Molt català, sí? Majoritàriament català, sí. Sí que es veu francès, però tampoc molt.
1: Tu ets membre de...
4: Estan quedant més a la part de baix, no ho sé, potser estan més cap a la Molina, o no ho sé.
1: Tu ets membre de Bike Abadeses i director de la Tita Cavallera. Per tu què significa el fet de poder veure passar el Tour per la nostra comarca?
4: Bueno, és un fet excepcional, que es viu en poques vegades i s'ha d'aprofitar i s'ha d'anar a veure, perquè la veritat que jo és el primer Tour que veig i bueno, sempre, clar, voltes de Catalunya n'he vist moltes, però Tour no, i no té res a veure, és algú increïble, el que mouen.
1: Suposo que el tall de la carretera aquí a Tosses el netejarà més ràpid que altres zones, però no sé si teniu pensat què fareu després a la tarda, si ja us quedareu per aquí, fareu una excursió.
4: Bueno, no tenim cap pressa, després anirem aquí on tenim la carpa i on hem acampat i, bueno, berenarem una mica, farem petar la xerrada i quan tothom vagi desfilant, nosaltres està bé.
0: Ja sona Ripoll, per cert. Ja
1: els veiem pel carrer Progrés.
3: 5 quilòmetres per l'esprint intermedi.
0: I és aquí endavant.
1: Doncs, Xavi, moltíssimes gràcies.
4: Molt bé.
1: Que vagi molt bé.
4: Gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Doncs el pas dels ciclistes ara mateix ja per Ripoll, aquest primer grup escapat. Els hem vist, doncs, enfilar tot el tram de la C-17, hem passat per la depuradora, i ara aquest grup capdavanter, que ja és, com dèiem, a Ripoll, a 5 quilòmetres de l'esprint especial situat a Can de Bànol. Andreu, esportivament, com estàs veient l'etapa? Perquè sí que al principi hi ha hagut tots aquests intents d'escapades quan es pujava a Sant Feliu de Codines, que no han acabat de fructificar, la caiguda de Sant Feliu, que ha trencat una mica el ritme. Llavors han baixat estirats, però encara en grup, i a partir de Torelló sí que aquest grup s'ha anat fent forat.
3: Doncs mira, ara fent una ullada als 8 integrants que van escapats, n'hi ha un, Alex Bodan, ciclista de l'Education First, que ara mateix seria el líder provisional, per tant es vestiria amb el mallot groc, ja que està 1:07 del líder, que és Jonas Vingegaard, i destacar que Mats Pedersen és un dels ciclistes candidats a emportar-se el mallot verd, que és el de la regularitat, el dels punts, està a la fuga. I això suposa que Pedersen esprintarà a Campdevànol per intentar-se sumar aquests punts i d'aquesta forma vestir el mallot verd el més aviat possible. Per tant, la fuga és això. També veiem integrants de l'equip Movistar. Hi haurà altres ciclistes que també estan posats a aquesta fuga on intentaran buscar guanyar l'etapa, ja que la fuga està integrada per bons ciclistes i amb bastant nivell. Per tant, pot ser que avui la fuga arribi, depèn del ritme que es marqui a la Collada de Toses.
0: Passa que hi ha la Collada de Toses i després el Coll del Calvari, ja abans d'arribar als angles, que acabaran de decidir la cosa, eh? Que no són dues pujades senzilles, diguéssim.
3: No, però tot això ho marcaran si els equips del darrere o hi ha algun equip que busqui l'etapa per al seu líder, que pot ser el cas de l'UAE amb Pogacar o el Bisma amb Vingegaard i també fins i tot el Red Bull amb Evenepoel, o Mathieu van der Poel, també, que ahir no va poder guanyar.
0: De fet, ja van eixamplant la distància, ja són 3 minuts de diferència, ara mateix, aquest grup que et davanté amb el pilot. Joan.
1: Tenim l'Albert Ramoneda, que ja el tornem a tenir amb nosaltres, que està a punt de veure passar els ciclistes. A l'Albert.
5: Què tal? Com esteu?
1: Això ja es nota o no? Ja l'ambient es nota, justament, els...
5: Sí, està ple de gent. Sí que al final no ens hem mogut cap a l'esprint intermedi, perquè hem pensat que aquí estaríem millor. Tenim una mica més de visibilitat. I res, deuen estar al caure, a punt d'arribar. Estem mirant les imatges que veiem que encara no han mostrat el monestir de Ripoll, just quan passàvem per allà. Veiem si ara, quan passi el pilot, podem veure.
1: Això és perquè hi ha alguna pantalla o ho feu vosaltres amb el mòbil o a les televisions?
5: Ho estem mirant, sí, ja, amb el mòbil, anem veient cap on estan.
0: El grup que també té ja enfila la carretera cap a Campdevànol, eh? Sí, i no s'ha vist la imatge del monestir de Ripoll, tens raó.
1: No han negociat bé.
5: Ara anem a veure si el pilot sí que pot sortir surt a la part aquesta de la plaça de l'Ajuntament de Ripoll, i ara sembla si ja van passant les motos i passaran per aquí quan queda 1 quilòmetre per l'esprint intermedi, però encara no els veiem, estem en un punt on és una recta bastant llarga i ens arriba...
0: De fet, el grup que veiem nosaltres a la imatge televisiva li falta 2,5 quilòmetres pel punt intermedi de Campdevànol. Són els que ja han sortit de Ripoll, estan passant doncs, per les diferents naus industrials que hi ha entre una localitat i l'altra, i continuen enfilant. I ara sí que veiem una imatge més del grup de darrere, que estan passant per l'antiga farinera, que entra en el carrer Progrés, tot just, aquests.
1: Realment està bastant estirat i sembla que està consolidada també aquesta petita escapada, no?
0: Sí, jo entenc que aquest és el tercer grup, el del mallot de la muntanya.
3: Sí, aquest és el tercer grup, sí. Exacte. Perquè va aquest a Vinem-Girmai, que sí, ja anava tallat a Sant Miquel de Balanyà, sí.
0: Correcte.
3: Sí.
0: I ells ara tot just entraven pel carrer Progrés, potser sí que amb ells els veurem arribar, com dèiem, passar per la plaça del monestir de Ripoll. Albert, quin ambient hi ha per aquí ara mateix?
5: Sí que ara no paren de passar motos i jo crec que estan a punt d'arribar, els devem estar a punt de veure.
0: De fet, aquest carrer per on passen ara, Joan, si no m'equivoco, ja han passat el monestir per aquí també, eh?
1: Sí, però jo diria que els altres... Però, aquest és el grup...
3: Aquest és el grup gran, és el peloton.
0: És el gran, sí. Però vull dir que no hem vist ni amb els escapats ni amb el gran grup veure'ls passar per davant del monestir, per tant, aquests ja surten també de Ripoll i enfilen cap a Campdevànol ara ja.
1: Albert, em sap greu si volies fer algun vídeo, perquè mantenim el mòbil.
5: Fotos. He vist que pots fer fotos, no puc fer vídeos, però bé, està bé, en tot cas està molt bé poder. Veiem tothom ja preparat aquí amb els telèfons a gravar l'arribada, i crec que ara sí...
0: Ja
5: encara, però els hi deu quedar...
0: Un quilòmetre.
3: Un quilòmetre, ja els teniu aquí.
0: Sí. Un quilòmetre pel punt intermig. Ai,
3: pel sprint.
0: Exacte.
1: Es nota, això, hi ha molta més gent, molta més ambient, la gent es va comentant ja estan aquí, o com...
5: Sí, veus tothom, ja enfocat. Mira, sí, efectivament els estem veient, els hi queden 5 segons per passar per sota l'arc que marca aquest quilòmetre per arribar a l'esprint intermedi. Veiem aquest grupet d'uns 20 corredors.
0: Correcte.
5: Liderat, que ara es posa davant un corredor del Lidl.
0: Sí. És la imatge que dona la televisió, també.
5: Van cap a l'esprint intermedi, encara no veiem cap que intenti guanyar aquest esprint, però efectivament ara ha passat aquest grup de davant de tot de la carrera, tots els cotxes dels equips, i seguidament segurament veurem ja el pilot principal, que crec que està a cosa de, ens deu portar un minut o dos, potser.
0: El pilot principal els hi porta 2:48 ara mateix. D'aquí 2:48 han d'aparèixer per aquí.
5: És realment espectacular, el nivell de logística i de vehicles i de tothom. I també veure com en un lloc com aquí, no? De Can Davant, en un punt on tampoc no hi ha cap diguem, punt principal de la cursa, veus tanta gent, no? Que hi ha al voltant, aquí a la primera entrada de Can Davant, deu haver-hi al voltant d'unes 150 persones, vull dir que hi ha molt ambient.
1: Doncs, Albert, moltíssimes gràcies, i ara ja et deixem acabar de fer algun vídeo com passi el teu pilot preferit.
5: Perfecte.
0: Doncs moltíssimes molt bé, gràcies. Doncs,
5: moltes gràcies a vosaltres.
0: Bon dia, Albert.
5: Bon dia.
0: Doncs ara sí que veiem ja aquest grup capdavanter en aquest esprint especial a Can Davànol. Andreu?
3: Ningú li ha disputat a Mats Pedersen, que s'han portat els 25 punts que reparteix aquest esprint intermig. Ell va amb l'objectiu d'emportar-se el mallot verd, per tant, ha fet una passeta ja.
0: Perfectíssim. I allò que comentàvem abans, de les imatges, de la realització d'aquestes imatges de l'entorn, no hem vist el monestir de Ripoll. Ho trobo espectacular.
1: És curiós, no sé.
3: No l'han enfocat?
1: No l'hem vist o l'hem perdut. No sé si justament pel fet aquest de que hi havia aquest punt intermig, no sé si això pot afectar...
3: No,
0: perquè a Vic han tallat, ja has vist, no els hem vist, i en canvi aquí, entre que han anat posant el senyal dels tres grups i alguna imatge de Can Davànol i poca cosa més, l'última imatge així de paisatge que ens han ensenyat era d'una fàbrica d'una antiga colònia industrial a l'entrada de Ripoll, que de fet citava que era Montesquieu. Per tant, jo entenc que si ens haguessin hagut d'ensenyar alguna cosa més, que l'haguessin vist.
1: Tampoc de Can Davànol, tampoc hem vist cap imatge així aèria de Can Davànol.
0: I ara, això, la realització està centrada més en els diferents moments de la cursa, el grup capdavanter, el pilot de 2:54, el grup del mallot de la muntanya 8:40 i l'últim grup perseguidor a 13 minuts. Hi ha aquests quatre grups separats avui en aquesta etapa. Estem a 96 quilòmetres d'arribar a les Angles.
1: També t'he de comentar que moltes vegades suposo que van amb dos helicòpters, un que segueix ben bé la cursa, i molts. Potser el que estava passant les imatges aèries ha tingut algun problema i no les ha pogut oferir en aquell moment.
0: Bueno, ets molt benèvol, no? Perquè estem parlant del Tour.
1: No.
3: Estem veient imatge aèria. Ara ja no.
1: És que això va passar a Sant Joan. Quan va passar la Volta a Catalunya, sí que em sap haver-hi un moment que el directe va fallar, i de fet ens van perdre un fragment perquè no hi havia possibilitat tècnica de fer-la arribar a les persones.
0: Joan, Andreu, jo em sembla que gairebé tot el que podíem explicar ho hem explicat. Hem sortit de Granollers, hem passat per Sant Feliu, hem passat per Sant Miquel de Balenyà, hem passat per Vic, per Manlleu, per Torelló. Estem veient com els ciclistes avancen pel Ripollès i s'encaren cap a aquesta collada de Toses. Fa uns moments hem anat cap allà amb en Xavier Guillaumes, que hi està acampat des d'ahir, per veure un dels punts emblemàtics del que serà aquesta etapa avui del Tour de França. Ja t'has aventurat a fer un pronòstic de qui guanyarà l'etapa o no, Andreu?
3: Jo crec que avui la guanyarà algú del pilot, eh? Aposto per Mathieu van der Poel. Si passa bé la collada de Tosses, si no hi ha un ritme molt alt, Mathieu van der Poel.
0: És un dels que ha dit en Jofré, també, eh?
3: Sí, ja ho ha dit en Jofré. Remco, Pogacar i van der Poel, no? Imagino, deu haver estat els tirs amb aquests tres noms.
0: Pogacar no l'ha dit, no? Els altres dos sí.
3: Doncs jo crec que estarà entre aquests.
0: Doncs, si us sembla, podem deixar-ho aquí. Hem començat aquest programa ja fa més de 3 hores des de Granollers, i l'hem continuat a Sant Feliu de Codines, amb tot l'equip del Territori 17, que avui ens hem mobilitzat per fer aquest especial dedicat al pas del Tour de França.
3: Ara sí, Isaac. Ara.
0: Potser sí que havia anat a posar gasolina a l'autocar. És que més hi havien dibuixat la bicicleta davant, potser no tenia la bicicleta acabada i l'havien d'ultimar. Doncs ara sí, el monestir de Ripoll surt per la tele i potser és el millor moment també per part nostra per acabar aquest programa que hem volgut dedicar al pas del Tour de França per les nostres comarques, oferint-nos aquestes imatges televisives espectaculars de casa nostra, veient doncs aquest moment. Com el descriuries, el moment que passen els ciclistes per davant, Andreu?
3: O sigui, avui per mi ja era diferent, perquè quan vas d'aficionat et ve a l'estómac, la panxa ja et fa mal. Quan vas d'aficionat ara, quan vas a treballar, és diferent, ho vius d'una forma diferent.
0: L'atenció és una altra.
3: L'atenció és una altra, sí, no vas amb aquelles ganes d'animar-los, d'aplaudir, no, és molt diferent. Avui m'he contingut i estava fent la meva feina, per tant, se'ls ha vist passar i ja està.
0: Tu has passat pipa tant avui com aquests dos dies, que abans comentàvem amb Anton, que ell havia estat a Barcelona aquests dos dies veient la contrarrellotge i el final de l'etapa d'ahir. Tu també, de fet.
3: Sí, sí, tant. Vam ser-hi. Primer vam anar al fòrum, allà al Pado, com vaig poder viure de ben a prop totes les estructures dels equips, tot el que portaven, la de camions, cotxes que hi havia, era una barbaritat. També la de gent, hi havia moltíssima gent, aficionats mexicans, sobretot, per Isaac del Toro, on no paraven d'animar tota l'estona, i després vam anar a Montjuïc els dos dies a veure el final d'etapa, on la veritat que va ser una experiència molt xula, perquè justament gràcies a tenir l'acreditació vaig poder viure just quan van acabar l'etapa, sobretot el dia de la contrarrellotge, a veure'ls arribar completament morts, on es queien de la bici, i la veritat que va ser una experiència molt, molt, molt, molt, molt maca, i espero, doncs, per què no poder tornar en algun dia el Tour de França com acreditat i viure una experiència com la de l'altre dia.
0: Ara que ja coneixes en Pau Arbós, ja et pots aliar amb ell.
3: Exacte, i tant, sí.
0: Fes alguna
3: sí,
0: de les seves.
3: Sí, sí. Ja vaig intentar fer alguna de les seves, però és més difícil ara ja.
0: És més difícil?
3: Ara és més difícil.
0: Doncs Andreu Jiménez, moltíssimes gràcies. Joan Garcia, moltíssimes gràcies. Gràcies també a la resta de l'equip que ha fet possible avui aquest Territori 17, la Gemma Bromanyer, en Pau Ibars, Anton Falqués, Xavi Comelles, Laia de Déu, Jordi Givert, Gemma Badia, Xavi Berlet, qui us ha parlat, Isaac Moreno. El Tour de França continua, l'etapa del Tour de França continua cap a les Angles, ara ja a punt enfilant cap a la Vall de Ribes i d'aquí cap a la Collada de Toses. I nosaltres el que hem volgut explicar-vos és l'impacte, el que suposava el pas d'aquesta caravana ciclista per les nostres comarques. El Territori 17 hi torna demà a partir de les 9 del matí i allà també segur que hi haurà un ampli resum del que ha estat aquesta etapa. Moltíssimes gràcies a tothom i fins aviat. Joan, Andreu, gràcies.
1: Gràcies.
3: A tu, Isaac.

0: El nou FM, el nou so d'Osona.
1: 24-7.
2: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
3: Ladies and gentlemen.
2: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
4: Jazz It.
2: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazz It.
5: Jazz It, dilluns a 11:45 de la nit, al 9 FM.
0: El 9 FM,

0: El nou FM. Actualitat.
1: Mercè Roura, alerta màxima avui pràcticament a tot Catalunya pel risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, i que implica un risc extrem. En plena onada de calor, la segona de l'estiu, gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota en el nivell 3 d'aquest pla, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlar l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat ja més de 2.000 hectàrees. Des de bombers, el sotinspector Ferran García es declara preocupat.
2: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit. Això, els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
1: Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes en criteris similars als de la Unió Europea que aplica cada estat membre. Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029. Oriol Junqueras és president d'Esquerra.
3: Quan Europa signa sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que als que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
1: L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya. Apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no a baixar ràtios de manera generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics. I mentre els centres d'atenció primària més demanda l'estiu es reforçaran en 972 professionals, ho va fer públic el Departament de Salut, 3 dies després que Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic per fer-hi front. I avui, última etapa del Tour de França per territori català. Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i acabarà a la Catalunya Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda, amb un total gairebé de 196 quilòmetres. Comptaran 4 ports de muntanya. Després de dues etapes, Jonas Vingegaard segueix sent líder amb només 6 segons de diferència.
0: El nou FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast. El nou matí.
4: Refranys i frases fetes.
0: Cristina Enfruns.
5: Benvinguts altra vegada. Avui ens dedicarem a un dubte que tenim molts de nosaltres quan es tracta de dites i frases fetes. És que moltes vegades coneixem una dita en castellà, però no sabem com l'hem de traduir al català. Evidentment, molt sovint, la traducció no té res a veure amb l'expressió en castellà. En aquest cas, per exemple, parlarem de l'expressió de tal palo tal astilla. La frase ens parla de la semblança d'accions, caràcters o costums entre pares i fills. Els fills hereten les qualitats o defectes dels pares. L'expressió s'usa tant en termes elogiosos, quan els fills són tan bons com els pares, com despectivament, quan un fill arrossega la mala fama dels pares. Hi ha moltes maneres de dir en català que una filla o un fill s'assembla als seus progenitors, però de ben segur que fer la traducció del castellà de tal pal o tal astilla i dir de tal pal tal estella no és correcte. Us explicaré una anècdota que va passar, ja parlo del 2023, quan la coneguda marca de roba Adolfo Domínguez, en una campanya amb motiu del Dia del Pare, va posar en marxa una campanya en castellà que deia de tal palo tal astilla, así decimos en español, para hablar del parecido entre padres e hijos. I quan la van traduir al català, van fer-ho fent servir una frase incorrecta, que és aquesta traducció de tal pal tal astilla. Va haver-hi molt rebombori a les xarxes i al final aquesta campanya la van haver de cancel·lar. Per sort, la llengua catalana és d'allò més rica i té múltiples opcions per referir-se al fet que dues persones s'assemblen. Per exemple, a tal cap, tal barret, de pare músic, fill ballador, de tal senyor, tal servidor, les estelles s'assemblen als troncs, i potser el més conegut seria aquest, els testos s'assemblen a les olles, del mig o de les vores. És a dir, es refereix a quan els atuells eren de terrissa i la gent sabia que un test és un trosset de terrissa trencat. Vol dir que cadascú té coses que delaten d'on ve, és a dir, dels pares, i és que el comportament, els gustos, les afinitats, el talent o el vici també es poden heretar. I amb aquesta dita posem punt final a la secció d'avui.
0: El nou matí.
4: Refranys i frases fetes.
0: Cristina Enfruns.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són pendents un incendi assemenat que ha cremat un camp de conreu i que ha agafat la vessant sud del turó i crema ascendent a vegetació forestal. Els bombers prioritzen el flanc esquerre d'aquest incendi que ha llançat focos secundaris. De moment hi treballen 27 dotacions terrestres i 7 aèries. Estarem molt pendents de veure com evoluciona, perquè pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem. Protecció Civil situa a nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats com el Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre. Tot plegat quan encara, recordem, no s'ha donat per controlat l'incendi que es va declarar divendres al Massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en tres punts que encara els preocupen, especialment en aquest cas el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Celrà. Un incendi que també té un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori. Josep Rius és el portaveu dels Juntaires.
3: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
2: Des del PSC, la vicepresidenta, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic. L'escoltem.
4: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
2: I la policia local de Torroella de Montgrí ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit. Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar una botiga. Es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va sortir corrents. Els agents van activar una recerca i van trobar poc després el camí vell. Hi havia encès vegetació a 4 punts diferents separats per poc més que d'uns metres.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, es parla Pau Ibars des d'Ona Codinenca en directe. Com sabeu, s'ha declarat un incendi a Sant Manat, la columna del qual es veu des de Sant Feliu de Codines. Un centenar de bombers treballen en aquest incendi ara mateix, amb una columna de fum que, com dèiem, és molt visible des de molts punts de Sant Feliu. El foc ha començat quan passaven 20 minuts de les 2 del migdia en un camp i properament ha agafat doncs una part de vegetació forestal que està cremant. De moment seguirem les informacions a través de la web d'Ona Codinenca, onacodinenca.cat, on hem activat un minut a minut amb les últimes informacions que vagin sorgint, i també a les xarxes socials de Twitter, Facebook i WhatsApp d'Ona Codinenca. Us ho deixem de moment, ara per ara, amb la informació en directe de 3Cat Info, de Catalunya Informació, perquè podeu seguir les últimes novetats també via ràdio.
2: Preocupació.
3: Tarda. Bona tarda, Nati. Tenim en marxa la tercera etapa del Tour de França, l'última que passa per territori català. Ha començat a Granollers i acabarà a l'estació d'esquí dels Angles, al Capcir. Ara mateix l'estat de la cursa indica dos ciclistes marxen escapats a 32 quilòmetres per arribar a la línia de meta, 32 quilòmetres i mig. Són Boden i Prudhom, que tenen 20 segons respecte a un grup nombrós de perseguidors, però sobretot té el gran grup a un minut 21 segons, on hi figura Jonas Vingegaard, el líder de la General. Amb aquestes diferències, el danès perdria el liderat en favor de Boden, que és a un minut 7 segons a la General, del fins avui líder de la General. Però tot i això, encara falten aquests 32 quilòmetres per arribar als Angles. Abans han de passar pel Cull de Calvaire, a un port de tercera categoria, i podrien haver canvis en aquests últims 32 quilòmetres i mig per finalitzar la tercera etapa. Les autoritats franceses, per cert, i l'organització també, han decidit no permetre la presència de públic quan la ronda francesa travessi la frontera per culpa del greu incendi que s'està vivint a Catalunya del Nord en les últimes hores.
2: 3Cat Info.
3: Per cert, també en ciclisme, el català Abel Balderston, que està participant en aquest Tour de França, fitxarà la temporada vinent per l'equip UAE, que està encapçalat per la Tadej Pogacar. Ara mateix Balderston està disputant la ronda francesa amb l'equip Caja Rural i s'uniria d'aquesta manera a dos catalans més que figuren a l'UAE, Marc Soler i Adrià Pericas.
2: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
3: Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen dos partits més de vuitens de final del Mundial. A les 9 del vespre juguen Portugal i Espanya. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, creu que aquesta eliminatòria sembla ben bé una final.
4: Mañana es una final. Una final, digo, por lo que significa. Puede ser el último partido, si no estamos acertados y tiene el acierto Portugal, o seguir tres partidos más. Y aquí la mejora tiene que ser, además de progresiva, constante, pero inmediata. Creo que en ese camino estamos.
3: El seleccionador portuguès, el balacarí Robert Martínez, de la seva banda, creu que serà un partit igualat.
5: Claro que es un partido que tiene mucha importancia, porque yo creo que somos dos equipos que tienen una idea muy parecida, que necesitamos el balón, que construimos los equipos alrededor del talento individual, y eso es bonito, y es una pena que no pueda ser en el último escalón de este torneo.
3: Per tant, a partir de les 9 del vespre, Portugal a Espanya. Mentre que a les 2 de la matinada, l'únic dels anfitrions d'aquest Mundial que segueix competint, els Estats Units, rep Bèlgica, enmig de la polèmica per l'aixecament de la sanció sobre el jugador estatunidenc Folarin Balogun. Balogun va veure una targeta vermella als 16ens de final. Rudi Garcia, el seleccionador belga, mostra el seu rebuig a aquest perdó.
6: Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe.
7: No sabia que a les oficines de la FIFA el 5 de juliol és el Dia dels Innocents a Europa. Ha estat un descobriment per a mi. La Federació Belga no es defensa ella, no defensa l'equip nacional, defensa el futbol en general. La seva integritat, la seva ètica... De memòria crec que és la primera vegada en la història del Mundial que es produeix una decisió així.
6: Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision, voilà.
3: La Federació Belga de Futbol estudia fins i tot totes les opcions possibles després de la suspensió d'aquesta sanció al jugador dels Estats Units. D'altra banda, el seleccionador estatunidenc Mauricio Pochettino es mostra molt satisfet amb els seus jugadors.
8: Sí, es un equipo que a nosotros nos da mucha satisfacción porque es muchas de las cosas que a nosotros nos gusta, ¿no? Es cómo sentimos el fútbol, ¿no? Y el equipo muestra esas cosas que cómo realmente la sentimos. No te podría decir qué porcentaje o qué, pero sí que estoy muy orgulloso y me identifico, nos identificamos mucho los jugadores en cómo ellos sienten el fútbol y cómo nosotros sentimos. Creo que encontramos un punto de equilibrio bueno.
3: Els vencedors d'aquestes eliminatòries Portugal-Espanya i Estats Units-Bèlgica s'enfrontaran als quarts de final. Mentrestant, ja queda concretat el segon partit de quarts, és l'Anglaterra-Noruega. Els anglesos han superat Mèxic aquesta matinada passada i Noruega va donar ahir la campanada a l'eliminar una de les favorites, el Brasil. Ahir ja va quedar definida la primera eliminatòria entre França i el Marroc. També en futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030, mentre que l'Espanyol femení, la davantera Yara Lacosta, firma per un any per l'Espanyol, arriba procedent de l'Eibar. I en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a tècnic de l'equip blanc per les tres pròximes temporades.

0: Són 4:45 de la tarda. El que us estem explicant a aquesta hora és l'evolució dels diferents incendis que tenim encara en marxa actius. L'incendi, per exemple, de la Catalunya Nord, que continua fora de control. Un foc que ja ha cremat 4.600 hectàrees entre Prada i Perpinyà i que ha obligat a evacuar 26 municipis. Des que va començar ahir, 5 persones ferides. Les altes temperatures, la baixa humitat i el vent estan complicant ara mateix les tasques d'extinció. També estem molt pendents d'aquest incendi de les Gavarres, que ja ha cremat 2.200 hectàrees. Els bombers concentren ara mateix els esforços a blindar el flanc dret amb l'objectiu de donar-lo per controlat aquest vespre. Anirem fins al lloc de l'incendi per saber com evoluciona. I el foc que crema la serra d'Espadà a l'Alt Palància, al País Valencià, que continua actiu i els bombers no el donen encara per perimetrar. També hi estarem pendents. A partir d'ara i fins a les 5, a banda d'aquestes qüestions, també us parlarem del doble terratrèmol de Veneçuela, que ja ha fet més de 3.300 morts i gairebé 17.000 ferits, segons l'últim balanç. La majoria d'equips internacionals desplaçats s'han anat retirant. I també us parlarem d'una operació en marxa dels Mossos d'Esquadra per desmantellar un laboratori de cocaïna a Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, una trucada d'un veí ha permès, de manera fortuïta, trobar la droga. Hi ha 3 detinguts. I el més destacat de la pàgina esportiva passa pel Tour, suposo.
1: Efectivament, tenim en marxa la tercera etapa del Tour de França. Falten 29 quilòmetres per arribar als Angles, a final d'etapa. Un ciclista marxa escapat amb 1 minut 10 segons respecte al gran grup, on figura el danès Jonas Vingegaard, el líder de la General, amb aquesta diferència. Baudin, que és el ciclista escapat, seria el nou mallot groc de líder. D'altra banda, en futbol, les seleccions d'Espanya i de Portugal s'enfronten aquest vespre, a les 9 del vespre, als 8ens de final del Mundial.
0: I el temps, que estem també molt pendents avui, la calor que supera ja els 40 graus a la Ribera d'Ebre, tot i que és intensa arreu del país. Una calor que s'intensificarà més demà i que persistirà fins a finals de setmana. El cel continuarà assolellat amb alguns núvols de tarda al Prepirineu. Dos quarts i 3 minuts de 5 de la tarda, l'incendi de la Catalunya Nord continua fora de control. El foc ha cremat ja 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. Ha obligat a evacuar 10.000 persones i ha destruït de forma total o parcial una 50ena de cases. Més de 700 bombers continuen treballant sobre el terreny per intentar estabilitzar un incendi que avança empès per les altes temperatures i la baixa humitat que hi ha ara mateix. Enviada especial a Twitter, a la Catalunya Nord, seguint-ho, hi ha la Montse Poblet amb el suport tècnic de Pep Casanovas.
2: Els responsables de l'operatiu d'acollida als evacuats per l'incendi del Rosselló ja els han confirmat que avui no podran tornar a casa seva. El foc continua viu i és perillós anar-hi, però més si algú ho intenta es trobarà amb els accessos tallats. Alice Bourat és la primera tinent d'alcaldia de Tuí, on dormen 300 dels 10.000 evacuats per l'incendi.
3: No poden perquè les rutes estan tancades i doncs no podran anar a la llur casa. I el prefet ha demanat que per primer que siguin els bomberos que tenen la prioritat sobre totes les rutes.
2: Durant tot el matí, els albergs d'acollida on hi ha els evacuats no han parat d'arribar donacions de roba, productes de neteja i de menjar. Voluntaris que s'oferien a preparar els àpats o veïns, com la Elsa, que té 2 habitacions lliures a casa i les deixa qui les necessiti.
4: Hem portat productes d'higiene i hem ofert les 2 habitacions que tenim lliures a casa per si fan falta aquesta nit. Sabem que això ens podria haver passat a nosaltres i que d'aquí un any ens pot tocar. Al final, el que prima és la solidaritat.
2: A l'única compareixença pública que ha fet avui el cap dels bombers admetia que el control d'aquest foc no és fàcil i assenyalava com a objectius prioritaris per avui aquests 2.
5: Primer de tot, garantir la seguretat dels pobles que ha travessat o pot travessar el foc. En segon lloc, evitar que la llengua, que està pujant pel massís d'Aspres, es converteixi en un corredor de foc de dimensions històriques difícilment accessible per nosaltres i que podria destruir moltes hectàrees.
6: pourrait détruire pas mal d'hectares.
2: No tenim informació sobre si ho estan aconseguint o no, però aquest matí el foc ha continuat avançant i ha cremat 400 hectàrees més.
0: Gràcies, Montse. I la possible simultaneïtat d'incendis continua preocupant i molt els bombers que treballen a la Bisbal d'Empordà. Es manté estabilitzat, però encara s'hi detecten fumarades que dificulten donar-lo per controlat. Centre de comandament de la Bisbal, Núria Paraire.
7: Les tasques continuen en detectar els punts calents per actuar i és la feina en la que se centren els bombers aquí al massís de les Gavarres. En tot el perímetre de 40 quilòmetres ja no hi ha flames, des d'ahir tampoc, però es continua prioritzant el flanc dret perquè hi ha una gran illa verda que no ha cremat i si es produís alguna flamarada doncs podria suposar un perill. L'evolució però és favorable perquè s'han produït altres incendis en altres punts durant la tarda i aquests altres incendis preocupen perquè si van a més i es fan importants potser es podrien haver de desviar alguns efectius que hi ha aquí. Ho ha explicat el cap de l'operatiu a Girona, Ferran García.
8: No volem un segon. Per això la casa, diguéssim, ha abocat tants mitjans en aquesta fase d'incendi, perquè és que necessitem tancar aquest incendi perquè si en tenim un altre, patirem. A nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre ja necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
7: Per exemple, a Viladamuls, aquí a relativament a prop, al Pla de l'Estany, crema des de 2:45 de la tarda un incendi de vegetació al voral de la carretera Nacional 2 i s'hi treballa amb 10 dotacions, però de moment ens diuen que no s'hi han hagut de desviar dotacions d'aquí de les Gavarres. Aquí, en concret, estan treballant 40 dotacions, de les quals 25 són camions d'aigua i tot amb 184 bombers. I algunes dades de balanç que ja no es mouen gaire. S'han revisat unes 80 edificacions, 25 estan afectades, 11 de les quals greus, amb afectacions greus, i en total les hectàrees cremades també es mantenen, 2.200, la gran majoria de terreny forestal. Ara es tracta de passar aquestes hores en què encara fa molta calor, que tot i que és difícil i és perillós, també és veritat que la calor ajuda a detectar els punts calents i, per tant, com més es detectin i més es puguin apagar, doncs més avançada estarà aquest incendi per intentar anar cap a la fase de control.
0: I els bombers que treballen per apagar també un incendi forestal a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat unes 30 hectàrees. Protecció Civil ha enviat un missatge, és alerta als mòbils, per demanar el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Són el Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, nord de Castellà del Vallès i Can Vinyals. Les flames avancen ara ja per la carena i sobre el terreny i treballen 27 dotacions terrestres i 7 d'aèries. Els bombers estan prioritzant el flanc esquerre de l'incendi amb descàrregues des de l'aire. El foc també ha provocat focus secundaris. I el foc que crema a la Serra d'Espadà, a la comarca d'Alt Palància, al País Valencià, també continua actiu. Els bombers no el donen encara per perimetrar, també hi estem molt pendents. Ara les condicions meteorològiques no són favorables. De fet, empitjoraran i, de moment, aquests 500 veïns que s'han hagut de desallotjar no podran tornar a casa, mentre s'investiga l'origen d'aquest incendi. Anem a Soneja, Alba Barbosa.
9: L'incendi continua actiu, els bombers hi treballen amb 300 dotacions i per ara no està perimetrat ni estabilitzat. Crema matolls i pinar i la preocupació, segons Fernando Pérez, cap forestal dels bombers de Castelló, és que entre el vent i les altes temperatures es puguin encendre punts ja calents.
10: Ahora al mediodía con el sol calentando las laderas y ahí tenemos el riesgo de que se produzcan pues reproducciones y con las condiciones que tenemos de humedad y de altas temperaturas y las previsiones de convección que qualsevol reproducció s'haga virulenta.
9: Tampoc tenen una previsió sobre quan podran tornar a casa les 500 persones desallotjades d'Assuévar. Una quarantena han passat la nit al seminari de Sogorb, com l'Eva i la Felissa, que també es van dur el seu gos.
11: Vam agafar quatre coses, roba interior pels xiquets, panyals pel menut, i van fugir d'allí. Ens van desallotjar a Soneja, hasta un poquet abans de sopar, que ens van dir, vos aneu cap a Segor.
12: Cuando nos quedamos así mirando, y estaba toda la montaña ardiendo. Nos fuimos a Soneja, y luego por la tarde dijeron que los teníamos que venir a quedarnos a dormir aquí.
9: L'origen de l'incendi s'investiga, però es descarta que sigui per causes naturals. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol.
13: El que sí que podem dir és que el focus sí que està molt localitzat. Aleshores, podem confirmar que no és una causa natural.
9: Han augmentat lleugerament les hectàrees cremades fins a les 180 i el perímetre afectat seria d'uns 8 quilòmetres. El risc d'incendi forestal és avui extrem a tot el País Valencià.
0: Els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes a l'assegurança de la llar si en tenen, segons l'OCU. L'Organització de Consumidors i Usuaris adverteix que els incendis forestals no entren dins les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances, que és l'organisme públic que cobreix els danys provocats per catàstrofes extraordinàries, com ara la Dana, al País Valencià. Enrique García, portaveu de l'OCU, explica que molta gent té assegurances de la llar que solen incloure els danys pel foc, perquè, per exemple, tots els habitatges amb hipoteca estan obligats per la llei hipotecària a contractar-ne una. Segons les cobertures i el peritatge, l'assegurança calcularà la compensació.
14: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. ¿Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda? Pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
0: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar al termini màxim de 7 dies naturals.
14: I a partir d'ahí, la companyia asseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: Parlant de catàstrofes, marxem a Veneçuela perquè el doble terratrèmol ja ha fet més de 3.300 morts i gairebé 17.000 ferits. La majoria d'equips internacionals s'han anat retirant. La presidenta ha creat una nova unitat militar per la gestió d'emergències i defensa la gestió que ha fet el govern d'aquest desastre enmig de les crítiques en augment per part de supervivents i ONGs. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
15: A 12 dies dels dos terratrèmols, el govern veneçolà reacciona ara creant un escamot militar especial per les emergències, amb tota la grandiloquència típica de la revolució bolivariana del segle XXI i amb consignes xavistes. Era nomenat el comandant responsable precisament d'aquesta nova unitat i es deixava clar, i ara escoltarem a la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, que la resposta davant d'aquesta crisi humanitària pels dos sismes ha estat ràpida i que s'evitarà un esclat social.
16: No entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a la miseria, a planificar que si estallidos sociales, aquí no habrá estallido social. Aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo.
15: El cert és que conversant aquí sobre el terreny amb militars no veneçolans, amb ONGs i també amb els voluntaris, la por que hi ha és precisament a brots sanitaris i a un esclat social si no s'actua ràpid amb habitatges temporals per als damnificats. Els rescatistes continuen sobre el terreny i n'han arribat de nous. Hem estat amb els de l'Argentina, que es despleguen encara amb esperances de trobar persones vives. També es viuen escenes dramàtiques entre les runes i els edificis caiguts. Per exemple, de nit, mentre es busquen persones, es celebren misses a peu dels edificis caiguts amb rescatistes i familiars resant.
0: Tornem a Catalunya, una informació que us avançàvem. Operació en marxa dels Mossos d'Esquadra per desmantellar un laboratori de cocaïna a Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, una trucada d'un veí ha permès de manera fortuïta trobar la droga. Hi ha 3 detinguts. Anem fins a Sant Cebrià de Vallalta. Marta Vallès.
17: La presència de patrulles dels Mossos d'Esquadra i d'operatius del Zarro durant tot el diumenge a l'urbanització Castella d'Índies va alertar els veïns. Custodiaven una casa on s'ha trobat un laboratori de cocaïna. És el carrer Maresme el més transitat de la urbanització que la creua sencera. Ha estat la casualitat que ha permès localitzar l'amagatall. Un veí veu com una persona entra saltant dins un habitatge i avisa el 112. Arriben els Mossos i perceben alguna cosa estranya. Finalment, té lloc el decomís. Ahir diumenge eren visibles des del carrer els sacs d'escombraries plens de material, previsiblement la droga. Quan els Mossos arriben al domicili, a l'interior hi ha 3 individus que estan detinguts. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, la casa és de lloguer turístic i els inquilins no havien aixecat sospites. La vigilància policial, amb agents amb metralletes, s'ha mantingut durant tota la nit. Avui l'operació continua oberta i és una investigació que es porta des de la Divisió d'Investigació joc criminal dels Mossos. És habitual que es desmantellin amagatalls de droga en urbanitzacions tan grans on l'activitat passa desapercebuda. El 2024, Sant Cebrià de Vallalta es va escorcollar una casa relacionada amb el càrtel mexicà de la droga Sinaloa, i el 2020 es va desmantellar una organització internacional de tràfic de marihuana.
0: El temps. Tens l'àrea de servei, la crònica meteorològica amb el Néstor Gómez.
18: Calor, calor intensa, la que tenim i la que tindrem. Ja les temperatures a hores d'ara superen els 40 graus a les Terres de l'Ebre, han fregat la xifra dels 39 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central, i les màximes encara estan per assolir, perquè fins que no passin les 6 de la tarda no es donaran pràcticament per tancada les temperatures màximes. A l'últim indret o els darrers indrets a assolir aquestes temperatures seran la zona de la terra ferma. Tot això en un dia assolellat de cap a cap, potser aquesta tarda amb algun núvol cap al sector del Pirineu, que podria deixar alguna gotellada puntual i aïllada al sector de l'Alta Ribagorça. Aquesta onada de calor que va posar el punt d'inici ahir tindrà continuïtat tota la setmana, assolint el seu màxim entre dimecres i dijous. Però tot i així, demà serà una miqueta més intensa que la d'avui. De fet, demà s'esperen valors de 42 graus a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Al voltant dels 40, 39, 38, 40, cap a la Catalunya central i cap a les comarques de Girona entre els 36 i els 38 graus. De tal manera que aquesta calor, com dèiem, tindrà encara més recorregut per anar pujant de cara dimecres i dijous, però la calor continuarà intensa tota la setmana.
0: Moltes gràcies. Els apicultors reclamen al govern espanyol i a la Generalitat ajudes específiques per compensar l'encariment dels carburants per la guerra a l'Iran. La crisi climàtica els obliga a fer transhumància i els costos els han augmentat, diuen, més d'un 25%. Tarragona, Jordi Barranca.
19: Cada cop són més els apicultors que practiquen la transhumància. Porten les arnes cap a zones com el Pirineu per evitar l'impacte de factors com les espècies invasores. Seria el cas, per exemple, de la vespa velutina. L'esclat de la guerra els va enxampar just a l'inici d'aquesta fase. Els costos els han incrementat, atenció, més d'un 25%. Josep Maria Clarià, portaveu del sector d'Unió de Pagesos.
20: Un apicultor professional de 150 caixes que faci transhumància se li ha encarit 800 euros tota l'operació de cuidar les arnes. I una explotació més gran, com podria ser de 1.000, 1.500 arnes, s'ha encarit uns 10.000 euros.
19: Ara mateix no poden optar cap ajuda. De fet, la setmana passada van quedar fora del decret d'ajudes del govern espanyol. Han fet números del que representaria Jordi Brull, de la Federació de Cooperatives Agràries.
21: Hem estimat que d'habilitar una compensació amb el Departament d'Agricultura, que la mesura costaria entre uns 300 i un milió d'euros per a compensar l'encariment dels costos del carburant.
19: Confien que ara que ja hi ha pressupostos, el Departament d'Agricultura els pugui ajudar.
0: A Lleida s'ha reduït a la meitat respecte a altres anys el nombre de persones en situació irregular ateses al pavelló per a temporers sense feina. Ho confirmen tant l'Ajuntament com l'entitat Fruita amb Justícia Social. I ho atribueixen en bona part al procés de regularització que ha impulsat el govern espanyol. Lleida, Noelia Casellas.
22: Altres anys, al pavelló de la Fira, on s'atén els temporers que no tenen feina ni sostre, gairebé la meitat no tenien els papers en regla. Aquest estiu, però, són un 20% com a molt. De fet, en general, aquest any està arribant menys gent que busca feina, i això permet que la paeria pugui ser més flexible. Carlos Enjuanes és el regidor d'Acció Social.
23: Que molta gent que ve amb aquesta situació, que té documentació per treballar, però evidentment no està treballant els 3 mesos, i la cobertura de l'allotjament que puguin fer els empresaris no és de 3 mesos, és puntual. Llavors estem utilitzant les eines que tenim, els pisos i el CAP per cobrir això.
22: Des de l'entitat Fruit amb Justícia Social, però, recorden que és l'empresari qui té l'obligació d'oferir allotjament quan contracta algú que viu lluny. Llibert Reixac n'és el portaveu.
24: És un bízum a la patronal, és un bízum a aquells empresaris que no compleixen el conveni laboral i que, per tant, no ofereixen allotjament als seus treballadors.
22: La previsió és que l'arribada de temporers augmenti en les pròximes setmanes.
0: L'OCDE desaconsella una baixada generalitzada de ràtios i recomana aplicar-la només als centres de més complexitat. També reclama donar més poder a les direccions dels centres educatius, incentivar la formació de professors i distribuir els recursos en funció de les necessitats dels centres per tal de garantir-ne l'equitat. Així ho recull el primer informe que ha elaborat sobre la situació a Catalunya en el marc de l'acord signat amb la Generalitat que busca remuntar els resultats educatius. Barcelona, Sara Canyete.
25: L'OCDE diu que una baixada generalitzada de ràtios té un fort impacte econòmic i, en canvi, pot notar-se poc a l'aula.
1: taula i que aquests diners podrien invertir-se, en canvi, en atraure talent entre els professors, de manera que siguin docents millor pagats o també pagar millor els docents més preparats. Paolo Santiago és un dels coordinadors de l'equip que ha realitzat aquest informe.
3: Passar de 22 a 21 no va ser gran diferència dentro de la sala d'aula en términos de impacto en la enseñanza, en el aprendizaje del alumno, pero va a tener un costo muy, muy alto. Por eso, en la mayor parte de los países, cuando se hacen políticas de reducción del tamaño de clase, lo que se hacen es de manera seleccionada, es decir, clases con alumnos más desfavorables.
1: L'OCDE també situa entre les prioritats per a Catalunya establir uns criteris clars de com assignar els recursos en funció de la complexitat dels centres i revisar totes les escoles i els instituts del país i integrar millor el sistema d'avaluació en la presa de decisions. Diuen que tenim moltes dades, molts diagnòstics, però que aquests no s'estan utilitzant per impulsar millores educatives.
0: La cadena Sky ha comprat la divisió d'entreteniment de la cadena britànica ITV per uns 1.800 milions d'euros. L'acord, que ara han d'aprovar les autoritats britàniques, pretén crear un competidor de pes a gegants mundials de l'streaming com Netflix, Amazon o Disney. Londres, Quim Olivares.
4: La venda, que s'espera que quedi completada durant la segona meitat de l'any que ve, inclou els canals de televisió en oberta ITV, el seu servei en streaming ITVX, però no la producció d'estudi responsable de programes populars aquí al Regne Unit, com Coronation Street o I Am a Celebrity. La fusió de Sky, fundada el 1989 per Robert Murdoch i actualment propietat de l'operador de cable nord-americà Comcast i dels canals d'entreteniment de la cadena ITV, cooperen més del 70% del mercat televisiu de publicitat al Regne Unit. La consellera delegada del grup Sky, Dana Strong, ha dit que espera que el govern britànic aprovi l'operació per crear el campió de streaming al Regne Unit, una plataforma que pugui competir i amb líders mundials com Netflix i Amazon. Sentim Dana Strong.
5: Aquesta és una oportunitat extraordinària per reunir el que jo diria que són les dues marques més icòniques dels mitjans de comunicació. Tenim 70 anys d'història d'ITV juntament amb Sky, que té un historial de 30 anys d'innovació. I quan ho ajuntem, tenim l'oportunitat de crear un campió nacional de streaming al Regne Unit.
4: La combinació de les dues companyies pot arribar a tenir una audiència potencial de 20 milions de llars al Regne Unit, però en un moment en què la televisió tradicional està perdent audiències davant l'streaming i YouTube, les dues empreses consideren clau unir-se per competir plegades.
0: I parlem ara del sector editorial. Després de l'escorixidora novel·la La puta i la santa, una història de violència i desigualtat de gènere, l'escriptora valenciana Gemma Pascual fa un canvi total de registre i ara presenta una obra molt fresca i plena d'humor. Es titula La vida és allò que passa mentre esperes un match. La història de la Martina, una dona vital, vulnerable, que entra en una aplicació de cites per trobar l'amor. Montse Camps.
6: És una comèdia que s'emmarca en el subgènere literari chick lit, com explica Pasqual aquesta emissora.
25: Chick lit és Bridget Jones, Sex in Nova York, val? Són novel·les que superen l'amor romàntic més feminista, no? És una història d'amor per ella, però també d'amor romàntic. Que, clar, l'amor romàntic és molt perillós i per això li passa el que li passa. Però li passa en humor, eh? Li passa tot en molt d'humor.
6: Una comèdia que també fa crítica social perquè aborda temes com la grassofòbia.
25: És molt dur, sobretot la gent jove, quan va comprar-se roba, que una és una XL, l'altra són 2XL, l'altra és... I, clar, fan moltes animalades en el menjar i en tot. L'estàndard de dona que veiem en els aparadors és una perxa. I això ho hem d'explicar, perquè la gent s'ha de mirar de matí i s'ha d'estimar ella mateixa.
6: El barri barceloní del Poble Sec és l'escenari de la novel·la, que també denuncia la gentrificació a través de la protagonista, que ha de lluitar per conservar el negoci familiar, una granja on cada dia s'hi troben desenes de persones per fer el vermut i compartir xerrades i vivències.
25: Em vaig enganxar a Poble Sec. A més, és que és molt xulo. I veus com van desapareixent. Pot ser la façana d'un lloc que havia estat un fort i ara és una casa de fer les ungles, el capital, el liberalisme... Està tirant a la gent de les ciutats. I això és greu.
6: La protagonista està envoltada de clients que s'han convertit en amics que l'ajuden a tirar endavant. Per això, un altre tema del llibre és la necessitat de construir comunitat.
25: Si no fem comunitat, què ens queda? Ens quedem sols, vivim en comunitat. El capitalisme es vol individuals, perquè si som individuals no tenim força. A la granja es troben tot, i clar, no, si busquem comunitat i la gent ajuda, la vida és més fàcil de passar.
6: Un llibre ple de gags que provoca més d'una rialla, i si té èxit, ens ha avançat l'autora, hi haurà més novel·les amb la Martina com a protagonista.
0: Esports. A punt amb el Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Nati. Comencem parlant de ciclisme, comencem parlant del Tour de França. En marxa els últims quilòmetres d'aquesta tercera etapa de la ronda francesa, l'última que ha passat per territori català.
7: El seguiment del Tour a 3Cat Info, amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
2: Una etapa que ha començat a Granollers i que acabarà a l'estació d'esquí dels Angles, al capcir de Vitubat. Bona tarda.
8: Bona tarda. 15 quilòmetres, 14 i mig ha fet per aquesta arribada als Angles. Per tant, 180 quilòmetres ja a les cames dels ciclistes, principalment d'Àlex Baudin, que ara mateix és en solitari cap de cursa. El corredor francès de l'equip Education First, aquests 14 quilòmetres i mig pel final als Angles, però ben aviat serà engolit pel grup principal de favorits, qui té només 10 segons per darrere. Baudin és l'últim supervivent d'una nombrosa escapada del dia, que ha arribat a tenir fins a 19 integrants, un dels quals Abel Balderston, un dels dos catalans participants en aquest tour, juntament amb Joel Nicolau, tots dos del Caja Rural. Balderston, però despenjat ja fa força estona després de l'ascensió a la collada de Toses, al port de més entitat del dia. Avui vivim una etapa de muntanya del Tour de França amb gairebé 4.000 metres de desnivell positiu acumulat, 196 en total d'etapa des que els corredors, poc després de les 12 del migdia, han sortit de Granollers en el que ha estat l'inici del final del pas d'aquest Tour de França per territori català, amb aquesta gran sortida que inclou les tres primeres etapes. Ciclista ja des de fa alguns quilòmetres en territori francès, sense gairebé públic als vorals, per aquesta prohibició de l'assistència de públic arran de l'incendi a la Catalunya Nord. Ara mateix, doncs, tram decisiu d'aquesta etapa, a l'espera de si hi ha o no moviments entre els favorits en aquests una mica menys de 14 quilòmetres perquè queden que s'acabi l'etapa.
2: Moltes gràcies, David.
10: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
2: Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen dos partits més de vuitens de final del Mundial. A les 9 del vespre juguen Portugal i Espanya. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, creu que aquesta eliminatòria sembla ben bé una final.
11: Mañana es una final. Una final, digo, por lo que significa. Puede ser el último partido, si no estamos acertados y tiene el acierto Portugal, o seguir tres partidos más. Y aquí la mejora tiene que ser, además de progresiva, constante, pero inmediata. Creo que en ese camino estamos.
2: El seleccionador portugués, el balaguerí Rubén Martínez, de la seva banda, creu que serà un partit igualat.
12: Claro que es un partido que tiene mucha importancia porque yo creo que somos dos equipos que tienen una idea muy parecida, que necesitamos el balón, que construimos los equipos alrededor del talento individual y eso es bonito y es una pena que no pueda ser en el último escalón de este torneo.
2: A partir de les 9 del vespre, partit de vuitens de final entre Portugal i Espanya. Mentre que a les 2 de la matinada, l'únic dels anfitrions que segueix competint, els Estats Units, rep Bèlgica, enmig de la polèmica per l'aixecament a la sanció sobre el jugador estatunidenc Folarin Balogun. Balogun va veure una targeta vermella als 16 de final. Així ho explicava Donald Trump, el president dels Estats Units.
26: Crec que han pres una decisió realment brillant. Crec que la decisió de l'àrbitre va ser horrible i ningú en parla. Parlen de la targeta vermella com si estigués bé. Ningú parla de la decisió de l'àrbitre sobre la targeta vermella. No sabia que coi era una targeta vermella. Quan me'n vaig assabentar vaig dir, esteu de broma? Aquest paio només ha d'aixecar la mà? El teu millor jugador no jugarà la setmana que ve, el proper partit? Vaig dir, ostres, quin poder, això és terrible.
2: La Federació Belga de Futbol estudia igualment totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units. Els vencedors de les eliminatòries Portugal-Espanya i Estats Units-Bèlgica s'enfrontaran als quarts de final. Mentrestant, ja ha quedat concretat el segon partit de quarts, és l'Anglaterra-Noruega. Els anglesos han superat Mèxic aquesta matinada passada i Noruega va donar ahir la campanada a l'eliminar una de les favorites, el Brasil. Ahir ja va quedar definida la primera eliminatòria de quarts, serà el França-Marroc.
10: 3Cat Info.
2: Encara en futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. Fortuño acaba de contractar la temporada vinent. A l'Espanyol femení, la davantera Yara Lacosta firma per un any per l'equip femení, arriba procedent de l'Eibar. En bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip blanc per les tres pròximes temporades, mentre que el Joventut ha confirmat el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Quitzenàs Manresa.
10: Trescat Info.
9: Són les 5. Un incendi a Sant Manat al Vallès Occidental obliga a confinar 7 urbanitzacions i nuclis disseminats, 27 dotacions terrestres i 7 d'aèries. Els bombers treballen per apagar el foc que ha començat a un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat unes 30 hectàrees. L'incendi de les Gavarres ha cremat 2.200 hectàrees. Els bombers concentren els esforços a blindar el flanc dret amb l'objectiu de donar-lo per controlat aquest vespre. Els afectats que ho han perdut tot reben l'assessorament dels ajuntaments. L'incendi a la Catalunya del Nord continua fora de control. El foc ja ha cremat 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 26 municipis. Des que va començar ahir, 5 persones han resultat ferides. Les altes temperatures i la baixa humitat compliquen les tasques d'extinció. Protecció Civil fixa 45 municipis de 9 comarques amb risc extrem d'incendis. Alerten d'una llarga onada de calor que arribarà fins dijous. Demà i dimecres acumulen els principals perills de foc amb temperatures que arribaran als 42 graus a zones de l'interior del país i humitats molt baixes. El govern espanyol convoca totes les comunitats el 29 de juliol per debatre el nou model de finançament autonòmic. El ministre d'Hisenda ha anunciat que manté el límit de dèficit per a les autonomies, però sobre adaptar-lo en un futur per a cada territori. Donald Trump anuncia que tractarà amb Vladimir Zelensky les passes a seguir per posar punt final a la guerra ucraïna, a la cimera de l'OTAN, que comença demà encara. Trump hauria mantingut converses també amb Putin per posar fi al conflicte. En les últimes hores, Rússia ha llançat un nou atac massiu que ha fet una vintena de morts i més d'un centenar de ferits a Kiev, la capital ucraïnesa. Cau el percentatge de persones en situació irregular ateses al dispositiu per a treballadors a temporers a Lleida. Ho constaten l'Ajuntament i l'entitat Fruit amb Justícia Social, coincidint amb el procés de regularització impulsat pel govern espanyol. I la cadena Sky compra per uns 1.800 milions d'euros la divisió d'entreteniment de la cadena britànica ITV amb l'objectiu de crear un competidor de pes a gegants de streaming com Netflix, Amazon o Disney. L'acord ara ha de rebre el vistiplau de les autoritats britàniques.
13: Esports.
2: Tenim en marxa la tercera etapa del Tour de França, l'última que ha passat per territori català. De fet, queden 8 quilòmetres per arribar a la línia de meta, situada als Angles, al Capcir. Ara mateix l'escapada queda neutralitzada, per tant, el pilot està tot unit amb Jonas Vingegaard al capdavant d'aquest gran grup. D'altra banda, en futbol, les seleccions d'Espanya i de Portugal s'enfronten aquest vespre a les 9 del vespre als vuitens de final del Mundial de Futbol. A les 2 de la matinada jugarà l'Estats Units-Bèlgica. I el Joventut de Badalona ha anunciat el fitxatge de l'aler Àlex Reyes per 2 temporades, prové del Manresa.
9: La calor ja supera els 40 graus a la Ribera d'Ebre i la calor és molt intensa arreu del país. Una onada que s'intensificarà més demà i que persistirà fins a finals de setmana. El cel continuarà assolellat amb alguns núvols de tarda al Prepirineu.
13: 3CAT Info.
9: Ara passen 3 minuts de les 5 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 6.
13: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
9: Els bombers treballen a aquesta hora per apagar un incendi forestal a Sant Manat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat unes 30 hectàrees. Protecció Civil ha enviat un missatge a S-Alert als mòbils per demanar el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Són el Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, nord de Castellà del Vallès i Can Vinyals. Les flames avancen ara ja per la carena cap a la urbanització El Farell i sobre el terreny hi treballen 27 dotacions terrestres i 7 d'aèries perquè no hi acabi arribant. Els bombers estan prioritzant el flanc esquerre de l'incendi amb descàrregues des de l'aire. El foc també ha provocat focus secundaris. Tan bon punt en tinguem més informació, evidentment, aquí a 3CAT Info us l'oferirem en directe. També pendents dels bombers que treballen ara en l'incendi Artesa de Segre, a la Noguera, que hauria començat al voltant de les 4 de la tarda en una zona propera a la carretera C1412B. Es tractaria d'un incendi forestal i de moment hi estan treballant 23 dotacions terrestres i també 4 d'aèries. Un altre dels incendis que ha preocupat les últimes hores ha estat el del massís de les Gavarres perquè la possible simultaneïtat d'incendis, com ja està passant, continua preocupant els bombers que treballen en aquest foc de la Bisbal d'Empordà. El foc foc es manté estabilitzat, però encara s'hi detecten fumarades, cosa que dificulta el fet de donar-lo per controlat. Al centre de comandament de la Bisbal d'Empordà hi ha la Núria Peraire.
14: Detectar els punts calents per actuar-hi és la feina en la que se centren els bombers al massís de les Gavarres. En tot el perímetre de 40 quilòmetres ja no hi ha flames, però es continua prioritzant el flanc dret, on hi ha una gran illa verda que no ha cremat. L'evolució és favorable, però s'han produït altres incendis. A Vilademuls, al Pla de l'Estany, ja està estabilitzat un incendi de vegetació al voral de la carretera Nacional 2. No ha calgut enviar-hi efectius d'aquí, però la simultaneïtat preocupa, ho explica el cap de l'operatiu a Girona, Ferran Garcia.
15: No volem un segon. Per això la casa, diguéssim, ha abocat tants mitjans en aquesta fase d'incendi, perquè és que necessitem tancar aquest incendi perquè si en tenim un altre, patirem. A nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
14: A la Bisbal treballen 40 dotacions, de les quals 25 són camions d'aigua, amb 184 bombers. S'han revisat una vuitantena d'edificacions i 25 estan afectades, 11 de les quals amb afectacions molt importants.
9: I a la Catalunya del Nord l'incendi continua fora de control. Ha cremat ja 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà, obligat a evacuar 10.000 persones i ha destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Més de 700 bombers continuen treballant per intentar estabilitzar un incendi que abans s'ha empès per les altes temperatures i la baixa humitat. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
16: Som al centre de comandament dels bombers, a El Sortet, un poble que han evacuat i per arribar fins aquí hem vist que no hi havia ningú pel carrer. Les persones es desplacen cap a Tuir. Aquí, aquesta tarda, on som ara, hi ha de venir el ministre de l'Interior. Un dels bombers responsables de l'operatiu que s'està portant a terme detallava que ara mateix tenen dos objectius.
17: Primer de tot, garantir la seguretat dels pobles que ha travessat o pot travessar el foc. En segon lloc, evitar que la llengua que està pujant pel massís d'Aspres es converteixi en un corredor de foc de dimensions històriques difícilment accessible per nosaltres i que podria destruir moltes hectàrees.
16: A la Casa del Ciutadà, a Tuir, hi hem passat aquesta tarda. És un centre cívic i hi havia unes 300 persones de les 10.000 evacuades. Hi hem vist taules, menjar, munts de roba, molts voluntaris portant elements de primera necessitat. Allà, Alice Borà, la primera tinent d'alcaldia, ens ha dit que la previsió era preparar-se per aquesta nit.
18: No poden perquè les rutes estan tancades i doncs no podran anar a la Yurcasa. I el prefet ha demanat que per primer que siguin els bomberos que tenen la prioritat sobre totes les rutes.
16: Aquí realment hi fa molta calor, estem a uns 39 graus de temperatura i el que preocupa és això, aquesta onada de calor i la simultaneïtat d'incendis, perquè també n'hi ha a l'oest i al centre del país.
9: I un altre foc, encara que també crema, és a la Serra d'Espadà, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, que continua actiu i els bombers no el donen encara per perimetrat. Les condicions meteorològiques empitjoraran i, de moment, els 500 veïns desallotjats no podran tornar a casa i s'investiga l'origen d'aquest incendi. S'uneix Alba Barbosa.
20: L'incendi continua actiu. Els bombers hi treballen amb 300 dotacions i per ara no està perimetrat ni estabilitzat. Creme matolls i pinar. I la preocupació, segons Fernando Pérez, cap forestal dels bombers de Castelló, és que entre el vent i les altes temperatures es puguin encendre punts ja calents.
21: Ahora al mediodía, con el sol calentando las laderas, y ahí tenemos el riesgo de que se produzcan pues reproducciones. Y con las condiciones que tenemos de humedad y de altas temperaturas y las previsiones de convención, que cualquier reproducción se haga virulenta.
20: Tampoc tenen una previsió sobre quan podran tornar a casa les 500 persones desallotjades d'Assuévar. Una quarantena han passat la nit al seminari de Sogorb, com l'Eva i la Felisa, que també es van dur el seu gos.
27: Vam agafar quatre coses, roba interior pels xiquets, panyals pel menut, i van fugir d'allí. Ens van desallotjar a Soneja, hasta un poquet abans de sopar, que ens van dir, vos aneu cap a Segor.
28: Cuando nos quedamos así mirando, y estaba toda la montaña ardiendo. Nos fuimos a Soneja, y luego por la tarde dijeron que los teníamos que venir a quedarnos a dormir aquí.
20: L'origen de l'incendi s'investiga, però es descarta que sigui per causes naturals. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol.
29: El que sí que podem dir és que el focus sí que està molt localitzat. Aleshores, podem confirmar que no és una causa natural.
20: Han augmentat lleugerament les hectàrees cremades fins a les 180 i el perímetre afectat seria d'uns 8 quilòmetres. El risc d'incendi forestal és avui extrem a tot el País Valencià.
9: Tot plegat, enmig d'una onada de calor, aquest risc d'incendis segueix extrem en 45 municipis catalans de 9 comarques. Des del Servei Meteorològic adverteixen que per demà i demà passat s'arribarà als 42 graus en alguns punts de l'interior del país. Protecció Civil

0: risc s'incrementarà també al llarg del territori i esperem també cap a la zona interior de Catalunya central, també cap als Vallesos, cap a les zones més interiors, que aquest risc també anirà pujant aquesta setmana.
1: Tot plegat a causa de l'episodi d'altes temperatures, els episodis que portem aquest estiu i de la segona gran onada de calor que comença ja i que farà pujar els termòmetres més enllà dels 40 graus a l'Empordà, a les Terres de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb el dimecres i dijous com a dies més crítics. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, ha explicat, però, que la calor no ens deixarà en uns quants dies.
2: Aquesta onada de calor, de moment, la datem fins al dijous, tot i que anunciem també que els mapes ens indiquen que, tot i que traguem l'etiqueta d'onada de calor probablement a partir de divendres o dissabte, la temperatura continuarà molt elevada, per sobre de la mitjana climàtica, com a mínim fins a mitjans de juliol.
1: Per això, des de Protecció Civil, avisen i demanen que cal protegir-nos de la calor a les hores centrals del dia i protegir els més vulnerables, com la gent gran i els infants.
3: 3CAT Info.
4: Ara passen 12 minuts de les 5 de la tarda, el govern espanyol convoca tots els governs autonòmics el 29 de juliol per debatre el nou model de finançament. El ministre d'Hisenda ho acaba d'anunciar davant dels consellers d'Economia, el Consell de Política Fiscal i Financera, on ha anunciat, per cert, que manté el límit de dèficit per a les autonomies en el 0,1% del producte interior brut, però sobre adaptar-lo en el futur per a cada territori. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Per primer cop, Hisenda està disposada a debatre objectius de dèficit asimètrics per les diferents comunitats autònomes en lloc d'un objectiu únic per a totes igual, com passa ara. Aquesta proposta d'Hisenda tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat i que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
6: Yo creo que es una reflexión que hay que poner encima de la mesa, de que no todas las comunidades autónomas parten de la misma base y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
5: Des de Catalunya hi estan d'acord, les del PP rebutgen la proposta d'establir dèficits asimètrics. Sentim la catalana Alicia Romero i l'extremenya Elena Manzano.
7: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
8: Dèficits asimètrics, major desigualtat. Desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
5: Un no d'entrada dels populars que el ministre ha qüestionat. Diu que no entén la negativa dels governs del PP a seure's a negociar i més tenint en compte que comunitats del PP com el País Valencià i Múrcia són les més endeutades. En tot cas, Hisenda manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB per a totes les comunitats, un objectiu que el Congrés haurà de votar i que rebutjarà. Junts tornarà a votar-hi en contra, com també ho faran el PP i Vox. Els pressupostos estan abocats al fracàs. I després de la reunió d'avui, el ministre ha anunciat que es tornarà a reunir amb els consellers autonòmics el 29 de juliol per debatre el nou model de finançament autonòmic.
4: Esquerra Republicana redobla la pressió a Junts perquè doni suport al nou model de finançament autonòmic quan es voti al Congrés ja després de l'estiu. Els de Puigdemont refreden el seu suport i insisteixen en la defensa del concert econòmic. Marta Corbalán.
9: Un cop aprovats els pressupostos de la Generalitat, Esquerra posa ara el focus en el nou model de finançament autonòmic. El president del partit, Oriol Junqueras, pressiona Junts perquè no hi doni l'esquena i demana als agents econòmics i socials que també hi remin a favor.
10: Catalunya no es pot permetre el luxe de llançar per la borda 4.700 milions addicionals que es derivaran de l'aprovació d'aquest model de finançament. Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a les empreses, als treballadors i a les treballadores, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
9: Junts no s'ha mogut de posició i segueix defensant el concert econòmic. El portaveu del partit, Josep Rius, ha fet aquesta petició a Esquerra i al PSC.
11: Emplacem el PSC, emplacem Esquerra Republicana també, a pactar un nou model de finançament equivalent al model, al concert econòmic. Tenim una oportunitat històrica.
9: Esquerra també ha demanat a Junts que voti a favor de la condonació del deute del FLA al Fons de Liquiditat Autonòmic que s'ha de tramitar al Congrés.
4: És un quart de sis de la tarda.
3: El temps.
4: Néstor Gómez.
12: Tarda de moltíssima calor arreu del país. Les temperatures ja han tocat i superat la xifra dels 40 graus a les Terres de l'Ebre i encara els hi queda recorregut per pujar, perquè en el cas de Ponent, fins a les 5, les 6 de la tarda no s'assoliran les temperatures més altes del dia. Unes màximes desbocades en aquesta segona onada de calor, en aquest segon dia de la segona onada de calor, i que tindrà continuïtat gran part d'aquesta setmana. I no només això,

0: sinó que fins i tot demà tendirà a intensificar-se amb màximes de 42 o 43 graus. S'espera el pic de calor entre dimecres i dijous i fins aleshores cada dia anirem tocant aquest valor. Tot això amb una tarda que avui serà assolellada i potser de cara a mitja tarda pot aparèixer o fins i tot al vespre algun núvol cap al Pirineu més occidental, al sector del Prepirineu, i no descartarien que de manera puntual i aïllada deixés caure alguna feble precipitació a l'Alta Ribagorça. Una situació que tornaríem a repetir de cara a demà, si bé demà a la tarda sí que s'espera que creixin amb una mica més d'energia els núvols al Prepirineu i deixin algun ruixat, tot fruit d'aquesta calor que fa que creixin les nuvolades.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: 5 i 16 minuts. Donald Trump anuncia que tractarà amb Volodymyr Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra a Ucraïna durant la cimera de l'OTAN, després d'haver mantingut dues converses amb ell i amb Vladimir Putin per telèfon. Insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
3: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa, i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem, i crec que aconseguirem posar-hi fi.
2: Just abans de la cimera de l'OTAN, que comença demà encara, a Turquia, Rússia ha llançat un nou atac massiu que ha fet una vintena de morts i més d'un centenar de ferits a Kiev, la capital. El bombardeig amb míssils i més de 600 drons ha causat també destrosses importants a edificis residencials. Zelensky reclama als aliats de l'OTAN que prenguin decisions fermes a la reunió de líders a partir de demà, de la qual s'espera que en surti un nou compromís multimilionari amb Ucraïna. L'exèrcit ucraïnès ha atacat diverses refineries de petroli russes i dos vaixells de la flota fantasma que ajuda el Kremlin a transportar-lo. I preocupació i malestar a l'Àsia Oriental i a Oceania després d'un test d'un míssil xinès disparat des d'un submarí nuclear a l'oceà Pacífic. El règim xinès en rebaixa la importància i ho descriu com un exercici rutinari, però alguns veïns, com Austràlia, el Japó i Nova Zelanda, ho consideren desestabilitzador i confien que no es repeteixi. En tot cas, la prova evidencia el creixent potencial militar xinès amb una despesa a l'alça. Pequín, Francesc Canals.
4: Llançat des d'un submarí de propulsió nuclear, el míssil ha fet impacte en aigües del Pacífic, al punt preestablert per l'exèrcit xinès. Potències regionals tradicionalment aliades dels Estats Units, com el Japó o Austràlia, han reconegut haver estat avisades prèviament, però han reaccionat igualment qualificant la prova del míssil com un factor desestabilitzador per a la zona. Per a la portaveu xinesa, és part de l'entrenament militar anual.
5: Ha estat una activitat d'entrenament militar rutinària, no dirigida a cap país o objectiu específic. Esperem que els països de la zona no ho exagerin.
4: El Japó ha recordat el constant increment del pressupost de defensa xinès.
6: Per a la seguretat del Japó i de la regió ens preocupa aquest llançament. Mantindrem el màxim nivell de vigilància i seguirem de prop els esdeveniments.
4: El llançament arriba just quan Austràlia acaba de firmar una aliança amb les illes Fiji, un cop a la voluntat d'influència de Pequín al Pacífic, i coincideix amb un altre element de tensió, les maniobres conjuntes de Pequín i Moscou al mar de la Xina Oriental.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: A Lleida s'ha reduït a la meitat respecte a altres anys el nombre de persones en situació irregular ateses al pavelló per a temporers sense feina. Ho confirmen tant l'Ajuntament com l'entitat Fruit amb Justícia Social i ho atribueixen, en bona part, al procés de regularització que ha impulsat el govern espanyol. Lleida, Noelia Caselles.
7: Altres anys, al pavelló de la Fira, on s'atén els temporers que no tenen feina ni sostre, gairebé la meitat no tenien els papers en regla. Aquest estiu, però, són un 20% com a molt. De fet, en general, aquest any està arribant menys gent que busca feina i això permet que la paeria pugui ser més flexible. Carlos Enjuanes és el regidor d'Acció Social.
8: Que molta gent que ve amb aquesta situació, que té documentació per treballar, però evidentment no està treballant els 3 mesos i la cobertura de l'allotjament que puguin fer els empresaris no és de 3 mesos, és puntual. Llavors estem utilitzant les eines que tenim, els pisos i el CAP per cobrir això.
7: Des de l'entitat Fruit amb Justícia Social, però, recorden que és l'empresari qui té l'obligació d'oferir allotjament quan contracta algú que viu lluny. Llibert Reixac n'és el portaveu.
9: És un bizum a la patronal, és un bizum a aquells empresaris que no compleixen el conveni laboral i que, per tant, no ofereixen allotjament als seus treballadors.
7: La previsió és que l'arribada de temporers augmenti en les pròximes setmanes.
2: El govern espanyol prepara un pla estatal de fertilitzants per millorar el rendiment de l'agricultura i dependre menys de les importacions d'adobs. El programa arriba després que el conflicte l'Orient Mitjà hagi provocat l'augment del preu dels fertilitzants en un 30%. Pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tenir autonomia agrícola serà positiu per a l'economia dels pagesos i impedirà que els preus del menjar es disparin.
10: És un plan de soberania alimentària. Tiene también que ser un plan que abrace la innovación. Y sobre todo tiene que ser un plan para que tengamos unos precios justos y, por supuesto, también un pueblo o pueblos más vivos.
2: L'anunci del pla, que ha d'estar llest abans del març de l'any vinent, coincideix amb la publicació del gairebé mig milió d'agricultors que es beneficiaran de les ajudes per la compra de fertilitzants de més de 600 milions d'euros.
1: 3Cat Info.
2: La cadena Sky ha comprat la divisió d'entreteniment de la cadena britànica ITV per uns 1.800 milions d'euros. L'acord, que ara han d'aprovar les autoritats britàniques, pretén crear un competidor de pes a gegants mundials de streaming com Netflix, Amazon o Disney. Londres, Quim Olivares.
11: La venda, que s'espera que quedi completada durant la segona meitat de l'any que ve, inclou els canals de televisió en obert d'ITV, el seu servei en streaming ITVX, però no la producció d'estudi responsable de programes populars aquí al Regne Unit, com Coronation Street o I Am a Celebrity. La fusió de Sky, fundada el 1989 per Robert Murdoch i actualment propietat de l'operador de cable nord-americà Comcast i dels canals d'entreteniment de la cadena ITV, ocuparan més del 70% del mercat televisiu de publicitat al Regne Unit. La consellera delegada del grup Sky, Dana Strong, ha dit que espera que el govern britànic aprovi l'operació per crear el campió de streaming al Regne Unit, una plataforma que pugui competir i amb líders mundials com Netflix i Amazon. Sentim Dana Strong.
12: Aquesta és una oportunitat extraordinària per reunir el que jo diria que són les dues marques més icòniques dels mitjans de comunicació. Tenim 70 anys d'història d'ITV juntament amb Sky, que té un historial de 30 anys d'innovació. I quan ho ajuntem, tenim l'oportunitat de crear un campió nacional de streaming al Regne Unit.
11: La combinació de les dues companyies pot arribar a tenir una audiència potencial de 20 milions de llars al Regne Unit, però en un moment en què la televisió tradicional està perdent audiències davant l'streaming i YouTube, les dues empreses consideren clau unir-se per competir plegades.
2: I el músic i productor Manu Guix és l'autor de la versió castellana de la cançó de la pel·lícula Baiana de Disney que s'estrena als cinemes dimecres.
13: He buscado siempre aquí una respuesta esperando en la orilla y no sé muy bien por qué.
2: El vídeo musical i la cançó Què hi més allà s'ha gravat a Barcelona amb el piano de Manu Guix i les veus de Maria Parrado, Núria Casas i Cristina Lora. Manu Guix diu que ha estat un plaer i un repte adaptar el tema musical de Baiana.
14: Per tant, per mi és un material que em conec molt bé i que, a més, m'encanta. I aleshores, doncs, el repte ha estat, clar, una cançó que és solista, adaptar-la per tres cantants, que són tres bèsties, que ho fan superbé, la Cristina, la Maria i la Núria. I ja està, però ja et dic, com a productor, quan parteixes de la base que tens un material tan bo, la veritat és que això et facilita una mica la feina.
2: Baiana és la nova pel·lícula d'acció real de Disney i la seva estrena coincideix amb el desè aniversari del film, un projecte que des del principi s'ha convertit en un dels fenòmens culturals més destacats de Disney. I l'escriptor Jordi Coca ha guanyat el 6è Premi Bones Lletres d'assaig humanístic amb l'obra L'enigma Marlowe. L'assaig fa una reconstrucció històrica de la figura del dramaturg anglès Christopher Marlowe, nascut el 1564, amb una obra que va quedar eclipsada rere l'ombra del seu coetani William Shakespeare. Segons el jurat, és un assaig cultural de primer ordre que permet conèixer les llums i les ombres de l'autor, que va morir assassinat als 29 anys i el seu encaix a la societat de l'època, l'Anglaterra dels Tudor. Les seves obres agosarades van obtenir molt èxit al mateix temps que va tenir una vida tumultuosa, al marge de les lleis fins al punt de ser acusat d'ateïsme i blasfèmia. A partir del misteri que envolta la mort de l'autor, també es va estendre la teoria que Marlowe va simular la seva mort i després va continuar escrivint sota el nom fals de William Shakespeare. L'assaig també convida a reflexionar sobre el paper del teatre com a instrument polític. Jordi Coca, que també és dramaturg i director d'escena, és autor d'una vintena de novel·les i ha tingut nombrosos premis, com el Premi Josep Pla 1992 per la japonesa o el Sant Jordi per Sota la pols. El premi està dotat amb 6.000 euros i el convoca la Reial Acadèmia de les Bones Lletres i Edicions 62. L'obra es publicarà el mes d'octubre.
1: Esports.
2: Fins a les quarts de sis, Ricard Isidro, bona tarda.
15: Bona tarda, Marc. El Tour de França ja ha sortit de Catalunya. De fet, acaba de finalitzar la tercera etapa. Ha començat avui a Granollers i ha finalitzat a l'estació d'esquí dels Angles. El capcir, David Ubach, bona tarda.
16: Un final que ha deparat la victòria una més de Tadej Pogačar, l'eslovè de l'equip Emirates, en aquesta tercera etapa del Tour de França, que partia des de Granollers i ha acabat als Angles. després de 196 quilòmetres de muntanya, amb un desnivell acumulat molt proper als 4.000 metres, amb victòria de l'eslové, 22a victòria d'etapa del Tour per a Pogacar, que més li ha tret 2 segons a Vingegaard en temps de l'arribada, han esprintat tots dos per la victòria d'etapa, amb el mateix Pogacar ha entrat en solitari i a 2 segons han entrat Vingegaard, també Paul Sexagi, Richard Carapaz, a 4 segons, un altre grup de favorits, entre els quals Don Remco Evenepoel, per exemple, entre d'altres. I ara queda veure, a falta de confirmació oficial, qui és el líder. Si bé manté el mallot groc Jonas Vingegaard, o bé serà per a Tadej Pogacar, perquè a priori ara mateix tots dos estarien empatats a temps. Pogacar avui li ha tret 2 segons d'avantatge a Vingegaard, més els 4 de bonificació, 10 de bonificació per a Pogacar, 6 per a Vingegaard, en tant que segon de l'etapa estarien empatats a temps i en teoria les posicions en les etapes decidirien el lideratge en aquest Tour de França, a l'espera, això sí, de confirmació oficial, però el que és cert és que en la primera etapa ja que ha trepitjat territori francès i ha deixat Catalunya després d'aquesta gran sortida del Tour de França, la tercera ha acabat amb victòria del vencedor de les dues últimes edicions del Tour, Tadej Pogacar, als Angles.
15: Moltes gràcies, David.
1: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
15: Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 2 partits més de vuitens de final del Mundial. A les 9 del vespre juguen Portugal i Espanya. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, creu que aquesta eliminatòria sembla ben bé una final.
17: Mañana es una final. Una final, digo, por lo que significa. Puede ser el último partido, si no estamos acertados y tiene el acierto Portugal, o seguir 3 partidos más. Y aquí la mejora tiene que ser, además de progresiva, constante, pero inmediata. Creo que en ese camino estamos.
15: El seleccionador portugués, el balaguerí Robert Martínez, per la seva banda, creu que serà un partit igualat.
18: Claro que es un partido que tiene mucha importancia, porque yo creo que somos 2 equipos que tienen una idea muy parecida, que necesitamos el balón, que construimos los equipos alrededor del talento individual, y eso es bonito y es una pena que no pueda ser en el último escalón de este torneo.
15: Per tant, a partir de les 9 del vespre, Portugal-Espanya, partit de vuitens de final. Mentre que a les 2 de la matinada, l'únic dels anfitrions que segueix competint, els Estats Units rep Bèlgica enmig de la polèmica per l'aixecament a la sanció sobre el jugador estatunidenc Folarin Balogun. Balogun va veure una targeta vermella als 16ens de final. La Federació Belga de Futbol estudia totes les opcions possibles després de la suspensió d'aquesta sanció al jugador dels Estats Units. Els vencedors de les eliminatòries entre Portugal i Espanya d'una banda i entre els Estats Units i Bèlgica de l'altra s'enfrontaran als quarts de final. Ja queda concretat el segon partit de quarts. És l'Anglaterra-Noruega. Els anglesos han superat Mèxic aquesta matinada passada i Noruega va donar ahir la campanada a l'eliminar una de les favorites, el Brasil. Ahir ja va quedar definida la primera eliminatòria de quarts. Serà França-Marroc.
1: 3CAT Info.
15: Encara en futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
19: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
15: Fortuño acabava contracte la temporada vinent. A l'Espanyol femení, la davantera Yara Lacosta firma per 1 any. Arriba procedent de l'Eibar. En bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip blanc per les 3 pròximes temporades.
20: És un honor. Una entitat, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo. Y evidentemente pues es un orgullo formar parte. Conozco el legado. Y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
15: Mentre que el Joventut ha confirmat el primer fitxatge de la temporada, es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Quitzanàs Manresa.

0: Són 6:15 de la tarda, sou a 3CAT Info, és dilluns i aquesta tarda estem pendents de diversos incendis que cremen a aquesta hora arreu del país i dels països catalans. A aquesta hora estem pendents de l'incendi a Sant Manat al Vallès Occidental, que obliga a confinar 7 urbanitzacions i nuclis disseminats, 27 dotacions terrestres i 7 d'aèries dels bombers treballen per apagar el foc que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat unes 30 hectàrees. De seguida en parlarem amb l'alcalde accidental de Sant Manat, en Jordi Gilgado, a 3CAT Info. També pendent de l'incendi de les Gavarres, que ha cremat 2.200 hectàrees. Els bombers concentren els esforços a blindar el flanc dret amb l'objectiu de donar-lo per controlat aquest vespre. Els afectats, que ho han perdut tot, remen l'assessorament de l'Ajuntament. També anirem fins a Artesa de Segre, on a aquesta hora també hi crema un altre incendi, en aquest cas a la Noguera, que hauria començat el vol de les 4 de la tarda. La Júlia el va car entendre a l'última hora. I hem sabut fa poca estona que també hi ha un altre incendi a l'Anoia, a Carme, entre Carme i la Pobla de Claramunt, al costat de la carretera B-21-31. De seguida en donarem tots els detalls aquí a 3CAT Info. I l'OCDE desaconsella, d'altra banda, i si l'actualitat ho permet, parlarem d'altres qüestions, aquesta en concret. L'OCDE desaconsella una baixada generalitzada de ràtios a Catalunya i recomana aplicar-la només als centres de més complexitat. Aquest organisme internacional planteja dotar les direccions escolars de més poder i incentivar la formació de professors. El jutge Juan Carlos Peinado ha marxat de vacances i un jutge substitut haurà de decidir si torna el passaport a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, perquè pugui viatjar demà a la cimera de l'OTAN a Turquia. I George Clooney rebrà el Lleó d'Or honorífic per la seva carrera a la pròxima mostra de Venècia. Tot això, si l'actualitat, com dèiem, ens ho permet, ho farem la propera mitja hora.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 6. Ricard, amb quins temes?
2: Per començar, ciclisme, la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català. Triomf per Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la general, però amb el mateix temps que Jonas Vingegaard. I en futbol, les seleccions d'Espanya i de Portugal s'enfronten aquest vespre a les 9 als vuitens de final del Mundial. A les 2 de la matinada, Estats Units-Bèlgica.
0: La calor ja supera els 40 graus a la Ribera d'Ebre, una calor intensa arreu del país, una onada de calor que s'intensificarà més demà i que persistirà fins a finals de setmana. El cel continuarà assolellat amb alguns núvols a la tarda al Prepirineu. Passen pràcticament 3 minuts de 6:15 de la tarda. Ho dèiem ara fa un moment, tarda amb diferents incendis simultanis a diferents punts de Catalunya i dels països catalans. A 3CAT Info fem ara tot seguit un repàs de quina és la situació. Comencem per aquest del Vallès Occidental, on els bombers hi treballen per apagar un incendi forestal a Sant Manat, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 30 hectàrees. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert als mòbils per demanar el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Són el Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, nord del Castellà del Vallès i Can Vinyals. Les flames avancen ara ja per la carena cap a la urbanització del Farell i sobre el terreny hi treballen 27 dotacions terrestres i 7 d'aèries perquè no hi acabi arribant. Els bombers estan prioritzant el flanc esquerre de l'incendi amb descàrregues des de l'aire i el foc també ha provocat un focus secundaris. Els bombers, d'altra banda, també treballen en un altre incendi forestal, en aquest cas a Artesa de Segre, a la Noguera, que hauria començat al voltant de les 4 de la tarda en una zona propera a la carretera C-14-12B. La Júlia Albacar, des de Lleida, ens en dona els detalls.
3: Els treballs es concentren al flanc dret del foc per evitar que es pugui obrir, mentre que el CAP també avança amb algun focus secundari. El foc ha començat uns minuts després d'un 4:15 de la tarda en una zona forestal propera a la carretera C-14-12B. Ara mateix hi ha treballant 20 dotacions terrestres i 4 aèries i preocupa que es puguin complicar les feines d'extinció pels diferents focs actius que hi ha ara a Catalunya.
0: I els bombers també treballen per apagar un incendi de vegetació agrícola a l'Anoia entre Carme i la Pobla de Claramunt al costat de la carretera BB-21-31. L'avís s'ha emès a 6:45 de la tarda. Sobre el terreny hi treballen 14 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. L'altre foc que ha cremat aquest cap de setmana és el de les Gavarres i precisament una de les preocupacions dels bombers era la possible simultaneïtat d'incendis que continua preocupant els bombers que treballen en el de la Bisbal d'Empordà. El foc es manté estabilitzat però encara s'hi detecten fumarades i això dificulta el fet de donar-lo per controlat. Ens ho explica des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà la Núria Peraire.
4: Detectar els punts calents per actuar-hi és la feina en la que se centren els bombers al massís de les Gavarres. En tot el perímetre de 40 quilòmetres ja no hi ha flames, però es continua prioritzant el flanc dret, on hi ha una gran illa verda que no ha cremat. L'evolució és favorable, però s'han produït altres incendis. A Vilademuls, al Pla de l'Estany, ja està estabilitzat un incendi de vegetació al voral de la carretera Nacional 2. No ha calgut enviar-hi efectius d'aquí, però la simultaneïtat preocupa, ho explica el cap de l'operatiu a Girona, Ferran García.
1: No volem un segon, per això la casa, diguéssim, ha abocat tants mitjans en aquesta fase d'incendi, perquè és que necessitem tancar aquest incendi perquè si en tenim un altre patirem. A nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
4: A la Bisbal treballen 40 dotacions, de les quals 25 són camions d'aigua, amb 184 bombers. S'han revisat una vuitantena d'edificacions i 25 estan afectades, 11 de les quals amb afectacions molt importants.
0: A la Catalunya del Nord, l'incendi continua fora de control. Ha cremat 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà, ha obligat a evacuar 10.000 persones i ha destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Més de 700 bombers continuen treballant per intentar estabilitzar un incendi que abans s'ha empès per les altes temperatures i la baixa humitat. Ens ho explica l'enviada especial a Illa, a Rosselló, la Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santisó.
5: Som al centre de comandament dels bombers, a El Sortet, un poble que han evacuat, i per arribar fins aquí hem vist que no hi havia ningú pel carrer. Les persones es desplacen cap a Tuir. Aquí, aquesta tarda, on som ara, hi ha de venir el ministre de l'Interior. Un dels bombers responsables de l'operatiu que s'està portant a terme detallava que ara mateix tenen dos objectius.
6: Primer de tot, garantir la seguretat dels pobles que ha travessat o pot travessar el foc. En segon lloc, evitar que la llengua que està pujant pel massís d'Aspres es converteixi en un corredor de foc de dimensions històriques difícilment accessible per nosaltres i que podria destruir moltes hectàrees.
5: A la Casa del Ciutadà, a Tuir, hi hem passat aquesta tarda. És un centre cívic i hi havia unes 300 persones de les 10.000 evacuades. Hi hem vist taules, menjar, munts de roba, molts voluntaris portant elements de primera necessitat. Allà, a Lisborà, la primera tinent d'alcaldia, ens ha dit que la previsió era preparar-se per aquesta nit.
7: No poden perquè les rutes estan tancades i doncs no podran anar a la Yurkasa. I el prefet ha demanat que per primer que siguin els bomberos que tenen la prioritat sobre totes les rutes.
5: Aquí realment hi fa molta calor, estem a uns 39 graus de temperatura i el que preocupa és això, aquesta onada de calor i la simultaneïtat d'incendis, perquè també n'hi ha a l'oest i al centre del país.
0: Un pla pilot de la Inspecció de Treball al Baix Segrià amb la utilització de drons en explotacions fruiteres per prevenir els efectes de les onades de calor. Els drons permeten veure com es treballa a l'aire lliure en episodis d'altes temperatures i seran, doncs, una eina més de prevenció de riscos laborals. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: La prova s'ha iniciat en una finca de Seròs, coincidint amb la nova onada de calor que afecta a Catalunya. La seva utilització és purament informativa per certificar les condicions sota les quals s'està treballant. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, reconeix que encara no hi ha una normativa clara.
9: El que ha de veure és, doncs, en quines hores concretes s'està, doncs, passant unes temperatures que es considera que no són apropiades per treballar. També us haig de dir que al respecte encara no hi ha una normativa clara que especifiqui no es pot treballar a partir de les 12 o a partir de les 11 quan hi hagin 35 graus. Això a dia d'avui encara no existeix.
8: Si la prova pilot dona resultats satisfactoris, s'aplicarà a altres territoris del país i també a altres sectors com la construcció. D'altra banda, a finals de juny es van enviar prop de 12.000 comunicacions a empreses del sector agrari i de la construcció per informar-les de la necessitat de salvaguardar la seva plantilla davant els possibles riscos derivats de les altes temperatures. Recordem que l'estiu de l'any passat un temporer que collia fruita en una explotació del Segrià va morir per un cop de calor en un moment en què la temperatura superava els 40 graus.
10: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o castigar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la seva despesa militar. És una opció que el govern nord-americà diu que contempla. Rutte ho ha avalat abans que demà comenci a Turquia la cimera de líders de l'OTAN. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea Mires.
11: A petició dels Estats Units, els aliats europeus de l'OTAN s'han compromès a gastar el 5% del PIB en despesa militar d'aquí a 9 anys. El govern espanyol, de moment, s'hi nega. Quan li han preguntat a Rutte si li semblaria bé que Washington pugui castigar els països incomplidors venent-los, per exemple, menys armament nord-americà, el líder de l'Aliança Atlàntica s'hi ha posat de perfil.
12: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
11: Ruta ha recordat que, de moment, tots els aliats europeus, inclòs Espanya, han assolit el primer objectiu, que era gastar no pas el 5, sinó el 2% del PIB en defensa. Assegura que Trump hi ha ajudat.
12: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump, i jo l'elogio per haver-ho aconseguit. And I commend
11: him for it. I diu que els aliats europeus van pel bon camí per assumir en el seu conjunt una càrrega més equitativa de la despesa militar dins de l'OTAN, que sigui equiparable a la que ja tenen els Estats Units en solitari.
10: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: I a aquesta hora, quan falten 4 minuts per 3 quarts de 6 de la tarda, us explicàvem en començar aquest bloc informatiu. Els bombers treballen per apagar un incendi forestal a Sant Benat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 30 hectàrees. Jordi Gilgado és l'alcalde occidental de Sant Benat. Aquí podem saludar a aquesta hora. Bona tarda, alcalde.
13: Bona tarda.
0: En primer lloc, la pregunta és obligada. Quina és l'última hora de l'incendi que crema el seu municipi?
13: Bueno, potser ara sembla ser que s'està desplaçant l'incendi de la muntanya del Parell. Parell, que li diem, cap a la part de darrere de la muntanya, o sigui que s'està descontrolant una miqueta.
0: Entenc que això els preocupa, tenint en compte que ja hi ha hagut un missatge és alerta als mòbils per demanar el confinament de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats.
13: Exacte, sí, de Sant Benat només n'hi ha una, Caminals, de moment, però tenim un altre disseminat, una altra organització que es diu Guanta a la pròpia muntanya, que s'ha anat avisant de que la gent millor que marxés de casa i prepararem un allotjament alternatiu aquí al municipi per la gent que el pugui necessitar. Uh-huh. I de moment és això. Ara estic aquí al comandament general dels bombers, que són els que manen amb tot això, perquè m'informin una mica de l'última hora que hi ha de tota l'evolució del foc, de com va tot. I acabo d'arribar ara fa 5 minuts i encara no he pogut parlar amb el comandament. Ah. La vostra companya, sí. No. Sí, entràvem més tard per tenir més informació, però el directe té això, suposo.
0: No, i en qualsevol cas és important enviar aquest missatge de tranquil·litat. Entenc que els veïns, tenint en compte que vostès ja estan preparant aquest dispositiu de seguretat i d'allotjament per qui ho faci falta, no sé si ens pot apuntar quina és la urbanització que afecta concretament aquí al seu poble, a Sant Benat.
13: De confinament és una organització que se'n diu Can Vinyals.
0: Can Vinyals, eh? Les altres són el Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, nord del Castellà del Vallès i, com deia vostè, Can Vinyals, eh?
13: Exacte, sí, sí.
0: Què se'n sap?
13: Hem estat també en contacte amb l'alcalde de Caldes, Isidre Pineda, i tal, i també ha vingut el cap de policia del Castellà, hem estat junts aquest matí, bueno, al migdia, i bueno, ens anem coordinant tots alhora, però sota sempre la direcció de bombers, que són els que hi entenen i són els que saben la feina que s'ha de fer.
0: No sé si ens ho pot apuntar, quanta gent és la que està afectada per aquest confinament?
13: Doncs no tinc ara dades de Can Vinyals, però podríem estar parlant d'entre 500, 800 habitants, l'organització.
0: Senyor Gilgado, què en sabem de l'origen del foc que crema ja fa unes hores?
13: Sabem que s'ha incendiat una màquina, una retro, excavadora d'aquestes, d'un propietari particular. No sabem com encara, el motiu per què s'ha cremat. I llavors no hem estat a temps de sufocar el foc de la màquina i s'ha anat escampant cap a un camí i després cap a la forestació i la vegetació. I llavors ja ha sigut el punt clau aquest que no s'hagi pogut aturar de bon inici, perquè quan ens han avisat que hi havia el foc, mentre hem arribat nosaltres i amb extintors i tal, i a més no s'ha pogut apagar la màquina, i després de seguida s'ha avisat, o paral·lel s'ha avisat a bombers, i de seguida han vingut els efectius, però veiem que eren pocs, vull dir, em sembla que hem arribat a tenir, o tenim ara actualment unes 36 dotacions de bombers aquí en el lloc, i ja et dic, estan fent una feina immensa, vull dir, però el foc està bastant, bastant actiu encara de moment.
0: No sé si podem parlar de que, per tant, ha estat una negligència tenint en compte l'onada de calor o aquesta màquina estava permesa que treballés a les hores que ho feia.
13: Bueno, és que no tinc clar si a mi m'han dit que la màquina s'havia encendiat, però no necessàriament que estava treballant, sinó que com si estigués parada, hagués tingut algun tipus de cortocircuit o alguna història que s'hagués incendiat per algun motiu, que no sabem encara el què. I ara ens preocupa més, evidentment, el foc, aturar-lo, i tal, i després aprofundirem en les causes i en l'origen del per què ha passat i com ha passat.
0: No sé si vostè apuntava ara 30 dotacions dels bombers que treballen en aquest incendi.
13: Sí, bé. Uh-huh. 36, m'han dit l'última dada que m'han passat aquest migdia, la primera hora de la tarda, sí.
0: És Jordi Gilgado, alcalde accidental de Sentmenat, on des d'aquest migdia hi crema un incendi forestal que ja hauria cremat almenys unes 30 hectàrees, que ha obligat a desallotjar 7 urbanitzacions i nuclis disseminats, concretament la de Can Vinyals afecta aquest municipi, Sentmenat, i que ara mateix hi treballen 36 dotacions, segons ens apuntava. Senyor Gilgado, gràcies per atendre la trucada de 3Cat Info. Bona tarda.
13: De res. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Sort, bona tarda. Ara passa un minut i mig de 6:15 de la tarda. El temps.
10: El temps.
0: Néstor Gómez.
14: Calor intensa, la que tenim i la que tindrem. Ja les temperatures a hores d'ara superen els 40 graus a les Terres de l'Ebre. Han fregat la xifra dels 39 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central, i les màximes encara estan per assolir, perquè fins que no passin les 6 de la tarda no es donaran pràcticament per tancada les temperatures màximes. A l'últim indret o els darrers indrets a assolir aquestes temperatures seran la zona de la terra ferma. Tot això en un dia assolellat de cap a cap. Potser aquesta tarda amb algun núvol cap al sector del Pirineu, que podria deixar alguna gotellada puntual i aïllada al sector de l'Alta Ribagorça. Aquesta onada de calor que va posar el punt d'inici ahir tindrà continuïtat tota la setmana, assolint el seu màxim entre dimecres i dijous. Però tot i així, demà serà una miqueta més intensa que la d'avui. De fet, demà s'esperen valors de 42 graus a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Al voltant dels 40, 39, 38... 40 cap a la Catalunya Central i cap a les comarques de Girona entre els 36 i els 38 graus. De tal manera que aquesta calor, com dèiem, tindrà encara més recorregut per anar pujant de cara dimecres i dijous, però la calor continuarà intensa tota la setmana.
10: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 13 minuts i seran les 6 de la tarda. L'OCDE desaconsella una baixada generalitzada de ràtios i recomana aplicar-la només als centres de més complexitat. També reclama donar més poder a les direccions dels centres, incentivar la formació de professionals i professors i distribuir els recursos en funció de les necessitats dels centres per garantir l'equitat. Així ho recull en el primer informe que ha elaborat sobre la situació a Catalunya en el marc de l'acord signat amb la Generalitat, que busca remunerar els resultats educatius. Barcelona, Sara Canyeté.
15: L'OCDE diu que una baixada generalitzada de ràtios té un fort impacte econòmic i, en canvi, pot notar-se poc a l'aula, i que aquests diners podrien invertir-se, en canvi, en atraure talent entre els professors, de manera que siguin docents millor pagats o també pagar millor els docents més preparats. Paolo Santiago és un dels coordinadors de l'equip que ha realitzat aquest informe.
16: Passar de 22 a 21 no va ser gran diferència dentro de la sala d'aula en termes d'impacte en la enseñanza en el aprendizaje del alumno, pero va a tener un costo muy, muy alto. Por eso, en la mayor parte de los países, cuando se hacen políticas de reducción del tamaño de clase, lo que se hacen es de manera seleccionada, es decir, clases con alumnos más desfavorables.
15: L'OCDE també situa entre les prioritats per a Catalunya establir uns criteris clars de com assignar els recursos en funció de la complexitat dels centres i revisar totes les escoles i els instituts del país i integrar millor el sistema d'avaluació en la presa de decisions. Diuen que tenim moltes dades, molts diagnòstics, però que aquests no s'estan utilitzant per impulsar millores educatives.
0: Si el Partit Popular governa la pròxima legislatura, faran una llei perquè les famílies que estan esperant un fill es beneficin d'ajudes com si ja hagués nascut. És el que s'ha aprovat a la Comunitat de Madrid, que atorga al fill concebut no nascut la condició de membre d'una unitat familiar. Caldrà acreditar l'embaràs amb documentació mèdica. Això sí, el líder del PP ho ha explicat a Antena 3.
17: Cuando una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones, y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
0: A Veneçuela, el doble terratrèmol de Jafé de fa pràcticament dues setmanes ha fet més de 3.300 morts i gairebé 17.000 ferits, segons l'últim balanç. La majoria d'equips internacionals desplaçats s'han anat retirant. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha creat una nova unitat militar per a la gestió d'emergències i defensa la gestió que ha fet el govern del desastre enmig de les crítiques en augment per part dels supervivents i ONGs. Joan Bios, canviat especial.
18: A 12 dies dels dos terratrèmols, el govern veneçolà reacciona ara creant un escamot militar especial per a les emergències amb tota la grandiloqüència típica de la revolució bolivariana del segle XXI i amb consignes xavistes. Era nomenat el comandant responsable precisament d'aquesta nova unitat i es deixava clar, i ara escoltarem a la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, que la resposta davant d'aquesta crisi humanitària pels dos sismes ha estat ràpida i que s'evitarà un esclat social.
19: No entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a la miseria, a planificar que si estallidos sociales, aquí no habrá estallido social. Aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo.
18: El cert és que conversant aquí sobre el terreny amb militars no veneçolans, amb ONGs i també amb els voluntaris, la por que hi ha és precisament a brots sanitaris i a un esclat social si no s'actua ràpid amb habitatges temporals per als damnificats. Els rescatistes continuen sobre el terreny i n'han arribat de nous. Hem estat amb els de l'Argentina, que es despleguen encara amb esperances de trobar persones vives. També es viuen escenes dramàtiques entre les runes i els edificis caiguts. Per exemple, de nit, mentre es busquen persones, es celebren misses a peu dels edificis caiguts amb rescatistes i familiars resant.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Mossos han detingut un home de 50 anys acusat de provocar un incendi forestal a Sant Quintí de Mediona, a l'Alt Penedès, ara fa pràcticament un mes, el 7 de juny. Les imatges de les càmeres de videovigilància van situar el detingut a prop de la zona on va començar el foc i els investigadors dels agents rurals van constatar que havien fet servir material pirotècnic. La investigació continua oberta per determinar si l'home també hauria provocat altres incendis forestals similars l'any passat a la mateixa zona. La policia el va detenir dijous passat.
10: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
20: It's never been done before. What's the target? When was the last time you were in Vegas? You want to knock over a casino.
21: Three casinos?
22: Vegas, huh?
23: Vegas.
22: Vegas.
23: Fantastic.
0: The Heist. George Clooney rebrà el Lleó d'Or honorífic a la pròxima mostra de Venècia al setembre. L'organització del festival ha anunciat avui que textualment volien premiar un artista complet i carismàtic, apassionat i original, que des del seu rol com a actor, però també com a director i productor, ha transformat la seva profunda vocació en una de les paràboles més lluminoses del cinema contemporani. Consideren també que Clooney és la combinació perfecta del glamour de les estrelles d'abans i el gran professionalisme i la sensibilitat d'avui dia. L'actor de 65 anys ha assegurat que el de Venècia és el seu certamen favorit i que rebre aquest premi és un honor immens. I ha afegit que probablement també vol dir que m'estic fent gran, però no passa res, ha dit. El primer gran èxit de Clooney va ser la sèrie Urgències, que va ser el seu trampolí al cinema. A partir d'aquí ha estat nominat a 8 cops a l'Oscar i n'ha guanyat 2, un d'interpretació per Siriana i un com a productor per Argo. També s'han dut 4 globus d'or, un BAFTA, un Emmy i un premi a la trajectòria de l'American Film Institute. Entre les seves pel·lícules més recordades hi ha la saga Ocean's Eleven, Gravity, Michael Clayton o Bona nit i bona sort. I la tardor del 2027, el Museu d'Art Modern de Nova York, el MoMA, acollirà una retrospectiva del cineasta Pere Portabella que posarà punt final al programa internacional que ha dut a terme el govern català sobre el cineasta i activista polític. Serà la segona retrospectiva que li fa al prestigiós museu en 20 anys. A banda de la retrospectiva a Nova York, aquest mes de juliol, el MACBA i el Grec Festival coprodueixen a la Model una acció musical relacionada amb la detenció i empresonament de Portabella i el músic Carles Santós el 1973. El CCCB, el Museu Tàpies i el Reina Sofia preparen també diverses exposicions i un seguit de projeccions i debats relacionats amb el cineasta. Totes aquestes accions formen part de les activitats que la Generalitat i el Ministeri de Cultura, a través de la Filmoteca de Catalunya, impulsen per celebrar els 100 anys de Pere Portabella. El programa internacional Acció Portabella es va presentar el mes de gener passat i ara es reforça amb altres activitats que es duran a terme aquest 2026 i el 2027. 5 minuts i seran les 6.
10: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc. Triomf de Tadej Pogačar a la tercera etapa del Tour de França, que ja ha sortit de Catalunya. David Ubach, bona tarda.
21: Bona tarda. La tercera etapa del Tour de França, l'última en territori català després de la gran sortida de la ronda francesa, ha deparat un canvi de líder després de la victòria de Tadej Pogačar arran dels 196 quilòmetres amb sortida a Granollers i arribada als Angles. Un Pogačar que s'ha imposat en l'arribada en el grup reduït de favorits, a Jonas Vingegaard li ha tret 2 segons i ara al capdamunt de la general tots dos estan empatats a temps, però Pogačar és el nou líder per posicions. Amb els 5 primers de la general, Pogačar, Vingegaard, també Evenepoel, Seixas i Ayuso, separats per menys de mig minut.
2: Moltes gràcies, David. Per cert, demà es disputarà la quarta etapa del Tour de França. Seran 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb 2 ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta.
10: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
2: Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 2 partits més de vuitens de final del Mundial. A les 9 del vespre s'enfronten Portugal i Espanya. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, creu que aquesta eliminatòria sembla ben bé una final.
22: Mañana es una final. Una final, digo, por lo que significa. Puede ser el último partido, si no estamos acertados y tiene el acierto Portugal, o seguir 3 partidos más. Y aquí la mejora tiene que ser, además de progresiva, constante, pero inmediata. Creo que en ese camino estamos.
2: I el seleccionador portuguès, el balaguerí Robert Martínez, de la seva banda, creu que serà un partit igualat.
23: Claro que es un partido que tiene mucha importancia porque yo creo que somos 2 equipos que tienen una idea muy parecida, que necesitamos el balón, que construimos los equipos alrededor del talento individual y eso es bonito y es una pena que no pueda ser en el último escalón de este torneo.
2: Per tant, a partir de les 9 del vespre, enfrontament entre Portugal i Espanya, i a les 2 de la matinada, l'únic dels anfitrions que segueix competint, els Estats Units, rep Bèlgica, mig de la polèmica per l'aixecament a la sanció sobre el jugador estatunidenc Folarin Balogun, que va veure una targeta vermella als 16ens de final. Així ho explicava Donald Trump, el president dels Estats Units.
24: Crec que han pres una decisió realment brillant. Crec que la decisió de l'àrbitre va ser horrible i ningú en parla. Parlen de la targeta vermella com si estigués bé. Ningú parla de la decisió de l'àrbitre sobre la targeta vermella. No sabia que coi era una targeta vermella. Quan me'n vaig assabentar vaig dir, esteu de broma? Aquest paio només ha d'aixecar la mà? El teu millor jugador no jugarà la setmana que ve, el proper partit? Vaig dir, ostres, quin poder, això és terrible. Wow, that's a lot of power, that's
2: terrible. La Federació Belga de Futbol estudia totes les opcions possibles després d'aquesta suspensió. Els vencedors de les eliminatòries Portugal-Espanya i Estats Units-Bèlgica s'enfrontaran als quarts de final. Mentrestant, a les últimes hores ja ha quedat concretat el segon partit de quarts, és l'Anglaterra-Noruega. Els anglesos han superat Mèxic aquesta matinada passada i Noruega va donar ahir la campanada a l'eliminar una de les favorites, el Brasil. També va quedar concretada ahir a l'eliminatòria entre el França i el Marroc.
10: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. Un Fortuño que acaba de contractar la temporada vinent. Mentre que l'Espanyol femení, la davantera Yara Lacosta, firma per 1 any per l'equip femení de l'Espanyol.
25: Yo creo que con el paso tan grande que está dando el club, va a ser un año muy bonito y muy ilusionante. Bueno, yo creo que al final el poder sumar al equipo día tras día, el poder ayudar con goles, asistencias, pues bueno, lo que te digo, también disfrutar, poder llevar al Espanyol a lo más alto, que es lo que se merece.
2: La Costa arriba procedent de l'Eibar. En bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip blanc per a les 3 pròximes temporades.
26: És un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
10: 3CAT Info.
2: Mentre que el Joventut ha confirmat el primer fitxatge de la temporada, es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Pel que fa al tenis, al torneig de Wimbledon, per avui hi ha previstos partits de vuitens de final, tant en la categoria masculina com en la femenina. El quadre masculí destaca la classificació de Flavio Cobolli, que ha eliminat Àlex de Minyaur. Avui també hi ha partits per Grigor Dimitrov, per Taylor Fritz i per Alexander Zverev. Al quadre femení tenim les classificacions de Marta Kostiuk i de Liz Mertens i també de Jasmine Paolini. En uns instants ha de començar el partit entre Madison Keys i Linda Noskova.
10: 3CAT Info.
1: En punt, les 6 de la tarda. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 35 hectàrees de terreny forestal. Protecció Civil ha enviat un missatge SOS als mòbils per demanar el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Els bombers també treballen ara en un incendi forestal a l'Artesa de Segre, a la Noguera, que hauria començat al voltant de les 4 de la tarda a prop d'una granja. A les feines d'extinció també s'han afegit ara pagesos i agrupacions de defensa forestal. Mentrestant, els bombers treballen per apagar un incendi de vegetació agrícola a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt, al costat de la carretera BV-2131. Per aquest incendi també s'ha demanat atenció al confinament dels municipis de la Pobla de Claramunt, les Garrigues, la Torre de Claramunt i Capellades. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ha cremat 2.200 hectàrees. Els bombers concentren els esforços a blindar el flanc dret amb l'objectiu de donar-lo per controlat aquest vespre. Els afectats, que ho han perdut tot, reben l'assessorament dels ajuntaments. I el foc de la Catalunya del Nord continua fora de control. El foc ha cremat 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 26 municipis. Des que va començar ahir, 5 persones ferides. Les altes temperatures i la baixa humitat compliquen les tasques d'extinció. 45 municipis de 9 comarques estan ara mateix amb risc extrem d'incendis. Des de Protecció Civil alerten d'una llarga onada de calor que arribarà fins dijous. Demà i dimecres s'acumulen els principals perills de foc amb temperatures que arribaran als 42 graus a zones de l'interior del país i humitats baixes. I el govern espanyol, que ha convocat totes les comunitats el 29 de juliol per debatre el nou model de finançament autonòmic. El ministre d'Hisenda ha anunciat que manté el límit de dèficit per a les autonomies, però s'obre a adaptar-lo en futur per a cada territori. El secretari general de l'OTAN avala que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar països membres de l'aliança en funció de si augmenten o no la despesa militar. La cimera de Turquia comença demà amb tensions entre socis i contactes sobre Ucraïna. Dir-vos també que Barcelona dona el tret de sortida a l'any Joan Costa per recordar el centenari de l'influent dissenyador badaloní, pare de la imatge de marques com Seat, Telefònica i La Caixa. La celebració ha de culminar l'estiu que ve amb una gran exposició al Palau Robert.
10: Esports.
2: A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, triomf per Tadej Pogacar, que passa a ser el líder de la general, però amb el mateix temps que Jonas Vingegaard. Les seleccions d'Espanya i de Portugal s'enfronten aquest vespre a les 9 als vuitens de final del Mundial de Futbol. A les 2 de la matinada, Estats Units-Bèlgica. I el Joventut de Badalona ha anunciat el fitxatge de l'alè Àlex Reyes per dues temporades, prové del Manresa.
1: Tarda assolellada amb alguna nuvolada inofensiva al Pirineu, calor intensa a tot arreu. Els valors més alts han superat els 40 graus a l'interior de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. Una onada de calor que s'intensificarà més demà i que persistirà fins a finals de setmana.
10: 3CAT Info.
1: Bona tarda, passen 4 minuts de les 6. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins a les 7 de la tarda. Un plaer.
10: 3CAT Info.
1: Continua cremant i sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 35 hectàrees de terreny forestal. Al foc hi treballen 54 dotacions terrestres dels bombers i 12 d'aèries, a més d'efectius de les ADFs de la zona. Protecció Civil ha enviat un missatge SOS als mòbils per demanar el confinament de la població, en concret de 7 urbanitzacions i també nuclis disseminats. Tenim una unitat mòbil a Sant Mateix amb la Maria Costa i el Xavier Cussó. Bona tarda. Expliqueu-nos.
3: Bona tarda. L'incendi ha començat aquest camp, a prop del polígon, i ha avançat ràpidament muntanya amunt, la que es coneix com la del Farell, i on hi ha el Pic del Vent. Les flames han arribat fins a la carena, que continua cremant amb intensitat, i ja baixa per l'altra banda cap al nord, en direcció Gallifa. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als mòbils per demanar el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Són els nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, Caldes de Montbui, Can Gurri, Can Vinyals, Sant Manat, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó, Castellar del Vallès, així també com la zona del nord de Castellar del Vallès. Ho ha explicat fa uns minuts a 3Cat Info l'alcalde accidental de Sant Manat, Jordi Gilgado.
13: Sembla ser que s'està desplaçant l'incendi de la muntanya del Farell, que li diem, cap a la part de darrere de la muntanya, o sigui que s'està descontrolant una miqueta. Podríem estar parlant d'entre 500 i 800 habitants.
3: Els primers indicis apunten que l'origen del foc és una excavadora d'un particular i es desconeix encara si aquest estava treballant.
13: S'ha incendiat una màquina retro, excavadora d'aquestes, d'un propietari particular. No sabem com, encara, el motiu per què s'ha cremat, i llavors no ha estat a temps de sufocar el foc de la màquina i s'ha anat escampant cap a un camí i després cap a la forestació.
3: Segons l'últim balanç dels agents rurals, ara per ara hi ha 30 hectàrees cremades de terreny majoritàriament forestal.
1: Gràcies, Maria. Línies obertes per qualsevol novetat. Fins ara.
3: Fins ara.
1: I anem ara a Artesa de Segre, perquè els bombers continuen treballant en un foc forestal que ha començat al voltant de les 4 de la tarda prop d'una granja. Les feines d'extinció també s'hi han afegit ara, pagesos i les agrupacions de defensa forestal. Anem a Lleida. Júlia Albacar, bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, l'avís s'ha rebut uns minuts després d'un quart de 5, que el foc hauria començat en una zona propera a una granja, prop de la carretera C1412B. Les descàrregues ara es concentren al flanc dret, considerat motor de l'incendi, i el que més preocupa és que es pugui obrir en direcció a l'eix de Comiols, també al cap de l'incendi avançar amb algun focus secundari. Hi treballen ara 25 dotacions terrestres dels bombers i 4 mitjans aeris, i també s'ha fet, com deies, Nati, una crida als pagesos i a les agrupacions de defensa forestal, a les ADF, perquè puguin ajudar a perimetrar el foc amb maquinària agrícola.
1: Perfecte, doncs gràcies per la informació. Estem en contacte. Fins ara.
4: Fins ara.
1: I els bombers, que també treballen per apagar un incendi de vegetació agrícola a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt, com dèiem, al costat de la carretera B-2131. Per aquest incendi també s'ha demanat, per missatge és alert, el confinament dels municipis de la Pobla de Claramunt, les Garrigues, la Torre de Claramunt i Capellades. L'ordre afecta uns 4.300 veïns. Els bombers hi treballen amb 23 dotacions terrestres i 3 d'aèries. L'avís s'ha emès a 4:45 de la tarda i ara els esforços se centren en el flanc esquerre. El telèfon d'emergències ha rebut fins ara més de 400 trucades i es demana als veïns que tanquin les portes si es veuen afectats pel fum. Anem ara cap a l'Empordà, perquè la possible simultaneïtat d'incendis continua i preocupant molt els bombers que treballen en el de la Bisbal de l'Empordà. També el foc es manté estabilitzat, però encara s'hi detecten fumarades, cosa que dificulta el fet de donar-lo per controlat. Centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Paraire.
5: Detectar els punts calents per actuar-hi és la feina en la que se centren els bombers al massís de les Gavarres. En tot el perímetre de 40 quilòmetres ja no hi ha flames, però es continua prioritzant el flanc dret, on hi ha una gran illa verda que no ha cremat. L'evolució és favorable, però s'han produït altres incendis. A Vilademuls, al Pla de l'Estany, ja està estabilitzat un incendi de vegetació al voral de la carretera Nacional 2. No ha calgut enviar-hi efectius d'aquí, però la simultaneïtat preocupa, ho explica el cap de l'operatiu a Girona, Ferran García.
6: No volem un segon. Per això la casa, diguéssim, ha abocat tants mitjans en aquesta fase d'incendi, perquè és que necessitem tancar aquest incendi, perquè si en tenim un altre, patirem. A nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
5: A la Bisbal treballen 40 dotacions, de les quals 25 són camions d'aigua, amb 184 bombers. S'han revisat una vuitantena d'edificacions i 25 estan afectades.
1: Hem de deixar aquí aquesta informació perquè tenim novetats ara mateix de compareixença dels agents rurals.
7: I serà un episodi acumulatiu. O sigui, la vegetació cada dia estarà en pitjors condicions i, per tant, fins que no finalitzi, hem de preveure que puguem tenir un nombre d'incendis important i que aquests incendis tinguin un comportament virulent com avui està passant. Per tant, hem de fer una crida als ciutadans d'extremar les precaucions, disminuir totes les activitats que es puguin fer als boscos i al voltant dels boscos, sobretot a les zones de màxima insolació, també l'ús de maquinària de qualsevol tipus, també tot el que no sigui imprescindible és millor no fer-ho a aquestes hores de màxima insolació, perquè, a més, durant la nit tampoc tindrem una recuperació de la humitat i és possible que tinguem incendis que també durant la nit tinguin una activitat alta i que dificultin l'extinció. Per tant, aquesta és la situació. Ara mateix tenim 103 municipis de 17 comarques en pla alfa nivell 4. Tenim 5 massissos forestals tancats, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rubies, tenim a la Baronia de Rialb i a Gavarra.

0: Està en situació vulnerable davant de qualsevol incendi que es pugui produir. Per tant, també són mesures encaminades a evitar tenir persones en situació de vulnerabilitat i que puguin tenir desgràcies personals.
1: Com estan els incendis que actualment...
2: Estem escoltant en directe la compareixença del responsable dels agents rurals sobre la situació ara mateix dels incendis a Catalunya.
1: Aquesta onada de calor extrema que arribarà sobre la partida de dimarts.
0: Bueno, ara mateix tenim aquests tres incendis actius. El de Sentmenat deu portar unes 40 hectàrees aproximadament i continua actiu. El de Carme deu portar al voltant d'unes 60 hectàrees. I el port de Comillols, el d'Artesa de Segre, estem treballant encara per fer una primera valoració de superfície. El problema afegit a aquestes condicions meteorològiques extremes és la simultaneïtat dels incendis. Ara mateix tenim tres incendis actius que requereixen una redistribució d'efectius per atendre aquestes tres incidències i, per tant, això és una dificultat afegida a la que ja comporten aquestes condicions tan dures.
1: Quins criteris s'utilitzen per tancar els espais naturals, perquè, per exemple, el Parc Natural de Montserrat entenc que no està tancat, de moment, el massís?
0: De moment, no. No descartem que no s'acabi tancant, perquè això nosaltres fem un seguiment a través també dels tècnics del Departament d'Agricultura, de quines són les condicions que preveiem pel dia següent. A partir d'aquí es fa una valoració del risc d'incendis, que sobretot va en funció de les condicions meteorològiques, de la humitat relativa i de la temperatura que puguem tenir previstes per les hores de màxima insolació, i es decideix quines són les mesures a prendre. Ja sigui per l'activació del nivell 4, que són aquestes mesures generals per tota la població dins d'aquests municipis que activem al nivell 4 del Pla Alfa, i en el cas de massissos forestals, en què hi ha la possibilitat que es produeixin grans incendis forestals, i com és el cas de Montserrat, que a més és una zona amb molts visitants i que comporten les dificultats d'evacuació de la gent importants, és una cosa molt a tenir en compte que s'haurà de valorar durant els propers dies.
3: Quants municipis estan al nivell 4?
0: Ara mateix tenim 107 municipis en nivell 4.
3: Perdona, això és la previsió de demà?
0: Sí, bueno, de demà, sí.
3: Ara us miro la previsió.
0: Sí, sí.
4: Bueno, de cara a demà
0: són 107 municipis els que estaran a nivell 4, de 17 comarques, i en nivell 3 la previsió és que tinguem 381 municipis de 34 comarques.
4: Fem un recordatori de què es pot fer i què no es pot fer quan hi ha pla activat a nivell 4 i nivell 3.
0: Amb els municipis que estan en nivell 3 estan suspeses totes aquelles activitats que estan subjectes a una autorització administrativa, que són activitats que s'entén que generen risc de per se i que ja estan subjectes a una autorització. Amb el nivell 4 es suspenen, està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general, com una mesura de protecció d'aquestes persones que s'han de retirar, tornar als seus domicilis o buscar entorns segurs dins dels nuclis urbans on puguin estar en situació segura. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada de cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai, perquè es resideix a dins o perquè té una propietat a dins o perquè hi ha una tasca que no pot aplaçar i que s'ha de fer en aquell moment.
2: En directe estem escoltant el cap dels agents rurals, Josep Antoni Mur, atenent les preguntes dels periodistes des de Santa Perpètua de Mogoda.
0: Dos, que són el Montsec d'Ares i el Montsec de Rubies.
4: Vale. Per tant, d'avui a demà hi ha un salt molt gran, no?, de municipis al nivell 4.
0: Sí, perquè les condicions s'empitjoren perquè entra aquesta situació de temperatures altes i d'humitats relatives molt baixes que afectaran sobretot a les comarques de l'interior, i això el que ha motivat és aquest salt en quant al nombre de municipis que estaran en nivell 4 i també el tancament de dos massissos forestals, com són el massís del Montsec d'Ares i del Montsec de Rubies, perquè seran els més exposats dins d'aquesta situació. A banda de que també esperem per la tarda de demà i de dimecres possibles tempestes seques a la zona de Prepirineu, i aquesta és un, també

0: un problema afegit a aquesta situació de temperatures extremes.
1: Sé que és d'hora, però no sé si saben causes de l'incendi de Setmanat i els tres que tenim ara mateix.
0: L'incendi de Setmanat està en investigació. El de Carme també hem començat fa poc a fer la inspecció de l'àrea d'inici. I el d'Artesa de Segre podem confirmar que ha sigut una màquina recol·lectora.
1: Podries fer una comparativa entre la situació que tenim avui, la situació que tenim avui, no d'incendi, sinó pel que fa a l'alerta de l'Alfa, i la situació que tindrem demà, ho dic per tenir-ho junt, la comparativa del salt que fem?
0: Bueno, el salt que fem és bàsicament perquè hi ha un increment progressiu de les condicions, en quant a temperatures. Es preveu que hi hagi un increment progressiu tant demà com dimecres, de temperatures cada vegada superiors. Es preveu que a la zona de Ponent es pugui superar els 42 graus, i humitats relatives també a l'interior, que poden estar inclús per sota del 10%. Això són condicions molt extremes, que tenint en compte que estem també en una situació que ja hem passat d'una primera onada de calor, pues fa que els boscos estiguin en una situació bastant vulnerable, amb la vegetació molt disponible. Per tant, estem en una situació en què es poden produir un nombre d'incendis important i que aquests incendis tinguin un comportament molt virulent. Aquestes zones de l'interior on es produiran aquestes condicions tan extremes.
1: Castellano, muy breve.
2: Avís, doncs, d'alarma, d'extremar les precaucions per part dels agents rurals, que ens explicava el seu portaveu, Josep Antoni Mur. Ara mateix repassava la situació. Hi ha 103 municipis del Pla Alfa al nivell 4, i demà seran més 107, hi ha 5 massissos naturals també tancats, i alertava sobre aquests 3 incendis actius i simultanis que tenim ara mateix i que us anem explicant aquí a 3CAT Info. Compte, perquè demà la situació, diuen, serà pitjor. Per tant, diguem-ne, cal evitar qualsevol activitat de risc. Aquesta és l'alerta, el missatge d'extremar les precaucions per part dels rurals.

0: El temps.
1: Molt important i molt atents, doncs, a aquesta previsió meteorològica amb Néstor Gómez ara mateix.
2: Tarda de moltíssima calor arreu del país. Les temperatures ja han tocat i superat la xifra dels 40 graus a les Terres de l'Ebre i encara els hi queda recorregut per pujar, perquè en el cas de Ponent, fins a les 5, les 6 de la tarda no s'assoliran les temperatures més altes del dia. Unes màximes desbocades en aquesta segona onada de calor, en aquest segon dia de la segona onada de calor, i que tindrà continuïtat gran part d'aquesta setmana. I no només això, sinó que fins i tot demà tendirà a intensificar-se amb màximes de 42 o 43 graus. S'espera el pic de calor entre dimecres i dijous i fins aleshores cada dia anirem tocant aquest valor. Tot això amb una tarda que avui serà assolellada i potser de cara a mitja tarda pot aparèixer o fins i tot al vespre algun núvol cap al Pirineu més occidental, al sector del Prepirineu, i no descartarien que de manera puntual i aïllada deixés caure alguna feble precipitació a l'Alta Ribagorça. Una situació que tornaríem a repetir de cara a demà, si bé demà a la tarda sí que s'espera que creixin amb una mica més d'energia els núvols al Prepirineu i deixin algun ruixat, tot fruit d'aquesta calor que fa que creixin les nuvolades.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Doncs anem a d'altres informacions. A aquesta hora hem de parlar-vos, per exemple, del cas del magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado, ara de vacances, que ha de decidir avui si torna el passaport a Begoña Gómez. La parella de Pedro Sánchez, que ho havia demanat fa una setmana per poder viatjar demà amb el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia i posteriorment a la graduació de la seva filla a Londres. Peinado ha començat vacances sense resoldre aquesta petició de la defensa de Gómez. Fons del Tribunal Superior de Justícia de Madrid afirmen que són unes vacances que va demanar fa temps i que la decisió la prendrà el jutge que de manera natural substitueix Peinado. Les mateixes fonts també indiquen que el magistrat no ha pogut resoldre abans l'assumpte perquè el darrer escrit de les parts implicades dient-hi la seva sobre la petició va entrar divendres. Peinado va retirar el passaport de Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular. Si se li atorga el permís, seria vigent entre el 7 i el 10 de juliol, uns dies durant els quals la defensa de Gómez argumenta que estarà en tot moment acompanyada per la seguretat del president i que té garantida la seva localització. El govern espanyol ha convocat tots els governs autonòmics el 29 de juliol per debatre el nou model de finançament. El ministre d'Hisenda ho acaba d'anunciar davant dels consellers d'Economia al Consell de Política Fiscal i Financera, on ha anunciat que manté límit de dèficit per a autonomies en el 0,1% del producte interior brut, però s'obre a adaptar-lo en el futur per a cada territori. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Per primer cop, Hisenda està disposada a debatre objectius de dèficit asimètrics per les diferents comunitats autònomes en lloc d'un objectiu únic per a totes igual, com passa ara. Aquesta proposta d'Hisenda tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat i que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
4: Yo creo que es una reflexión que hay que poner encima de la mesa, de que no todas las comunidades autónomas parten de la misma base, y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
3: Des de Catalunya hi estan d'acord, les del PP rebutgen la proposta d'establir dèficits asimètrics. Sentim la catalana Alicia Romero i l'extremenya Elena Manzano.
5: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
6: Dèficits asimètrics, major desigualtat. Desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
3: Un no d'entrada dels populars que el ministre ha qüestionat. Diu que no entén la negativa dels governs del PP a seure's a negociar i més tenint en compte que comunitats del PP com el País Valencià i Múrcia són les més endeutades. En tot cas, Hisenda manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB per a totes les comunitats, un objectiu que el Congrés haurà de votar i que rebutjarà. Junts tornarà a votar-hi en contra, com també ho faran el PP i Vox. Els pressupostos estan abocats al fracàs. I després de la reunió d'avui, el ministre ha anunciat que es tornarà a reunir amb els consellers autonòmics el 29 de juliol per debatre el nou model de finançament autonòmic.
1: I Esquerra Republicana, que ha redoblat la pressió a Junts per Catalunya perquè doni suport al nou model de finançament quan es voti al Congrés ja després de l'estiu. Els de Puigdemont refreden el seu suport i insisteixen en la defensa del concert econòmic. Encara una informació destacada abans dels esports. Microsoft acomiadarà 4.800 treballadors, una mica més del 2% de la seva plantilla. Les inversions que estan fent les grans tecnològiques en intel·ligència artificial i també la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci estan disparant els acomiadaments en el sector. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. Dels acomiadaments, 1.600 corresponen a la filial de videojocs. I dir-vos també que avui arrenca a Barcelona l'any Joan Costa per homenatjar un dels pioners del disseny de marca a casa nostra, creador de la identitat d'empreses com Renfe, Seat, IBM o Movistar. Coincidint amb el seu centenari del seu naixement, la iniciativa repassarà la seva trajectòria i debatrà sobre la comunicació visual a l'era de la intel·ligència artificial.
0: Esports.
1: Fins a 6:45 amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
7: Bona tarda. Triomf de Tadej Pogacar a la tercera etapa del Tour de França, que ja ha sortit de Catalunya després dels 196 quilòmetres entre Granollers i l'estació d'esquí dels Angles, al Capcir. Amb un atac a 100 metres de la línia de meta, l'eslové ha tret 2 segons a Jonas Vingegaard, més els 4 de la bonificació fan que Pogacar lideri la general amb el mateix temps que el danès. Demà, quarta etapa, seran 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb 2 ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta.
0: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
7: Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 2 partits més de 8ens de final del Mundial. A les 9 del vespre juguen Portugal i Espanya. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, creu que aquesta eliminatòria sembla ben bé una final.
8: Mañana es una final. Una final, digo, por lo que significa. Puede ser el último partido, si no estamos acertados y tiene el acierto Portugal, o seguir 3 partidos más. Y aquí la mejora tiene que ser, además de progresiva, constante, pero inmediata. Creo que en ese camino estamos.
7: El seleccionador portugués, el balaguerí Robert Martínez, de la seva banda, creu que serà un partit igualat.
9: Claro que es un partido que tiene mucha importancia, porque yo creo que somos 2 equipos que tienen una idea muy parecida, que necesitamos el balón, que construimos los equipos alrededor del talento individual, y eso es bonito y es una pena que no pueda ser en el último escalón de este torneo.
7: Aquesta eliminatòria entre Portugal i Espanya jugarà a les 9 del vespre, mentre que a les 2 de la matinada l'únic dels anfitrions que segueix competint, els Estats Units, rep Bèlgica enmig de la polèmica per l'aixecament de la sanció sobre el jugador estatunidenc Folarin Balogun. Balogun va veure una targeta vermella als 16ens de final. A la Federació Belga de Futbol estudia totes les opcions possibles després de la suspensió d'aquesta sanció. Els vencedors de les eliminatòries Portugal-Espanya i Estats Units-Bèlgica s'enfrontaran als quarts de final. Mentrestant, ja queda concretada la segona eliminatòria de quarts. S'enfrontaran les seleccions d'Anglaterra i Noruega. Els anglesos han superat Mèxic que aquesta matinada i Noruega va donar ahir la campanada a l'eliminar una de les favorites, el Brasil. Ahir també va quedar definida, la primera eliminatòria serà França-Marroc.
0: 3CAT Info.
7: Encara en futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
10: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
7: Fortuño acabava de contractar la temporada vinent. A l'Espanyol femení, la davantera Yara Lacosta firma per 1 any, arriba procedent de l'Eibar. Pel que fa al bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip blanc per les 3 pròximes temporades.
11: Es un honor, una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
7: Mentre que el Joventut ha confirmat el primer fitxatge de la temporada, es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, avui hi ha previstos partits de 8ens de final, tant en la categoria masculina com en la femenina. Del quadre masculí destaca les classificacions a Flavio Cobolli, que ha eliminat Alex de Minyaur, I avui també hi ha partits de Grigor Dimitrov, de Taylor Fritz i d'Alexander Zverev. Al quadre femení tenim les classificacions de Marta Kostiuk i Elis Mertens, més la de Jasmin Paolini en joc. El Madison Keys Linda Noskova guanya la txeca per un 7-0, 6-4, amb un 5-5 al segon set. També afegir que el Terrassa femení de waterpolo ha comunicat el fitxatge de la jugadora australiana Alice Williams, procedent del Sant Andreu. Williams va ser medalla de plata i màxima golejadora als Jocs Olímpics de París.

0: Pendents a aquesta hora de 3 incendis nous aquesta tarda. Setmanat al Vallès Occidental continua cremant sense control un incendi que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa. Han cremat almenys 35 hectàrees de terreny forestal i Protecció Civil ha enviat missatges als mòbils per demanar el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. També pendents d'Artesa de Segre, a la Noguera, els bombers treballen en un foc forestal que hauria començat al voltant de les 4 de la tarda a prop d'una granja. A les feines d'extinció també s'han afegit ara pagesos i agrupacions de defensa forestal. L'altre focus el tenim posat a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. Els bombers també treballen per apagar un incendi de vegetació agrícola al costat de la carretera BB-2131, un incendi que també s'ha demanat el confinament de diferents municipis, la Pobla de Claramunt, Garrigues, Torre de Claramunt i també Capellades. Estarem molt al cas de com evolucionen aquests incendis i també de la compareixença que ha de fer la consellera d'Interior amb el responsable dels bombers des de Vallaterra per saber exactament com estan aquests incendis simultanis que tenim ara mateix a Catalunya. Dir-vos també que els municipis amb risc extrem d'incendis es duplicaran de cara a demà. Seran més d'un centenar de poblacions de 17 comarques. Des de Protecció Civil alerten d'una llarga onada de calor que arribarà fins dijous. Demà i dimecres s'acumularan els principals perills de foc amb temperatures que arribaran als 42 graus a zones de l'interior del país i humitats molt baixes. També dir-vos que el magistrat que substitueix per vacances el jutge Juan Carlos Peinado ha permès a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, viatjar a la graduació de la seva filla a Londres, però li denega el permís per acompanyar demà el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Amb aquesta decisió que acabem de saber, accepta parcialment la petició de Gómez, que havia demanat poder assistir als dos esdeveniments. També us explicarem que l'Associació de Propietaris Som Habitatge ha carregat contra la proposició de llei sobre la compra especulativa que es començarà a debatre demà passat al Parlament. Segons un informe jurídic, la normativa impulsada per Comuns i PSC té defectes de forma i de fons. A més, diuen de problemes d'inconstitucionalitat. I el més destacat de la pàgina esportiva.
1: Doncs que la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, triomf per Tadej Pogacar, que passa a ser el líder de la general, però amb el mateix temps que Jonas Vingegaard. I que en futbol, les seleccions d'Espanya i de Portugal s'enfronten aquest vespre a les 9, als vuitens de final del Mundial a les 2 de la matinada, Estats Units-Bèlgica.
0: I com es dèiem, pel que fa al temps, tarda assolellada amb alguna nuvolada inofensiva al Pirineu, calor intensa arreu, els valors més alts han superat els 40 graus a l'interior de l'Ebre, Ponent i Catalunya Central. Una onada de calor que s'ha d'intensificar més demà i que persistirà fins a finals de setmana. Repassem, doncs, quina és la situació d'aquests tres incendis que tenim actius a Catalunya. Continua cremant sense control un incendi a Setmanat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 35 hectàrees de terreny en gran part forestal. Al foc hi treballen 54 dotacions terrestres dels bombers i 12 d'aèries, a més d'efectius de les ADFs a la zona. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als mòbils per demanar el confinament de la població de 7 urbanitzacions, com dèiem, i també nuclis disseminats. Ho està seguint des de la unitat mòbil de Setmanat, Xavier Cussó i Maria Costa.
2: L'incendi ha començat aquest camp a prop del polígon i ha avançat ràpidament muntanya amunt, la que es coneix com la del Farell i on hi ha el Pic del Vent. Les flames han arribat fins a la carena, que continua cremant amb intensitat i ja baixa per l'altra banda cap al nord, en direcció Gallifa. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als mòbils per demanar el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Són els nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, Caldes de Montbui, Can Gurri, Can Vinyals, de Sant Manat, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó, Castellà del Vallès, així també com la zona del nord de Castellà del Vallès. Ho ha explicat fa uns minuts a 3...
0: Deixem aquí aquesta informació. Gràcies, Maria, perquè hem d'escoltar l'última hora de l'incendi de les Gavarres amb Ferran García, sotsinspector dels Bombers de la Generalitat.
3: Rescant. I aquesta tarda hem tingut moltes represes en l'incendi.
4: Com es preveuen les pròximes hores? Perquè fa vent, calor...
3: Aquí, el mateix pronòstic. ¿Vale? Aquí no tindrem una situació de vent. La marinada ha sigut no massa important. Hi ha hagut vent, però no perquè patíssim molt. Aquí, ¿vale? I en els altres incendis he estat aquí centrat, no en tinc ni idea. Però veient el perímetre d'un d'ells, allà fa vent segur. O sigui, aquell perímetre tan allargassat no el tens si no fa vent.
4: Les temperatures baixaran una mica, no?
3: Baixarà una miqueta, però amb la idea de pujar fins dijous moltíssim. O sigui, per tant, és allò, una mica d'aigua per tenir molta set demà. Saps què vull dir? Que no... Les temperatures van a l'alça fins dijous. Tenim una onada de calor, que l'única cosa bona que té a casa nostra ara, que a casa nostra vull dir en aquesta regió, és que sembla que no hi haurà tant de vent com sí que està vent-hi a les altres regions, també s'ha de dir. ¿Vale? Llavors hem de mirar això, la meteo és molt capritxosa, aquesta escalfor tan bèstia també provoca moviments d'aire entre zones, i aquests moviments d'aire són els que, si tenim la mala sort que hi hagi una ignició, ens poden fer créixer un incendi. Val?
4: Donem per acabat?
3: Super.
0: Estem escoltant la intervenció que just s'ha acabat ara de Ferran García, sotsinspector dels bombers de la Generalitat, sobre aquest incendi de les Gavarres, on alertava que les temperatures els pròxims dies aniran a l'alça, però en aquesta zona farà menys vent i esperen que això jugui a favor pel que fa a aquest incendi. Però en tenim d'altres d'actius ara mateix. Hem de passar per Artesa de Segre, hem de parlar d'aquest incendi que està seguint la nostra companya, la Júlia Bacar. Els bombers continuen treballant aquest foc forestal que ha començat al voltant de les 4 de la tarda, a prop d'una granja. La causa, segons els agents rurals, seria un accident amb una màquina recol·lectora, i tot plegat ens en parla des de Lleida mateix la Júlia Bacar. Bona tarda, Júlia.
5: Bona tarda. Doncs sí, aquí els bombers estan prioritzant ara el flanc dret, que es considera el motor de l'incendi, i preocupa sobretot que es pugui obrir en direcció a l'eix de Comiols. El cap, per altra banda, avança amb menys força, però genera algun focus secundari. Les flames haurien començat, segons han confirmat els agents rurals, en un camp per una màquina recol·lectora, tot i que després han avançat cap a una zona forestal. Hi treballen ara 25 dotacions terrestres dels bombers i 4 mitjans aeris, i també s'ha fet una crida als pagesos de la zona i agrupacions de defensa forestal perquè puguin ajudar a perímetres de foc amb maquinària agrícola.
0: Doncs moltes gràcies, estarem pendents de com evoluciona. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Gràcies. I més focus, més informacions d'incendis ara mateix actius. Hem d'anar a l'Anoia perquè els bombers també treballen, com us estem explicant, per apagar un incendi de vegetació agrícola, en aquest cas entre Carme i la Pobla de Claramunt, al costat de la carretera BB-2131. Per aquest incendi també s'ha demanat per missatge és alert el confinament dels municipis de la Pobla de Claramunt, les Garrigues, la Torre de Claramunt i Capellades. L'ordre afecta uns 4.300 veïns. Els bombers hi treballen amb 23 dotacions terrestres i 3 d'aèries. L'avís s'ha emès a 4:45 de la tarda i ara els esforços estan centrant en el flanc esquerre. El telèfon d'emergències ha rebut fins ara més de 400 trucades i es demana als veïns que tanquin les portes i les finestres si es veuen afectats pel fum. I a la Catalunya Nord, l'incendi que continua fora de control, el foc que ja ha cremat 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Ha destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Més de 700 bombers continuen treballant per intentar estabilitzar un incendi que avança amb pes, com explicàvem, per les altes temperatures i també per la baixa humitat que hi ha ara mateix. Enviat especial a Illa Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santisson.
6: Som al centre de comandament dels bombers a El Sortet, un poble que han evacuat, i per arribar fins aquí hem vist que no hi havia ningú pel carrer. Les persones es desplacen cap a Tuer. Aquí, aquesta tarda, on som ara, hi ha de venir el ministre de l'Interior. Un dels bombers responsables de l'operatiu que s'està portant a terme detallava que ara mateix tenen dos objectius.
7: Primer de tot, garantir la seguretat dels pobles que ha travessat o pot travessar el foc. En segon lloc, evitar que la llengua que està pujant pel massís d'Aspres es converteixi en un corredor de foc de dimensions històriques difícilment accessible per nosaltres i que podria destruir moltes hectàrees.
6: A la Casa del Ciutadà, a Tuer, hi hem passat aquesta tarda. És un centre cívic i hi havia unes 300 persones de les 10.000 evacuades. Hi hem vist taules, menjar, munts de roba, molts voluntaris portant elements de primera necessitat. Allà, Alice Borà, la primera tinent d'alcaldia, ens ha dit que la previsió era preparar-se per aquesta nit.
8: No poden perquè les rutes estan tancades i doncs no podran anar a la Yurcasa. I el prefet ha demanat que per primer que siguin els bomberos que tenen la prioritat sobre totes les rutes.
6: Aquí realment hi fa molta calor, estem a uns 39 graus de temperatura i el que preocupa és això, aquesta onada de calor i la simultaneïtat d'incendis, perquè també n'hi ha a l'oest i al centre del país.
0: Doncs bé, ho anirem seguint. Mentrestant, sapigueu que els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes a l'assegurança de la llar si en tenen, segons l'OCU. L'Organització de Consumidors i Usuaris adverteix que els incendis forestals no entren dins les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances, que és l'organisme públic que cobreix els danys provocats per catàstrofes extraordinàries com ara la Dan, al País Valencià. Enrique García, portaveu de l'OCU, explica que molta gent té assegurances de la llar que solen incloure els danys pel foc perquè, per exemple, tots els habitatges amb hipoteca estan obligats per la llei hipotecària a contractar-ne una. Segons les cobertures i els peritatges, l'assegurança calcularà la compensació.
9: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. ¿Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda? Pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
0: És important tenir el màxim de documentació possible, com ara les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació, normalment, s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals.
9: I a partir d'ahí, la companyia asseguradora tiene 40 dies per fer un primer pago del siniestro, que no serà el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo. Però, ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: En el cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. Anem a d'altres temes que també us avançàvem. Falten 3 minuts per 3 quarts de 7 de la tarda. Parlem de Begoña Gómez, el magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances, ha permès a la dona de Pedro Sánchez viatjar a la graduació de la seva filla a Londres entre el 8 i el 10 de juliol. Però, per contra, li denega el permís per acompanyar demà el president espanyol a la cimera de l'OTAN, encara a Turquia. El jutge alega que Espanya no té cooperació policial i judicial amb aquest país, que sí que té amb els països de la Unió Europea i que, en canvi, sí que hi ha una bona relació de cooperació judicial entre Espanya i el Regne Unit, tot i el Brexit. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el passaport per poder assistir als dos esdeveniments. Peinado ha començat vacances sense resoldre aquesta petició de la defensa de Gómez. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid afirmen que és una aturada que va demanar fa temps. Les mateixes fonts també indiquen que el magistrat no ha pogut resoldre abans l'assumpte, perquè l'últim escrit de les parts implicades dient-hi la seva sobre la petició va entrar divendres. Peinado va retirar el passaport de Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular. Ara volem passar per l'Audiència de Barcelona, perquè la mà dreta de Josep Maria Argimon, durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils i confirma haver demanat la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos, independentment de la seva edat. La conselleria liderada per Alba Vergés, que s'enfronta, recordem, a penes d'inhabilitació de 15 anys, hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència, Cristian Roldán.
10: Bon dia. Entre febrer i març de 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dins dels cossos de seguretat perquè en aquell moment l'edat havia esdevingut el principal factor de risc de mort per Covid-19. Aquest perfil, però, els majors de 60 anys, era gairebé inexistent entre els guàrdies civils i els policies nacionals destinats a Catalunya. Tot i això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat que es vacunessin igualment.
11: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
10: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
12: Fue por tramos de edad y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
10: Tot i això, la tècnica de salut, Raquel Vinyals, ha aclarit que en aquell moment es va parar la vacunació de tots els essencials menors de 60, no només dels cossos estatals.
13: Cuando usted remite este primer mensaje a la señora Cabezas, traslada una decisión de no vacunar a todos los esenciales.
14: A todos los esenciales jóvenes.
13: Hasta 60, de acuerdo.
10: Yeah. Altres testimonis vinculats a aquest procés de vacunació també han assenyalat el retard en l'enviament dels censos per part de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil com un dels factors que haurien endarrerit la vacunació d'aquests cossos.
15: El temps.
0: Crònica de Néstor Gómez.
16: Calor, calor intensa la que tenim i la que tindrem. Ja les temperatures a hores d'ara superen els 40 graus a les Terres de l'Ebre. Han fregat la xifra dels 39 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i les màximes encara estan per assolir, perquè fins que no passin les 6 de la tarda no es donaran pràcticament per tancada les temperatures màximes. A l'últim indret o els darrers indrets a assolir aquestes temperatures seran la zona de la terra ferma. Tot això en un dia assolellat de cap a cap. Potser aquesta tarda amb algun núvol cap al sector del Pirineu, que podria deixar alguna gotellada puntual i aïllada al sector de l'Alta Ribagorça. Aquesta onada de calor que va posar el punt d'inici ahir tindrà continuïtat tota la setmana, assolint el seu màxim entre dimecres i dijous. Però tot i així, demà serà una miqueta més intensa que la d'avui. De fet, demà s'esperen valors de 42 graus a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Al voltant dels 40, 39, 38, 40, cap a la Catalunya central i cap a les comarques de Girona entre els 36 i els 38 graus. De tal manera que aquesta calor, com dèiem, tindrà encara més recorregut per anar pujant de cara a dimecres i dijous, però la calor continuarà intensa tota la setmana.
17: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
15: El radar, el podcast diari de notícies a 3cat Info, amb Eloi Barrera.
17: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Continuem, són 3:45 del vespre. L'Associació de Propietaris Som Habitatge ha carregat contra la proposició de llei sobre la compra especulativa que es començarà a debatre demà passat al Parlament. Segons un informe jurídic encarregat, la normativa impulsada pels comuns i el PSC té defectes, diuen, de forma i de fons, a més de problemes d'inconstitucionalitat. Anna Puigdevall, directora general de Som Habitatge.
18: Va més enllà de lo que permet a l'urbanisme de regular els usos del sòl. Aquest és un dels punts de vulneració. També tenim una vulneració important de tot el que seria el dret de la propietat privada i de com s'utilitza aquesta propietat privada. Tenim faltes de competència del legislador català. També tenim vulneració del dret europeu, de la lliure circulació de capitals.
0: Som Habitatge farà arribar aquest informe als grups polítics, confiant que algun mogui fitxa per intentar frenar i fer descarrilar la normativa.
18: El primer pas és que presenti un recurs al Consell de Garanties Estatutàries i, si el presenten aquest recurs, el que estarem fent és que aquesta llei s'aprovaria passat l'estiu, aquest és un punt important, i l'altre cosa és que en el cas de que finalment s'acabés aprovant aquesta llei, nosaltres el que farem serà parlar amb els partits polítics de manera que això es presenti al Tribunal Constitucional.
0: Puigdevall recorda que els últims anys la justícia ha tombat totalment o parcialment diverses normatives d'habitatge. Assegura que s'estan fent de manera precipitada i que generen una inseguretat jurídica que perjudica el mercat immobiliari. En aquest sentit, afirma que no han resolt la falta d'habitatge, sinó que han provocat que hi hagi menys oferta de lloguer i preus més cars. El govern espanyol ha preparat un pla estatal de fertilitzants per millorar el rendiment de l'agricultura i dependre menys de les importacions d'adobs. El programa arriba després que el conflicte a l'Orient Mitjà hagi provocat l'augment del preu dels fertilitzants en un 30%. Pel president del govern, Pedro Sánchez, tenir autonomia agrícola serà positiu per a l'economia dels pagesos i impedirà que els preus del menjar es disparin.
19: És un plan de soberania alimentària. Tiene también que ser un plan que abrace la innovación y sobre todo tiene que ser un plan para que tengamos unos precios justos y por supuesto también un pueblo o pueblos más vivos.
0: L'anunci del pla, que ha d'estar llest abans del març de l'any vinent, coincideix amb la publicació de gairebé 500.000 d'agricultors que es beneficiaran de les ajudes per la compra de fertilitzant de més de 600 milions d'euros. Escolti, ara el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, que veu probable que Espanya pugui superar la xifra de 100 milions de turistes estrangers aquest any. Gairebé la meitat visitaran l'estat entre el juny i el setembre. Per Hereu, el creixement és controlat i aporta molt valor afegit a l'economia espanyola.
20: El valor añadido es el que permite redistribuir mejor los beneficios, generar mejores salarios, mejorar la equidad y, por tanto, en este sentido, para nosotros el número de turistas es la consecuencia de la política que estamos desarrollando.
0: Segons els càlculs del govern espanyol, els turistes internacionals gastaran aquest estiu un 10% més que l'any anterior i deixaran 64.000 milions d'euros a Espanya.
15: 3CAT Info.
0: I enmig dels processos judicials que afecten l'entorn del PSOE, 3 de cada 4 ciutadans creu que la justícia no és imparcial quan té un polític assegut al banc dels acusats. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques sobre la qualitat de la democràcia. Els espanyols, entre 65 i 74 anys, són els més desconfiats amb la neutralitat dels jutges en processos que afecten els partits polítics. Més del 80% dubten de la imparcialitat de la justícia i és entre els votants de Junts, Esquerra i el BNG, on hi ha més ciutadans que creuen que els jutges no actuen amb objectivitat, més del 90%. L'enquesta també revela que 8 de cada 10 espanyols creu que els mitjans de comunicació es fan ressò de notícies falses o de mentides. Continuem repassant temes d'actualitat. Gairebé són 3:15 de 7 del vespre. Us volem parlar de cultura, perquè la tardor del 2027 el Museu d'Art Modern de Nova York, el MoMA, acollirà una retrospectiva del cineasta Pere Portabella que posarà punt i final al programa internacional que ha dut a terme el govern català sobre el cineasta i activista polític. Serà la segona retrospectiva que li fa el prestigiós museu en 20 anys. A banda, aquest mes de juliol, el MACBA i el Grec Festival coprodueixen a la Model una acció musical relacionada amb la detenció i empresonament de Portabella i el músic Carles Santos, l'any 73. El CCCB, el Museu Tàpies i el Reina Sofia preparen també diverses exposicions i un seguit de projeccions i debats relacionats amb el cineasta. Totes aquestes accions formen part de les activitats que la Generalitat i el Ministeri de Cultura, a través de la Filmoteca de Catalunya, impulsen per celebrar els 100 anys de Pere Portabella. El programa internacional, que es diu Acció Portabella, es va presentar el mes de gener passat i ara es reforça amb altres activitats que es duran a terme al llarg d'aquest any i també del 2027. Anem de seguida cap a Cerdanyola, on compareix la consellera d'Interior, ara mateix, Núria Parlon, per explicar exactament en què on estaven els incendis ara mateix que tenim actius a Catalunya.
21: Doncs quan digueu, comencem.
0: La consellera acompanyada del cap dels bombers, David Borrell, per informar d'aquest episodi de simultaneïtat, com us explicàvem, d'incendis que afecten el país i per saber exactament com estan evolucionant aquests focs que estem seguint també al 3CAT Info. Una atenció als mitjans. Està preparant ja la consellera Parlon per donar les explicacions pertinents davant dels mitjans de comunicació al costat de l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
21: Us actualitzem informació des del centre de comandament avançat del centre del complex de bombers aquí a Bellaterra. Estic acompanyada de la directora de la Direcció de Protecció Civil, Extinció d'Incendis i Salvament i del cap de bombers. Venim d'un incendi molt complicat durant tot el cap de setmana que es va produir a la Bisbal d'Empordà, on encara hi estem treballant, amb un 6,3, però encara tenim feina i no està encara controlat. I durant tot el dia d'avui, durant la greu onada de calor extrema i risc d'incendi també extrem, estem treballant en 3 incendis que estan actius, que ens preocupen, especialment ens preocupa l'incendi de Sentmenat. Com bé sàvem, hem fet diferents ordres de confinament a urbanitzacions que afecten al propi municipi de Sentmenat. també al municipi de Caldes de Montbui i també al municipi de Castellà del Vallès. Llavors hem fet unes ordres de confinament, que és l'eina amb la qual Bombers treballa per protegir la població, i llavors es demana que les persones es confinin a les cases, doncs, per evitar danys i riscos sobre les persones. Això pel que fa referència a l'incendi de Sant Manat, que està actiu i ens està donant molta feina. Estem treballant amb un total d'una dotació de 200 bombers, aproximadament, i un total de 12 vehicles aeris. És un incendi que ara mateix estem treballant sobre 30-40 hectàrees i que té un potencial que supera les 2.000. El següent incendi que també ens preocupa és l'incendi que s'ha donat al municipi de Carme, a l'Anoia, on també estem treballant aproximadament amb un equip de 100 bombers. També s'han fet diferents ordres de confinament que afecten a diferents municipis, si volen els hi dic, per no deixar-me cap, la Pobla de Claramunt, la urbanització de les Garrigues, la Torre de Claramunt, Capellades Oest, Claramunt, al final part del municipi, sud-est d'Igualada, sud-est de Santa Margarida de Montbui, Castellolí i Vilanova del Camí. Tots aquests municipis han rebut la pertinent ESALER per demanar el confinament de la població i permetre, doncs, també treballar amb més seguretat el conjunt dels dispositius. Aquí el que més preocupa és que faci salt de bruc i, per tant, que ens pugui saltar la C15. I després estem treballant amb un altre incendi a l'Artesa de Segre, al Coll de Comiols, que també té un potencial, pot tenir un potencial de 500 hectàrees. La sort és que ha començat a la part alta del Coll de Comiols i això ens permet, doncs, treballar amb menys preocupació en relació als altres dos incendis. Ja no vol dir que no estigui actiu i no ens preocupi. Tenim també allà, doncs, desplegats aproximadament 100 bombers i diferents mitjans aeris, però estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot, doncs, l'activitat i la simultanietat de tres incendis alhora. Ens toca tornar a demanar molta prudència al conjunt de la població. Són moments extremadament complicats pels servidors públics i les servidores públiques que estan en les tasques d'extinció, també pels alcaldes i les alcaldesses. Hem anat mantenint amb ells un contacte, o bé directament nosaltres, tant la directora com jo mateixa, com són diferents municipis, també ho estem fent, doncs, aquests contactes a través dels directors dels serveis territorials d'interior, i sobretot, doncs, tranquil·litat, calma i confiança en els servidors públics dels equips de bombers, Protecció Civil activant totes les alertes, i ja us anirem informant al llarg de la tarda. Li passo la paraula al cap de bombers per si considereu que hi ha alguna qüestió que ell pugui aclarir més tècnica, i després, doncs, atenem les vostres preguntes.
0: Ara escoltarem David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat.
1: Sí? Sí, dels incendis que tenim, el que més ens preocupa ara mateix és l'incendi de Sant Manat, sobretot perquè l'impacte és sobre població. Amb urbanitzacions, concretament tenim una urbanització, doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, molta, diguéssim, massa forestal entre la urbanització. Per tant, aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sant Manat, doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem. Després, en segon lloc, ens preocupa també l'incendi de l'Anoia, sobretot per la seva capacitat de generar piroconvecció. Estem a les últimes hores del dia, però encara té capacitat de generar piroconvecció. Té un potencial, com us comentava la consellera, una mica més gran en quant a hectàrees. És veritat que a les zones que impacta són zones molt més compactades, però també, diguéssim, que tenim urbanitzacions. Per això s'han fet també dues ordres de confinament per protegir la població en direcció nord, que és cap a on avança l'incendi. També en aquest cas prioritzem el flanc dret, que és el que ens evita l'entrada al Bruc. És a dir, es tracta de que no ens entri cap al Bruc. I, per últim, el que tindríem a Comiols és un incendi que, dintre de la mala sort amb què és a la pitjor zona en quant a risc teníem avui a Catalunya, hem tingut la sort que ha estat a dalt de tot de Comiols. És a dir, és un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible, de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tot, molt a prop de, com comentàvem, del Coll de Comiols, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees, i diguéssim, dintre d'aquest ordre, seria el que ens preocupa en tercer lloc. Penseu que encara ens queda actiu l'incendi de les Gavarres, encara tenim més de 100 bombers que estan treballant allà, per tant, tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada, per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
2: Quan has dit piroconvecció, què vol dir?
1: La possibilitat de que generi un pirocúmul com el que hem vist, el que vam veure a les Gavarres el divendres passat.
2: Teniu alguna sospita de què pot haver passat? Si hi ha hagut simultaneïtat, però també de que s'hagi encès algun foc des de diferents llocs a la vegada?
4: Són les 7 de la tarda, seguim la roda de premsa de David Borrell, cap dels bombers.
1: És una cosa que, sobretot, són agents rurals qui està darrere i encara no hem pogut, diguéssim, arribar a aquest nivell, diguéssim, de detall. Suposo que ells ja han començat a treballar, però ara, sobretot, el que estem és en protegir la població i després, doncs, en poder fer front a aquests incendis, que, com us deia, els tres prioritzem el flanc dret i tenim clar, diguéssim, quina és l'estratègia de contenció i amb això estem.
2: I en el cas del de Sentmenat, ja ha arribat aquesta urbanització que comentaves o és el que...
1: No ha arribat, però és un incendi que el que se'ns fa molt difícil de protegir les cases, se'ns fa impossible de protegir les cases, és a dir, és una urbanització que estan les cases disseminades, algunes des de construcció de fusta, està literalment dins el bosc, això fa impossible, diguéssim, la protecció dels béns, i el que hem fixat és la protecció absoluta de les persones i, per tant, tenim establert un sector funcional de protecció a les persones amb vehicles de bombers i un comandament amb la missió d'agrupar-los tots en un lloc segur i els protegirem. Però el que són, diguéssim, les cases, si impacta amb severitat, doncs haurem de una vegada hagi impactat l'incendi, doncs haurem d'anar a fer extinció de les cases.
2: Vale, no us plantegeu desallotjar, o sigui, ara mateix?
1: No, i a més a més, és una possibilitat que quan ha succeït l'incendi hem posat a sobre la taula. Sempre hem dit que quan es fa l'evacuació d'una urbanització ha de ser, sobretot, amb temps i forma segurs. Justament la carretera, l'única carretera, diguéssim, que dona la urbanització, anava en la mateixa direcció amb què venia l'incendi. Al principi semblava que podia, tal com avançava, doncs, les primeres isòcrones de propagació de l'incendi, semblava doncs, que podríem tenir temps, que estàvem parlant d'unes 4 hores. En el moment que s'ha accelerat, de seguida hem vist que podíem estar parlant de molt menys temps, d'un temps aproximadament de 90 minuts, insuficient clarament diguéssim, exposar a la població amb aquesta vulnerabilitat que significaria doncs, atrevar-se a l'incendi. Això ja ho hem explicat aquests dies, de que en cap cas s'ha de fer sempre amb temps i que l'única opció que teníem en aquest cas era aquesta, que és el que hem fet. Sobretot a garantir doncs, que els protegim amb unitats de bombers.
2: Gràcies. Podem fer un tall.
4: Són les explicacions de David Borrell, cap dels bombers, explicant aquests 3 focs simultanis que cremen a Catalunya a aquesta hora. Recordem-ho, el de Sentmenat al Vallès Occidental, el de l'Anoia a Carme i la Pobla i el d'Artesa de Segre a la Noguera. En qualsevol cas, en aquests moments comencen les explicacions que ja han fet Núria Parlon, consellera d'Interior en castellà, i també David Borrell. Com dèiem, en aquests moments el que estem pendents són d'aquests 3 focs que segueixen cremant durant una onada de calor que, evidentment, fa més complicades les tasques d'extinció. Comencem per aquest incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua fora de control després d'iniciar-se en un camp de conreu al nord del polígon de Mas d'Encisa. El foc ha cremat almenys 35 hectàrees, majoritàriament forestals, i treballen 56 dotacions terrestres i 12 mitjans aeris dels bombers amb el suport de les ADFs. Protecció Civil ha enviat una alerta és alert per demanar el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames podria ser una màquina excavadora d'un particular, i aquest, segons explicaven ara en roda de premsa, com dèiem, David Borrell, cap dels bombers, i Núria Parlon, consellera d'Interior, és el que més preocupa a hores d'ara els cossos de seguretat. Anem en directe a Sentmenat amb la unitat mòbil on hi ha en Xavi Cusó i la Maria Costa.
3: L'incendi ha començat aquest camp a prop del polígon i ha avançat ràpidament muntanya amunt, la que es coneix com la del Farell i on hi ha el Pic del Vent. Les flames han arribat fins a la carena, que continua cremant amb intensitat i ja baixa per l'altra banda cap al nord, en direcció Gallifa. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als mòbils per demanar el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Són els nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, Caldes de Montbui, Can Gurri, Can Vinyals, de Sentmenat, el Balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó, Castellà del Vallès, així també com la zona del nord de Castellà del Vallès. Ho ha explicat fa uns minuts a 3cat.info l'alcalde accidental de Sentmenat, Jordi Gilgado.
5: Sembla ser que s'està desplaçant l'incendi de la muntanya del Parell, que li diem, cap a la part de darrere de la muntanya, o sigui que s'està descontrolant una miqueta. Podríem estar parlant d'entre 500, 800 habitants.
3: Els primers indicis apunten que l'origen del foc és una excavadora d'un particular i es desconeix encara si aquest estava treballant.
5: S'ha incendiat una màquina retro, excavadora d'aquestes, d'un propietari particular. No sabem com o encara el motiu per què s'ha cremat i llavors no hem estat a temps de sufocar el foc de la màquina i s'ha anat escampant cap a un camí i després cap a la forestació.
3: Segons l'últim balanç dels agents rurals, ara per ara hi ha 30 hectàrees cremades de terreny majoritàriament forestal.
4: Són les 7:05, moment d'anar fins a Lleida, perquè Artesa de Segre a la Noguera es continua treballant per controlar l'incendi que crema en una zona forestal. La causa hauria estat una màquina recol·lectora i preocupa encara el flanc dret. Lleida, Julià Bacar, bona tarda.
22: Bona tarda, doncs sí, este flanc dret és el que té més possibilitats per obrir-se cap al Coll de Comiols i per això les descàrregues es concentren en esta zona. El CAP també ha generat algun foc secundari, però no preocupa ara mateix tant. De moment, el foc d'Artesa és el que millor evoluciona perquè, tal com ha explicat l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, el foc ha començat a la part alta del Coll de Comiols i això ha reduït el potencial d'hectàrees.
1: Que dintre de la mala sort, amb que és a la pitjor zona d'en quant a risc, teníem avui a Catalunya, hem tingut la sort que ha estat a dalt de tot de Comiols. És a dir, és un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tot, molt a prop de, com comentàvem, del Coll de Comiols, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
22: Ara mateix ja estan desplegades un centenar d'unitats dels bombers i diversos mitjans aeris. La causa d'aquest incendi seria un accident durant la sega d'un camp amb una màquina recol·lectora i les flames després han avançat cap a esta zona forestal. Com a conseqüència del foc ha quedat tallada la carretera C14-12B.
4: Des de Lleida són els últims detalls que ens arriben de l'incendi d'Artesa de Segre, a la Noguera. Júlia Albacar, gràcies, bona tarda.
22: Fins ara.
4: L'altre foc important que aquesta tarda ha començat i que preocupa també els bombers és a l'Anoia. També hi ha un incendi descontrolat que crema des del municipi de Carme i que s'ha ordenat el confinament de diversos municipis i urbanitzacions a través dels missatges És Alert. Són els municipis afectats del sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí, a banda de les urbanitzacions de les Garrigues i Capellades. El confinament per l'incendi de l'Anoia afecta unes 33.000 persones i, per tant, en aquesta hora hi treballen 23 dotacions terrestres dels bombers i 3 d'aèries. Per aquest incendi, en aquests moments, podem saludar Salvador Vives, alcalde de Capellades. Bona tarda.
23: Hola, bona tarda.
4: En primer lloc, gràcies per atendre la trucada de 3cat Info. En primer lloc, quina és la situació a aquesta hora que en sap de l'incendi?
23: A veure, en principi, l'incendi ha començat a Carme i a Vilanova del Camí, i en aquests moments també està a la Pobla de Claramunt. A la zona aquí on tenim la sala central del CECAT, que és a la Torre de Claramunt, en principi no hi ha incendi, i bueno, la qüestió es veu molt complicat, i el temps no ens ajuda, la marinada no ens ajuda.
4: Unes altes temperatures, un vent que cada vegada bufa més fort, aquesta marinada, com vostè apunta. Diversos municipis, com dèiem, confinats, entre ells una part del seu. No sé si en el cas de Capellades és completament tota la població o només una part, però en qualsevol cas 33.000 persones del sud de l'Anoia confinades per aquest foc.
23: En el cas de Capellades hi ha el confinament de la part oest de la vila, i en principi, bueno, la situació és hem fet missatges, hem comunicat a la població per diferents maneres. També les persones han rebut l'alerta als seus mòbils i estem en espera de que en principi doncs no baixi el fum i que no passi cap qüestió greu.
4: Alcalde, no sé si ha tingut oportunitat de parlar amb els bombers o amb algú del departament...
23: Ara estem pendents de la informació puntual, no tenim informació directa d'ells, per tant, hem d'esperar que ens donguin un missatge que puguem compartir amb vosaltres.
4: No sé si des del seu municipi, que és elevat, diguem-ne, perquè fa la resta de municipis que apuntàvem, no? Des de la Pobla, Clarma, Vilanova, Santa Margarida, Montbui, Castellolí, que queden més avall, no sé si el fum a vostès els arriba aquí al municipi, o la cendra, fins i tot, que en alguns municipis ens constava que ja començava a caure.
23: En principi, a Capellades, això no ens està passant. Es veu el fum, esperem que se l'emporti la marinada, però ja et dic que en principi la gent està informada que s'ha de confinar a casa i en espera de noves notícies per poder passar a la població.
4: Són les paraules de l'alcalde de Capellades, Salvador Vives, que ens informa de quina és la situació en el seu municipi i els de l'entorn per aquest foc que crema a Carme des de primera hora de la tarda i que, com dèiem, ha obligat a confinar diferents municipis del sud de l'Anoia, que són el sud d'Igualada, la Pobla Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Castellolí i també l'urbanització de les Garrigues i Capellades. Salvador Vives, gràcies per atendre 3CAT Info. Gràcies i sort.
23: Gràcies. Doncs esperem tenir sort d'aquí a
4: les properes hores.
23: Adéu.
4: Moltes gràcies. Adéu, bona tarda. Més qüestions relacionades amb els incendis que cremen diferents punts del país. En aquest cas ens referim ara al de la Bisbal d'Empordà, que va començar divendres. No se saben quan podran donar-lo per controlat, però es manté estabilitzat. En les últimes hores hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Pendents de poder connectar amb el centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, amb la Núria Pérez, aire. Donarem més detalls pel que fa a aquest incendi, que, com us dèiem, va començar divendres i que, en aquest cas, doncs, es va donar per estabilitzat dissabte al vespre i que els bombers intentaran donar per controlat en les properes hores, malgrat que, com dèiem i sentíem en d'altres punts, el vent que bufa aquesta tarda i les altes temperatures extremes en aquesta segona onada de calor de l'estiu no ajuden a les tasques dels bombers. I, de fet, així ho apuntaven també des d'aquesta compareixença que han fet conjunta Núria Parlon, consellera d'Interior, i també el cap dels bombers, David Borrell. Això pel que fa a l'incendi, com dèiem, de...

0: Som ara hi ha de venir el ministre de l'Interior. Un dels bombers responsables de l'operatiu que s'està portant a terme detallava que ara mateix tenen dos objectius.
1: Primer de tot, garantir la seguretat dels pobles que ha travessat o pot travessar el foc. En segon lloc, evitar que la llengua, que està pujant pel massís d'Aspres, es converteixi en un corredor de foc de dimensions històriques difícilment accessible per nosaltres i que podria destruir moltes hectàrees.
0: A la Casa del Ciutadà, a Tuer, hi hem passat aquesta tarda. És un centre cívic i hi havia unes 300 persones de les 10.000 evacuades. Hi hem vist taules, menjar, munts de roba, molts voluntaris portant elements de primera necessitat. Allà, Alice Borà, la primera tinent d'alcaldia, ens ha dit que la previsió era preparar-se per aquesta nit.
2: No poden perquè les rutes estan tancades i doncs no podran anar a la Yurkasa. I el prefet ha demanat que per primer que siguin els bomberos que tenen la prioritat sobre totes les rutes.
0: Aquí realment hi fa molta calor, estem a uns 39 graus de temperatura i el que preocupa és això, aquesta onada de calor i la simultaneïtat d'incendis, perquè també n'hi ha a l'oest i al centre del país.
3: Com dèiem, tot plegat passa en un moment amb risc extrem en molts municipis d'incendi, que es duplicaran de cara a demà. Seran més d'un centenar de poblacions de 17 comarques i 5 espais naturals que estaran al nivell 4 del Pla Alfa, el més alt. Demà i dimecres aquests llocs acumularan els principals perills de foc, amb temperatures que arribaran als 42 graus en zones de l'interior del país i amb humitats molt baixes. Antoni Mur és cap del cos d'agents rurals.
4: Creu que hi hagi un increment progressiu tant demà com dimecres, de temperatures cada vegada superiors i humitats relatives també a l'interior, que poden estar inclús per sota del 10%. Això són condicions molt extremes. Estem en una situació en què es poden produir un nombre d'incendis important i que aquests incendis tinguin un comportament molt virulent.
3: També els preocupa la simultaneïtat de focs, com està passant en aquests moments a Catalunya en diferents punts.
4: Ara tenim 3 incendis actius que requereixen una redistribució d'efectius per atendre aquestes 3 incidències i, per tant, això és una dificultat afegida a la que ja comporten aquestes condicions tan dures.
3: El nivell 4 del PAFRA restringeix les activitats d'oci al medi natural i als treballs forestals i prohibeix l'accés als espais naturals protegits. És, per tant, important conèixer quina és la previsió. Ara ho dèiem, demà es manté aquesta onada de calor amb altes temperatures i, per tant, puja el risc extrem d'incendis a diferents punts del país, un centenar. Segons els agents rurals, estaran en alerta en el màxim nivell. Coneguem, doncs, la previsió meteorològica.
5: El temps.
3: És un quart de vuit del vespre. Gemma Puig.
6: Aquesta setmana la comencem parlant de la calor, de les temperatures que es van enfilant. Avui ja hem arribat als 40 graus i no només hi hem arribat, sinó que els hem superat. 42 graus a Vinebre, 41 a Tortosa, Torroja de Priorat, Llimiana, 40 a Artesa de Segre, Artés, el Poal, a Lleida, a 39 a Vallirana, 38 a Girona. Temperatures elevades, cel clar, només amb alguna nuvolada que ha anat creixent cap a punts del Prepirineu i alguna gota que es deixa escapar de forma molt, molt puntual. Segona onada de calor, que continuarem amb valors molt elevats. Demà encara pujarà més la temperatura en un matí de sol. A la tarda creixeran algunes nuvolades que poden deixar escapar algun ruixat més, però sobretot parlarem de les temperatures. Demà amb aquest avís de calor del nivell màxim cap a tot aquest sector de ponent o interior de les Terres de l'Ebre, temperatures de 42 o 43 graus i temperatures molt elevades a la majoria de comarques. Fins i tot dimecres encara voldrà pujar una mica més. Per tant, molta precaució amb aquest perill d'incendis que també s'incrementarà de cara als propers dies degut a aquest augment de la temperatura.
3: I pel que fa a l'àrea de serveis, també us hem d'explicar que el servei de trens de la línia R6-R60 del Llobregat-Anoia, de Ferrocarrils de la Generalitat, funciona entre les estacions de Plaça Espanya i la Pobla de Claramunt. El servei s'ha interromput, doncs, com dèiem, entre la Pobla i Igualada a causa de l'incendi que crema a la zona. És per indicació dels bombers que s'ha interromput aquesta línia i avui ja s'ha recuperat la connexió d'altra banda amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè DIF hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes, els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha patit retards aquesta tarda ha estat la R1 de Mataró a Barcelona. De mitjana, els trens estan actuant

0: retard amb retards de mitja hora per un atropellament.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: 7 i 17 minuts, el magistrat Antonio Viejos, que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado durant el seu període de vacances, permet a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, viatjar a la graduació de la seva filla a Londres entre el 8 i el 10 de juliol, però li denega el permís per acompanyar demà el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Ankara. El jutge alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió del magistrat. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el passaport per poder assistir a tots dos esdeveniments. Peinado li havia retirat el juny passat com a mesura cautelar abans que jutgi un jurat popular per un presumpte delicte de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics. Peinado ha començat vacances sense resoldre la petició de defensa de Gómez. Fons del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han afirmat que es tracta d'una pausa que el magistrat havia demanat feia temps i que no va resoldre abans sobre la qüestió perquè l'últim escrit de les parts implicades sobre la petició va entrar divendres passat. I en clau encara política, en aquest cas us expliquem que el govern espanyol convoca tots els governs autonòmics el 29 de juliol per debatre un nou model de finançament. El ministre d'Hisenda ho acaba d'anunciar davant els consellers d'Economia del Consell de Política Fiscal i Financera, on ha anunciat que manté el límit de dèficit per a les autonomies en el 0,1% del producte interior brut, però s'obre a adaptar-lo en el futur per a cada territori. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Per primer cop, Hisenda està disposada a debatre objectius de dèficit asimètrics per les diferents comunitats autònomes en lloc d'un objectiu únic per a totes igual, com passa ara. Aquesta proposta d'Hisenda tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat i que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
3: Yo creo que es una reflexión que hay que poner encima de la mesa de que no todas las comunidades autónomas parten de la misma base y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
2: Des de Catalunya hi estan d'acord, les del PP rebutgen la proposta d'establir dèficits asimètrics. Sentim la catalana Alicia Romero i l'extremenya Elena Manzano.
4: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
5: Dèficits asimètrics, major desigualtat. Desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
2: Un no d'entrada dels populars que el ministre ha qüestionat. Diu que no entén la negativa dels governs del PP a seure's a negociar i més tenint en compte que comunitats del PP com el País Valencià i Múrcia són les més endeutades. En tot cas, Hisenda manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB per a totes les comunitats, un objectiu que el Congrés haurà de votar i que rebutjarà. Junts tornarà a votar-hi en contra, com també ho faran el PP i Vox. Els pressupostos estan abocats al fracàs. I després de la reunió d'avui, el ministre ha anunciat que es tornarà a reunir amb els consellers autonòmics el 29 de juliol per debatre el nou model de finançament autonòmic.
1: 3Cat Info.
0: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o castigar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la seva despesa militar. És una opció que el govern nord-americà diu que contempla. Rutte ho ha avalat abans que demà comenci a Turquia la cimera de líders de l'OTAN. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea.
6: A petició dels Estats Units, els aliats europeus de l'OTAN s'han compromès a gastar el 5% del PIB en despesa militar d'aquí a 9 anys. El govern espanyol, de moment, s'hi nega. Quan li han preguntat a Rutte si li semblaria bé que Washington pugui castigar els països incomplidors, venent-los, per exemple, menys armament nord-americà, el líder de l'Aliança Atlàntica s'hi ha posat de perfil.
7: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
6: Rutte ha recordat que, de moment, tots els aliats europeus, inclòs Espanya, han assolit el primer objectiu, que era gastar no pas el 5, sinó el 2% del PIB en defensa. Assegura que Trump hi ha ajudat.
7: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump, i jo l'elogio per haver-ho aconseguit.
6: And I commend him for it. I diu que els aliats europeus van pel bon camí per assumir en el seu conjunt una càrrega més equitativa de la despesa militar dins de l'OTAN, que sigui equiparable a la que ja tenen els Estats Units en solitari.
0: D'altra banda, la Junta Directiva de Foment del Treball dona suport per unanimitat a la candidatura d'Antonio Garamendi per seguir al capdavant de la COE. La patronal catalana valora molt positivament la feina feta per Garamendi i el seu equip directiu, en què hi ha diversos representants de Foment. En cas que sigui reelegit, l'empresari Bas sumarà 12 anys com a president de la patronal espanyola. Les eleccions a la COE se celebraran l'1 d'octubre vinent. Més qüestions. En aquest cas parlem ara de cultura.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: La tardor del 2027 al Museu d'Art Modern de Nova York, el MoMA acollirà una retrospectiva del cineasta Pere Portabella que posarà punt final al programa internacional que ha dut a terme el govern català sobre el cineasta i activista polític. Serà la segona retrospectiva que li farà el prestigiós museu en 20 anys. A banda de la retrospectiva a Nova York, aquest mes de juliol el MACBA i el Grec Festival coprodueixen a la Model una acció musical relacionada amb la detenció i empresonament de Portabella i el músic Carles Santos el 1973. El CCCB, el Museu Tàpies i el Reina Sofia preparen també diverses exposicions i un seguit de projeccions d'abat relacionats amb el cineasta. I ara ens centrem en el cinema, bueno, en aquest cas, en aquest cas ens centrem en les plataformes, perquè torna La casa de la pradera. Netflix n'ha fet un remake que s'estrena dijous, és una de les novetats més destacades d'aquesta setmana pel que fa a les plataformes de streaming, Marc Garriga. There's nothing free about this land at all. I can't have strangers walking into my house uninvited.
8: I think they'd say the same thing. La Casa de la Pradera va ser una famosa sèrie dels anys 70 que relatava les vicissituds de la família Ingalls, un exemple de bondat cristiana en un poble fronterer de l'oest llunyà a finals del segle XIX. La seva fórmula, que mirava d'equilibrar western, comèdia i drama, va ser un èxit absolut a la televisió de la transició. Ara torna actualitzada per explicar les dificultats d'aquells colons que van aixecar els Estats Units. Aquesta setmana, però, hi ha un altre remake destacat, The Ghost in the Shell, que arriba a Prime Video demà. Després de les genials pel·lícules d'animació de Mamoru Oshii dels anys 90 i les sèries de Kenji Kamiyama, ara l'estudi Science Saru torna a adaptar aquest manga cyberpunk original de Masamune Shirob amb una animació 2D tradicional que narra la història d'un grup policial d'elit que combat el cibercrim. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena a les plataformes, destaquen dues produccions destinades al públic infantil o juvenil. L'adaptació dels famosos còmics Els infants de la resistència a Movistar Plus dimecres i Mi robot favorito a Filmin divendres, un film d'animació sense diàlegs creat pel DJ Kid Koala.
1: Trescat Info.
0: 5 minuts i seran 7:45 del vespre.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
9: Bona tarda, Marc. Triomf de Tadej Pogacar a la tercera etapa del Tour de França després dels 196 quilòmetres entre Granollers i l'estació d'esquí dels Angles, al Capcir. Amb un atac a 100 metres de la línia de meta, l'eslové ha tret 2 segons a Jonas Vingegaard, més els 4 segons de la bonificació fan que Pogacar lideri ara la general, però amb el mateix temps que el danès. Demà es disputarà la quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. La d'avui, per cert, està la tercera i última etapa per Catalunya, fet que valora un dels dos ciclistes catalans a la ronda francesa, Abel Balderstone, del Caja Rural.
10: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada ja... Ja hem bastant content he quedat, però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
9: Per cert, avui s'ha sabut que Balderstone fitxarà per l'equip UAE, l'Emirates, la temporada vinent. S'unirà, per tant, a l'estructura encapçalada per Tadej Pogacar, en què també hi són els catalans Marc Soler i Adrià Periques, tot i que aquests últims no participen guany al Tour de França.
1: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
9: Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen dos partits més de vuitens de final del Mundial. A les 9 del vespre s'enfronten Portugal i Espanya. I ja tenim l'11 titular espanyol amb la presència de 4 jugadors catalans més un altre del Barça. Són Pau Cubarsí i Marco Corella en defensa i Dani Olmo al mig del camp i amb Lamine Yamal a la davantera. També Pedri el Blaugrana, els acompanyarà al mig del camp. L'11 titular espanyol estarà format per Unai Simón, a la porteria amb Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella en defensa, Rodri, Pedri i Dani Olmo al mig del camp, i amb Lamine Yamal, Oyarzábal i Baena a la davantera. El seleccionador portuguès, el balaguerí Robert Martínez, creu que serà un partit igualat.
11: Claro que es un partido que tiene mucha importancia porque yo creo que somos dos equipos que tienen una idea muy parecida, que necesitamos el balón, que construimos los equipos alrededor del talento individual, y eso es bonito y es una pena que no pueda ser en el último escalón de este torneo.
9: A partir de les 9 del vespre, com diem, es jugarà aquest Portugal a Espanya. I a les 2 de la matinada, l'únic dels anfitrions que segueix competint, els Estats Units, rep Bèlgica enmig de la polèmica per l'aixecament a la sanció sobre el jugador estatunidenc Folarin Balogun. Balogun va veure una targeta vermella als 700 de final que li ha estat retirada. Per aquest motiu, la Federació Belga està estudiant totes les opcions possibles. Per cert, els vencedors de les eliminatòries Portugal-Espanya i Estats Units-Bèlgica s'enfrontaran als quarts de final. Mentrestant, aquesta matina passada ja ha quedat concretat el segon partit de quarts. S'enfrontaran Anglaterra i Noruega. Els anglesos han superat Mèxic aquesta matina passada i Noruega va donar ahir la campanada a l'eliminar una de les favorites, el Brasil.
1: 3CAT Info.
9: Encara en futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
12: Sí, és un orgull per mi formar part de l'Espanyol quasi tota la meva vida. Al final l'Espanyol m'ha fet créixer com a persona i com a jugador. I bueno, cada any treballar cada dia com si fos l'últim. I bueno, també la família que està al darrere i t'ajuda i tots els amics. I això és el més important, que t'ajudin en tot el possible i a treballar cada dia.
9: Fortuño acabava de contractar la temporada vinent. Mentrestant, a l'Espanyol femení, la davantera Lara Lacosta firma per un any provinent de l'Eibar. Pel que fa al bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip blanc per les tres pròximes temporades.
13: És un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo, y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
14: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bon vespre, són 8:15. Avui teníem ganes de fer un informatiu especial Tour de França amb totes les reaccions de l'històric pas de la Ronda Francesa pels nostres municipis, però engeguem ara mateix un informatiu especial amb l'última hora de l'incendi que des d'aquest migdia ha començat amb una zona agrícola de Sentmenat, ha avançat cap a Caldes i afecta bona part de la zona boscosa propera a Sant Feliu, per ara de manera descontrolada. Afecta Terme de Sentmenat i de Caldes de Montbui. Desenes d'efectius de bombers hi estan treballant i ara de seguida farem un repàs de com està tota aquesta situació. Deixarem el tema del Tour per propers informatius. Avui hem viscut la cara i la creu, hem passat de l'eufòria a aquesta preocupació i tot plegat us ho explicarem en un programa que arrenquem ara mateix en directe des de l'estudi 1 d'Ona Codinenca, on m'acompanya en Jordi Givert. Bona tarda, bon vespre, Jordi Givert.
1: Hola, bona tarda.
0: Segon cop que baixes a Sant Feliu avui mateix.
1: Sí, perquè havia marxat després de la volta del Tour de França i tornem a ser aquí perquè ara amb més notícies més preocupants.
0: Saludem també el tècnic de so, Pau Ibars.
2: Bona tarda.
0: Bona tarda, ens seguirem a aquesta darrera hora des d'aquí, si sou en algun dels punts afectats i ens voleu enviar la vostra informació, la vostra vivència, la vostra experiència, sapigueu que ho podeu fer per les vies habituals, el 93-866-3239, que és aquest telèfon d'Ona Codinenca. També ens podeu contactar a través de les xarxes socials i a través del web www.onacodinenca.cat. També tenim sobre el terreny la Caral Campàs, que és a Caldes de Montbui, i el Tom Falqués, que és a Sentmenat, a les xarxes i al web, i tenim en Robert Garrigós, i tots nosaltres serem els que us explicarem doncs, per on passa aquest foc doncs, que vivim amb preocupació i amb aquesta calma tensa que dèiem des de Sant Feliu de Codines. Quants efectius hi tenim sobre
1: doncs,
0: terreny,
1: mira,
0: Jordi?
1: Doncs ara hi ha uns 120 efectius treballant a la zona, 56 vehicles terrestres, 12 mitjans aèrics entre helicòpters i avions, així com la unitat de comandament mitjana. Els agents rurals calculen que a 6:45 de la tarda ja s'han cremat 35 hectàrees. A les 4 de la tarda aquesta dada era de només 10, Gemma.
0: Remuntem-nos a l'inici d'aquest foc, com dèiem, ja estan treballant desenes d'efectius dels bombers. Ha generat una columna de fum molt visible des de molts punts de Sant Feliu, Caldes i municipis de les Rodalies. Ens comentaven també fa una estona que fins i tot plovia cendra a Castellterçol. El foc ha començat poc després de les 2 del migdia. El 112 ha rebut la primera trucada a les 2:21 del migdia, ha començat en un camp i ha cremat amb intensitat ascendent al nord del polígon Mas d'Encisa, a Sentmenat, on la massa ja era forestal. A hores d'ara, com dèiem, hi segueixen treballant, es prioritzava aquest flanc esquerre i hi ha diversos focus secundaris. En un primer moment, també, les informacions de bombers apuntaven que després de cremar un camp de conreu, agafat el vessant sud d'aquest turó, on ha anat cremant, pujant per aquesta vegetació forestal, els bombers, com dèiem fa un moment, prioritzaven aquest flanc esquerre de l'incendi i les mateixes fonts indicaven que el foc havia arribat a carenar un primer turó de la zona d'aquest flanc i treballen també els GRAF, que és una unitat de bombers especialitzada en focs forestals. I a les 4 de la tarda, tu deies ja aquestes dades, les autoritats què demanen? Sobretot?
1: Les autoritats el que demanen ara és que ningú s'acosti a la zona per deixar treballar els cossos de seguretat, una crida que també han repetit els diferents ajuntaments de l'Eix 59, que la gent estalvi el màxim possible tots els desplaçaments perquè els serveis d'emergència puguin actuar amb comoditat.
0: A la darrera compareixença, els bombers no amagaven la seva preocupació per com pugui avançar aquest foc i pel fet també que pugui afectar algunes cases del barri del Farell. Si us sembla, escoltem de seguida a David Borrell, que és el màxim responsable dels bombers de la Generalitat, i també la consellera d'Interior, Núria Parlon, que compareixien fa molt poca estona des de Bellaterra, on ja ha situat el centre de comandament d'aquest incendi.
3: Sí, dels incendis que tenim, el que més ens preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, sobretot perquè l'impacte és sobre població. Amb urbanitzacions, concretament tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, molta, diguéssim, massa forestal entre la urbanització, per tant, aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sentmenat, doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem. Tot són agents rurals qui està darrere, i encara no hem pogut, diguéssim, arribar a aquest nivell, diguéssim, de detalls. Suposo que ells ja han començat a treballar, però ara sobretot el que estem és en protegir la població, i després doncs en poder fer front a aquests incendis, que com us deia, els tres prioritzem el flanc dret i tenim clar, diguéssim, quina és l'estratègia de contenció, i amb això estem.
2: I en el cas del de Sentmenat, ja ha arribat aquesta urbanització que comentaves, o és el que...
3: No ha arribat, però és un incendi que el que se'ns fa molt difícil de protegir les cases, se'ns fa impossible de protegir les cases, és a dir, és una urbanització que estan les cases disseminades, algunes des de construcció de fusta, està literalment dins el bosc, això fa impossible, diguéssim, la protecció dels béns, i el que hem fixat és la protecció absoluta de les persones, i per tant tenim establert un sector funcional de protecció a les persones amb vehicles de bombers i un comandament amb la missió d'agrupar-los tots en un lloc segur, i els protegirem. Però el que són, diguéssim, les cases, si impacta amb severitat, doncs haurem de una vegada hagi impactat l'incendi, doncs haurem d'anar a fer extinció de les cases.
2: Vale, no us plantegeu que els allotja, o sigui, ara mateix.
3: No, i a més, és una possibilitat que quan ha succeït l'incendi hem posat a sobre la taula. Sempre hem dit que quan es fa l'evacuació d'una urbanització ha de ser sobretot amb temps i forma segurs. Justament la carretera, l'única carretera, diguéssim, que dona la urbanització, anava en la mateixa direcció amb què venia l'incendi. Al principi semblava que podia, tal com avançava, doncs, les primeres isòcrones de propagació de l'incendi, semblava doncs que podríem tenir temps, que estàvem parlant d'unes 4 hores. En el moment que s'ha accelerat, de seguida hem vist que podíem estar parlant de molt menys temps, d'un temps aproximadament de 90 minuts, insuficient clarament per exposar a la població amb aquesta vulnerabilitat que significaria doncs atrevar-se a l'incendi. Això ja ho hem explicat aquests dies, que en cap cas s'ha de fer sempre amb temps, i que l'única opció que teníem en aquest cas era aquesta, que és el que hem fet. Sobretot a garantir doncs que els protegim amb unitats de bombers.
4: Ens preocupen, especialment ens preocupa l'incendi de Sentmenat. Com bé sàvem, hem fet diferents ordres de confinament a urbanitzacions que afecten al propi municipi de Sentmenat, també al municipi de Caldes de Montbui i també al municipi de Castellar del Vallès. Llavors hem fet unes ordres de confinament, que és l'eina amb la qual Bombers treballa per protegir la població, i llavors es demana que les persones es confinin a les cases, doncs, per evitar danys i riscos sobre les persones. Això pel que fa referència a l'incendi de Sentmenat, que està actiu i ens està donant molta feina. Estem treballant amb un total d'una dotació de 200 bombers, aproximadament, i un total de 12 vehicles aeris. És un incendi que ara mateix estem treballant sobre 30-40 hectàrees i que té un potencial que supera les 2.000. Ens toca tornar a demanar molta prudència al conjunt de la població. Són moments extremadament complicats pels servidors públics i les servidores públiques que estan en les tasques d'extinció, també pels alcaldes i les alcaldesses. Hem anat mantenint amb ells un contacte, o bé directament nosaltres, tant la directora com jo mateixa, com són diferents municipis, també ho estem fent, doncs, aquests contactes a través dels directors dels serveis territorials d'interior, i sobretot doncs, tranquil·litat, calma i confiança en els servidors públics dels equips de bombers, Protecció Civil activant totes les alertes, i ja us anirem informant al llarg de la tarda.
0: Doncs aquestes eren declaracions de la consellera Núria Parlon, i prèviament hem sentit a l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, des del complex central dels bombers a Bellaterra, sobre la simultaneïtat d'incendis a Catalunya, perquè tal com apuntaven ells, aquest de Sentmenat els preocupa especialment, però no és l'únic incendi que ara mateix hi ha a Catalunya. Agents Rurals fa un moment acaba d'informar que les hectàrees afectades ja són 60, i tal com deia la consellera, aquest incendi de Sentmenat té un potencial que supera les 2.000 hectàrees, com sentíem ara mateix.
1: El foc es troba ara a uns 7 quilòmetres de Gallifa, a 6:45 de la tarda. Mateu Comalrena, de Sobregrau, alcalde de Gallifa, expressava així als micròfons d'Ona Codinenca la situació. Estem amb l'alcalde de Gallifa, el Mateu Comalrena, de Sobregrau. Veiem que el foc en aquests moments està acostant-se al poble. Mateu, com ho esteu veient des de Gallifa?
5: Bueno, a veure, en principi és una situació, diguem, relativament continguda. No, està, el foc encara està en el vessant sud de la muntanya del Farell. En tots aquells serrats i turons dels que més coneixen Caldes, la Torre Roja, el Pascol, la Pedrera del Farell i tal, i de moment encara no ha travessat la muntanya del Farell. Té una superfície relativament petita i hi ha una certa contenció, a veure si aconseguim que no passi la carena. Bàsicament perquè en el vessant nord de la carena, que és tota la vall de Sant Sebastià i una part de la zona de les Alies, i tot aquest àmbit és una zona bastant inaccessible i que llavors ja complicaria les tasques d'extinció. El vent sembla que l'està empenyent direcció cap al càmping del Pascol, és a dir, va lliscant per la cara sud de la muntanya del Farell. Hi ha moments de més i menys intensitat, però dintre de tot hi ha una calma tensa. De la delegació del govern doncs s'han anat posant en contacte i bàsicament no s'han dictat ordres d'evacuació encara i els consells habituals, és a dir, portes i finestres tancades, persianes abaixades, retirar el que és el mobiliari dels jardins de la part més propera de les cases i no gaire res més. I estar a l'aguait del que puguin dir els mitjans de comunicació com vosaltres i les xarxes socials més o menys oficials, evitar que creixin pànics i bulos. Gallifa, en aquests moments, el foc deu estar encara a 7 o 8 quilòmetres, per tant, bueno, calma continguda.
0: Mateu, alcalde, us heu preparat d'alguna manera, Gallifa? És a dir, què és el que esteu fent com a poble ara mateix?
5: Bé, la primera part que s'ha fet és avisar tots els que viuen en masies que estiguin a punt per si s'hagués d'evacuar. De moment no s'ha dictat cap ordre d'evacuació. Com a molt s'han dictat algunes en el Farell i a Sant Sebastià de Montmajor de confinament, però no se n'han dictat d'evacuació, però que estiguin a punt. I la població del que és el nucli de Gallifa se l'ha posat en avís de la situació. En algun cas de gent més gran o més delicada, doncs sí que han preferit tornar cap a les seves poblacions habituals, però de moment hi ha una calma continguda.
1: Clar, perquè ara mateix quanta gent hi ha a Gallifa? És un d'aquests pobles que en juliol, estiu, augmenta la població i hi ha molta gent aquests dies per Gallifa?
5: No hem arribat al pic de l'estiuetx. Vull dir, en aquests moments jo suposo que devem ser uns 150, una cosa així, una xifra relativament reduïda. I jo crec que no hi ha més gent que això. S'ha anat avisant sobretot a la gent més vulnerable i, bueno, i en principi calma.
0: Doncs moltes gràcies, alcalde. El seguim en contacte per acostar si hi ha alguna última hora. També té via lliure per trucar-nos si hi ha algun canvi que ens vulgui traslladar.
5: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies.
0: Gràcies. Era Mateu Comalrena, de Sobregrau, alcalde de Gallifa, una persona que coneix també el territori pam a pam, i el que ens deia era això, que el foc afecta el vessant sud de la muntanya del Farell, la zona de la Torre Roja, la Pedrera, i que de moment encara no ha travessat la muntanya. Segons ell deia, afecta una superfície relativament petita i expressava aquesta calma continguda. Diu que ho viuen amb expectació perquè no passi la carena, perquè si creua que passaven Sebastià de Montmajor i les Alies, la zona sí que és més inaccessible. Pel que deia, sembla que el vent l'empeny cap al càmping per la cara sud i que des de Gallifa doncs, hi ha moments que el veuen amb més i amb menys intensitat. També deia que a Gallifa no s'han fet desallotjaments, però sí que s'han fet confinaments. Cap on anem ara, Jordi?
1: Doncs anirem cap a Sant Manat per parlar amb el Ton, que el tenim allà esperant, veient com avancen les flames i quina és la situació al municipi vallesà. Ton, et tenim amb nosaltres?
6: Aquí estem al peu del castell de Sant Manat, veient com està evolucionant l'incendi que ha començat fa una estona, aquí, fa unes hores, aquí a Sant Manat. El que us puc dir des d'aquí és que la sensació és que el tros que ha afectat el bosc de Can Fruitós, que seria el bosc on ha començat l'incendi, ha cremat molt ràpid. Hi ha una llengua no gaire ampla de zona cremada, el que sí que sembla que un cop ha travessat la carena del bosc de Can Fruitós ha començat a agafar més força, i ara venint cap aquí veiem que l'afectació ja estava sobre la zona del Farell i amb alguna represa que ens sorprenia, perquè una represa que era llarga a distància, ben bé, no m'atreviria a dir a distància, però de carena a carena, pràcticament a dalt de tot de la muntanya del Farell, es veia una columna de fum deslligada de la resta de tot plegat. Però aquí al peu del castell, de moment, calma xitxa, diguéssim, des d'aquí a la nostra posició, evidentment ja no es veuen flames perquè estan a l'altre costat de la carena. La sensació, i sentia com ho comentava l'alcalde de Gallifa, que el foc sembla que vagi i vingui una mica, la sensació aquesta, ara sembla que va menys, ara sembla que va més, i venint aquí, jo crec que des de deu fer un quart d'hora i minuts que som aquí, i l'hem tingut tres o quatre sensacions diferents ja, no?, de com estava evolucionant. Des d'aquí el que veiem són un parell de camions de bombers que estan als prats, just on ha començat l'incendi, uns quants curiosos aquí en el punt del castell de Sant Manat, que és on hi ha els Mossos d'Esquadra tallant el pas cap a la zona de l'incendi.
1: Clar, Ton, es parlava, no, de que l'origen podria ser una maquinària agrícola que estava treballant en aquell moment. No sé si t'han explicat alguna cosa des d'aquí Sant Manat.
6: No, els Mossos no volen dir res, la patrulla que està aquí, els he preguntat, no m'han volgut dir res, i els veïns aquí corren versions de tota mena. Jo el que et puc dir és que sí que sembla evident que ha començat a l'alçada dels camps, perquè es veuen els camps socarrimats, i a partir d'aquí jo crec que mica en mica ho anirem sabent. Personalment, vull dir, tinc la meva família que viu molt a prop de l'inici de l'incendi, i de seguida el primer que m'han dit és que de seguida que han vist era fum i foc, en lloc de ja veure com havia començat. Però bueno, la situació aquí és tranquil·la, i el que sí que hi ha és un pas constant de mitjans de bombers. Ràpidament hem comptat un parell d'aves i han almenys dos o tres helicòpters també que estan fent feina aquí per acabar de parar aquest tros d'aquí, perquè la cua no se'ls escapi de les mans.
1: La situació, Ton, és el que comentava l'alcalde de Gallifa, de calma continguda, situació, tensió continguda de moment aquí també.
6: Sí, jo he passat un moment per l'Ajuntament. L'Ajuntament no s'hi veia massa vida. Hi havia la plaça de Sant Manat, hi havia uns quanta gent fent el vermut tranquil·lament, vull dir que no semblava massa preocupats. No hi havia allò, la situació que ens podria imaginar quan l'incendi t'afecta el poble o et pot afectar el poble, d'acumulació de voluntaris, per exemple, allò que passa moltes vegades, no?, a Sant Feliu, ho hem vist altres vegades. Si més no, sense anar més lluny, avui tots pensem en l'incendi del 2003 de Sant Llorenç i tot plegat, perquè va tenir una tipologia semblant. També sentia l'alcalde que deia que parlava que si el foc arribava a Caranar, cap a Sant Sebastià i tot plegat, la cosa que es podria complicar molt, i la veritat és que crec que tothom s'ha bolcat amb això perquè això no passés, no? I la situació aquesta de simultaneïtat ha fet que la gent es posés més nerviosa. De fet, aquí la calma és total, vull dir, sí que el bosc fumeja, però ja et dic, no m'atreviria a dir, bueno, sí, m'atreveixo, va, som-hi, una llengua que deu fer, no sé, potser uns 200 o 300 metres d'ample, com a molt, 200 metres potser d'ample, que ha pujat cap al foc. Des del punt d'inici es veu molt clar el con d'obertura de l'incendi, i res, poca cosa més, perquè el foc ja està, ha superat la carena. Mira, ara mateix està fent una revifada aquí a mà esquerra, es veu com una altra columna, com que ha cremat malament, jo crec que això anirà fent fumaredes d'aquestes sovint, però vaja, aquí almenys en el tros que afecta Sant Manat la cosa està controlada. Controlada a nivell, diguéssim,
1: de proximitat a la població, no? I
6: exacte,
1: tot plegat.
6: Exacte, exacte. Exacte, perquè de seguida el foc ha tirat amunt. Vull dir, no hi ha hagut massa... Aquí, en aquest tros, no hi ha hagut massa perill per cases, per zones habitades, sinó que el foc ha tirat de seguida muntanya de Campotes.
1: Això és el que els bombers diuen un foc topogràfic, que és que va seguint el relleu de la carena cap amunt, si no hi ha condicions climatològiques de vent que el faci anar cap a una altra banda, no? Va seguint el curs cap amunt de la carena.
0: Com el... Com el que vam viure a Sant Quirze fa pocs dies.
1: Per això ho he sapigut.
6: Just estava pensant el mateix.
1: Estava
6: veient les fotografies, estava recordant les vostres fotografies de l'incendi de Sant Quirze i té la mateixa perspectiva. Allà pujava encara més com pel dors de la muntanya per la carena i aquí ha agafat i ha tirat amunt i no han ni buscat la carena per pujar. Ha pujat com pla i ha arribat a dalt i suposo que quan ha agafat força baixant per l'altre costat amb els vents de convecció, doncs ha agafat més intensitat. Mm-hmm.
1: Clar, la carena també és molt més gran que la que es va iniciar el foc a Sant Quirze, no? I també ja ho parlàvem ara de les hectàrees cremades, perquè seguint aquesta pendent ja són 60 hectàrees, allà a Sant Quirze, del lloc on s'origina fins al cap damunt, que és on el van parar, eren 16 hectàrees.
0: Exacte. Doncs,
6: també diré que quan hem sentit les valoracions dels agents rurals parlant de 60 hectàrees, m'ha semblat sorprenent, perquè de la manera que pipava, parlant amb plata i parlant amb casolà, semblava que portava molta mala llet, i no sé si és que el fet d'haver de fer carena avall ha costat una mica més, perquè de seguida ha arrencat, i des d'aquí que podem veure tota la pluma de fum que marxa cap a sobre Sant Feliu i se'n va cap al Montseny així i comença a girar, suposo, per l'efecte del vent, es veu que ha cremat estona i que ha cremat fort. Però vaja, millor que siguin poques hectàrees i que no hagi sigut res.
0: Deixa'm tallar-te amb una última hora, perquè també hi ha bones notícies. Els bombers acaben de comunicar ara mateix, quan són 3/4 de... Bueno, falten 10 minuts per les 8 del vespre, que l'incendi d'Artesa de Segre està estabilitzat. Un dels fets que preocupa especialment avui és aquesta simultaneïtat d'incendis a Catalunya, el del Carme a l'Anoia i el de Sentmenat Vallès Occidental, que és el que limita a nosaltres, són ara mateix els que preocupen més. N'hi ha d'altres actius, però tenim aquesta bona notícia que aquest d'Artesa de Segre ja està estabilitzat.
1: Recordar també que al portal web d'Ona Codinenca hi ha el minut a minut que anem actualitzant l'evolució d'aquest incendi de Sentmenat i també hi ha les imatges de la càmera del balcó del Vallès, en dieu, d'això,
0: sí,
1: Gemma,
0: sí.
1: I que es veuen, no, la fumera que està deixant des de Sant Feliu de Codines aquest incendi.
0: Ton, et sembla bé si tornem amb tu d'aquí una estoneta?
6: Sí, quan vulgueu, a disposició.
0: Doncs de seguida tornem. Dir també que l'Ajuntament de Caldes ens acaba de fer arribar una última informació de servei en la qual aconsellen evitar autoevacuacions i atendre sobretot la crida de confinament al veïnat del Farell. L'Ajuntament ha habilitat el pavelló municipal de les Cremades com a centre d'acollida de persones allotjades al càmping i també per qui no pugui accedir a casa seva, pels veïns del Farell que eren fora de casa i, per tant, no poden tornar al seu barri. Recorden que el telèfon de la policia local per qui tingui alguna emergència o alguna necessitat és el 938654141 i diuen, recorden que l'Ajuntament està treballant amb col·laboració de Protecció Civil i de Creu Roja, però insisteixen sobretot amb aquesta crida, d'evitar autoevacuacions i atendre la crida del confinament del barri del Farell. I a Sant Feliu, municipi veí, Jordi Givert, quina és la situació?
1: Doncs de moment s'ha activat el CECOPAL, que és el centre de control d'emergència a la sala de plens de l'Ajuntament. Es tracta, però, d'una activació preventiva. Ens ho explicava l'alcalde, Pol Cabotí. Són declaracions de 6:45 de la tarda.
7: Des de Sant Feliu de Codines estem fent el seguiment de l'incendi originat a Sentmenat i que afecta sobretot la zona del Farell. Hem constituït el CECOPAL en alerta de moment per estar pendents de fer aquest seguiment i activat amb policia local, ADF i voluntaris forestals. De moment, un dispositiu preventiu. Ara mateix la situació de l'incendi és que continua actiu. Hi han treballat 56 mitjans terrestres de bombers més 12 mitjans aeris i, com deia, doncs està encara actiu. afectant sobretot i amb l'escalada pujant cap al Turó del Farell. S'han confinat diverses urbanitzacions i nuclis de població, de moment lluny de Sant Feliu, sí, de moment un missatge de tranquil·litat, que en cas que acabi afectant a Sant Feliu, això passarà d'aquí força hores, està lluny encara, per tant, de moment no hi ha ni restriccions ni cap tipus d'instrucció per Sant Feliu. El que sí que demanem, sobretot, és evitar la mobilitat fins a la zona d'incendi, evitar, doncs, per exemple, el camí de les Alies, que hi ha voluntaris forestals, doncs, també ens estan donant suport per fer aquesta tasca informativa cap a la població, i evitar, doncs, desplaçar-se cap a les zones de l'incendi. Amb ADF del Pinyó també estan donant suport a l'ADF de la zona. Ara mateix, doncs, a la Font dels Enamorats, donant suport logístic a tot el dispositiu. I nosaltres, des de l'Ajuntament, també estem fent una tasca preventiva contactar amb totes les cases i masies aïllades de la zona, sobretot de Solanes i del Camí de les Àlies, doncs, per verificar i tenir-los localitzats, perquè en cas, doncs, que haguem, doncs, de donar qualsevol instrucció, doncs ja està en contacte permanent. Finalment, demanar a la població, doncs, que segueixi els canals oficials, que des dels canals oficials s'informarà en tot moment de tot, i si hi ha algun tipus, doncs, de confinament o d'indicació, doncs, per la població, doncs ho faríem saber per aquí. Agrair un cop més, doncs, la tasca dels serveis d'extinció, la tasca també dels voluntaris, que ja estan activats per si en qualsevol moment calgués fer algun tipus d'actuació o algun tipus de suport logístic, com ja estan fent, doncs poder-ho fer amb el màxim de persones possibles.
1: En aquests moments no hi ha cap mesura de restricció que afecti Sant Feliu, com recordava l'alcalde Pol Cabotí. L'Ajuntament està en contacte permanent amb els cossos de seguretat i els serveis d'emergència, tant amb bombers com Mossos d'Esquadra, també amb ADFs i voluntaris forestals, per fer un seguiment de l'evolució de l'incendi. Es demana, això sí, a la ciutadania que no s'acosti a la zona de l'incendi per no dificultar les tasques dels serveis d'emergència. L'Ajuntament informarà puntualment de qualsevol novetat a través dels canals municipals i d'una codinenca que està fent aquest seguiment especial de l'evolució de l'incendi, Gemma.
0: Doncs sí, insistim molt en aquests consells que tots els canals de tots els ajuntaments no paren de repetir, que és sobretot no acostar-se a la zona de l'incendi.
1: No només això, ja que no surtin, o sigui que si no és estrictament necessari que no es desplaci la gent pels carrers per facilitar desplaçaments dels serveis d'emergència amunt i avall.
0: Sí, estem pendents també d'anar de seguida a Caldes de Montbui, a la zona del càmping del Pasqualet, que és en aquest cas sí que el càmping s'ha desallotjat, ho explicaven ells mateixos a les xarxes socials, s'han desallotjat, com qui diu, per pròpia voluntat, perquè després de parlar amb Mossos d'Esquadra i amb policia local han cregut que era el més convenient. Així ho expressaven ells mateixos a les xarxes socials, deien: per indicació dels Mossos d'Esquadra i la policia local i a causa de l'incendi actiu a Sant Manat, s'ha procedit a l'evacuació preventiva del càmping. Totes les persones allotjades han de seguir les indicacions dels mapes del pla d'evacuació disponibles a les instal·lacions i fer cas en tot moment de les instruccions dels treballadors i dels responsables de seguretat. Un cop evacuades, les persones allotjades hauran de romandre fora del càmping fins a nou avís, i se'ls recomanava dirigir-se al nucli urbà o a zones segures allunyades de l'àrea afectada. Ara sabem que s'ha habilitat aquesta zona esportiva de les cremades per acollir, doncs, totes aquestes persones que eren al càmping del Pasqualet, deduïm. I ara aquí m'estic tirant de la moto, però segurament els dos fets més noticiables del dia s'han ajuntat en aquest càmping, perquè és probable que persones de l'estranger que han vingut expressament per viure el pas del Tour de França per la nostra zona estiguessin també allotjades en aquest càmping.
1: Podria ser el que podem fer. La Caral Campàs ha pogut parlar amb el gerent del càmping, el Sergi Quiñones. Recuperem-ho, és de fa una estona.
8: Bé, bueno, al migdia ha començat el foc i tot i no tenir cap avís de policia, bombers o Mossos en aquell moment, perquè era de Sant Manat i estava una mica més lluny o no era tan perillós, nosaltres hem decidit donar inici al pla d'emergència i evacuació, en aquest cas, i bueno, ens ha agafat al migdia, on teníem el restaurant funcionant, amb clients dinant, la piscina també oberta, clients de pas, que són estrangers de fora, o també fins i tot doncs, els clients de temporada que estan fent la temporada d'estiu. Nosaltres, seguint el pla d'evacuació, el que hem fet ha sigut primer doncs, obrir totes les vies de tant d'entrada com de sortida del càmping, posar una persona responsable a cada lloc i anar avisant parcel·la, bungalows, mobile homes, que tant persones com animals doncs, tenien que anar sortint ordenadament, amb calma. Aquests 20-25...
9: De quantes persones estaríem parlant?
8: Estaríem parlant d'unes 300-350 persones, val? On bueno, han anat sortint, per sort, ordenadament, perquè ens hem anticipat aquests 20 minutets que hem guanyat de marge per treballar tranquils i bueno, jo crec que ha sigut una bona decisió. I res, estem ara mateix les quatre persones restants. Des de l'oficina estem treballant enviant als clients de temporada pues, una mica pues, tota l'evolució del foc i tenim unes persones que són clients de pas que estan aquí al centre de Caldes esperant veure si poden venir a fer nit aquí o si s'ha habilitat aquest espai per part de l'Ajuntament i la policia local per tal de poder passar nit al poble en un pavelló. I és això, de moment estem a l'espera.
0: Doncs això és el que explicava Sergi Quiñones, gerent del càmping El Pasqualet de Caldes de Montbui, que és aquest càmping que es troba al principi de la carretera del Farell, a tocar del Remei. Quines zones estan confinades? Doncs Protecció Civil ha enviat aquest alert per demanar el confinament de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats. En el cas de Caldes són el Farell i el nucli de Sant Sebastià de Montmajor, però també hi ha altres punts, tant de Castellà del Vallès com de Sant Manat. Són Can Guri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó i també Can Vinyals, Jordi.
1: Per altra banda, s'ha desallotjat el Club Natació Caldes a la zona esportiva de les Cremades, en aquest cas per facilitar els treballs dels bombers, sobretot dels mitjans aeris, i ara també s'ha habilitat, com explicàvem, el pavelló de les Cremades per allotjar aquests, anava a dir residents, però no, aquests visitants que estaven al càmping del Pasqualet i també les persones que no poden tornar a casa a les urbanitzacions de Caldes, a la urbanització del Farell, que no puguin tornar fins a la seva casa, es puguin estar en aquest pavelló municipal.
0: De fet, del nucli de Caldes al barri del Farell hi ha uns 7 quilòmetres aproximadament, per la gent que es pregunti. És molt a la vora de Caldes, al Farell? Doncs relativament a la vora. I Sant Sebastià de Montmajor crec que ja en són 10 o 11 de quilòmetres. És bastant allunyat del nucli.
1: Sí, pels que som del Moianès, que potser ens estan escoltant, no? que aquestes distàncies no les tenim tan calculades.
0: Clar, en canvi, Sant Sebastià de Montmajor, de Gallifa, és bastant proper. Hi ha tot aquest corredor que és Sant Sebastià, Gallifa, Sant Llorenç, Gallifa, Granera també, no? És el que en recordava abans, sí, el Ton, amb la conversa anterior.
1: D'un cop a Gallifa, no? Granera no queda tan lluny en línia recta.
0: Exacte.
10: I comentar que aquesta alerta també, ho hem dit també per xarxes, s'ha rebut a Sant Feliu de Codines, al municipi, però al final és difícil filtrar tant amb les antenes, però que ja ho hem dit a les nostres xarxes que no afecta en cap cas al municipi de Sant Feliu.
0: Ben recordat, Pau, perquè sí, hi ha hagut un moment de ai al cor quan ha sonat l'alerta a Sant Feliu, però sí, Sant Feliu, de moment no hi ha aquest ordre de confinament. Dèiem que estem a punt de tenir a la Caral. Endavant.
11: 90 vehicles i uns 200 bombers treballant a terreny, això sumat, a més, també hi ha tots els dispositius de l'ADF, de Protecció Civil, de Mossos i de Policia Local, per intentar, sobretot, doncs, minimitzar l'avent abans d'aquest cop, que ara és actiu, però que està intentant plantejar perquè no arribi a l'urbanització del Farell, que és la ciutat de la muntanya.
0: És Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, atenent els mitjans de comunicació a la sortida del càmping El Pasqualet.
11: És a dir, que el foc s'ha originat per la setmana passada, ha anat avançant bastant ràpid per la inclinació, perquè som a l'exterior de la setmana passada,
0: el sentim amb força dificultats. Mirem de recuperar aquestes paraules, Isidre Pineda, aviat.
12: D'emergències faran el possible per intentar evitar
9: que el foc arribi a la zona poblada del barri del Farell.
12: En aquest sentit, fa uns instants et veiem parlant amb els veïns. Expliqui'ns una mica com ho estan vivint ells.
9: Doncs amb molta preocupació, molta gent que hi ha aquí, són veïns de dalt del barri del Farell i haig de recordar que s'ha enviat una alerta des de Protecció Civil per confinar justament els veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor. Molt important que es quedin justament a casa, que no facin cap autoevacuació i que segueixin les indicacions de Protecció Civil i de bombers en tot moment i sobretot els canals oficials. Ara hem parlat amb ells, evidentment, estan molt preocupats perquè molts poden tenir fins i tot familiars i comparteixo aquesta preocupació. El que passa que també els he intentat explicar que el que he vist al centre de control és que hi ha molts efectius d'emergències treballant ara mateix per minimitzar l'avenç del foc.
12: L'ordre, per tant, és de confinament. A quants veïns o a quants habitatges estaria afectant, més o menys? De quan estaria afectant?
9: A tot el barri del Farell, també a Sant Sebastià de Montmajor. Al Farell hi viuen unes 300 persones, aproximadament, una miqueta més de 300 persones. Comptant també a Sant Sebastià de Montmajor, són les que ara mateix es troben confinades, diguem-ne, els que els afecta aquest confinament.
12: En aquest sentit, des de l'Ajuntament heu habilitat també el pavelló d'escremades, oi?
9: Exacte, el pavelló de bàsquet d'aquí de Caldes, on s'ha habilitat un espai des de l'Ajuntament perquè aquells veïns i veïnes que no puguin tornar a casa seva o que ara mateix, o que estiguessin, per exemple, aquí al càmping del Pasqualet, que també ha estat evacuat, doncs hem habilitat aquest espai per poder estar-hi mentre duri l'incendi.
12: Com encaren en aquestes pròximes hores vostès?
9: Les encaro amb confiança de que els serveis d'emergència estan fent tot el possible i, evidentment, també amb preocupació, perquè això... Doncs és un rotllo.
12: Moltes gràcies, alcalde. Deixem que acabi d'atendre els mitjans i els veïns.
9: Gràcies.
0: Doncs aquestes eren les paraules d'Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, fetes ben bé des del costat del càmping al Pasqualet, on també tenim la nostra companya, la Caral Campàs. No estem en disposició, de parlar amb la Caral ara mateix? No la tenim. De seguida intentarem parlar amb ella perquè també ens aporti el seu punt de vista sobre el terreny. El que feia la Caral abans era parlar també amb famílies que havien sortit del barri del Farell.
1: Ara explicava que era una cosa que no s'havia de fer, que és l'avís que llançaven tant de l'Ajuntament de Caldes com els serveis d'emergència. Podem escoltar, però, una conversa de la Caral Campàs que parlava amb una família que ha marxat de la urbanització del Farell.
13: Bueno, jo estava a casa de la meva parella, dels meus sogres, sola, perquè ells no estaven, i el foc es veia molt lluny. M'estan dient que era Sant Manat i de cop i volta ja ha començat com a haver-hi molt, molt de foc i molt, o sigui, estaven ja més a prop i ells m'han dit nosaltres t'anem a buscar i marxem d'aquí perquè a un de la casa més amunt, que és de fusta, li estan dient que sortís d'allà perquè, clar, això crema ràpid. I llavors ja m'han vingut a buscar, he agafat el que he pogut, uns papers, la gossa i hem marxat. Però no els Mossos quan hem passat ens deien que no podíem baixar, que ens quedéssim a casa i nosaltres no volíem quedar-nos a casa. I després ja els bombers i això ens han dit que sí que podíem marxar.
14: És a dir, ara entenc que han desallotjat l'urbanització.
13: No. O sigui, hem baixat nosaltres perquè volíem baixar, però a la urbanització no li han dit res encara. O sigui, hi ha gent encara amunt.
0: Aquest exemple és precisament el que l'Ajuntament estava demanant que no es fes, que és que no es marxi de l'urbanització perquè precisament de quan decreten el confinament és perquè creuen que és més segur estar dins de casa que sortir al carrer.
1: Exacte, et poses en perill si surts de casa en una situació com aquesta.
0: Ara sí que tenim a la Caral Campàs en línia. Caral,
15: sentíem... Et deixo amb l'Isidre, que en breu començarà, estan pendents de fer un directe, però et deixo amb l'Isidre de Pineda.
0: Vale, després et recuperem a tu quan estiguis, Caral, que també volem saber com estàs veient i vivint aquesta situació. Alcalde.
15: Bé, de moment encara, és que estem molts mitjans aquí intentant coordinar diferents directes i encara no pots començar a dir-nos l'última actualització que ha parlat amb el amb el Departament d'Interior i té l'actualització d'última hora.
0: No hi ha cap problema, Caral. Si vols avancem, ens expliques tu com ho veus. Entenem que aquestes situacions a vegades són confuses perquè són molts mitjans alhora i l'última hora és absolutament canviant. Sentíem aquest tall de veu que gravaves abans, se sentien helicòpters de fons. No sé quina és la situació ara mateix, on ets tu?
15: Ara mateix tenim diferents ADS que estan aquí al davant del parc, al càmping del Pasqualet. S'estan mobilitzant, jo diria que per tornar a pujar. Tenim un tractor que pujarà ara. I bé, la situació, jo diria que és una mica de calma tensa. L'alcalde també ha atès els veïns que estan aquí abans de parlar amb nosaltres. I mira, ara jo crec que ja comença a fer les declaracions.
16: Iniciar els efectes d'aquest incendi, per intentar contenir-lo. És a dir, que l'incendi s'ha originat per tenir un incendi de sonar que ràpidament ha anat a la muntanya del Farell, on hi viu unes 300 persones, el del Farell, precisament, que són les que han estat confinades juntament amb una petita pedania, que és la Santa Maria de Sió, i altres barris també del terme municipal de Sant Manat. El càmping del Pasqual Èstric ha pogut
17: del terme municipal de Sant Manat. El càmping del Pasqualet sí que ha pogut ser evacuat, però enviem aquest missatge, sobretot als veïns, com s'ha fet ja amb les alertes de protecció civil, de que es quedin a casa seguint les indicacions de bombers. Ara mateix puc dir que ja treballant 6 dispositius aeris, 70 vehicles i 200 persones, que són només bombers, sumats a tots els efectius de protecció civil, ADF, policia local i Mossos d'Esquadra per intentar contenir l'incendi.
18: Quina és l'evolució del foc? Quina és l'última hora? Ara mateix, en quina situació ens trobem?
17: El foc ha escalat molt ràpid per un tema dependent i el primer quilòmetre l'ha fet relativament ràpid, però en el moment que s'han habilitat tots aquests dispositius que explicava, doncs el foc ha quedat al voltant d'un quilòmetre de la trama més urbana, de la trama urbana, de l'urbanització del Farell, i ara mateix s'està intentant doncs contenir aquest incendi. A les 9 actualitzarem informació.
19: Us preocupa aquesta urbanització? Pot arribar el foc allà?
17: És clar, ens preocupa moltíssim, perquè de fet el que està passant a Caldes i a molts llocs de Catalunya és una de les pitjors notícies que pot tenir un municipi. Ens preocupa, però també confiem en els serveis d'emergència, confiem en bombers. Aquest país té un enorme nivell de dispositius d'emergència. Jo mateix ho he vist en el punt de coordinació de control de bombers. Hi ha molts dispositius, al principi no tenia aquesta sensació, però ara puc dir que veig molts dispositius treballant per intentar parar l'incendi.
19: Com a alcalde de Montbui, podria dir que els boscos, aquests boscos estan cuidats?
17: Jo ara estic centrat especialment en contenir l'incendi. Evidentment, tot el que és la gestió forestal d'aquest país mereix una reflexió molt profunda.
18: Parlem de 300 persones que viuen en aquesta urbanització. Quantes persones han estat evacuades? On s'han ubicat? Quin espai s'ha habilitat?
17: Sí, molt important.

0: han de quedar-se a casa seva, seguint les indicacions de bombers i de protecció civil, i els veïns que es troben ara aquí, evidentment entenc que el patiment és molt gran, doncs han de quedar-se en el terme municipal per no fomentar més riscos. Evidentment, bombers el que no vol és que hi hagi gent pujant a la muntanya.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, alcalde.
3: Doncs aquí sentíem de nou, és l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, amb aquesta preocupació per l'abans de les flames d'aquest foc que, com dèiem, ha començat minuts després de les 2 del migdia en terme municipal de Sentmenat i que avança doncs, cap al barri del Farell de Caldes de Montbui, que és aquest barri que veiem des de Sant Feliu, es veu a darrere la muntanya del Cossonell i per això aquest fum és tan perceptible des de tots els punts del nostre poble.
4: Doncs la Caral Campàs també ha pogut parlar amb el cap d'unitat de protecció civil de Santa Eulàlia de Ronçana, que poc abans de les 6 de la tarda es trobaven remullant la zona per conèixer una mica més la situació d'aquests primers moments de l'incendi.
5: Bueno, segons la nostra informació, que estem treballant des del punt on s'ha iniciat el foc, és a dir, que és un punt que només està remullant les zones ja cremades i sufocant els petits conats que van sortint del vent que tornen a revifar, però són coses ja d'anar rematant aquests punts. La nostra zona està totalment controlada, és un punt secundari i no estem treballant a foc perquè ja el foc, com pots veure, ja ha passat el que és la carena de la muntanya i està en direcció al Farell. En principi, des de la nostra zona no hi hauria indicis de que es tornés a reprendre per aquesta zona d'aquí que toca Sentmenat i, a més, fora d'aquí, al cantó de bombers, no t'ho sé dir perquè no tenim informació de la seva banda.
6: I un cop acabeu les tasques ja d'extinció o de control, entenc que us desplaçareu cap allà o de moment no ho sabeu?
5: De moment nosaltres ara ja hem fet bastants viatges a omplir el camió de la Protecció Civil de Bigues i Riells, que està treballant allà, i nosaltres ara farem un últim viatge i ens anirem cap a la zona del nostre municipi perquè com el foc està anant cap allà, també estan anant el punt cap allà, tenim la nostra zona descoberta i hi ha bastantes unitats aquí, prioritzem cobrir la nostra zona perquè si surt un foc o alguna cosa per allà també ho hem deixat descobert.
6: Perfecte, moltes gràcies.
3: Doncs sentíem a la Caral a Sentmenat i ens en anem amb la Caral, en aquest cas a Caldes, des d'on fa molt pocs minuts ens acostava aquestes paraules d'Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, però ella és a l'entrada del càmping al Pasqualet. Caral, quin retrat ens pots fer ara mateix de com està tot plegat?
7: Doncs bé, tenim ADFs, diverses ADFs aquí ara mateix, policia local, Mossos d'Esquadra i també el que us comentava abans aquest grup de veïns i veïnes i l'alcalde ha dirigit unes paraules abans d'atendre els mitjans de comunicació. Hi ha molta inquietud perquè doncs, moltes de les persones que estan aquí tenen familiars o coneguts a aquestes cases que estan a l'organització del Farell, que ara mateix està confinada. Davant d'aquesta situació, doncs, com us dic, hi ha aquesta inquietud. Tot i això, l'alcalde els ha confirmat que tothom podrà tenir lloc al pavelló de Caldes, concretament a la pista de bàsquet, per dormir-hi aquesta nit, i ha intentat doncs, transmetre un missatge de calma davant d'aquesta necessitat o voluntat dels veïns de que aquestes cases siguin desallotjades. Ara per ara, però, l'alcalde repeteix aquest missatge que li han transmès des del centre d'emergències, que és de confinament de totes les, no, de tots els habitatges de l'organització del Farell.
8: Caral, no sé com veus tu des de la teva perspectiva, almenys des d'aquí a Sant Feliu, sembla que la columna de fum és prou vertical i no acabaria d'afectar les cases de dalt de la muntanya del Farell. No sé si pots confirmar-ho o veus diferent des d'aquí baix.
7: Sí, des d'aquí també us ho confirmo, també la veig vertical. De totes maneres, ens ha arribat des de diverses fonts, però això no és una informació contrastada, que el foc hauria arribat a 600 metres de les cases. Això no confirma amb la nostra, no, aquesta identificació visual que, com bé comentes, d'aquesta columna vertical, que jo des d'aquí també la puc veure així.
3: Molt bé, Caral. La gent s'acosta aquí o respecta... La gent, em refereixo a les persones de Caldes que no viuen al Farell ni que estaven allotjades al Pasqualet, estan respectant aquesta crida de no acostar-se als llocs on estan treballant els serveis d'emergència?

0: presència o hi ha curiosos i persones que venen aquí on ets?
1: Doncs et podria dir i confirmar que el 80 o el 90% de les persones que són així aquí són persones de l'organització del Farell o bé del càmping. Per tant, jo diria que sí, que la gent està respectant aquesta ordre de confinament, de tancar-se a casa i de no sortir.
0: Molt bé, Caral, doncs seguim avançant amb altres informacions des d'aquí, des de l'estudi 1 d'Ona Codinenca, ara que són les 8 i 19 minuts en aquest especial que hem arrencat quan tot just eren 8:15 del vespre. Seguirem parlant amb tu, no marxis lluny, i qualsevol novetat que tinguis, qualsevol última hora que tinguis, doncs també ens demanes pas i de seguida reconnectem. Jordi, farem ara un passeig per Sant Feliu, perquè quan estàvem tot just, acabàvem de desmuntar l'estudi que hem muntat al costat de Can Garriga per seguir el pas del tour per Sant Feliu, hem recollit, hem vingut aquí a la ràdio, hem descarregat, hem marxat, i com que la plaça està en obres, hem fet la volta pel carrer Vic. Jo quan he passat pel carrer Vic, a davant de Cantalet, ja m'he trobat un parell de pick-ups de l'ADF, el Pinyó, que és l'ADF de la nostra zona, que ja marxaven cap a Sant Manat, perquè ja els havien avisat d'aquest incendi. Eren pocs minuts després de les 2 del migdia i han marxat aquestes 2 pick-ups i les altres s'han quedat aquí a Sant Feliu fent retent. Ara el que estàvem intentant fer era connectar amb alguns dels voluntaris d'aquestes ADF al Pinyó perquè ens expliquin doncs, quines tasques fan els que no se'n van a... Anava a dir primera línia de foc, però no, els ADF sempre es queden a segona línia de foc. A servir els bombers o a remullar aquelles parts que ja estan cremades perquè el foc no torni a avançar. Però els que es queden aquí, què és el que fan? I això és el que ens preguntàvem. No sé si estem en disposició de tenir algun dels ADFs, no? Ni teníem...
2: Clar, no? Pel cas de l'incendi de Sant Quirze, no? Veies que els ADFs donaven tot el suport logístic que necessitaven els bombers, tant a nivell de vegades de material, no? De recursos d'aigua, la ubicació de zones d'aigua i altres coses com organitzar voluntaris del poble de Sant Quirze mateix, que feien entrepans per bombers, ADFs, voluntaris forestals que estaven allà ajudant a la zona. Són tasques molt àmplies, de fet.
0: Jo a Sant Quirze vaig aprendre un concepte que és fer la nòria, que no sabia què era, i això és el que fan allò, l'apicat de l'ADF, se'n va a un hidrant, carrega el seu dipòsit d'aigua i se'n va on hi ha un camió de bombers per descarregar-li aquesta aigua doncs, que han carregat. Uh-huh. Això és fer la nòria. Sempre s'aprenen coses. Fer la nòria. No sé per què això ho hauríem d'explorar. Pau.
3: Tenim els ADFs molt ocupats i no ens agafen cap dels dos telèfons que tenim de contacte.
0: Cap dels dos telèfons. Mira que estaven avisats tots dos que això podia passar, però nosaltres també estem avisats que amb ells això pot passar. Fem un gir i anem cap a Sant Manat. Tenim el Ton connectat. Ens comentava que estava prop de l'Ajuntament, ha anat al centre de control que hi ha... entenem que és la plaça de l'Ajuntament, que sigui ell qui ens expliqui per la imatge que ens acaba d'enviar per via interna. Ton, endavant.
4: Doncs no és la plaça de l'Ajuntament, en aquest cas és l'Institut d'aquí de Sant Manat, que s'ha convertit en el centre de comandament, almenys d'aquesta part de l'incendi. Diversos vehicles dels bombers, diversos vehicles de l'ADF, agents rurals, i em sorprèn la presència també de diversos vehicles de la Guàrdia Civil, que m'ha sorprès, i estan aquí també doncs, en aquest lloc proper a l'institut, que és on en principi s'havia preparat per evacuar si s'havia de desallotjar algú. Estava parlant amb companys periodistes que estan aquí i em deien que de moment aquí no hi ha ningú esperança per quedar-se a dormir. Com sentia la Caral i sentia l'Isidre explicant que els evacuats estan a l'altre costat, no en aquest costat de la muntanya. Aquí sí que hi ha una imatge molt clara i molt, diguéssim, d'aquestes imatges que recordaran, que és un dels campanars vells d'aquí de Sant Manat, que està cobert de fum. O sigui, darrere té tot el taló de darrere, diguéssim, ple de fum, i amb els aves dels bombers que no paren de passar contínuament per aquí sobre del punt de control d'aquest incendi de Sant Manat. Què més us puc explicar? Us puc explicar que volíem parlar amb algú de l'Ajuntament. No, de moment no hi ha atenció als mitjans prevista, almenys no a curt termini. Els companys dels agents rurals ens deien que d'aquí 35-40 minuts hi havia una reunió, un briefing per totes les unitats que estan desplegades des d'aquest costat de l'incendi, però que no hi havia prevista l'atenció als mitjans. De fet, es dona la circumstància que l'alcaldessa no està en funcions, diguéssim, hi havia un regidor en funcions, però noi, sembla que ha hagut de marxar perquè no s'ha trobat indisposat i ha hagut de marxar. Per tant, estem a l'espera de que, no sé si algú de comunicació de l'Ajuntament de Sentmenat o de l'Ajuntament es presti voluntari per atendre'ns i comentar la jugada com s'ha viscut des d'aquí, des de Sentmenat.
0: Quan fas d'alcalde substitut, si tens un esdeveniment d'aquesta magnitud, puguis...
2: Ja diuen que és alcalde accidental.
0: Accidental, no? Sí. Sí, sí, sí. Pot ser que sigui difícil d'afrontar. De fet, els alcaldes estan curtits per afrontar aquestes coses, però els regidors no sempre tenen les tècniques que tenen els alcaldes. Gràcies, Ton. En cas que us atengués a algun dels regidors, ens ho fas saber i també obrim línies de nou amb tu, perquè ara sí que finalment sembla que tenim un dels ADFs al telèfon. És el Pep Acosta, és el nostre home del temps, que a part de home del temps... No sé si ets ADF o voluntari forestal, Pep Acosta.
5: Hola, què tal?
0: Hola, bé. Tu ets ADF o voluntari, Pep?
5: Les dues coses.
0: Les dues coses. Molts feu doblet amb això. Explica'ns una mica les tasques dels ADFs, que no sou a segona línia de foc, per tant, que no heu baixat a Sentmenat, sinó que us veiem per aquí al poble. Mm-hmm. Què és el que esteu fent?
5: Ens han enviat un avís de columna de fum a 2:45 de la tarda i uns quants ADF s'han activat, han anat cap al lloc, però sempre els que apaguen el foc són els bombers. I nosaltres ens fiquen en llocs cap a la cua del foc, a remullar i tal. I han baixat dos pick-ups cap allà, cap a la cua del foc, i els altres ens han dit que ens quedéssim a Sant Feliu. Hem anat tots cap al Bògit, al vols de 3:45, hem carregat les pick-ups, aigua, gasoil, tot el que feia falta, i les hem deixades a punt aquí a la Font dels Albes. Érem poder unes 15 persones, amb 2-3 vehicles, i ens han dit que ens quedéssim aquí fins que ens sigués algun punt on ficar-nos o que hi hagués alguna emergència per al terme municipal de Sant Feliu. I no ha fet falta, no ens hem mogut, i ens hem quedat aquí tota la tarda, i ara estem a punt ja de desmuntar aquest repent que teníem aquí a Sant Feliu.
0: En teníeu un altre al camí de les Alies, al costat del cementiri, si no m'erro.
5: També.
0: Aquests què feien, concretament?
5: Aquest ens ha comunicat l'Ajuntament que, per precaució, la gent que no anés cap a les Alies, per si el foc pujava cap aquí a Sant Feliu. Que no anés molta gent a les Alies, que imagina't que el foc puja i ens trobem que hi ha 50 persones que han tirat avall a les Alies i treure-les d'allà seria molt complicat. I els hem dit que no anessin allà per precaució, només informar que no baixessin, per la seva seguretat que no baixessin, és el que han fet. I un altre pick-up ha anat cap a Gallifa per observar el foc, aviam si pujava cap aquí o no, i estan fent observació des de Gallifa, però també estan a punt de desmuntar el punt de control de Gallifa.
0: Molt bé, Pep. Com esteu vosaltres? Esteu expectants? Esteu tranquils?
5: Sí. No, estem aquí a l'expectativa, estem a punt de rebre ordres, estem a punt per rebre ordres del que ens diguessin, a veure què havíem de fer, però ens han dit que no ens moguéssim, sobretot, que si hi havia alguna emergència en Feliu vinc de sortir superràpid nosaltres, perquè molts mitjans estan allà, i ens hem quedat aquí, amb les pick-ups plenes, hem anat a comprar aigües per si feia falta aigües, i ens hem quedat aquí. I ara, de moment, hem comunicat que estem a punt de desmuntar el punt, perquè ha vingut el Llorenç, el policia, el sergent, ens ha dit que tenen bastant perimetrat, i que en teoria desmuntem aquí a l'Abrapent i que ja podem anar cap a casa.
0: Molt bé, Pep. Ara deixem de parlar amb el Pep voluntari ADF i parlem amb el Pep home del temps, perquè
5: sí.
0: Ens expliquis quines condicions es donen avui.
2: Clar, jo tenia un dubte ja a nivell global, a nivell català, no? Perquè a l'Anoia hi ha un incendi amb 225 hectàrees cremades, n'hi ha hagut un altre a Artesa de Segre que ara està estabilitzat. Pep, costa a nivell climatològic, es donen les condicions propícies perquè passi això, perquè es donguin incendis forestals ara mateix?
5: Jo tinc dues, com ho diria, com tinc dos pensaments dividits, perquè estem en un estiu ideal perquè hi hagi focs, perquè hi ha molta massa forestal, fa una calor molt important ja fa molts dies, però és que fa dos, tres o quatre estius els boscos estaven molt pitjor que ara i no vam tenir, jo crec, tants incendis com estem tenint ara. No sé bé què està passant, si és que hi ha més negligències o la gent no vigila tant perquè es pensa que ha fogut molt i el bosc està poder molt humit, però no sé per què n'hi ha tants aquests últims dies d'incendis forestals, quan els últims 3 o 4 estius feia també molta calor i el bosc estava molt més sec del que està ara. No sé bé què està passant. Hi ha alguna cosa que a mi se m'escapa i que suposo que els tècnics ho aniran analitzant els pròxims dies.
2: La previsió, Pep, és que continuï havent aquesta climatologia aquesta setmana i les properes?
5: Sí. Sobretot hi ha el pic de calor el dimecres i dijous, en temperatures àmpliament per sobre els 40 graus. Avui hem arribat a 41,9. I jo crec que dimecres i dijous arribarem a 43 i mig a les zones més càlides. Temperatures molt, molt, molt, molt altes i almenys fins dimecres o dijous. I no veig tempestes per enlloc. Algunes tempestes al Pirineu, molt puntuals, molt petites, però tempestes generals, puges en alt, no ho veig per enlloc, almenys una setmana o 10 dies. Pinta bastant malament la cosa, bastant malament.
0: Doncs, Pep, moltíssimes gràcies per acostar-nos tant la darrera hora dels ADF i voluntaris forestals de Sant Feliu i de les tasques que esteu fent, com aquesta lectura dels mapes dels temps que ens sols fer a diari. Anem de seguida a Sentmenat, perquè el Tom Falqués, que és a Sentmenat, té l'Àlex Vallmitjana i el Francesc Adafal, que són tots dos regidors de l'Ajuntament de Sentmenat. Endavant, Tom.
4: Bé, tenim aquí al costat dos regidors de l'Ajuntament, l'Àlex Vallmitjana i el Francesc Cadafalc, que han sortit a atendre'ns aquí a fora al CECOPAL, no sé, CECOPAL, sí, el centre de control, en aquest cas, de l'incendi des de Sentmenat. Bona tarda a tots dos.
6: Bona tarda.
7: Bona tarda,
4: Francesc. Em comenta l'Àlex que és el responsable d'una pila de carteres i el Francesc que és el responsable de boscos, de medi ambient. Francesc, jornada complicada.
7: Doncs sí, s'ha complicat de mala manera. Cap allà quarts de dues hem rebut un avís des del centre del Pinyó, que és l'ADF del Pinyó, que està a Sant Llorenç Savall. M'han dit que hi havia una columna de fum, de seguida he corregut, hem arribat de temps a una masia que hi ha una mica més amunt, l'hem pogut salvar la casa, no s'ha cremat perquè ha passat per costat, bàsicament, i d'allà s'ha enfilat el foc amunt, fins a arribar a la carena de Can Fruitós. Ha saltat a la carena i ja s'ha baixat cap a baix els marges que hi ha darrere la carena i allà s'ha cremat tot. Llavors ha fet dos flancs, un cap a l'esquerra i un cap a la dreta. El de la dreta ha anat cap a Caldes i el de l'esquerra s'ha quedat aquí, que no crema més perquè està aquí com mig enfocat, perquè no hi ha vent.
4: L'estàvem veient des del castell fa una estona, la part aquesta més esquerra del flanc aquest que comentaves, que anava fent fumaroles, sí. Però no semblava que fossin amb mala llet. És perquè no li dona, no té xitxa o...?
7: No, el fet de no haver-hi vent també ajuda que no vagi més, perquè això del vent sí que emprenya. Ara tenim por que comenci la marinada, que suposo que la marinada començarà d'aquí a una estona, i la marinada sí que el farà revifar i el farà pujar amunt, cap a la Serra Llisa, i arrere la Serra Llisa, evidentment, ja... Tot el que hi ha.
4: Tot el que hi ha.
7: Sant Sebastià, Sant Feliu, tot això.
4: Una de les coses que comentaven els bombers des de Bellaterra, que és que els hi preocupava molt, no?, l'accés aquest cap a darrere, no? Tots recordem l'incendi del 2003 cap a Sant Llorenç, Gallifa i tot plegat. Suposo que és el pànic principal, no sé si ha pogut parlar amb els bombers. Una de les intencions principals era parar-lo abans d'arribar allà, no?
7: De totes maneres, penseu que dalt a la carena de la Serra Llisa, tenim un tallafoc molt important, perquè sí que és veritat que hi ha un propietari que s'han cuidat molt i ha fet un tallafoc molt bèstia, que dubto molt que passi, però si passa, a vegades el foc té aquestes coses. Que una espurna, jo estava fa un moment a dalt i pujava per un corriol cap a dalt i m'ha saltat una pinya encesa que m'ha encès la banda dreta i he hagut de recular i baixar perquè estava envoltat de foc.
4: Una de les coses que també destacàvem és que aquest centre que heu constituït aquí a l'Institut és per allotjar si hi ha evacuats. No sé si, Àlex, ens pots explicar com està la situació.
6: Bueno, la situació que tenim ara mateix és que hi ha... Bueno, alguns veïns sí que s'hi han... Per telèfon ens han trucat per veure si teníem algun lloc per poder-se allotjar, per poder sopar alguna cosa. El que hem fet és agafar totes les camilles, bueno, que tenim, o els matalassos que tenim a l'Institut de Sembrat, i ho hem portat a l'Espai Jove, a la Tèxtil. Ella serà el lloc de referència per qui vulgui venir a dormir, qui vulgui menjar alguna cosa i pugui tenir un lloc segur, un lloc tranquil. De totes formes, com veieu, és un operatiu molt gran, i en aquest operatiu treballen, doncs, estan treballant bombers, policia, emergències del SEM, estan treballant agents rurals. I clar, el que ens han dit és que ara de moment estan una miqueta investigant i una miqueta intentant parar el foc, però ara a les 9 del vespre tenim una reunió tècnica, i és on ja ens informaran de com va la cosa, cap a on s'encamina la nit, i ens explicarà una miqueta com es presenta una miqueta tot el tema.
4: Comentàveu el tema dels evacuats i la gent que pugui necessitar aquest espai jove. Hi han hagut gaires d'evacuats a la Sembrat?
7: Sí, tenim una organització dalt de tot, que és la prevenció de Guanta, i per precaució l'hem evacuada. Gairebé sencera, hi ha unes 20 i pico de famílies.
4: Déu-n'hi-do, perquè parlàvem que... Sentíem a bombers fa una estona que parlàvem d'autoconfinament, parlàvem que la gent no s'evacués i tot plegat, però heu sigut a temps de poder-los evacuar, perquè deien que la gent del Farell, per exemple, els han recomanat que es quedessin a casa.
7: La recomanació de bombers en tot moment ha sigut que la gent es quedés a casa i que fessin confinament. Però des de l'Ajuntament hem cregut convenient que aquesta gent, com que no sabien cap on aniria el foc, evacuar-los i fer-los baixar. Han baixat el bestiar, han baixat ells, i estan tots sans i estalvis.
4: No sé si, comentava l'Àlex que hi ha una reunió a les 9 de previsió, no sé si una mica off the record us han pogut dir alguna cosa ja als bombers, quina sensació els hi dona, perquè el foc, ho comentava abans, no? la columna va canviant de color constantment, a vegades estàvem allà al castell, hem estat 20 minuts allà al castell, i tenies la sensació que canviava de color 4 vegades, i ara fluixa, ara engega, ara fluixa.
7: Depèn de la massa forestal que troba. Si troba una massa forestal plana, fa un fum blanc, i si troba xitxa per cremar, doncs fa aquest fum més negrot.
4: Però no us han dit res, sí, quina previsió té?
7: No, en el moment encara no tenen controlat.
4: Doncs és clar, sí?
8: No, jo volia preguntar per la causa, no? Que sí que es parla d'aquesta retroexcavadora, no sé si teniu com una informació oficial de la causa de l'incendi.
7: Jo he sigut els primers d'arribar al foc, perquè a més, com us he comentat, he arribat perquè m'ha vingut un avís de l'ADF del Pinyó, i a la que he arribat allà a aquell camp, just on començava el foc, hi havia una retroexcavadora allà que m'han dit que era l'inici d'allà. Que, bueno, són coses que a vegades amb l'escalfor era una hora amb bastanta calor, algun cable poder s'ha creuat, la bateria ha fet una espurna i s'ha encès.
4: Només per aclarir-ho, Sembrat no estava en zona 4, estava en zona 3. O...
7: Ahir vespre estàvem en zona 2, avui encara havíem de determinar si estàvem amb l'Alfa 3, en el moment encara no estàvem, però això ha sigut un accident, vull dir que això passa.
4: No, bàsicament perquè com que... Més que res per explicar-ho bé, perquè com que hi ha allà al castell i per aquí s'ha anat, ja corren diverses versions, és important que quedin clares les... i que ho expliquem de veu d'un regidor, sempre té més potència.
7: Així com a Castellà del Vallès sí que estaven en pla 3, o sigui, amb l'alerta 3, aquí s'ha matat i fins ahir estàvem amb l'alerta 2. Que això va canviant, i a dos quarts de 3 quan dona el canvi. Possiblement haguéssim passat a pla 3, no ho sé, això és una cosa que no se m'ha escapat.
4: Gemma, no sé si teniu alguna pregunta pels regidors.
0: Doncs no, molt, molt ben explicat per part d'ells i les preguntes també per part vostra, per tant, per resolt, ho diríem.
4: Perfecte, doncs els deixem que vagin a seguir gestionant coses per aquí. Gràcies.
0: Doncs sí, eren les paraules d'aquests dos regidors de Sentmenat. Recordem que l'alcaldessa de Sentmenat avui no hi era, hi havia un alcalde accidental i aquest alcalde accidental ha tingut un contratemps de salut i s'han quedat altres regidors liderant aquesta crisi, perquè en el fons un incendi forestal és sempre una crisi.
2: Sí, a més que com explicaven, no?, que estava a prop de zones habitades també a Sentmenat mateix i que segurament han estat moments de tensió també per veïns i per la gent que està a l'Ajuntament, diguéssim.
0: Exacte. I mirarem de posar el focus cap a Ràdio Caldes per veure si podem parlar amb ells. Fa una estona els companys de Ràdio Caldes han parlat amb nosaltres i ara farem el contrari. Ara parlarem nosaltres amb ells. Ells també han engegat un programa especial. En el seu cas l'han engegat a partir de les 5 de la tarda perquè, evidentment, els tocava de molt més a prop la situació. Ara veiem a 3Cat Info que a l'Anoia aquest foc ja ha fet 33.000 persones confinades a casa seva. Ara mateix, d'aquesta simultaneïtat d'incendis a Catalunya, els dos més grans que queden actius podríem dir que són aquest de Caldes de Montbui i el de Carme.
2: Si vols, després
0: de
2: parlar amb Caldes, fem una actualització de com estan les coses a l'Anoia.
0: Doncs sí, farem aquest repàs. Encara no tenim Caldes. Tenim una actualització que ens han fet des del CECOPAL de Sant Feliu. El Pol Cabotí, alcalde de Sant Feliu, abans l'hem pogut sentir amb un àudio que ens havia fet arribar per nosaltres i ara fa una estona en feia un altre per les xarxes, que si el tenim a punt l'escoltarem.
9: Som el centre de coordinació de Sant Feliu de Codines que hem activat preventivament a causa de l'incendi de Sentmenat que s'ha declarat aquest migdia i que a hores d'ara, a les 7 de la tarda, continua actiu. De moment està afectant els termes municipals de Sentmenat i Caldes de Montbui i des de Sant Feliu de Codines podem veure la columna de fum. Preocupa especialment el fet que al país estem vivint simultaneïtat d'incendis, però de moment un missatge de cara als veïns i veïnes de Sant Feliu de Codines, un missatge de tranquil·litat. Estem en contacte amb el cos de bombers que està coordinant l'extinció d'aquest incendi i de moment no hi ha cap tipus de mesura, ni de restricció, ni d'indicació pels veïns i veïnes de Sant Feliu. En el moment que això sigui, que de moment no hi ha aquesta previsió, doncs ja informarem degudament. Des de l'Ajuntament estem activats amb policia local, voluntaris forestals i ADF que estan donant suport logístic al dispositiu i també doncs, informació a veïns i veïnes. Una altra tasca que estem fent és que estem en contacte amb totes les masies i cases aïllades, sobretot de la zona de les Alies i Solanes, per si en algun moment calgués donar algun tipus d'indicació. Finalment, reiterar aquest missatge de tranquil·litat i demanar a tothom, demanar als veïns i veïnes de Sant Feliu que no s'acostin a la zona d'incendi i que segueixin les informacions dels canals oficials, de bombers, de Mossos, de policia local i de l'Ajuntament o dels diferents ajuntaments implicats en aquest incendi. També ho podeu seguir per una codinenca que està fent un seguiment especial.
0: Doncs aquestes eren les paraules també de calma de l'alcalde de Sant Feliu de Codines, de Pol Cabotí, que ens recordava doncs, això, no? que estiguem amatents però que no patim perquè a hores d'ara aquest incendi és lluny de Sant Feliu. Tot i així, tots els cossos doncs, policials i d'emergències de Sant Feliu doncs, estan treballant també per estar previnguts pel que pogués ser. I ara sí que estem en condicions de poder connectar d'estudi a estudi amb Ràdio Caldes. Xavi Sala, director de Ràdio Caldes, com esteu?
10: Bona tarda, Gemma Permanyer, directora d'Ona Codinenca. Doncs molt bé, us estàvem escoltant, ho estaves explicant molt bé, eh?
0: Ho estàs explicant molt bé.
10: Hem escoltat els últims segons del que estaves explicant. Doncs des d'aquí, la veritat, una tarda com la vostra, entenc, molt intensa. Crec que és el gran incendi que ha afectat Caldes en les últimes dècades. Vés a saber fins on anirà, però de moment no sé si tens tu també la mateixa perspectiva des d'aquí dalt, de que sembla que ha baixat un punt d'intensitat o de rapidesa. No sé si tens també aquesta perspectiva.
0: Ho comentàvem fa una estona, aquí tenim punxada una càmera que és aquesta que es diu el Balcó del Vallès, que és una càmera que normalment gira 360 graus, que es troba a la torre de l'antic ajuntament, i l'ADF i el Pau concretament, quan hi ha situacions així el que fan és fixar la càmera i que no faci la volta dels 360 graus. I la tenim tota la tarda enfocant cap a la muntanya del Farell, i sí que és veritat que ara sembla que aquest fum és una mica menys dens, però també és veritat que fa moltes hores que ho anem mirant, no, Jordi Givert?
2: Sí, i que tampoc som tècnics i no tenim ni idea si això vol dir que el foc baixa la intensitat o que hi ha una tema de perspectiva, no? De que ens queda una mica més lluny de nosaltres o estar darrere de la muntanya d'aquest turó que
3: veiem. El que està clar és que el vent sí que ha canviat, perquè a la tarda la columna mirava cap al Vallès, diguem-ne, i ara mira cap al nord, és a dir, cap al Farell, o més aviat cap al Farell Gallifa, no? Vull dir que això sí que ha canviat clarament, almenys des de la nostra perspectiva de Sant Feliu.
0: Xavi, vosaltres heu pogut parlar amb la població de Caldes o teniu una mica feedback de com està la gent?
2: No sé. L'hem perdut.
3: Estan mutejats. Companys de Caldes, esteu mutejats. És possible, això?
0: És possible.
3: Bueno, mirem de tot. Ara.
10: No ens sentiu. Ara ens sentiu, eh?
0: Ara sí.
10: Val. Resols els problemes tècnics. Escolta'm, la cosa de la tecnologia, el que us deia, que hi ha un company aquí a la taula, també el Pepe Santos, que volia parlar-vos del tema del vent, perquè ell també està aquí seguint totes les dades constantment com estan en el vent i crec que sí, que ha canviat el vent, ens comentava
11: sí,
10: fa un momentet.
11: Sí, en pocs minuts ha girat de 155 a 159, és a dir, pràcticament 4 o 5 graus de gir del vent. Per tant, aquesta impressió que teniu de que ha canviat la direcció de l'incendi és més que factible, atès que el vent ha canviat.
10: I pel que comentaves...
11: I va canviant.
12: I ha baixat força.
11: I ha baixat.
10: Ara sí, gràcies a aquesta càmera que ens comentaves, Gemma, ara sí, el que veiem és comencem a veure la claror de la flama, perquè ja comença a baixar la intensitat del sol i pel damunt de la carena, a la que es veu a la càmera, ja es comença a intuir una miqueta la imatge del foc, de la flama, que entenc que encara està lluny, però que ja està allà sota. I pel que comentaves del tema dels veïns, a veure, els veïns realment s'ho estan prenent amb força disciplina pel que ens estan dient. D'una banda, els que estan confinats al Farell, amb els que hem parlat ja també, que els estan tancats a casa, tampoc saben massa bé què és el que està passant, perquè només senten els helicòpters com els sentim des d'aquí, o els avions que van sobrevolant. Han vist algun cotxe de policia o de bombers que també circulen pels carrers, però tampoc no els deixen sortir, perquè en algun cas que han sortit els han fet tornar ràpidament cap a dins de les cases perquè es mantingui el confinament. I a baix, el pavelló de les cremades ja s'ha habilitat i ja han començat a arribar els primers. Mira, ara ens deuen estar escoltant, els del balcó del Vallès, perquè han fet una aproximació del foc ara mateix.
3: Potser sí, ja.
10: Es veu perfecte, ara mateix. Doncs això, el pavelló de les cremades, que ja s'ha habilitat i ha començat a rebre els primers veïns i veïnes. I bàsicament la primera veïna que ha arribat, o la primera persona que ha arribat, ha sigut una família de Castelló, que estava allotjada al càmping, que havia arribat avui i que bé, el primer dia ja l'ha acabat... tancada el pavelló de les cremades, on aquesta nit es preveu que hi dormi bastanta gent.
0: Déu-n'hi-do, quin dia, abans ho dèiem aquí, quin dia amb dos colors més diferents també a Caldes, no?
10: Sí, és el que comentàvem, un matí d'eufòria, d'alegria, de diversió i una tarda que literalment pel fum s'ha enfosquit i vés a saber fins quan. Em fa l'efecte que ja estan fent els últims trajectes els avions, perquè per l'hora ja no queda massa llum. I ara estàvem veient les últimes avionetes que estaven sobrevolant aquí al centre de Caldes, i fa l'efecte que ja deuen ser les últimes de la jornada, i ara comença realment la feina dura i la complicada, que és passar la nit, a veure cap on avança aquest foc.
0: N'estarem pendents. Companys de Ràdio Caldes, qualsevol cosa que necessiteu, ja sabeu que som ràdio amiga i ràdio veïna, estem en contacte. Molts ànims.
10: Moltíssimes gràcies, una abraçada i una alegria poder fer aquesta connexió en directe. Que vagi molt bé. Una abraçada. Adéu-siau.
0: Gràcies.
10: Tres quarts.
2: Doncs, Gemma, ara que veiem aquesta imatge, les cases que es veien a dalt al turó seria aquesta urbanització del Farell?
0: Exacte, això és l'urbanització del Farell, queda just per sobre. Sant Feliu està com embolcallat de muntanyes. Uh-huh. Veiem la muntanya de Solanes, que és on hi ha el frontón, hi ha el pàdel, i hi ha també la piscina municipal. Al costat hi ha el Cossonell o el Puig, que és la muntanya que ens queda més a l'esquerra, i darrere hi ha aquesta muntanya del Farell, que és la que es veu aquestes cases edificades, que això ja és terme de Caldes de Montbui. És el típic dibuix de quan ets petit, que dibuixes dues muntanyes, una vall i a darrere una segona muntanya. Doncs el Farell és aquesta segona muntanya que ens queda darrere.
2: Molt bé, doncs, si et sembla, repassem una mica que anem a la noia un moment, perquè és l'altre incendi, un dels incendis simultanis que hi ha a Catalunya. Ens sobtava, no?, aquests 33.000 persones confinades. Per una banda, hi ha hagut un primer confinament que era a la zona de la Pobla de Claramunt, al nucli de la Pobla de Claramunt, també a la Torre de Claramunt, les Garrigues i a Capellades. Què ha passat? Que, per com s'ha mogut el foc, també s'ha confinat a part d'Igualada, al sud d'Igualada, la capital de l'Anoia, i també la resta de la Pobla de Claramunt, que no estava confinada, Vilanova del Camí, que és un altre dels municipis grans de l'Anoia, Santa Margarida de Montbui, que està enganxat a Igualada, i també Castellolí. Per tant, és la zona més poblada, diguéssim, de l'Anoia, la que està a tocar d'aquest incendi, per això ja hi ha tanta gent confinada, i també més de 200 hectàrees cremades.
0: Abans parlàvem d'aquest confinament als municipis i als barris, urbanitzacions i zones properes a nosaltres, i els regidors de Sentmenat, amb els que parlàvem, el Ton, li feien saber això, no?, que la urbanització de Guanta, que és on és just a sobre de Sentmenat, ells sí que l'han desallotjat. Bombers no recomanava desallotjar-la, però en aquest cas, per criteri municipal, han decidit que els habitants d'allà, doncs, marxessin.
2: Suposo que aquí a vegades, no?, la situació dels bombers veuen molt controlada, però sense tenir la informació i el coneixement genera potser un pànic a la població o una alerta a les autoritats locals que provoquen que es prenguin aquestes decisions.
0: Exacte. També és veritat que a vegades el coneixement local, no?, fa que hi hagi decisions que es prenguin d'una manera diferent. Però sí que és cert que darrerament, almenys jo ho estic percebent molt aquest estiu amb els incendis que hem tingut, és que sembla que això dels confinaments de la població serà una tònica amb tots els incendis a partir d'ara, perquè es garanteixen dues coses. Primer, que ningú pren mal marxant, i després que les vies de comunicació queden lliures perquè els serveis d'emergència es puguin moure amunt i avall.
2: De fet, en el cas de Sant Quirze Safaja de fa 10 dies, el motiu del confinament principalment era aquest, que a més a Sant Quirze Safaja, que hi ha poques vies de comunicació, diguéssim, per moure's amb facilitat, era que els mitjans es poguessin moure amb més facilitat.
0: Exacte, exacte. Són carreteres també, en molts casos, estretes. Un camió de bombers necessita espai per passar, i si n'hi ha dos, un que va cap a una banda i cap a l'altra, encara necessiten més d'espai. Si hi ha veïns que intenten fugir, doncs encara compliquen més tot plegat. Doncs nosaltres estem a la recta final d'aquest programa. Hem arrencat a 7:45 del vespre. Ara falten 10 minuts per les 9 de la nit. No sé si podem parlar amb la Caral, no, però podem parlar amb el Ton, que sí que té via oberta. Ton, no sé si tens algun testimoni, si tens alguna vivència o pots retratar-nos alguna cosa que estigui passant ara mateix a Sentmenat, que és on ets tu.
4: La veritat és que aquí hi ha successió de reunions, et diria. Hi ha cada grup de cada un està reunit amb ells mateixos, amb la gent de Protecció Civil, gent de bombers i de gent rurals. De fet, hi ha hagut una recuperació... Hi ha més gent que la que hi havia abans. Jo també entenc que, com estàvem comentant amb els companys de Ràdio Caldes, que ja s'estan retirant els mitjans aeris. De fet, fa estona que no els veiem a passar per aquí sobre el centre de control de Sentmenat. I no, tinc la sensació que s'estan preparant aquestes reunions que comentàvem abans, eh? 8:45, una reunió de cada un dels eixos tècnics que descriuen ells, i a partir de les 9 del vespre una atenció a les autoritats. Entenc que després algú donarà alguna explicació, una atenció als mitjans, però vaja, aquí calma. Jo crec que és una qüestió més tècnica, fins i tot, perquè veiem que arriben camions de bombers des d'algun altre lloc, i qüestions tècniques. També tenim el cotxe una mica a l'entrada del pàrquing aquest d'aquí, i hi havia un camió de bombers que estava a punt d'apartar-lo i al final no l'ha apartat. Però tinc la sensació que també en breu s'haurà de produir el relleu, no? Jo també pensava abans que després d'un cap de setmana tan exigent com han tingut el cos de bombers aquest cap de setmana, amb l'activació de tots, d'aquest segon torn de bombers, tots els que estaven de guàrdia, que estaven activats per l'incendi de les Gavarres, El cansament també ha de començar a fer efecte i els relleus també són importants. Aquí, com us deia abans, ens en parlava en Francesc Cadafalca, el regidor de l'Ajuntament, ja han hagut evacuats des de Guanta, però de moment aquí hi ha molta calma. Ens hem acostat a veure l'espai jove aquest on els hauran d'acollir i de moment sembla que ja la gent encara no s'està... Suposo que hi ha l'esperança encara de poder tornar a dormir a casa. I veient com estem veient l'incendi ara mateix des d'aquí, jo crec que avui poder no aniran a dormir a casa, però vaja. Perquè té un contrast de fums, ho estàvem comentant aquí fora d'antena abans, que de cop i volta rebia fort, ara el fum és molt més blanc, i l'important, com deia el Francesc de Falca abans, no hi ha vent, almenys aquí a la randa del centre de Sentmenat no es nota l'aire, suposo que això també és un fet important.
0: Molt bé, Ton, doncs moltíssimes gràcies per aquesta crònica, per ser els nostres ulls a Sentmenat. Nosaltres acomiadarem el programa ara a les 9 del vespre, però el reposarem un cop l'haguem acabat i després deixarem connectada a 3Cat Info, l'antiga Catalunya Informació, a les zones d'Ona Codinenca, perquè així si hi ha qualsevol canvi doncs també podem entrar i alterar la nostra programació, i els oients del 107.2 de Sant Feliu i Rodalies doncs ens poden tenir l'última hora d'aquest incendi, doncs que el tenim molt proper al nostre municipi. Anem ara fins a Caldes, on la Caral Campàs també està a punt de recollir els trastos. Caral, com estàs?
12: Hola, doncs bé, ara ja a dins del cotxe, però us puc, amb la línia que deia el Ton, us puc confirmar que aquí tampoc no hi ha vent. I bé, aquesta columna de fum que cada cop doncs és més blanca, i també tenim aquí encara els veïns, ens posem i veurem com va evolucionant, però també una mica seguint l'estructura, no?, que comentava el Ton, es preveu, jo crec, que complicada la situació i que no sigui una cosa de minuts que es resolgui.
0: Exacte, ens espera, crec que a nosaltres ens espera una nit llarga, però les persones que viuen més properes a aquestes zones i les que es dediquen a l'extinció dels incendis i la gestió de les emergències, els espera encara una nit més llarga.
12: Sí, de fet, al llarg de tota l'estona que hem estat aquí, hem anat veient també bombers i ADFs, i els veies allò amb cares ennegrides i cansades, però és això, no han parat de passar tota l'estona doncs, camions i cotxes de gent.
0: Mira, ara l'Ajuntament de Caldes ens fa arribar un missatge d'última hora que diu: l'Ajuntament agraeix totes les mostres de solidaritat expressades per la població envers les persones afectades per l'incendi declarat aquesta tarda a Sentmenat i que ha obligat a confinar l'urbanització del Farell i Sant Sebastià de Montmajor de Caldes i que impedeix tornar a casa a les persones habitants d'aquests nuclis de població. A hores d'ara, les necessitats de les persones que no poden accedir a casa seva estan cobertes. Si calgués activar alguna mena de recollida, des de l'Ajuntament s'informaria sobre com canalitzar-la. Per tant, que ningú comenci a fer cap recollida d'estris per a aquestes persones. També diuen que les persones afectades per aquest incendi, per tant, els residents tant a Sant Sebastià de Montmajor com a l'urbanització del Farell, es poden adreçar a la policia local, al telèfon que hem dit abans, que és el 938654141, és la policia local de Caldes de Montbui, o bé al pavelló de les Cremades. Ens demanen que fem difusió, i si coneixeu algú que pel seu compte està iniciant una recollida de material perquè es pugui veure afectat per aquest incendi, feu-li saber això, que hi ha la Creu Roja, que hi ha diversos cossos i entitats que ja estan treballant perquè totes les necessitats estiguin cobertes i no cal iniciar cap recollida. Caral, no sé si això també us ho han dit aquí o si us heu trobat en alguna situació que us pugui fer pensar que s'estaven iniciant recollides.
12: Doncs la veritat és que no. L'alcalde no ens ha comentat quan fa uns minuts ja doncs, ha atès els mitjans de comunicació. Quan ha parlat amb els veïns i també hem estat una estona amb ell i no ho ha comentat en cap moment, i aquí tampoc hem vist gestos o mostres en aquest sentit.
0: segurament s'estan anticipant el que pogués passar i d'aquesta manera també doncs, deixen lliures els canals de comunicació per tot això que dèiem. Caral Campàs, moltíssimes gràcies per retornar a aquesta antena, que ja ho saps que sempre és casa teva. Nosaltres estem a punt de tancar aquest programa. Gràcies per acostar-nos la darrera hora des de Caldes de Montbui, també des de Sant Manat. T'has fet un fart de voltar aquesta tarda. Una abraçada.
1: Un plaer, moltíssimes gràcies.
0: Jordi Givert, també gràcies per deixar el Moianès i venir corrents a Sant Feliu per segon cop al dia.
2: A disposar, faré la C59 amb els ulls tancats, ja aviat.
0: I dir Pau Ibars, control tècnic, moltes gràcies.
3: Bona nit, un plaer, a veure com evoluciona la història. Ara repetim el programa i a veure si la nit és tranquil·la i millora la situació.
0: Agraïm també al Robert Garrigós, que ha estat el mando de la web i del minut a minut, que no desactivem i continuarà actiu a la web d'Ona Codinenca, i Tom Falqués i Núria Vila, que estan desplaçats a Sant Manat. Gràcies a tots els que ens heu seguit. Ens retrobem aviat.

0: Bon vespre, són 8:15. Avui teníem ganes de fer un informatiu especial Tour de França amb totes les reaccions de l'històric pas de la Ronda Francesa pels nostres municipis, però engeguem ara mateix un informatiu especial amb l'última hora de l'incendi que des d'aquest migdia ha començat amb una zona agrícola de Sentmenat, ha avançat cap a Caldes i afecta bona part de la zona boscosa propera a Sant Feliu, per ara de manera descontrolada. Afecta terme de Sentmenat i de Caldes de Montbui. Desenes d'efectius de bombers hi estan treballant i ara de seguida farem un repàs de com està tota aquesta situació. Deixarem el tema del Tour per propers informatius. Avui hem viscut la cara i la creu, hem passat de l'eufòria a aquesta preocupació i tot plegat us ho explicarem en un programa que arrenquem ara mateix en directe des de l'estudi 1 d'Ona Codinenca, on m'acompanya en Jordi Givert. Bona tarda, bon vespre, Jordi Givert.
1: Hola, bona tarda.
0: Segon cop que baixes a Sant Feliu avui mateix.
1: Sí, perquè havia marxat després de la volta del Tour de França i tornem a ser aquí perquè ara amb més notícies més preocupants.
0: Saludem també el tècnic de so, Pau Ibars.
2: Bona tarda.
0: Bona tarda, ens seguirem a aquesta darrera hora des d'aquí, si sou en algun dels punts afectats i ens voleu enviar la vostra informació, la vostra vivència, la vostra experiència, sapigueu que ho podeu fer per les vies habituals, el 93-866-3239, que és aquest telèfon d'Ona Codinenca. També ens podeu contactar a través de les xarxes socials i a través del web www.onacodinenca.cat. També tenim sobre el terreny la Caral Campàs, que és a Caldes de Montbui, i el Tom Falqués, que és a Sentmenat, a les xarxes i al web, i tenim en Robert Garrigós. I tots nosaltres serem els que us explicarem doncs, per on passa aquest foc doncs, que vivim amb preocupació i amb aquesta calma tensa que dèiem des de Sant Feliu de Codines. Quants efectius hi tenim sobre
1: doncs,
0: el terreny,
1: mira,
0: Jordi?
1: Doncs mira, ara hi ha uns 120 efectius treballant a la zona, 56 vehicles terrestres, 12 mitjans aèrics, entre helicòpters i avions, així com la unitat de comandament mitjana. Els agents rurals calculen que a 6:45 de la tarda ja s'han cremat 35 hectàrees. A les 4 de la tarda aquesta dada era de només 10, Gemma.
0: Remuntem-nos a l'inici d'aquest foc. Com dèiem, ja estan treballant desenes d'efectius dels bombers. Ha generat una columna de fum molt visible des de molts punts de Sant Feliu, Caldes i municipis de les Rodalies. Ens comentaven també fa una estona que fins i tot plovia cendra a Castellterçol. El foc ha començat poc després de les 2 del migdia. El 112 ha rebut la primera trucada a les 2:21 del migdia, ha començat en un camp i ha cremat amb intensitat ascendent al nord del polígon Mas d'Encisa, a Sentmenat, on la massa ja era forestal. A hores d'ara, com dèiem, hi segueixen treballant, es prioritzava aquest flanc esquerre i hi ha diversos focus secundaris. En un primer moment, també, les informacions de bombers apuntaven que després de cremar un camp de conreu, agafat el vessant sud d'aquest turó, on ha anat cremant, pujant per aquesta vegetació forestal, els bombers, com dèiem fa un moment, prioritzaven aquest flanc esquerre de l'incendi, i les mateixes fonts indicaven que el foc havia arribat a carenar un primer turó de la zona d'aquest flanc, i treballen també els GRAF, que és una unitat de bombers especialitzada en focs forestals, i a les 4 de la tarda, tu deies ja aquestes dades, les autoritats què demanen? Sobretot?
1: Les autoritats el que demanen ara és que ningú s'acosti a la zona per deixar treballar els cossos de seguretat, una crida que també han repetit els diferents ajuntaments de l'Eix 59, que la gent estalviï el màxim possible tots els desplaçaments perquè els serveis d'emergència puguin actuar amb comoditat.
0: A la darrera compareixença, els bombers no amagaven la seva preocupació per com pugui avançar aquest foc i pel fet també que pugui afectar algunes cases del barri del Farell. Si us sembla, escoltem de seguida a David Borrell, que és el màxim responsable dels bombers de la Generalitat, i també la consellera d'Interior, Núria Parlon, que compareixien fa molt poca estona des de Bellaterra, on ja ha situat el centre de comandament d'aquest incendi.
3: Sí, dels incendis que tenim, el que més ens preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, sobretot perquè l'impacte és sobre població. Amb urbanitzacions, concretament tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, molta, diguéssim, massa forestal entre la urbanització. Per tant, aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sentmenat, doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem. Tot són agents rurals qui està darrere, i encara no hem pogut, diguéssim, arribar a aquest nivell, diguéssim, de detall. Suposo que ells ja han començat a treballar, però ara sobretot el que estem és en protegir la població, i després doncs en poder fer front a aquests incendis, que com us deia, els tres prioritzem el flanc dret i tenim clar, diguéssim, quina és l'estratègia de contenció, i amb això estem.
2: I en el cas del de Sentmenat, ja ha arribat aquesta urbanització que comentaves, o és el que us...
3: No ha arribat, però és un incendi que el que se'ns fa molt difícil de protegir les cases, se'ns fa impossible de protegir les cases, és a dir, és una urbanització que estan les cases disseminades, algunes des de construcció de fusta, està literalment dins el bosc, això fa impossible, diguéssim, la protecció dels béns, i el que hem fixat és la protecció absoluta de les persones, i per tant tenim establert un sector funcional de protecció a les persones amb vehicles de bombers i un comandament amb la missió d'agrupar-los tots en un lloc segur, i els protegirem. Però el que són, diguéssim, les cases, si impacta amb severitat, doncs haurem de una vegada hagi impactat l'incendi, doncs haurem d'anar a fer extinció de les cases.
2: Vale, i no us plantegeu que desallotja, o sigui, ara mateix?
3: No, i a més, és una possibilitat que quan ha succeït l'incendi hem posat a sobre la taula. Sempre hem dit que quan es fa l'evacuació d'una urbanització ha de ser, sobretot, amb temps i forma segurs. Justament la carretera, l'única carretera, diguéssim, que dona la urbanització, anava en la mateixa direcció amb què venia l'incendi. Al principi semblava que podia, tal com avançava, doncs, les primeres isòcrones de propagació de l'incendi, semblava doncs que podríem tenir temps, que estàvem parlant d'unes 4 hores. En el moment que s'ha accelerat, de seguida hem vist que podíem estar parlant de molt menys temps, d'un temps aproximadament de 90 minuts, insuficient clarament per diguéssim, exposar a la població amb aquesta vulnerabilitat que significaria doncs travessar l'incendi. Això ja ho hem explicat aquests dies, de que en cap cas s'ha de fer sempre amb temps, i que l'única opció que teníem en aquest cas era aquesta, que és el que hem fet. Sobretot a garantir doncs que els protegim amb unitats de bombers.
4: Ens preocupen, especialment ens preocupa l'incendi de Sentmenat. Com bé sàvem, hem fet diferents ordres de confinament a urbanitzacions que afecten al propi municipi de Sentmenat, també al municipi de Caldes de Montbui i també al municipi de Castellar del Vallès. Llavors hem fet unes ordres de confinament, que és l'eina amb la qual Bombers treballa per protegir la població, i llavors es demana que les persones es confinin a les cases, doncs, per evitar danys i riscos sobre les persones. Això pel que fa referència a l'incendi de Sentmenat, que està actiu i ens està donant molta feina. Estem treballant amb un total d'una dotació de 200 bombers, aproximadament, i un total de 12 vehicles aeris. És un incendi que ara mateix estem treballant sobre 30-40 hectàrees i que té un potencial que supera les 2.000. Ens toca tornar a demanar molta prudència al conjunt de la població. Són moments extremadament complicats pels servidors públics i les servidores públiques que estan en les tasques d'extinció, també pels alcaldes i les alcaldesses. Hem anat mantenint amb ells un contacte, o bé directament nosaltres, tant la directora com jo mateixa, com són diferents municipis, també ho estem fent, doncs, aquests contactes a través dels directors dels serveis territorials d'interior, i sobretot doncs, tranquil·litat, calma i confiança en els servidors públics dels equips de bombers, Protecció Civil activant totes les alertes, i ja us anirem informant al llarg de la tarda.
0: Doncs aquestes eren declaracions de la consellera Núria Parlon, i prèviament hem sentit a l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, des del complex central dels bombers a Bellaterra, sobre la simultaneïtat d'incendis a Catalunya, perquè tal com apuntaven ells, aquest de Sentmenat els preocupa especialment, però no és l'únic incendi que ara mateix hi ha a Catalunya. Agents Rurals fa un moment acaba d'informar que les hectàrees afectades ja són 60, i tal com deia la consellera, aquest incendi de Sentmenat té un potencial que supera les 2.000 hectàrees, com sentíem ara mateix.
1: El foc es troba ara a uns 7 quilòmetres de Gallifa, a 6:45 de la tarda. Mateu Comalrena, de Sobregrau, alcalde de Gallifa, expressava així als micròfons d'Ona Codinenca la situació. Estem amb l'alcalde de Gallifa, el Mateu Comalrena, de Sobregrau. Veiem que el foc en aquests moments està acostant-se al poble. Mateu, com ho esteu veient des de Gallifa?
5: Bueno, a veure, en principi és una situació, diguem, relativament continguda. No, està, el foc encara està en el vessant sud de la muntanya del Farell. En tots aquells serrats i turons dels que més coneixen Caldes, la Torre Roja, el Pascol, la Pedrera del Farell i tal, i de moment encara no ha travessat la muntanya del Farell. Té una superfície relativament petita i hi ha una certa contenció, a veure si aconseguim que no passi la carena. Bàsicament perquè en el vessant nord de la carena, que és tota la vall de Sant Sebastià i una part de la zona de les Alies, i tot aquest àmbit és una zona bastant inaccessible i que llavors ja complicaria les tasques d'extinció. El vent sembla que l'està empenyent direcció cap al càmping del Pascol, és a dir, va lliscant per la cara sud de la muntanya del Farell. Hi ha moments de més i menys intensitat, però dintre de tot hi ha una calma tensa. De la delegació del govern doncs s'han anat posant en contacte i bàsicament no s'han dictat ordres d'evacuació encara i els consells habituals, és a dir, portes i finestres tancades, persianes abaixades, retirar el que és el mobiliari dels jardins de la part més propera de les cases i no gaire res més. I estar a l'aguait del que puguin dir els mitjans de comunicació com vosaltres i les xarxes socials més o menys oficials, evitar que creixi pànics i bulos. Gallifa, en aquests moments, el foc deu estar encara a 7 o 8 quilòmetres, per tant, bueno, calma continguda.
0: Mateu, alcalde, us heu preparat d'alguna manera, Gallifa? És a dir, què és el que esteu fent com a poble ara mateix?
5: Bé, la primera part que s'ha fet és avisar tots els que viuen en masies que estiguin a punt per si s'hagués d'evacuar. De moment no s'ha dictat cap ordre d'evacuació. Com a molt s'han dictat algunes en el Farell i a Sant Sebastià de Montmajor de confinament, però no se n'han dictat d'evacuació, però que estiguin a punt. I la població del que és el nucli de Gallifa se l'ha posat en avís de la situació. En algun cas de gent més gran o més delicada, doncs sí que han preferit tornar cap a les seves poblacions habituals, però de moment hi ha una calma continguda.
1: Clar, perquè ara mateix quanta gent hi ha a Gallifa? És un d'aquests pobles que

0: una persona que coneix també el territori pam a pam, i el que ens deia era això, que el foc afecta el vessant sud de la muntanya del Farell, la zona de la Torre Roja, la Pedrera, i que de moment encara no ha travessat la muntanya. Segons ell deia, afecta una superfície relativament petita i expressava aquesta calma continguda. Diu que ho viuen amb expectació perquè no passi la carena, perquè s'hi creua que passaven Sebastià de Montmajor i les Elies, la zona sí que és més inaccessible. Pel que deia, sembla que el vent l'empeny cap al càmping per la cara sud i que des de Gallifa doncs, hi ha moments que el veuen amb més i amb menys intensitat. També deia que a Gallifa no s'han fet desallotjaments, però sí que s'han fet confinaments. Cap on anem ara, Jordi?
1: Doncs anirem cap a Sant Manat per parlar amb el Ton, que el tenim allà esperant, veient com avancen les flames i quina és la situació al municipi vallesà. Ton, et tenim amb nosaltres?
2: Aquí estem al peu del castell de Sant Manat, veient com està evolucionant l'incendi que ha començat fa una estona, aquí, fa unes hores, aquí a Sant Manat. El que us puc dir des d'aquí és que la sensació és que el tros que ha afectat el bosc de Can Fruitós, que seria el bosc on ha començat l'incendi, ha cremat molt ràpid. Hi ha una llengua no gaire ampla de zona cremada. El que sí que sembla que un cop ha travessat la carena del bosc de Can Fruitós ha començat a agafar més força, i ara venint cap aquí veiem que l'afectació ja estava sobre la zona del Farell i amb alguna represa que ens sorprenia, perquè una represa que era llarga a distància, ben bé, no m'atreviria a dir a distància, però de carena a carena, pràcticament a dalt de tota de la muntanya del Farell, es veia una columna de fum deslligada de la resta de tot plegat. Però aquí al peu del castell, de moment, en calma xitxa, diguéssim, diguant. Des d'aquí a la nostra posició, evidentment, ja no es veuen flames perquè estan a l'altre costat de la carena. La sensació, i sentia com ho comentava l'alcalde de Gallifa, que el foc sembla que vagi i vingui una mica, la sensació aquesta, ara sembla que va menys, ara sembla que va més, i venint aquí, jo crec que des de deu fer un quart d'hora i minuts que som aquí, i l'hem tingut tres o quatre sensacions diferents ja, no?, de com estava evolucionant. Des d'aquí el que veiem són un parell de camions de bombers que estan als prats, just on ha començat a l'incendi, uns quants curiosos aquí en el punt del castell de Sant Manat, que és on hi ha els Mossos d'Esquadra tallant el pas cap a la zona de l'incendi.
1: Clar, Ton, es parlava, no?, de que l'origen podria ser una maquinària agrícola que estava treballant en aquell moment. No sé si t'han explicat alguna cosa des d'aquí Sant Manat.
2: No, els Mossos no volen dir res. La patrulla que està aquí, els he preguntat, no m'han volgut dir res, i els veïns aquí corren versions de tota mena. Jo el que et puc dir és que sí que sembla evident que ha començat a l'alçada dels camps, perquè es veuen els camps sucarrimats, i a partir d'aquí jo crec que mica en mica ho anirem sabent. Personalment, vull dir, tinc la meva família que viu molt a prop de l'inici de l'incendi, i de seguida el primer que m'han dit és que de seguida que han vist era fum i foc, en lloc de ja veure com havia començat. Però bueno, la situació aquí és tranquil·la, i el que sí que hi ha és un pas constant de mitjans de bombers. Ràpidament hem comptat un parell d'aves i han almenys dos o tres helicòpters també que estan fent feina per acabar de parar aquest tros d'aquí, perquè la cua no se'ls escapi de les mans.
1: La situació, Ton, és el que comentava l'alcalde de Gallifa, de calma continguda, situació, tensió continguda de moment aquí també.
2: Sí, jo he passat un moment per l'Ajuntament. L'Ajuntament no s'hi veia massa vida. Hi havia la plaça de Sant Manat, hi havia uns quanta gent fent el vermut tranquil·lament. Vull dir que no semblava massa preocupats. No hi havia allò, la situació que ens podria imaginar quan l'incendi t'afecta el poble, o et pot afectar el poble, d'acumulació de voluntaris, per exemple, allò que passa moltes vegades, no?, a Sant Feliu, ho hem vist altres vegades. Si més no, sense anar més lluny, avui tots pensem en l'incendi del 2003 de Sant Llorenç i tot plegat, perquè va tenir una tipologia semblant. També sentia l'alcalde que deia que parlava que si el foc arribava a carenar cap a Sant Sebastià i tot plegat, la cosa que es podria complicar molt, i la veritat és que crec que tothom s'ha bolcat amb això perquè això no passés, no? I la situació aquesta de simultaneïtat ha fet que la gent es posés més nerviosa. De fet, aquí la calma és total. Vull dir, sí que el bosc fumeja, però ja et dic, no m'atreviria a dir, bueno, sí, m'atreveixo, va, som-hi, una llengua que deu fer, no sé, potser uns 200 o 300 metres, de com a molt, 200 metres, potser d'ample, que ha pujat cap al...

0: cap al foc. Des del punt d'inici es veu molt clar el con d'obertura de l'incendi i res, poca cosa més, perquè el foc ja està, ha superat la carena. Mira, ara mateix està fent una revifada aquí a mà esquerra, es veu com una altra columna. Ha cremat malament, jo crec que això anirà fent fumaredes d'aquestes sovint, però vaja, aquí almenys en el tros que afecta Sant Manat la cosa està controlada. Controlada a nivell
1: de proximitat a la població i tot plegat.
0: Exacte, perquè de seguida el foc ha tirat amunt, vull dir, no hi ha hagut massa, aquí en aquest tros no hi ha hagut massa perill per cases, per zones habitades, sinó que el foc ha tirat de seguida a muntanya de
1: Campotes. Això és el que els bombers diuen un foc topogràfic, que és que va seguint el relleu de la carena cap amunt, si no hi ha condicions climatològiques de vent que el faci anar cap a una altra banda, no? Va seguint el curs cap amunt de la carena.
2: Com el que vam viure a Sant Quirze fa pocs dies.
1: Per això ho he sabut, perquè vaig fer això, estava veient
0: les fotografies, estava recordant les vostres fotografies de l'incendi de Sant Quirze i té la mateixa perspectiva. Allà pujava encara més com pel dors de la muntanya per la carena, uh-huh. I aquí ha agafat i ha tirat amunt i no ha buscat la carena per pujar, ha pujat com pla i ha arribat a dalt i suposo que quan ha agafat força baixant per l'altre costat amb els vents de cuió, doncs ha agafat més intensitat. Mm-hmm.
1: Clar, la carena també és molt més gran que la que es va iniciar el foc a Sant Quirze, no? I també ja ho parlàvem ara de les hectàrees cremades, perquè seguint aquesta pendent ja són 60 hectàrees allà a Sant Quirze, del lloc on s'origina fins al cap damunt, que és on el van parar, eren 16 hectàrees.
2: Exacte. Doncs,
0: també diré que quan hem sentit les valoracions dels agents rurals parlant de 60 hectàrees, m'ha semblat sorprenent, perquè de la manera que pipava, parlant en plata i parlant amb casolà, semblava que portava molta mala llet. I no sé si és que el fet d'haver de fer carena avall ha costat una mica més, perquè de seguida ha arrencat i des d'aquí que podem veure tota la pluma de fum que marxa cap a sobre Sant Feliu i se'n va cap al Montseny així i comença a girar, suposo, per l'efecte del vent. Es veu que ha cremat estona i que ha cremat fort. Però vaja, millor que siguin poques hectàrees i que no hagi sigut res.
2: Deixa'm tallar-te amb una última hora, perquè acaben de... També hi ha bones notícies. Els bombers acaben de comunicar ara mateix, quan són 3/4 de... Bueno, falten 10 minuts per les 8 del vespre, que l'incendi d'Artesa de Segre està estabilitzat. Un dels fets que preocupa especialment avui és aquesta simultaneïtat d'incendis a Catalunya, el del Carme a l'Anoia i el de Sant Manat Vallès Occidental, que és el que limita a nosaltres, són ara mateix els que preocupen més. N'hi ha d'altres actius, però tenim aquesta bona notícia que aquest d'Artesa de Segre ja està estabilitzat.
1: Recordar també que al portal web d'Ona Codinenca hi ha el minut a minut que anem actualitzant l'evolució d'aquest incendi de Sant Manat i també hi ha les imatges de la càmera del balcó del Vallès, en dieu, d'això,
2: sí,
1: Gemma,
2: sí.
1: I que es veuen, no, la fumera que està deixant des de Sant Feliu de Codines aquest incendi.
2: Ton, et sembla bé si tornem amb tu d'aquí una estoneta?
0: Sí, com vulgueu, a disposició.
2: Doncs de seguida tornem. Dir també que l'Ajuntament de Caldes ens acaba de fer arribar una última informació de servei en la qual aconsellen evitar autoevacuacions i atendre sobretot la crida de confinament al veïnat del Farell. L'Ajuntament ha habilitat el pavelló municipal de les Cremades com a centre d'acollida de persones allotjades al càmping i també per qui no pugui accedir a casa seva, pels veïns del Farell que eren fora de casa i per tant no poden tornar al seu barri. Recorden que el telèfon de la policia local per qui tingui alguna emergència o alguna necessitat és el 938654141 i diuen, recorden que l'Ajuntament està treballant amb col·laboració de Protecció Civil i de Creu Roja, però insisteixen sobretot amb aquesta crida, d'evitar autoevacuacions i atendre la crida del confinament del barri del Farell. I a Sant Feliu, municipi veí, Jordi Givert, quina és la situació?
1: Doncs de moment s'ha activat el CECOPAL, que és el centre de control d'emergència a la sala de plens de l'Ajuntament. Es tracta, però, d'una activació preventiva. Ens ho explicava l'alcalde, Pol Cabotí. Són declaracions de 3/4 de 7 de la tarda.
3: Des de Sant Feliu de Codines estem fent el seguiment de l'incendi originat a Sant Benet i que afecta sobretot la zona del Farell. Hem constituït el SECOPAL en alerta de moment per estar pendents doncs, de fer aquest seguiment i activat amb policia local, ADF i voluntaris forestals. De moment un dispositiu preventiu. Ara mateix la situació de l'incendi és que continua actiu. Hi han treballant 56 mitjans terrestres de bombers més 12 mitjans aeris i, com deia, doncs està encara actiu, afectant sobretot i amb l'escalada pujant cap al turó de Farell. S'han confinat diverses urbanitzacions i nuclis de població, de moment lluny de Sant Feliu, sí, de moment un missatge de tranquil·litat que en cas que acabi afectant a Sant Feliu, això passarà d'aquí força hores, està lluny encara, per tant, de moment no hi ha ni restriccions ni cap tipus d'instrucció per Sant Feliu. El que sí que demanem, sobretot, és evitar la mobilitat fins a la zona d'incendi, evitar, doncs, per exemple, el camí de les Alies, que hi ha voluntaris forestals doncs, també ens estan donant suport per fer aquesta tasca informativa cap a la població i evitar doncs, desplaçar-se cap a les zones de l'incendi. Amb ADF del Pinyó també estan donant suport a l'ADF de la zona. Ara mateix doncs, a la Font dels Enamorats donant suport logístic a tot el dispositiu. I nosaltres des de l'Ajuntament també estem fent una tasca preventiva de contactar amb totes les cases i masies aïllades de la zona, sobretot de Solanes i del Camí de les Àlies, doncs, per verificar i tenir-los localitzats, perquè en cas doncs, que haguem doncs, de donar qualsevol instrucció, doncs, ja està en contacte permanent. Finalment, demanar a la població doncs, que segueixi els canals oficials, que des dels canals oficials s'informarà en tot moment de tot i si hi ha algun tipus doncs, de confinament o d'indicació doncs, per la població, doncs ho faríem passar per aquí. Agrair un cop més doncs, la tasca dels serveis d'extinció, la tasca també dels voluntaris, que ja estan activats per si en qualsevol moment calgués fer algun tipus d'actuació o algun tipus de suport logístic, com ja estan fent, doncs poder-ho fer amb el màxim de persones possibles.
1: En aquests moments no hi ha cap mesura de restricció que afecti Sant Feliu, com recordava l'alcalde Pol Cabotí. L'Ajuntament està en contacte permanent amb els cossos de seguretat i els serveis d'emergència, tant amb bombers com Mossos d'Esquadra, també amb ADFs i voluntaris forestals, per fer un seguiment de l'evolució de l'incendi. Es demana, això sí, a la ciutadania que no s'acosti a la zona de l'incendi per no dificultar les tasques dels serveis d'emergència. L'Ajuntament informarà puntualment de qualsevol novetat a través dels canals municipals i una codinenca que està fent aquest seguiment especial de l'evolució de l'incendi, Gemma.
2: Doncs sí, insistim molt en aquests consells que tots els canals de tots els ajuntaments no paren de repetir, que és sobretot no acostar-se a la zona de l'incendi.
1: No, només això, ja que no surtin, o sigui, que si no és estrictament necessari que no es desplaci la gent pels carrers per facilitar desplaçaments dels serveis d'emergència amunt i avall.
2: Sí, estem pendents també d'anar de seguida a Caldes de Montbui, a la zona del càmping del Pasqualet, que és en aquest cas sí que el càmping s'ha desallotjat, ho explicaven ells mateixos a les xarxes socials, s'han desallotjat, com qui diu, per pròpia voluntat, perquè després de parlar amb Mossos d'Esquadra i amb policia local han cregut que era el més convenient. Així ho expressaven ells mateixos a les xarxes socials, deien, per indicació dels Mossos d'Esquadra i la policia local i a causa de l'incendi actiu a Sant Benet, s'ha procedit a l'evacuació preventiva del càmping. Totes les persones allotjades han de seguir les indicacions dels mapes del pla d'evacuació disponibles a les instal·lacions i fer cas en tot moment de les instruccions dels treballadors i dels responsables de seguretat. Un cop evacuades, les persones allotjades hauran de romandre fora del càmping fins a nou avís. I se'ls recomanava dirigir-se al nucli urbà o a zones segures allunyades de l'àrea afectada. Ara sabem que s'ha habilitat aquesta zona esportiva de les cremades per acollir doncs, totes aquestes persones que eren al càmping del Pasqualet, deduïm, i ara aquí m'estic tirant de la moto, però segurament els dos fets més noticiables del dia s'han ajuntat en aquest càmping perquè és probable que persones de l'estranger que han vingut expressament per viure el pas del Tour de França per la nostra zona estiguessin també allotjades en aquest càmping.
1: Podria ser el que podem fer. La Caral Campàs ha pogut parlar amb el gerent del càmping, el Sergi Quiñones. Recuperem-ho des de fa una estona.
4: Bé, bueno, al migdia ha començat el foc i tot i no tenir cap avís de policia, bombers o Mossos en aquell moment, perquè era desemmenat i estava una mica més lluny o no era tan perillós, nosaltres hem decidit donar inici al pla d'emergència i evacuació, en aquest cas. I bueno, ens ha agafat al migdia, on teníem el restaurant funcionant, amb clients dinant, a la piscina també oberta, clients de pas, que són estrangers de fora, o també fins i tot els clients de temporada, que estan fent la temporada d'estiu. Nosaltres, seguint el pla d'evacuació, el que hem fet ha sigut primer obrir totes les vies tant d'entrada com de sortida del càmping, posar una persona responsable a cada lloc i anar avisant parcel·la per parcel·la, bungalows, mobile homes, que tant persones com animals tenien que anar sortint ordenadament, amb calma. Aquests 20-25...
5: De quantes persones estaríem parlant, més o menys?
4: Estaríem parlant d'unes 300-350 persones, val? On bueno, han anat sortint, per sort, ordenadament, perquè ens hem anticipat aquests 20 minutets que hem guanyat de marge per treballar tranquils i bueno, jo crec que ha sigut una bona decisió. I res, estem ara mateix les quatre persones restants. Des de l'oficina estem treballant enviant als clients de temporada una mica tota l'evolució del foc i tenim unes persones que són clients de pas que estan aquí al centre de Caldes esperant veure si poden venir a fer nit aquí o si s'ha habilitat aquest espai per part de l'Ajuntament i la policia local per tal de poder passar nit al poble en un pavelló. I és això, en el moment estem a l'espera.
2: Doncs això és el que explicava Sergi Quiñones, gerent del càmping El Pascualet de Caldes de Montbui, que és aquest càmping que es troba al principi de la carretera del Farell, a tocar del Remei. Quines zones estan confinades? Doncs Protecció Civil ha enviat aquest SLR per demanar el confinament de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats. En el cas de Caldes són el Farell i el nucli de Sant Sebastià de Montmajor, però també hi ha altres punts tant de Castellà del Vallès com de Sentmenat. Són Can Guri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó i també Can Vinyals, Jordi.
1: Per altra banda, s'ha desallotjat el Club Natació Caldes a la zona esportiva de les Cremades, en aquest cas per facilitar els treballs dels bombers, sobretot dels mitjans aeris, i ara també s'ha habilitat, com explicàvem, el pavelló de les Cremades per allotjar aquests, anava a dir residents, però no, aquests visitants que estaven al càmping del Pascualet i també les persones que no poden tornar a casa a les urbanitzacions de Caldes, a la urbanització del Farell, que no puguin tornar fins a la seva casa, es puguin estar en aquest pavelló municipal.
2: De fet, del nucli de Caldes al barri del Farell hi ha uns 7 quilòmetres aproximadament, per la gent que es pregunti. És molt a la vora de Caldes, al Farell? Doncs relativament a la vora. I Sant Sebastià de Montmajor crec que ja en són 10 o 11 de quilòmetres. És bastant allunyat del nucli.
1: Si pels que som del Moianès, que potser ens estan escoltant, no? que aquestes distàncies no les tenim tan calculades.
2: Clar, en canvi, Sant Sebastià de Montmajor, de Gallifa, és bastant proper. Hi ha tot aquest corredor que és Sant Sebastià, Gallifa, Sant Llorenç, Gallifa Granera també, no? És el que ens recordava abans, sí, el Ton, amb la conversa anterior.
1: D'un cop a Gallifa, no? Granera no queda tan lluny en línia recta.
2: Exacte.
6: I comentar que aquesta alerta també, ho hem dit també per xarxes, s'ha rebut a Sant Feliu de Codines, al municipi, però al final és difícil filtrar tant amb les antenes, però que ja ho hem dit a les nostres xarxes que no afecta en cap cas al municipi de Sant Feliu.
2: Ben recordat, Pau, perquè sí, hi ha hagut un moment d'ai al cor quan ha sonat l'alerta a Sant Feliu, però sí, Sant Feliu, de moment no hi ha aquest ordre de confinament. Dèiem que estem a punt de tenir a la Caral.
7: Aeri,
2: endavant.
7: 70 vehicles i uns 200 bombers treballant a terreny. Això sumat, a més, que no hi ha tots els dispositius de l'EFA, de Protecció Civil, de Mossos i de policia local, per intentar, sobretot, doncs, limitar l'avent abans d'aquest cop, que ara és actiu, però que està intentant plantejar a continuar a l'urbanització del Farell, que és la ciutat de la muntanya.
2: És Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, atenent els mitjans de comunicació a la sortida del càmping El Pascualet.
7: És a dir, que el foc s'ha originat per la setmana passada, ha anat avançant bastant ràpid per la inclinació. Va...
2: el sentim amb força dificultats. Mirem de recuperar aquestes paraules, Isidre Pineda, aviat.
8: Emergències faran el possible per intentar evitar que el foc arribi a la zona poblada del barri del Farell.
9: En aquest sentit, fa uns instants et veiem parlant amb els veïns. Expliqui'ns una mica com ho estan vivint ells.
8: Doncs amb molta preocupació, molta gent que hi ha aquí, són veïns de dalt del barri del Farell i haig de recordar que doncs, s'ha enviat una alerta des de Protecció Civil per confinar justament els veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor. Molt important que es quedin justament a casa, que no facin cap autoevacuació i que segueixin les indicacions de Protecció Civil i de bombers en tot moment i sobretot els canals oficials. Ara hem parlat amb ells, evidentment, doncs estan molt preocupats perquè molts tenen, poden tenir fins i tot familiars i doncs comparteixo aquesta preocupació. El que passa que també els he intentat explicar que el que he vist al centre de control és que hi ha molts efectius d'emergències treballant ara mateix per minimitzar l'avenç del foc.
9: L'ordre, per tant, és de confinament. A quants veïns o a quants habitatges estaria afectant, més o menys? De quan estaria afectant?
8: A tot el barri del Farell, també a Sant Sebastià de Montmajor. Al Farell hi viuen unes 300 persones, aproximadament, una miqueta més de 300 persones. Comptant també Sant Sebastià de Montmajor, són les que ara mateix es troben confinades, diguem-ne, els que els afecta aquest confinament.
9: En aquest sentit, des de l'Ajuntament heu habilitat també el pavelló de les cremades, oi?
8: Exacte, el pavelló de bàsquet d'aquí de Caldes, on s'ha habilitat un espai des de l'Ajuntament perquè aquells veïns i veïnes que no puguin tornar a casa seva o que ara mateix, o que estiguessin, per exemple, aquí al càmping del Pasqualet, que també ha estat evacuat, doncs hem habilitat aquest espai per poder estar-hi mentre duri l'incendi.
9: Com encaren en aquestes pròximes hores vostès?
8: Les encara amb confiança de que els serveis d'emergència estan fent tot el possible i, evidentment, també amb preocupació, perquè això doncs és un rotllo.
9: Moltes gràcies, alcalde. Deixem que acabi d'atendre els mitjans i els veïns.
8: Gràcies.
2: Doncs aquestes eren les paraules d'Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, fetes ben bé des del costat del càmping al Pasqualet, on també tenim la nostra companya, la Caral Campàs. No estem en disposició, de parlar amb la Caral ara mateix? No la tenim. De seguida intentarem parlar amb ella perquè també ens aporti el seu punt de vista sobre el terreny. El que feia la Caral abans era parlar també amb famílies que havien sortit del barri del Farell.
1: Ara explicava que era una cosa que no s'havia de fer, que és l'avís que llançaven tant de l'Ajuntament de Caldes com els serveis d'emergència. Podem escoltar, però, una conversa de la Caral Campàs que parlava amb una família que ha marxat de la urbanització del Farell.
10: Bueno, jo estava a casa de la meva parella, bueno, dels meus sogres, sola, perquè ells no estaven, i el foc, bueno, es veia molt lluny. M'estan dient que era Sentmenat i de cop i volta ja ha començat com a haver-hi molt, molt de foc i molt, o sigui, estaven ja més a prop i bueno, ells m'han dit nosaltres t'anem a buscar i marxem d'aquí perquè a un de la casa de més amunt, que és de fusta, li estan dient que sortís d'allà perquè, clar, això crema ràpid. I llavors ja m'han vingut a buscar, he agafat el que he pogut, uns papers, la gossa i hem marxat. Però no els Mossos quan hem passat ens deien que no podíem baixar, que ens quedéssim a casa i nosaltres no volíem quedar-nos a casa. I després ja els bombers i això ens han dit que sí que podíem marxar.
11: És a dir, ara entenc que han desallotjat l'urbanització.
10: No. O sigui, hem baixat nosaltres perquè volíem baixar, però a la urbanització no li han dit res encara. O sigui, hi ha gent encara amunt.
2: Aquest exemple és precisament el que l'Ajuntament estava demanant que no es fes, que és que no es marxi de l'urbanització perquè precisament de quan decreten el confinament és perquè creuen que és més segur estar dins de casa que sortir al carrer.
1: Exacte. Et poses en perill si surts de casa en una situació com aquesta.
2: Ara sí que tenim a la Caral Campàs en línia. Caral,
12: sí,
2: sentia...
12: Ja, et deixo amb l'Isidre, que en breu començarà, estan pendents de fer un directe, però et deixo amb l'Isidre Pineda.
2: Vale, després et recuperem a tu quan estiguis, Caral, que també volem saber com estàs veient i vivint aquesta situació. Alcalde.
12: Bé, de moment encara
13: encara, perdó, és que estem molts mitjans aquí intentant coordinar diferents directes i encara no pot començar a dir-nos l'última actualització, que ha parlat amb el Departament d'Interior i té l'actualització d'última hora.
2: No hi ha cap problema, Caral. Si vols, avancem, ens expliques tu com ho veus. Entenem que aquestes situacions a vegades són confuses perquè són molts mitjans a l'hora i l'última hora és absolutament canviant. Sentíem aquest tall de veu que gravaves abans, se sentien helicòpters de fons. No sé quina és la situació ara mateix, on ets tu.
13: Ara mateix tenim diferents ADFs que estan aquí al davant del parc, al càmping del Pasqualet. S'estan mobilitzant, jo diria que per tornar a pujar. Tenim un tractor que pujarà ara. I bé, la situació, jo diria que és una mica de calma tensa. L'alcalde també ha atès els veïns que estan aquí abans de parlar amb nosaltres. I mira, ara jo crec que ja comença a fer les declaracions.
14: Sí, la muntanya del Farell, on hi viu unes 300 persones del Farell, exactament, que són les que han estat confinades juntament a una petita pedania, que és de la Santa Maria de Rió, i altres barris també de terme municipal de Setmanat. El càmping del Pasqualet sí que ha pogut...
15: del terme municipal de Setmanat. El càmping del Pasqualet sí que ha pogut ser evacuat, però enviem aquest missatge, sobretot als veïns, com s'ha fet ja amb les alertes de protecció civil, de que es quedin a casa seguint les indicacions de bombers. Ara mateix puc dir que hi ha treballant 6 dispositius aeris, 70 vehicles i 200 persones, que és només bombers, sumats a tots els efectius de protecció civil, ADF, policia local i Mossos d'Esquadra per intentar contenir l'incendi.
16: Quina és l'evolució del foc? Quina és l'última hora? Ara mateix, en quina situació ens trobem?
15: El foc ha escalat molt ràpid per un tema dependent i el primer quilòmetre l'ha fet relativament ràpid, però en el moment que s'han habilitat tots aquests dispositius que explicava, doncs el foc ha quedat al voltant d'un quilòmetre de la trama més urbana, de la trama urbana de l'urbanització del Farell, i ara mateix s'està intentant doncs contenir aquest incendi. A les 9 actualitzarem informació.
17: Us preocupa aquesta urbanització? Pot arribar el foc allà?
15: Esclar, ens preocupa moltíssim, perquè de fet el que està passant a Caldes i a molts llocs de Catalunya és una de les pitjors notícies que pot tenir un municipi. Ens preocupa, però també confiem en els serveis d'emergència, confiem en bombers. Aquest país té un enorme nivell de dispositius d'emergència. Jo mateix ho he vist en el punt de coordinació de control de bombers. Hi ha molts dispositius, al principi no tenia aquesta sensació, però ara puc dir que veig molts dispositius treballant per intentar parar l'incendi.
17: Com a alcalde de Montbui, podria dir que els boscos, aquests boscos, estan cuidats?
15: Jo ara estic centrat especialment en contenir l'incendi. Evidentment, tot el que és la gestió forestal d'aquest país mereix una reflexió molt profunda.
16: Parlem de 300 persones que viuen en aquesta urbanització. Quantes persones han estat evacuades? On s'han ubicat? Quin espai s'ha habilitat?
15: Sí, molt important. El missatge que s'ha enviat des de Protecció Civil és de confinament. Per tant, no s'han evacuat els veïns i veïnes del Farell. De fet, els bombers el que posen és molt el focus en no fomentar les autoevacuacions. Sí que s'ha evacuat el càmping del Pasqualet, que és el càmping que hi ha justament aquí al costat. Diguem-ne, hem habilitat un espai en el pavelló municipal de bàsquet del nostre municipi, perquè tots aquells veïns que no poden tornar a casa seva, potser venien de treballar o que no es trobaven en el seu domicili, doncs puguin tenir un lloc on anar.
17: Hi ha veïns que no estan esperant aquí al càmping del Pasqualet perquè no els deixen accedir a la urbanització. Per què?
15: No es pot accedir a l'urbanització perquè l'urbanització està confinada i, per tant, els veïns que es troben allà han de quedar-se a casa seva, seguint les indicacions de bombers i de protecció civil, i els veïns que es troben ara aquí, evidentment entenc que el patiment és molt gran, doncs han de quedar-se en el terme municipal per no fomentar més riscos. Evidentment, bombers el que no vol és que hi hagi gent pujant a la muntanya.
17: Moltíssimes gràcies.
18: Gràcies, alcalde.
2: Doncs aquí sentíem de nou, és l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, amb aquesta preocupació per l'abans de les flames d'aquest foc que, com dèiem, ha començat minuts després de les 2 del migdia en terme municipal de Setmanat i que avança doncs, cap al barri del Farell de Caldes de Montbui, que és aquest barri que veiem des de Sant Feliu es veu a darrere la muntanya del Cossonell i per això aquest fum és tan perceptible des de tots els punts del nostre poble.
1: Doncs la Caral Campàs també ha pogut parlar amb el cap d'unitat de protecció civil de Santa Eulàlia de Ronçana, que poc abans de les 6 de la tarda es trobaven remullant la zona per conèixer una mica més la situació d'aquests primers moments de l'incendi.
18: Bueno, segons la nostra informació, que estem treballant des del punt on s'ha iniciat el foc, és a dir, que és un punt que només està remullant les zones ja cremades i sufocant els petits conats que van sortint del vent que tornen a revifar, però són coses ja d'anar rematant aquests punts. La nostra zona està totalment controlada, és un punt secundari i no estem treballant a foc, perquè ja el foc, com pots veure, ja ha passat el que és la carena de la muntanya i està en direcció al farell. En principi, des de la nostra zona no hi hauria indicis de que es tornés a reprendre per aquesta zona d'aquí que toca Sant Menat i, a més, fora d'aquí, al cantó de bombers, no t'ho sé dir perquè no tenim informació de la seva banda.
19: I un cop acabeu les tasques ja d'extinció de control, entenc que us desplaçareu cap allà o de moment no ho sabeu?
18: De moment nosaltres ara ja hem fet bastants viatges a omplir el camió de la Protecció Civil de Vigues i Riells, que està treballant allà, i nosaltres ara farem un últim viatge i ens anirem cap a la zona del nostre municipi, perquè com el foc està anant cap allà, també estan anant el fum cap allà, tenim la nostra zona descoberta i hi ha bastantes unitats aquí, prioritzem cobrir la nostra zona perquè si surt un foc o alguna cosa per allà també ho hem deixat descobert.
19: Perfecte, moltes gràcies.
2: Doncs sentíem a la Caral a Sant Menat i ens anem amb la Caral, en aquest cas a Caldes, des d'on fa molt pocs minuts ens acostava aquestes paraules d'Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, però ella és a la entrada del càmping al Pasqualet. Caral, quin retrat ens pots fer ara mateix de com està tot plegat?
12: Doncs bé, tenim ADFs, diverses ADFs aquí ara mateix, policia local, Mossos d'Esquadra i també el que us comentava abans aquest grup de veïns i veïnes, i l'alcalde ha dirigit unes paraules abans d'atendre els mitjans de comunicació. Hi ha molta inquietud perquè doncs, moltes de les persones que estan aquí tenen familiars o coneguts a aquestes cases que estan a l'organització del Farell, que ara mateix està confinada. Davant d'aquesta situació, doncs, com us dic, hi ha aquesta inquietud. Tot i això, l'alcalde els ha confirmat que tothom podrà tenir lloc al pavelló de Caldes, concretament a la pista de bàsquet, per dormir-hi aquesta nit, i ha intentat doncs, transmetre un missatge de calma davant d'aquesta necessitat o voluntat dels veïns de que aquestes cases siguin desallotjades. Ara per ara, però, l'alcalde repeteix aquest missatge que li han transmès des del centre d'emergències, que és de confinament de totes les, no, de tots els habitatges de l'organització del Farell.
6: Caral, no sé com veus tu des de la teva perspectiva, almenys des d'aquí a Sant Feliu, sembla que la columna de fum és prou vertical i no acabaria de, com de afectar les cases de dalt de la muntanya del Farell. No sé si pots confirmar-ho o veus diferent des d'aquí baix.
12: Sí, des d'aquí també us ho confirmo, també la veig vertical. De totes maneres, ens ha arribat des de diverses fonts, però això no és una informació contrastada, que el foc hauria arribat a 600 metres de les cases. Això no confirma amb la nostra, no, aquesta identificació visual que, com bé comentes, d'aquesta columna vertical, que jo des d'aquí també la puc veure així.
2: Molt bé, Caral. La gent s'acosta aquí o respecta... La gent, em refereixo a les persones de Caldes que no viuen al Farell ni que estaven allotjades al Pasqualet, estan respectant aquesta crida de no acostar-se als llocs on estan treballant els serveis d'emergència, o hi ha curiosos i persones que venen aquí on ets?
12: Doncs podria dir i confirmar que el 80 o el 90% de les persones que són així aquí són persones de l'organització del Farell o bé del càmping. Per tant, jo diria que sí, que la gent està respectant aquesta, no, ordre de confinament, de tancar-se a casa i de no sortir.
2: Molt bé, Caral, doncs seguim avançant amb altres informacions des d'aquí, des de l'estudi 1 d'Ona Codinenca, ara que són les 8 i 19 minuts en aquest especial que hem arrencat quan tot just eren 8:15 del vespre. Seguirem parlant amb tu, no marxis lluny, i qualsevol novetat que tinguis, qualsevol última hora que tinguis, doncs també ens demanes pas i de seguida reconnectem. Jordi, farem ara un passeig per Sant Feliu, perquè quan estàvem tot just, acabàvem de desmuntar l'estudi que hem muntat al costat de Can Garriga per seguir el pas del tour per Sant Feliu, hem recollit, hem vingut aquí a la ràdio, hem descarregat, hem marxat, i com que la plaça està en obres, hem fet la volta pel carrer Vic. Jo, quan he passat pel carrer Vic, a davant de Cantalet, ja m'he trobat un parell de pick-ups de l'ADF, el Pinyó, que és l'ADF de la nostra zona, que ja marxaven cap a Sant Manat, perquè ja els havien avisat d'aquest incendi. Eren pocs minuts després de les 2:00 PM, i han marxat aquestes dues pick-ups, i les altres s'han quedat aquí a Sant Feliu fent retent. Ara el que estàvem intentant fer era connectar amb alguns dels voluntaris d'aquestes ADF al Pinyó perquè ens expliquin doncs quines tasques fan els que no se'n van a... Anava a dir primera línia de foc, però no, els ADF sempre es queden a segona línia de foc. A servir els bombers o a remullar aquelles parts que ja estan cremades perquè el foc no torni a avançar. Però els que es queden aquí, què és el que fan? I això és el que ens preguntàvem. No sé si estem en disposició de tenir algun dels ADFs, no? Ni teníem...
1: Clar, no? Pel cas de l'incendi de Sant Quirze, no? Veies que els ADFs donaven tot el suport logístic que necessitaven els bombers, tant a nivell de vegades de material, no? De recursos d'aigua, la ubicació de zones d'aigua i altres coses, com organitzar voluntaris del poble de Sant Quirze mateix, que feien entrepans per bombers, ADFs, voluntaris forestals que estaven allà ajudant a la zona. Són tasques molt àmplies, de fet.
2: Jo a Sant Quirze vaig aprendre un concepte que és fer la nòria, que no sabia què era, i això és el que fan allò, l'apicat de l'ADF, se'n va a un hidrant, carrega el seu dipòsit d'aigua i se'n va on hi ha un camió de bombers per descarregar-li aquesta aigua doncs, que han carregat. Uh-huh. Això és fer la nòria. Sempre s'aprenen coses. Fer la nòria. No sé per què això ho hauríem d'explorar. Pau.
6: Tenim els ADFs molt ocupats i no ens agafen cap dels dos telèfons que tenim de contacte.
2: Cap dels dos telèfons. Mira que estaven avisats tots dos que això podia passar, però nosaltres també estem avisats que amb ells això pot passar. Doncs fem un gir i anem cap a Sant Manat. Tenim el Ton connectat. Ens comentava que estava prop de l'Ajuntament, ha anat al centre de control que hi ha, entenem que és la plaça de l'Ajuntament, que sigui ell qui ens expliqui per la imatge que ens acaba d'enviar per via interna. Ton, endavant.
0: Doncs no és la plaça de l'Ajuntament, en aquest cas és l'Institut d'aquí de Sant Manat, que s'ha convertit en el centre de comandament, almenys d'aquesta part de l'incendi. Diversos vehicles dels bombers, diversos vehicles de l'ADF, agents rurals, i em sorprèn la presència també de diversos vehicles de la Guàrdia Civil, que m'ha sorprès, i estan aquí també doncs, en aquest lloc proper a l'institut, que és on en principi s'havia preparat per evacuar si s'havia de desallotjar algú. Estava parlant amb companys periodistes que estan aquí i em deien que de moment aquí no hi ha ningú esperança per quedar-se a dormir. Com sentia la Caral i sentia l'Isidre explicant que els evacuats estan a l'altre costat, no en aquest costat de la muntanya. Aquí sí que hi ha una imatge molt, molt clara i molt, diguéssim, d'aquestes imatges que recordaran, que és un dels campanars vells d'aquí de Sant Manat, que està cobert de fum. O sigui, al darrere té tot el taló de darrere, diguéssim, ple de fum, i amb els aves dels bombers que no paren de passar contínuament per aquí sobre del punt de control d'aquest incendi de Sant Manat. Què més us puc explicar? Us puc explicar que volíem parlar amb algú de l'Ajuntament. No, de moment no hi ha atenció als mitjans prevista, almenys no a curt termini. Els companys dels agents rurals ens deien que d'aquí 35-40 minuts hi havia una reunió, un briefing per totes les unitats que estan desplegades des d'aquest costat de l'incendi, però que no hi havia prevista l'atenció als mitjans. De fet, es dona la circumstància que l'alcaldessa no està en funcions, diguéssim, hi havia un regidor en funcions, Però, noi, sembla que ha hagut de marxar perquè no s'ha trobat indisposat i ha hagut de marxar. Per tant, estem a l'espera de que, no sé si algú de comunicació de l'Ajuntament de Sentmenat o de l'Ajuntament es presti voluntari per atendre'ns i comentar la jugada com s'ha viscut des d'aquí, des de Sentmenat.
2: Quan fas d'alcalde substitut, si tens un esdeveniment d'aquesta magnitud, puguis...
1: Ja diuen que és alcalde accidental.
2: Accidental, no? Sí. Sí. pot ser que sigui difícil d'afrontar. De fet, els alcaldes estan curtits per afrontar aquestes coses, però els regidors no sempre tenen les tècniques que tenen els alcaldes. Gràcies, Ton. En cas que us atengués a algun dels regidors, ens ho fa saber i també obrim línies de nou amb tu, perquè ara sí que finalment sembla que tenim un dels ADFs al telèfon. És el Pep Acosta, és el nostre home del temps, que a part de home del temps... No sé si ets ADF o voluntari forestal, Pep Acosta.
20: Hola, què tal?
2: Hola, bé. Tu ets ADF o voluntari, Pep?
20: Les dues coses.
2: Les dues coses. Molts feu doblet amb això. Explica'ns una mica les tasques dels ADFs, que no sou a segona línia de foc, per tant, que no heu baixat a Sentmenat, sinó que us veiem per aquí al poble. Què és el que esteu fent?
20: Ens han enviat un avís de com una fum a 2:45 de la tarda, i uns quants ADFs s'han activat, han anat cap al lloc, però sempre els que paguen el foc són els bombers. I nosaltres ens fiquen en llocs cap a la cua del foc, a remullar i tal. I han baixat dos pick-ups cap allà, cap a la cua del foc, i els altres ens han dit que ens quedéssim a Sant Feliu. Hem anat tots cap al Bògit, al vols a 3:45, hem carregat les pick-ups, aigua, gasoil, tot el que feia falta, i les hem deixades a punt aquí a la Font dels Albes. Érem poder unes 15 persones amb 2-3 vehicles i ens han dit que ens quedéssim aquí fins que ens sigués algun punt on ficar-nos o que hi hagués alguna emergència per al terme municipal de Sant Feliu. I no ha fet falta, no ens hem mogut i ens hem quedat aquí tota la tarda i ara estem a punt ja de desmuntar aquest repent que tenim aquí a Sant Feliu.
2: En teníeu un altre al camí de les Elies, al costat del cementiri, si no m'erro.
20: També.
2: Aquests què feien, concretament?
20: Aquests ens han comunicat l'Ajuntament que, per precaució, la gent que no anés cap a les Elies, per si el foc pujava cap aquí a Sant Feliu. Que no anés molta gent a les Elies, imagina't que el foc puja i et trobem que hi ha 50 persones que han tirat a les Elies i Carles d'allà seria molt complicat. I els hem dit que no anessin allà per precaució, només informar que no baixessin, per la seva seguretat que no baixessin, és el que han fet. I un altre pick-up ha anat cap a Gallifa per observar el foc, aviam si pujava cap aquí o no, i estan fent observació des de Gallifa, però també estan a punt de desmuntar el punt de control de Gallifa.
2: Molt bé, Pep. Com esteu vosaltres? Esteu expectants? Esteu tranquils?
20: Sí. No, estem aquí a l'expectativa, estem a punt de rebre ordres, estem a punt per rebre ordres del que ens diguessin, aviam què havíem de fer, però ens han dit que no ens moguéssim, sobretot, que si hi havia alguna emergència en Feliu hem de sortir superràpid nosaltres, perquè molts mitjans estan allà, i ens hem quedat aquí, amb les pick-ups plenes, hem anat a comprar aigües per si feia falta aigües, i ens hem quedat aquí. I ara, de moment, hem comunicat que estem a punt de desmuntar el punt, perquè ha vingut el Llorenç, el policia, el sergent, ens ha dit que tenen perimetrat, bastant perimetrat, i que en teoria desmuntem aquí al repent i que ja podem anar cap a casa.
2: Molt bé, Pep. Ara deixem de parlar amb el Pep voluntari ADF i parlem amb el Pep home del temps, perquè
20: sí,
2: ens expliquis quines condicions es donen avui.
1: Clar, jo tenia un dubte ja a nivell global, a nivell català, no? Perquè a l'Anoia hi ha un incendi amb 225 hectàrees cremades, n'hi ha hagut un altre a Artesas de Segre que ara està estabilitzat. Pep Acosta, a nivell climatològic, es donen les condicions propícies perquè passi això, perquè es donguin incendis forestals ara mateix?
20: Jo tinc dues... Com ho diria? Tinc dos pensaments dividits, perquè estem en un estiu ideal perquè hi hagi focs, perquè hi ha molta massa forestal, fa una calor molt important ja fa molts dies, però és que fa 2, 3 o 4 estius els boscos estaven molt pitjor que ara. I no vam tenir, jo crec, tants incendis com estem tenint ara. No sé bé què està passant. No sé bé què està passant, si és que hi ha més negligències o la gent no vigila tant perquè es pensa que ha fogut molt i el bosc està poder molt humit. Però no sé per què n'hi ha tants aquests últims dies d'incendis forestals, quan els últims 3 o 4 estius feia també molta calor i el bosc estava molt més sec del que està ara. No sé bé què està passant. Hi ha alguna cosa que a mi se m'escapa i que suposo que els tècnics ho aniran analitzant els pròxims dies.
1: La previsió, Pep, és que continuï havent aquesta climatologia aquesta setmana i les properes?
20: Sí. Sobretot hi ha el pic de calor el dimecres i dijous, en temperatures àmpliament per sobre els 40 graus. Avui hem arribat a 41,9. I jo crec que dimecres i dijous arribarem a 43 i mig de les zones més càlides. Temperatures molt, molt, molt, molt altes i almenys fins dimecres o dijous. I no veig tempestes per enlloc. Algunes tempestes al Pirineu, molt puntuals, molt petites, però tempestes generals, puges en alt, no ho veig per enlloc, almenys una setmana o 10 dies. Pinta bastant malament la cosa, bastant malament.
2: Doncs, Pep, moltíssimes gràcies per acostar-nos tant la darrera hora dels ADF i voluntaris forestals de Sant Feliu i de les tasques que esteu fent, com aquesta lectura dels mapes dels temps que ens sols fer a diari. Anem de seguida a Sant Benet, perquè el Tom Falqués, que és a Sant Benet, té l'Àlex Vallmitjana i el Francesc Adafal, que són tots dos regidors de l'Ajuntament de Sant Benet. Endavant, Tom.
0: Bé, tenim aquí al costat dos regidors de l'Ajuntament, l'Àlex Vallmitjana i el Francesc Cadafalch, que han sortit a atendre'ns aquí a fora al CECOPAL, no sé si CECOPAL, sí, el centre de control, en aquest cas, de l'incendi des de Sant Benet. Bona tarda a tots dos.
3: Bona tarda.
21: Bona tarda, Francesc.
0: Em comenta l'Àlex que és el responsable d'una pila de carteres i el Francesc que és el responsable de boscos, de medi ambient. Francesc, jornada complicada.
21: Doncs sí, s'ha complicat de mala manera. Cap allà a quarts de dues hem rebut un avís des del centre del Pinyó, que és l'ADF del Pinyó, que està a Sant Llorenç Savall. M'han dit que hi havia una columna de fum, de seguida he corregut. Hem arribat de temps a una masia que hi ha una mica més amunt. L'hem pogut salvar, la casa, no s'ha cremat perquè, bueno, perquè ha passat per costat, bàsicament. I d'allà s'ha enfilat el foc amunt, fins a arribar a la carena de Can Fruitós. Ha saltat a la carena i ja s'ha baixat cap a baix els marges que hi ha darrere la carena i allà s'ha cremat tot. Llavors ha fet dos flancs, un cap a l'esquerra i un cap a la dreta. El de la dreta ha anat cap a Caldes i el de l'esquerra s'ha quedat aquí, que no crema més perquè està aquí com mig enfocat, perquè no hi ha vent.
0: L'estàvem veient des del castell fa una estona, la part aquesta més esquerra del flanc aquest que comentaves, que anava fent fumaroles, sí. Però no semblava que fossin amb mala llet. És perquè no li dona, no té xitxa o...
21: No, el fet de no haver-hi vent també ajuda que no vagi més, perquè això del vent sí que emprenya. Ara tenim por que comenci la marinada, que suposo que la marinada començarà d'aquí a una estona, i la marinada sí que el farà revifar i el farà pujar amunt, cap a la Serra Llisa, i arreu la Serra Llisa, evidentment, hi ha tot el que hi ha.
0: Tot el que hi ha.
21: Sant Sebastià, Sant Feliu, tot això.
0: Una de les coses que comentaven els bombers des de Bellaterra, que és que els hi preocupava molt, no?, l'accés aquest cap a darrere. No? Tots recordem l'incendi del 2003, cap a Sant Llorenç, Gallifa i tot plegat. Suposo que és el pànic principal, no sé si heu pogut parlar amb els bombers. Una de les intencions principals era parar-lo abans d'arribar allà, no?
21: De totes maneres, penseu que dalt a la carena de la Serra Llisa, tenim un tallafoc molt important, perquè sí que és veritat que hi ha un propietari que s'han cuidat molt i ha fet un tallafoc molt bèstia, que dubto molt que passi, però si passa, a vegades el foc té aquestes coses. Que una espurna, jo estava fa un moment a dalt i pujava per un corriol cap a dalt i m'ha saltat una pinya encesa que m'ha encès la banda dreta i he hagut de recular i baixar perquè estava envoltat de foc.
0: Una de les coses que també destacàvem és que aquest centre que heu constituït aquí a l'Institut és per allotjar si hi ha evacuats. No sé si, Àlex, ens pots explicar com està la situació.
3: Bueno, la situació que tenim ara mateix és que hi ha... Bueno, alguns veïns sí que s'hi han... Per telèfon ens han trucat per veure si teníem algun lloc per poder-se allotjar, per poder sopar alguna cosa. El que hem fet és agafar totes les camilles, bueno, que tenim, o els matalassos que tenim a l'Institut de Sant Benet i ho hem portat a l'Espai Jove a la Tèxtil, Ella serà el lloc de referència per qui vulgui venir a dormir, qui vulgui menjar alguna cosa i pugui tenir un lloc segur, un lloc tranquil. De totes formes, com veieu, és un operatiu molt gran i en aquest operatiu treballen, doncs, estan treballant bombers, policia, emergències del SEM, estan treballant agents rurals. I clar, el que ens han dit és que ara de moment estan una miqueta investigant i una miqueta intentant parar el foc, però ara a les 9 del vespre tenim una reunió tècnica i és on ja ens informaran de com va la cosa, cap a on s'encamina la nit, i ens explicarà una miqueta com es presenta una miqueta tot el tema.
0: Comentàveu el tema dels evacuats i la gent que pugui necessitar aquest espai jove. Hi han hagut gaires d'evacuats a la setmana?
21: Sí, tenim una urbanització dalt de tot, que és la Branxa de Guanta, i per precaució l'hem evacuada, gairebé sencera. Hi ha unes 20 i escaig de famílies.
0: Déu-n'hi-do, perquè parlaven que, sentíem a bombers fa una estona que parlàvem d'autoconfinament, parlaven que la gent no s'evacués i tot plegat, però heu sigut a temps de poder-los evacuar, perquè deien que la gent del Farell, per exemple, els han recomanat que es quedessin a casa.
21: La recomanació de bombers en tot moment ha sigut que la gent es quedés a casa i fessin confinament, però des de l'Ajuntament hem cregut convenient que aquesta gent, com que no sabien cap on aniria el foc, evacuar-los i fer-los baixar. Han baixat el bestiar, han baixat ells i estan tots sans i estalvis.
0: No sé si comentava l'Àlex que hi ha una reunió a les 9 de previsió. No sé si una mica off the record us han pogut dir alguna cosa ja als bombers. Quina sensació els hi dona? Perquè el foc, ho comentava abans, no? la columna va canviant de color constantment. A vegades estàvem allà al castell, hem estat 20 minuts allà al castell i tenies la sensació que canviava de color 4 vegades i ara engega, ara fluixa.
21: Depèn de la massa forestal que troba. Si troba una massa forestal plana, fa un fum blanc. I si troba xitxa per cremar, doncs fa aquest fum més negrot.
0: Però no us han dit res, o sigui, quina previsió
21: té? No, en el moment encara no tenen controlat.
0: Doncs, esclar, sí?
4: No, jo volia preguntar per la causa, no? Que sí que es parla d'aquesta retroexcavadora. No sé si teniu com una informació oficial de la causa de l'incendi.
21: Jo he sigut dels primers d'arribar al foc, perquè a més, com us he comentat, he arribat perquè m'ha vingut un avís de l'ADF de Pinyó. I a la que he arribat allà a aquell camp, just on començava el foc, hi havia una retroexcavadora allà que m'han dit que era l'inici d'allà. Que, bueno, són coses que a vegades amb l'escalfor era una hora amb bastanta calor, algun cable podia estar creuat, la bateria ha fet una espurna i s'ha encès.
0: Només per aclarir-ho, Setmanat no estàvem en zona 4, estàvem en zona 3. O...
21: Ahir vespre estàvem en zona 2, avui encara havíem de determinar si estàvem amb l'Alfa 3. En moment encara no estàvem, però això ha sigut un accident, vull dir que això passa.
0: No, bàsicament perquè com que... Més que res per explicar-ho bé, perquè com que hi ha allà al castell i per aquí Setmanat ja corren diverses versions, és important que quedin clares les... i que ho expliquem de veu d'un regidor, sempre té més potència.
21: Així com a Castellà del Vallès sí que estaven en pla 3, o sigui, amb l'alerta 3, aquí es mata i fins ahir estàvem amb l'alerta 2. Que això va canviant i a 2:45 quan dona el canvi. Possiblement haguéssim passat a pla 3, no ho sé. Això és una cosa que no se m'ha escapat.
0: Gemma, no sé si teniu alguna pregunta pels regidors.
2: Doncs no, molt, molt ben explicat per part d'ells i les preguntes també per part vostra, per tant, per resolt, ho diríem.
0: Perfecte, doncs els deixem que vagin a seguir gestionant coses per aquí. Gràcies.
2: Doncs sí, eren les paraules d'aquests dos regidors de Setmanat. Recordem que l'alcaldessa de Setmanat avui no hi era, hi havia un alcalde accidental i aquest alcalde accidental ha tingut un contratemps de salut i s'han quedat altres regidors liderant aquesta crisi, perquè en el fons un incendi forestal és sempre una crisi.
1: Sí, a més que com explicaven, no?, que estava a prop de zones habitades també a Setmanat mateix i que segurament han estat moments de tensió també per veïns i per la gent que està a l'Ajuntament, diguéssim.
2: Exacte. I mirarem de posar el focus cap a Ràdio Caldes per veure si podem parlar amb ells. Fa una estona els companys de Ràdio Caldes han parlat amb nosaltres i ara farem el contrari. Ara parlarem nosaltres amb ells. Ells també han engegat un programa especial. En el seu cas l'han engegat a partir de les 5 de la tarda perquè, evidentment, els tocava de molt més a prop la situació. Ara veiem a 3Cat Info que a l'Anoia aquest foc ja ha fet 33.000 persones confinades a casa seva. Ara mateix, d'aquesta simultaneïtat d'incendis a Catalunya, els dos més grans que queden actius podríem dir que són aquest de Caldes de Montbui i el de Carme.
1: Si vols, després de parlar amb Caldes, fem una actualització de com estan les coses a l'Anoia.
2: Doncs sí, farem aquest repàs. Encara no tenim caldes. Tenim una actualització que ens han fet des del CECOPAL de Sant Feliu. El Pol Cabotí, alcalde de Sant Feliu, abans l'hem pogut sentir amb un àudio que ens havia fet arribar per nosaltres i ara fa una estona en feia un altre per les xarxes, que si el tenim a punt l'escoltarem.
5: Som al centre de coordinació de Sant Feliu de Codines, que hem activat preventivament a causa de l'incendi de Sant Benat, que s'ha declarat aquest migdia i que a hores d'ara, a les 7 de la tarda, continua actiu. De moment està afectant els termes municipals de Sant Benat i Caldes de Montbui i des de Sant Feliu de Codines podem veure la columna de fum. Preocupa especialment el fet que al país estem visquent simultaneïtat d'incendis, però de moment un missatge de cara als veïns i veïnes de Sant Feliu de Codines, un missatge de tranquil·litat. Estem en contacte amb el cos de bombers que està coordinant l'extinció d'aquest incendi i de moment no hi ha cap tipus de mesura, ni de restricció, ni d'indicació pels veïns i veïnes de Sant Feliu. En el moment que això sigui, que de moment no hi ha aquesta previsió, doncs ja informarem degudament. Des de l'Ajuntament estem activats amb policia local, voluntaris forestals i ADF que estan donant suport logístic al dispositiu i també doncs, informació a veïns i veïnes. Una altra tasca que estem fent és que estem en contacte amb totes les masies i cases aïllades, sobretot de la zona de les Alies i Solanes, per si en algun moment calgués donar algun tipus d'indicació. Finalment, reiterar aquest missatge de tranquil·litat i demanar a tothom, demanar als veïns i veïnes de Sant Feliu que no s'acostin a la zona d'incendi i que segueixin les informacions dels canals oficials, de bombers, de Mossos, de policia local i de l'Ajuntament o dels diferents ajuntaments implicats en aquest incendi. També ho podeu seguir per una codinenca que està fent un seguiment especial.
2: Doncs aquestes eren les paraules també de calma de l'alcalde de Sant Feliu de Codines, de Pol Cabotí, que ens recordava doncs, això, no? que estiguem amatents, però que no patim perquè a hores d'ara aquest incendi és lluny de Sant Feliu. Tot i així, tots els cossos doncs, policials i d'emergències de Sant Feliu doncs, estan treballant també per estar previnguts pel que pogués ser. I ara sí que estem en condicions de poder connectar d'estudi a estudi amb Ràdio Caldes. Xavi Sala, director de Ràdio Caldes, com esteu?
7: Bona tarda, Gemma Permanyer, directora d'Ona Codinenca. Doncs molt bé, us estàvem escoltant, m'estaves explicant molt bé, eh?
2: Ho estàs explicant molt bé.
7: Hem escoltat els últims segons del que estaves explicant. Doncs des d'aquí, la veritat, una tarda com la vostra, entenc, molt intensa. Crec que és el gran incendi que ha afectat Caldes en les últimes dècades. Vés a saber fins on anirà, però de moment no sé si tens tu també la mateixa perspectiva des d'aquí dalt, de que sembla que ha baixat un punt d'intensitat o de rapidesa. No sé si tens també aquesta perspectiva.
2: Ho comentàvem fa una estona, aquí tenim punxada una càmera que és aquesta que es diu el Balcó del Vallès, que és una càmera que normalment gira 360 graus, que es troba a la torre de l'antic ajuntament, i l'ADF i el Pau concretament, quan hi ha situacions així el que fan és fixar la càmera i que no faci la volta dels 360 graus. I la tenim tota la tarda enfocant cap a la muntanya del Farell, i sí que és veritat que ara sembla que aquest fum és una mica menys dens, però també és veritat que fa moltes hores que ho anem mirant, no, Jordi Givert?
1: Sí, i que tampoc som tècnics i no tenim ni idea si això vol dir que el foc baixa la intensitat o que hi ha un tema de perspectiva, no?, de que ens queda una mica més lluny de nosaltres o està darrere de la muntanya d'aquest turó.
6: El que està clar és que el vent sí que ha canviat, perquè a la tarda la columna mirava cap al Vallès, diguem-ne, i ara mira cap al nord, és a dir, cap al Farell, o més aviat cap al Farell Gallifa, no? Vull dir que això sí que ha canviat clarament, almenys des de la nostra perspectiva de Sant Feliu.
2: Xavi, vosaltres heu pogut parlar amb la població de Caldes o teniu una mica feedback de com està la gent?
1: L'hem perdut.
6: Estan mutejats. Companys de Caldes, esteu mutejats. És possible això?
2: És possible.
6: Bueno, doncs anirem de tornar. Ara.
7: No ens sentiu. Ara ens sentiu, eh?
2: Ara sí.
7: Val. Resols els problemes tècnics. Escolta'm, la cosa de la tecnologia. El que us deia, que hi ha un company aquí a la taula, també el Pepe Santos, que volia parlar-vos del tema del vent, perquè ell també està aquí seguint totes les dades constantment com estan en el vent i crec que sí, que ha canviat el vent, ens comentava
8: sí,
7: fa un momentet.
8: En pocs minuts ha girat de 155 a 159, és a dir, pràcticament 4-5 graus de gir del vent. Per tant, aquesta impressió que teniu de que ha canviat la direcció de l'incendi és més que factible, atès que el vent ha canviat.
7: I pel que comentaves...
8: I va canviant.
2: I ha baixat força.
8: I ha baixat.
7: Ara sí, gràcies a aquesta càmera que ens comentaves, Gemma, ara sí, el que veiem és comencem a veure la claror de la flama, perquè ja comença a baixar la intensitat del sol i pel damunt de la carena, a la que es veu a la càmera, ja es comença a intuir una miqueta la imatge del foc, de la flama, que entenc que

0: del balcó del Vallès perquè hem fet una aproximació del foc ara mateix.
1: Potser sí, potser sí.
0: Es veu perfecte, eh? Ara mateix. Doncs això, el pavelló de les Cremades, que ja s'ha habilitat i ha començat a rebre els primers veïns i veïnes. I bàsicament la primera veïna que ha arribat, o la primera persona que ha arribat, ha sigut una família de Castelló, que estava allotjada al càmping, que havia arribat avui i que bé, el primer dia ja l'ha acabat tancada el pavelló de les Cremades, on aquesta nit es preveu que hi dormi bastanta gent.
2: Déu-n'hi-do, quin dia, abans ho dèiem aquí, quin dia amb dos colors més diferents també a Caldes, no?
0: Sí, és el que comentàvem, un matí d'eufòria, d'alegria, de diversió i una tarda que literalment pel fum s'ha enfosquit i vés a saber fins quan. Em fa l'efecte que ja estan fent els últims trajectes els avions, perquè per l'hora ja no sí, queda massa que llum massa i ara estàvem veient les últimes avionetes que estaven sobrevolant aquí al centre de Caldes i fa l'efecte que ja deuen ser les últimes de la jornada i ara comença realment la feina dura i la complicada, que és passar la nit a veure cap on avança aquest foc.
2: N'estarem pendents. Companys de Ràdio Caldes, qualsevol cosa que necessiteu, ja sabeu que som ràdio amiga i ràdio veïna, estem en contacte. Molts ànims.
0: Moltíssimes gràcies, una abraçada i una alegria poder fer aquesta connexió en directe. Que vagi molt bé. Una abraçada. Adéu-siau.
2: Gràcies.
0: Tres quarts.
1: Doncs, Gemma, ara que veiem aquesta imatge, les cases que es veien a dalt al turó seria aquesta urbanització del Farell?
2: Exacte, això és l'urbanització del Farell, queda just per sobre. Sant Feliu està com embolcallat de muntanyes. Uh-huh. Veiem la muntanya de Solanes, que és on hi ha el frontón, hi ha el pàdel, i hi ha també la piscina municipal. Al costat hi ha el Cossonell o el Puig, que és la muntanya que ens queda més a l'esquerra, i darrere hi ha aquesta muntanya del Farell, que és la que es veu aquestes cases edificades, que això ja és terme de Caldes de Montbui. És el típic dibuix de quan ets petit, que dibuixes dues muntanyes, una vall i a darrere una segona muntanya, doncs el Farell és aquesta segona muntanya que ens queda darrere.
1: Molt bé, doncs, si et sembla, repassem una mica que anem a la noia un moment, perquè és l'altre incendi, un dels incendis simultanis que hi ha a Catalunya. Ens sobtava, no?, aquests 33.000 persones confinades. Per una banda, hi ha hagut un primer confinament que era a la zona de la Pobla de Claramunt, al nucli de la Pobla de Claramunt, també a la Torre de Claramunt, les Garrigues i a Capellades. Què ha passat? Que per com s'ha mogut el foc, també s'ha confinat a part d'Igualada, al sud d'Igualada, la capital de l'Anoia, i també la resta de la Pobla de Claramunt, que no estava confinada, Vilanova del Camí, que és un altre dels municipis grans de l'Anoia, Santa Margarida de Montbui, que està enganxat a Igualada, i també Castellolí. Per tant, és la zona més poblada, diguéssim, de l'Anoia, la que està a tocar d'aquest incendi, per això ja hi ha tanta gent confinada, i també més de 200 hectàrees cremades.
2: Abans parlàvem d'aquest confinament als municipis i als barris, urbanitzacions i zones properes a nosaltres, i els regidors de Sentmenat, amb els que parlàvem, el Ton, li feien saber això, no?, que la urbanització de Guanta, que és on és just a sobre de Sentmenat, ells sí que l'han desallotjat. Bombers no recomanava desallotjar-la, però en aquest cas, per criteri municipal, han decidit que els habitants d'allà doncs marxessin.
1: Suposo que aquí a vegades, no?, la situació dels bombers veuen molt controlada, però sense tenir la informació i el coneixement genera potser un pànic a la població o una alerta a les autoritats locals que provoquen que es prenguin aquestes decisions.
2: Exacte. També és veritat que a vegades el coneixement local, no?, fa que hi hagi decisions que es prenguin d'una manera diferent. Però sí que és cert que darrerament, almenys jo ho estic percebent molt aquest estiu amb els incendis que hem tingut, és que sembla que això dels confinaments de la població serà una tònica amb tots els incendis a partir d'ara, perquè es garanteixen dues coses. Primer, que ningú pren mal marxant, i després que les vies de comunicació queden lliures perquè els serveis d'emergència es puguin moure amunt i avall.
1: De fet, en el cas de Sant Quirze Safaja de fa 10 dies, el motiu del confinament principalment era aquest, que a més a Sant Quirze Safaja, que hi ha poques vies de comunicació, diguéssim, per moure's amb facilitat, era que els mitjans es poguessin moure amb més facilitat.
2: Exacte, exacte. Són carreteres també

0: en molts casos estretes, un camió de bombers necessita espai per passar, i si n'hi ha dos, un que va cap a una banda i cap a l'altra, encara necessiten més d'espai. Si hi ha veïns que intenten fugir, doncs encara compliquen més tot plegat. Doncs nosaltres estem a punt de... Estem a la recta final d'aquest programa. Hem arrencat a 7:45 del vespre. Ara falten 10 minuts per les 9 de la nit. No sé si podem parlar amb la Caral, no, però podem parlar amb el Ton, que sí que té via oberta. Ton, no sé si tens algun testimoni, si tens alguna vivència o pots retratar-nos alguna cosa que estigui passant ara mateix a Sentmenat, que és on ets tu.
1: La veritat és que aquí hi ha successió de reunions, et diria. Hi ha cada grup de cada un està reunit amb ells mateixos, amb la gent de Protecció Civil, gent de bombers i de gent rurals. De fet, hi ha hagut una recuperació... Hi ha més gent que l'aquí abans. Jo també entenc que, com estàvem comentant amb els companys de Ràdio Caldes, que ja s'estan retirant els mitjans aeris. De fet, fa estona que no els veiem a passar per aquí sobre al centre de control de Sentmenat, i no, tinc la sensació que s'estan preparant aquestes reunions que comentàvem abans, 8:45, una reunió de cada un dels eixos tècnics que descriuen ells, i a partir de les 9 del vespre una atenció a les autoritats. Entenc que després algú donarà alguna explicació, una atenció als mitjans, però vaja, aquí calma. Jo crec que és una qüestió més tècnica, fins i tot, perquè veiem que arriben camions de bombers des d'algun altre lloc, i per qüestions tècniques també tenim el cotxe una mica a l'entrada del pàrquing aquest d'aquí, i hi havia un camió de bombers que estava a punt d'apartar-lo i al final no l'ha apartat. Però tinc la sensació que també en breu s'haurà de produir el relleu, no? Jo també pensava abans que, després d'un cap de setmana tan exigent com han tingut el cos de bombers aquest cap de setmana, amb l'activació de tots, d'aquest segon torn de bombers, tots els que estaven de guàrdia, que estaven activats per l'incendi de les Gavarres, el cansament també ha de començar a fer efecte, i els relleus també són importants. Aquí, com us deia abans, ens en parlava en Francesc Cadafalch, el regidor de l'Ajuntament, ja han hagut evacuats des de Guanta, però de moment aquí hi ha molta calma. Ens hem acostat a veure l'espai jove aquest on els hauran d'acollir. De moment sembla que, bueno, doncs que ja la gent encara no s'està... Suposo que hi ha l'esperança encara de poder tornar a dormir a casa. I veient com estem veient l'incendi ara mateix des d'aquí, jo crec que avui poder no aniran a dormir a casa. Però vaja, perquè té un contrast de fums. Ho estàvem comentant aquí fora d'antena abans, que de cop i volta rebia fort, ara el fum és molt més blanc. I l'important, com deia el Francesc Cadafalch abans, no hi ha vent, almenys aquí a l'arran del centre de Sentmenat no es nota l'aire. Suposo que això també és un fet important.
0: Molt bé, Ton, doncs moltíssimes gràcies per aquesta crònica, per ser els nostres ulls a Sentmenat. Nosaltres acomiadarem el programa ara a les 9 del vespre, però el reposarem un cop l'haguem acabat, i després deixarem connectada a 3CAT Info, l'antiga Catalunya Informació, a les zones d'Ona Codinenca, perquè així, si hi ha qualsevol canvi, doncs també podem entrar i alterar la nostra programació, i els oients del 107.2 de Sant Feliu i Rodalies, doncs, ens poden tenir l'última hora d'aquest incendi, doncs, que el tenim molt proper al nostre municipi. Anem ara fins a Caldes, on la Caral Campàs també està a punt de recollir els trastos. Caral, com estàs?
2: Hola, doncs, bé, ara ja a dins del cotxe, però us puc, amb la línia que deia el Ton, us puc confirmar que aquí tampoc no hi ha vent. I bé, aquesta columna de fum que cada cop, doncs, és bé, més blanca. I bé, també tenim aquí encara els veïns. Ho posem i veurem com va evolucionant, però també una mica seguint l'estructura, no?, que comentava el Ton, que veu, jo crec, que complicada la situació, i que no sigui una cosa de minuts que es resolgui.
0: Exacte. Ens espera, crec que... A nosaltres ens espera una nit llarga, però les persones que viuen més properes a aquestes zones i les que es dediquen a l'extinció dels incendis i la gestió de les emergències els espera encara una nit més llarga.
2: Sí, de fet, al llarg de tota l'estona que hem estat aquí, hem anat veient també bombers i ADFs i els veies allò amb cares ennegrides i cansades, però és això. No hem parat de passar tota l'estona de doncs, camions i cotxes de gent.
0: Mira, ara l'Ajuntament de Caldes ens fa arribar un missatge d'última hora que diu: l'Ajuntament agraeix totes les mostres de solidaritat expressades per la població envers les persones afectades per l'incendi declarat aquesta tarda a Sentmenat i que ha obligat a confinar l'urbanització del Farell i Sant Sebastià de Montmajor de Caldes i que impedeix tornar a casa a les persones habitants d'aquests nuclis de població. A hores d'ara, les necessitats de les persones que no poden accedir a casa seva estan cobertes. Si calgués activar alguna mena de recollida, des de l'Ajuntament s'informaria sobre com canalitzar-la. Per tant, que ningú comenci a fer cap recollida d'estris per a aquestes persones. També diuen que les persones afectades per aquest incendi, per tant, els residents tant a Sant Sebastià de Montmajor com a l'urbanització del Farell, es poden adreçar a la policia local, al telèfon que hem dit abans, que és el 938654141, és la policia local de Caldes de Montbui, o bé al pavelló de les Cremades. Ens demanen que fem difusió i si coneixeu algú que pel seu compte està iniciant una recollida de material perquè es pugui veure afectat per aquest incendi, feu-li saber això, que hi ha la Creu Roja, que hi ha diversos cossos i entitats que ja estan treballant perquè totes les necessitats estiguin cobertes i no cal iniciar cap recollida. Caral, no sé si això també us ho han dit aquí o si us heu trobat en alguna situació que us pugui fer pensar que s'estaven iniciant recollides.
2: Doncs la veritat és que no. L'alcalde no ens ha comentat quan fa uns minuts ja doncs, atès als mitjans de comunicació. Quan ha parlat amb els veïns i també hem estat una estona amb ell i no ho ha comentat en cap moment i aquí tampoc hem dit gestos o mostres en aquest sentit.
0: Segurament s'estan anticipant el que pogués passar i d'aquesta manera també doncs, deixen lliures els canals de comunicació per tot això que dèiem. Caral Campàs, moltíssimes gràcies per retornar a aquesta antena que ja ho saps que sempre és casa teva. Nosaltres estem a punt de tancar aquest programa. Gràcies per acostar-nos la darrera hora des de Caldes de Montbui, també des de Sentmenat. T'has fet un fart de voltar aquesta tarda. Una abraçada.
2: Un plaer. Moltíssimes gràcies.
0: Jordi Givert, també gràcies per deixar el Moianès i venir corrents a Sant Feliu per segon cop al dia.
3: A disposar, faré la C59 amb els ulls tancats, ja aviat.
0: I Pau Ibars, control tècnic, moltes gràcies.
4: Bona nit, un plaer, a veure com evoluciona la història. Ara repetim el programa i a veure si la nit és tranquil·la i millora la situació.
0: Agraïm també al Robert Garrigós, que ha estat el mando de la web i del minut a minut, que no desactivem i continuarà actiu a la web d'Ona Codinenca, i Tom Falqués i Núria Vila, que estan desplaçats a Sentmenat. Gràcies a tots els que ens heu seguit. Ens retrobem aviat.

0: Bon vespre, són 7:45. Avui teníem ganes de fer un informatiu especial Tour de França amb totes les reaccions de l'històric pas de la Ronda Francesa pels nostres municipis. Però engeguem ara mateix un informatiu especial amb l'última hora de l'incendi que des d'aquest migdia ha començat aquest migdia amb una zona agrícola de Sentmenat, ha avançat cap a Caldes i afecta bona part de la zona boscosa propera a Sant Feliu. Per ara, de manera descontrolada. Afecta Terme de Sentmenat i de Caldes de Montbui. Desenes d'efectius de bombers hi estan treballant i ara de seguida farem un repàs de com està tota aquesta situació. Deixarem el tema del Tour per propers informatius. Avui hem viscut la cara i la creu, hem passat de l'eufòria a aquesta preocupació i tot plegat us ho explicarem en un programa que arrenquem ara mateix en directe des de l'estudi 1 d'Ona Codinenca, on m'acompanya en Jordi Givert. Bona tarda, bon vespre, Jordi Givert.
1: Hola, bona tarda.
0: Segon cop que baixes a Sant Feliu avui
1: sí,
0: mateix.
1: Sí, perquè havia marxat després de la volta del Tour de França i tornem a ser aquí perquè ara amb més notícies més preocupants.
0: Saludem també el tècnic de so, Pau Ibars.
2: Bona tarda.
0: Bona tarda, ens seguirem a aquesta darrera hora des d'aquí. Si sou en algun dels punts afectats i ens voleu enviar la vostra informació, la vostra vivència, la vostra experiència, sapigueu que ho podeu fer per les vies habituals, el 93-866-3239, que és aquest telèfon d'Ona Codinenca. També ens podeu contactar a través de les xarxes socials i a través del web www.onacodinenca.cat. També tenim sobre el terreny la Caral Campàs, que és a Caldes de Montbui, i el Tom Falqués, que és a Sentmenat. A les xarxes i al web hi tenim en Robert Garrigós i tots nosaltres serem els que us explicarem doncs, per on passa aquest foc doncs, que vivim amb preocupació i amb aquesta calma tensa que dèiem des de Sant Feliu de Codines. Quants efectius hi tenim sobre
1: doncs,
0: terreny,
1: mira,
0: Jordi?
1: Doncs ara hi ha uns 120 efectius treballant a la zona, 56 vehicles terrestres, 12 mitjans aèrics entre helicòpters i avions, així com la unitat de comandament mitjana. Els agents rurals calculen que a 6:45 de la tarda ja s'han cremat 35 hectàrees. A les 4 de la tarda aquesta dada era de només 10, Gemma.
0: Remuntem-nos a l'inici d'aquest foc, com dèiem, ja estan treballant desenes d'efectius dels bombers. Ha generat una columna de fum molt visible des de molts punts de Sant Feliu, Caldes i municipis de les Rodalies. Ens comentaven també fa una estona que fins i tot plovia cendra a Castellterçol. El foc ha començat poc després de les 2 del migdia. El 112 ha rebut la primera trucada a les 2:21 del migdia, ha començat en un camp i ha cremat amb intensitat ascendent al nord del polígon Mas d'Encisa, a Sentmenat, on la massa ja era forestal. A hores d'ara, com dèiem, hi segueixen treballant, es prioritzava aquest flanc esquerre i hi ha diversos focus secundaris. En un primer moment, també, les informacions de bombers apuntaven que després de cremar un camp de conreu, agafat el vessant sud d'aquest turó, on ha anat cremant, pujant per aquesta vegetació forestal, els bombers, com dèiem fa un moment, prioritzaven aquest flanc esquerre de l'incendi i les mateixes fonts indicaven que el foc havia arribat a carenar un primer turó de la zona d'aquest flanc i treballen també els GRAF, que és una unitat de bombers especialitzada en focs forestals. I a les 4 de la tarda, tu deies ja aquestes dades, les autoritats què demanen? Sobretot?
1: Les autoritats el que demanen ara és que ningú s'acosti a la zona per deixar treballar els cossos de seguretat, una crida que també han repetit els diferents ajuntaments de l'Eix 59, que la gent estalviï el màxim possible tots els desplaçaments perquè els serveis d'emergència puguin actuar amb comoditat.
0: A la darrera compareixença, els bombers no amagaven la seva preocupació per com pugui avançar aquest foc i pel fet també que pugui afectar algunes cases del barri del Farell. Si us sembla, escoltem de seguida a David Borrell, que és el màxim responsable dels bombers de la Generalitat, i també la consellera d'Interior, Núria Parlon, que compareixien fa molt poca estona des de Bellaterra, on ja ha situat el centre de comandament d'aquest incendi.
3: Sí, dels incendis que tenim, el que més ens preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, sobretot perquè l'impacte és sobre població. Amb urbanitzacions, concretament tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, molta diguéssim, massa forestal entre la urbanització. Per tant, aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sentmenat, doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem. Tot són agents rurals qui està darrere, i encara no hem pogut, diguéssim, arribar a aquest nivell, diguéssim, de detall. Suposo que ells ja han començat a treballar, però ara sobretot el que estem és en protegir la població, i després doncs en poder fer front a aquests incendis, que, com us deia, els tres prioritzem el flanc dret i tenim clar, diguéssim, quina és l'estratègia de contenció, i amb això estem.
2: I en el cas del de Sentmenat, ja ha arribat aquesta urbanització que comentaves, o és el que
3: us... No ha arribat, però és un incendi que el que se'ns fa molt difícil de protegir les cases, se'ns fa impossible de protegir les cases, és a dir, és una urbanització que estan les cases disseminades, algunes des de construcció de fusta, està literalment dins el bosc, això fa impossible, diguéssim, la protecció dels béns, i el que hem fixat és la protecció absoluta de les persones, i per tant tenim establert un sector funcional de protecció a les persones amb vehicles de bombers i un comandament amb la missió d'agrupar-los tots en un lloc segur, i els protegirem. Però el que són, diguéssim, les cases, si impacta amb severitat, doncs haurem de una vegada hagi impactat l'incendi, doncs haurem d'anar a fer extinció de les cases.
2: Vale, i no us plantegeu que els allotja, o sigui, ara mateix.
3: No, i a més a més, és una possibilitat que quan ha succeït l'incendi hem posat a sobre la taula. Sempre hem dit que quan es fa l'evacuació d'una urbanització ha de ser sobretot amb temps i forma segurs. Justament la carretera, l'única carretera, diguéssim, que dona la urbanització, anava en la mateixa direcció amb què venia l'incendi. Al principi semblava que podia, tal com avançava, doncs, les primeres isòcrones de propagació de l'incendi, semblava doncs que podríem tenir temps, que estàvem parlant d'unes 4 hores. En el moment que s'ha accelerat, de seguida hem vist que podíem estar parlant de molt menys temps, d'un temps aproximadament de 90 minuts, insuficient clarament diguéssim, exposar a la població amb aquesta vulnerabilitat que significaria, doncs, atrevar-se a l'incendi. Això ja ho hem explicat aquests dies, de que en cap cas s'ha de fer sempre amb temps, i que l'única opció que teníem en aquest cas era aquesta, que és el que hem fet. Sobretot a garantir, doncs, que els protegim amb unitats de bombers.
4: Ens preocupen, especialment ens preocupa l'incendi de Sentmenat. Com bé sàvem, hem fet diferents ordres de confinament a urbanitzacions que afecten al propi municipi de Sentmenat, també al municipi de Caldes de Montbui i també al municipi de Castellà del Vallès. Llavors hem fet unes ordres de confinament, que és l'eina amb la qual Bombers treballa per protegir la població, i llavors es demana que les persones es confinin a les cases, doncs, per evitar danys i riscos sobre les persones. Això pel que fa referència a l'incendi de Sentmenat, que està actiu i ens està donant molta feina. Estem treballant amb un total d'una dotació de 200 bombers, aproximadament, i un total de 12 vehicles aeris. És un incendi que ara mateix estem treballant sobre 30-40 hectàrees i que té un potencial que supera les 2.000. Ens toca tornar a demanar molta prudència al conjunt de la població. Són moments extremadament complicats pels servidors públics i les servidores públiques que estan en les tasques d'extinció, també pels alcaldes i les alcaldesses. Hem anat mantenint amb ells un contacte, o bé directament nosaltres, tant la directora com jo mateixa, com són diferents municipis, també ho estem fent, doncs, aquests contactes a través dels directors dels serveis territorials d'interior, i sobretot, doncs, tranquil·litat, calma i confiança en els servidors públics dels equips de bombers, Protecció Civil activant totes les alertes, i ja us anirem informant al llarg de la tarda.
0: Doncs aquestes eren declaracions de la consellera Núria Parlon, i prèviament hem sentit a l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, des del complex central dels bombers a Bellaterra, sobre la simultaneïtat d'incendis a Catalunya, perquè, tal com apuntaven ells, aquest de Sentmenat els preocupa especialment, però no és l'únic incendi que ara mateix hi ha a Catalunya. Agents Rurals fa un moment acaba d'informar que les hectàrees afectades ja són 60, i, tal com deia la consellera, aquest incendi de Sentmenat té un potencial que supera les 2.000 hectàrees, com sentíem ara mateix.
1: El foc es troba ara a uns 7 quilòmetres de Gallifa, a 6:45 de la tarda. Mateu Comalrena, de Sobregrau, alcalde de Gallifa, expressava així als micròfons d'Ona Codinenca la situació. Estem amb l'alcalde de Gallifa, el Mateu Comalrena, de Sobregrau. Veiem que el foc en aquests moments està acostant-se al poble. Mateu, com ho esteu veient des de Gallifa?
5: Bueno, a veure, en principi és una situació, diguem, relativament continguda. No, està, el foc encara està en el vessant sud de la muntanya del Farell. En tots aquells serrats i turons dels que més coneixen Caldes, la Torre Roja, el Pascol, la Pedrera del Farell i tal, i de moment encara no ha travessat la muntanya del Farell. Té una superfície relativament petita i hi ha una certa contenció, a veure si aconseguim que no passi la carena. Bàsicament perquè en el vessant nord de la carena, que és tota la vall de Sant Sebastià i una part de la zona de les Alies, i tot aquest àmbit és una zona bastant inaccessible i que llavors ja complicaria les tasques d'extinció. El vent sembla que l'està empenyent direcció cap al càmping del Pascol, és a dir, va lliscant per la cara sud de la muntanya del Farell. Hi ha moments de més i menys intensitat, però dintre de tot hi ha una calma tensa. La delegació del govern doncs s'han anat posant en contacte i bàsicament no s'han dictat ordres d'evacuació encara i els consells habituals, és a dir, portes i finestres tancades, persianes abaixades, retirar el que és el mobiliari dels jardins de la part més propera de les cases i no gaire res més. I estar a l'aguait del que puguin dir els mitjans de comunicació com vosaltres i les xarxes socials més o menys oficials, evitar que creixi pànics i bulos. Uh-huh. En aquests moments el foc deu estar encara a 7 o 8 quilòmetres, per tant, bueno, calma continguda.
0: Mateu, alcalde, us heu preparat d'alguna manera, Gallifa? És a dir, què és el que esteu fent com a poble ara mateix?
5: Bé, la primera part que s'ha fet és avisar tots els que viuen en masies que estiguin a punt per si s'hagués d'evacuar. De moment no s'ha dictat cap ordre d'evacuació. Com a molt s'han dictat algunes en el Farell i a Sant Sebastià de Montmajor de confinament, però no se n'han dictat d'evacuació, però que estiguin a punt. I la població del que és el nucli de Gallifa se l'ha posat en avís de la situació. En algun cas de gent més gran o més delicada, doncs sí que han preferit tornar cap a les seves poblacions habituals, però de moment hi ha una calma continguda.
1: Clar, perquè ara mateix quanta gent hi ha a Gallifa? És un d'aquests pobles que en juliol, l'estiu, augmenta la població i hi ha molta gent aquests dies per Gallifa?
5: No hem arribat al pic de l'estiuetge. Vull dir, en aquests moments jo suposo que devem ser uns 150, una cosa així, una xifra relativament reduïda. Uh-huh. I jo crec que no hi ha més gent que això. S'ha anat avisant sobretot a la gent més vulnerable i en principi calma.
0: Doncs moltes gràcies, alcalde. Seguim en contacte per acostar si hi ha alguna última hora. També té via lliure per trucar-nos si hi ha algun canvi que ens vulgui traslladar.
5: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies.
0: Gràcies. Era Mateu Comalrena, de Sobregrau, alcalde de Gallifa, una persona que coneix també el territori pam a pam, i el que ens deia era això, que el foc afecta el vessant sud de la muntanya del Farell, la zona de la Torre Roja, la Pedrera, i que de moment encara no ha travessat la muntanya. Segons ell deia, afecta una superfície relativament petita i expressava aquesta calma continguda. Diu que ho viuen amb expectació perquè no passi la carena, perquè si creua que passaven Sebastià de Montmajor i les Alies, la zona sí que és més inaccessible. Pel que deia, sembla que el vent l'empeny cap al càmping per la cara sud i que des de Gallifa doncs, hi ha moments que el veuen amb més i amb menys intensitat. També deia que a Gallifa no s'han fet desallotjaments, però sí que s'han fet confinaments. Cap on anem ara, Jordi?
1: Doncs anirem cap a Sentmenat per parlar amb el Ton, que el tenim allà esperant, veient com avancen les flames i quina és la situació al municipi vallesà. Ton, et tenim amb nosaltres?
6: Aquí estem al peu del castell de Sentmenat, veient com està evolucionant l'incendi que ha començat fa una estona, aquí, fa unes hores, aquí a Sentmenat. El que us puc dir des d'aquí és que la sensació és que el tros que ha afectat el bosc de Can Fruitós, que seria el bosc on ha començat l'incendi, ha cremat molt ràpid. Hi ha una llengua no gaire ampla de zona cremada. El que sí que sembla que un cop ha travessat la carena del bosc de Can Fruitós ha començat a agafar més força, i ara venint cap aquí veiem que l'afectació ja estava sobre la zona del Farell i amb alguna represa que ens sorprenia, perquè una represa que era llarga a distància, ben bé, no m'atreviria a dir la distància, però de carena a carena, pràcticament a dalt de tota de la muntanya del Farell, es veia una columna de fum deslligada de la resta de tot plegat. Però aquí al peu del castell, de moment, en calma xitxa, diguéssim, diguem. Des d'aquí a la nostra posició, evidentment ja no es veuen flames perquè estan a l'altre costat de la carena. La sensació, i sentia com ho comentava l'alcalde de Gallifa, que el foc sembla que vagi i vingui una mica, la sensació aquesta ara sembla que va menys, ara sembla que va més, i venint aquí, jo crec que des de deu fer un quart d'hora i minuts que som aquí, i l'hem tingut tres o quatre sensacions diferents ja, no?, de com estava evolucionant. Des d'aquí el que veiem són un parell de camions de bombers que estan als prats, just on ha començat a l'incendi, uns quants curiosos aquí en el punt del castell de Sentmenat, que és on hi ha els Mossos d'Esquadra tallant el pas cap a la zona de l'incendi.
1: Clar, Ton, es parlava, no, de que l'origen podria ser una maquinària agrícola que estava treballant en aquell moment. No sé si t'han explicat alguna cosa des d'aquí Sentmenat.
6: No, els Mossos no volen dir res. La patrulla que està aquí, els he preguntat, no m'han volgut dir res, i els veïns aquí corren versions de tota mena. Jo el que et puc dir és que sí que sembla evident que ha començat a l'alçada dels camps, perquè es veuen els camps sucarrimats, i a partir d'aquí jo crec que a mica en mica ho anirem sabent. Personalment, vull dir, tinc la meva família que viu molt a prop de l'inici de l'incendi, i de seguida el primer que m'han dit és que de seguida el que han vist era fum i foc, en lloc de ja veure com havia començat. Però bueno, la situació aquí és tranquil·la, i el que sí que hi ha és un pas constant de mitjans de bombers. Ràpidament hem comptat un parell d'aves i han almenys dos o tres helicòpters també que estan fent feina per acabar de parar aquest tros d'aquí, perquè la cua no se'ls escapi de les mans.
1: La situació, Ton, és el que comentava l'alcalde de Gallifa, de calma continguda, situació, tensió continguda de moment aquí també.
6: Sí, jo he passat un moment per l'Ajuntament. L'Ajuntament no s'hi veia massa vida. Hi havia a la plaça de Sentmenat, hi havia uns quanta gent fent el vermut tranquil·lament. Vull dir que no semblava massa preocupats. No hi havia allò, la situació que ens podria imaginar quan l'incendi t'afecta el poble, o et pot afectar el poble, d'acumulació de voluntaris, per exemple, allò que passa moltes vegades, no?, a Sant Feliu. Ho hem vist altres vegades. Si més no, sense anar més lluny, avui tots pensem en l'incendi del 2003 de Sant Llorenç i tot plegat, perquè va tenir una tipologia semblant. També sentia l'alcalde que deia que parlava que si el foc arribava a Carenar, cap a Sant Sebastià i tot plegat, la cosa que es podria complicar molt, i la veritat és que crec que tothom s'ha bolcat amb això perquè això no passés, no? I la situació aquesta de simultaneïtat ha fet que la gent es posés més nerviosa. De fet, aquí la calma és total. Vull dir, sí que el bosc fumeja, però ja et dic, no m'atreviria a dir, bueno, sí, m'atreveixo, va, som-hi, una llengua que deu fer, no sé, potser uns 200 o 300 metres de com a molt, 200 metres potser d'ample, que ha pujat cap al foc. Des del punt d'inici es veu molt clar el con d'obertura de l'incendi, i res, poca cosa més, perquè el foc ja està, ha superat la carena. Mira, ara mateix està fent una revifada aquí a mà esquerra, es veu com una altra columna, ha cremat malament. Jo crec que això anirà fent fumaredes d'aquestes sovint, però vaja, aquí almenys en el tros que afecta Sentmenat la cosa està controlada. Controlada a nivell
1: de proximitat a la població, no, no, no. I
6: exacte,
1: tot
6: Exacte, exacte, exacte, perquè de seguida el foc ha tirat amunt. Vull dir, no hi ha hagut massa, aquí en aquest tros no hi ha hagut massa perill per cases, per zones habitades, sinó que el foc ha tirat de seguida muntanya de
1: Campotes. Això és el que els bombers diuen un foc topogràfic, que és que va seguint el relleu de la carena cap amunt, si no hi ha condicions climatològiques de vent que el faci anar cap a una altra banda, no? Va seguint el curs cap amunt de la carena.
0: Com el que vam viure a Sant Quirze fa pocs dies.
1: Per això ho he sapigut perquè estava veient
6: les fotografies, estava recordant les vostres fotografies de l'incendi de Sant Quirze i té la mateixa perspectiva. Allà pujava encara més com pel dors de la muntanya per la carena, uh-huh. I aquí ha agafat i ha tirat amunt i no ha buscat la carena per pujar, ha pujat com pla i ha arribat a dalt i suposo que quan ha agafat força baixant per l'altre costat amb els vents de qüestió, doncs ha agafat més intensitat. Mm-hmm.
1: Clar, la carena també és molt més gran que la que es va iniciar el foc a Sant Quirze, no? I també ja ho parlàvem ara de les hectàrees cremades, perquè seguint aquesta pendent ja són 60 hectàrees allà a Sant Quirze, del lloc on s'origina fins al cap damunt, que és on el van parar, eren 16 hectàrees.
0: Exacte. Doncs,
6: també diré que quan hem sentit les valoracions dels agents rurals parlant de 60 hectàrees, m'ha semblat sorprenent, perquè de la manera que pipava, parlant amb plata i parlant amb casolà, semblava que portava molta mala llet. I no sé si és que el fet d'haver de fer carena avall ha costat una mica més, perquè de seguida ha arrencat i des d'aquí que podem veure tota la pluma de fum que marxa cap a sobre Sant Feliu i se'n va cap al Montseny així i comença a girar, suposo, per l'efecte del vent. Es veu que ha cremat estona i que ha cremat fort. Però vaja, millor que siguin poques hectàrees i que no hagi sigut res.
0: Deixa'm tallar-te amb una última hora, perquè també hi ha bones notícies. Els bombers acaben de comunicar ara mateix, quan són 3/4 de... Bueno, falten 10 minuts per les 8 del vespre, que l'incendi d'Artesa de Segre està estabilitzat. Un dels fets que preocupa especialment avui és aquesta simultaneïtat d'incendis a Catalunya, el del Carme a l'Anoia i el de Sentmenat, Vallès Occidental, que és el que limita a nosaltres, són ara mateix els que preocupen més. N'hi ha d'altres actius, però tenim aquesta bona notícia que aquest d'Artesa de Segre ja està estabilitzat.
1: Recordar també que al portal web d'Ona Codinenca hi ha el minut a minut que anem actualitzant l'evolució d'aquest incendi de Sentmenat i també hi ha les imatges de la càmera del balcó del Vallès, en dieu, d'això,
0: sí,
1: Gemma,
0: sí.
1: I que es veuen, no, la fumera que està deixant des de Sant Feliu de Codines aquest incendi.
0: Ton, et sembla bé si tornem amb tu d'aquí una estoneta?
6: Sí, com vulgueu, a disposició.
0: Doncs de seguida tornem. Dir també que l'Ajuntament de Caldes ens acaba de fer arribar una última informació de servei en la qual aconsellen evitar autoevacuacions i atendre sobretot la crida de confinament al veïnat del Farell. L'Ajuntament ha habilitat el pavelló municipal de les Cremades com a centre d'acollida de persones allotjades al càmping i també per qui no pugui accedir a casa seva, pels veïns del Farell que eren fora de casa i per tant no poden tornar al seu barri. Recorden que el telèfon de la policia local per qui tingui alguna emergència o alguna necessitat és el 938654141 i diuen, recorden que l'Ajuntament està treballant amb col·laboració de Protecció Civil i de Creu Roja, però insisteixen sobretot amb aquesta crida, d'evitar autoevacuacions i atendre la crida del confinament del barri del Farell. I a Sant Feliu, municipi veí, Jordi Givert, quina és la situació?
1: Doncs de moment s'ha activat el CECOPAL, que és el centre de control d'emergència a la sala de plens de l'Ajuntament. Es tracta, però, d'una activació preventiva. Ens ho explicava l'alcalde, Pol Cabotí. Són declaracions de 6:45 de la tarda.
7: Des de Sant Feliu de Codines estem fent el seguiment de l'incendi originat a Sentmenat i que afecta sobretot la zona del Farell. Hem constituït el CECOPAL en alerta de moment per estar pendents de fer aquest seguiment i activat amb policia local, ADF i voluntaris forestals. De moment un dispositiu preventiu. Ara mateix la situació de l'incendi és que continua actiu. Hi han treballant 56 mitjans terrestres de bombers més 12 mitjans aeris i, com deia, doncs està encara actiu, afectant sobretot i amb l'escalada pujant cap al turó de Farell. S'han confinat diverses urbanitzacions i nuclis de població, de moment lluny de Sant Feliu, sí, de moment un missatge de tranquil·litat, que en cas que acabi afectant a Sant Feliu, això passarà d'aquí força hores, està lluny encara, per tant, de moment no hi ha ni restriccions ni cap tipus d'instrucció per Sant Feliu. El que sí que demanem, sobretot, és evitar la mobilitat fins a la zona de l'incendi, evitar, doncs, per exemple, el camí de les Alies, que allà amb voluntaris forestals doncs, també ens estan donant suport per fer aquesta tasca informativa cap a la població i evitar doncs, desplaçar-se cap a les zones de l'incendi. Amb ADF del Pinyó també estan donant suport a l'ADF de la zona. Ara mateix doncs, a la Font dels Enamorats, donant suport logístic a tot el dispositiu. I nosaltres, des de l'Ajuntament, també estem fent una tasca preventiva contactar amb totes les cases i masies aïllades de la zona, sobretot de Solanes i del Camí de les Àlies, doncs, per verificar i tenir-los localitzats, perquè en cas doncs, que haguem doncs, de donar qualsevol instrucció, doncs, ja està en contacte permanent. Finalment, demanar a la població doncs, que segueixi els canals oficials, que des dels canals oficials s'informarà en tot moment de tot, i si hi ha algun tipus doncs, de confinament o d'indicació doncs, per la població, doncs ho faríem per saber per aquí. Agrair un cop més doncs, la tasca dels serveis d'extinció, la tasca també dels voluntaris, que ja estan activats per si en qualsevol moment calgués fer algun tipus d'actuació o algun tipus de suport logístic, com ja estan fent, doncs poder-ho fer amb el màxim de persones possibles.
1: En aquests moments no hi ha cap mesura de restricció que afecti Sant Feliu, com recordava l'alcalde Pol Cabotí. L'Ajuntament està en contacte permanent amb els cossos de seguretat i els serveis d'emergència, tant amb bombers com Mossos d'Esquadra, també amb ADFs i voluntaris forestals, per fer un seguiment de l'evolució de l'incendi. Es demana, això sí, a la ciutadania que no s'acosti a la zona de l'incendi per no dificultar les tasques dels serveis d'emergència. L'Ajuntament informarà puntualment de qualsevol novetat a través dels canals municipals i d'una codinenca que està fent aquest seguiment especial de l'evolució de l'incendi, Gemma.
0: Doncs sí, insistim molt en aquests consells que tots els canals de tots els ajuntaments no paren de repetir, que és sobretot no acostar-se a la zona de l'incendi.
1: No només això, ja que no surtin, o sigui, que si no és estrictament necessari que no es desplaci la gent pels carrers per facilitar desplaçaments dels serveis d'emergència amunt i avall.
0: Sí, estem pendents també d'anar de seguida a Caldes de Montbui, a la zona del càmping del Pasqualet, que és en aquest cas sí que el càmping s'ha desallotjat, ho explicaven ells mateixos a les xarxes socials, s'han desallotjat, com qui diu, gairebé per pròpia voluntat, perquè després de parlar amb Mossos d'Esquadra i amb policia local han cregut que era el més convenient. Així ho expressaven ells mateixos a les xarxes socials, deien: per indicació dels Mossos d'Esquadra i la policia local i a causa de l'incendi actiu a Sant Manat, s'ha procedit a l'evacuació preventiva del càmping. Totes les persones allotjades han de seguir les indicacions dels mapes del pla d'evacuació disponibles a les instal·lacions i fer cas en tot moment de les instruccions dels treballadors i dels responsables de seguretat. Un cop evacuades, les persones allotjades hauran de romandre fora del càmping fins a nou avís. I se'ls recomanava dirigir-se al nucli urbà o a zones segures allunyades de l'àrea afectada. Ara sabem que s'ha habilitat aquesta zona esportiva de les cremades per acollir doncs, totes aquestes persones que eren al càmping del Pasqualet, deduïm, i ara aquí m'estic tirant de la moto, però segurament els dos fets més noticiables del dia s'han ajuntat en aquest càmping, perquè és probable que persones de l'estranger que han vingut expressament per viure el pas del Tour de França per la nostra zona estiguessin també allotjades en aquest càmping.
1: Podria ser el que podem fer. La Caral Campàs ha pogut parlar amb el gerent del càmping, el Sergi Quiñones. Recuperem-ho, és de fa una estona.
8: Bé, bueno, al migdia ha començat el foc i tot i no tenir cap avís de policia, bombers o Mossos en aquell moment, perquè era de Sant Manat i estava una mica més lluny o no era tan perillós, nosaltres hem decidit donar inici al pla d'emergència i evacuació, en aquest cas, I bueno, ens ha agafat al migdia on teníem el restaurant funcionant, amb clients dinant, a la piscina també oberta, clients de pas, que són estrangers de fora, o també fins i tot doncs, els clients de temporada que estan fent la temporada d'estiu. Nosaltres, seguint el pla d'evacuació, el que hem fet ha sigut primer doncs, obrir totes les vies tant d'entrada com de sortida del càmping, posar una persona responsable a cada lloc i anar avisant parcel·la per parcel·la, bungalows, mobile homes, que tant persones com animals doncs, tenien que anar sortint ordenadament, amb calma. Aquests 20-25...
9: De quantes persones estaríem parlant, més
8: estaríem parlant d'unes 300-350 persones, val? On bueno, han anat sortint, per sort, ordenadament, perquè ens hem anticipat aquests 20 minutets que hem guanyat de marge per treballar tranquils i bueno, jo crec que ha sigut una bona decisió. I res, estem ara mateix les quatre persones restants. Des de l'oficina estem treballant enviant als clients de temporada pues, una mica pues, tota l'evolució del foc i tenim unes persones que són clients de pas que estan aquí al centre de Caldes esperant veure si poden venir a fer nit aquí o si s'ha habilitat aquest espai per part de l'Ajuntament i la policia local per tal de poder passar nit al poble en un pavelló. I és això, en el moment estem a l'espera.
0: Doncs això és el que explicava Sergi Quiñones, gerent del càmping El Pasqualet de Caldes de Montbui, que és aquest càmping que es troba al principi de la carretera del Farell, a tocar del Remei. Quines zones estan confinades? Doncs Protecció Civil ha enviat aquest SLR per demanar el confinament de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats. En el cas de Caldes són el Farell i el nucli de Sant Sebastià de Montmajor, però també hi ha altres punts, tant de Castellar del Vallès com de Sentmenat. Són Can Guri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó i també Can Vinyals, Jordi.
1: Per altra banda, s'ha desallotjat el Club Natació Caldes a la zona esportiva de les Cremades, en aquest cas per facilitar els treballs dels bombers, sobretot dels mitjans aeris, i ara també s'ha habilitat, com explicàvem, el pavelló de les Cremades per allotjar aquests, anava a dir residents, però no, aquests visitants que estaven al càmping del Pasqualet i també les persones que no poden tornar a casa a les urbanitzacions de Caldes, a la urbanització del Farell, que no puguin tornar fins a la seva casa, es puguin estar en aquest pavelló municipal.
0: De fet, del nucli de Caldes al barri del Farell hi ha uns 7 quilòmetres aproximadament, per la gent que es pregunti. És molt a la vora de Caldes, al Farell? Doncs relativament a la vora. I Sant Sebastià de Montmajor crec que ja en són 10 o 11 de quilòmetres. És bastant allunyat
1: sí,
0: del
1: que
0: nucli.
1: Som del Moianès, que potser ens estan escoltant, no? que aquestes distàncies no les tenim tan calculades.
0: Clar, en canvi, Sant Sebastià de Montmajor, de Gallifa, és bastant proper. Hi ha tot aquest corredor que és Sant Sebastià, Gallifa, Sant Llorenç, Gallifa Granera també, no? És el que ens recordava abans
1: sí,
0: el Ton amb la conversa anterior.
1: D'un cop a Gallifa, no? Granera no queda tan lluny en línia recta.
0: Exacte.
10: I comentar que aquesta alerta també, ho hem dit també per xarxes, s'ha rebut a Sant Feliu de Codines, al municipi, però al final és difícil filtrar tant amb les antenes, però que ja ho hem dit a les nostres xarxes que no afecta en cap cas al municipi de Sant Feliu.
0: Ben recordat, Pau, perquè sí, hi ha hagut un moment d'ai al cor quan ha sonat l'alerta a Sant Feliu, però sí, Sant Feliu, de moment no hi ha aquest ordre de confinament. Dèiem que estem a punt de tenir a la Caral.
11: Aeri,
0: endavant.
11: 90 vehicles entre 200 bombers treballant a terreny, això sumat, a més també hi ha tots els dispositius de l'ADF, de Protecció Civil, de Mossos i de Policia Local, per intentar, sobretot, doncs, minimitzar l'avent abans d'aquest cop, que ara és actiu, però que està intentant plantejar perquè no anem a l'urbanització del Farell, que és de la muntanya.
0: És Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, atenent els mitjans de comunicació a la sortida del càmping al Pasqualet.
11: És a dir, que el cos s'ha originat per l'altre dia, però la setmana passada ha anat avançant bastant ràpid per la inclinació.
0: El sentim amb força dificultats. Mirem de recuperar aquestes paraules d'Isidre Pineda aviat.
12: d'emergències faran el possible per intentar evitar que el foc arribi a la zona poblada del barri del Farell.
13: En aquest sentit, fa uns instants et veiem parlant amb els veïns. Expliqui'ns una mica com ho estan vivint ells.
12: Doncs amb molta preocupació, molta gent que hi ha aquí, són veïns de dalt del barri del Farell i haig de recordar que s'ha enviat una alerta des de Protecció Civil per confinar justament els veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor. Molt important de que es quedin justament a casa, que no facin cap autoevacuació i que segueixin les indicacions de Protecció Civil i de Bombers en tot moment i sobretot els canals oficials. Ara hem parlat amb ells, evidentment, doncs estan molt preocupats perquè molts poden tenir fins i tot familiars i doncs comparteixo aquesta preocupació. El que passa que també els he intentat explicar que el que he vist al centre de control és que hi ha molts efectius d'emergències treballant ara mateix per minimitzar l'avenç del foc.
13: L'ordre, per tant, és de confinament. A quants veïns o a quants habitatges estaria afectant, més o menys? De quan
12: a tot el barri del Farell, també a Sant Sebastià de Montmajor. Al Farell hi viuen unes 300 persones, aproximadament, una miqueta més de 300 persones. Comptant també Sant Sebastià de Montmajor, són les que ara mateix es troben confinades, diguem-ne, els que els afecta aquest confinament.
13: En aquest sentit, des de l'Ajuntament heu habilitat també el pavelló d'escremades, oi?
12: Exacte, el pavelló de bàsquet d'aquí de Caldes, on s'ha habilitat un espai des de l'Ajuntament perquè aquells veïns i veïnes que no puguin tornar a casa seva o que ara mateix, o que estiguessin, per exemple, aquí al càmping del Pasqualet, que també ha estat evacuat, doncs hem habilitat aquest espai per poder estar-hi mentre duri l'incendi.
13: Com encaren aquestes pròximes hores vostès?
12: Les encara amb confiança de que els serveis d'emergència estan fent tot el possible i, evidentment, també amb preocupació, perquè això doncs és un rotllo.
13: Moltes gràcies, alcalde. Deixem que acabi d'atendre els mitjans i els veïns.
12: Gràcies.
0: Doncs aquestes eren les paraules d'Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, fetes ben bé des del costat del càmping al Pasqualet, on també tenim la nostra companya, la Caral Campàs. No estem en disposició, de parlar amb la Caral ara mateix? No la tenim. De seguida intentarem parlar amb ella perquè també ens aporti el seu punt de vista sobre el terreny. El que feia la Caral abans era parlar també amb famílies que havien sortit del barri del Farell.
1: Ara explicava que era una cosa que no s'havia de fer, que és l'avís que llançaven tant de l'Ajuntament de Caldes com els serveis d'emergència. Podem escoltar, però, una conversa de la Caral Campàs que parlava amb una família que ha marxat de la urbanització del Farell.
14: Bueno, jo estava a casa de la meva parella, dels meus sogres, sola, perquè ells no estaven, i el foc es veia molt lluny. M'estan dient que era Sant Manat i de cop i volta ja ha començat com a haver-hi molt, molt de foc i molt, o sigui, estaven ja més a prop i ells m'han dit nosaltres t'anem a buscar i marxem d'aquí perquè a un de la casa de més amunt, que és de fusta, li estan dient que sortís d'allà perquè, clar, això crema ràpid. I llavors ja m'han vingut a buscar, he agafat el que he pogut, uns papers, la gossa i hem marxat. Però no els Mossos quan hem passat ens deien que no podíem baixar, que ens quedéssim a casa i nosaltres no volíem quedar-nos a casa. I després ja els bombers i això ens han dit que sí que podíem marxar.
15: És a dir, ara entenc que han desallotjat l'urbanització.
14: No. O sigui, hem baixat nosaltres perquè volíem baixar, però a la urbanització no li han dit res encara. O sigui, hi ha gent encara amunt.
0: Aquest exemple és precisament el que l'Ajuntament estava demanant que no es fes, que és que no es marxi de l'urbanització perquè precisament de quan decreten el confinament és perquè creuen que és més segur estar dins de casa que sortir al carrer.
1: Exacte. Et poses en perill si surts de casa en una situació com aquesta.
0: Ara sí que tenim a la Caral Campàs en línia. Caral,
16: sí,
0: sentia... Ja,
16: et deixo amb l'Isidre, que en breu començarà, estan pendents de fer un directe, però et deixo amb l'Isidre Pineda.
0: Vale, després et recuperem a tu quan estiguis, Caral, que també volem saber com estàs veient i vivint aquesta situació. Alcalde.
16: Bé, de moment encara, perdó, és que estem molts mitjans aquí intentant coordinar diferents directes i encara no pots començar a dir-nos l'última actualització, que ha parlat amb el amb el Departament d'Interior i té l'actualització a última hora.
0: No hi ha cap problema, Caral. Si vols, avancem, ens expliques tu com ho veus. Entenem que aquestes situacions a vegades són confuses perquè són molts mitjans alhora i l'última hora és absolutament canviant. Sentíem aquest tall de veu que gravaves abans, se sentien helicòpters de fons. No sé quina és la situació ara mateix, on ets tu.
16: Ara mateix tenim diferents ADFs que estan aquí al davant del parc, al càmping del Pasqualet. S'estan mobilitzant, jo diria que per tornar a pujar. Tenim un tractor que pujarà ara. I bé, la situació, jo diria que és una mica de calma tensa. L'alcalde també ha atès els veïns que estan aquí abans de parlar amb nosaltres. I mira, ara jo crec que ja comença a fer les declaracions.
17: Minimitzar els efectes d'aquest incendi, per intentar contenir-lo. És a dir, que l'incendi s'ha originat per la muntanya del Farell, on hi viu unes 300 persones del Farell, exactament, que són les que han estat confinades juntament a una petita pedania, que és de la Santa Maria de Cantó, i altres barris també del terme municipal de Sant Manat, el càmping del Pasqualet, sí que ha pogut.
18: Del terme municipal de Sant Manat. El càmping del Pasqualet sí que ha pogut ser evacuat, però enviem aquest missatge, sobretot als veïns, com s'ha fet ja amb les alertes de protecció civil, de que es quedin a casa seguint les indicacions de bombers. Ara mateix puc dir que hi ha treballant 6 dispositius aeris, 70 vehicles i 200 persones, que són només bombers, sumats a tots els efectius de protecció civil, ADF, policia local i Mossos d'Esquadra per intentar contenir l'incendi.
19: Quina és l'evolució del foc? Quina és l'última hora? Ara mateix, en quina situació ens trobem?
18: El foc ha escalat molt ràpid per un tema dependent i el primer quilòmetre l'ha fet relativament ràpid, però en el moment que s'han habilitat tots aquests dispositius que explicava, doncs el foc ha quedat al voltant d'un quilòmetre de la trama més urbana, de la trama urbana, de l'urbanització del Farell, i ara mateix s'està intentant doncs contenir aquest incendi. A les 9 actualitzarem informació.
20: Et preocupa aquesta urbanització? Pot arribar el foc allà?
18: Esclar, ens preocupa moltíssim perquè, de fet, el que està passant a Caldes i a molts llocs de Catalunya és una de les pitjors notícies.

0: Sí, molt important. El missatge que s'ha enviat des de Protecció Civil és de confinament. Per tant, no s'han evacuat els veïns i veïnes del Farell. De fet, els bombers el que posen és molt el focus en no fomentar les autoevacuacions. Sí que s'ha evacuat el càmping del Pasqualet, que és el càmping que hi ha justament aquí al costat. Diguem-ne, hem habilitat un espai en el pavelló municipal de bàsquet del nostre municipi, perquè tots aquells veïns que no poden tornar a casa seva, potser venien de treballar o que no es trobaven en el seu domicili, doncs puguin tenir un lloc on anar.
1: Hi ha veïns que s'estan esperant aquí al càmping del Pasqualet perquè no els deixen accedir a la urbanització. Per què?
0: No es pot accedir a l'urbanització perquè l'urbanització està confinada i, per tant, els veïns que es troben allà han de quedar-se a casa seva, seguint les indicacions de bombers i de Protecció Civil, i els veïns que es troben ara aquí, evidentment entenc que el patiment és molt gran, doncs han de quedar-se en el terme municipal per no fomentar més riscos. Evidentment, bombers el que no vol és que hi hagi gent pujant a la muntanya.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, alcalde.
3: Doncs aquí sentíem de nou, és l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, amb aquesta preocupació per l'abans de les flames d'aquest foc que, com dèiem, ha començat minuts després de les dues del migdia en terme municipal de Sentmenat i que avança doncs, cap al barri del Farell de Caldes de Montbui, que és aquest barri que veiem des de Sant Feliu, es veu a darrere la muntanya del Cossonell i per això aquest fum és tan perceptible des de tots els punts del nostre poble.
4: Doncs la Caral Campàs també ha pogut parlar amb el cap d'unitat de Protecció Civil de Santa Eulàlia de Ronçana, que poc abans de les 6 de la tarda es trobaven remullant la zona per conèixer una mica més la situació d'aquests primers moments de l'incendi.
5: Bueno, segons la nostra informació, que estem treballant des del punt on s'ha iniciat el foc, és a dir, que és un punt que només està remullant les zones ja cremades i sufocant els petits conats que van sortint del vent que tornen a revifar, però són coses ja d'anar rematant aquests punts. La nostra zona està totalment controlada, és un punt secundari i no estem treballant a foc perquè ja el foc, com pots veure, ja ha passat el que és la carena de la muntanya i està en direcció al Farell. En principi, des de la nostra zona no hi hauria indicis de que es tornés a reprendre per aquesta zona d'aquí que toca Sentmenat i, a més, fora d'aquí, al cantó de bombers, no t'ho sé dir perquè no tenim informació de la seva banda.
6: I un cop acabeu les tasques ja d'extinció de control, entenc que us desplaçareu cap allà o de moment no ho sabeu?
5: De moment nosaltres ara ja hem fet bastants viatges a omplir el camió de la Protecció Civil de Vigues i Riells, que està treballant allà, i nosaltres ara farem un últim viatge i ens anirem cap a la zona del nostre municipi perquè com el foc està anant cap allà, també estan anant al punt cap allà, tenim la nostra zona descoberta i hi ha bastantes unitats aquí, prioritzem cobrir la nostra zona perquè si surt un foc o alguna cosa per allà també ho hem deixat descobert.
6: Perfecte, moltes gràcies.
3: Doncs sentíem a la Caral a Sentmenat i ens en anem amb la Caral, en aquest cas a Caldes, des d'on fa molt pocs minuts ens acostava aquestes paraules d'Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, però ella és a l'entrada del càmping al Pasqualet. Caral, quin retrat ens pots fer ara mateix de com està tot plegat?
7: Doncs bé, tenim ADFs, diverses ADFs aquí ara mateix, policia local, Mossos d'Esquadra i també el que us comentava abans aquest grup de veïns i veïnes i l'alcalde ha dirigit unes paraules abans d'atendre els mitjans de comunicació. Hi ha molta inquietud perquè doncs, moltes de les persones que estan aquí tenen familiars o coneguts a aquestes cases que estan a l'urbanització del Farell que ara mateix està confinada. Davant d'aquesta situació, doncs, com us dic, hi ha aquesta inquietud. Tot i això, l'alcalde els ha confirmat que tothom podrà tenir lloc al pavelló de Caldes, concretament a la pista de bàsquet, per dormir-hi aquesta nit, i ha intentat doncs, transmetre un missatge de calma davant d'aquesta necessitat o voluntat dels veïns de que aquestes cases siguin desallotjades. Ara per ara, però, l'alcalde repeteix aquest missatge que li han transmès des del centre d'emergències, que és de confinament de totes les, no, de tots els habitatges de l'urbanització del Farell.
8: Caral, no sé com veus tu des de la teva perspectiva, almenys des d'aquí a Sant Feliu, sembla que la columna de fum és prou vertical i no acabaria de afectar les cases.

0: cases de dalt de la muntanya del Farell. No sé si pots confirmar-ho o veus diferent des d'aquí baix.
1: Sí, des d'aquí també us ho confirmo, eh? També la veig vertical. De totes maneres, ens ha arribat des de diverses fonts, però això no és una informació contrastada, que el foc hauria arribat a 600 metres de les cases. Això no confirma amb la nostra, no, aquesta identificació visual que, com bé comentes, d'aquesta columna vertical, que jo des d'aquí també la puc veure així.
2: Molt bé, Caral. La gent s'acosta aquí o respecte... La gent, em refereixo a les persones de Caldes que no viuen al Farell ni que estaven allotjades al Pasqualet, estan respectant aquesta crida de no acostar-se als llocs on estan treballant els serveis d'emergència, o hi ha curiosos i persones que venen aquí on ets?
1: Doncs et podria dir i confirmar que el 80 o el 90% de les persones que són així aquí són persones de l'organització del Farell o bé del càmping. Per tant, jo diria que sí, que la gent està respectant aquesta, no, ordre de confinament, de tancar-se a casa i de no sortir.
2: Molt bé, Caral, doncs seguim avançant amb altres informacions des d'aquí, des de l'estudi 1 d'Ona Codinenca, ara que són les 8 i 19 minuts en aquest especial que hem arrencat quan tot just eren 2:15 de 8 del vespre. Seguirem parlant amb tu, no marxis lluny, i qualsevol novetat que tinguis, qualsevol última hora que tinguis, doncs també ens demanes pas i de seguida reconnectem. Jordi, farem ara un passeig per Sant Feliu, perquè quan estàvem tot just, acabàvem de desmuntar l'estudi que hem muntat al costat de Can Garriga per seguir el pas del tour per Sant Feliu, hem recollit, hem vingut aquí a la ràdio, hem descarregat, hem marxat, i com que la plaça està en obres, hem fet la volta pel carrer Vic. Jo, quan he passat pel carrer Vic, a davant de Cantalet, ja m'he trobat un parell de pick-ups de l'ADF, el Pinyó, que és l'ADF de la nostra zona, que ja marxaven cap a Sant Manat, perquè ja els havien avisat d'aquest incendi. Eren pocs minuts després de les 2 del migdia, i han marxat aquestes dues pick-ups, i les altres s'han quedat aquí a Sant Feliu fent retent. Ara el que estàvem intentant fer era connectar amb alguns dels voluntaris d'aquestes ADF al Pinyó perquè ens expliquin, doncs, quines tasques fan els que no se'n van a... Anava a dir primera línia de foc, però no, els ADF sempre es queden a segona línia de foc. A servir els bombers o a remullar aquelles parts que ja estan cremades perquè el foc no torni a avançar. Però els que es queden aquí, què és el que fan? I això és el que ens preguntàvem. No sé si estem en disposició de tenir algun dels ADFs, no? Ni teníem...
3: Clar, no? Pel cas de l'incendi de Sant Quirze, no? Veies que els ADFs donaven tot el suport logístic que necessitaven els bombers, tant a nivell de vegades de material, no? O de recursos d'aigua, la ubicació de zones d'aigua i altres coses com organitzar voluntaris del poble de Sant Quirze mateix, que feien entrepans per bombers, ADFs, voluntaris forestals que estaven allà ajudant a la zona. Són tasques molt àmplies, de fet.
2: Jo a Sant Quirze vaig aprendre un concepte que és fer la nòria, que no sabia què era, i això és el que fan allò, l'apicat de l'ADF, se'n va a un hidrant, carrega el seu dipòsit d'aigua i se'n va on hi ha un camió de bombers per descarregar-li aquesta aigua, doncs, que han carregat. Uh-huh. Això és fer la nòria. Sempre s'aprenen coses. Fer la nòria. No sé per què això ho hauríem d'explorar. Pau.
0: Tenim els ADFs molt ocupats i no ens agafen cap dels dos telèfons que tenim de contacte.
2: Cap dels dos telèfons. Mira, estaven avisats tots dos que això podia passar, però nosaltres també estem avisats que amb ells això pot passar. Doncs fem un gir i anem cap a Sant Manat. Tenim el Ton connectat. Ens comentava que estava prop de l'Ajuntament, ha anat al centre de control que hi ha, entenem que és la plaça de l'Ajuntament, que sigui ell qui ens expliqui per la imatge que ens acaba d'enviar per via interna. Ton, endavant.
4: Doncs no és la plaça de l'Ajuntament, en aquest cas és l'Institut d'aquí de Sant Manat, que està convertit en el centre de comandament, almenys d'aquesta part de l'incendi. Diversos vehicles dels bombers, diversos vehicles de l'ADF, agents rurals, i em sorprèn la presència també de diversos vehicles de la Guàrdia Civil, que m'ha sorprès, i estan aquí també, doncs, en aquest lloc proper a l'institut, que és on, en principi, s'havia preparat per evacuar si s'havia de desallotjar algú. Estava parlant amb companys periodistes que estan aquí em deien que de moment aquí no hi ha ningú esperança per quedar-se a dormir. Com sentíem, sentia la Caral i sentia l'Isidre explicant que els evacuats estan a l'altre costat, no en aquest costat de la muntanya. Aquí sí que hi ha una imatge molt clara i molt, diguéssim, d'aquestes imatges que recordaran, que és un dels campanars vells d'aquí de Sant Benet, que està cobert de fum. O sigui, al darrere té tot el taló de darrere, diguéssim, ple de fum, i amb els aves dels bombers que no paren de passar contínuament per aquí sobre del punt de control d'aquest incendi de Sant Benet. Què més us puc explicar? Us puc explicar que volíem parlar amb algú de l'Ajuntament. No, de moment no hi ha atenció als mitjans prevista, almenys no a curt termini. Els companys dels agents rurals ens deien que d'aquí 35-40 minuts hi havia una reunió, un briefing per totes les unitats que estan desplegades des d'aquest costat de l'incendi, però que no hi havia prevista l'atenció als mitjans. De fet, es dona la circumstància que l'alcaldessa no està en funcions, diguéssim, hi havia un regidor en funcions, però noi, sembla que ha hagut de marxar perquè no s'ha trobat indisposat i ha hagut de marxar. Per tant, estem a l'espera de que, no sé si algú de comunicació de l'Ajuntament de Sant Benet o de l'Ajuntament es presti voluntari per atendre'ns i comentar la jugada com s'ha viscut des d'aquí, des de Sant Benet.
2: Quan fas d'alcalde substitut, si tens un esdeveniment d'aquesta magnitud, puguis...
3: Ja diuen que és alcalde accidental.
2: Accidental, sí. Sí. pot ser que sigui difícil d'afrontar. De fet, els alcaldes estan curtits per afrontar aquestes coses, però els regidors no sempre tenen les tècniques que tenen els alcaldes. Gràcies, Ton. En cas que us atengués a algun dels regidors, ens ho fas saber i també obrim línies de nou amb tu, perquè ara sí que finalment sembla que tenim un dels ADFs al telèfon. És el Pep Acosta, és el nostre home del temps, que a part de home del temps... No sé si ets ADF o voluntari forestal, Pep Acosta.
5: Hola, què tal?
2: Hola, bé. Tu ets ADF o voluntari, Pep?
5: Les dues coses.
2: Les dues coses. Molts feu doblet amb això. Explica'ns una mica les tasques dels ADFs, que no sou a segona línia de foc, per tant, que no heu baixat a Sant Benet, sinó que us veiem per aquí al poble. Què és el que esteu fent?
5: Ens han enviat un avís de columna de fum a 2:45 de la tarda, i uns quants ADF s'han activat, han anat cap al lloc, però sempre els que apaguen el foc són els bombers. I nosaltres ens fiquen en llocs cap a la cua del foc, a remullar i tal. I han baixat dos pick-ups cap allà, cap a la cua del foc, i els altres ens han dit que ens quedéssim a Sant Feliu. Hem anat tots cap al Bògit, al vols a 3:45, hem carregat les pick-ups, aigua, gasoil, tot el que feia falta, i les hem deixades a punt aquí a la Font dels Albes. Érem poder unes 15 persones, amb 2-3 vehicles, i ens han dit que ens quedéssim aquí fins que ens tingués algun punt on ficar-nos o que hi hagués alguna emergència per al terme municipal de Sant Feliu. I no ha fet falta, no ens hem mogut, i ens hem quedat aquí tota la tarda, i ara estem a punt ja de desmuntar aquest repent que teníem aquí a Sant Feliu.
2: En teníeu un altre al camí de les Alies, al costat del cementiri, si no m'erro. Aquests què feien, concretament?
5: Aquests ens han comunicat l'Ajuntament que, per precaució, la gent que no anés cap a les Alies, per si el foc pujava cap aquí a Sant Feliu. Que no anés molta gent a les Alies, que imagina't que el foc puja i et trobem que hi ha 50 persones que han tirat avall a les Alies i treure-les d'allà seria molt complicat. I els hem dit que no anessin allà per precaució, només informar que no baixessin, per la seva seguretat que no baixessin, és el que han fet. I un altre pick-up ha anat cap a Gallifa per observar el foc, aviam si pujava cap aquí o no, i estan fent observació des de Gallifa, però també estan a punt de desmuntar el punt de control de Gallifa.
2: Molt bé, Pep. Com esteu vosaltres? Esteu expectants? Esteu tranquils?
5: Sí. No, estem aquí a l'expectativa, estem a punt de rebre ordres, estem a punt per rebre ordres del que ens diguessin, a veure què havíem de fer, però ens han dit que no ens moguéssim, sobretot, que si hi havia alguna emergència en Feliu vint de sortir superràpid nosaltres, perquè molts mitjans estan allà, i ens hem quedat aquí, amb les pick-ups plenes, hem anat a comprar aigües per si feia falta aigües i ens han quedat aquí, ens han quedat aquí. I ara, de moment, hem comunicat que estem a punt de desmuntar el punt perquè ha vingut el Llorenç, el policia, el sergent, ens ha dit que tenen perimetrat, bastant perimetrat, i que, en teoria, desmuntem aquí el retén i que ja podem anar cap a casa.
2: Molt bé, Pep. Ara deixem de parlar amb el Pep voluntari ADF i parlem amb el Pep home del temps, perquè ens expliquis quines condicions es donen avui.
3: Clar, jo tenia un dubte ja a nivell global, a nivell català, no? Perquè a l'Anoia hi ha un incendi amb 225 hectàrees cremades, n'hi ha hagut un altre a Arteses de Segre que ara està estabilitzat. Pep Costa, a nivell climatològic, es donen les condicions propícies perquè passi això, perquè es donguin incendis forestals ara mateix?
5: Jo tinc dues... Com ho diria? Tinc dos pensaments dividits, perquè estem en un estiu ideal perquè hi hagi focs, perquè hi ha molta massa forestal, fa una calor molt important ja fa molts dies, però és que fa dos, tres o quatre estius els boscos estaven molt pitjor que ara. I no vam tenir, jo crec, tants incendis com estem tenint ara. No sé bé què està passant. No sé bé què està passant, si és que hi ha més negligències o la gent no vigila tant perquè es pensa que ha fogut molt i el bosc està poder molt humit. Però no sé per què n'hi ha tants aquests últims dies d'incendis forestals, quan els últims 3 o 4 estius feia també molta calor i el bosc estava molt més sec del que està ara. No sé més què està passant. Hi ha alguna cosa que a mi se m'escapa i que suposo que els tècnics ho aniran analitzant els pròxims dies.
3: La previsió, Pep, és que continuï havent aquesta climatologia aquesta setmana i les properes?
5: Sí. Sobretot hi ha el pic de calor el dimecres i dijous, en temperatures àmpliament per sobre els 40 graus. Avui hem arribat a 41,9. I jo crec que dimecres i dijous arribarem a 43 i mig a les zones més càlides. Temperatures molt, molt, molt, molt altes i almenys fins dimecres o dijous. I no veig tempestes per enlloc. Algunes tempestes al Pirineu, molt puntuals, molt petites, però tempestes generals, puges en alt, no ho veig per enlloc, almenys una setmana o 10 dies. Pinta bastant malament la cosa, bastant malament.
2: Doncs, Pep, moltíssimes gràcies per acostar-nos tant la darrera hora dels ADF i voluntaris forestals de Sant Feliu i de les tasques que esteu fent, com aquesta lectura dels mapes dels temps que ens sols fer a diari. Anem de seguida a Sentmenat, perquè el Tom Falqués, que és a Sentmenat, té l'Àlex Vallmitjana i el Francesc Adafal, que són tots dos regidors de l'Ajuntament de Sentmenat. Endavant, Tom.
4: Bé, tenim aquí al costat dos regidors de l'Ajuntament, l'Àlex Vallmitjana i el Francesc Cadafalc, que han sortit a atendre'ns aquí a fora al CECOPAL, no sé, CECOPAL, sí, el centre de control, en aquest cas, de l'incendi des de Sentmenat. Bona tarda a tots dos.
6: Bona tarda.
7: Bona tarda,
4: Francesc. Em comenta l'Àlex que és el responsable d'una pila de carteres i el Francesc que és el responsable de boscos, de medi ambient. Francesc, jornada complicada.
7: Doncs sí, s'ha complicat de mala manera. Cap allà quarts de dues hem rebut un avís des del centre del Pinyó, que és l'ADF del Pinyó, que està a Sant Llorenç Savall. M'han dit que hi havia una columna de fum, de seguida he corregut, hem arribat de temps a una masia que hi ha una mica més amunt, l'hem pogut salvar la casa, no s'ha cremat perquè ha passat per costat, bàsicament, i d'allà s'ha enfilat el foc amunt, fins a arribar a la carena de Can Fruitós. Ha saltat a la carena i ja s'ha baixat cap a baix els marges que hi ha darrere la carena i allà s'ha cremat tot. Llavors ha fet dos flancs, un cap a l'esquerra i un cap a la dreta, el de la dreta ha anat cap a Caldes i el de l'esquerra s'ha quedat aquí, que no crema més perquè està aquí com mig enfocat, perquè no hi ha vent.
4: L'estàvem veient des del castell fa una estona, la part aquesta més esquerra del flanc aquest que comentaves, que anava fent fumaroles,
7: sí.
4: Però no semblava que fossin amb mala llet. És perquè no li dona, no té xitxa o...?
7: No, el fet de no haver-hi vent també ajuda que no vagi més, perquè això del vent sí que emprenya. Ara tenim por que comenci la marinada, que suposo que la marinada començarà d'aquí a una estona, i la marinada sí que el farà revifar i el farà pujar amunt, cap a la Serra Llisa, i a la Serra Llisa, evidentment, ja tot el que hi ha.
4: Tot el que hi ha.
7: Sant Sebastià, Sant Feliu, tot això.
4: Una de les coses que comentaven els bombers des de Bellaterra, que és que els hi preocupava molt, no?, l'accés aquest cap a darrere, no? Tots recordem l'incendi del 2003, cap a Sant Llorenç, Gallifa i tot plegat. Suposo que és el pànic principal, no sé si ha pogut parlar amb els bombers. Una de les intencions principals era parar-lo abans d'arribar allà, no?
7: De totes maneres, penseu que dalt a la carena de la Serra Llisa, tenim un tallafoc molt important, perquè sí que és veritat que hi ha un propietari que s'han cuidat molt i ha fet un tallafoc molt bèstia, que dubto molt que passi, però si passa, a vegades el foc té aquestes coses. Que una espurna, jo estava fa un moment a dalt i pujava per un corriol cap a dalt i m'ha saltat una pinya encesa que m'ha encès la banda dreta i he hagut de recular i baixar, perquè estava envoltat de foc.
4: Una de les coses que també destacàvem és que aquest centre que heu constituït aquí a l'Institut és per allotjar si hi ha evacuats. No sé si, Àlex, ens pots explicar com està la situació.
6: Bueno, la situació que tenim ara mateix és que hi ha... Bueno, alguns veïns sí que s'hi han... Per telèfon ens han trucat per veure si teníem algun lloc per poder-se allotjar, per poder sopar alguna cosa. El que hem fet és agafar totes les camilles, bueno, que tenim, o els matalassos que tenim a l'Institut de Sembrat, i ho hem portat a l'Espai Jove a la Tèxtil. Ella serà el lloc de referència per qui vulgui venir a dormir, qui vulgui menjar alguna cosa i pugui tenir un lloc segur, un lloc tranquil. De totes formes, com veieu, és un operatiu molt gran i en aquest operatiu estan treballant bombers, policia, emergències del SEM, estan treballant agents rurals. I clar, el que ens han dit és que ara de moment estan una miqueta investigant i una miqueta intentant parar el foc, però ara a les 9 del vespre tenim una reunió tècnica i és on ja ens informaran de com va la cosa, cap a on s'encamina la nit, i ens explicarà una miqueta com es presenta una miqueta tot el tema.
4: Comentàveu el tema dels evacuats i la gent que pugui necessitar aquest espai jove. Hi han hagut gaires d'evacuats a la Sembrat?
7: Sí, tenim una organització dalt de tot, que és la prevenció de Guanta, i per precaució l'hem evacuada. Gairebé sencera, hi ha unes 20 i pico de famílies.
4: Déu-n'hi-do, perquè parlàvem que... Sentíem a bombers fa una estona que parlàvem d'autoconfinament, parlàvem que la gent no s'evacués i tot plegat, però heu sigut a temps de poder-los evacuar, perquè deien que la gent del Farell, per exemple, els han recomanat que es quedessin a casa.
7: La recomanació de bombers en tot moment ha sigut que la gent es quedés a casa i que fessin confinament. Però des de l'Ajuntament hem cregut convenient que aquesta gent, com que no sabien cap on aniria el foc, evacuar-los i fer-los baixar. Han baixat el bestiar, han baixat ells, i estan tots sans i estalvis.
4: No sé si, comentava l'Àlex que hi ha una reunió a les 9 de previsió, no sé si una mica off the record us han pogut dir alguna cosa ja als bombers, quina sensació els hi dona, perquè el foc, ho comentava abans, no? la columna va canviant de color constantment, a vegades estàvem allà al castell, hem estat 20 minuts allà al castell, i tenies la sensació que canviava de color 4 vegades, i ara fluixa, ara engega, ara fluixa.
7: Depèn de la massa forestal que troba. Si troba una massa forestal plana, fa un fum blanc, i si troba xitxa per cremar, doncs fa aquest fum més negrot.
4: Però no us han dit res, sí, quina previsió
7: tenen. No, en el moment encara no tenen controlat.
4: Doncs, esclar, sí?
8: No, jo volia preguntar per la causa, no? Que sí que es parla d'aquesta retroexcavadora. No sé si teniu com una informació oficial de la causa de l'incendi.
7: Jo he sigut els primers d'arribar al foc, perquè a més, com us he comentat, he arribat perquè m'ha vingut un avís de l'ADF de Pinyó. I a la que he arribat allà a aquell camp, just on començava el foc, hi havia una retroexcavadora allà que m'han dit que era l'inici d'allà. Que, bueno, són coses que a vegades amb l'escalfor era una hora amb bastanta calor, algun cable poder s'ha creuat, la bateria ha fet una espurna i s'ha encès.
4: Només per aclarir-ho, Sembrat no estava en zona 4, estava en zona 3 o...
7: Ahir vespre estàvem en zona 2, avui encara havíem de determinar si estàvem amb l'Alfa 3. En el moment encara no estàvem, però això ha sigut un accident, vull dir que això passa.
4: No, bàsicament perquè com que... Més que res per explicar-ho bé, perquè com que hi ha allà al castell i per aquí s'ha anat, ja corren diverses versions, és important que quedin clares les... I que ho expliquem de veu d'un regidor, sempre té més potència.
7: Així com a Castellà del Vallès sí que estaven en pla 3, o sigui, amb l'alerta 3, aquí s'ha matat i fins ahir estàvem amb l'alerta 2. Que això va canviant i a dos quarts de 3 quan dona el canvi. Possiblement haguéssim passat a pla 3, no ho sé. Això és una cosa que no se m'ha escapat.
4: Gemma, no sé si teniu alguna pregunta pels regidors.
2: Doncs no, molt, molt ben explicat per part d'ells i les preguntes també per part vostra, per tant, per resolt, ho diríem.
4: Perfecte, doncs els deixem que vagin a seguir gestionant coses per aquí. Gràcies.
2: Doncs sí, eren les paraules d'aquests dos regidors de Sentmenat. Recordem que l'alcaldessa de Sentmenat avui no hi era, hi havia un alcalde accidental i aquest alcalde accidental ha tingut un contratemps de salut i s'han quedat altres regidors doncs, liderant aquesta crisi, perquè en el fons un incendi forestal és sempre una crisi.
3: Sí, a més que com explicaven, no, que estava a prop de zones habitades també a Sentmenat mateix i que segurament han estat moments de tensió també per veïns i per la gent que està a l'Ajuntament, diguéssim.
2: Exacte. I mirarem de posar el focus cap a Ràdio Caldes per veure si podem parlar amb ells. Fa una estona els companys de Ràdio Caldes han parlat amb nosaltres i ara farem el contrari. Ara parlarem nosaltres amb ells. Ells també han engegat un programa especial. En el seu cas l'han engegat a partir de les 5 de la tarda perquè, evidentment, els tocava de molt més a prop la situació. Ara veiem a 3cat.info que a l'Anoia aquest foc ja ha fet 33.000 persones confinades a casa seva. Ara mateix, d'aquesta simultaneïtat d'incendis a Catalunya, els dos més grans que queden actius podríem dir que són aquest de Caldes de Montbui i el de Carme.
3: Si vols, després de parlar amb Caldes, fem una actualització de com estan les coses a l'Anoia.
2: Doncs sí, farem aquest repàs. Encara no tenim Caldes. Tenim una actualització que ens han fet des del CECOPAL de Sant Feliu. El Pol Cabotí, alcalde de Sant Feliu, abans l'hem pogut sentir amb un àudio que ens havia fet arribar per nosaltres i ara fa una estona en feia un altre per les xarxes, que si el tenim a punt l'escoltarem.
9: Som el centre de coordinació de Sant Feliu de Codines que hem activat preventivament a causa de l'incendi de Sentmenat que s'ha declarat aquest migdia i que a hores d'ara, a les 7 de la tarda, continua actiu. De moment està afectant els termes municipals de Sentmenat i Caldes de Montbui i des de Sant Feliu de Codines podem veure la columna de fum. Preocupa especialment el fet que al país estem visquent simultaneïtat d'incendis, però de moment un missatge de cara als veïns i veïnes de Sant Feliu de Codines, un missatge de tranquil·litat. Estem en contacte amb el cos de bombers que està coordinant l'extinció d'aquest incendi i de moment no hi ha cap tipus de mesura, ni de restricció, ni d'indicació pels veïns i veïnes de Sant Feliu. En el moment que això sigui, que de moment no hi ha aquesta previsió, doncs ja informarem degudament. Des de l'Ajuntament estem activats amb policia local, voluntaris forestals i ADF que estan donant suport logístic al dispositiu i també doncs, informació a veïns i veïnes. Una altra tasca que estem fent és que estem en contacte amb totes les masies i cases aïllades, sobretot de la zona de les Alies i Solanes, per si en algun moment calgués donar algun tipus d'indicació. Finalment, reiterar aquest missatge de tranquil·litat i demanar a tothom, demanar als veïns i veïnes de Sant Feliu que no s'acostin a la zona d'incendi i que segueixin les informacions dels canals oficials de bombers, de Mossos, de policia local i de l'Ajuntament o dels diferents ajuntaments implicats en aquest incendi. També ho podeu seguir per una codinenca que està fent un seguiment especial.
2: Doncs aquestes eren les paraules també de calma de l'alcalde de Sant Feliu de Codines, de Pol Cabotí, que ens recordava doncs, això, no? que estiguem amatents però que no patim perquè a hores d'ara aquest incendi és lluny de Sant Feliu. Tot i així, tots els cossos doncs, policials i d'emergències de Sant Feliu doncs, estan treballant també per estar previnguts pel que pogués ser. I ara sí que estem en condicions de poder connectar d'estudi a estudi amb Ràdio Caldes. Xavi Sala, director de Ràdio Caldes, com esteu?
10: Bona tarda, Gemma Permanyer, directora d'Ona Codinenca. Doncs molt bé, us estàvem escoltant, ho estaves explicant molt bé, eh?
2: Ho estàs explicant molt bé.
10: Hem escoltat els últims segons del que estaves explicant. Doncs des d'aquí, la veritat, una tarda com la vostra, entenc, molt intensa. Crec que és el gran incendi que ha afectat Caldes en les últimes dècades. Vés a saber fins on anirà, però de moment no sé si tens tu també la mateixa perspectiva des d'aquí dalt, de que sembla que ha baixat un punt d'intensitat o de rapidesa. No sé si tens també aquesta perspectiva.
2: Ho dèiem, ho comentàvem fa una estona, aquí tenim punxada una càmera, que és aquesta que es diu el Balcó del Vallès, que és una càmera que normalment gira 360 graus, que es troba a la torre de l'antic ajuntament, i l'ADF i el Pau, concretament, quan hi ha situacions així, el que fan és fixar la càmera i que no faci la volta dels 360 graus. I la tenim tota la tarda enfocant cap a la muntanya del Farell, i sí que és veritat que ara sembla que aquest fum és una mica menys dens, però també és veritat que fa moltes hores que ho anem mirant, no, Jordi Givert?
3: Sí, i que tampoc som tècnics i no tenim ni idea si això vol dir que el foc baixa la intensitat o que hi ha un tema de perspectiva, no?, de que ens queda una mica més lluny de nosaltres o estar darrere de la muntanya d'aquest turó que veiem.
0: El que està clar és que el vent sí que ha canviat, perquè a la tarda la columna mirava cap al Vallès, diguem-ne, i ara mira cap al nord, és a dir, cap al Farell, o més aviat cap al Farell Gallifa, no? Vull dir que això sí que ha canviat clarament, almenys des de la nostra perspectiva de Sant Feliu.
2: Xavi, vosaltres heu pogut parlar amb la població de Caldes o teniu una mica feedback de com està la gent?
3: No sé. L'hem perdut.
0: Estan mutejats. Companys de Caldes, esteu mutejats. És possible, això?
2: És possible.
0: Bé, doncs, ara.
10: No ens sentiu. Ara ens sentiu,
2: ara. Ara sí.
10: Sí, val. Resols els problemes tècnics. Escolta'm, la cosa de la tecnologia. El que us deia, que hi ha un company aquí a la taula, també el Pepe Santos, que volia parlar-vos del tema del vent, perquè ell també està aquí seguint totes les dades constantment com estan anant el vent i crec que sí, que ha canviat el vent, ens comentava
11: sí,
10: fa un momentet.
11: Sí, en pocs minuts ha girat de 155 a 159, és a dir, pràcticament 4 o 5 graus de gir del vent. Per tant, aquesta impressió que teniu de que ha canviat la direcció de l'incendi és més que factible, atès que el vent ha canviat.
10: I pel que comentaves...
12: I ha baixat força.
11: I ha baixat.
10: Ara sí, gràcies a aquesta càmera que ens comentaves, Gemma, ara sí, el que veiem és comencem a veure la claror de la flama, perquè ja comença a baixar la intensitat del sol i pel damunt de la carena, a la que es veu a la càmera, ja es comença a intuir una miqueta la imatge del foc, de la flama, que entenc que encara està lluny, però que ja està allà sota. I pel que comentaves del tema dels veïns, a veure, els veïns realment s'ho estan prenent amb força disciplina pel que ens estan dient. D'una banda, els que estan confinats al Farell, amb els que hem parlat ja també, que els estan tancats a casa, tampoc saben massa bé què és el que està passant, perquè només senten els helicòpters com els sentim des d'aquí, o els avions que van sobrevolant. Han vist algun cotxe de policia o de bombers que també circulen pels carrers, però tampoc no els deixen sortir, perquè en algun cas que han sortit els han fet tornar ràpidament cap a dins de les cases perquè es mantingui el confinament. I a baix, el pavelló de les cremades ja s'ha habilitat i ja han començat a arribar els primers. Mira, ara ens deuen estar escoltant, els del Balcó del Vallès, perquè han fet una aproximació del foc ara mateix.
0: Potser sí.
10: Es veu perfecte, ara mateix. Doncs això, el pavelló de les cremades, que ja s'ha habilitat, ja ha començat a rebre els primers veïns i veïnes. I bàsicament la primera veïna que ha arribat, o la primera persona que ha arribat, ha sigut una família de Castelló, que estava allotjada al càmping, que havia arribat avui i que bé, el primer dia ja l'ha acabat tancada el pavelló de les cremades, on aquesta nit es preveu que hi dormi bastanta gent.
2: Déu-n'hi-do, quin dia, abans ho dèiem aquí, quin dia amb dos colors més diferents també a Caldes, no?
10: Sí, és el que comentàvem, un matí d'eufòria, d'alegria, de diversió i una tarda que literalment pel fum s'ha enfosquit i vés a saber fins quan. Em fa l'efecte que ja estan fent els últims trajectes els avions, perquè per l'hora ja no queda massa llum. I ara estàvem veient les últimes avionetes que estaven sobrevolant aquí al centre de Caldes i fa l'efecte que ja deuen ser les últimes de la jornada i ara comença realment la feina dura i la complicada, que és passar la nit, a veure cap on avança aquest foc.
2: N'estarem pendents. Companys de Ràdio Caldes, qualsevol cosa que necessiteu, ja sabeu que som ràdio amiga i ràdio veïna, estem en contacte. Molts ànims.
10: Moltíssimes gràcies, una abraçada i una alegria poder fer aquesta connexió en directe. Que vagi molt bé. Una abraçada. Adéu-siau.
2: Gràcies.
10: Tres quarts.
3: Doncs, Gemma, ara que veiem aquesta imatge, les cases que es veien a dalt del turó seria aquesta urbanització del Farell?
2: Exacte, això és l'urbanització del Farell, queda just per sobre... Sant Feliu està com embolcallat de muntanyes. Uh-huh. Veiem la muntanya de Solanes, que és on hi ha el frontón, hi ha el pàdel, i hi ha també la piscina municipal. Al costat hi ha el Cossonell o el Puig, que és la muntanya que ens queda més a l'esquerra, i darrere hi ha aquesta muntanya del Farell, que és la que es veu aquestes cases edificades, que això ja és terme de Caldes de Montbui. És el típic dibuix de quan ets petit, que dibuixes dues muntanyes, una vall i a darrere una segona muntanya. Doncs el Farell és aquesta segona muntanya que ens queda darrere.
3: Molt bé, doncs, si et sembla, repassem una mica que anem a l'Anoia un moment, perquè és l'altre incendi, un dels incendis simultanis que hi ha a Catalunya. Ens sobtava, no?, aquests 33.000 persones confinades. Per una banda, hi ha hagut un primer confinament que era a la zona de la Pobla de Claramunt, al nucli de la Pobla de Claramunt, també a la Torre de Claramunt, les Garrigues i a Capellades. Què ha passat? Que... per com s'ha mogut el foc, també s'ha confinat a part d'Igualada, al sud d'Igualada, la capital de l'Anoia, i també la resta de la Pobla de Claramunt, que no estava confinada, Vilanova del Camí, que és un altre dels municipis grans de l'Anoia, Santa Margarida de Montbui, que està enganxat a Igualada, i també Castellolí. Per tant, és la zona més poblada, diguéssim, de l'Anoia, la que està a tocar d'aquest incendi, per això ja hi ha tanta gent confinada, i també més de 200 hectàrees cremades.
2: Abans parlàvem d'aquest confinament als municipis i als barris, urbanitzacions i zones properes a nosaltres, i els regidors de Sentmenat, amb els que parlàvem, el Ton, li feien saber això, no?, que la urbanització de Guanta, que és on és just a sobre de Sentmenat, ells sí que l'han desallotjat. Bombers no recomanava desallotjar-la, però en aquest cas, per criteri municipal, han decidit que els habitants d'allà, doncs, marxessin.
3: Suposo que aquí a vegades, no?, la situació dels bombers veuen molt controlada, però sense tenir la informació i el coneixement genera potser un pànic a la població o una alerta a les autoritats locals que provoquen que es prenguin aquestes decisions.
2: Exacte. També és veritat que a vegades el coneixement local, no?, fa que hi hagi decisions que es prenguin d'una manera diferent. Però sí que és cert que darrerament, almenys jo ho estic percebent molt aquest estiu amb els incendis que hem tingut, és que sembla que això dels confinaments de la població serà una tònica amb tots els incendis a partir d'ara, perquè es garanteixen dues coses. Primer, que ningú pren mal marxant, i després que les vies de comunicació queden lliures perquè els serveis d'emergència es puguin moure amunt i avall.
3: De fet, en el cas de Sant Quirze Safaja de fa 10 dies, el motiu del confinament principalment era aquest, que a més de Sant Quirze Safaja, que hi ha poques vies de comunicació, diguéssim, per moure's amb facilitat, era que els mitjans es poguessin moure amb més facilitat.
2: Exacte, exacte. Són carreteres també, en molts casos, estretes. Un camió de bombers necessita espai per passar, i si n'hi ha dos, un que va cap a una banda i cap a l'altra, encara necessiten més d'espai. Si hi ha veïns que intenten fugir, doncs encara compliquen més tot plegat. Doncs nosaltres estem a la recta final d'aquest programa. Hem arrencat a 7:45 del vespre. Ara falten 10 minuts per les 9 de la nit. No sé si podem parlar amb la Caral, no, però podem parlar amb el Ton, que sí que té via oberta. Ton, no sé si tens algun testimoni, si tens alguna vivència o pots retratar-nos alguna cosa que estigui passant ara mateix a Sentmenat, que és on ets tu.
4: La veritat és que aquí hi ha successió de reunions, et diria. Hi ha cada grup de cada un està reunit amb ells mateixos, amb la gent de Protecció Civil, gent de bombers i de gent rurals. De fet, hi ha hagut una recuperació... Hi ha més gent que l'aquí abans. Jo també entenc que, com estàvem comentant amb els companys de Ràdio Caldes, que ja s'estan retirant els mitjans aeris. De fet, fa estona que no els veiem a passar per aquí sobre el centre de control de Sentmenat. I no, tinc la sensació que s'estan preparant aquestes reunions que comentàvem abans, eh? 8:45, una reunió de cada un dels eixos tècnics que descriuen ells, i a partir de les 9 del vespre una atenció a les autoritats. Entenc que després algú donarà alguna explicació, una atenció als mitjans, però vaja, aquí calma, jo crec que és una qüestió més tècnica fins i tot, perquè veiem que arriben camions de bombers des d'algun altre lloc, i per qüestions tècniques també tenim el cotxe una mica a l'entrada del pàrquing aquest d'aquí, i hi havia un camió de bombers que estava a punt d'apartar-lo i al final no l'ha apartat. Però tinc la sensació que també en breu s'haurà de produir el relleu, no? Jo també pensava abans que després d'un cap de setmana tan exigent com han tingut el cos de bombers aquest cap de setmana, amb l'activació de tots, d'aquest segon torn de bombers, tots els que estaven de guàrdia, que estaven activats per l'incendi de les Gavarres, el cansament també ha de començar a fer efecte i els relleus també són importants. Aquí, com us deia abans, ens en parlava en Francesc Cadafalch, el regidor de l'Ajuntament, ja han hagut evacuats des de Guanta, però de moment aquí hi ha molta calma. Ens hem acostat a veure l'espai jove aquest on els hauran d'acollir, i de moment sembla que, bueno, doncs que ja la gent encara no s'està... Suposo que hi ha l'esperança encara de poder tornar a dormir a casa. I veient com estem veient l'incendi ara mateix des d'aquí, jo crec que avui poder no aniran a dormir a casa, però vaja. Perquè té un contrast de fums, ho estàvem comentant aquí fora d'antena abans, eh? Que de cop i volta rebia fort, ara el fum és molt més blanc, i l'important, com deia el Francesc Cadafalch abans, no hi ha vent, almenys aquí a l'arran del centre de Sentmenat no es nota l'aire. Suposo que això també és un fet important.
2: Molt bé, Ton, doncs moltíssimes gràcies per aquesta crònica, per ser els nostres ulls a Sentmenat. Nosaltres acomiadarem el programa ara a les 9 del vespre, però el reposarem un cop l'haguem acabat, i després deixarem connectada a 3Cat Info, l'antiga Catalunya Informació, a les zones d'Ona Codinenca, perquè així, si hi ha qualsevol canvi, doncs també podem entrar i alterar la nostra programació, i els oients del 107.2 de Sant Feliu i Rodalies, doncs, ens poden tenir l'última hora d'aquest incendi, doncs, que el tenim molt proper al nostre municipi. Anem ara fins a Caldes, on la Caral Campàs també està a punt de recollir els trastos. Caral, com estàs?
12: Hola, doncs, bé, ara ja a dins del cotxe, però us puc, amb la línia que deia el Ton, us puc confirmar que aquí tampoc no hi ha vent. I bé, aquesta columna de fum que cada cop, doncs, és bé, més blanca, i bé, també tenim aquí encara els veïns, ho posem i veurem com va evolucionant, però també una mica seguint l'estructura, no?, el que comentava el Ton, que veu, jo crec que complicada la situació, i que no sigui una cosa de minuts que es resolgui.
2: Exacte. Ens espera, crec que... A nosaltres ens espera una nit llarga, però les persones que viuen més properes a aquestes zones i les que es dediquen a l'extinció dels incendis i la gestió de les emergències, els espera encara una nit més llarga.
12: Sí, de fet, al llarg de tota l'estona que hem estat aquí, hem anat veient també bombers i ADFs, i els veies allò amb cares ennegrides i cansades. Però vaja, això, no han parat de passar en tota l'estona de, doncs, camions i cotxes de gent.
2: Mira, ara l'Ajuntament de Caldes ens fa arribar un missatge d'última hora que diu: l'Ajuntament agraeix totes les mostres de solidaritat expressades per la població envers les persones afectades per l'incendi declarat aquesta tarda a Sentmenat i que ha obligat a confinar l'urbanització del Farell i Sant Sebastià de Montmajor de Caldes, i que impedeix tornar a casa les persones habitants d'aquests nuclis de població. A hores d'ara, les necessitats de les persones que no poden accedir a casa seva estan cobertes. Si calgués activar alguna mena de recollida, des de l'Ajuntament s'informaria sobre com canalitzar-la. Per tant, que ningú comenci a fer cap recollida d'estris per a aquestes persones. També diuen que les persones afectades per aquest incendi, per tant, els residents tant a Sant Sebastià de Montmajor com a l'urbanització del Farell, es poden adreçar a la policia local, al telèfon que hem dit abans, que és el 938654141, és la policia local de Caldes de Montbui, o bé al pavelló de les Cremades. Ens demanen que fem difusió, i si coneixeu algú que pel seu compte està iniciant una recollida de material perquè es pugui veure afectat per aquest incendi, feu-li saber això, que hi ha la Creu Roja, que hi ha diversos cossos i entitats que ja estan treballant perquè totes les necessitats estiguin cobertes i no cal iniciar cap recollida. Caral, no sé si això també us ho han dit aquí o si us heu trobat en alguna situació que us pugui fer pensar que s'estaven iniciant recollides.
1: Doncs, la veritat és que no. L'alcalde no ens ha comentat, quan fa uns minuts ja ens ha atès els mitjans de comunicació, quan ha parlat amb els veïns, i també hem estat una estona amb ell i no ho ha comentat en cap moment i aquí tampoc hem vist gestos o mostres en aquest sentit.
2: Segurament s'estan anticipant el que pogués passar i d'aquesta manera també doncs, deixen lliures els canals de comunicació per tot això que dèiem. Caral Campàs, moltíssimes gràcies per retornar a aquesta antena que ja ho saps que sempre és casa teva. Nosaltres estem a punt de tancar aquest programa. Gràcies per acostar-nos la darrera hora des de Caldes de Montbui, també des de Sant Manat. T'has fet un fart de voltar aquesta tarda. Una abraçada.
1: Un plaer, moltíssimes gràcies.
2: Jordi Givert, també gràcies per deixar el Moianès i venir corrents a Sant Feliu per segon cop al dia.
3: A disposar, faré la C59 amb els ulls tancats, ja aviat.
2: I Pau Ibars, control tècnic, moltes gràcies.
0: Bona nit, un plaer, a veure com evoluciona la història. Ara repetim el programa i a veure si la nit és tranquil·la i millora la situació.
2: Agraïm també al Robert Garrigós, que ha estat el mando de la web i del minut a minut, que no desactivem i continuarà actiu a la web d'Ona Codinenca, i Tom Falqués i Núria Vila, que estan desplaçats a Sant Manat. Gràcies a tots els que ens heu seguit. Ens retrobem aviat.

0: Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Sentmenat, al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El govern ha sol·licitat el suport de l'exèrcit i demana als veïns confinats que facin cas de les indicacions dels professionals. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 90 hectàrees. Gairebé tota la zona afectada és terreny forestal. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. En canvi, a Artesa de Segre, la Noguera, els bombers han controlat l'incendi, que també s'ha declarat aquest dilluns després de cremar una trentena d'hectàrees. Aquest foc l'hauria provocat una màquina segadora. I pel que fa a l'incendi a l'espai natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran controlar. El foc ha calcinat més de 2.000 hectàrees i està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar a la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Preocupen les possibles revifades i es mantenen les restriccions d'accés a la zona. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per acompanyar aquest dimarts el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Però, en canvi, sí que accepta que assisteixi a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió judicial. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe, l'OMS alerta sobre possibles brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del sisme. Gran part dels veïns de la zona zero pateixen un xoc posttraumàtic. Àngels Guanyalons protagonitza el retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i en la qual l'actriu i cantant interpreta diversos personatges. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost.
1: Esports.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. En bàsquet, segons ha pogut saber, Trescadinfo, el Barça retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el possible fitxatge de Xevi Pujol. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la general amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà, com a mínim, fins dijous.
1: Trescat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Trescat Info.
0: Tres incendis cremen a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats, un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. El que més preocupa és la simultaneïtat dels focs que concentren tots els esforços dels bombers. Ho explicava el cap del cos, David Borrell, en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: Les autoritats apuntaven a la simultaneïtat només aquest dilluns de fins a 65 incendis, l'últim que hem sabut a Vilafranca del Penedès, tot i que afirmen que no té potencial. En el mateix programa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirmava que s'ha sol·licitat el suport de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que fins aquest dilluns al matí treballava en l'incendi de les Gavarres.
4: Hem tornat a fer la petició de la unitat militar d'emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultanietat.
0: La consellera també feia una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por o d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis. A primera hora del matí d'aquest dimarts hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat en què participaran els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura del govern de Salvador Illa i també els representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però s'ha estès ràpidament cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries a la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, 11 de gener.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria de Montbui o Vilanova del Camí, han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi hem treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: Un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
8: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
9: Intentarem doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
8: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
10: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
8: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
11: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
8: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I Artesa de Segre, la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
12: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
13: El port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val? Però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
12: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
3: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible, de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
12: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
8: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
14: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
8: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I el que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Les flames han destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
15: Al poble de Tuí hi ha unes 300 persones evacuades en hotels i cases. La majoria són a la Casa del Ciutadà. És com un centre cívic al mig del poble. Alice Borat és la primera tinent d'alcalde del poble i una de les organitzadores d'aquesta acollida.
16: Aquí passen la nit 180 persones que es quedaran per la segona nit i d'on bé passaran... i veurem demà el que passa.
15: Aquí hi ha famílies senceres amb el neguit que van haver de deixar casa seva.
17: Vam arribar diumenge al vespre amb un autobús amb la meva mare i el meu pare de 89 anys i els meus fills. Estem ben acollits aquí, ens han donat menjar.
15: De persones evacuades n'hi ha més de 10.000, de 28 comunes. El foc avança sense control i l'última dada és d'unes 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides lleus i una cinquantena de cases afectades en menor o major mesura. El que preocupa és l'onada de calor actual i també la simultaneïtat d'incendis. N'hi ha a l'oest i al nord de l'estat francès.
0: Els municipis amb risc extrem de tenir un incendi forestal es dupliquen aquest dimarts a causa de l'augment de les temperatures i la baixa humitat. Són més d'un centenar de municipis de 18 comarques i també 6 espais naturals on es decreta el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès. La situació...

0: permetre a ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
1: Un altre factor que farà créixer el risc d'incendi forestal són les tempestes seques que es preveuen al Pirineu.
2: El temps.
3: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu Prepirineu i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6 cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà doncs, agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
3: Més qüestions. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible aquesta decisió del magistrat. El passat mes de juny, Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el document per poder assistir aquesta setmana als dos esdeveniments. Ara, la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el 13 de juliol, que és el següent dia hàbil, després del seu retorn a Espanya procedent de Londres. Peinado ha començat les vacances sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han explicat aquest dilluns que es tracta d'una pausa que el magistrat havia demanat feia temps i que no va poder resoldre abans la qüestió perquè l'últim escrit de les parts implicades sobre aquesta petició va arribar divendres passat. Expliquen també que 3 de cada 4 ciutadans espanyols consideren que la justícia no és imparcial quan ha de processar polítics. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia que s'han conegut aquest dilluns. Els ciutadans que més desconfien de la justícia quan ha de resoldre casos que impliquen partits polítics són els que tenen entre 65 i 74 anys. Més del 80% de persones d'aquest segment d'edat dubten de la imparcialitat dels jutges. I pel que fa a les formacions polítiques, els que confien menys en la magistratura són els votants de Junts, Esquerra i el Bloc Nacionalista Gallec. Més del 90% dels votants d'aquests partits creuen que els jutges no són neutrals en els casos amb implicacions polítiques.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Veneçuela intenta tornar a la normalitat una setmana i mitja després dels devastadors sismes del dia de Sant Joan. L'últim balanç de víctimes mortals arriba a les 3.535 persones. L'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però la gran epidèmia actual és la del xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
5: El doble terratrèmol ha creat també un gran problema de salut mental a la població. Ho explica el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari informal a Playa Verde, el que podríem anomenar Zona Zero, i on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
6: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento. Y neta,

0: solamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sean los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
1: I pel que fa a l'atenció als infants, hem parlat amb Abel Martínez, és director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas. Ell és pediatre.
2: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure amb tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars, amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies, respiratòries, cutànies, gastrointestinals i salut mental, també.
1: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terratrèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap fora de la tenda de campanya. La part positiva és que el seu cervell jove s'adapta i supera millor l'impacte que els adults. 3CAT Info.

0: Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Marta Vives.
1: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray, va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa i interpreta quatre personatges diferents transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Ja ho ha advertit als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir: farem un musical d'això. Dic: no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts. I un musical, però oblida't dels musicals que has fet, i serà un altre codi, una altra manera.
1: La intèrpret fa un desplegament del seu talent narrant i fent dialogar els diferents personatges d'aquesta història que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista, escrits fa dos segles i tan actuals com els sentim. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i un quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla en la vida, sinó en l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Gunyalons al final de l'obra ho diu absolutament tot. I diu sí, i diu bravo a l'artista.
0: I abans dels esports, us expliquem que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% total de la plantilla, dels quals 1.600 són treballadors de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de final d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. La companyia assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però sí que reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial augmenten la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci i estan disparant els acomiadaments en el sector.
3: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
4: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
5: Y como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las ganas de ganar, las ganas de querer hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes, y que los que han salido en el segundo tiempo nuestro, pues nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera.
4: Ferran Torres explica com ha viscut la jugada del gol.
6: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
4: Espanya encadena ara 5 partits en aquest Mundial sense encaixar un gol. De fet, encara no n'ha encaixat cap. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamin han estat titulars. També el català del Real Madrid, Marc Cucurella. A Portugal, després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens de final, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Ah. En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, al qual Galbiati s'ha vinculat al club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les pròximes 3 temporades.
7: És un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
4: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nico Ngenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ngenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Amec d'Israel.
3: 3CAT Info.
4: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
8: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
4: Incredible finish today. Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
9: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estada escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
4: Precisament, Balderston fitxarà la temporada vinent per l'UAE, l'equip de Tadej Pogačar. Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Una etapa amb 2 ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
10: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
4: Fortuño acabava contracte la temporada vinent a l'Espanyol femení. La davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per 2 temporades. Anteriorment, Àlex Márquez havia disputat el Mundial, primer a Honda i després amb Ducati. I a Wimbledon, el quadre masculí s'han classificat per als quarts de final l'italià Flavio Cobolli i també Taylor Fritz. En canvi, ha quedat eliminat el búlgar Grigor Dimitrov.
0: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Carme, a l'Anoia, un altre a Sentmenat, al Vallès Occidental, i un altre a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. L'incendi de Sentmenat crema sense control. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. A partir d'ara us explicarem que el secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com pretén Trump. Explicarem també que Alberto Núñez Feijóo aposta per replicar a Espanya la llei madrilenya d'ajudes per famílies des que acrediten l'embaràs si governa a la Moncloa. I també que la línia R3 de Rodalies reobre el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, tot i que s'ha hagut d'interrompre la circulació 6 hores per la caiguda d'un arbre a la catenària.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: La victòria de la selecció espanyola, que s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la dimissió.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Tres incendis continuen cremant a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. El que més preocupa és la simultaneïtat d'aquests focs, ho explica el cap dels bombers, David Borrell.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que s'ha sol·licitat el suport de l'UME i fa una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer-ne seguiment. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però ràpidament s'ha estès cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície, de moment, de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries de la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de
1: perquè sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
6: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria de Montbui o Vilanova del Camí, han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: I un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis, l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
7: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi cap a Caldes de Montbui. Se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
8: Intentarem, doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
7: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
9: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
7: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que el turó hi havia molt sotabosc per cremar.
10: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
7: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I a Artesa de Segre, la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
11: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
12: El port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
11: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
13: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible, de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
11: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
14: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
15: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
14: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I al País Valencià, a les 5 de la tarda d'aquest dilluns, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Soneja, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona. Sogor, Pepa Ferrer.
16: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
17: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendio a las 5:15 d'esta tarda.
16: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a la nit de dilluns a dimarts, les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Suèbar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes de l'assegurança de la llar, si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
19: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. ¿Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda? Pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
0: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals.
19: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 dies per fer un primer pago del siniestro que no serà el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: En cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. El govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del Producte Interior Brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
20: Per primer cop, Hisenda obre la porta a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats autònomes, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, es tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat, una proposta que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
21: Jo crec que és una reflexió que hay que poner encima de la mesa, de que no totes les comunitats autònomes parten de la misma base, y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
20: Catalunya ja està d'acord, però les comunitats governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera catalana, Alicia Romero, i l'extremenya, Elena Manzano.
22: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
23: Dèficits asimètrics, major desigualtat, desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
20: El ministre diu que no s'entendria un no a una proposta que donaria un respir a comunitats com Múrcia i el País Valencià, que estan governades pel PP. En tot cas, Hisenda ha aprovat l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB anual entre el 2027 i el 2029 per a totes les comunitats. Junts ja ha avançat que quan arribi al Congrés hi votaran en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit, que se situaran en l'1,8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques.
0: I en parlàvem al sumari, el PP es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i Vox. El líder del partit mou fitxa en la recta final de la legislatura espanyola després de tancar Andalusia el quart govern de coalició amb l'extrema dreta. Són declaracions a Antena 3.
1: Quan una mujer está esperando un hijo, entiendo que su día tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones, y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
0: Vox apunta que el text s'hauria de millorar molt si es tramités a nivell d'Espanya i assenyala que, en cas d'avortament voluntari, les ajudes s'haurien de retornar.
18: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
2: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit d'altrecot tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà doncs, agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
18: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, el perfil @3catinfoviari.
0: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la despesa militar. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present en la cimera que arrenca aquest dimarts a Turquia. Una trobada marcada per la tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i per la situació ucraïna i les demandes de més suport de Volodymyr Zelensky. Enviat especial encara, Bruno Fortea.
3: El líder de l'OTAN espera que en aquesta cimera tots els països aliats presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com vol Donald Trump, de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units estudien represàlies. Marc Rutte no ho veu amb els ulls.
4: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
3: Fons del govern espanyol remarquen, però, que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% en defensa. Tot i això, els aliats europeus, en el seu conjunt, inclòs Espanya, estan augmentant la despesa militar a nivells rècord. I Rutte creu que això és, en part, gràcies a la pressió de Trump.
4: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump. I jo l'elogio per haver-ho aconseguit. And I commend
3: him for it. En aquesta cimera, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que tant ha criticat per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv, entre 30.000 o 40.000 milions d'euros més dels que ja hi ha compromesos per aquest any.
0: La cimera de l'OTAN arriba precedida d'un gran atac de drons i míssils de Rússia sobre Kyiv, la capital d'Ucraïna, que ha causat una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. Ucraïna també ha atacat refineries en territori rus. Donald Trump diu que tractarà amb Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra. Ho fa després d'haver parlat amb ell i també amb Putin per telèfon i insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
5: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem i crec que aconseguirem posar-hi fi.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al Comitè de Tecnòcrates Palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brescó.
6: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
8: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
6: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
0: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils, però confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos. La Generalitat va prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
9: Entre el febrer i el març del 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dels cossos de seguretat, ja que en aquell moment l'edat era el principal factor de risc de mort per Covid-19. Un perfil que era pràcticament inexistent, el de majors de 60 anys, entre els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya. Malgrat això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat al gabinet de la consellera Vergés vacunar els agents estatals.
24: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
9: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
25: Fue por tramos de edad. Y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
9: Altres testimonis han atribuït l'endarreriment de la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al retard en l'enviament de les dades que se'ls requeria des de Salut.
0: I en parlàvem al sumari. Aquest dilluns s'ha recuperat la connexió amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès, i Puigcerdà, la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè Adif hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes, els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retards aquest dilluns ha estat l'R1 de Mataró a Barcelona. Durant la tarda, alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. Aquest dimarts també es recupera la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora del túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3 milions i mig d'euros. I aquest dilluns ha arrencat a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari del dissenyador gràfic, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de la iniciativa.
7: Cambios de imagen como son los de La Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano, a partir del grafismo ahí sí y además de la estrategia de Joan Costa. La imagen de gallina blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
10: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine, en canvi, han estat titulars. També ho ha estat el català del Madrid, Marc Cucurella. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
11: Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino si nos echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonia i la responsabilitat i professionalitat que tenen aquests 26 futbolistes.
10: Després de la derrota de Portugal, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió.
12: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto... Tiene total sentido.
10: El d'aquest dilluns també ha estat l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Espanya encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial. 5 partits, 5 porteries a 0. A més, la selecció espanyola torna a uns quarts de final d'un Mundial després de 16 anys. L'última vegada va ser a Sud-àfrica el 2010. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les tres pròximes temporades. La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada.
18: 3CAT Info.
10: El Tour de França, victòria de Tadej Pogacar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
13: To take yellow jersey is dream for any cyclist of
15: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
13: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
10: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogacar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa per territori català.
26: Sí, molt content. Al final, avui ja, a l'estar escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
10: Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant amb al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. L'equip femení, la davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada, i en motor Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez abans havia competit amb Honda primer i amb Ducati després.
18: Trescat Info.

0: Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Sentmenat, al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El govern ha sol·licitat el suport de l'exèrcit i demana als veïns confinats que facin cas de les indicacions dels professionals. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 90 hectàrees. Gairebé tota la zona afectada és terreny forestal. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. En canvi, a Artesa de Segre, la Noguera, els bombers han controlat l'incendi, que també s'ha declarat aquest dilluns després de cremar una trentena d'hectàrees. Aquest foc l'hauria provocat una màquina segadora. I pel que fa a l'incendi a l'Espai Natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran controlar. El foc ha calcinat més de 2.000 hectàrees i està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar a la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Preocupen les possibles revifades i es mantenen les restriccions d'accés a la zona. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per acompanyar aquest dimarts el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Però, en canvi, sí que accepta que assisteixi a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió judicial. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe, l'OMS alerta sobre possibles brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del sisme. Gran part dels veïns de la zona zero pateixen un xoc posttraumàtic. Àngels Guanyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i en la qual l'actriu i cantant interpreta diversos personatges. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost.
1: Esports.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. En bàsquet, segons ha pogut saber, Trescat Info, el Barça retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el possible fitxatge de Xevi Pujol. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la General amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà, com a mínim, fins dijous.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info.
0: Tres incendis cremen a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns. I un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. El que més preocupa és la simultaneïtat dels focs que concentren tots els esforços dels bombers. Ho explicava el cap del cos, David Borrell, en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: Les autoritats apuntaven a la simultaneïtat només aquest dilluns de fins a 65 incendis, l'últim que hem sabut a Vilafranca del Penedès, tot i que afirmen que no té potencial. En el mateix programa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirmava que s'ha sol·licitat el suport de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que fins aquest dilluns al matí treballava en l'incendi de les Gavarres.
4: Hem tornat a fer la petició de la unitat militar d'emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultanietat.
0: La consellera també feia una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis. A primera hora del matí d'aquest dimarts hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat en què participaran els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura del govern de Salvador Illa i també els representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però s'ha estès ràpidament cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries a la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, 11 de gener.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria de Montmolló, Vilanova del Camí, han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: Un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'en Cisa, i segons els primers indicis l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
8: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
9: Intentarem doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
8: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
10: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
8: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
11: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
8: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I Artesa de Segre, la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
12: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
13: El port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
12: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
14: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible, de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
12: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
8: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
15: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
8: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I el que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Les flames han destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
16: Al poble de Tuí hi ha unes 300 persones evacuades en hotels i cases. La majoria són a la Casa del Ciutadà. És com un centre cívic al mig del poble. Alice Borat és la primera tinent d'alcalde del poble i una de les organitzadores d'aquesta acollida.
17: Aquí passen la nit 180 persones que es quedaran per la segona nit i doncs bé, passaran... i veurem demà el que passa.
16: Aquí hi ha famílies senceres amb el neguit que van haver de deixar casa seva.
18: Vam arribar diumenge al vespre amb un autobús, amb la meva mare i el meu pare de 89 anys i els meus fills. Estem ben acollits aquí, ens han donat menjar.
16: De persones evacuades n'hi ha més de 10.000, de 28 comunes. El foc avança sense control i l'última dada és d'unes 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides lleus i una cinquantena de cases afectades en menor o major mesura. El que preocupa és l'onada de calor actual i també la simultaneïtat d'incendis. N'hi ha a l'oest i al nord de l'estat francès.
0: Els municipis amb risc extrem de tenir un incendi forestal es dupliquen aquest dimarts a causa de l'augment de les temperatures i la baixa humitat. Són més d'un centenar de municipis de 18 comarques i també 6 espais naturals on es decreta el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès.
19: La situació extrema es mantindrà tota la setmana, especialment dimecres. Aquest dilluns hi havia 45 municipis en situació de màxim risc al nivell 4 del Pla Alfa. Això es duplica aquest dimarts. Les condicions extremes arriben per l'augment progressiu de les temperatures que a Ponent poden arribar als 42 graus. També per la baixada de la humitat relativa, que pot estar per sota del 10%. Això pot generar incendis importants amb un comportament violent. El nivell 4 del Pla Alfa és molt restrictiu actiu pel que fa a les activitats al medi natural. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
20: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada de cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una

0: Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
2: Més qüestions. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible aquesta decisió del magistrat. El passat mes de juny, Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el document per poder assistir aquesta setmana als dos esdeveniments. Ara, la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el 13 de juliol, que és el següent dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres. Peinado ha començat les vacances sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fons del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han explicat aquest dilluns que es tracta d'una pausa que el magistrat havia demanat feia temps i que no va poder resoldre abans la qüestió perquè l'últim escrit de les parts implicades sobre aquesta petició va arribar divendres passat. Expliquen també que 3 de cada 4 ciutadans espanyols consideren que la justícia no és imparcial quan ha de processar polítics. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia que s'han conegut aquest dilluns. Els ciutadans que més desconfien de la justícia quan ha de resoldre casos que impliquen partits polítics són els que tenen entre 65 i 74 anys. Més del 80% de persones d'aquest segment d'edat dubten de la imparcialitat dels jutges. I pel que fa a les formacions polítiques, els que confien menys en la magistratura són els votants de Junts, Esquerra i el Bloc Nacionalista Gallec. Més del 90% dels votants d'aquests partits creuen que els jutges no són neutrals en els casos amb implicacions polítiques.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Veneçuela intenta tornar a la normalitat una setmana i mitja després dels devastadors sismes del dia de Sant Joan. L'últim balanç de víctimes mortals arriba a les 3.535 persones. L'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però la gran epidèmia actual és la del xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
3: El doble terratrèmol ha creat també un gran problema de salut mental a la població. Ho explica el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari informal a Playa Verde, el que podríem anomenar Zona Zero, i on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
4: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sea los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
3: I pel que fa a l'atenció als infants, hem parlat amb Abel Martínez. És director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas. Ell és pediatre.
5: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure amb tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars, amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies, respiratòries, cutànies, gastrointestinals, i salut mental, també.
3: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terrat

Trèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap fora de la tenda de campanya. La part positiva és que el seu cervell jove s'adapta i supera millor l'impacte que els adults. 3CAT Info.

0: Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Marta Vives.
1: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray, va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa i interpreta quatre personatges diferents transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Ja ho ha advertit als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir: farem un musical d'això. Dic: no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts. I un musical, però oblida't dels musicals que has fet, i serà un altre codi, una altra manera.
1: La intèrpret fa un desplegament del seu talent narrant i fent dialogar els diferents personatges d'aquesta història, que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista, escrits fa dos segles i tan actuals com els sentim. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i un quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla a la vida, sinó a l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Gunyalons al final de l'obra ho diu absolutament tot. I diu sí, i diu bravo a l'artista.
0: I abans dels esports, us expliquem que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% total de la plantilla, dels quals 1.600 són treballadors de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de final d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. La companyia assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però sí que reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial augmenten la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci i estan disparant els acomiadaments en el sector.
3: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
4: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
5: Y como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las ganas de ganar, las ganas de querer hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes, y que los que han salido en el segundo tiempo nuestro, pues nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera.
4: Ferran Torres explica cómo ha viscut la jugada del gol.
6: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme controlaba, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
4: Espanya encadena ara 5 partits en aquest Mundial sense encaixar un gol. De fet, encara no n'ha encaixat cap. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamin han estat titulars. També el català del Real Madrid, Marc Cucurella. A Portugal, després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens de final: Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En bàsquet, segons ha pogut saber Tresca Tinfo, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, al qual Galbiati s'ha vinculat al club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les pròximes 3 temporades.
7: És un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
4: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament, el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nico Ngenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ngenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Amec d'Israel.
3: Trescat Info.
4: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
8: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
4: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
9: Sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
4: Precisament, Balderston fitxarà la temporada vinent per l'UAE, l'equip de Tadej Pogačar. Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
10: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
4: Fortuño acabava contracte la temporada vinent a l'Espanyol femení. La davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per 2 temporades. Anteriorment, Àlex Márquez havia disputat el Mundial, primer a Honda i després amb Ducati. I a Wimbledon, el quadre masculí s'han classificat per als quarts de final l'italià Flavio Cobboli i també Taylor Fritz. En canvi, ha quedat eliminat el búlgar Grigor Dimitrov.
3: Són 2 quarts de 2.

0: Aquestes són les principals informacions. Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Carme, a l'Anoia, una altra a Sentmenat, al Vallès Occidental, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. L'incendi de Sentmenat crema sense control. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. A partir d'ara us explicarem que el secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com pretén Trump. Explicarem també que Alberto Núñez Feijóo aposta per replicar a Espanya la llei madrilenya d'ajudes per famílies des que acrediten l'embaràs si governa a la Moncloa. I també que la línia R3 de Rodalies reobre el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, tot i que s'ha hagut d'interrompre la circulació 6 hores per la caiguda d'un arbre a la catenària.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: La victòria de la selecció espanyola, que s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la dimissió.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Tres incendis continuen cremant a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. El que més preocupa és la simultaneïtat d'aquests focs, ho explica el cap dels bombers, David Borrell.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que s'ha sol·licitat el suport de l'UME i fa una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer-ne seguiment. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però ràpidament s'ha estès cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries de la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi, i altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria de Montmelló i Vilanova del Camí han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: I un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis, l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
1: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi cap a Caldes de Montbui. Se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
8: Intentarem, doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
1: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
9: La majoria de gent ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
1: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que el turó hi havia molt sota bosc per cremar.
10: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
1: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
11: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostas, cap dels bombers a Lleida.
12: El port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
11: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
13: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible, de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
11: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
14: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
15: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i es pugui anar cap a les Gavarres.
14: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I al País Valencià, a les 5 de la tarda d'aquest dilluns, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Soneja, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona. Sogor, Pepa Ferrer.
16: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
17: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda la mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendio a las 5:15 d'esta tarda.
16: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a la nit de dilluns a dimarts, les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Suèvar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això, els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes de l'assegurança de la llar, si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
19: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de continente contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
0: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals.
19: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: En cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. El govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del producte interior brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
20: Per primer cop, Hisenda obre la porta a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats autònomes, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, es tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat, una proposta que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
21: Jo crec que és una reflexió que hay que poner encima de la mesa, de que no todas las comunidades autónomas parten de la misma base. Y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
20: Catalunya ja està d'acord, però les comunitats governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera catalana, Alicia Romero, i l'extremenya, Elena Manzano.
22: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
23: Dèficits asimètrics, major desigualtat, desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
20: El ministre diu que no s'entendria un no a una proposta que donaria un respir a comunitats com Múrcia i el País Valencià, que estan governades pel PP. En tot cas, Hisenda ha aprovat l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB anual entre el 2027 i el 2029 per a totes les comunitats. Junts ja ha avançat que quan arribi al Congrés hi votaran en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit, que se situaran en l'1,8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques.
0: I en parlàvem al sumari, el PP es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i Vox. El líder del partit mou fitxa en la recta final de la legislatura espanyola després de tancar Andalusia el quart govern de coalició amb l'extrema dreta. Són declaracions a Antena 3.
2: Quan una mujer està esperant un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones, y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
0: Vox apunta que el text s'hauria de millorar molt si es tramités a nivell d'Espanya i assenyala que en cas d'avortament voluntari les ajudes s'haurien de retornar.
18: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres, tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona una onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
18: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la despesa militar. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present en la cimera que arrenca aquest dimarts a Turquia. Una trobada marcada per la tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i per la situació ucraïna i les demandes de més suport de Volodymyr Zelensky. Enviat especial encara, Bruno Fortea.
4: El líder de l'OTAN espera que en aquesta cimera tots els països aliats presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com vol Donald Trump, de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units estudien represàlies. Marc Rutte no ho veu amb els ulls.
6: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
4: Fons del govern espanyol remarquen, però, que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% en defensa. Tot i això, els aliats europeus, en el seu conjunt, inclòs Espanya, estan augmentant la despesa militar a nivells rècord i Rutte creu que això és, en part, gràcies a la pressió de Trump.
6: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump i jo l'elogio per haver-ho aconseguit. And I commend
4: him for it. En aquesta cimera, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que tant ha criticat per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv, entre 30.000 o 40.000 milions d'euros més dels que ja hi ha compromesos per aquest any.
0: La cimera de l'OTAN arriba precedida d'un gran atac de drons i míssils de Rússia sobre Kyiv, la capital d'Ucraïna, que ha causat una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. Ucraïna també ha atacat refineries en territori rus. Donald Trump diu que tractarà amb Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra. Ho fa després d'haver parlat amb ell i també amb Putin per telèfon i insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
24: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem i crec que aconseguirem posar-hi fi.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al Comitè de Tecnòcrates Palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brescó.
5: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
7: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
5: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
0: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils, però confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos. La Generalitat va prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
8: Entre el febrer i el març del 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dels cossos de seguretat, ja que en aquell moment l'edat era el principal factor de risc de mort per Covid-19. Un perfil que era pràcticament inexistent, el de majors de 60 anys, entre els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya. Malgrat això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat al gabinet de la consellera Vergés vacunar els agents estatals.
9: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
8: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
10: Fue por tramos de edad. Y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
8: Altres testimonis han atribuït l'endarreriment de la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al retard en l'enviament de les dades que se'l requeria des de Salut.
0: I en parlàvem al sumari. Aquest dilluns s'ha recuperat la connexió amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès, i Puigcerdà, la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè Adif hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes, els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retards aquest dilluns ha estat l'R1 de Mataró a Barcelona. Durant la tarda, alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. Aquest dimarts també es recupera la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora del túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3,5 milions d'euros. I aquest dilluns ha arrencat a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari del dissenyador gràfic, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de la iniciativa.
25: Cambios de imagen como son los de la Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano. A partir del grafismo, ahí sí, y además de la estrategia de Joan Costa. La imagen de gallina blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
1: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine, en canvi, han estat titulars. També ho ha estat el català del Madrid, Marc Cucurella. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
11: Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas.
1: Després de la derrota de Portugal, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió.
12: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto... Tiene total sentido.
1: El d'aquest dilluns també ha estat l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Espanya encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial. 5 partits, 5 porteries a 0. A més, la selecció espanyola torna a uns quarts de final d'un Mundial després de 16 anys. L'última vegada va ser a Sud-àfrica el 2010. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les tres pròximes temporades. La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alé Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada.
18: 3CAT Info.
1: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslovè, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
13: To take yellow jersey is his dream for any cyclist of
14: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
13: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
1: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa per territori català.
15: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
1: Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant amb fo al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. A l'equip femení, la davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada. I en motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez abans havia competit amb Honda primer i amb Ducati després.
18: Trescat Info.

Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Sentmenat, al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El govern ha sol·licitat el suport de l'exèrcit i demana als veïns confinats que facin cas de les indicacions dels professionals. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats.